0: 52-469-C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
2: Oh, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 91 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva a 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
9: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
10: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
9: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tan... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a Jeep.es.
15: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any, a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mare de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Que això s'ha acabat, Messi!
22: Tornem demà a la competència. Feu bon des!
23: La competència.
24: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
25: Hola, hi ha guanyat.
23: Un programa basat en fets reals.
26: Malafarira.
23: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Vaig un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta. De cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port Espan. El cotxe ple d'aigua. I no em van enviar cap missatge. És a l'OS.
1: Fixa't.
0: Mira, calla.
1: Què?
0: Ara n'he rebut un.
1: Què diu?
0: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i per l'important no. Fins luego.
2: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
1: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
0: Ja seria hora.
1: I bona.
0: Walkers.
2: RAC1. Tots som u. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
3: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les dues de la matinada del programa aquest.
2: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
3: I amb el Joel Fortuny, l'Esther Romausa, bon què tal estàs? Avui ens acompanya Miquel Missé.
4: Què tal?
3: Molt bé, a Begoña Guadurzaiz.
4: Què tal, bon dia.
3: I també amb tots vostès, un aplaudiment per ell, el senyor Jaime Palomera, bravo.
5: Bon dia.
3: Vale, ho hem fet una mica una merda, no?, la presentació de Jaime Palomera. Vols que ho tornem a fer, Ernest? Que no sigui dit, eh? Que no sigui dit. Ha estat culpa meva, no?, perquè he anat atropelladeta. Atropelladeta. És que veus un dia que estem tensos, perquè hi ha tot això de la cosa de l'habitatge. Amb tots vostès, Jaime Palomera.
4: Ara.
3: Bueno, el Jaime Palomera, no, Begoña, el portaves tu, que ens vas suggerir
4: tu. Sí, home, perquè vam veure que coincidia, que aquesta seria l'hora calenta per saber què està passant amb l'habitatge. Tot passa d'una a dues, eh? Una a dues és l'hora clau, la parrilla d'aquesta ràdio.
3: Exacte.
4: I vam dir, portem algú que ens expliqui bé, portem algú que sàpiga coses, com tu mateix has dit, està que li surt flames al mòbil, al Palomera, ara mateix.
3: Ara mateix el mòbil, és que tens, sí.
4: I llavors hem portat el Jaime, que com bé has dit, és codirector de l'Institut de Recerca, va ser un dels fundadors del sindicat de llogateres i és autor aquest llibre imprescindible, que és El segrest de l'habitatge, que crec que ahir hi havia gent que el feia servir com a pancarta a les manis.
3: Veus, home, és genial, oi?
5: Finalment troba una utilitat.
3: Sí. Escolta, Jaime, una cosa. Tu, efectivament, és tot això que ha dit un dels especialistes en habitatge al nostre país, i m'agradaria saber que, amb qui estàs parlant des del mòbil, no suposo que em pots dir la font, però en quin punt estan les... segons t'expliquen les teves fonts, claríssimament, en quin punt estan les negociacions? I qui està negociant, per cert? Imagina't que fos idiota, que no m'hagués entrat en res, que és el que em passa.
5: Dir-ho en plata és ara mateix un merder. El que es planteja és dos decrets, no un. Això crec que ja ha sortit. Sí. Hi ha periodistes que ho han explicat
3: sí,
5: ja.
3: Sí, però bueno, imagina't que jo m'acabo de llevar, que és el que passa. La gent no el gafana.
4: Però no s'entén que ara ens diguin que hi ha dos decrets,
3: exacte.
4: Ningú entén res.
5: Aviam, el punt que genera més tensió, i que al meu parer no l'hauria de generar, és què passa amb els 9 milions de persones que són 9 milions potencials de Mari Carmen. A l'estat espanyol hi ha al voltant de 9 milions de persones que viuen en habitatges de lloguer, uh-huh. I que quan s'acaba el contracte, encara que hagin estat els millors veïns, estiguin pagant, es poden trobar el que li ha passat a la Mari Carmen, que la teva casa l'ha comprat un fons voltor i et fan fora, encara que tu compleixis amb tots els teus drets i obligacions, no?
3: Uh-huh.
5: I aleshores la qüestió és com evitem que aquestes 9 milions de persones es puguin trobar dintre de l'infern, el que ha passat amb l'Mari Carmen durant anys, que és que comences amb primer la demanda de finalització del contracte, després l'ordre de desnonament. La manera de fer això és el que ja fa França, el que fa Alemanya, el que fa Anglaterra. Des de maig, el maig ho van aprovar, que és els contractes de lloguer que es renoven automàticament, uh-huh. A no ser que el propietari necessiti l'habitatge per anar-hi a viure o per una filla, un fill, a no ser que el propietari vulgui vendre la casa...
3: Que això també estaria per veure, Jo també introduiria, jo com a marxista comunista, també, bueno, si tu, el teu fill que s'apavili, no?
5: El marxisme no, el comunisme va, no sé, està en contra de la propietat privada, que és un molt ja. malentès. El sí, però, comunisme bueno, el que passa és parlar dels mitjans de producció.
3: Vale, vale,
5: bueno. És un gran malentès. No, perquè a vegades li diuen a algú que té un pis heretat, diu, com pots defensar ideals, diguem-ne, de solidaritat i tal, si tens dos pisos? Això és una confusió absoluta. I justament aquest tipus de norma com la que tenen els francesos, el que fa és protegir els llogaters, viure amb una mica de tranquil·litat de se m'acaba el contracte
3: i
5: no estic patint de si el mes que ve em fan fora de casa,
3: sí, sí.
5: Però també dona tranquil·litat al petit propietari, perquè si el propietari necessita l'habitatge o es troba amb que el llogater, per exemple, està causant danys o està incomplint amb les seves obligacions de forma flagrant,
3: ja
5: pot recuperar l'habitatge.
3: Val, val.
5: Per què estic explicant això? Perquè hi ha un malentès molt gran i hi ha una part, tant del govern com de partits polítics, que han de votar, que entenen que això és, diguem-ne, una cosa, com deies tu, molt radical, etc etc. En realitat, és una mesura que existeix en els grans països d'Europa des de fa molts anys.
3: És a dir, que és una cosa normal i estàndard, diguéssim.
5: Sí, sí, no té res especial.
3: Seria el mínim, seria el mínim.
5: Sí, sí, sí,
3: seria una mica més enllà, insisteixo, però va, entenc que això seria el mínim.
5: Clar.
3: Perdona, tu deies que el govern, el PSOE, no està a favor d'aquesta mesura, o sigui, la veu amb recel, i quins altres partits polítics
5: s'hi oposen? Estan dividits, perquè des de fa molts anys hi ha la idea que els contractes de renda antiga que van començar el 1920 i després Franco els va continuar són molt mala idea, no? Contractes de renda antiga justament donaven aquesta seguretat de que si coneixeu gent, que jo, per exemple, els meus tiets encara viuen en un habitatge de renda antiga a Barcelona que no paguen 300 euros, paguen gairebé 1.000.
3: Els meus pares també estan a renda antiga. Clar. I...
5: I clar, la idea que hi ha sobre aquests contractes, com diuen alguns de Franco, és que van ser molt dolents, però es fa una confusió absoluta. És a dir, que van ser dolents perquè aleshores ningú volia posar els habitatges en lloguer perquè en alguns d'aquests contractes no es podien augmentar el preu i et sortia molt car mantenir l'habitatge i l'edifici si eres del propietari, no? Però dic que és una confusió perquè el que es proposa ara no té res a veure amb aquells contractes. Aquells contractes hi havia pròrroga forçosa, dret de subrogació, és a dir, que passava als fills,
3: sí.
5: I unes condicions que no tenen res a veure amb el que fa Alemanya des dels anys 70, que és el que us he explicat abans. El contracte es va renovant, a no ser que el propietari necessiti l'habitatge o que el llogater
6: no pagui. Sí. O que el llogater no pagui.
3: Sí, o
6: que no pagui.
5: Ara s'ha de demostrar que
3: sí,
5: és...
3: Sí, que passa de veritat, perquè també, exacte. Però una cosa, per tant, estàs dient que les mesures que s'estan demanant són perfectament estàndards, són perfectament europees, són perfectament de classe mitjana... que protegeixen el propietari, el petit propietari i el petit propietari, això és el que sé, perquè jo trobo que tenir un pis o tenir dos pisos jo trobo que has tenir molt. Després, aquí, i tu t'hi contenti, diguéssim, insisteixo que no m'ho contestes, a quins partits polítics suposen aquests mínims? És a dir, ja sé que no ho diràs perquè no m'ho diràs, però sé que tens gent a dintre del ministeri, tens gent, o sigui, estàs en contacte, estàs a dintre, ara mateix estem a dintre de la sala a través teu, de tot el nostre demiurg on s'està gestant això i dius que la cosa està molt calenta. M'agradaria saber quins partits, jo crec que ara el votant i el ciutadà necessita saber, perquè s'acosta a les eleccions, quins partits polítics estan posant pals a les rodes a aquest mínim minimíssim des del meu punt de vista.
5: Per respondre a la teva pregunta clarament, aquesta proposta que és la que està fent al carrer, que allà a l'acampada de la plaça del Sol és la principal, la de donar estabilitat als contractes de lloguer,
3: sí.
5: Té l'oposició de Junts i té també l'oposició d'una part del govern, sobretot de PSOE, però crec que s'ha de fer pedagogia i explicar que les seves pors, perquè tenen pors reals aquests partits, perquè creuen que el seu electorat estaria en contra d'aquesta mesura, són pors infundades, perquè, insisteixo, aquest tipus de norma dona seguretat al llogater i també al particular que té un habitatge i el pot haver de recuperar en algun moment donat. De fet, el que ha causat molta més tensió era la proposta d'aturar tots els desnonaments. Perquè l'argument és, si a algú que té un habitatge heretat, un habitatge que pot posar en lloguer, se li diu que si impaga el llogater no podrà recuperar l'habitatge, doncs evidentment que això pot tenir un efecte de contracció de l'oferta, perquè dius, hòstia, doncs no els posaran en lloguer. Que aleshores podríem parlar de quines mesures s'haurien de prendre en aquest cas. Però aquest és el seu argument, perquè una part molt gran del debat és aturem tots els desnonaments. I jo sincerament penso que aquest debat està deixant en segon pla allò que demana el poble, la gent organitzada, que és, bàsicament, ostres, podem viure amb una mica d'estabilitat? Tota aquesta gent que no pot comprar un habitatge, a no ser que els papes t'ajudin o caretis, i que es veuen obligats a viure al mercat de lloguer, el que estan demanant és una mica de pau a la seva vida i de llibertat. És a dir, que el teu futur no depengui de si un dia el teu propietari ha decidit vendre un pis, el pis, a un fons d'inversió i el fons d'inversió et vol fer fora.
3: Sí, sí, és estabilitat, estabilitat. I després que viure de lloguer, però està molt bé, no? Perquè, escolta, tempus fugit i després tots caminant entre el camino i acabes morint-te. Per què cony vols una àvia?
6: Una pregunta, Jaime. En aquesta subrogació que proposeu dels contractes, què passa amb els preus? És a dir, tu et subroguen i el preu es manté?
5: No, subrogació? No.
7: Ai, no, pròrroga.
6: Pròrroga dels contractes automàtica. De lloguer automàtica. Això què passaria amb els preus, diguéssim? Aquí els preus es mantenen, tu estàs pagant un lloguer... La Mari Carmen pagava un lloguer i llavors fer el canvi de propietat amb un fons voltor li van incrementar. Et podrien incrementar el lloguer o no?
5: L'altra proposta que està sobre la taula, que és que n'hi ha moltes. L'altra és que, donat que els salaris no augmenten al ritme de la inflació, que no s'apliquin les pujades interanuals que estem veient conforme a l'IPC en els contractes de lloguer. El que veuen els llogaters és que els seus sous no estan augmentant aquest ritme, en molts casos estan estancats, i any a any el preu de lloguer va augmentant, si l'amo vol, conforme a inflació. Estem parlant, ara mateix la inflació és 4,5, no sé si ho heu vist, és una bogeria.
3: Una bogeria.
5: I parlarem de la crisi del cost de la vida, cada cop és més gran. I llavors el que es parla, que em sembla una proposta molt raonable, és donat que ja hi ha hagut un augment de preus molt important en els darrers anys, sense que els salaris ho hagin fet, doncs, escolta'm, no permetre aquestes pujades any rere any. Si cada any a tot pugen un 3% el preu del pis, però el teu sou es manté igual, o com a molt puja un 1, un 2, cada dia ets més pobre.
6: Clar.
3: Total. És que ho està. Sí, sí, sí.
7: I pel que tu saps, tot això ha entrat en aquests dos decrets, que encara no coneixem del tot?
5: Sí, el primer que ja s'ha anunciat, si no m'equivoco, en el primer decret ha entrat això, ha entrat aquesta qüestió, també la dels desnonaments, el que ha quedat... El que queda relegat a un segon decret és justament la principal demanda de la ciutadania, que és l'estabilitat dels lloguers. El que us he explicat al principi.
3: Sí, llavors, perdona un moment. Nosaltres ahir sabíem que hi havia un decret, estem parlant tot el matí d'un decret, ara resulta que n'hi ha dos.
5: Sí.
3: Aquest segon decret, aquest tripijoc, com ha aparegut aquí?
5: Pues
3: clar, ja són dos, poden ser tres, quatre, cinc, i perquè també amb això de l'habitatge... Mira, mira, contesta, contesta. Mira't el mòbil, Paloderas, vull saber què passa.
5: No, no, et responc a la pregunta, no?
3: Sí.
5: No, no, això...
3: no, no, prefereixo que tu contestis el
5: però
3: mòbil.
5: Però no és meu, no? El que està vibrant.
7: És meu, és meu.
3: És teu?
7: És meu.
3: Ha tingut algun contacte?
7: No. No, no.
3: Si algú té algun contacte, tal... Estem ara a punt de contactar amb una persona que està a la plaça del Sol a Madrid, a l'acampada, perquè ens expliqui una mica l'ambient i el que s'està vivint. És una persona jove que ens ha passat, ja ho dic, és amic de la Rocío Sáenz. O sigui que pot passar qualsevol cosa.
5: El tema és, hi ha aquestes negociacions, tot a últim minut, i per salvar el decret, aleshores treuen aquest element tan important com... donar estabilitat als contractes de lloguer i tal, o sigui, el treuen d'allà i en el primer
3: ja
5: decret...
3: Esto ya lo vamos a ir haciendo. És a dir, que podria ser que el titular fos decret de Mari Carmen tira endavant, accepta aquesta part i ens facin un tripijó.
5: No, sí,
7: no, perquè
5: si
7: ja
5: mires...
7: no és el decret Mari Carmen, no, que es demana des de l'activisme.
5: El decret Mari Carmen tenia això com a pilar i no hi és. Aleshores... veurem com
3: tu,
5: respon
3: tu
5: la
3: quina
5: gent.
3: Perspectiva veu? Com creus que... anirà la cosa, des del teu punt de vista?
5: Doncs això, que hi haurà dos decrets, molt probablement, de moment...
3: Avui?
5: No sé quan, no sé si de fet si ja estan sobre la taula tots dos, però n'hi haurà dos, i és la manera del govern i dels partits que estan negociant de salvar-ho i poder presentar algunes mesures. L'alternativa era anar amb el decret Mari Carmen o amb els eixos decret-decret, que era... doncs que no et puguin fer fora de casa si compleixes amb les teves obligacions, etc, etc. Això queda fora, per tant, no s'ha optat per aquesta opció. Bàsicament, entenc que és perquè no es volien arriscar a que fos tombat, novament.
3: Ja.
5: Però, clar, Ara mateix no estem en la situació en la que estàvem al juliol. Ara mateix estem en un moment, en un punt d'inflexió molt gran.
3: Però per tant, tot el que estàs explicant, sí, l'impacte el veiem clarament, i a més la gent ho hem pillat, tu, qualsevol persona que hagi estat de lloguer o que estigui de lloguer, ho hem entès a la primera, el de l'Americà, ho hem entès a la primera, a banda de les imatges.
5: Les imatges.
3: Però et dic que el que jo vull dir-te també és que et dona la sensació de que estan buscant, els membres del govern, els partits polítics, etc, estan buscant un titular que és aquí tenen aquest decret llei i sí, ens hem posat d'acord en això, però que alhora en el fons profundament això no s'ha solucionat. És a dir, que ara que plantejaran, hi haurà el titular demà o ara mateix que dirà, escolti, el decret tira endavant, ara quan llegirem la lletra petita veurem que això és el que estàs explicant clarament, o no?
5: Totes les lleis que s'aproven des de fa anys a Espanya són un conjunt de demandes de diferents interessos i sectors, i què passa al final? Que tenim lleis fetes de pedaços, lleis Frankenstein.
3: Ja.
5: No hi ha ara mateix el govern amb la suficient força i visió per tirar endavant una política estructural que canviï el model, perquè el que veiem des de 2008 és que el model no funciona.
3: Sí,
5: el model era que tots acabàvem sent propietaris amb un habitatge, el seu preu sempre pujava, i això era la base moral i material de la classe mitjana. Això no funciona, tenim una població cada cop més gran que viu de lloguer perquè no et pot comprar, una societat dividida entre qui hereta i qui no, qui té uns pares que et poden ajudar i qui no.
3: Sí.
5: Has de canviar les condicions, has de fer un gran sistema d'habitatge protegit, més igual si és de compra o de lloguer, protegit, que vol dir que l'administració t'ajuda, però tu després no pots especular amb aquell habitatge, hem de generar-ho, que no ho tenim, i al mateix temps hem de protegir a tota aquesta població llogatera que viu amb els pares o que ja, en fi, que no té l'habitatge garantit. Això passa per una visió de país, un gran pacte, que no tenim, i mentrestant anem fent pedaços. Què passa? Que per molt, jo ara et podria dir que algunes de les mesures que hi ha aquí són interessants, que aturen desnonaments, intenten impedir les compres especulatives per part d'algun tipus de fons voltor, que no queda molt clar qui és o què és un fons voltor.
3: Sí, realment.
5: Però el que dic és
7: estan
5: que
7: molt ofesos,
5: la població
7: els
5: no veurà... Per mi el que m'amoïna i m'angoixa molt és que la població, a curt termini i a mig termini, amb aquest tipus de mesures no veurà els canvis que necessitem. I què passarà aleshores? Que ens frustrarem, generarà indignació, i això abona el terreny a no creure en la política.
3: Sí, i tant.
5: I tant. Creure en els homes forts. Que vingui algú, que doni un cop a la taula.
3: Sí.
5: No? Homes forts com...
3: I comenci a fer pantans. De coses aquestes.
5: Oi, sí.
3: Escolta una cosa, tenim en connexió, i li agraeixo molt, a veure, que s'ha anat al mòbil, perquè... Juan Carmen, ¿qué tal estás?
8: Hola.
3: Hola, ¿qué tal estás, compañero?
8: Se me escucha bien que nos estamos quedando sin voz ya.
3: Nos estás quedando sin voz, ¿eh?
8: De gritar tanto.
3: Juan Carmen, tú...
8: Escucha, ¿no?
3: Sí, te escucha perfectamente. ¿Y tú a nosotros?
8: Sí, perfecto.
3: Muchísimas gracias. Tú me sembla que estás a la Plaza del Sol, eres del sindicato de la vivienda de Carabanchel, y desde el sábado estás acampado en Sol. Me gustaría que nos hicieras un poco de crónica. ¿Cómo estáis viviendo todo este asunto? ¿Cómo están los ánimos en este mismo momento? Si tenéis alguna información sobre lo que está pasando en el Consejo de Ministros. Juan Carmen, dime tú.
8: Pues llevamos desde el sábado, tras la manifestación masiva que hubo en la acampada, y yo ahora mismo he venido a casa a coger ropa limpia y ducharme para volver, así que tras la conexión volveré corriendo, y los ánimos están que arden, la verdad, cada vez somos más y estamos desbordando Sol. Estamos viendo también como en el resto de en otras ciudades están siguiendo las concentraciones y las acampadas, y eso nos da mucha fuerza y muchos ánimos, la verdad.
3: Perdona, ¿te estoy diciendo Juan Carmen o es Juan Ramos?
8: Juan Ramos, sí.
3: Ah, vale. ¿Y por qué te habré dicho yo, Juan? ¿Sabes? Porque como tu teléfono me lo ha pasado Rocío Sáenz, me ha dicho, habla con Juan Carmen. Debe ser un nombre de batalla.
8: No sé. Bueno, mi apellido Vázquez Ramos, Vázquez y Carmen comparten vocales, a lo mejor por eso, ¿no?
3: Bueno, sí, sería dar muchísima vuelta. Bueno, pues perdona, Juan Ramos. Es que para nada, Juan Ramos, no Juan Carmen. Ya me extraña usted, Juan Carmen, digo, no sé. Bueno, una cosa. Exactamente, por lo que tú has ido reflexionando, hablando con los compañeros, con las personas que están a tu alrededor, ¿qué es lo que pide el pueblo soberano? O sea, ¿qué es lo que se pide?
8: Pues lo que se pide es que de una vez cambien las cosas, que dejen de hacer negocio con la vivienda, que la vivienda es derecho de la clase trabajadora y nos merecemos una vivienda universal, gratuita y de calidad. Eso es lo que se pide. Se piden medidas que sean a costa de los beneficios de los rentistas especuladores y no hinchándoles sus bolsillos con ayudas, con exenciones fiscales, y que la clase trabajadora solo tendrá una vida digna cuando estas medidas afecten directamente a estos rentistas.
3: Juan Ramos, antes conocido como Juan Carmen, ¿me puedes decir, por favor, ya sé que no es una pregunta cortés, pero me gustaría saber tu edad? ¿Y a qué te dedicas?
8: 26 años y soy traductor.
3: Te estás forrando, ya lo veo. ¿Qué tipo de gente hay acampada a tu alrededor? O sea, ¿qué edades, qué perfiles? ¿Quién está impulsando esta revolución? Digámoslo ya así.
8: Pues somos gente muy diversa. Lo único que tenemos en común es el hartazgo y que somos clase trabajadora. Pero hay desde perfiles de gente de movimientos estudiantiles, ajá, gente de mi edad, entre 20 y 30 años, y también luego perfiles de gente mayor que se está dejando la salud y la piel en organizarse y en luchar contra este sistema que nos tiene hartas y explotadas. Hay mucha variedad, eso nos está sorprendiendo positivamente.
3: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha pedido al gobierno que desalojen
6: en 48 horas
3: la Plaza del Sol, la acampada en la Plaza del Sol. ¿Qué opinas?
8: Bueno, pues opino que lo intenten, a ver si son capaces, pero lo dudo mucho, la verdad. Los ánimos aquí están muy caldeados y cada vez somos más. Estamos organizadas y somos imparables.
3: Pues mira, te vamos a dar un aplauso, compañero. Un abrazo a todas las personas que están acampadas ahora mismo. No només a la Plaça del Sol, sino a altres llocs de Catalunya. Te agradezco muchísimo, Juan Ramos, que nos hayas atendido. Te mando un abrazo. ¿Y qué te vas a poner? Porque claro, te vas cambiado, te has duchado. Aquí
8: pues
3: preparado.
8: Me voy a poner la camiseta del Sindicato Vivienda de Carabanchel y un pantalón cómodo para estar allí.
3: Venga.
8: Para aguantar lo máximo posible.
3: Di que sí. Ya tráete un paraguas que a lo mejor vienen lluvias. Una abrazada forta. Gràcies, gràcies. Bueno, jo crec que no sé si tenim a l'Armenteres connectat. Pobre, el tinc. Jordi Armenteres, també un aplaudiment per ell, carai. Que porta aquí també. Com estàs, estimat? Escolta, amb l'última notícia, sembla que hi haurà... Jo crec que això també és una notícia sospitosa, ja veuràs, Palomeres. Sembla que no hi haurà... Estàvem pendent que hi hagués una roda de premsa per part de la ministra de Vivenda, però sembla que ara n'hi haurà dues rodes de premsa. Una
6: del Consell de Ministres
3: i l'altra del ministre. És inèdit.
9: És inèdit, però són... dos decrets i dues rodes de premsa separades.
3: O sigui que això està anant com el cul, perdonin. No? Això està anant com el cul.
9: O sigui, aquí on som en aquests moments, al Palau de la Moncloa, sortiran ministres del PSOE, quatre ministres, concretament la ministra portaveu, com cada dimarts, però també el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, la ministra de l'Habitatge, Isabel Rodríguez, i un clàssic d'aquestes últimes setmanes, Ángel Víctor Torres, per tot el tema de Ceuta. Llavors, aquesta roda de premsa, diríem, ja està plena. I què ha fet Sumar? Acaba de convocar, per una altra banda, una roda de premsa que es farà a casa de la Yolanda Díaz, que diu casa, diu el ministeri, la seu de la vicepresidència de segona, on sortiran tots els ministres de Sumar.
3: Però això és una crisi. Estem parlant d'una crisi de govern?
9: No, encara no, vaja.
3: Home, no?
9: Encara no, vaja.
3: Aquests estan a punt de dimitir. Mira què et dic, jo tipo la bola, la bruja Lola.
9: La vessa de la política seria una mica això, perquè a més la roda de premsa del Consell de Ministres havia començat a la 1:00 PM, són 2:45 de dues, no ha començat. Fa 7-8 minuts ens han avisat que a les 13:45 surten tots els ministres de Sumar.
3: Quins són? Que són l'Urtasun, Yolanda Díaz...
9: Yolanda Díaz, l'Urtasun, Bustinduy, Sirarrego i qui em deixo, n'hi ha algun més, no?
3: Algun més, sí. Nosaltres ara estàs parlant amb una cateta, o sigui que...
6: Sí, la de Sanitat, la...
3: Ah, sí, clar, Mònica García, sí senyor.
9: Mònica García.
3: Per tal, perdona un moment, Armenteres, que a Palomeres esteu sent tots molt institucionalistes. Ara us demanaria apel·lar a la vostra opinió personal, oblideu-vos que us estan escoltant, Jordi, de tu a mi. Això estem davant d'una crisi de govern i que, a més, tothom té pensant a les eleccions. És a dir, a veure això com va. Jordi.
9: Jo entenc que no, Perquè, a veure, la reunió del Consell de Ministres d'avui havia de ser 9:15. Ha començat a 10:15 del matí. I ha començat tard perquè s'estava buscant l'acord in extremis amb Sumar i al final hi ha hagut un acord per poder plantejar aquests dos decrets que surten de la reunió i que s'envien al Congrés dels Diputats perquè es votin divendres. Llavors, si tu vols provocar una crisi política, evidentment no acabes entrant al Consell de Ministres i te'n vas anunciant que provoques aquesta crisi que surts del govern. Jo entenc que les crisis polítiques es fan d'aquesta manera, no amb una roda de premsa en paral·lel a l'altra, després d'haver sortit amb un Consell de Ministres i haver dit que tens un acord. Estem a l'espera de saber la lletra petita. Si voleu, en parlem, perquè sí que tenim alguns detalls de tot plegat, que no ho sabem tot. És veritat que Jaime Palomera anava molt ben encaminat per tot on va, però efectivament hi ha coses molt sensibles que ja veurem què passa. Jo entenc que no trenquen.
3: Jaime?
9: Almenys avui.
5: Aviam, ara estan movent-se el govern, però com respondrà... La pregunta és com respondrà la gent. Ara mateix hi ha constituït de manera física, presencial, visible, un poder, que és el poder popular, que està a la plaça del Sol. Uh-huh. Per això hi ha tanta incomoditat. Per això Almeida està demanant que els treguin d'allà. Perquè és, més enllà de la política electoral de votar cada 4 anys, ara hi ha un actor... que a més no és un actor qualsevol, representa una organització amb milers d'afiliats, molt legitimada, que ha enviat un missatge molt clar, i era, ja prou, si no s'aproven aquestes mesures del decreto Mari Carmen...
3: Juan Ramos l'ho ha explicat perfecte, a la que hem d'escoltar.
5: Sí, i el que s'ha dit aquests dies, afegeixo, és que el govern, anomenat govern progressista, si no és capaç de canviar alguna cosa de veritat, aleshores no té sentit que segueixi. Estic reproduint el que ha dit la gent que està allà. I, per tant, entenc que tots aquests moviments de les dues principals forces de govern responen a que estan en aquest atzucac.
3: És a dir, que aquí
5: però
3: hi ha
5: algú, veurem com respon...
3: Aquestes dues conferències de premsa, una, que la del Consell de Ministres, no sabem exactament el que... O sigui, sí que sabem el que diran. Diran, escolti, nosaltres estem amb els de l'acampada... o no estem amb els de l'acampada. Això és el que han de dir el Consell de Ministres del PSOE i els de Sumar.
5: És que els de l'acampada representen un sentir majoritari a tota Espanya, que és que des de fa 2 anys, no és una sensació subjectiva, des de fa 2 anys, el CIS, les enquestes d'opinió, l'habitatge és de lluny, però de molt lluny, el problema que més preocupa. No preocupa només el 30% que viu de lloguer o que no pot emancipar-se. Preocupa també els pares, els avis, els amics, a tothom.
3: Sí.
5: I preocupa molt més que la immigració, que es parla moltíssim d'aquest tema, que evidentment també preocupa, però sempre, quan se li pregunta a la gent quina és la teva principal preocupació, és l'habitatge i els temes econòmics. La gent està molt insegura sobre el seu futur material
3: i
5: el dels seus fills. Aleshores, el govern ara mateix no està responent només... a les persones, a les 1.000 persones que poden haver-hi a la plaça del Sol, sinó que està responent...
3: a un país.
5: A un país, exacte.
3: Escolta, anem a publicitat i ja tornem immediatament. La crisi de l'habitatge, 2 rodes de premsa, un follon de collons i tot això pinta amb bastos, escolti, ja li dic sincerament.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Bueno, a veure, em ficaré llengua al cul, eh? Ara mateix reculo. Jo tenia la sensació, com que hi havia dos m'he mutat una pel·lícula tipus Ràdio Basura, que m'encanta, no, perquè clar, dic, de sobte aquí, 2 rodes de premsa de dos, el Consell de Ministres, 1 roda de premsa, després una roda de ministres a Sumar, que surten tots en peu. Clar, jo ho he interpretat com que havia anat tot molt malament.
6: Trencament,
3: i
6: clar,
3: ser
6: clar.
3: Positivament, perquè ho he preguntat, ser positivament vull dir que jo he preguntat a una persona...
6: Que també tens contactes a dintre del Consell de Ministres.
3: Jo també tinc contacte a dintre de la cosa. He preguntat a una persona de la que em refio molt, que ha estat implicada precisament en tot plegat, que ha estat al costat dels ministres de Sumar, per exemple, però si per cas, i em diu exactament... Jo li dic... li he preguntat ara a les 13:41 des del meu WhatsApp. Habemus decreto 1341. Li pregunto després les 1341 també perquè t'ha clarejat molt ràpid. Estamos contentes, com queda sumat, he pensat, bueno, li dic contentes, saps, perquè són totes woke, però que estiguin còmodes. I em diu, sí, ha costado mucho, pero merece la pena. I jo he posat, viva. O sigui que...
6: Tenim decret?
3: Tenim decret.
6: Home,
3: tenim decret.
6: Sin leer.
3: Tu tenies alguna informació?
7: Estaves llegint algun tuit? No, feia gràcia un tuit de Fernando Garea que diu que hi ha el decreto Mari i el decreto Carmen.
3: Això també.
7: Periodistes sempre estem allà.
3: Bueno, hauríem d'anar a connectar ara. Palomeres, alguna informació més? Clar, tu ara has de veure què és el que s'ha aconseguit, no? Perquè no tenim clar què és el que s'ha aconseguit. Aquí està tothom
5: sí,
3: molt content.
5: Sí, ho hem comentat una mica.
3: O sigui, és que clar, tu m'has...
5: A veure, us ho he dit. Jo us he explicat.
6: Us ho estic dient.
7: No retenim.
5: Hi ha dos decrets. Que... En el primer, aquell amb el que han aconseguit posar-se d'acord...
6: Renovació automàtica de lloguers, no?
5: Sí, és a dir, són mesures temporals, totes. Desnonaments per persones vulnerables sense alternativa, protecció, no? I també garanties als propietaris que...
6: Fins al 2028? No.
5: S'està parlant fins al 30.
6: Ah, val.
5: Després també pròrrogues dels lloguers durant 2 anys intentant no, que no hi hagi augment de preus.
3: Val.
5: Però tot són mesures orientades. I l'altra és la que t'he dit, les compres especulatives, que s'ha de veure com s'ha concretat exactament finalment, que és que els fons voltor no puguin adquirir habitatges en determinades condicions, però aleshores dius, ostres, com definim un fons voltor a la llei? Com sempre, el diable estarà en els detalls. Però el que us explicava al principi és que són mesures temporals, un conjunt de pedacets...
3: Sí, ja t'entenc.
5: I el que queda fora és una política estructural i de país que és, molt bé, anem a fer que els 9 milions de persones que viuen de lloguer tinguin una mica de protecció, que no tenen ara... i calmar i baixar una mica la sensació d'angoixa i, com us deia, que també el petit propietari
3: tampoc
5: particular que té un habitatge en lloguer sàpiga que protecció del llogater no vol dir doncs, que no pots recuperar el teu habitatge si el teu fill vol marxar de casa.
3: O sigui, res d'expropiació si no et... ni res d'això. Un rotllo patatero. Escolta una cosa. És veritat que t'he apretat una mica, Palomera, però a més t'apreto, més sexy estàs. I et vaig dir una altra cosa que ja te la torno a repetir. T'hauries de presentar l'alcalde de Barcelona.
6: Capítol 400.
5: Però a més ja m'ho has dit diverses vegades.
3: Sí, tu sempre em dius que no.
5: Que no, no és el meu lloc. No és pel que serveixo.
11: Pues jo crec que sí. Ja t'ho dic.
3: Escolta una cosa, Miquel Missé...
6: Torno dimarts vinent.
3: Tornes dimarts vinent, però ens poses... Tu què opines? Perquè tu també ets una persona que tens una opinió sobre això de l'habitatge, etc. Deies avui, sort que ve el Palomeres perquè no vull opinar, però saps que la gent...
6: No, és que no vull opinar. És que em sembla
3: que
6: més enllà del que... Pues, segurament estic d'acord amb moltíssima gent en aquest país... No, crec que avui és un dia on necessitem que la gent que entén, que coneix molt bé, que sap llegir, llegeixi i ens expliqui, perquè tots aquests detalls que diu el Jaime, ara hi haurà en rosa premsa, hi haurà comunicació política durant hores, i el més important serà els detalls, i per això necessitem la gent experta que està estudiant això als sindicats, necessitem la gent que ens reinterpreti, gent amb la que nosaltres posem la nostra confiança, perquè confiem més en uns poders que estan molt pressionats, diguéssim, per segons quins sistemes, i per tant, més enllà del sentit comú general, jo necessito que avui aquestes persones els deixem l'espai i els deixem els mitjans perquè tradueixin el que volen dir aquests decrets.
3: Però escolta, un aplaudiment per Miquel Missé i sobretot per Jaime Palomera, que ens ha passat per aquí. L'animal, vaya dia, eh? Tu recordes el dia que vas decidir dedicar-te a això de l'habitatge i experimentar i tal?
5: Sí, recordo bé. No va ser un dia, van ser uns dies.
3: Sí.
5: Ciutat Meridiana, any 2007, el moment en què els veïns rebategen Ciutat Meridiana com a Villa de Saucio, perquè és el moment en el que molta gent es troba que no pot pagar la hipoteca, comença a perdre casa seva, alguns, els més grans o no tan grans de la sala ho recordaran, el que va passar en aquest país, i sí, jo no era un tema al que em volgués dedicar, però veure com afectava el perdre la casa, quedar endeutat de per vida a les famílies que no havien fet res malament, a mi em va marcar de per vida.
3: Tu no eres exactament a què et dedicaves en aquest moment, el 2007?
5: O sigui, estaves... Antropòleg, feia recerca, sí.
3: Però hi tenies alguna vinculació sentimental o emocional?
5: Vivia allà fins al 2010, 2011, i tenia amics, la Sèfora, la Madú, tot de gent que ho va passar molt malament. Família, persones que, com que no podien pagar la hipoteca i li estava rellogant l'habitació, el germà que havia vingut, no, d'Equador,
12: sí, sí,
5: deia, escolta, doncs, si a mi em fan pagar la hipoteca, jo t'he de fer pagar més. Si em pugen la hipoteca, jo et pujo l'habitació. Famílies i comunitats que es van trencar.
12: Que bo, que bo.
5: I...
12: que ben explicat, vull dir.
5: Bueno, al final no és només l'habitatge. O sigui, l'habitatge... jo no... o sigui, hi ha gent com molt experta d'això i com que intenta pensar tots els aspectes tècnics de l'habitatge. Mm-hmm. Per mi l'habitatge és una manera d'entendre la crisi d'època que tenim, que és la desigualtat. Sempre insisteixo en això, soc molt pesat, però tenim un país on dues generacions han construït la seva mirada del món al voltant de la idea de que tu, si tu curraves, podies tenir una casa en propietat i tirar endavant i deixar alguna cosa als teus fills. Això està en crisi, i per tant va molt més enllà de l'accés a l'habitatge, que és important, és un tema de que se't trenca el model social i aquesta idea de la classe mitjana, no? De l'estabilitat, que és el que està en joc. I si no es fan coses molt més valentes del que s'està plantejant fins ara, doncs això anirà pitjor. Anirà pitjor, la gent veurà com els seus fills no es poden emancipar, que no li puc ajudar, quan em jubilo necessito pagar-me unes cures, m'he de vendre l'habitatge per pagar-me algú que em cuidi. I aleshores la meva família perd l'únic que vam aconseguir, que és tenir un habitatge en propietat. Mm-hmm. I això anirà pitjor.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Ja. Clar. Nosaltres, els nostres fills, el nostre entorn, cada cop competeix més per una cosa tan bàsica com la casa, amb gent molt, molt rica, que té tants diners que no li queda una altra que anar comprant les coses que tots necessitem. Aquesta és la crisi que anirà més si no la frenem. Per tant, per això penso que quan parlem d'habitatge, doncs si tu ets el govern pots dir, escolta'm, doncs això de que algú que es compra la seva primera casa hagi de pagar un 10% d'impostos, no, al treballador li baixo els impostos. I això de que ara mateix els fons d'inversió i les grans fortunes paguin menys impostos que ningú per adquirir habitatges...
5: Sí, sí que sí.
4: No, no, no. En aquests els fregirem a impostos perquè hem de garantir que tothom pot accedir a una casa.
5: Déu-n'hi-do.
4: I no, no, és que no acabem de veure-ho. No, però és que no ho acaben de veure a Madrid.
5: No sé què estàs apuntant, Esther. Estàs... Unes altres coses teves? Estàs escrivint una novel·la, justament? No t'ha inspirat, t'hem inspirat, no? Som inspiradores, som musses.
6: Ara t'explico la publicitat.
5: Escolta una cosa, un aplaudiment per Jaime, per la meva publicitat, ja tornem immediatament, eh? Menudo programàs.
7: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
8: Vídeos i històries exclusives.
7: Notícies.
8: Entrevistes.
7: Reportatges.
8: Descobriu com és la ràdio per dins.
7: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
8: RAC1 oficial.
7: RAC1.
8: Seguiu-nos.
9: Tots som 1.
5: Estem ja quasi bé fora de temps, però abans anem a connectar amb la Moncloa, en directe de la Moncloa, Elma Sainz, portaveu i ministra d'Inclusió. Bueno,
10: l'escoltem
5: de forma testimonial. Els companys del 14-15, vostès els informaran d'això perfectíssimament. No escoltar una mica, ni que sigui perquè...
10: En otro orden de cosas, y también está conmigo en la mesa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que como saben ostenta la condición de mando único de la gestión de la crisis de Ceuta, y también hoy...
5: 4 ministres, com ens ha dit, efectivament, en Jordi Armenteres. Abans, però, vosaltres són catalans i s'aguanten dempeus gràcies a ATO.
10: Exacte, que des del 1970 ha ajudat els catalans i catalanes a fer-se gran. Fer-se gran és assumir més responsabilitat, és sentir-te més lliure, és buscar nous reptes. ATO, la llet que ens ha fet gran.
5: Exacte. Però escolta, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies, Jaime Palomeres. Estàs llegint l'última cosa, l'última informació que reps? Si vols...
4: No. Estic llegint a la meva mare.
5: I què diu la teva mare, fill meu?
10: Ho has fet bé?
4: Que ets molt maco. Diu, que maco el Marc Giró.
10: Què diu de l'alcalde, la teva mare?
5: Ara, clar.
4: Diu, i també el misser, que s'ha dedicat al seu espai.
5: Ara.
10: Home, per favor.
4: I per cert, digue-li que citi l'article del seu pare.
5: Ara, home, d'avui? D'avui?
10: Ahir.
5: Què deia?
4: Ma mare sap més coses que jo.
10: Va escriure un article al País... molt interessant, on explica que totes aquestes coses misterioses de les lleis dels fons voltor són legislacions que el propi país ha fet perquè aquests fons puguin fer això.
5: És a dir, que són legals perquè vosaltres les necessitem.
10: Exacte, i que en comptes de...
5: Sí, vaig llegir, el vaig llegir. Escolta una cosa, moltíssima gràcies. Ho deixem el 14-15, no s'ho perdin, perquè avui la informació és més candente que nunca. Això no és català. És que, doncs, és que... Per mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
11: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
12: Que avui és la Mare de Déu de la Mercè i, com sabeu, és festiu a l'Hospitalet de Llobregat.
13: A Cornellà de Llobregat és festa?
12: Cornellà no és festa, eh?
13: No. Nenes, muntem una excursió?
12: No.
13: Guiada, si voleu, us puc fer un tour per tot el Corte Inglés de Cornellà.
12: A l'Hospitalet és festa.
14: A Santa Coloma Gramenet.
12: A Santa Coloma Gramenet, també.
14: Molt maco, tot allò. Si ja heu estat.
12: A Santa Coloma Gramenet.
14: A Santa Coloma de Gramenet.
12: Sí.
14: Jo hi he estat una vegada a la vida.
12: Bueno, sí?
14: Saps allò que vas a veure un lloc? Què dius? Això és?
12: Sí.
14: Ja està vist.
12: Ja està
14: vist. Saps què et vull dir? Tornaries allà?
12: No.
14: L'ha passat amb Santa Coloma i amb Roma.
11: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andrés.

0: i Òscar Dalmau.
1: RAC 1. Tots som un milió.
2: Vinga, sense perdre temps.
3: Sense perdre temps.
4: Ah, escolta, s'han carregat el xiringuito del Pedrerol pel matí?
5: Què ha passat?
4: Ai. Tu saps que pel matí tu posaves la tele 4 pel matí a primera hora i tenies la repetició del xiringuito.
2: Ah, no ho sabia, no ho sabia.
4: Sí, a 4 havien fet la fórmula aquesta de repetir el programa del dia anterior per la nit i el posen pel... Però no ha funcionat.
2: Bueno, és que davant on estigui la Rus, poca cosa funciona.
4: Cert, clar. Cert. Llavors ara tornarà a posar Thomas Salami i...
2: Thomas Salami.
4: Thomas Salami és un APM.
2: Ah, un APM. Un de documents sí, i tal.
4: És lo més...
2: Quin dia fan ara l'APM? Ja m'he perdut.
4: Mira, el diumenge la vaig veure abans del TN.
2: Que no
4: els dijous per la nit, sí. Després va el pobre el maltracten, perquè fan un cort i pegar. Sí. Aquí tenim 20 minuts abans del TN. Doncs vinga,
2: és l'Aquaplast de TV3.
4: Sí.
2: On hi ha un forat, allà trobaràs la...
4: Ara és legendària, porta tota la vida, porta dècades.
2: I la productora, escolta, és una assegurança de vida, això.
4: Ah, sí.
2: Fa d'anys que va facturant.
4: Sí, però no sabia
2: qui
4: era.
2: Qui fa les entrevistes ara?
4: El
2: Joel, encara.
4: El Joel. Ah. Sí. Bé, i no sabia que l'altre dia ho vaig saber de casualitat, la productora, al final, a dalt de tot, el que mana és l'Antoni Bassa.
2: Sí,
4: no sabia.
2: Sí. Bueno, mira, almenys li ha quedat, saps, un remanent.
4: Escolta, quina batussa aquest matí.
2: Hi ha d'altres que, clar, el tall de... Vull dir que hi ha altres productores que aquests que porten també igual d'anys o més el tall de formatge, vull dir, el tall de pastís és més...
4: A tu no t'han trucat per les entrevistes aquestes famoses de l'APM? No t'han trucat
2: mai? Sí, sí que em van trucar, sí.
4: Són el seu moment, fa anys ja, no?
2: No.
4: Ah, no?
2: El Joel em va trucar, sí.
6: Ah, caramba.
2: Bueno, ahir no em va trucar la productora, però era un d'aquests moments que no m'anava bé perquè estava amb qüestions personals o allò que no és el moment i... No,
4: bé, escolta, amb l'Àngels Barceló corre per aquí, eh?
2: L'Àngels Barceló que diu que torna al Maresme. Sí.
4: Bueno, s'ha empadronat al Maresme.
2: Sí.
4: Això vol dir que la seva idea és quedar-se aquí.
2: Bueno, no va ser tu, perdona, va ser tu el que vas dir... que havia fet propostes per fer televisió a 2CAT i al 3CAT.
4: Hi havia una productora, que encara estic investigant quina és, havia presentat un projecte, això ho vam avançar el divendres al Versió, havia presentat un projecte d'entrevista, programa d'entrevistes presentat per l'Àngels Barceló, a la 2CAT.
5: Sí.
4: La 2CAT va dir, no tenim en aquests moments el pressupost.
2: No, ara no hi ha, a la 2CAT no hi ha pressupost per res.
4: No, llavors, ho sento, però no pot ser. Llavors, la productora va decidir anar-se a TV3 i aquí és el que em crida l'atenció perquè TV3 va dir que no. Entenc jo que com ja està el Ramon amb el programa
2: per favor.
4: El vas veure?
2: Vaig veure 10 minuts.
4: I què et va semblar?
2: Bé, m'han semblar molt bé. Home, tu, perdona, primera entrevista, crec que era de les primeres entrevistes de televisió amb la Sílvia Catà, la cap dels Mossos, i a partir d'aquí
4: bueno,
2: ja...
4: Allò era un programa, un espai patrocinat per la Generalitat, eh? Perquè la notícia el diumenge era el tema de la vivenda, eh?
2: Sí, però si estava el programa registrat...
4: Sí, 3 hores abans.
2: Ja, però a vegades tens els convidats tancats i no hi ha marge de...
4: Sí, doncs...
2: No hi va haver marge de... No, vaig dir, mira, doncs...
4: Pensa que aquest tema el van fer...
2: El col·lapse, sí, no, si ho vaig veure, perquè també van registrat. O sigui que al final a TV3, no sé quins programes van en directe, però... No, com que el dissabte, a més, precisament vaig veure els dos programes, vaig veure el col·lapse i... que, per cert, el Jordi digue-li que es diu Tiquismiquis.
4: Sí, va tractar...
2: Va fotre un lío amb el
4: Tiquismiquis. Van tractar el tema ahir, que no ens escoltes.
2: A on?
4: Ui!
2: Aquí! Estava gravant el programa.
5: Ara
2: van registrant el Versió.
4: Ara
2: hi ha el Versió al Serveis Mínims.
4: Doncs la Barceló, estic decebuda.
2: Però per què?
7: Àngels Barceló, bona nit.
8: Bona nit. Jo portava, des de que vaig començar TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. L'última etapa de l'Oi por Oi, els 7 anys de l'Oi por Oi, que era una trituradora, era una autèntica trituradora, vist des de fora, una pensa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son. He acabat molt decebuda, un dels motius també de que jo estigués ja tan malament l'últim any, he acabat molt decebuda de la política i dels polítics. He acabat molt decebuda de cada cop que tenia que entrevistar algun polític, de que no em contestin mai a res, de que sempre t'intentin portar per un altre camí. He acabat molt malament per la crispació que hi ha, per l'enfrontament, per les trinxeres, que això vulguis que no, t'acaba afectant personalment.
0: Però fins ara no se n'adona, això.
2: No, home, és el balanç. Després de 7 anys, ella treu aquestes conclusions.
0: Diu que no es pot viure a Madrid.
4: No, i per això s'ha empadronat aquí.
8: Però jo crec que he viscut més anys a Madrid que a Barcelona. Home, sí, jo a Madrid sempre he dit que no era la ciutat on volia envellir i ja estava envellint a Madrid. Aleshores sí que m'he pres una mica tornar a casa. Jo no vull perdre el peu a Madrid, tampoc, perquè al final quan un ha estat allà tant de temps té molts lligams professionals, però també té molts lligams personals. Aleshores, no vull perdre aquest peu, però jo ara a casa meva, de fet, m'he tornat a empadronar ja a Catalunya, és a dir, i el meu retorn és cap aquí.
0: A bona hora.
4: Home, el retorn cap aquí està molt bé. Recordem que és l'entrevista que li van fer al Bàsics ahir al vespre a BTV. I la mateixa pregunta que li van fer al Toni la setmana passada, fa una setmana o fa 15 dies? Fa 15 dies. 15 dies, que ràpid passa el temps.
3: Vols dir 15 dies o més?
4: Fa 15 dies, no, fa 15 dies que vas anar al Bàsics.
3: Quan et van fer l'entrevista?
4: Fa 15 dies.
2: 15 o 3 setmanes, no ho sé.
4: 15 dies.
2: 15 o 3 setmanes.
0: Jo només et diré una cosa. Tots aquests que aquí deien, és que aquí no hi ha oferta, que aquí, ai, quina angúnia, és Catalunya s'ha fet petit, he d'anar a Madrid a treballar, perquè és clar, és que no és l'únic que deixa.
4: Tots
0: se'n van a Madrid, allà a fer el MEC, el MIC i el MOC, i després al cap de quan allà no els volen, perquè allà ja n'estan farts d'ells, llavors, ai, torns, perquè la meva il·lusió sempre ha estat estar aquí, i jo sempre he volgut ser Catalunya. Va, hombre, va! Va, hombre, va! Aneu a enganyar la mort. A mi no m'enganyeu, aneu a enganyar la mort.
4: Home, que dur que m'ha sigut.
0: No, perquè ella... No, perdoni un segon, senyor Justes, estes cases. Estan cases.
3: Estan Hauser.
0: Sí. Tots aquests que han anat a fer els cèntims a Madrid, quan tornen, tots són el mateix.
4: Sí.
0: Bé.
4: Bé, que anàvem a escoltar. No, però és que ella ha verbalitzat...
0: Són iguals, tots, només la Barcelona, tots aquests, qui et diré jo. A veure, el Buenafuentes, el... qui sé jo...
2: Bueno, perdoni, es pot treballar aquí i es pot treballar a Madrid i després es pot tornar a treballar aquí.
0: Actors, n'hi ha un grapat.
2: Bueno, però és que aquí a vegades no hi ha feina. Que estàs aquí, et surt una proposta a Madrid, doncs vas a Madrid. Jo, perdoni, jo ho defenso.
0: Mira, el Jordi González igual, bon altre també, aquest, sempre a Madrid, perquè allí... I ara, on? Aquí. Quan jo no et volen en lloc, aquí.
4: No, però ell...
0: Et volen en lloc.
4: La Barceló ha verbalitzat que ella estima el mar, estima la tranquil·litat, la qualitat de vida...
0: I que... Quants anys fa que era Madrid?
4: I que Madrid és una ciutat...
3: Però que no tenen dret a tornar.
0: Hombre, va!
3: I que Madrid...
0: No has marxat, queda-t'hi.
3: Ah, resulta que si vas a treballar a un altre lloc ja no pots tornar mai més.
0: Com han marxat, no. Perquè han marxat, perquè han dit pestes i coses lletges de Catalunya, que no es podia treballar.
4: La Barceló,
0: que és massa per... Tota!
3: Ui, escolti,
0: tota,
3: és molt alterat, eh?
2: Bueno, a veure, què més ha dit Barceló?
4: No, li ha preguntat la mateixa pregunta que et van fer a tu, li van fer la pregunta a ella.
2: Però quina? Si és l'últim any.
4: Com veus Barcelona?
2: Ah,
4: com veus Barcelona?
2: No, a mi em va preguntar per les Superilles.
4: També altres coses, però també... Què creus que contesta com veu Barcelona? Creus que veu malament?
2: No en tinc ni idea.
5: Com veus la ciutat, ara mateix? L'estat anímic, la ciutadania...
8: Jo la veig molt... La veig massa estrangera. La veig massa pels altres i poc per nosaltres. Em costa molt trobar, l'altre dia que em passejava pel centre, em costa molt trobar un bar de referència que no sigui una gran cadena. Aquesta sensació de que totes les ciutats, tots els centres de la ciutat són absolutament iguals. Hi ha els mateixos comerços a Portal de l'Àngel que a la Gran Via de Madrid. han perdut el sabor. I a més això suma-ho a les riades de gent que hi ha... Però jo això tampoc ho critico, perquè jo quan viatjo també formo part de les riades de gent que va per les ciutats. Però sí crec que té un problema, sobretot al centre, d'identitat.
4: Com té totes les grans ciutats europees. Roma, Venècia, Florència, París...
2: Amb això estic d'acord amb tu, perquè aquest estiu he estat a tres capitals europees i al centre hi ha els mateixos que hi ha a Barcelona, que hi ha a Madrid, i a les tres capitals hi havia els mateixos.
4: Ara,
2: les mateixes botigues, i costa trobar botigues autòctones.
3: S'ha perdut l'essència.
2: Exacte, però a tot arreu,
3: A tot arreu, sí, senyor.
2: Vull dir que no és un mal de Barcelona, sinó que és un mal de tot arreu. Vas a Madrid, passa el mateix, vas a Sevilla, passa el mateix, i et dic, Praga, Budapest i Viena, el mateix. Vull dir, passa el mateix. Hi ha els mateixos, les mateixes botigues, les mateixes turistes a tope, i tot pel turista. I això és així, també, en aquestes tres capitals, vull dir que...
4: Bueno, és que el turisme aporta molta feina, també, molts jocs
2: la
4: de treball. També,
2: la indústria se'ns mora i ens quedem amb el turisme.
4: Sí. I quan passa alguna cosa, com una pandèmia, ens quedem sense turistes i llavors ens queda...
2: Això algun dia s'haurà de passar comptes amb tots aquells que van potenciar, fins i tot alguns polítics, van potenciar que era, sortia més rendible i que era més econòmic anar a fabricar fora d'Europa o fora de Catalunya i es fabricava a la Xina i aleshores, clar, això perjudicava la nostra indústria. Ara resulta que tenim problemes d'indústria al nostre país perquè l'aposta era el turisme i molts polítics van apostar per això concretament. S'hauria d'haver tot una política... No, i de recolzar l'empresa i de recolzar el futur de les empreses, etcètera, etcètera.
4: Bé, què penses fer, Àngels, a partir d'ara? Estàs obert?
2: No, ara està esperant... li va preguntar al Basté. Diu que de moment tranquil·la i descansant. No sé si té algun projecte.
6: Àngels, com et planteges els propers mesos?
9: Pues no sé.
4: Vivint. Com riu?
6: Redescobrint la vida, no?
9: Redescobrint la vida, gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes i a veure què faig, però sense pressa tampoc,
6: Sense pressa, però tot obert.
9: Tot obert, exacte.
4: Clar, jo vull escoltar la gran pregunta, que és què va passar per marxar per tot allò que va passar a la SER. Per què es va
3: deixar? No li van preguntar?
4: No. Ningú li pregunta. Que jo, per mi, crec que és una de les preguntes importants. Què cony va passar a la SER perquè finalment passés el que va passar?
10: Que m'ho preguntis a mi.
2: No, nosaltres, jo no ho sé.
4: Bueno, tenim les versions que de companys d'aquella casa, que al final, entre la gent que ens dediquem a aquest món, al final t'assabentes de coses de gent que treballa allà, doncs mira, ha passat això. Doncs volem la versió d'ella. Com va ser els últims mesos, per què li van demanar, perquè em consta que li van demanar una sèrie de canvis i una sèrie d'introducció de tertulians, i ella va dir que no, que ella decidia quins tertulians. Bueno, això és el que es diu, que ho expliqui ella. Aquesta és la gran pregunta. Escolta, quina batussa fa unes hores amb la Sílvia Charrondo i la Míriam Nogueras? Quina batussa! Ja saps que la Charrondo, si no li contestes a la pregunta que demana, ja
2: sí,
4: comença a interrompre.
2: I la Nogueras també té caràcter.
4: Calla, eh? Home, si té caràcter. Sí, ja s'ha pogut contestar bé.
3: Vamos a saludar a Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. Portavoz, Junts. Bon dia.
11: Bon dia.
4: Gran pregunta, és llarga.
3: Disculpe, senyora Nogueras, que no me queda claro.
11: Poder incrementar...
3: En este momento, ¿qué les separa del gobierno para sacar adelante el decreto de vivienda?
11: Si me puedo acabar de explicar, seguramente le va a quedar mucho más claro. Entonces, nosotros...
3: Señora Nogueras, discúlpeme, es que aspiro a que después de escucharle cuatro minutos hablando, me responda usted a la pregunta. Aspiro, ¿eh? No, digo, ahora mismo, ¿dónde está...?
11: La estaba contestando, pero yo creo que es importante...
3: Si usted me deja acabar de explicar... Pero es que ya nos ha aportado el contexto, discúlpeme.
11: El problema...
3: ¿Dónde está ahora el problema?
11: No está el contexto explicado. Usted me ha hecho una pregunta y yo la voy a responder. Sí. El problema es que nos hemos acostumbrado en que las respuestas sean de 30 segundos, de 10 segundos.
3: Digo, lo de los titulares de 15 minutos, digo, de 15 segundos, no lo dirá por mí, ¿no? Porque lleva usted hablando sin parar más de 3 minutos en cada respuesta. Usted, ¿y eso usted, que todavía...? Bueno, un momentito.
11: Y eso que
3: me ha respondido a la primera.
11: Y esto es bueno, y tendría que ser la normalidad.
3: Sí, usted sabe que en este programa
12: no cortamos a la gente.
11: Lleva Mike, cortándome todo el rato, pero bueno, sí.
12: Discúlpeme, sinceramente, voy a poner fin a esta entrevista.
11: Aquí no le doy la razón. No es tremendo, no le doy la razón. No.
12: De verdad, porque bueno, si no me lo tomaría como una falta de respeto. Real decreto, donde usted responde las preguntas que yo le planteo.
11: Me gustaría explicarle que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste, no quiere decir que no le conteste.
12: Gracias, señora Noguera.
0: Uy.
12: Caram.
0: Os podré...
12: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, escolta. Ha estat això...
0: Però, i...
4: Fes memòria. Tu recordes una benzinera Balmes Diagonal?
2: Balmes Diagonal?
0: Balmes Diagonal? Això fa molt de temps.
2: Bueno, encara existeix, no?
4: No,
2: no, ja no existeix.
4: No, Balmes Diagonal, no hi ha cap benzinera.
0: Enric Granado, Enric Granados, amb Aragó,
2: pues sí. No la recordo, no l'he vist mai.
4: Va passar aquí, gran programa, a BTV, a les 9 a veure, de la nit.
2: Què va passar?
4: Quan acabava la Barcelona, van explicar que hi havia una benzinera allà i que feien una cosa, que és veritat, té raó aquest senyor que comenta, el que feien quan anaves a la benzinera. A veure.
13: Som a Diagonal Balmes. Aquí, en aquest emplaçament, va haver-hi, durant 30 anys, l'American Auto Service, una de les gasolineres històriques de la ciutat. Aquesta estació, com moltes altres de la ciutat, era un servei molt integral, és a dir, que no només els cotxes venien aquí a repostar gasolina, sinó que també se'ls oferia oli. El personal era, disculpeu, però han canviat molt les coses, i era molt més atent que ara. Vull dir, fins i tot doncs admiraven la pressió dels pneumàtics, els vidres, si estaven nets, els netejaven. Parlem de sortidors molt alts, d'aquests que hem vist potser en alguna exposició. Sí, sí. També a prop d'aquí també hi havia servei estació, que el nom ve també d'una... va ser també una de les primeres gasolineres de la ciutat. Durant el franquisme, com que va baixar bastant la circulació, es va reinventar com a ferreteria, però manté el nom Service Station, el nom primer era americà, com moltes altres. Després es va castellanitzar, Servicio Estación, i ara és Servei Estació, doncs, que tenim aquí a quatre cantonades d'aquí mateix, no?
0: Sí, però això fa potser 60
12: home, 70 anys. Home, el Toni anys, no havia ni nascut. Com li fas aquesta pregunta, recordo, pobre
2: però,
12: home?
2: Però em m'ha sorprès que vostè no ho recordés.
0: He dit que sí, dic que això, he dit fa molts anys.
2: Però no, què hi havia?
0: Una benzinera.
2: No, home, no, ja. Sí, però vull dir la...
0: Sí, amb un servei. Home,
2: no, però, a veure, fes-li una pregunta...
12: A veure...
2: Una característica sí, d'aquesta benzinera.
12: Aquesta benzinera tenia una característica especial.
0: No em ve present.
12: Com era el cartell que anunciava el nom de la benzinera? Se'n recorda d'on estava present, repenjat?
0: No em ve present ara, no me'n recordo.
12: Doncs ho hauria de recordar perquè es crida molt l'atenció. Era com una estructura de ferro enorme. Sí, ara ho diu que sí, no?
4: I té raó que les benzineres d'abans...
12: Quina barra que té.
4: Les benzineres d'abans, no cal anar tampoc fa 60 anys, admiraven la pressió,
0: et
4: netejaven els vidres, tu els donaves una propineta...
2: Le pongo wings. Volien col·locar el pot de wings. Perquè para su motor. Le pongo wings. Le pongo wings.
4: Perquè també el tema de la simpatia també s'hauria de tractar, també, la simpatia. Perquè déu-n'hi-do.
2: Però això ha canviat perquè abans hi havia a les benzineres, hi havia el treballador, l'operari, que agafava la manguera i et posava la benzina. I fins i tot hi havia molta gent, no es movia del cotxe,
4: sí.
2: Li deixava les claus del cotxe al benzinero, aleshores obria la tapa i et posava la benzina i després et cobrava.
12: Sí.
2: Això ha canviat, perquè ara ja no saps. Quan arribes a la benzina, normalment has d'anar tu a pagar.
4: Sí,
2: però, i en el cas que hi hagi algú, no saps si te la poses tu, te la posen...
4: Clar, era una època que pagaves el comptat, el cash.
2: Sí. Bueno, perquè no havia i ara tampoc saps si has de pagar abans, has de pagar després.
12: Sí. Cadascuna té unes normes.
0: Sí, sí.
12: Doncs aquesta benzinera va tenir tant èxit que l'empresa nord-americana Chevrolet va designar aquesta Service Station...
0: Me'n recordo, sí.
12: Sí, què la va designar?
0: Això que deies, sí.
12: Com la seva seu central.
0: Sí.
4: Això vol dir que Servei Estació estava més amunt. Estava més amunt, llavors, Servei Estació.
2: No, més amunt no. Estava més avall.
4: Avall.
2: Servei Estació està...
4: Ha estat sempre com ha estat, al carrer Aragó.
2: Aragó, Diagonal. Entre Rambla Catalunya i Diagonal.
4: Ah, veus? És el que deia el senyor...
2: Servei Estació està entre...
0: Està al carrer Aragó.
2: Entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
12: Ara.
2: Que allà trobes de tot. Fins i tot algú que et pot atendre bé.
0: Sí.
4: I uns preus...
2: Trobes de tot.
4: I uns preus meravellosos.
2: Ja. Per unes ofertes... No, sempre a vegades... Sempre tens... Tard o d'hora tens la sort de que algú amb, sí, amb amabilitat t'atén.
10: L'últim dia que hi vaig
2: anar... Ara l'has de buscar.
10: L'últim dia que hi vaig anar me van tractar molt bé.
2: Bueno, doncs és el que li dic, que l'has de buscar, l'has de buscar.
4: Deixa'm comentar-te.
2: Has de ser una mica... Deixa'm dir, mira, aquest serà el que m'atendrà bé.
4: A veure, una altra pregunta que et faig. Quin va ser el primer encàrrec que li van fer a l'arquitecte Gaudí a Barcelona? Primer encàrrec.
2: El Palau Güell.
4: No. No, no, no, no, no.
10: Lo de, lo que hi havia les monges, aquell col·legi.
4: Fred. Fred. Va començar la setmana passada, és que no m'ha donat temps a passar-ho. A BTV han fet Els Artesans de Gaudí. Un programa sensacional explicant tota aquesta gent que ha treballat per Gaudí i la gent que a dia d'avui treballen per fer la Sagrada Família, per acabar la Sagrada Família. Sí, tots aquells petits
12: artesans
4: que piquen pedra i que diuen oh, em sento orgullós de tanta gent que veu, que veu la meva feina quan venen a la Sagrada Família. Bé, doncs, expliquen aquest programa que va començar dimarts passat, el primer encàrrec...
10: Ah, ja ho sé, ja ho sé. El Parc de la Ciutadella.
4: No!
10: Sí, home, sí, que els que ho feien el van, quan era jove... Hi ha el Parc de la Ciutadella, hi ha una cosa feta per...
2: Que hi ha la persona, hi ha la font.
10: Exacte.
2: La font és de...
4: Una pista.
2: La font hi va treballar el Gaudí. La font sí que hi va treballar el Gaudí.
4: Una pista.
2: A la font de sí, a la Parc de la Ciutadella.
4: Una pista, Plaça Reial.
2: Els fanals.
4: Sí, senyor.
2: Els fanals de la Plaça Reial.
4: Sí, senyor.
14: Y lo vemos con su primera obra. Le encargan inmediatamente una farola. Esta farola la viene encargada a un gran artista del momento que muere. Entonces cambian, ¿no? Cambian la persona y ponen un joven arquitecto. ¿Cómo es? ¿No? Que da una persona de renombre, pasan a un joven arquitecto. Y esto significa que de alguna forma él ya se había hecho conocer. Construye esta farola al taller de Puntí, que tenía como característica de tener todas las artes dentro. Los mejores vidrieros, los mejores herreros, los mejores carpinteros, o sea, tenía todo dentro, ¿no? Y también tenía los mejores clientes.
10: Ya me recuerdo.
14: Él hace durar el proyecto de esta farola 2 años, que es un tiempo larguísimo, pero que le permite tejer todas estas relaciones que finalmente son las que luego le han permitido entrar en el mundo de la burguesía catalana.
4: I a més a més va sortir un llogater que vivia, que va estar vivint a la Casa Vicenç. Tu t'imagines viure en una de les cases?
2: Home, això deu ser espectacular.
4: I quin mal de cap.
2: Per què?
4: Perquè sonava el timbre de la casa cada 5 minuts.
2: Ah, bueno, clar, alguna...
4: Japonesos, americans... Va explicar, escolti'm, que va... Bueno, ho explica ell, de fet, directament.
15: La Casa Vicenç té un significat molt important perquè és un exemple del que és la nova professió de l'arquitecte, que no només li encarreguen edificis públics, monuments, sinó que també pot actuar per encàrrec d'un privat.
16: La reixola de la Casa Vicenç, que és la flor de moro, sembla ser que quan Gaudí va anar-hi amb el seu amic Manel Vicenç, li va dir a Gaudí, escolta, que vull fer una casa aquí a Gràcia, aviam si no la podries fer, no? I aleshores va anar-hi a veure el solar.
17: Quan vaig anar a prendre les mides del solar, estava totalment cobert d'unes floretes grogues, que són les que vaig adoptar com a tema ornamental en la ceràmica.
16: En un moment donat, en Gaudí va agafar un... Suposo que portava un quaderno de notes i un llapis i va dibuixar-ho. Li va donar al fabricant i li van produir les reixoles de flor de moro.
18: El fet d'haver viscut 40 anys allà... Estic molt content, em sento molt privilegiat. Nosaltres no entràvem per la porta principal, a la planta baixa hi vivien els propietaris, nosaltres vivíem al primer pis i vivint allà hi havia turistes que trucaven a la porta i digué, es pot visitar la casa, es pot visitar. Clar, si estàs molt enfeinat, dius, ostres, ho sento, no està oberta. No està oberta al públic, no es pot fer visita, és una vivenda, això, no? Però depèn del dia, doncs dius, bueno, va, passeu, pugeu un momentet, va, que us l'ensenyo. I ens ensenyava el desordre que tenia jo a casa meva.
4: Clar, depèn de com tenies endreçada la casa.
2: Sí, no, clar, t'agafa amb els calçotets baixats.
1: RAC 1.
2: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
19: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
1: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
20: Anthony Gordon, saps algunes paraules en català?
21: I know molt bé.
20: Molt bé, sí.
21: Com va?
20: Com va, home?
21: Bon dia. Bona nit. Visca el Barça.
20: Visca el Barça.
1: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa.
20: Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
22: Sí, se nota?
20: Un poco, sí.
1: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1, tots som un milió.
2: Saludem el Marc Serra. Marc, bona tarda.
23: Bona tarda, què tal?
2: Perquè, sí, deixa'm dir que ahir Protecció Civil ja ens va avançar.
23: Va ser una prèvia.
2: Ens va avançar amb un missatge d'aquests, és Aller, sí, que avui tindríem aquestes precipitacions. Aquest cop sí que no han fallat. Mm-hmm. Tot i que, clar, l'avís era per avui al matí.
23: Sí, era com un pròleg.
2: Que la pregunta que ens fèiem aquest matí amb la Mònica Folquet és, no seria millor enviar aquest és Aller sense so, i en el moment del xàfec, si et volen alertar, que t'enviïn el missatge amb el so, amb l'alerta.
23: El que estàs proposant encaixa perfectament amb el que va passar ahir, perquè si no hi hagués hagut so, no hi hauria hagut l'ensurt que va haver-hi al Gran Teatre de Liceu, funció d'ahir al vespre de la ida de Verdi, una de les apostes potents de la temporada. Firma la direcció escènica, senyor Barcelé, Shirin Neshat.
22: No la conec.
23: En una producció que venia de Salzburg i París. I això en ple Liceu, 2.500 persones, justament en aquest instant va passar això.

0: Que sí,
1: jo no hi entenc, però es veu que és un moment especialment sensible de la representació, vull dir que és mala sort. Clar, 2.292 espectadors, posem que la meitat portessin mòbil, pràcticament tots.
2: Exacte, poder... ha rebaixat molt el tant percent, perquè jo crec que el 90% van amb mòbil.
1: El 90%, doncs mira, fixa't.
2: La prova és que amb les pauses que hi ha al Liceu per, de mitges parts, tothom mira el mòbil. Doncs, o sigui, no hi ha ningú que no estigui mirant el mòbil.
1: Doncs posem 290 telèfons sonant a tota pastilla. Ens ho explicarà una persona que estava gaudint o no de la funció, ara en parlarem, i que és el filòsof, escriptor i músic en construcció, com diu ell, Bernat de Déu. Bernat, bona tarda.
3: Tarda, companys.
2: Bona tarda.
1: Benvingut. A veure, situem-nos, Bernat, en l'ensurt. La funció, ja, diguem-ne, va començar una mica accidentada, perquè crec que hi havia un debat sobre l'escenografia, no?
3: Sí, aquesta no és una producció excessivament arriscada, però sí que és cert que Aïda és una òpera...
1: Ai.
0: Hola?
1: Hola?
2: Això són,
1: és
2: l'aiguat.
4: Hola?
2: L'aiguat. No, no, és l'aiguat. No, no. Avui en dia està tot...
0: Tot xop.
2: Tot els cables estan molls.
0: Tot. Les antenes.
2: Però les antenes van en cables. No?
0: Sí. Ah,
2: o les antenes, el poses una antena i va sola. No, va amb cablejat. I aquí el cablejat està fet...
0: Però d'on xupa l'antena?
2: Ha fet... El cable, amb cablejat. Llavors el cablejat està humit i per això ens ha fallat la connexió.
0: Mare de Déu.
2: A veure, que l'estem tornant...
1: Encara no, eh? Encara no.
2: L'estem tornant... Encara no. Mira, doncs escoltem Aïda, tu. Mira. Posa. Que millor.

0: preciosa.
1: No s'ha fet mai això en aquest programa, escoltar una estona d'òpera...
2: No, amb Ramon Gené...
1: No,
2: ho
1: dic ara, mai, no. Aquesta hora. No. Aquesta hora, ah,
3: bueno, aquesta hora no.
1: Aquesta hora no. Que potser la gent amb tanta actualitat també ho agraeix.
0: Però poseu altres...
2: Home, per escoltar una altra vegada el que hem explicat al matí, doncs...
1: Veus?
2: Doncs et diré que sí.
1: Ja el tenim, eh?
2: Dic ja per, està, ja per... està. Ja, ja m'ha secat el cable,
1: sí.
2: Passat a l'assecador,
1: sí.
2: I ja està.
3: Ja, ja podem... funciona.
2: Ara.
4: Visora, que se siente. Visora, se siente. No se torne, fotre un cop.
2: A veure, ara amb el cop,
1: fotre un cop, Bernat.
5: Escolta, és que amb els socialistes no funciona res en aquest país. No van els trens, no van els telèfons...
1: No va l'òpera, tampoc. Et preguntava per la escenografia. Què passava?
5: No, doncs, bàsicament, que és, com us deia, és una producció una mica arriscada de la Shirin Neshat, que és una artista més coneguda per les seves instal·lacions visuals que no pas per ser regista d'òpera. Llavors era, Aïda és una, com us deia, una òpera molt determinada pel seu moment històric, per tant, és una òpera molt determinada per un imaginari molt egipci, sí. Molt grandiloquent, tot i que és una òpera molt, molt intimista, en el fons, perquè és un que va del de sempre que va Verdi, d'amor, de mort i de desgràcies. I algun tribunero del cinquè pis va protestar una mica i van haver-hi crits, o sigui que ja era una funció tensa, la qual cosa també als aficionats a l'òpera ens agrada, perquè l'òpera no deixa de ser un teatre grec i, per tant, la gent hi pot dir la seva, sí que hi ha gent més grollera. Jo crec que ahir es va protestar per una producció que tampoc n'hi ha per tant. Em va fer gràcia perquè va haver-hi un moment que va sortir una noia despullada que aquí ningú va protestar, perquè això de veure cuixa sempre fa il·lusió. I tot estava una mica calent. I en aquest moment del tercer acte, sí. Que com dieu és un moment molt intens, doncs va passar el tema de les alarmes. Això devia ser la mitja part va ser 9:45 més o menys, doncs devia ser cap a les 10.
1: És un moment... En quin moment arrenca les alertes? I què està passant a la història?
5: Mira, en aquell moment, és un moment molt bèstia perquè és un dels duets del tercer acte, el primer gran duet dels dos, en el qual Aïda i Radamés estan discutint, perquè Aïda, a petició del seu pare, li demana que a Radamés, que és el cap dels exèrcits dels egipcis, que traeixi una mica les seves conviccions i se'n vagi amb ells. És a dir, que es casi amb ella i no amb Amneris, que és la seva rival, la princesa egípcia, i per tant li està dient que no només li foti el sal a la seva senyora, sinó que li foti el sal al seu país, la qual cosa és diguéssim, és motiu de cesse, per dir-ho així,
0: sí,
5: no?
0: Sí, exacte. Llavors,
1: motiu de cesse.
5: Llavors, en aquell moment, l'Arsen Sorogoyan, que era el tenor, i l'Anna Netrebko, que és aquesta soprano tan coneguda, russa, que genera sempre polèmica allà on va, perquè es diu que és aliada de Vladimir Putin, exacte. I totes aquestes mandangues, doncs és un moment molt tens, perquè ella li està dient, fot el camp, ell, que no puc, i llavors doncs va entrar el PSC a escena.
1: I a mitja discussió, és alert?
5: I a mitja discussió, com és clar, comença a sonar tot a això.
1: Però de tothom, sonar, de tothom, eh? De tothom o quin tant per cent?
5: Sí, a mi em va sonar. Sí, sí, jo tinc el mòbil amb silenci, perquè realment sempre no hi ha performance operística que no algun cretí no deixi sonar el mòbil. Mira que ho avisen, ho avisen en català, en castellà i en anglès.
1: Sí.
5: O sigui, tothom ho ha de saber, però sempre hi ha dos o tres cretins que ens foten algun preludi en l'aire. I van sonar tots. I jo crec que l'Antonello Manacorda, el director, se'n va donar de seguida, algun dels músics, clar, els músics viuen aquí a Barcelona,
1: sí.
5: Del Fossat, li devia dir, escolti, mestre, que això és una alarma, va parar...
1: Es para tot, sí,
5: home, a veure, si això fos un telèfon mòbil que no para de sonar, tu tires, no?, com el teatre. Jo he vist algunes escenes teatrals que es perllonguen minuts, encara que hi hagi un mòbil d'algú sí. que no el té a mà o que el té en una cas, bossa, no?
1: Són 2.000 mòbils.
5: Clar. Clar, clar, llavors jo crec que el Manacorda va dir, escolta, deixem passar uns minuts fins que passi la tempesta, mai millor dit, i va fer, mira, jo diria que va estar 3-4 minuts parat, i de seguida va reprendre la funció sense més, tot i que sí que és cert que al final del tercer acte va quedar una mica deslluït, perquè els cantants estaven, no sabien que podia passar això, no? Llavors va quedar una mica deslluït.
1: Però llavors, sí. Però a l'escenari què passa? És a dir, sí. L'orquestra para i els cantants què fan?
5: L'orquestra para. Llavors, el tenor es va quedar una mica amb aquella cara que va fer tota l'òpera d'Estaquirot, perquè és un noi que actua, diguéssim, que hauria d'anar a l'Institut del Teatre, i la Netrebko va ser una cosa molt curiosa, perquè de seguida va veure que passava alguna cosa, i va començar a saludar, a fer saltets, com si estigués molt contenta, com una senyora que està contenta, això està bé, és molt a, molt a favor de la gent que està contenta, i com que veia que no parava, es va seure.
1: A l'escenari?
5: A l'escenari, sí, sí.
1: A mi inquieta més aquesta terra, part de fer salts. Per què saltava?
5: Sí, va començar a fer salts com si... Bueno, com estava contenta, és una senyora. Bueno. Pensa que a Rússia fa molt fred, llavors ella estava a Barcelona, està a la platja, cobra una pasta, llavors es va fotre a saltar, que vols que et digui.
0: Però com una loca.
5: I la gent va aplaudir. Perquè la gent aplaudeix, la gent té aquestes coses.
1: Sí. Val. Llavors,
3: bueno, per trencar una mica el clima d'incertesa, no?
1: Sí, tenia en compte com anava l'òpera i la qualitat de l'òpera, a tu et va semblar bé fins i tot que sonés Les Alert?
5: A mi em va fer molta gràcia, perquè saps què passa? Les representacions d'òpera, cal dir-ho, mercès a la magnífica gent que treballa al Liceu i a molts teatres d'òpera del món, perquè clar, nosaltres quan veiem una òpera veiem si és una òpera molt voluminosa com Aïda, que té un cor molt, molt voluminós, molt substanciós, veiem potser 100 persones a escena, però clar, darrere n'hi ha 70, més tècnics, tramullistes, maquilladors, clar, tot això és un engranatge molt difícil i molt costós, per això les entrades d'òpera valen tants diners com els musicals, perquè és una mandanga muntar una òpera, no? Llavors, la gràcia és quan passa una cosa inesperada. I el Liceu té una història molt, vaja, curulla d'esdeveniments problemàtics. Vam tenir sort que no ens va caure una bomba a sobre, perquè va passat, eh?
1: Sí. En aquest sentit sí que han passat un munt de coses.
5: Clar, una... Fins i tot hi ha un dia que va caure un gos d'una de les
1: dretes. Sí, és veritat.
5: Això m'ho explicava sempre el meu mestre Roger Alier, que una vegada, fa molts anys, que una... que abans heu de pensar que les òperes nosaltres estem acostumats a un nivell de silenci sepulcral, sobretot des de Wagner, no? El primer que diu, escolta, aquí es ve a escoltar músics i la gent que vulgui socialitzar que se'n vagi al Mau. Ai. Vull dir, llavors no hem mai en accidents, però a vegades passa, per exemple, passa que un cantant es fa... cantant està mig encostipat,
1: sí,
5: i creu que pot cantar i fa un acte i el diu, escolta, no puc continuar, i ha d'entrar al cover, que és el tant que està allà esperant per si passa algun... I a mi m'agraden aquest tipus de coses. A més va ser...
6: Ai.
1: L'estem perdent, eh?
3: Això és l'aigua, és l'aigua. Sí, ja us he dit que el cable ha quedat remullat i...
1: L'hem assecat durant un moment, però se'ns ha tocat...
6: Ha tornat
1: a remullar-se una altra vegada.
3: Bueno, torna a posar... Bueno, ja,
1: una mica d'Aïda? No, sí, una mica sí. Més d'Aïda.
3: Bueno, però és que tinc... Escolta, que tinc a la Folquet que no, té l'Armenteres esperant, eh?
1: Coita.
6: I l'Adrià.
1: Aquesta nova manera d'explicar les notícies a mi m'agrada.
0: Sí.
1: Es para una mica per la música...
0: Però aquesta és la russa?
1: No, aquesta no és la russa.
3: Estem fent la tasca de, per exemple, de Catalunya Música, que podria ser una fórmula que fos música clàssica, tot i que ara no. Ara són un programa rere un altre.
1: Música clàssica, notícies...
3: Catalunya Música és molt difícil a dia d'avui escoltar música.
0: Què dius ara?
3: Sí. Quan la poso, sempre parlen. Sempre. No callen ni sota l'aigua.
6: Però al matí, quan fan un programa, on se'n posen cançons? Clar,
3: quan poso jo sempre a Catalunya Música, sempre estan parlant.
6: A quina hora
3: no sé.
6: Ho escoltes?
3: Bueno, doncs els caps de setmana. Perquè jo durant la setmana, a veure... Crec que vinc aquí a fer alguna cosa.
6: Sí, però igual venir cap aquí...
3: A quina hora l'escoltes?
6: No, igual passa pel carrer, jo què sé.
3: Bueno, bé, ja t'has recuperat?
1: Per telèfon.
3: Però ja aniríem acabant, perquè sí. L'òpera va acabar una mica... Que no,
1: desmaregada, però és que d'això
3: sí,
1: anava,
3: clar.
1: Perquè el Bernat... Bernat, ens escoltes?
5: Sí, perdona, és que els socialistes m'estan...
3: M'estan tallant la línia.
1: Escolta, tu dius que...
5: Això és censura.
3: T'estan tallant la línia, ja es veu.
1: Sí. Dius que la cantant principal, la protagonista, et va rebentar el timpà i que és una producció que es notava que potser no havien assajat gaire. Què va passar?
5: Sí, saps què passa? El Liceu fa una cosa que jo entenc, que és que fa produccions una mica més comercials d'òperes més conegudes per pagar les òperes que són més desconegudes, més contemporànies o fins i tot d'un autor viu. Llavors, clar, amb una producció de 14 sessions d'Aïda passen molts cantants diferents i això dificulta que hi hagin uns assajos consensuats, que els cantants estiguin aquí quan toca i costa que hi hagi que hi hagin assajos com Déu mana. No només passa al Liceu, passa a tots els teatres que es diu de repertori del món, és a dir, que van fent una mica les mateixes òperes sempre. I pel que fa a l'Anna Netrebko, jo crec que és la gran cantant, però a mi és una cantant que em fot molt nerviós perquè no afina. I jo quan un cantant no afina, és una molt bona cantant, i la veu és preciosa, però li costa afinar.
7: Però quina gràcia, però si és la base.
1: Clar, si està a Liceu, se suposa que això ho donem per fet, no?
5: Sí, però és a dir, fa uns filats de veu molt bonics, a més és una noia, és una senyora, vaja, molt, molt guapa i que té una presència escena meravellosa, però sobretot el registre mig, li, de tant en tant, va mig to baixa.
1: I adeu-siau. Aquest ja ha sigut...
2: La tercera
1: va...
2: La tercera ha anat a...
1: La tercera va a la vençuda.
7: Doncs escolta... Són socialistes, li fan això als socialistes,
2: Bueno, no, socialistes o la Corpo. Com que ella està amb la Corpo, amb els companys de Catalunya Ràdio, vés a saber que no hagin volgut, saps?
7: Sí.
2: No, que no volen cap mena de relació entre Catalunya de Ràdio i RAC1. Tot i que, per exemple, el Pàmies, a veure, cada 15 dies el teniu allà. Vull dir que hi ha un grapat de gent que va i ve, això, escolta, que és com la connexió del metro de la línia... De la línia 2. Escolta, em diu la Xènia que el podem acomiadar.
1: L'acomiadem, ja està. Bueno, Bernat, ho deixarem aquí,
5: si teniu un dubte sobre Sopranos, truqueu-me,
2: Sí.
1: El que farem ara és enganxar tot això i quedarà la conversa perfecta. No te'n moïnis.
2: Exacte.
1: Bernat, gràcies.
5: A vosaltres, guapos.
2: Una abraçada, Bernat. Bernat ho toca tot, Toca música clàssica, toca filosofia.
7: Política.
2: Cigars. En sap un munt de puros.
7: Què dius ara?
2: Home, vull dir que és dels meus.
1: Això dona validesa a la vostra teoria de que a les prèvies no hi hagués so. A les prèvies de Les Alert s'haurien estalviat
2: clar,
1: aquest disgust al Liceu.
2: Clar.
1: Si és la prèvia sense so, llavors mira, si toques...
7: Però si tu has de pensar, els que hi ha al Liceu, els que hi ha al cinema, els que hi ha, no sé on, quan envies l'alerta?
6: Però l'alerta amb so, que és la que t'espanta, t'has d'espantar quan hi ha un perill imminent.
1: Llavors, aquesta era una prèvia.
2: No, és que d'això, en aquest programa ja en varen parlar en el seu dia, quan ja va haver-hi tota la polèmica que es va llançar una alerta no sé quantes hores abans, i que després, el dia següent... no es van produir els aiguats. Però és evident que la conversa que vàrem tenir amb un expert en la matèria, doncs és evident que RAC1 no l'escolten ni els hi va interessar gens el que es va explicar aquí, perquè han tornat a fer el mateix. Per tant...
8: El cas de l'òpera, jo crec que aquestes alertes fan un bé a l'òpera.
2: Sí, ja ho ha dit el Bernat de Déu. Ja ho ha dit.
7: Espera que falta. RAC1.
9: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
10: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
9: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
10: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
9: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
10: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
11: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
9: Va, Cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
10: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
11: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
10: Bueno, escolta, què?
9: Escolta, mos aixequem o què?
10: Va, posa la ràdio!
9: Vinga, va, espavila!
12: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
13: Per cert, nois, us he dit una cosa?
14: Sí, que es pare!
13: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
9: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
13: Sí, durant el programa.
15: Així surt el programa.
9: Oh, mare, que el va parir.
12: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 29 de setembre del 2026. Un dimarts passat per aigua a bona part de Catalunya, amb imatges realment impactants en algunes poblacions. Molta precaució i molts ànims a tota la gent que s'ha vist afectada per aquestes tempestes torrencials que hem tingut, sobretot durant el matí, també a la tarda a la zona de la Costa Brava i de l'Estartit i tota aquella zona de les Illes Medes. I a més, un dimarts ple de notícies esportives. Semblava un dimarts tranquil, de partits, de seleccions, però ja a mig matí hem tingut l'ensurt de Rafinha. L'han hagut de canviar el descans en l'amistós entre el Brasil i Austràlia que jugava a Brisbane per unes molèsties a la cuixa dreta, que és la cuixa que li ha fet la guitza en les últimes lesions, sobretot en les que va tenir la temporada passada. L'han canviat el descans, de moment no en tenim més detalls perquè des de la Confederació Brasilera no n'han dit res més, que aquesta informació, molèsties a la cuixa dreta. Ancelotti no n'ha parlat a la roda de premsa i no li han preguntat sobre el canvi de Rafinha, sorprenent. I el Barça estan esperant a que es llevin a Austràlia per saber com està el jugador. Per tant, a hores d'ara, molts detalls no en tenim i això que hem estat preguntant durant tota la tarda. Veient imatges de com ha marxat Rafinha de l'estadi, no sembla molt greu, però esperarem a les pròximes hores a saber-ne més detalls. Esperem que quedi tot en un ensurt i que Rafinha, amb aquestes molèsties, com ha passat a Amèrica amb la selecció espanyola, doncs pugui tornar cap a Barcelona i estalviar-se l'últim bolo que té el Brasil, que és a l'Índia. Aquesta hora, a més, tenim jugant la selecció espanyola contra Croàcia, el Sánchez-Pizjuán de Sevilla. Ara hi connectem, en directe amb el Damià López, que està pendent sobretot dels internacionals del Barça. Ja us avanço que Lamine Yamal ha fet un partidàs avui al Pizjuán. Però és que, a més, avui el president Joan Laporta ha fet declaracions des de Copenhagen, on s'està fent l'assemblea dels clubs de futbol europeus, el que abans era la ECA. Després l'escoltarem. A Laporta, entre d'altres qüestions, ha dit que s'han abraçat amb Miguel Ángel Gilmarín i que han rebaixat ja tensions després de tot l'enrenou pel cas de Julián Álvarez. I avui també és notícia impactant i de les grosses el cas del Manchester City a la Premier. La comissió independent de la Premier League anglesa ha declarat avui culpable el City d'irregularitats financeres entre el 2009 i el 2018, durant aquestes 9 temporades. El consideren culpable en 114 dels 115 càrrecs dels quals l'acusaven per, entre d'altres coses, contractes adulterats per inflar ingressos i reduir costos, presentar comptes inexactes, ocultar finances als organismes futbolístics i no cooperar amb aquesta investigació. Les acusacions són molt greus, segons la Premier, però el City ja ha reaccionat i Ferran Soriano, el CEO del conjunt Citizen, ha fet unes declaracions contundents dient que tot és fals i que recorreran als màxims organismes que puguin per demostrar la seva innocència. Ha parlat de conxorxa Ferran Soriano, en aquest cas que, insisteixo, ha sacsejat el futbol anglès i també el futbol mundial. Ara en parlarem a la tertúlia amb el trident dels dimarts, Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco, i també trucarem al company Pol Ballús de The Athletic, que durant molts anys, durant, per exemple, aquesta etapa del 2009 al 2018, va seguir el City allà a Manchester. Abans, com dèiem, passem un moment pel Pizjuán, que és a punt d'acabar-se. Aquest Espanya-Croàcia amb una gran actuació de Lamine Yamal. A Sevilla hi tenim el Damià López. Hola, Dami.
2: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Escolta, de moment, victòria d'Espanya, una més, amb De La Fuente a la banqueta, i com ara deia, es fot molt bon partit de Lamine, no?
2: Sí, aviam, anem per parts. Està guanyant Espanya 4-1. Acaba de marcar Nico Williams al quart. No hi ha qui li miri a la cara a l'equip de La Fuente. Realment una altra actuació impressionant. És la millor selecció del moment i avui ho està tornant a demostrar. Acaba de marcar Nico Williams al quart. Espanya que es consolidarà com a líder de grup. I igual que Wembley dissabte, Lamine ha marcat al minut 1. Ha obert la llauna per marcar terreny i dir aquí estic jo. Lamine ha marcat al minut 1. Espanya ha fet un gran partit, dominant, tenint oportunitats, podent sentenciar. En la primera que ha tingut Belio per Croàcia, avui substitut de Dante Budimir, ha empatat el partit. Croàcia amb molts suplents, ha jugat Budimir titular, tampoc Modric, tampoc Kramaric, etc. Però acte seguit, Marc Pubill feia el 2-1 i a la segona part, Lamine Yamal un Lamine d'una altra galàxia estratosfèric, ha sortit ovacionat del Sánchez-Pizjuán, ballant, dansant amb la pilota, fent el que volia, ha remuntat línia de fons, i quan semblava impossible ficar-la pel pal curt, li ha ficat pel pal curt a l'Ivakovic, que encara la busca, i en una celebració, jo crec que icònica, s'ha assegut damunt de la pilota sobre la gespa, i fins i tot els integrants de la banqueta han sortit a, jo diria, saludar-lo, a homenatjar-lo i a reverenciar-lo. Jo crec que és un gol de pilota d'or totalment, el gol que ha fet Lamine Yamal, un gol absolutament definitiu, sense menystenir el primer, que ha estat un gol de definició clàssica ja, tot i la joventut, Aleix, podem dir definició clàssica de Lamine Yamal, des de la dreta creuant-li a l'Ivakovic, l'home que avui realment tampoc diré que no és el seu dia, perquè realment els gols són imparables, i ara fa un instant, gairebé entrant en temps de descompte, Nico Williams acaba de fer el quart en una acció que recorda el millor Nico, realment entrant, amenaçant i clavant-li a l'Ivakovic. Bé, doncs 4-1, Espanya 6 punts, i pel que fa als del Barça, Pau Cubarsí, l'únic que haurà repetit titularitat i haurà completat els dos partits, Anglaterra i Croàcia, haurà fet 180 minuts, jo crec segur que descansa contra República Txeca dissabte. Lamine Yamal, 68 minuts, com et dic, ha sortit ovacionat, no ha fet un Cristiano, perquè ho diguem, perquè ens entenguem, ha sortit absolutament conforme i acceptant...
1: No ha posat cares, no, vols dir?
2: No ha posat cares i no ha muntat cap escàndol com Cristiano amb Portugal. Fermín, primera titularitat en partit oficial amb la selecció espanyola, la deixa passar quan Lamine marca el primer, envia una pilota al pal, destacadíssima actuació de Fermín. Pedri, últims 33 minuts, Rodri, últims 19 minuts, Olmo, l'únic que no ha jugat, sense cap contratemps físic, s'acaba el partit, la gent que s'ho ha passat d'allò més bé, De La Fuente, doncs lògicament també content, veiem ara Lamine que li diu algú que li canviarà la samarreta, ha guanyat Espanya 4-1, pròxim partit, dissabte al Tartiere contra Txeca, crec que estava perdent 0-2, crec, contra Anglaterra, vaja, en principi ha ser el partit més senzill per Espanya amb canvis i rotacions per part de Luis de la Fuente.
1: Sí, dissabte a 8:45, aquest Espanya-República Txeca al Tartiere d'Oviedo, també amb el Damià López, una República Txeca que entrena Santi Denia, exseleccionador sí. De categories inferiors, i com ara deies, a veure, hola Oriol Jové.
3: Hola.
1: Ha acabat guanyant Anglaterra contra Txeca en el grup d'Espanya?
3: Sí, mira, s'acaba d'acabar el partit. Anglaterra ha guanyat 0-2 a la República Txeca, per tant, se situa segon el conjunt anglès amb els mateixos punts que Croàcia, però els 4 gols que han encaixat avui la selecció de Croàcia fan que tingui pitjor diferència que Anglaterra, per tant, Anglaterra és qui se situaria segona a falta d'aquest Anglaterra-República Txeca de la propera jornada, amb un gol de Gordon. Ha guanyat Anglaterra, ha marcat Gordon, un bon gol, centrada des de la dreta, que el blaugrana ha rematat amb un bon cop de cap, ha jugat 81 minuts Gordon, l'altre gol l'ha fet Harry Kane.
1: Per tant, Anglaterra, que avui sí suma els punts, Espanya líder, com deia el Dami, amb 6, amb 2 victòries en 2 jornades, Anglaterra 3, Croàcia 3, i en la pròxima jornada hi ha un Croàcia-Anglaterra. Per tant, serà també interessant aquest duel entre el segon i el tercer classificat, que estan empatats a punts. República Txeca, Dami, la ventafocs d'aquest grup. En principi, clar, la selecció espanyola hauria de tornar a guanyar dissabte i posar un peu i mig ja als quarts de final de la Nations, no? Amb 3 victòries en 3 jornades.
2: Sí, li ha faltat certa sort a l'equip de Santi Denia, que sembla que està fent bona feina, però el primer partit contra Croàcia va competir, li van anul·lar un gol amb 1-2, i avui, pel que he vist, pel que he llegit, s'ha quedat amb 10 ben d'hora. Em sembla que al minut 25 s'ha quedat amb 10 jugadors i ja no ha pogut competir bé contra Anglaterra, que més té un equipàs. Gordon porta ja 2 gols en aquesta Nations League, que és difícil competir amb Gordon i Harry Kane. És que s'ha de ser una gran selecció per guanyar-li a Anglaterra. Això ho pot fer Espanya i gairebé ningú més, no? Així que, evidentment, República Txeca igualment ha de ser un partit que Espanya hauria de treure amb certa facilitat. I aleshores jo crec que interessant a l'eix de cara a l'aturada del mes de novembre, si Espanya pogués fer els 12 punts, això ja és anar més enllà, no? Però si Espanya guanya República Txeca i també fes els 12 punts contra Croàcia, aleshores potser De La Fuente podria, diguem, adoptar un terreny més relaxat al novembre si tingués aquests 12 punts, especialment el primer partit que hauria de jugar contra República Txeca, no? Després ja l'últim partit és a casa, el Metropolitano contra Anglaterra, però sí que aquí doncs podria fer més rotacions i sobretot el primer partit contra Txèquia doncs donar més descansos.
1: Perfecte, doncs a veure com va evolucionant tot això. Recordem que, com ara deia el Dami, a Espanya li queden 2 partits, dissabte a Oviedo contra la República Txeca i dimarts de la setmana vinent, per tant d'aquí a 7 dies, Croàcia-Espanya a Split. I espera, que tenim Lamine Yamal parlant a Televisió Espanyola després del partit a la gespa del Pizjuán.
4: Un año detrás de un mundial y poder traerlo a casa y ganar con esta victoria tan especial, pues estamos muy contentos.
5: Con exhibiciones como esta, una muesca más para el Balón de Oro.
4: Otra más.
6: Gracias.
1: doncs ja està, res més ha dit. Dues respostes i cap a casa, la minya mal. Molt bé, Dami, a veure si parla de zona mixta o quines reaccions tenim aquí a la zona baixa del Pizjuán.
2: Mira, et faig una aposta perquè també entre els companys aquí fem l'aposta, sempre treuen a tres jugadors. Jo crec que avui és el dia de Fermín. Pot ser que surti Lamine, perfectament, però jo crec que en un dia en què Fermín torna després del Mundial, l'altre dia no va jugar a Wembley, ha estat titular en partit oficial, ho va ser en l'amistós contra Sèrbia el mes de març, previ al Mundial. Jo crec que avui és un dia claríssimament perquè treguin Fermín. Però jo crec que, Aleix, tu deies, cal destacar i remarcar i subratllar el partidàs que ha fet Lamine Yamal, que a tots els camps on va de la geografia espanyola, i això en un futbolista del Barça no és fàcil, seria més fàcil si fos un jugador al Madrid, sincerament ho crec i és així, és un futbolista del Barça i català, amb tot el que això implica, que surt homenatjat a tots els camps d'Espanya, i això és gràcies a la seva qualitat futbolística, a res més, eh? És que ho fa tan bé i és tan bo que és impossible no tenir aquesta reacció, perquè és que al minut 1 ja et marca territori, és a dir, són dos partits en aquesta Nations League i són dos partits al minut 1 que han carrilat Lamine Yamal. Crec que amb això està tot absolutament dit.
1: Sí, i curiós que el Pizjuán amb el Barça va fer aquell gest quan el van xiular i a partir de llavors doncs, tot el partit el van estar xiulant i l'afició del Sevilla emprenyada per aquell gest que Lamine Yamal va fer com dient, va, xiuleu-me més, i avui en aquest mateix estadi doncs, ha acabat ovacionat per l'actuació brillant que ha tingut amb dos gols i una assistència dels quatre gols en tres que ha participat Lamine Yamal. Dami, d'aquí una estona tornem a veure quins protagonistes hi ha.
2: Perfecte, fins ara, Aleix.
1: Vinga, fins ara. A banda del grup d'Espanya, ara repassàvem el 4-1 contra Croàcia del combinat espanyol, el 0-2 d'Anglaterra contra la República Txeca. De la resta d'avui, Jove, amb què et quedes?
5: Doncs mira, per exemple, la Lliga B, també de la Nations League, victòria d'Eslovènia, Eslovènia de Derkusic, central de l'Espanyol, ha guanyat 2-0 a Macedònia del Nord, amb 85 minuts del blanc i blau, i victòria de Suïssa, també, 0-3 contra Escòcia, en clau blaugrana, dos partits més del dia, la classificació per la Copa d'Àfrica, Sudan del Sud 0, Egipte 5, amb un gol de Hamza Abdelkarim que ha sortit al minut 87 i en aquesta estoneta ha tingut temps de fer un gol, el que ha arrodonit la golejada del seu equip. I a la classificació per l'europeu sub-21, Bèlgica 1, Gales 0, amb 65 minuts, en aquest cas sense gol, del també blaugrana Bissibu.
1: Tots, en principis, també físicament, excepte aquestes molèsties de Rafinha, de les quals n'estarem pendents a les pròximes hores. Gràcies, Jove.
5: Fins ara.
1: Fins ara. Avui també hem tingut Eurolliga de bàsquet. Us hem explicat a les 6 de la tarda, RAC+1, la segona jornada del Barça, a la pista del Dubai, de Xavi Pascual. I no han anat massa bé les coses, Dani Aguilar. Hola, bona nit.
6: Bona nit, no. Ha perdut el Barça de 7, 94-87. Bon inici, però, sobretot, pagat per un mal segon quart, 29-12. Ha penalitzat massa aquest segon període. Ha arribat a perdre de 20 el Barça, però de la mà de Gibson i, sobretot, de Kevin Panther, ha anat millorant la situació i reaccionant fins a situar-se a 5, finalment, però ha acabat perdent. Però, insisteixo, segurament, si algú es vol quedar amb la bona notícia, és aquesta reacció, aquest punt d'honor final de l'equip blaugrana, que per cert viatja cap a Istanbul divendres per jugar contra el Beşiktaş, setmana molt exigent que acaba a Múrcia. 11.000 quilòmetres ha de fer el Barça aquesta setmana.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Judista, comunicador brasiler, que era a l'estadi. A Brisbane avui, i ara el sentirem, explicant que ha pogut parlar amb Rafinha uns instants i què li ha dit el futbolista del Barça. Per tant, no hi ha informació oficial, però com a mínim tindrem la veu d'una persona que avui era a l'estadi, era a la zona mixta, i ha pogut parlar un moment amb Rafinha després d'aquest canvi al descans. Estem pendents amb el Damià López del que passi al Pizjuán, després de la victòria de la selecció espanyola, i avui abordarem dues qüestions més. Aquesta sanció o aquest comunicat de la Premier League dient que el Manchester City és culpable, de moment no hi ha sancions perquè el City té dret, evidentment, a recórrer a altres organismes i a defensar-se d'aquesta acusació que planteja la Premier, que és molt greu. I també parlarem del preu de les entrades del clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre. Avui les xarxes socials, els grups de WhatsApps, d'amics i de família n'anaven plens amb aquests preus escandalosos que van des dels 600 euros una entrada fins als més de 1.000 euros. D'això en parlarem avui també aquí al Tu Diràs. De seguida, aquí a RAC1.
5: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
6: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
5: Per analitzar l'actualitat.
7: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
8: hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
7: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
5: I també per aprendre i passar una bona estona.
9: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
7: No hi tenia TV3.
9: I tenia Antena 3.
5: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
6: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
5: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1, tots som 1.

0: 10 i 49 minuts. Aquí seguim a la nit esportiva de Catalunya, ja entaulats l'Ernest Folk. Hola, Ernest.
1: Què tal?
0: Bona esteu? Nit. Molt bé. Bona molt bé. T'has mullat molt avui? O has pogut estar sota cobert?
1: No, mira, després de tantes alertes vaig decidir intentar no desplaçar-me gens durant el matí d'avui.
0: Per tant,
1: d'alguna cosa va servir la és alert, a part d'interrompre la funció al Liceu.
0: Ah, sí? Molta gent allà amb alerta.
1: Bueno, és que em va començar a sonar compulsivament i es va interrompre la funció.
0: És un gran debat, això de les... És alert. Hola, Lluís Carrasco.
2: Hola, què tal?
0: Què tal?
2: Bona nit.
0: Bona nit. Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit.
1: Jo diria que...
0: Està pujant el Màrius.
1: Jo diria que l'abús d'És alert ens porta a un escenari perillós.
0: Sí, però, per exemple...
2: Estaves al Liceu?
1: No. Ah. No, no, però és que ho he vist per xarxes, això del Liceu.
0: Tu no, tampoc, no?
2: Al Liceu.
0: Tu hi eres?
2: Sí.
0: Ah, i què? Va sonar molt...
2: Home, clar. Tot interromput. Caos.
0: Caos, eh? La gent preocupada és ara, quan és...
2: No, què passa?
0: Ja.
1: No, i jo... La funció es va interrompre, ho he vist.
2: No, i una escenografia inquietant. És que tot era inquietant.
0: Que tothom buscant el mòbil, que si el bolso, que si la butxaca, que si la jaqueta, i intentant parar aquell sol.
2: En realitat, us diré la veritat, he llegit una petita crònica del Bernat de Déu, que m'ha fet molta gràcia, perquè realment ho explicava, m'agrada molt l'òpera, no estava allà al Liceu, però el Bernat, amb la seva gràcia habitual, fa una... bueno, us convido

0: mirar-ho a Twitter, on fa en tres petits talls, en tres petits posts, explica, per una banda, Aida, i el que li va semblar l'obra i els cantants, etc., barrejat amb l'actualitat més imminent de les pluges i les tormentes, que va donar tot plegat una crònica entre molt culta, perquè el Bernat en sap molt d'òpera, i molt canalla, molt divertit.
1: Jo un gran debat sobre això, només diré una cosa, perquè hem de parlar de molta cosa.
0: Però van encertar. Jo sóc dels partidaris de passar-se de frenada.
1: Sí.
0: I no s'han passat de frenada. Avui hi ha hagut aiguats tan bèsties que, de no haver hagut aquests avisos, probablement alguna persona podria haver pres mal fins al punt de perdre la vida. Per tant, per mi, ben estan les alertes.
1: Sí, no, les alertes estan bé, les volen baixar una mica de volum, que ja em sembla bé també, perquè no fa falta que ens rebentin els timpans. I després, que si és una previsió i la saps, tira l'alerta a una hora normal, a les 8, a quarts de 9, a les 9, però no a les 10 i 20 minuts en molts llocs en què les famílies dormen, tenen nens petits o vés a saber què passa. Llavors, jo crec que ahir l'hora es podria haver ajustat una mica a una hora més normal, l'alerta. I si no, envia un missatge de text sense so i que la gent, quan es llevi, miri el mòbil i vegi el missatge de text. Si és una previsió, vull dir, si és una cosa que ha de passar imminentment, pel que sigui, doncs mira, ho entenc, que t'espantin.
2: Estic d'acord, però també és veritat que no ens agrada res.
1: Ja, sí, això.
2: És a dir, si arriben a encertar l'hora, ara estaries dient no sé què, o estaríem dient no sé què.
3: És molt difícil fer-ho tot al gust de tothom. Sempre hi ha algú que no li agradarà la presa de decisions.
0: I d'una ciència tan inexacta com és la previsió meteorològica, que aquesta és una altra. Vull dir, es fa amb totes les millors intencions, la tecnologia i la ciència ha avançat moltíssim, i per tant la previsió encerta pràcticament al dia i a l'hora, però en tot cas hi ha aquesta component de que pot ser que es col·loqui aquí o que es col·loqui allà, i en el cas de Catalunya, si es col·loca a Barcelona, tothom n'és conscient, si es col·loca a Viladecans, sembla que no ha passat res.
1: Ja, perdoneu, que surt la mina de zona mixta, em diu el Damià. Dami.
4: Sí, vam escoltar la mina.
5: Però eres conscient, Dami, que cada vez marxes más, cada vez eres más regular, cada vez tienes más incidencia en el juego del equipo.
6: Bueno, estoy creciendo. Al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo. Muy bien, siempre nos apoyan mucho, estamos muy contentos. Al final nos dan la vida para venir aquí a jugar y disfrutar, entonces muy agradecido a ellos. Nada, que nos vemos en el partido de vuelta y que mucha suerte.
5: Que si se ve más cerca la pelota de oro.
6: Bueno, no da pena a mí. Yo jugo, disfruto y da pena a vosotros.
4: Lamin, la celebració del gol, la celebració... Bé, se'n va Lamin, crec que hem pogut escoltar una miqueta, no?
1: Sí. Quin caos, Dami, Déu-n'hi-do. Mare meva. Espera, que a més se'ns talla la cobertura de la comunicació, perquè deu ser un caos aquella zona mixta quan ha aparegut Lamin Yamal, que avui, després del partit que ha fet...
3: Empatitzo molt amb aquests moments.
1: Que ara surt Fermín, mira, a veure.
7: Goles y nada, esta es la dinámica, sí.
8: Fermín, meter aquí la cabeza es difícil, un montón de partidos, más de 40 sin perder, 9 victorias seguidas. Esto es una locura, ¿no?
7: Sí, sabemos que somos una gran selección, todos los jugadores tenemos un gran nivel.
1: No, que se'ns talla.
7: Listos y tenemos que seguir así.
4: Com t'has sentit a tornar, Fermín? Com t'has sentit?
7: Oh, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que he passat, i res, molt content i disfrutant el camp.
5: Ha sido especial para ti, Fermín, ha sido especial después de perderte el Mundial, estar aquí cerca de tu gente, ¿cómo ha sido especial?
7: Sí, muy especial, porque al final estaba aquí mi familia y, bueno, era mi primer partido como titular con la selección y nada, muy contento de disfrutar en el campo y a seguir trabajando.
5: ¿Y para ti quién merece el Balón de Oro?
9: ¿Qué se siente al jugar con el dorsal
7: 9
9: ahora que estás en tan buena
7: racha goleada? Bueno, pues es un número, en teoría es para los delanteros y bueno, me ha tocado llevarlo, pero espero marcar ya pronto.
5: Porque aquí la competencia es durísima, los minutos aquí valen oro, ¿eh?
7: Sí, es lo que te he dicho, al final tenemos una gran selección, todos los compañeros se merecen jugar y bueno, ya está en el míster la decisión y cuando me toca la oportunidad pues a rendir bien.
10: Després de dius la mil, no t'ho penses,
7: però està fent... No, està claríssim, per mi.
1: La mil, la pilota d'or, està dient.
11: Número 9, ¿cómo te encuentras anímica y también físicamente?
7: No, muy feliz la selección. No hay mejor cosa que estar jugando con tu país y bueno, ha sido un verano duro, pero ya he pasado página y...
1: A veure si aquí? Aguanta la connexió. Sentim alguna última resposta de Fermín. A veure si ens aguanta aquesta connexió des de...
7: Era mi idea. Al final, quan te lesiones, pues no sabes cómo vas a volver. Tienes... Y bueno, me he intentado preparar lo mejor posible este verano y bueno, intento lo mejor que puedo y estoy contento.
4: Venga, gracias.
1: Vinga, gràcies. Ja se'ls emporten. Dami, no sé si, si en sents, eh? Un caos, això, eh? Hem pogut sentir-ho tot, sí, sí, però un caos, sento, eh?
4: Ho sento, aviam, que tenim aquí cables barrejats amb el...
1: És que realment, és una batalla poder fer la pregunta i fotre la carxofa.
3: Està tan en la situació en la pell del Dami que empatitzo molt amb, amb ell.
1: Val.
3: Sincerament.
4: És massa desorganitzat.
1: No, no, és que és impossible sentir-lo. Bé, a veure si el recuperem millor i que ens ho expliqui una mica. Però sí, sí, és que ja se sent que arriba tot aquí, a veure qui fot primer el colze i aconsegueix fer la pregunta. Bé, crec que en general
3: que
1: ho hem sentit tot.
3: Que moltes vegades quedem tots apilotonats, els aparells aquests al final fan com una mica d'inhibidors dels uns i dels altres. Aleshores, la cobertura falla, estàs en una zona que si estàs tapat doncs també falla la cobertura. És que és tot molt difícil.
1: Hola, Màrius Carol, eh? Què tal? Bona nit.
0: Bona nit.
1: Bona nit. Què deies, Dami? Perdona, que ara sí que crec que et sento bé i sense tallar-te.
4: Sí, és possible que es continuï entretallant perquè som aquí en una cova, a la part baixa de l'estadi. No, simplement que, per exemple, en el nostre cas d'avui, o sigui, o tu baixes a la zona mixta abans que s'acabi el partit o ja no agafes bona posició. Clar, en el cas nostre hem fet una connexió amb el partit en marxa, ja hi havia companys que estaven baixant, amb la qual cosa ja és impossible. Quan he baixat, tenia aquí a 10, 12, 14 periodistes amb la posició agafada, amb la qual cosa que tu ja, d'alguna manera, has de ficar colze, has de ficar cos per poder riar, per poder... O sigui, tu no saps... jo vull que, per exemple, et diria que en tot el dia no he suat, crec que no recordo haver suat en tot el dia, però, i tot i que fa... Jo no sóc de suar. Ah, he sortit d'aquí? Hòstia, com si hagués anat a... o hagués fet una activitat esportiva. Però diguem que aquí, i mira que de la Federació Espanyola moltes vegades elogio el tema organitzatiu, és una zona mixta que és un caos, perquè no han tingut temps de, per exemple, fer una divisió per mitjans, no? És a dir, televisions, ràdios, premsa escrita, i aquí s'ha barrejat absolutament tothom. També es barregen youtubers, es barreja tothom, i aleshores aquí és un caos absolut. Hi ha nervis, jo no sóc dels que em poso nerviós, sincerament, eh? Jo, però hi ha molta gent que posa nerviosa, que es tensiona, hi ha empentes, i bueno, aquí es forma un caos, però bueno, al final l'objectiu és que tant la veu de la Min com la Fermín hagin pogut arribar als nostres oients, més o menys, espero,
1: sí.
4: I ja està.
3: Un heroi, Damià López.
1: Qualsevol cosa ens avises, Dami, a veure si es tranquil·litza una mica la zona mixta.
4: Sí, jo crec que el més important, que és la Min i Fermín, ja han passat per aquí, però bé, en tot cas, que de la Fuente i potser també algun altre protagonista. Bé, no sé si l'Ivakovic tindrà massa ganes de parlar, ha rebut 4 gols, també ha de passar per aquí Luka Modric, i lògicament estem pendents de tots els protagonistes, evidentment.
1: Molt bé, perfecte, doncs línies obertes amb el Sánchez Pizjuán. Màrius, tu t'has mullat molt o no per tancar el tema de la pluja avui? T'has mullat molt o has pogut estar suplucar? Va, tranquil.
0: Gens.
1: Bé, ja.
0: I a més he fet una aposta i l'he encertat. He sortit de casa sense paraigües. El paraigües és un instrument maligne.
1: A vegades no tant, eh?
0: No, escolta una cosa.
3: Per si cau un llamp o perquè és maligne?
0: Bueno, el camp del Barça, per exemple, tot el fan tirar a la paperera. Deu ser dolent. Si el Barça, que és el que més estimo a la vida, em diu que els haig de tirar, és que és una cosa que no... deu ser bona. Però és que, en general, l'eina, el paraigües, és que no... O sigui, veig una persona amb un paraigües i penso que igual s'ha fet mal o té una lesió, no?
1: Hi ha paraigües elegants, t'he de dir, que llueixen amb la vestimenta, sí, sí, que portis.
0: No, hi ha paraigües que valen.
2: Sí, però en altres latituds, eh?
1: Ja.
2: Aquí ni paraigües ni barrets.
0: Bé, hi ha un vell periodista que li va passar... m'hi ha dit el nom perquè no passa res, Carles Sentís, que fa molts anys, en una recepció de l'anterior rei al Palau de Pedralbes, si parlant de fa, no sé, 35 anys, plovia a bots i barrals. I posaven el majordom de la porta, posava un paperet, o el paperet amb un paraigües mullat, que què vol dir? Que al cap de...
3: que es desfarà el paperet.
0: Bueno, el paper es desfeia, les lletres que ell havia apuntat...
1: per guardar-li, vols dir-li? Per guardar-li,
0: sí,
1: posava
0: sí, per
1: paperet.
0: Per guardar-los a l'entrada. Sí, sí. Havia plogut molt i tothom anava amb paraigües. I ell portava un de Louis Vuitton que li devia costar, en fi, un dineral. No? La seva dona li va donar, té, vés amb aquest. I l'home, quan va buscar el paraigües de Louis Vuitton...
3: No, li van tornar del mercat de Canovelles del diumenge,
0: bueno,
3: no?
0: Sí, bueno, ja no hi era. i li va portar a casa un d'aquests que es pleguen, d'aquests que venen aquí a les cantonades i tal, els dies de pluja, i va arribar a casa i la seva dona diu: no, aquest no és el paraigües, aquest és el que em vaig regalar, que bueno, encara no havia arribat l'American Express a casa seva, vull dir, amb la targeta cremada, per un paraigües que, en fi, se'l van dur. I se suposa que se'l van dur, sabia el que s'enduia.
1: Home, clar, suposo.
0: I era devia ser un personatge principal.
3: És que la lliçó potser és no portar paraigües, la lliçó és no et gastis més de 10 euros en un paraigües, igual la lliçó vital és aquesta.
0: Però...
1: demà, per sort, no plourà. En principi, demà, per sort, no plourà.
0: Però...
1: avui ha plogut, i molt, al Pizjuán, al Festival de la Mine, amb gols i assistències. Déu-n'hi-do, com està el nano. Vull dir que ara sí que sembla que està bé. Esperem que no es trenqui ni es constipi, com Rafinha. Perquè està, li anirà bé, vull dir, arribarà amb ànim a Barcelona si continua així.
2: Els dos titulars són Lamin pilotador, ja que Rafinha no la pot guanyar, que és per mi qui se la mereix, però com que ha estat desqualificat d'entrada... com que ha estat desqualificat d'entrada...
0: Solda.
2: No, puc acabar l'opinió?
0: Sí, perquè ja l'he sentit.
2: O t'he de preguntar si...
0: No, repeteixes, com l'all.
2: T'he de preguntar si estàs d'acord. I la segona, per mi, és molt senzilla i molt antiga, que és que la selecció espanyola segueix sent el mirall del Barça. Quan el Barça funciona, un dels símptomes clars és que també funciona a la selecció espanyola, i llavors la selecció espanyola mai ha guanyat coses importants si el Barça no ha funcionat. Llavors, bueno, amb una mica de Pedri o gens de Pedri o tal, però bàsicament tot va al ritme del Barça.
1: O juga Fermín o juga Olmo, sí, depenent del partit, a la mitja punta, Lamine juga segur, a darrere Cubarsí ho ha jugat tot, i Rodri avui
0: han volgut matar el partit, ha sortit Rodri, ha sortit Pedri i s'ha acabat.
1: Sí, però en condicions normals Rodri serà titular amb Espanya, passa que avui ha pensat que queden 3 partits, doncs avui li dono uns minuts. A Pedri és més sorprenent que no li agradi a De La Fuente, que prefereixi Fabián. Això són gustos futbolístics. A mi em sorprèn. Però en clau Barça ja va bé.
2: Jo crec que...
1: va ser suplent l'altre dia, suplent avui.
2: Ha pesat molt que al Mundial Pedri no va estar bé. I llavors jo crec que això encara li pesa a De La Fuente, que ha vist un Pedri que no és el Pedri al que estàvem tots acostumats.
1: Però avui són uns minuts avui, sí. I li fa una assistència a la Mín.
2: Avui sí, dic perquè veníem del Mundial.
1: Ja.
0: I va arribar esgotat perquè va ser fidel i va ser lleial als seus colors, que no són els de la selecció espanyola, sinó que són els del Barça. Bueno. I els culers li hem d'agrair, igual que Fermín, que es trenca per aquesta lleialtat.
2: Això m'agradaria que li preguntessis.
0: Mentre altres jugadors en altres equips que vesteixen amb menys colors, els jugadors es van directament reservar durant 3 mesos per arribar al Mundial, Pedri fins l'últim moment va guanyar el títol, per ell, més important, que era la Lliga. I a partir d'aquí va arribar cansat, va arribar esgotat en aquest Mundial. És veritat que també va gaudir de menys minuts. I després també volia explicar una anècdota, que no és una anècdota, em sembla frapant i a més em sembla especialment interessant, perquè avui he estat mirant les 5 principals cases d'apostes del món per veure quins són els favorits en el món. I Espanya, un cop més, ens ven una mentida. Espanya no és una mentida.
1: Són Kane i Lamine els favorits.
0: Sí, sí, no? És Kane i Lamine a tot arreu, de les 5 principals, en 4. Kane és el favorit, Lamine és el segon en tots els casos, i amb una, Lamine és el favorit i Kane va al darrere. El tercer no sempre és Mbappé i Rodri. I sempre i en totes les ocasions el cinquè sí que és veritat que és Messi. Per tant, sembla ser que la pilota estarà entre Kane i Lamine Yamal. I les cases d'apostes, que s'hi juguen moltíssims diners, no s'estan per bromes, ho medeixen tot, tenen totes les informacions i el que volen és guanyar diners. I per tant, si alguna cosa ens ha de preocupar, perquè ja s'ha acabat la votació, preocupar des d'un sentit culer, ja s'entén, és que la cosa està amb Kane, no està amb...
1: A mi em sembla el més lògic i objectiu veient la temporada dels dos. Títols, rendiment individual, els equips arribant lluny a la Champions, no? Amb el Bayern, Kane va fer semis, el Barça quarts, el Mundial tercer, Kane.
0: El debat Kane no ha entrat. I en el món el debat és Kane. I el que és veritat és que fa només un mes la diferència entre Kane i Lamine Yamal era 2 punts, es pagava a 1,40 o 50, 1,60 només la victòria de Kane, mentre que es pagava 3,50 a 4 la de Lamine Yamal, i ara estan a dècimes. Però Kane sempre al davant.
1: Volies alguna cosa?
0: No, jo escolta, per què volia renyar carinyosament a l'Ernest? Perquè és que no és un debat
12: Sí, no és, perdona, tot és un debat. Tot el que vulguem, ens podem debatre-ho. Però hi ha una cosa que és veritat. És extraordinari, Rafinha. Però la mina és el Cirque du Soleil. És que, o sigui, tu compres una entrada perquè vols veure, sobretot, vols veure guanyar el Barça, però el que realment té un estímul afegit és veure un tipus que farà coses que no faran els altres. I això ho tenen molt pocs jugadors al món. Ho tenia Messi, i ho té ell, i això és... I n'hi ha pocs jugadors així al món, no?
1: Sí, sí. Dius, que estiguin tocats per una vareta, n'hi ha pocs, sí.
12: Ah?
1: Sí, és així. Ara que dius això de Rafinha, mentre estem pendents encara de si hi ha alguna reacció més al Pizjuán i si voleu comentar alguna cosa més d'aquest partit d'Espanya, però m'agradaria centrar-nos ja en un dels homes del dia, que és Rafinha. Marta, o sigui, és una cosa increïble en el món en el que estem ara, que tot està connectat i que la informació vola per mil canals. Estem a l'expectativa de saber què té Rafinha.
3: Sí, sí.
1: És que nosaltres, el Barça, el Brasil i tothom.
3: És així,
12: no?
3: És així.
12: I mosqueja molt, eh?
3: És així. El Barça estan pendents del que diguin des de la selecció brasilera, un cop li hagin fet les proves pertinents, una ressonància que s'ha de fer les properes hores. Ara mateix el Barça estan mirant els serveis mèdics del club. No tenen més notícies que això, que ha estat substituït a la mitja part per aquestes molèsties que ha confirmat la Confederació Brasilera de Futbol. Tampoc Carlo Ancelotti hi ha fet referència després del partit perquè ningú li ha preguntat. El que és tranquil·litzador és que circula un vídeo a xarxes en què un youtuber li pregunta a Rafinha com té la cama, si està tranquil, i ell li diu que sí.
13: Com està la perna? Està tranquil? Està?
3: El youtuber en qüestió és Tomer Saboya, que ens explica com ha anat aquesta conversa ràpida amb Rafinha.
14: Yo siempre regalo, doy un regalo a los jugadores brasileños que meten gol. Y hoy le di este regalo a Rafinha. Y le pregunté cómo estaba la pierna y me dijo, no, está todo bien, está todo bien. Porque como salió, yo estaba preocupado. Y le pregunté, ¿está bien? ¿Cómo está la pierna? Y me dijo, no, está todo bien, está todo bien. O sea, a mí no me pareció nada muy grave, muy preocupante, pero, o sea, no tengo una información periodística nada más. Lo que me dijo que está en el vídeo.
1: No, aquest document, periodísticament, no guanyarà el Pulitzer.
3: I la informació és impossible tenir-la perquè se li ha de fer aquesta prova.
1: Però el que vull dir és que aquest document que hem aconseguit a RAC1 d'aquest paio que ens ha escrit a les 4 de la matinada a Austràlia, perquè el tio està allà seguint la selecció brasilera, aquest youtuber brasiler, vull dir que gràcies al nano que s'ha llevat i ens ha contestat, té valor en el sentit que ell, com diu, jo els dono un regal allà a la zona mixta al final del partit quan marquen, i li he dit... Hòstia, com estàs la cama? Que t'han canviat? No, tot bé, li ha contestat Rafinha. Bé, és l'única prova que tenim que en principi és un ensurt.
3: Sí, el que segur, però a hores d'ara, és que de moment Rafinha, és evident, és dubte pel proper partit amistós del Brasil, que està programat per aquest dissabte 3 d'octubre a Calcuta contra la selecció de l'Índia, i la previsió és que la canarinha s'hi desplaci dijous des d'Austràlia. S'havia parlat que potser havien de passar pel Brasil. No cal allargar més la tortura de Willy Fogg, saps? I aleshores viatgen des d'Austràlia directament cap a Calcuta, i això, a les properes hores se li farà aquesta ressonància, se li examinarà bé la cuixa dreta a Rafinha, i serà aleshores quan el Barça també sabrà de primera mà quin és el diagnòstic que em fan des del Brasil.
1: A mi em tranquil·litza, un, la imatge d'aquest youtuber parlant amb Rafinha, i dos, la cara de Rafinha. Que li
3: la cara de Rafinha no és d'alarma. No.
1: Com
3: és
1: dient, sí, potser ha notat una molèstia a la cuixa dreta. Havia fotut ja el gol de penal abans del descans i ha dit, Carleto,
12: bueno,
1: dona'm descansar,
12: no? És que Carleto el fa jugar 90... Escolta, un amistós a l'altra punta del món. El fa jugar als 90 minuts.
1: El primer partit, sí.
12: Bueno, i calia...
1: No,
12: i el següent partit surt titular, o sigui, hagués pogut tornar a jugar els 90 minuts per un partit que no serveix per res.
1: Aquí hi ha un factor, i ara posem-nos en la pell del jugador,
3: i el factor emocional
1: del jugador brasiler. O sigui, aquest tio, un, no tenen ni a Ronaldo, ni a Ronaldinho, ni a Rivaldo, ni a Bebeto, ni a Romario, vull dir, ja no tenen un davanter referència. I aquest tio, Neymar, ja no va a la selecció i li han dit, té Rafinha, tu ets el dorsal número 10 i el capità del Brasil, i seràs el davanter. Hòstia, per un brasiler com va Rafinha, això ha de ser la bomba. Per tant,
12: però escolta,
1: clar que vol jugar.
12: Estan jugant una xerrotada, eh?
1: Sí,
12: una
1: xerrotada, però llueix el 10.
12: A 20.000 quilòmetres.
1: Llueix el 10 i el braçal de capità, estarà al millor moment de la seva carrera.
12: Aviam, sí, però hi ha un entrenador allà que que alguns els protegeix, doncs jo crec que s'ha de protegir, Rafinha. Per afavorir el Barça.
1: Que entenem aquest punt de vista, ser empàtic.
0: Les dues coses són veritat, Màrius. Per una banda, Rafinha és veritat que ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, i crec que en aquest sentit que va prendre perfectament la lliçó l'any passat als Estats Units quan es va lesionar...
3: Ara ho repassarem, sí.

0: A més, Flick es va enfadar, i es va enfadar moltíssim amb ell, i ell, jo crec que va aprendre perfectament la lliçó. I per una altra banda, també és veritat de que és una persona que el fet de donar-li galons el transforma. Ho hem viscut a Can Barça. Li van posar el braçalet de capità i el jugador va patir una metamorfosi. No és que evolucionés, és que ha patit una metamorfosi. Ha passat de cuca a papallona. És espectacular el que pot arribar a fer en segons quina personalitat aquest braçalet de capità. Al Brasil li ha passat una miqueta el mateix. I ara, després d'haver pres la lliçó, que no tinc cap dubte de que l'ha pres, també és veritat que ha de saber equilibrar i ha de saber administrar, per una banda, la responsabilitat que Carlo Ancelotti li està assumint, i per una altra banda, el fet que ell sap que s'ha de cuidar si realment vol ser referent i transcendent jugant al futbol.
1: Podem parlar seriosament?
0: Ho he intentat, Ernest. Ho intentava, de veritat.
1: Va, no era per tu. Com diuen a la pel·lícula, no és res personal, Lluís. No, o sigui, vaig a parlar seriosament. Sí, perquè hi ha una cosa que no volem admetre.
2: Mira, m'han entrat encara de riure. De riure, m'encanta. No, parla seriosament, sisplau. Necessito.
1: No, perquè hi ha una cosa que no volem admetre. I és que el més important pels jugadors són les seleccions. I això és un tabú. Això, per molt que el Lluís s'ha esforçat a explicar que no sé què de Pedri, que tal. Sí, molt bé.
0: No he parlat de Pedri.
1: Sí, abans sí. Abans has parlat de Pedri.
0: Ah, bueno, sí.
2: Que Pedri prioritzava
0: el Barça.
2: El tram final de temporada i tal.
0: Que no es va reservar.
1: El conte de fades que has explicat i tal. Bueno, però vull dir que...
0: A veure, has començat dient que feia broma i ara que faig contes de fades.
1: Sí. Vull dir que si ho mirem seriosament...
0: Ernest, parla com vulguis, però...
2: Tens un ampli ventall de retòrica.
1: Si ho mirem de debò, no amb l'òptica del Barça, sinó amb l'òptica del que són avui en dia els jugadors de futbol, ens podem enganyar, si volem, però no hi ha res més important per un jugador que les seleccions. És injust, els paguen els clubs, és absurd, són 4 partits en el calendari, tal, però és així. O sigui, és l'aparador més bèstia del futbol. Llavors, és tan bèstia que pot arribar a passar el que va passar amb Rafinha l'any passat, que teniu raó amb el que has explicat, i en això estic d'acord amb tu, Lluís, que és que segur que ell ha après coses, etc. Però l'esprint de Rafinha l'any passat...
3: Ara ho repassarem, recordem que ens va explicar que no havia sigut un esprint.
1: També el que jo aquell esprint l'he vist.
0: Sí. Serà un esprint...
3: En aquell esprint no és evident no es feia evident que es lesionés en aquell esprint.
1: És igual, és un esprint que no és normal, et lesionis o no et lesionis.
2: El minut 45 corria com si fos el pitat.
1: Corria un volt, no? Ho dono per bo, que no es va lesionar en aquell sprint, cosa que és una mica dubtós, però ho dono per bo. Però és que és igual, és un sprint que no és normal. I llavors, el que està clar és que pels jugadors les seleccions són el màxim aparador. En el cas de Rafinha, jo crec que a més hi ha un factor important, que una mica apuntava el Lluís, que és un jugador que, fora de la pilota d'or, amb sensació contínua que no se'l reconeix com ell es mereix, al Barça i sobretot a Brasil, això encara és un estímul, diguem-ne, que el fa córrer encara més. I l'últim factor és relacionat amb la importància de les seleccions, és que aquests jugadors són multinacionals i aquestes multinacionals saben perfectament que l'aparador de les seleccions és bestial, és el moment que tenen per fer el gran negoci transoceànic. Ja, és el moment que tenen perquè el seu negoci local passi a ser internacional. Llavors, això el circ està muntat així.
2: Sí, està muntat així. I insisteixo, li han donat el dorsal 10, que és molt important al món del futbol, i el braçal de capità. Llavors, jo espero que ell n'hagi après avui i potser ha notat una petita molèstia i ha dit, ei, freno.
1: Això segur que ha influït.
2: I posa'm a la banqueta a l'Índia o enviem cap a Barcelona. Vull creure que va per aquí, que és un tio ja molt més madur i molt més intel·ligent. I que, com ens va dir...
0: Això va aprendre la temporada passada.
2: Correcte. Ah. Que ens va aprendre.
3: És que ara ho repassarem.
2: Ara en parlarem d'això, perquè és veritat que a l'entrevista que vam fer a RAC1, ell era molt conscient del que havia passat i ens va dir, m'estic cuidant molt, n'he après i ara començo a notar millor el meu cos quan no t'ho molestes o quan no. Fem una pausa i ara repassem tot això de Rafinha, aquest historial de lesions que ha tingut, i també sentirem Joan Laporta, que ha parlat precisament d'aquesta molèstia de Rafinha avui des de la reunió de la ECA, bé, ja no es diu ECA, la reunió de clubs aquests europeus a Copenhagen.
4: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 18 minuts. A veure, us he de convidar, si voleu venir, el 18 d'octubre a la cursa de RAC1 a Platja d'Aro.
1: I tant.
0: Ja esteu convidats.
1: I tant.
0: Un lloc magnífic, aquell passeig...
1: A veure-la,
0: Platja d'Aro. A veure-la, a veure-la. Animar-me, si voleu, perquè jo sí que recorreré.
2: No, no, no ets d'anar a córrer curses, Mario?
1: Què vols, que em passi com el Rafinha, que ha hospitalitzat la resta de temporada, no?
0: Doncs això, diumenge 18 d'octubre és una setmana abans del Clàssic. Ara parlarem del Clàssic Barça-Madrid del dia 25. Doncs un diumenge abans del Clàssic, el 18 d'octubre, podeu venir a córrer la cursa de res, 5 quilòmetres, pels llocs més emblemàtics de la ciutat de Platja d'Aro, i passareu un dia d'esport i ràdio amb totes les cares d'aquí de RAC1. Aquest any anem a la Costa Brava, eh? Tota la informació i inscripcions ja obertes a lacursadarracu.cat, eh? Tot junt, lacursadarracu.cat, ho poseu a internet i allà us podreu inscriure i venir a acompanyar-nos en aquesta festa d'esport i ràdio. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, amb la col·laboració de Marc Franc i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El millor de la cursa de RAC1, com que això és a mig matí del diumenge, és després el dinar. El dinar posterior, saps? Quan anem a algun lloc, no sé, recordo a Salou, vam anar a dinar molt bé. A Badalona, també, allà davant de la platja, vam fotre un bon dinaret.
1: És un concepte de l'esport.
0: Sí, és el dinar.
1: Hi ha alguna gent que diu, m'agrada córrer pel dinar que ve
3: d'anar. Allà recuperes de cop totes les calories que
1: hi ha. Més. Si et fot una panxa que no... Després no pots guardar la sabata.
0: Si no és per fer una mica d'esport i passar un dia diferent. 18 d'octubre, eh? Allà us esperem.
4: I tu de la ràdio crec que has quedat primer en alguna ocasió.
0: En alguna, sí.
4: Oi que sí?
1: Per això ens convida els altres, perquè...
0: M'estim massa en forma ara, però ho intentarem. Anirem a córrer el dia 18 d'octubre. Sobre Rafinha, com dèiem, el president Joan Laporta n'ha parlat a la sortida de l'Assemblea de Clubs de Futbol Europeus que s'ha fet a Copenhagen.
2: Sí, tot i que tampoc en tenia gaire detalls a l'espera d'aquestes proves que estàvem dient, sobretot ha remarcat la preocupació compartida que tenen amb la resta de clubs en una aturada tan llarga com aquesta pel risc que suposa pels seus jugadors. Són declaracions a Mundo Deportivo.
5: Se ve con cierta preocupación porque es muy fácil que se produzcan lesiones, como así está siendo, y desgraciadamente el Barça, pues hemos sufrido ya la lesión, no parece ser que leve, de Eric García, y ahora he tenido noticias de que Rafinha tiene que cambiar, sustituir con Brasil, porque ha notado unas molestias, veremos el alcance de esta lesión. Les ha pasado lo mismo al Real Madrid con Mbappé, nosotros ahora parece ser que Rafinha, ya te digo, es una noticia que acabo de recibir y no conozco exactamente el alcance de la lesión. Esperemos que no sea nada grave.
0: No, esperem que no sigui lesió com la d'Eric, que ha quedat només amb molèsties i que està bé aquí a Barcelona. Esperem que també siguin molèsties això de Rafinha. A la cuixa dreta, les molèsties. Això, Marta, preocupa perquè plou sobre mullat, no?
2: Sí, perquè és la zona muscular que la temporada passada tant li va fer la guitza de manera reiterada, tant al Barça com a la selecció. Tots els problemes li venen del bíceps femoral, també en algun moment amb efecte rebot a l'adductor. La primera lesió, la cuixa dreta, li arriba el 25 de setembre, en tenia per 3 setmanes, però recau abans de rebre el Girona i torna a recaure abans del Clàssic al Bernabéu. Les 3 setmanes es converteixen aleshores en 2 mesos i reapareix ja a finals de novembre, 9 minuts contra l'Atlètic Club i després 28 minuts a Stamford Bridge. El segon tram de problemes físics és intermitent al gener, però desemboca en perdre's el 12 de febrer l'anada de semis de Copa fatídica davant l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. Aquella vegada és el reflex a l'adductor. La tercera tanda de lesió definitiva li arriba lesionant-se en Brasil, en el famós amistós que ara recordàvem de l'aturada de març contra França. Això fa que es perdi l'anada i la tornada de quarts de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, a més dels partits decisius per proclamar-se campions de Lliga. I per acabar-ho d'adobar, el Mundial també té problemes al bíceps femoral contra Haití i ja no pot jugar més amb el Brasil.
0: Com ara dèiem, es va parlar molt d'aquell sprint famós del mes de març contra França en l'amistós, però en aquesta entrevista de fa 11 dies, això?
2: Sí, 11 dies.
0: 11 dies, aquí el tu diràs que ràpid passa el temps.
2: Sí.
0: Ens va explicar que això, que no es va lesionar en aquell sprint famós. No?
2: Exacte, Rafinha ens deia que va lesionar-se en un salt.
6: La lesió no fue un sprint. La lesión no fue un sprint, pero la gente tiene que buscar un momento, ¿no?
7: Y... Com va ser? Vull, perquè com que no, com va ser la lesió? Perquè
6: la lesión,
7: es va parlar molt,
6: el
7: no?
6: El momento exacto de la lesión fue un salto.
0: Un salto?
2: Ostras.
6: La gente piensa que ha sido un sprint. No. Y los números que he hecho en el partido contra Francia han sido muy abajo de lo que estaba acostumbrado en hacerlo.
2: Rafinha ens va explicar que ja venia carregat d'abans en una temporada en què mai va sentir-se del tot al 100%. De fet, les queixes de Rafinha, entre les de molts altres jugadors, van provocar canvis interns en la manera de treballar les qüestions físiques. Després de les dues recaigudes de principis de temporada, van canviar els readaptadors i a l'acabar la temporada, Hansi Flick va portar un preparador físic de la seva confiança, Benjamin Kugel, del qual també parlava molt bé Rafinha a l'entrevista que li fèiem aquí a RAC1. En un dia com avui, encara ressonen les paraules del brasiler reflexionant sobre el perquè del calvari del curs passat i assegurant que ara està treballant molt millor.
6: 2 años atrás he hecho creo que casi 70 partidos, algo que nunca había hecho en mi vida.
2: Sí.
6: Y puede ser que en la temporada pasada acabó que tuve reflejos de la temporada pasada, ¿no? El cuerpo siente y por eso acabé que me lesioné otra vez. Yo he estado muy triste porque, bueno, no pude render mi mejor nivel en la Sele y tampoco pude estar aquí en el Barça en los momentos más importantes, pero yo esta temporada me estoy cuidando muy bien, mejor que la temporada pasada, ¿vale?
0: Ja, això està bé.
4: Però digue'm una cosa, s'està cuidant bé. Si tu has sentit molèsties i tens que jugar 2 partits més, a més, en un altre país, si el tornes a fer jugar, si el tornes a fer jugar, això serà una tragèdia. Per què? Perquè si et lesiona, escolta, és que haurem d'agafar un ninot amb la cara de l'entrenador de la selecció, del Carleto, i li posaré agulles. O sigui, perquè hi han coses que no tenen sentit. Quan tu tens, o sigui, lo lògic és que ara li digués, escolta, et sents molèsties? Torna. Com fa jugar a un tio que ja públicament ha dit que sent molèsties? Estàs forçant la màquina. I si forces la màquina, què pot passar? Que es lesioni. I si es lesiona, què passa? És que a mi, jo t'ho dic molt sincerament, o sigui, això que ha passat, per exemple, amb l'Eric és perfecte. O sigui, ell ha notat molèsties, li han dit, noi, torna cap a casa, i ja està, on t'estaràs millor, no? Ara, esperar, aviam si...
2: A veure, tampoc sabem què passarà les properes hores, Màrius. Pot ser que l'escenari sigui aquest, que vegin que té una molèstia que es demostra la ressonància, una petita cosa que no sigui gaire seriosa, i que per prudència l'enviïn cap a casa. Podem ser ben pensats i ben intencionats.
0: Sí, o que faci...
2: I que hi hagi aquest escenari, que Ancelotti no forci un jugador que ha sentit una molèstia durant un partit en una amistosa a Calcuta contra la selecció de la Índia.
0: Però potser pot anar a fer pinya a la Índia, que és una merda, perquè ha de fer el viatge.
2: També,
0: i no jugar. I no jugar.
4: Però inclús Marta, sense cap mena de mostra per part de la ressonància, hi ha jugadors, no vull dir noms, però la típica frase de no em sento segur, no estic convençut...
2: I amb això n'hi ha prou perquè t'envien cap a casa,
4: clar,
2: també.
4: No,
2: sí,
4: no,
2: sí.
4: O com a mínim n'hi ha prou perquè no juguis.
2: O perquè no juguis.
4: I aquí és on jo crec que Rafinha sí ha pres la lliçó. Si realment aquesta sintomatologia de l'altre dia és certa i és prou important, jo crec que n'ha pres la lliçó i ha arribat el moment de dir no tinc bones sensacions, bueno, que aquesta és la frase maleïda. Sí. No tinc bones sensacions.
1: Si tu creus que jugant al Barça, el jugador diu avui, és que sento molèsties, tu creus que jugaria diumenge? No, és que no.
4: No, segur que no.
1: Pues, escolta, pues,
4: al Brasil tampoc. Al Brasil tampoc.
1: És que
4: no, si ell diu tinc molèsties
2: no el posaran.
4: O no tinc bones sensacions, Carleto no el posarà.
0: A veure, això és informació. Durant el programa també he estat enviant alguns missatges a gent del Brasil. I em comenten que gent propera al futbolista ja comencen a dir que és lleu, que és una cosa lleu, que ha estat un ensurt, que el jugador ha tingut males sensacions en algun moment de la primera part, però que ha frenat a temps. Això és el que diuen, insisteixo, gent propera al futbolista, alguns companys del Brasil, que ara durant el programa m'estaven escrivint. Això sí que és una informació, insisteixo, de gent propera al jugador, que ha pogut parlar amb el jugador i que ha traslladat a persones de confiança del Brasil, que sembla una cosa lleu, que no, com ara sentíem del youtuber, no ha notat lesió,
4: tot i
0: que s'ha de descartar
4: després
0: amb les proves.
4: No ens oblidem que l'any passat aquesta lesió amb la selecció va suposar 2 mesos i una setmana sense jugar. Rafinha no vol estar 2 mesos i una setmana sense jugar. Per tant, ell serà el primer que prendrà les mesures necessàries i adequades.
2: No, la del Brasil va ser una mica més breu. Va ser una mica més breu, però és veritat que es va perdre els partits que es va perdre, que van ser molt transcendentals.
0: Bé, són bones notícies, com a mínim, el que ens expliquen.
3: Les lesions lleus les carrega el diable. Perquè les greus Està molt clar el que has de fer. Agafes les maletes i te'n vas.
0: Sí? No. Perdó, que potser només... No sé si hi ha lesió, que ha estat una cosa lleu el que ha notat i que potser queda només en una molèstia i no arriba a ser trencament muscular. Això és el que em diuen, que la sensació que té el jugador havent-se lesionat i sabent el dolor que fa, que ell creu que ha estat una cosa molèstia i que ha frenat a temps.
3: Doncs les molèsties les carrega el diable. Perquè, a diferència de les lesions greus, s'han de gestionar. Llavors, ara veurem com es gestiona això.
0: És a dir, però si no sí. Juga durant 10 o 12 dies fins al pròxim partit del Barça, seria collonut.
3: Ara, no, això collonut, però si resulta que és... No, és que va quedant un surt i ja apareix...
0: allà a la Índia, a Calcuta.
3: 20 minutets a la Índia, no? És que tot això vull veure...
2: T'estàs tement a...
3: No, és que vull veure com evoluciona tot això perquè...
2: Amb l'historial factor, que porta...
1: Jo crec que no se la jugarà.
3: Hi ha un factor que no esteu tenint en compte, que és que Brasil... és, de totes les seleccions, és la maquinària més fabulosa de promoció de totes les seleccions. No hi ha res semblant. Llavors, vull veure aquesta maquinària, la relació de Rafinha amb la maquinària, el personatge de Carleto que deia el Màrius, tot això com evoluciona les properes hores. O sigui, us veig molt segurs i tot això vull veure com evoluciona, perquè aquí hi ha un mercat molt important. De fet, futbolísticament, potser és el mercat més important del món. Llavors, no, a veure la punxadeta, la molèstia...
2: De totes
3: no
2: maneres, afirmar una cosa o una altra ara mateix és prematur, perquè ens falten unes quantes peces del puzzle. Han de passar unes quantes hores per veure què és el que...
3: Sí,
2: què és
3: però,
2: el que
3: però estem parlant dels antecedents.
0: Sí,
3: tenim antecedents.
2: Però precisament, sí que és veritat que amb els antecedents de Rafinha, que ara repassàvem, i amb tot el que li va passar la temporada passada i també amb les converses que sabem que han tingut en Rafinha amb Hansi Flick aquesta pretemporada de Flick donant-li el braçal de capità i demanant-li aquest compromís de necessito sempre el camp i aquest vincle tan fort que els uneix i que Rafinha recull el guant com un autèntic cordó umbilical de l'entrenador a la gespa, jo vull pensar que venint d'on venim l'escenari serà de risc zero i que el primer que aixecarà la mà per no posar en risc la temporada que té entre mans tan il·lusionant amb el Barça serà el propi jugador.
3: No subestimis la força a la canerinha.
2: És un amistós a Calcuta.
0: Sí.
2: Que li feia una mandra a Rafinha que ni te l'explico el dia que el vam entrevistar.
0: 90 minuts, com deia el Màrius, dels amistosos.
2: Bé, ja està, és que potser també hi ha alguna mena de pacte que no coneixem.
3: Bé, no sé, el pacte era jugant 90 minuts al primer partit, com a pacte era estrany.
2: Bé, doncs perquè potser per darrere doncs t'estalvies minuts i per exemple, és que jo ara mirant el calendari, estem a 29 de setembre, el proper partit del Barça és el 10 d'octubre.
0: Sí, jo sí, si no va a l'Índia, si no va a l'Índia o a l'Índia amb aquesta excusa de les molèsties no juga, crec que pot ser una bona notícia pel Barça. Jo insisteixo, fins ara l'únic que sabia més que la Confederació Brasilera ha dit molèsties cuixa dreta, ningú més sap res de Rafinha, doncs bé, a aquesta hora de la nit, gent propera al futbolista ha parlat amb gent del Brasil i aquesta gent del Brasil m'ha transmès que la gent propera al futbolista diu, sembla un ensurt, una cosa lleu i que ha frenat a temps.
3: Tu creus que anirà cap a casa?
0: Jo no. Espero que vagi cap a casa. Havent tingut un ensurt, jo espero que faci com Eric i que digui, vinga, cap a casa.
3: Molt bé.
0: O si no, que vagi a l'Índia, però de turisme.
2: Que es quedi fent grup.
3: A l'Índia, a l'Índia, no Sant Feliu de Pallerols. A l'Índia.
0: A l'Índia, sí.
3: Com qui ell. No s'ho ventila com qui res, tu.
0: No, en les pròximes hores en tindrem més detalls.
2: Com tu l'aniries a buscar ja, no? I el portaries cap aquí.
1: Sí, però encara agafarà cagarrines a l'Índia.
0: En les pròximes hores sabrem aquesta ressonància que diu, però com a mínim tenim aquesta informació de gent propera al futbolista aquí a RAC1. Bé, fem un minut de pausa i ara tornem al Pizjuán i m'agradaria parlar un moment de Lamine Yamal des d'un altre punt de vista, ara ho veureu, quan tornem de la publicitat, i després ja de les entrades del Clàssic i del càstig que li vol imposar la Premier League al City, que l'ha declarat avui culpable d'irregularitats financeres.

0: 11 i 34 minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Com us dèiem abans de la publicitat, pel que hem pogut saber en els últims minuts, fonts properes al jugador, a Rafinha, asseguren que és una molèstia molt lleu, que ha quedat en un ensurt i que això s'ha de confirmar en les pròximes hores quan li facin aquesta ressonància magnètica. Per tant, en principi, si la màquina de la ressonància no diu el contrari, en principi tot sembla que quedarà en un ensurt i que Rafinha no té cap lesió, només una molèstia a la cuixa dreta. Aquesta és la informació que remenem a aquestes hores de la nit, perquè clar, hem estat preguntant durant tota la tarda i ara per fi hem aconseguit tenir algun tipus d'informació, Marta, sobre Rafinha.
1: Sí, sí, pels inputs que ens arriben també a hores d'ara per altres vies, també coincideixen amb el que estàvem explicant ara, que no sembla greu, però que siguem prudents perquè falta això, rematar amb la ressonància doncs, aquestes sensacions que tot quedarà en un ensurt.
0: Molt bé. Damià López, al Pizjuán, alguna veu més que valgui la pena d'aquest 4-1 d'Espanya contra Croàcia amb exhibició de la Minya Mal?
2: Doncs aquí al Pizjuán explicar-te que encara hi ha molta gent aquí a la zona mixta, algú ha marxat, però encara doncs, estem a l'aguait que pugui aparèixer algun protagonista. T'explico algun detall, per exemple, que Àlex Grimaldo, que avui era suplent, avui tornava a jugar a Cucurella i la idea era que Grimaldo fos titular o hagi de ser titular contra la República Txeca a Oviedo dissabte, estava escalfant-se amb els suplents i s'ha retirat de l'escalfament amb els suplents. Se l'han de mirar, el lateral que està molt en forma amb l'Atlètic de Madrid, i l'examinar. Ens han dit una miqueta com a Eric García, que és una molèstia i que veurem, però ja saps com va això de les molèsties i com està la sensibilitat i bé, també amb un marge de 3-4 dies de cara al següent partit, no és descartable, a hores d'ara, que Àlex Grimaldo el tornin a l'Atlètic de Madrid. Això per un costat. Ara et faig escoltar un tall de Nico Williams, abans t'explico que ha sortit aquí Dinghausen, ha explicat dues coses, bé, n'ha explicat una, bàsicament, li ha preguntat si ha superat ja el fet de no haver anat al Mundial, diu que no ho ha superat, diu que la decepció per ell va ser molt gran i que el que va fer va ser anar-se'n a Bali de vacances amb uns amics i que allà doncs va ofegar penes, per dir-ho així. I després li han preguntat quina diferència hi ha, quina diferència veu entre el Madrid i la selecció espanyola. Saps què ha respost, Aleix?
0: Ai.
2: Que no ho sap. Diu, no ho sé. Ha dit, no ho sé, no
0: home,
2: ho sé.
0: És bastant evident. No, futbolísticament és bastant evident.
2: Sí, ha dit, no ho sé, i aleshores algun company de Madrid l'ha rescatat del jardí i li ha fet una altra pregunta, però l'home s'ha vist com que realment no sabia què dir, ha vist que es podia ficar en algun jardí i algun company doncs, l'ha rescatat preguntant-li pel partit. Ja fora de Hausen, Nico Williams ha fet el quart gol, es troba cada cop millor, ha demanat la pilota d'or per Lamine, li han dit a qui li donaries la pilota d'or, diu, ja ho he dit mil vegades per Lamine, i li han dit, si li sorprèn el que està veient de Lamine, això ha respost Nico.
3: ¿Qué quieres? Al final la Minya Mal es lo que tiene. Es un jugador especial, la primera que toca para la cazuela y otro igual. Creo que estamos ante un jugador increíble, lo estáis presentando a todo el mundo. Creo que siga así, trabajando con la humildad que él tiene y bueno, seguro que le vienen muchos trofeos y muchas victorias.
0: Doncs això.
2: Que... A la cazuela, sí.
0: Sí, a la cazuela i que li donin la pilota d'or. Molt bé, Dami, ara tornem i tanquem línies quan tinguem algun document també de Luis de la Fuente, que sempre és interessant perquè parla molt clar el seleccionador espanyol. Gràcies.
2: Perfecte.
0: Vinga, fins ara. De la Min, el que us deia abans de la publicitat, el director esportiu de l'Espanyol, Monchi, va dir l'altre dia que estava a la seva terra, Andalusia, i li van preguntar, escolta, a qui li donaries la pilota d'or? Diu, home, jo a la Minya Mal, no? Espanya ha guanyat el Mundial i la Minya Mal és un jugador diferent i donaria pilota d'or. Doncs ahir a la cadena SER, Monchi va haver de dir això.
4: Al que se haya molestado le pido disculpas. Bueno, tirado por la parte española, evidentemente, como perico tenía que haber dicho cualquier otro, pero no he dicho con ningún tipo de maldad. Sé lo que significa el sentimiento perico y ya vuelvo a decirlo. Si a alguien le ha molestado le pido disculpas porque no ha sido un poco poniéndome la bandera española.
0: Yeah. És que no entenc per què ha de demanar disculpes per dir que la Minya Mal ha de guanyar la pilota d'or perquè ha estat o és un jugador espectacular que ho veu tothom, o ha guanyat un Mundial. No entenc que algú de l'Espanyol es pugui molestar. Però no ho entenc. No ho entenc.
5: Bueno,
0: no té res a veure amb el seu sentiment perill com que faci bé la feina i em dir una veritat com un temple.
5: No sigueu hipòcrites. Ho entenem tots.
0: No, jo no.
5: Sembla sí, ho entenem tots.
0: Jo no. Perquè no està dient dona-li a la Minya Mal perquè ha fet una temporada espectacular amb el Barça. No, està parlant de la selecció espanyola i de guanyar un Mundial que s'ha fet dos cops a la història.
5: Però a sembla que acabis d'aterrar. Els pericos no poden admetre que el millor jugador del món sigui culer, punt.
0: Home, no, però...
5: No, és que és així de senzill i és així de dramàtic.
0: Els seguidors de l'Espanyol veuen futbol i deuen gaudir veient futbol encara que sigui d'un equip que no els agrada.
5: No veuen un jugador espanyol, veuen un culer i no poden admetre que un culer guanyi la pilota d'or i ja està. Que això és ridícul, sí, que això és patètic, sí, que això és abominable, sí, que això és antiesportiu també, però és així. Aleshores, el que no podem fer veure és que no ho entenem, perquè ho entenem, ho sabem, i ho vivim, i ho patim cada temporada.
0: A mi m'ha sabut greu que hagi hagut de fer aquestes declaracions, perquè no. Entenc que hi hagi rivalitat, entenc que puguis, anar en contra del Barça en tots els partits, com a vegades aquí recofem amb el Madrid, en un joc, evidentment, sense mala fe, però no entenc que puguis negar una evidència. Vull dir, si tu creus que la selecció espanyola és campiona del món i la Lamine Yamal és el millor jugador i ho dius, no passa res, jo crec que no s'ha d'ofendre.
5: Però és que a Madrid tu pots anar amb una senyera i vestit del Barça i ningú et crida l'atenció si no fas la nota. A Cornellà vas amb una canellera del Barça o una cinta en el cabell i el més probable és que t'envien al córner on estan els aficionats del Barça. No et deixaran veure el partit si portes qualsevol simbologia culer, encara que sigui en el canell. Fixa't el que estic dient. Aleshores, el que no podem fer veure és que això no passa. Això passa. I diguem-ho. I si és trist, sí, és trist, diguem-ho, és trist, però passa.
0: Però jo ara intentem posar-nos sempre a l'altra banda. Imagina't que Mbappé guanya la Champions amb el Madrid i el Mundial amb França. Escolta'm, doncs no hi haurà color.
5: Tota la pericada va amb Mbappé, no t'enganyis.
0: No, jo t'ho dic, com a culer hauràs de dir Mbappé aquest any mereix la pilota d'or. O jo crec, malauradament, perquè és del Madrid, posa-li com vulguis la frase, però Mbappé... ha de guanyar la pilota d'or.
5: Jo no vaig amb Lamine Yamal en aquesta pilota d'or perquè la mereixi. Vaig amb Lamine Yamal perquè és culer, és un dels meus, és català, és compatriota meu, porta els meus colors, ha nascut a Catalunya, per això vaig amb ell. No sé si és el millor, és que tampoc ho he analitzat massa. És el meu, és uno di noi. Per tant, jo vaig amb Lamine Yamal.
0: Aquesta és una visió, jo dic que la de Monchi, que intenta ser objectiva, és Espanya ha ganado el Mundial i Lamine és un jugador diferencial que lo ha hecho muy bien, creo que merece el Balón de Oro.
6: Ell ha pensat que això era normal amb el... pràcticament el 90% del territori. Hi ha una zona allà a Cornellà que això...
0: Però també et dic que a les xarxes he vist seguidors de l'Espanyol dient per mi no s'hauria d'haver disculpat. Bueno,
6: perquè
0: hi ha seguidors de l'Espanyol que entenen que és una tonteria.
6: No és una lacra ser de l'Espanyol, que duc és seguidor on vulgui. Però és veritat que hi ha un sector important. Que els hi surt urticària.
7: Però aquí el que és sorprenent d'aquesta història és que no ho provoca un moviment a xarxes, no? Sí, no hi ha una reacció, diguem-ne, popular a les declaracions.
0: Hi ha hagut algunes reaccions a xarxes que l'han criticat, però n'hi ha d'altres de l'Espanyol que han dit, escolta, aquest senyor no ha de ser disculpat, és la seva opinió, no passa res.
7: El que vull dir és que no s'ha produït el típic linxament de xarxes, que això ha passat moltes vegades. Cosa que em fa pensar que el que ha passat aquí és més senzill, és ha rebut una trucada.
6: Però...
7: I Monchi ha rebut una trucada, perquè si no fas el ridícul d'aquesta manera.
6: Escolta, avui han jugat a Sevilla. Fa 4 dies el Barça va anar a Sevilla i el públic de Sevilla i el Lamine Yamal van acabar malament.
1: Sí.
6: Això va passar.
1: Va passar.
6: I això, que en aquells moments semblava que avui era el camp aplaudint el Lamine, dient-li... O sigui, l'han sortit entre uns aplaudiments brutals, amb la qual cosa
5: Marius,
6: vol dir
5: i fixa't
6: que al final... Bueno, encara que és la samarreta d'Espanya, vale, ja ho entenc. El que no entenc és que altres els hi costi tant acceptar això. Però, bueno,
5: fixa't, en el moment que fa el segon gol, que seu a la pilota...
0: la celebració.
5: Vale, que aquesta assentada sobre la pilota portarà cua, perquè és l'inici de moltes altres coses. Lamine Yamal és del tot conscient que viu en el món de la immediatesa, del present, d'aquesta aura personal i d'aquest carisma especial que hi té. I quan seu a la pilota, passen coses. El primer que pots veure, i us recomano que mireu les imatges, és que tothom a la grada amb el mòbil el que fa és prendre la imatge de Lamine Yamal assegut amb el seu culet sobre una pilota, perquè tot el que fa aquest xaval és espectacularment seguit pel món. És això que diuen aura, ara li diuen aura. És un carisma desbordant, vagi on vagi, això passa, és igual que estiguis a Sevilla, és igual que vagis a València o que te'n vagis a les Palmes de Gran Canària a jugar el partit de la selecció. Però quan Lamine Yamal fa qualsevol cosa són milers de braços i milers de telèfons filmant aquest xaval com viu, com respira i què fa. És simplement això. I això, per la persona que és visceralment contrària, és insuportable. I a Monchi, segur que ha rebut la trucada, igual que segur que s'ha pigut de la reacció per a la xarxa, sí que ha reaccionat. Home, clar, la reacció dels seguidors de l'Espanyol és la que és a nivell de volum, però segur que ha rebut una trucada i li ha dit, home, seria convenient que per no esperonar la ira de la pericada demanis disculpes o ho matitzis. Jo crec que no havia de disculpar-se, potser sí, podia matitzar-ho per un temps temes sensibilitats, ara demanar disculpes no, resulta ridícul.
6: Bé, quan tu has de demanar disculpes pel que penses, tenim un problema.
5: I ara rebré jo, i ara rebré jo per dir la veritat. El que passa és que jo vinc aquí a dir la veritat, i la nostra veritat social és aquest enfrontament visceral entre l'Espanyol i el Barça.
0: El puc arribar a entendre en una rivalitat sana, igual que hi ha a Barça-Madrid, que n'hi ha molta de rivalitat, però crec que no hi ha res de l'altre món per haver de demanar disculpes. Vull dir, és una opinió molt lògica que pensa el 100% del món futbolístic. Lamine Yamal és un dels millors del món ara mateix i mereixeria guanyar la pilota d'or. Després la guanyarà o no?
5: El Madrid és un igual. El Madrid té la potència al Barça, té la grandària del Barça, té la importància al Barça. Si jo hagués nascut a Madrid, probablement no seria de l'Atlético. Jo seria del Real Madrid, seria de l'equip guanyador. Per tant, la rivalitat entre el Barça i el Madrid és una rivalitat d'iguals. La rivalitat entre el Barça i l'Espanyol, ho sento, no és una rivalitat d'iguals. I per tant s'ha d'alimentar de coses extraesportives perquè tingui sentit.
6: No segueixis que tu l'has de disculpar.
0: Bé, dit això, només volia fer aquest apunt perquè
5: tot el respecte del món.
0: Ja. Em m'ha semblat curiosa aquesta disculpa i volia donar la meva opinió, que crec que Monchi no ha dit res de l'altre món i que no s'hauria d'haver disculpat. Dit això, ara deies, Lamine Yamal, tothom el grava. Quan estaríeu disposat a pagar per veure Lamine Yamal en un clàssic?
8: Ja sé on vas.
0: Tu, Ernest, quan estaries disposat a pagar per veure Lamine Yamal en un clàssic? No hi ha preu?
7: El que és segur és que els preus que jo he vist avui per les xarxes, de cap manera.
0: Hola, Saperes, eh? Quins preus són? A veure?
7: Però és que jo no pagaria això per res, ni per Oasis, que he vist els mateixos preus demencials. Sí.
1: No, són molt, molt més cares les entrades del clàssic que les d'Oasis, eh?
7: Sí. Uh-huh. No, però és que no pagaria per res. Per res.
0: No hi ha res que t'apassioni al món que diguis, mira, m'hi deixaria 1.000 euros.
7: Escolta, la noia de la perla de Vermeer, sí, no sé, et puc dir 1.000 coses que m'emocionen, que m'apassionen i tal, però no aquests preus.
0: No pagues aquests preus.
7: No, però no aquests preus de cap manera. Eh?
0: Quins preus hi ha pel clàssic, Saperes, que tu estàs mirant?
9: Doncs mira, recordar només que és una prebenda d'augment de 19.000 entrades que finalitza dimecres, amb preus molt elevats pels socis, prebenda de moment per socis. Les més econòmiques dels gols ja s'han exhaurit, anaven dels 315 als 649 euros. Les més cares, les de tribuna, oscil·laven entre els 900 i els 1.150 euros. Pel mig, les de lateral anaven dels 799 als 949. Ara mateix, ho hem estat mirant, només quedaven entrades ja pel lateral a 899 i a tribuna encara de 899 a 999 euros. Preus, això sí, amb un 5% de descompte, per tant, aplicant-ho, les entrades que s'han posat avui a la venda anaven dels 299 als 951, més les despeses de gestió. A tot això també hi ha les localitats VIP, que anaven des dels 1.700 fins als 5.000 euros.
0: Deixa'm, ara sé que s'està preguntant al club sobre això. Avui a la tarda, a la tertúlia del Versió RAC1, al Temps Afegit, jo he dit, escolta'm, és una llàstima aquests preus, però si et fas soci del Barça, ja t'entren al carnet tots els partits, no? I per tant, doncs ara mateix és l'única manera de poder veure un clàssic i no endeutar-te. El que volia dir, per matisar-ho, és si ets soci abonat i tens cadira, clar, hi ha gent que és sòcia, que no té l'abonament encara i que ha de pagar aquests preus, no? Amb un 5% de descompte, només. Perquè el club, què t'han dit sobre això?
9: Doncs home, recorden que ara mateix hi ha un 60% de l'aforament del Camp Nou amb socis abonats, com ara estaves comentant tu, que aquests abonaments són els més econòmics d'Europa perquè van dels 547 euros dels gols als 1.400 de tribuna i que, per tant, incloent totes les competicions, com inclou l'abonament del Barça, el preu per partit està entre els 20 i els 53 euros.
0: O sigui, els abonats veuen per 50 euros el clàssic.
6: Jo veuré el clàssic per 53 euros. Va.
9: Per tant...
6: Ara, i anat per totes les muntanyes de Barcelona, a veure el Barça.
9: Per tant, i una mica en el sentit també del que deia el Màrius, entén el club que ja s'està premiant els socis amb uns preus assequibles, i des del club el que transmeten és que aquells que no van demanar l'abonament i volen assistir només als partits grans, doncs no els sortirà a compte perquè el club pretén fer caixa en dies grans, tenint en compte també el context actual amb les obres i la delicada situació econòmica del club. En aquest sentit, i encara que no és el motiu principal dels preus, també a la qüestió de la revenda, entenen que amb el preu que fixa el club es fa difícil augmentar a aquest valor de les entrades i poder fer negocis. Si ja estan a aquest preu, difícilment es podran revendre. En canvi, si les posessin a la venda a un preu molt competitiu, més d'un podria estar temptat de fer-ho. En tot cas, també ens diuen des del club que a mesura que vagin entrant més socis a l'estadi i augmentin els ingressos pels abonaments, també es modularan aquests preus tan elevats que estem veient de cara al Clàssic contra el Madrid. Finalment, sobre aquesta proposta que va llançar Joan Laporta durant la campanya,
8: ara podem adoptar segons quines mesures i nosaltres ho compliquem menys, En aquest cas, la nostra proposta és que els socis que no siguin abonats

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
2: Seients amb VIP, no? Que són butaques especials, en una posició especial.
3: No, hi ha uns serveis especials, hi ha càtering, hi ha beguda, hi ha atencions especials.
4: I on ens posaran els socis que estàvem allà?
3: Després anem amb això.
4: Si al costat jo tinc l'emir de Qatar, en fi, a mi em posaran, no sé.
3: I aleshores t'explicava...
4: A sobre de la visera.
3: I aleshores t'explicava...
4: Vaig a sobre la visera, és que m'ho imagino.
5: Un moment.
3: I fa quatre temporades...
5: Vaig a del mar i des de dalt de la visera.
4: Un moment, fa quatre temporades
3: t'explicava que tant en les grans arenes, en els grans pavellons com en els grans estadis, quedaran, en qüestió de poc temps, et deia aleshores, quedaran reservats per persones molt benestants. I al poble no podrem acudir, perquè els preus seran prohibitius. Només les persones benestants i amb un poder adquisitiu molt alt podran anar als estadis.
4: Això hauria de... A mi sembla... És un escenari que contemplo, la tendència s'està complint. Els amos del club, els amos hipotètics del club, alguna cosa haurien de poder dir. No ho sé. Igual m'estic...
3: Però són corrents de mercat.
2: No, i que has de guanyar calés i és una manera d'explotar l'estat.
3: Els clubs s'han de mantenir. I aleshores les despeses i les inversions en els clubs són tan bèsties que l'única forma de poder competir i poder seguir, sobretot si no ets un club estat, és fent aquestes coses. El Barça es veu obligat, entén-me, i podrien haver altres polítiques, però en aquest moment, i donada la conjuntura del club, ha de vendre les entrades, aquestes entrades, per seguir sent competitiu i poder competir amb clubs estat que el que tenen són pous de petroli que substitueixen aquests seients VIP.
5: No, és que, Lluís, la descripció que fas... És així.
3: I és trit. I la senyora Papera, que coneixies, i la senyora Martorelles, que seia a la teva esquerra, i que veies com la seva neta es casava, i quasi et convidaven a la boda de la neta,
4: ara
3: de la senyora Martorelles.
4: A la boda de l'emir de Qatar.
3: No, clar, ara,
4: això s'ha acabat. Això
3: s'ha acabat. De fet, ja t'estan bellugant per l'estadi, i això s'està acabant, i hem d'admetre-ho, perquè és la tendència de mercat. El fet d'assistir als grans esdeveniments esportius i als grans concerts serà una cosa pràcticament prohibitiva.
5: Primer, jo crec que el Barça té raó en una cosa. O sigui, el Barça té raó que el soci abonat paga preus molt raonables.
3: Molt raonables.
5: I això no es pot treure de l'equació, perquè amb això...
3: Ja veurem amb el Camp Nou acabat.
5: Avui sí. Avui encara paga preus bastant raonables. Menys, per cert, que fa 3 anys. Però els paga bastant raonables. Ara, respecte al que tu estàs descrivint, que és així, o sigui, el que estàs descrivint és exactament el que està passant i, per tant, és impecable, a mi m'agradaria no veure-ho com un fenomen meteorològic. Que és, és que això passa.
4: El món va per aquí.
5: O pitjor...
3: Només la Bundesliga aguanta.
5: Espera.
3: També us ho diré, perquè és un altre model.
5: Però, o pitjor, veure-ho com les lleis del mercat. No ho dic, perquè el mercat lliure ens ha portat a tragèdies al món. Entre altres, per cert, el preu dels pisos. Vull dir que el mercat lliure, quan es deixa lliure, fa por, el mercat lliure. Llavors, si és la descripció d'un fenomen, estic d'acord, però això no vol dir que sigui una veritat insalvable i inevitable, com si fos una tempesta d'estiu.
3: No, marco la tendència del mercat,
5: sí,
3: simplement.
5: No, això estic totalment d'acord.
3: El club podria lluitar contra
2: els socis, però lluitar en assemblees, no?
3: Sí, clar.
5: Aquí és on anava. Llavors, el que dic és que, com que això no és un fenomen meteorològic, que ens hem de quedar amb els braços creuats esperant que els preus de les entrades arribin a 5.800 euros, home, doncs, mentrestant, alguna cosa podrem intentar fer davant d'això, de manera que no, que l'agradaria no ens trobem un dia al Camp Nou, que tots són emirs de Qatars, tots van amb un turban, tot l'estadi. Així que, per cert, estic segur que l'ompliríem. O sigui, estic segur que fem la prova en un clàssic de posar totes les entrades a 6.800 euros...

0: Estic segur que omplim el camp.
1: No, pagues el camp, ja.
0: Sí, sí.
1: Pagues les, no, no, pagues les obres a Goldman Sachs amb un clar, escolta. Pues estem un any sense anar-hi,
2: no, no, no,
1: i ens traiem el mort de sobre.
0: Sí, home. Estic segur que
1: en un clàssic
0: posem totes les entrades a preu únic a 6.800 euros i venem 98.000 localitats i, a més, us dic una cosa, en poques hores. En poquíssimes hores.
1: Llavors, on vas tu?
0: Perquè els que rebenten pous de petroli i sotmeten a la seva població i oprimeixen a les dones, entre altres coses, els importa un rave tot això. Per tant, no els hi ve de 30.000 entrades en una tarda. Eh?
1: Llavors, tu creus que el soci hauria de fer alguna cosa en una assemblea, demanar-li al club de dir, ei, un topall, màxim el 8% dels seients VIP.
0: D'entrada, el que hauria de fer la junta que escull els socis és que compleixi la seva paraula.
3: Bueno, però ara, no? ara vivim en un estat d'excepcionalitat.
0: Sí.
3: Fins que l'estadi no estigui acabat i no sàpiguem el preu definitiu dels abonaments, de si realment et canviaran o canviaran de puesto, si et mantindran.
1: Vull recordar
3: la teva pregunta, Màrius, que la meva
1: benvolguda presidenta del Futbol Club Barcelona ens va dir que, bueno, potser ens haurem de moure una mica, però res, 3 o 4 metres, 3 o 4 quilòmetres, és a dir, haurem de veure des de casa.
0: Ho va dir una pregunta meva, per cert, al programa
2: especial que feia al Camp Nou amb el programa
0: Jordi Basté, i va dir textualment que no ens allunyaríem més de 4 metres.
3: Bueno, jo això ho compro. Avui en dia ja ho saben. Avui en dia ja està dibuixat al camp. I per tant ja estan dibuixats tots els amunts.
1: M'has vist la meva caricatura o no?
3: No he vist on...
1: Mira-m'ho, per favor.
4: No, però un post-it amb el teu nom.
3: Però lògicament aquestes coses es fan molta previsió. Per tant, ja l'assignació dels seients de tots els socis abonats ja està decidida, lògicament, perquè saben com quedarà el mapa de l'estadi.
0: I tots sabem que el Barça, quan inauguri el nou estadi, tots sabem que les entrades faran un salt exponencial amb el preu.
1: L'abonament també, passa... tu creus? L'abonament també?
0: Sí, tot. El que passa que tot això és inconfessable. Tot això és inconfessable.
4: Els canins del club ja ho saben, això.
0: Sí.
3: No, perquè no ho expliquen.
4: Perquè és impopular.
0: Com ho expliquen, això?
3: És impopular.
4: Clar.
3: Escolta, aviam, el que és impopular és que passi, no que es digui, no?
0: No, home, no. Que es digui és també un problema molt gruixut que ara no es té ganes de gestionar.
3: Bueno, però siguem francs, és el que està succeint en el món sencer. Sí, que el Barça sigui una excepcionalitat seria fantàstic. Però,
1: si continues per aquí, me n'aniré a la plaça Catalunya amb una tenda de campanya, eh?
4: Bueno, jo això a mi m'agradaria veure.
3: Jo només vull que sàpiga que els oients sàpiguen que això és el que s'està produint en tots els estats del món. Que el Barça no és una excepcionalitat.
1: Però jo crec que el Barça hi pot posar fre amb l'estructura de club que té.
3: Que podem mostrar una sensibilitat diferent i singular pel fet de ser més que un club, per ser un equip arrelat a un país, a una cultura i a uns valors, sí. Que ho faran? No ho sabem, no és veritat.
1: Jo dic que els estatuts haurien de marcar que un percentatge de l'estadi fos d'abonats d'aquí o, no sé, d'altres punts d'Espanya o d'Europa, perquè hi ha catalans que estan a altres punts d'Espanya d'Europa o espanyols.
3: És veritat,
0: jo crec que hi ha un factor que aquest a vegades sona com a excusa perquè no s'explica bé, però pot ser un factor important, que és, mentre no s'acabi l'estadi, necessitem uns recursos excepcionals.
3: Això ho han explicat
0: també.
1: Això ho entenc.
0: No, amb les entrades d'aquest clàssic no s'explica.
3: No, d'aquest clàssic no. L'excepcionalitat de les obres i de la venda d'entrades, la distribució dels abonaments, això s'explica.
0: No, això sí, però dic, per exemple, en el cas específic que estem discutint avui, que són les entrades del clàssic, jo crec que tranquil·litzaria la gent si es digués, mireu, efectivament són entrades molt cares. És veritat. Recordant el que diuen amb raó, que els abonats gaudeixen d'uns preus que són privilegiats a Europa, etcètera. Recordant això, però seria un missatge a dir, però com que ens trobem en una situació econòmicament molt exigent, que és el període en què estem construint l'estadi, us ho expliquem. Posarem, fins que no acabem l'estadi, els partits importants, com el clàssic, les entrades que no són d'abonats, a preus molt exigents. I us ho diem. Bueno, aquest seria un missatge que jo crec que, explicat així, s'entendria més que no l'alarma que s'ha creat.
3: La gent aplaudiria en massa. En massa. Bon, els catalans som així. Ens van dir una nit pluviosa, aneu, us pegaran, bueno, no passa res, bueno, aguanteu i votareu. I vam anar, ens vam mullar, ens vam pagar, vam votar i no va passar res. Però bueno, som així els catalans. Per tant, si el club ens demanés aquesta solidaritat, aquesta generositat, segur que la gent en massa sí. acudiria a entendre que no és un partit,
0: però saps,
3: okay,
0: però saps quin problema hi ha? Que un cop transmets aquest missatge, llavors estàs obligat el dia que acaba l'estadi a seguir en preus raonables, perquè tu has demanat un sacrifici en el mentre.
4: En un context concret.
1: Sí.
3: Pues anem a esperar, perquè potser els preus són raonables quan acabin l'estadi.
5: Avui, quan estàvem preguntant per això, es modularan un cop hi hagi més abonats. És a dir, no era, hi haurà una rebaixa substancial.
0: M'agraden molt les paraules.
5: Eh? Sí.
0: Modularan. M'agraden molt els verbs.
1: Perfecte. Doncs això, si voleu anar al clàssic... la preventa dels socis, quan acaba això ara?
5: Demà.
1: I després la resta d'entrades, en públic en general, que vulguin pagar 1.000 i pico euros o 800 o 900. Va.
3: Sí, però un cop acabi les entrades dels socis, els que són, que també seran seguidors blaugranes, seguidors del Barça, encara que no siguin socis, els preus a partir de quina xifra aniran.
5: No ho sé encara...
3: No se sap.
1: Que això sabrem a partir de demà, no?
5: Clar, quan es tanqui la prevenda dels socis.
1: Quan s'actualitzin els preus. Sí. Molt bé. Perfecte. Marta, què més ha dit Laporta a Copenhagen, més enllà del que sentíem d'aquestes molèsties d'Eric i Rafinha que ha valorat?
4: Doncs ha explicat què n'espera de la via judicial contra Florentino Pérez, que ja té data per l'acte de conciliació del proper 25 de novembre, pas previ, ho explicàvem ahir, a la querella per calúmnies.
6: No podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Nuestro departamento legal reacciona ante estas situaciones, lo hacemos con todos los que nos han condenado antes de juzgarnos y han dicho cosas que no eran ciertas y seguimos en la misma tónica. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
4: Laporta ha recordat que les relacions amb el Madrid continuen trencades. En canvi, les relacions amb l'Atlètic de Madrid, diu, estan millor, almenys tenint en compte el to amb què s'han saludat i parlat avui amb el conseller delegat Miguel Ángel Gilmarín.
6: Cariñoso, excelente. Hemos pensado cuando nos vimos de que teníamos que continuar la relación, la buena relación que hay entre los dos clubes y la personal que tenemos. Yo me lo aprecio mucho, él lo sabe, noto también su cariño y nos vimos y enseguida nos dimos un abrazo y creo que hemos superado todas las... Hemos limado las perezas y yo creo que hemos retomado la relación como debe ser y estoy muy satisfecho porque además es una persona que aprecio mucho.
1: Eso del fútbol es l'hòstia. Oye, aquest senyor va insultar el Barça al sorteig de la UEFA de mala manera. I han fotut... Bé, no sé.
4: Es tiraven els plats pel camp, és que no, públicament. Sí, o sigui, no. S'han dit coses de l'alçada d'un campanar.
5: Tampoc sé la gent de l'Atlético si li agradarà que, tal com estava la situació i en la línia que anava Gilmarín, ara sabrà si amb Joan Laporta, no?
0: En fi, jo crec que és una estratègia.
5: No sé, que tot això penso en Julián Álvarez.
0: Clar, no, però aquí, mira, és el que anava a dir...
5: Tothom va fent-se abraçades i ell, que era el que volia
4: marxar...
0: Però hi ha un factor molt important, que pel camí el Barça ha descobert que no el vol per res.
5: Ja no.
0: Perquè
5: Deco va dir també ara fa uns dies que ja era...
0: No, però per res. És més, ara el Barça li faria molta nosa a Julián Álvarez. Per què? Perquè ja ho té solucionat de la millor manera possible, que té el millor nou del món, que és Rafinha.
3: Faria mandra.
0: O sigui, ara amb la qual
1: cosa... No encaixaria bé.
0: Amb la qual cosa...
4: Amb la turra de l'estiu.
0: Amb la qual cosa, en el fons, el Barça se li està oblidant de per què estava barallat amb l'Atlètic de Madrid. Cosa que, per cert, això ens passa a tots.
3: Una mica a tots.
0: Què va passar? Ja això ens passa una mica tot. Ja,
3: de què anàvem?
4: Ja, per què estàvem enfadats?
0: I per tant, aquestes declaracions estan totalment mediatitzades pel gran començament de temporada del Barça i de Rafinha. Si no, no s'entendrien. I vull dir una cosa. Em sembla perfecte el que el Barça està fent amb Florentino Pérez. Perfecte. Perquè l'està començant a correlar, a més a més.
3: Sí, tenia una gran fe a la justícia, i crec que això... és que em posa a tendre.
0: Perdona, primera, que no se li han de deixar passar les barbaritats que aquest home ha anat dient amb el Barça, o sigui, ha passat totalment de frenada, una absoluta bogeria, i per tant, jo, així com vaig denunciar aquí quan el Barça era
1: amiguet de
0: Florentino Pérez, ara celebro que el Barça tingui aquesta fermesa i aquesta claredat. I, a més, em sembla que la tàctica és molt intel·ligent, que és, et deixo una oportunitat...
1: La conciliació.
0: T'estic donant una oportunitat. I està fent que aquell dia de la conciliació, que era una cosa que estava ja en un segon pla, aquest home haurà de decidir. Ja comença a estar incòmode, Florentino Pérez, perquè ha de dir, si no hi vaig... tinc un problema molt gordo. I si hi vaig, també tinc un problema molt gordo.
3: Enviarà el seu advocat.
0: Bueno.
1: Tinc entès que a la conciliació sí que és veritat que pot enviar algú, un advocat, algú, però si el Barça creu que la conciliació no ha anat com el Barça vol, querella criminal, i llavors sí que ha d'anar-hi.
5: Doncs presentarà el Barça, el que diu és que presentarà una querella criminal i que llavors sí que haurà d'anar-hi.
1: Llavors sí, Florentino, no ha d'anar-hi.
0: Vull veure-ho.
1: Sí.
4: Quan hi ha una querella, el Florentino, o sigui, si s'arriba a la querella, hi haurà d'anar-hi.
1: Marta, del Barça, alguna cosa més d'avui?
4: Un apunt institucional. Hem de destacar que Manel del Río deixarà de ser director general del Barça, l'executiu, que ja ha comunicat la seva dimissió al president Joan Laporta. Sí.
3: Què passa?
4: Moltes coses. En aquest cas concret, són coses que no tenen a veure amb altres casos que hi ha hagut en el passat, que sí que eren una mica més foscos o més polèmics, però en aquest cas concret...
3: No, jo no dic que siguin foscos. Jo només constato una cosa, que és que no duren. O sigui, els directors generals no duren.
4: Ha durat un any. Manel del Río, en aquest càrrec, el va assumir feia un any, ha comunicat que deixa el càrrec,
3: sí,
4: ahir es va acomiadar del comitè de direcció. Màrius, ho remato?
3: Molt interessant.
4: No, perquè la gent ho tingui clar, més que res. Ara la posició del director general queda de moment vacant i Sergio Serrano, que ja és el timó de la direcció financera des d'aquesta temporada, assumirà de moment bona part de les funcions que tenia ara mateix del Río. Des del club asseguren que la sortida, com dèiem, és de mutu acord i valoren la gran feina de del Río, i pel que sabem a RAC1, a més, del Río tenia ganes d'emprendre altres projectes professionals.
0: És superlògic.
3: Escolta, hi ha frases que haurien d'estar prohibides al periodisme.
4: Quina?
3: Sí, la gent, quan et foten al carrer o quan tens un problema, diu mutu acord, perquè mutu acord vol dir que hi ha hagut un desacord, i al final hi ha un acord. No, això, no per qüestions personals, perquè té altres projectes.
4: Que tenia ganes de fer altres coses.
0: És molt...
4: Però és lícit, no? També tenir ganes de fer altres coses.
3: Això no és la NASA, que la gent té poquits projectes.
4: Bé, igual s'ha cansat d'estar tot el dia al Barça aguantant segons què, també.
3: Això és el que volia que m'expliquessis. Era aquest el problema.
1: És molt exigent.
4: Entre línies, crec que s'entén tot.
1: Desgasta molt el Barça i és molt exigent.
0: I a més, sí, és molt lògic que quan has passat de 1.000 milions d'euros de facturació decideixis que no cal director general. No, vull dir que és superlògic.
3: No han dit que no cal, no?
0: Queda vacant.
3: Canvieu les coses,
0: queda,
3: Ernest.
0: Queda vacant.
4: Bueno, no, les queda, seves funcions queda, ara les assumeix
3: queda,
4: el
3: càrrec de risc. Serrano. Queda temporalment vacant. El senyor Serrano, que és el responsable financer,
4: agafa
3: de moment
4: part de les seves funcions.
3: Exacte, aquestes responsabilitats, i és possible que se'l designi com el nou director general les properes setmanes.
4: No,
1: el senyor Serrano, que durant molts anys va treballar a Banc Sabadell i que ara estarà al
4: Barça. De fet, ja ha participat activament del disseny del pressupost d'aquesta temporada, del tancament de l'exercici anterior i de totes les qüestions referents al fair play financer.
1: Sí. Sergio Serrano ha tingut una
0: un estiu
1: intens també com a treballador.
0: Es venia així a Manel del Río, també ho recordo. Exactament, no, que ve de dins.
4: Sí, jo també me'n recordo.
3: També era director financer,
4: sí.
3: Anterior, no?
4: Sí.
0: És el mateix. Mira, aquesta frase que has dit és el mateix.
3: No és una entitat.
4: De fet, el Barça, si us recordeu, va estar molt temps sense la figura del director general.
0: Bueno,
4: sense CEO.
0: Lluís m'estava renyant, ara, mentre jo deia això.
3: Jo no res.
0: El Lluís
3: m'estava renyant.
0: Jo dic que...
4: Quan va marxar Ferran Reverter, va haver-hi allà un buit, una cadira allà, que tenia...
0: No, jo el que dic és que...
3: No hi havia cap buit, perquè el president en el seu moment ja va dir que exerciria una presidencialista, i el president Laporta va estar fent de director general durant molts mesos. Molts mesos.
0: Això
3: és com allò que quan era petit, tu de què jugues? Diu, jo de porter delanter. Si tu pots fer de porter delanter, jo estic
0: pots
3: tranquil.
0: Pots fer de president director general.
3: I aquest és un debat que podem tenir.
4: I el president Laporta té un assessor que té molt de pes.
3: Però és que és inevitable. És una persona que li agrada realment tenir la potestat i l'opinió en totes les àrees del club, però no enganya de ningú. És que ja va accedir a la presidència amb aquest discurs.
1: I com diu la Marta, té un assessor que també l'ajuda molt en moltes àrees, no? Com és Alejandro Echevarría. I després en té d'altres també que l'ajuden en d'altres qüestions, en la part econòmica, en la part financera, en la part de comunicació.
4: Qui necessita un director general?
0: Llavors per què hi era el director general?
3: Deu ser l'únic cas en el món que una companyia
7: que factura 1.000 milions pot anar sense director
1: general.
7: És
1: un
7: cas únic. És un cas únic. Però això s'ha d'estudiar.
1: Tindrà una figura que assumirà.
7: Escolta, Sade, jo crec que és el moment de demanar.
4: És que em feu riure.
3: I ara, i vull fer una punt final.
1: Va, sí, vull tancar amb el Pizjuán.
3: No, perquè un amic d'aquests que va estar a Montjuïc, com el Màrius, que ha fet totes les muntanyes de la ciutat i que ha seguit el Barça a Montjuïc, aquí, a les obres, sense obres, em deia, tampoc, si hem de dir... I ens han de sortir els colors que ens surtin. Però el Barça té en aquest moment 900 socis expedientats per revenda d'entrades d'aquests partits de pota negra. Per tant, també mirem-nos a nosaltres mateixos. Home, no, perquè perquè 900 no són poca cosa. No, 900 és un percentatge alarmant de persones que utilitzen, inclús es fan socis de l'entitat, per comprar entrades a un preu reduït i poder fer l'agost a partir del Barça. Diguem-ho tot, perquè si ens han de sortir els colors, que ens surtin. No passa res, perquè s'ha de posar solució. 900 expedientats són de molts expedientats.
7: De quants socis estàs parlant?
3: 900 són molts.
7: No, però quants socis té el Barça?
1: Perdona, té raó el Lluís, que 900 persones són moltes persones.
3: 140.000, 150.000.
1: Socis, socis abonats, ara que eren abonats eren 20 i... Sí, 20 i pico mil, no? Els que venien de Montjuïc, diria, en aquesta primera etapa. Bé, Marta, gràcies.
4: Bona nit a tots.
1: Vinga,
4: molt divertits.
1: Una tertúlia distreta. Damià López, al Pizjuán, què ens queda per escoltar?
8: Doncs, abans que res, et confirmo el que abans ja et començava a insinuar l'Eix Grimaldo, pel que sabem, té tots els números d'abandonar la concentració, ho acabaran de decidir les pròximes hores, i esclar, queden només dos partits, i podries pensar que ja no cridaran a ningú perquè queden només dos partits, però el problema és que al lateral esquerre Cucurella ho ha jugat tot, i no crida a Grimaldo, si et fixes en la plantilla no hi ha més, no hi ha més opcions, hauries de baixar un extrem, i clar, tampoc seria massa normal que Cucurella hagués de jugar els quatre partits, que cap jugador hagués de disputar els quatre partits en la seva totalitat, per tant no descartem que es cridi un lateral esquerre pels dos partits que queden, eh? Estem pendents. Vaja, demà se sabrà, però vaja, parlar amb gent de dins ens diuen que pinta claríssimament, més que res, perquè si no hi havia marge per recuperar Eric García, encara menys per Grimaldo. Luis de la Fuente, destaco un parell de documents, el primer destacant Lamine Yamal, una vegada més, la gran estrella del partit d'avui.
9: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
8: Ara la reflexió que se li fa de la Fuente i que també se li fa als jugadors és que aquest equip sembla invencible. Campió de l'Eurocopa, campió del Mundial, 41 partits invicta, més les últimes victòries, tret de la de Croàcia, que també és una selecció competitiva, però Espanya ha guanyat a tots els campionats del món, no hi ha qui li pugui mirar la cara a Espanya. A més, si recordes, després de guanyar el 2010, Espanya va recollir golejades contra Portugal, contra Argentina, etc. En canvi, aquesta selecció sembla plena d'ambició y decidirá ganar el próximo torneo, que es la Eurocopa, pero de la Fuente vol rebaixar la euforia.
9: Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo si que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
8: Demà dimecres, jornada de descans i recuperació a les Roses, no hi haurà activitat esportiva. Dijous, entrenament. Divendres, entrenament i viatge a Oviedo, on hi haurà roda de premsa de la Fuente i un jugador. I dissabte, partit Espanya-República Txeca al Carlos Sartier.
1: Perfecte, doncs dissabte en aquest Damià on tour que estàs fent durant la Nations et saludarem des d'Oviedo. Dami, moltes gràcies.
8: Gràcies, bona nit, Aleix.
1: Adéu, vagi bé, bona nit.
8: Adéu.
1: Un quart d'una. Per tancar tertúlia avui, perquè un cop acabem la tertúlia hem de fer la prèvia de la Champions femenina. Demà hi ha un Roma-Barça, que el fem a RAC+1 a 6:45 de la tarda. Roma-Barça. Hem de parlar de la derrota del Barça de bàsquet contra Xavi Pasqual avui a la pista del Dubai.
7: No tenim pivots, és que és tremendo. És una tragèdia, se'ns han lesionat tots.
1: Sí, sí, ha tingut mala sort el Barça.
7: Necessitàvem un pivot molt gran, ja no el vam poder fitxar perquè, en fi, estem com estem, i la tragèdia és que el Barça o comença a fotre triples, o si no, no ho és. És molt difícil que guanyi un partit. Perquè és que, clar, els altres tenen moltes vegades dos i tres oportunitats, perquè és que només tens un tio de més de 2 metres.
1: L'altre dia contra l'Efes va jugar prou bé el Barça, va remuntar i va acabar guanyant. Avui, en canvi, no ha tingut opció.
3: Jo també hi era.
1: Va ser xulo aquell partit.
3: Jo també hi era.
1: A l'estrena de l'Eurolliga. Bé, ara farem això, Champions femenina, el post de l'Eurolliga, ha de venir el back-to-back, el Pedrol, per parlar-nos d'esports nord-americans. Tot això serà quan tanquem tertúlia. I la tertúlia m'agradaria tancar-la amb una altra de les grans notícies del dia, que sens dubte és aquesta anunci de culpabilitat pel Manchester City. La comissió independent de la Premier League anglesa que estudiava el cas del City l'ha considerat culpable, presumptament culpable, perquè el City encara es pot defensar, de 114 dels 115 càrrecs de què estaven acusats, Roger.
5: Sí, ho ha fet oficial la Premier League en un comunicat on dona tot tipus de detalls del perquè d'aquesta declaració de culpabilitat, una comissió que ha investigat els comptes del club entre les temporades 2009-2010 i la 17-18, i que, segons el comunicat, ha considerat provat que...
10: El City va tancar contractes ficticis amb diversos socis comercials, a més de recórrer a acords falsos per inflar els ingressos i reduir les despeses. També va presentar comptes inexactes, ocultant la situació real de les seves finances als seus auditors i als organismes reguladors del futbol. Va incomplir significativament el límit de despesa de la Premier i de la UEFA i, finalment, va incórrer en múltiples incompliments de les seves obligacions de cooperació i d'actuar de bona fe amb la Lliga.
5: Aquest seria el marc general, aprofundint en algunes qüestions i el mode operandi del City. El comunicat detalla el següent.
10: Utilitzant l'empresa propietària del club, Abu Dhabi United Group, es van tancar acords ficticis amb l'objectiu d'inflar artificialment els ingressos del club i reduir les despeses en més de 900 milions de lliures durant tot aquest període i d'aquesta manera simular que complien amb la normativa financera.
5: I finalment aquest comunicat afegeix que...
10: Si tots els acords pertinents s'haguessin declarat correctament els comptes del club, aquest hauria superat els límits de despesa de la Lliga i també de la UEFA per unes quantitats molt importants.
1: El comunicat també afegeix declaracions escrites del director executiu de la Premier League, Roger.
5: Richard Masters, que destaca que el City va infringir sistemàticament les normes de la Premier League durant una dècada i considera aquest cas i aquesta decisió com els més importants en la història de la competició. Finalment, sobre la sanció que li pot caure al conjunt Citizen, diu que queda per resoldre la sanció a aplicar per aquest tipus de situacions. Ara que disposem de la decisió de la comissió, ens comprometem a avançar amb rapidesa en la fase restant del procés per aportar credibilitat a la Lliga, als nostres clubs i als nostres aficionats. El City té dret a recórrer aquestes conclusions d'aquesta comissió independent fins al divendres 2 d'octubre, cosa que el club, el Manchester City, ja ha anunciat que farà.
1: Sí, ho ha de fer en 3 dies, perquè sí, divendres 2 d'octubre és aquest divendres, és demà passat.
5: Correcte.
1: Bé, d'aquí a 3 dies. A tot això, avui hi ha hagut reacció del City.
5: Sí, ha parlat el CEO del club, Ferran Soriano, detallant com serà el procés de defensa del club, del Manchester City. D'entrada, ha desmentit que els propietaris del club, Abu Dhabi United Group Investment and Development, hagin comès cap irregularitat inflant els comptes amb suposats acords ficticis.
11: I want to explain exactly what this is, the next steps...
12: Vull explicar exactament què és això, els passos següents i com continuarem defensant el club per finalment quedar exculpats en aquest procés. Això s'ha allargat tant que és important recordar que tot el cas de la Premier League contra nosaltres es basa en una única acusació falsa, que els diners personals del propietari es van injectar en secret al club a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això simplement no és veritat. S'han aportat proves irrefutables a la comissió de la Premier League que demostren que no va passar. Sorprenentment per nosaltres i pels nostres advocats, després de gairebé 2 anys, la comissió de la Premier League ha emès un dictamen que dona suport a la teoria de la conspiració de la Premier League per fer-ho. El dictamen ha hagut d'ignorar realment les àmplies proves aportades pel club per arribar a una conclusió que és clarament errònia.
11: In order to reach a conclusion that is clearly wrong.
5: I després el mateix Ferran Soriano ha deixat clar que es defensaran amb ungles i dents, convençut que tot aquest procés quedarà en un no-res.
11: Our lawyers will now file an appeal.
12: Els nostres advocats presentaran ara un recurs que exposa que el dictamen conté errors materials clars de dret, de principi i, de fet, i que no és jurídicament sòlid. Recordeu que ja hem passat per aquí. El 2020 també es va fallar erròniament en contra nostra per moltes d'aquestes mateixes qüestions. Vam recórrer davant d'un organisme independent, el TAS, i vam guanyar. Ara serem implacables en la nostra feina. Ens centrarem en el procés d'apel·lació independent i també en totes les altres vies legals al nostre abast per guanyar el cas. I prendrem totes les mesures necessàries per protegir el club i demanar indemnitzacions a qualsevol part que intenti perjudicar-lo ara i en el futur. Molt aviat mirarem enrere i reconeixerem aquest moment com una altra ocasió en la nostra història en què vam afrontar l'adversitat i la vam superar plegats.
13: As another time in our history when we dealt with adversity.
5: Doncs aquesta ha estat la declaració oficial, com dèiem, de Ferran Soriano. Al marge d'aquestes paraules, a Aleix, avui un periodista l'ha abordat, crec que era en el marc de l'ECA, i li ha fet passar un moment incòmode al dirigent català.
14: Heated for nearly a decade. Do you apologize to football fans?
15: I have nothing to say, thank you.
14: Are you sure you can win on appeal? Sham contracts. Is this a sham club? Are you destroying football?
15: Thank you. Thank you.
14: Do you not have a message for football?
15: Thank you.
14: You know, when you've cheated for so long, do you not have an obligation?
15: I said thank you.
7: Ja ha acabat marxant.
5: No l'hem doblat, la periodista, però anava dient la Premier us ha declarat culpables, heu de demanar disculpes, ha dit no tinc res a dir, gràcies, creieu que guanyareu aquesta apel·lació? Continuava seriós i en silenci Ferran Soriano. Hi havia contractes falsos, sou un club basat en la falsedat, li deia el periodista, heu destruït el futbol, de veritat no teniu res a dir, i ha anat aguantant com ha pogut fins que ha dit fins aquí, gràcies, i ha marxat Ferran Soriano.
7: Sí, sí, una imatge, si la veus, dura. Si la veus per la xarxa és complicada, perquè li ha fet passar malament a Ferran Soriano, aquest periodista que anava insistint. L'última veu, un rival de l'època, que n'ha parlat.
5: Sí, en aquest cas el seleccionador dels Estats Units i exentrenador de Chelsea i Tottenham, Mauricio Pochettino.
16: Hemos vivido en un periodo de engaño, entonces cualquier castigo no sé, es imposible de volver atrás, ¿no? Queda muy dañada la sobre todo los controles de la Premier. Después de tantos años, ¿qué va a pasar? ¿Un castigo económico? ¿Descuento puntos? No sé. Es muy difícil. Sinceramente es triste, es una tristeza grande. Hemos vivido un periodo donde la justicia deportiva no existió.
5: No és el primer cop que l'argentí es queixa per aquestes qüestions, per aquestes sancions a diferents clubs. Ja va demanar també ser considerats campions de la Premier 16-17, el Tottenham, quan va ser campió al Chelsea i també havia infringit una sèrie de normes.
7: Ara us demano una opinió a cadascú per tancar tertúlia. Dues coses. Una, si han incomplert les normes i s'acaba demostrant després de l'apel·lació o del recurs que pot fer el City, doncs evidentment haurà d'haver-hi la sanció que pertoqui. I dues, que no us enganyin, això va del 2009 al 2018. Ho dic perquè molta gent està aprofitant per atacar Pep Guardiola. Pep Guardiola aterra el 2016. Per tant, si es confirma que el City va incomplir les normes de la Premier, és una lliga i un parell de copes amb Pep Guardiola. La resta de títols serien vàlids, insisteixo, si es confirma aquest càstig o aquesta culpabilitat. Per tant, l'etapa de Guardiola no quedaria atacada, al contrari, li haurien de restar potser un parell o tres de títols. Pol Ballús, hola, bona nit.
17: Bona nit.
7: Company de Diatlètic, va seguir durant aquella època el City allà a Manchester. No, vull saber un parell de coses només. Qui té raó? O sigui, tu es pot saber qui té raó? Perquè la Premier ha estat molt contundent, de dir, són culpables de pràcticament tot, i en canvi, Ferran Soriano també és molt contundent, de dir, no hem fet res malament.
17: Sí, a veure, aquí això és complicat, que jo ara aquí digui qui té raó, qui no. Aquí l'argumentari del City i la posició que ha deixat clara Ferran Soriano, jo crec que és la que ha mantingut el City durant tot aquest procés. Evidentment, aquesta contundència d'alguna manera amb el comunicat de la Premier, jo crec que entre els fans del City s'ho prenen diferent. Jo crec que hi havia un punt de fe fins i tot cap a l'opinió de la propietat de Ferran Soriano, de Calduna, al Mubarak, el que han dit tots aquests anys, però al veure les notícies amb el comunicat de la Premier, jo crec que els fans hi ha hagut un punt de veure les orelles al llop i de ser conscients de que això pot anar de debò, de que el que es pensava, no el que venia des del club, era que no hi hauria suficient material o conclusions per provar totes aquestes acusacions, perquè sempre s'havia dit que com més grans són les acusacions, més grans han de ser les proves també per corroborar-les, però en aquest cas el que deixa clar la Premier és que no han fet curt i que d'alguna manera, jo crec que el sentir sempre en els anys que he estat allà a Anglaterra de clubs grans que s'enfrontaven al City era com d'un punt de aversió cap al City per com de ràpid havia arribat fins a aquest nivell, i jo crec que amb aquestes conclusions que avui ha demostrat doncs, la Premier, hi ha com la convicció i la justificació doncs, d'anar a castigar el Manchester City pel camí que han fet durant tots aquests anys. I jo també, com vaig dir el divendres quan vaig venir aquí a la ràdio, penso que això és el principi del final, però que al final encara li queden anys, i que pot ser any ja de tot plegat de disputes legals, recursos, com s'estableixen totes les sancions. També la Premier ha dit, com ha dit el SAPE aquí, que es farà com un procés nou doncs, per determinar totes les sancions i com evoluciona i què es dictamina i què no, perquè hi ha molts angles aquí. I és que fins i tot la Premier té un punt de que la seva imatge queda perjudicada una mica. Jo no sé fins a quin punt fer descendir el City també va en contra del producte de la Premier i dels drets televisius.
1: O sigui, això podria passar, Pol? Vull dir, descendir-lo, retirar-li algun títol, això podria passar?
17: Clar, jo crec que està tot sobre la taula. És a dir, no hi ha cap opció que estigui descartada, sobretot veient la contundència amb la qual s'ha expressat aquí la Premier League. Amb això de retirar títols també és com complicat, perquè una mica què fas ara també? Sí que he sentit el tall de Pochettino, però també ha parlat Wayne Rooney aquest dia dient, bueno, escolta, jo ara tampoc vull una medalla nova de la Premier perquè no tinc la sensació de jo haver-la guanyat contra el Manchester City. Llavors, aquí n'hi ha per tots els cantons. És molt complicat i jo això crec que la imatge de la Premier una mica hi ha un exercici com d'autofustigació una mica perquè quedaran tocats ells també. I hauran de refer totes les normes perquè bàsicament la pròpia Premier va ser qui en el seu dia va acceptar que el Manchester City, que aquesta propietat comprés el club i que fes el que ha fet, i amb aquesta sentència d'alguna manera també s'invaliden les normes amb les quals la Premier ha com fet tot el seu regnat.
1: Avui he vist que això ja és una qüestió d'estat perquè n'ha parlat la ministra britànica Lisa Nandy a la BBC. Vull dir, imagina't fins on ha arribat això. No, i després, una cosa, com comença? Vull dir, això és una denúncia d'un altre club? És la mateixa Premier que comença a investigar perquè el City té tants diners? Vull dir, tu, se sap d'on ve l'inici? Ho dic perquè a Anglaterra el United s'ha gastat milionades en aquest període, el Tottenham s'ha gastat milionades, el Newcastle ha comprat uns saudites i s'ha gastat milionades, l'Arsenal s'ha gastat milionades, el Liverpool, vull dir, aquí tothom ha gastat molts diners a Anglaterra.
3: A mi m'ha recordat aquella seqüència de Casablanca, que el capitán Renault diu, oi, aquí se juega, o sigui, tots sabien que es jugava i ell també, o sigui, jo recordo quan el Paris Saint-Germain, me'n vaig a una altra lliga, va fitxar Neymar, van sortir unes fonts de finançament properes al govern de Qatar.
7: Inquietants.
3: Que vaja, és que allà hi havia
1: 222 milions de clàusula.
3: Sí, un equip que no facturava res, no havia guanyat res i no facturava res. I de cop i volta apareixen, no sé, turisme de Qatar, no sé què. Clar, quan tu tens... Els equips d'estats tenen aquest avantatge i aquest problema, que és que tenen institucions, fundacions, tenen una sèrie d'enredos al voltant que fa molt difícil discernir si aquest diner ve de l'estat o ve de capitals que són aliens. No?
1: Perdona, se sap l'inici, Pol, i amb això t'acomiado o no?
17: Sí, no, el germen de tot això jo crec que és una mica el tema Football Leaks. Tot el que va passar, que va ser un periodista portuguès, si no m'equivoco, periodista, i va haver un punt de... Es van hackejar certs mails en els quals hi havia allà confessions pròpies d'executius que no formen part del City, però que d'alguna manera confessaven alguns traspassos amb sponsors de plat.
1: Roy Pinto.
17: En anteriors sentències això es via...
1: Roy Pinto, pot ser?
17: Correcte, Roy Pinto, sí. Roy Pinto, sí. I això d'alguna manera en el seu dia es va desestimar perquè també es va entendre que l'obtenció d'aquests mails es va cometre amb un crim, diguéssim, de manera il·legal, i que llavors no es podien entendre com a proves. Però bueno, el germen una mica de tot aquest procés ha estat això.
1: Va. Molt bé, ho anirem seguint, Pol. Gràcies,
17: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu, bona nit. Al company de
5: Diàleg. Avui explicava, em sap greu, Xavier Bosch a Mundo Deportivo, que havia estat fugit de la justícia, que va estar 4 anys a la presó, arran d'aquest cas de Futbol Leaks, per revelació de secrets i per diferents... bueno, ell era un... va hackejar diferents comptes i per això va anar a la presó i després en va sortir a canvi de col·laborar amb la justícia i que ara s'havia canviat, doncs, de, fins i tot d'identitat i de domicili, d'absolutament de tot. No. Ara que estava col·laborant amb la justícia.
1: Va, per rematar, què voleu dir?
0: Jo veig un parell o tres de coses estranyes. Primer, que això no és un jutge, eh? No. Això no és un... Això és una comissió...
1: A la Premier.
0: Pretesament independent de la Premier, vull dir que aquí... estic sentint la sentència, no sé, una comissió no té cap facultat per emetre una sentència. És a dir, això no és un jutge, eh? Per tant, tot això hi ha com una condemna que és d'un òrgan creat ad hoc des de la pròpia Premier League i tal, que de tot això ho estem tractant com si fos una sentència judicial. No ho és. No. Una altra cosa és que això pugui haver estat el mecanisme que una entitat com la Premier decideixi que és vinculant o no. Això és una altra cosa. Però això no té valor judicial. Perquè això per mi és important. El segon punt és que si us llegiu bé aquest escrit, hi ha una cosa molt estranya, que és que el City era acusat de 115 irregularitats. Doncs se l'ha decretat culpable de 114. Realment el percentatge és bestial, no? O sigui, t'acusen de 115 coses i ets culpable de 5-14, només et salves d'una mosca. O sigui, realment és una mica...
7: Escolta, és que no sabia que hi havia tants delictes al Codi Penal.
0: Això ni el destripador de Canterbury, és a dir, hòstia, és una mica estrany. Llavors, jo crec que amb tot això...
1: És cridanera la xifra, no? És que som com molt grossa.
0: 114 de 115, però a qui han matat?
5: És a dir, també és interessant això... saber quina és la que han fet bé.
0: La que han fet bé, suposo que porta les ampolles d'aigua a la mitja part, però vull dir que és molt estrany tot això i jo crec que aquí hi ha gent que està intentant guanyar els despatxos el que van perdre el camp. En alguna, d'alguna manera remota, em recordo una mica el cas Negreira, que havent comès errors al Barça, alguns han aprofitat per intentar desvirtuar completament els gols de Messi, els títols de l'era daurada, el no sé què, ja que el Pisuerga passava per Valladolid. Llavors, em recorda una mica això. És a dir, que jo veig aquí una gent rabiosa perquè un nou vingut, que era el City, els hi va robar la cartera. I va robar la cartera, llavors anem a intentar recuperar l'statu quo, si no és per les bones que no hem pogut al camp, ho farem a lo bruto.
1: I com deies tu, doncs això ara, procés judicial, acabarà potser el TAS, o vés a saber, i com deia el Pol, s'allargarà.
7: Sí.
3: Lluís. Acabaré ràpid. A 48 hores de les eleccions municipals autonòmiques i europees en aquest país, el 26 de maig de 2019, li van preguntar a Íñigo Errejón, aleshores de Mas Madrid, que opinava dels diputats catalans que no es podien presentar a les eleccions per estar empresonats, i va dir, me pilla lejos. És el que et contestaré, me pilla lejos. No tinc res a fer així.
1: Molt bona. Apa, us deixaré marxar, no? Ja està, ja hem fet la nit avui. Us hem passat prou bé al final, per ser un dimarts així d'aturada, han passat moltes coses.
7: S'estan fent llargues de setmana.
1: No, dimarts que ve... Dimarts que ve, només us diré una cosa, aviam si teniu ganes de compartir-la amb mi aquí a l'estudi.
3: Saps que sí.
1: Dimarts que ve, de 10 a 12 de la nit, Argentina-Benin. Últim partit de Messi amb la samarreta de l'Argentina. Si teniu ganes de venir a la ràdio a viure'l, aquí el veurem i el gaudirem.
3: Hi haurà torrons Vicenç, hi haurà alguna
1: cosa. Alguna cosa farem. Vinga. Però home, jo crec que aquest dimarts, no?
5: Toca més alguna cosa com empanada, no?
0: L'empanada la portem de casa.
1: Quan arrenquem a 11:15, que portarà mitja horeta al partit, i fins a les 12, escolta, podem anar comentant la jugada, veient a Messi, a veure què fa, podem trucar a l'Argentina, podem saber una... No, jo crec que és un dia especial. O sigui, aquest tio, el millor futbolista de la història del futbol, des del meu punt de vista, i la persona que més m'ha fet emocionar a la vida jugant al Barça, deixa la selecció.
3: Veus, a diferència del Manchester City, tot i que sigui Argentina i Benín, que els dos estan molt lluny, no m'he pillat. Aquí estarem.
1: Val, val. Gràcies, amics. Una abraçada, descanseu. Bona nit. Gràcies, Saperes.
5: Que vagi bé, bona nit.
1: Fins ara. Una pausa i fem la prèvia de la Champions femenina.
18: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
19: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
18: Escolta'ns al cotxe.
19: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
18: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.

0: Sintonia de la Champions femenina, perquè demà tenim un partidàs de la segona jornada, un Roma-Barça. Abans, deixeu-me que us parli un moment d'un aniversari molt especial, eh? Obramat celebra 20 anys acompanyant els professionals. 20 anys oferint allò que més necessiten en el seu dia a dia. Rapidesa, assessorament, bon preu i un estoc sempre disponible. Des d'aquí volem felicitar tot l'equip d'Obramat i celebrar amb ells aquests 20 anys construint al costat dels professionals. Felicitats, Obramat! I a veure si demà podem felicitar el Barça perquè aconsegueixen una nova victòria. Clara Rodergas, hola, bona nit.
1: Bona nit.
0: Després del 5-2 contra el París, la setmana passada en l'estrena de la Champions, ara tenen una sortida complicada al camp de la Roma.
1: Ho fan amb unes quantes novetats, perquè Pere Romeu de mica en mica va recuperant futbolistes. Ja la setmana passada van reaparèixer Pere de Tana, tot i que van caure llavors Vicky i Kika. Avui ha estat el torn de René Van Asten, la central neerlandesa que ha rebut l'alta, i també les campiones del món sub-20, jugadores que diumenge van guanyar el Mundial a Polònia i que ja han viatjat cap a Itàlia. Són Aisha Càmara i Carla Juli del primer equip, i també Noa Jiménez i Rosalía del filial, aquesta última escollida millor jugadora del torneig. El tècnic Pere Romeu s'ha mostrat content amb com l'equip ha gestionat les baixes.
2: Importantíssim. Crec que dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment encara no ha acabat, però dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de venir convocades. Així que dono molt valor al que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser nosaltres. Em poso molt content.
1: I precisament Carla Julià explica com ho han seguit des de la distància.
3: Pues al final, aún estando en Polonia, estamos muy pendientes del equipo. Las hemos ido viendo. Al final han ido sacando los resultados, que es lo importante. Y ahora que estamos aquí, más las bajas que también se van recuperando poco a poco, pues vamos a ir creciendo los partidos.
0: Veurem quantes del Mundial Sub-20 juguen, perquè clar, entre la celebració, el viatge, poc descans, però bé, sí. Te l'has endut ja, tu.
1: Sí, perquè així també tens dues fitxes del primer equip, clar. Que no tenies, que també van bé, perquè si no, malament. La Roma, que ve d'empatar 0 contra el Lovain en el debut, demà 6:45 aquest partit en directe a RAC+1, arbitratge anglès, Kirsty Dowell, amb Peter Banks al VAR. Demà a les 9 hi ha un bon partit, un Lyon-Chelsea, dos dels favorits per passar al top 4, i també hi ha un Haken-Juventus i París-Arsenal a 6:45, i també a les 9 un Benfica-Bayern.
0: Clar, molt bé, Roma. Roma, Barça i Lyon-Chelsea, després a les 9. Bon menú, demà de Champions femenina. Avui, per cert, hem sabut ja la llista de convocades de Sonia Bermúdez per l'aturada de seleccions femenina que hi haurà d'aquí a unes setmanes, i destaquen dos noms propis relacionats amb el Barça.
1: Una per ser-hi i l'altra per ser baixa. Vicky López, lesionada, forma part de la convocatòria, així ho va explicar la seleccionadora.
4: Evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros, si no... no estaría en la convocatoria, así que está bien. Y como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información.
1: Ara bé, Pere Romeu tampoc no és que estigui molt satisfet.
2: A mi se'm va informar que la Vicky aniria convocada amb la selecció, però sí que és veritat que nosaltres encara no la tenim disponible, que fins al divendres no la veurem amb l'equip, per tant no podré veure al 100% com està. Entenc i imagino que entre serveis mèdics s'haurà parlat sobre el tema, però la realitat és que nosaltres ara mateix no comptem amb la Vicky i que a partir del divendres veurem si pot arribar amb disponibilitat el diumenge, però que espero que així sigui, evidentment.
1: En canvi, no hi és Aitana, que acaba de tornar després de superar unes molèsties al turmell, i Bermúdez ha dit que no hi ha dubtes, però que ha de guanyar encara ritme. Del Barça per la Vicky també hi són Cata, Paredes, Patri, Serra Jordi i Claudia Pina. Són 6, segurament una de les llistes amb menys blaugrana dels últims temps, perquè, clar, ja no hi són Alexia, una Mapi i Salma al Barça, que sí que estan convocades amb Espanya. També hi és la catalana Laia Codina. La selecció espanyola jugarà dos amistosos contra els Estats Units el 10 d'octubre i la matinada del 13 al 14, tots dos a terres nord-americanes.
0: Per tant, d'aquí a 10 dies, 10-15 dies, és aquesta convocatòria de Sonia Bermúdez amb Vicky López actualment lesionada. Molt bé, Clara, demà et sentim a RAC+1 amb la Champions. Gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu. De la Champions femenina de futbol a l'Eurolliga de bàsquet masculina. Ho dèiem a l'inici del programa, el Barça ha perdut avui a la pista del Dubai. Torno a tenir el Dani Aguilar aquí per saber què s'ha dit a la sala de premsa.
5: Doncs després d'aquest 94-87, amb aquest segon quart fatídic tal qual et parlava abans, 29-12, i amb aquesta reacció del Barça quan el Dubai anava més 20 i s'ha situat a 5, de fet, el Barça ha guanyat 3 dels 4 quarts a l'eix, però el més 17 del segon quart ha estat massa. Aquesta reacció de la mà d'Umoya Gibson i Kevin Pantre. Hem d'escoltar un dels grans protagonistes del partit, segurament el gran nom propi, Xavi Pascual, avui rival i tècnic guanyador.
6: Claro, lógicamente es especial. Los dos partidos son especiales, pero este es muy especial, jugando contra Barcelona. Siempre te tienes que preparar aún mejor mentalmente para estar muy centrado, para que no te salgas del control de ti mismo en ningún momento. Creo que he hecho personalmente muy buena preparación mentalmente, aislándome mucho de todo, y creo que hemos conseguido estar estables en el partido.
5: Això deia Pasqual, i el seu homòleg, amb qui recordo ha intercanviat destins, Alexander Sekulic, reconeixent com els ha penalitzat el segon quart, amb alguns aspectes satisfets amb el seu equip, però compte, posant a sobre de la taula una dada, un element clau del qual ara de seguida t'amplio. El tri lliure.
7: Quan el rival està en bonus, hem de trobar la manera d'anar al tir lliure, treure més faltes. Avui el rival ha estat molt millor. Han llançat 28 vegades i nosaltres és 8. Hem de trobar la manera de llançar-ne sent una mica més agressius en atac.
5: Avui, 28 tir lliures al Dubai, 8 al Barça. A la primera jornada de l'Eurolliga, 25 l'Efes, 14 al Barça. A la primera jornada de l'ACB, 18 al Barça, 28 la Corunya. A la semifinal de la Supercopa, 22 al Barça, 32 al València. I només canvia la dada al partit de la Penya. 11 en va tirar el Joventut, 26 al Barça, i allà el Barça va palmar, va perdre. El Barça, això sí, amb un 62%. Per tant, és evident que és una de les dades a millorar d'aquest Barça d'Alexander Sekulic. Derrota i victòria, 1-1 al Barça, Dubai que fa el 2-2 juntament amb Fenerbahçe, líder per bàsquet overage, el Partizan de Joan Peñarroya, 2-2, i el València, que avui ha atropellat el Baskonia, 111-88, i també l'Olympiacos. En canvi, compta el Madrid de Pedro Martínez, 0-2, ha començat amb dues derrotes. L'Eurolliga avui ha caigut contra l'Efes de Pablo Lasso en un altre retrobament, 94-84.
0: És curiós que el Dubai ha començat l'Eurolliga jugant amb Madrid i Barça a casa,
5: sí,
0: i els ha guanyat els dos, Xavi, sí, Pasqual, els dos partits a casa. Bé, queda molta Eurolliga, però el Barça de moment 1-1. Demà, com ens deies a l'inici, tenim un dia molt intens de bàsquet.
5: Sí, perquè el Kitsanes Manresa arrencarà la seva participació a l'Eurocup, un Eurocup que comença d'avui. Ho farà a una de les pistes més difícils del continent, la del Pau Salònica, però el problema ha estat el viatge. Si de fet el Barça diem que demà viatjarà ja cap a Istanbul amb aquesta quilometrada que té, doncs avui el Barça, el Manresa, no ha pogut volar pel temporal al migdia, ho ha hagut de fer a la tarda, per tant ha perdut la connexió amb Salònica, de manera que farà nit avui a Atenes, i demà a les 7 del matí vola cap a Salònica. En aquest partit que juga a 2:15, i una estona després, 8:45 a l'Eix, i en directe, atenció, a RAC+1, en emissió conjunta amb la Champions femenina, l'Espar Girona jugarà un cara o creu per ser a l'Eurolliga femenina contra l'Emlat Konuk d'Istanbul, semifinalista de Lliga i Copa Turca l'any passat. Com està l'Espar? Contesta el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
8: Estamos verdes. Estamos verdes. Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, pero como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independientemente del momento que estemos.
5: Sense Axel Mercerón, lesionada, recordo un Espar Girona que ve de perdre a la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu.
0: Sí. Molt bé, doncs demà et saludarem des de Fontejau, a veure si...
5: Tant de bon, bones notícies.
0: L'Espar Girona es classifica per l'Eurolliga femenina, per la fase final. Gràcies, Dani.
5: Bona nit.
0: Tres quarts d'una de la matinada. Abans del back-to-back, esports nord-americans de seguida aquí amb el Pedrol, com fem habitualment els dimarts, una mica de motor, perquè... Hola, Quim Salvador.
9: Hola, Aleix, bona nit.
0: Fernando Alonso continuarà un any més a la Fórmula 1. Avui Aston Martin ha anunciat la renovació del pilot asturià i també la del seu company Lance Stroll.
9: Sí, una temporada més vol dir que Alonso correrà fins als 46 anys, ara en té 45 com a mínim, perquè ha dit una temporada més i no sabem què passarà en el futur, i que n'haurà disputat com a mínim 24 a la Fórmula 1. Ho ha anunciat amb suspens. Sentim traduït el so del vídeo que Aston Martin ha publicat amb el títol "En Fernando té un missatge per vosaltres". F1
10: has been great to me. La Fórmula 1 ha estat gran per mi. He tingut una gran carrera. He viatjat per tot el món, he corregut durant més de 25 anys, més de 400 grans premis, i he aconseguit més del que mai havia somiat. M'ha dut una mica de temps prendre una decisió, però ara ho tinc clar, em retiraré de la Fórmula 1.
11: I will retired from Formula 1, but not yet.
10: Però encara no. Encara em sento ràpid, motivat i amb una passió enorme per la Fórmula 1 i per l'esport. Estic molt content de continuar corrent a la màxima categoria, que és la meva vida.
11: In the highest category and it is my life.
9: Més d'un deu haver tingut un ensurt, eh? Amb aquesta manera d'anunciar-ho, amb un discurs que sembla ben bé d'acomiad, aquesta pausa dramàtica...
0: Bona finta.
9: Per dir, em retiraré de la Fórmula 1, però encara no. Així doncs, el bicampió espanyol tindrà com a mínim una temporada més per intentar... aconseguir l'ansiada victòria 33. La 32 va ser l'any 2013. L'últim podi, el 2023, que era el número 106. Caldrà perquè Alonso pugui ampliar el seu magnífic palmarès. Això sí, que Aston Martin millori exponencialment el seu nivell competitiu. Són penúltims ara mateix al Mundial de Fórmula 1 descens, havent sumat només 3 punts. Mercedes, que és el líder de constructors, en té 538.
0: Aquest cap de setmana hi ha gran premi de Bahrain.
9: Ah, sí? Es disputa a Sepang, a Malàisia. A Sepang, però a Malàisia. No es pot fer a Bahrain per la situació bèl·lica del Golf Pèrsic. I aquí som, també hi ha motos, al Japó, a Motegi.
0: Oh,
9: MotoGP.
0: Sí, a la cursa de Sepang de Fórmula 1, que és el gran premi de Bahrain, és a les 9 del matí, hora catalana. La de motos és de matinada, aquesta sí que...
9: A les 7, diria, t'ho dic de memòria.
0: Sí, sí, però bé, t'has de llevar d'hora per si ets amant del motor.
9: Com que estaré fent el via lliure...
0: Aquí serà, no?
9: T'agafaran plena feina.
0: T'agafaran les dues coses, eh? La del Japó a les 6 sí, o a les 7 i la de la Fórmula 1 a les 9. Ja aquí som, Quim, en clau de motor. Avui s'ha presentat les 6 hores de Barcelona, que és la primera visita del Mundial de Resistència d'Automobilisme. Això serà del 16 al 18 d'octubre.
9: Sí, i com va passar fa 2 anys amb l'últim Gran Premi de MotoGP, que no es va poder fer a València per les inundacions de la Dana de l'octubre del 24, el circuit de Barcelona-Catalunya és, en aquest cas, la seva escollida per un campionat mundial per acollir cites que s'han hagut de cancel·lar en altres indrets. Estem parlant, en el cas del WEC, el WEC, el World Endurance Championships, de les cites de Bahrain i Qatar a l'octubre, que havien de ser l'antepenúltima i penúltima de la temporada abans de la cloenda del certamen que es farà el 8 de novembre a Monza. No es podrà córrer ni a Bahrain ni a Qatar, i la bona feina i el prestigi internacional del circuit de Barcelona-Catalunya han fet possible que, per primera vegada, vingui a casa nostra una de les disciplines més espectaculars de l'automobilisme, amb els mateixos protagonistes, cotxes i pilots de les mítiques 24 hores d'alemans. I tindrem a l'eix 3 pilots catalans. Miquel Molina, oficial Ferrari.
12: Són els cotxes que corren les 24 hores d'alemans. Tothom coneix les 24 hores d'alemans, i tenir l'oportunitat de viure hi ha molta expectació, i esperem, doncs, que veure les grades plenes, perquè nosaltres tenim moltíssimes ganes de córrer aquí a casa.
9: Molina les ha guanyat les 24 hores d'alemans. També serà Dani Juncadella, el volant d'un Genesis.
13: És cert que és una carrera de 6 hores, és llarga comparat amb la Fórmula 1, pues, sobre el paper sembla que sigui molt llarga, però tens molts llocs al circuit que pots anar a mirar, també tens molta proximitat al paddock, és tot molt més accessible, i això jo crec que és molt bonic, i també una competició molt interessant pel fet de tenir dues categories, no? Perquè estem constantment amb els hipercars lidiant amb tràfic, dels GTs. Al final és una carrera que passa de tot, i el millor és veure-ho.
9: I també Àlex Riveras amb Aston Martin, que no ha pogut venir a la presentació perquè ha hagut de volar directament des del Japó, on hi va haver cursa del WEC aquest cap de setmana, cap als Estats Units, on hi ha compromisos professionals. La setmana de l'esdeveniment, això és el cap de setmana de divendres 16 a diumenge 18 d'octubre, donarem més detalls d'aquesta cita del Mundial de Resistència, el Mundial d'Automobilisme aquí a Catalunya, de les 6 hores de Barcelona del WEC.
0: Doncs escolta, pels amants del motor, una magnífica notícia, sí, que aquí a casa puguis veure aquesta prova. Molt bé, Quim, gràcies.
9: Bona nit.
0: Vinga, 10 i la 1, una pausa i de seguida el Pedrol amb el Back to Back. Un dimarts més, entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà amb el Back to Back i, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
14: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui és un dia marcat en vermell al calendari de l'esport als Estats Units perquè comencen els play-offs de la Lliga de Béisbol, de la MLB. I alhora també arrenca la temporada de la NHL, d'hoquei gel.
14: Sí, anem farcits avui. A més, tenim en marxa l'NFL de futbol americà i la pretemporada de l'NBA, que comença dissabte. Per tant, els aficionats a les lligues dels Estats Units estem d'enhorabona perquè és aquell moment de l'any que totes coincideixen, i avui a més és un gran dia encara més especial pels aficionats a l'eix de l'NFL a Catalunya, i és que, ho hem anat comentant durant el dia, la Lliga de Futbol Americà continua fent petits passos cap a casa nostra, i a l'espera que el Camp Nou estigui enllestit per jugar-hi un partit oficial, avui s'ha anunciat que el Camp de l'Espanyol obrirà les seves portes aquest diumenge dia 4 d'octubre, perquè tothom qui vulgui pugui seguir en directe el partit que disputaran els Chicago Bears i els New York Jets a Chicago. Doncs bé, es podrà veure també des de Cornellà al Prat, des de l'RCD Stadium. També hi haurà altres activitats a l'estadi per promocionar promocionar el futbol americà a casa nostra. El partit a les 7 de la tarda, hora catalana, però les portes de Cornellà al Prat s'obriran una hora i mitja abans, aprofitant que no hi ha futbol de primera, perquè ja recordem l'aturada per seleccions. I et diré més, les entrades ja s'han esgotat.
0: Quantes tant, hi havia?
14: Doncs mira, n'hi havia 300 i han volat, perquè l'espai que tria l'Espanyol per veure el partit és la sala president, i l'aforament és aquest, és aquestes 300 persones. Els qui us heu quedat sense entrada, no patiu o no perdeu l'esperança, perquè l'Espanyol ha fet una piulada dient que podeu apropar-vos a l'estadi el mateix diumenge a partir de 6:45 de la tarda, és a dir, mitja hora abans que comenci el partit, i esperar a veure si algun aficionat ha alliberat entrada o si hi ha gent que simplement no hi ha pogut anar i no ha avisat. Per tant, tots aquells que no tingueu entrada, que sapigueu que hi ha l'opció encara d'anar allà, apropar-se fins a l'estadi i veure si hi ha entrades lliures de gent que no hi hagi pogut anar.
0: És interessant aquest Chicago Bears New York Jets o no?
14: És interessant tenint en compte que el Chicago Bears és un dels equips que estan fent base aquí, en aquest cas a l'estat espanyol i també a Catalunya, com els Kansas City Chiefs o els Miami Dolphins, i per què no pot ser un equip que pot arribar a jugar un partit oficial a Catalunya. Per tant, sí, sempre és emocionant, doncs, veure un equip que pot jugar aquí a Catalunya.
0: Molt bé, repassada aquesta última hora, la història d'avui del back-to-back que ens porta el Pedrol té relació amb els play-offs de béisbol i amb un equip que ha fet una remuntada inèdita.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Em vull fer uns bons progressius.
3: Doncs passa per Sanabra. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
2: I on són?
3: A prop de Plaça Catalunya, i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSanabra.com. 80 anys cuidant la teva vista.
4: Postemporada. Pues bien, hay diversos factores. Entre ellos, la paciencia. El saber, por ejemplo, que jugadores como Miguel Vargas, que no tenían ninguna posibilidad de poder jugar en Los Ángeles Dodgers, fueron obtenidos como moneda de cambio y con la paciencia acorde se ha convertido en un jugador que va a quedar bien representado en la votación por el MVP, con una disciplina, una pegada y una velocidad que le sitúan entre la élite de su posición. Asimismo, se han visto beneficiados de distintos jugadores obtenidos en operaciones, en traspasos, en cambios, como por ejemplo una base fundamental de este equipo que obtuvieron a cambio del traspaso de Garrett Crochet a los Boston Red Sox. Chase Madoff, Kyle Teal, Brayden Montgomery son testamento de todo ello. Las firmas internacionales, como por ejemplo Munetaka Murakami, que había ciertas dudas sobre cómo podía adaptarse a las mayores, lo cierto es que su primer año en las grandes ligas ha sido francamente positivo, superando los 30 home runs. Con lo cual, pues los Chicago White Sox han llevado a cabo una reconversión, sabiendo que en un periodo de reconstrucción no siempre acaba con un final feliz. Lo cierto es que los White Sox han sido uno de estos ejemplos, o al menos el último ejemplo, en poder lograr tal proeza.
5: Per cert, que no hem dit contra qui juguen els Chicago White Sox. La primera ronda, el Wild Card, juguen contra els Houston Astros. Mira, jo sóc fan dels White Sox, ara saps què vull dir?
6: Home, i tant, jo també. M'encanta.
5: Sí. Ara el Fernando Díaz ens deia això de que els White Sox han estat l'últim exemple. Si ens diu això és perquè el 2023, fa ben poc, els Baltimore Orioles també la van fer grossa, no tant com els White Sox, però també la van fer molt grossa, i és que el 2021 van perdre 110 partits i dues temporades més tard van sumar 52 victòries més i van acabar classificant-se per la post-temporada.
6: Déu-n'hi-do, els partits que juguen, sí, no? de lliga regular, sí, al béisbol. 84 victòries i 78 derrotes.
5: Exacte.
6: Són 150,
5: sí,
6: llargs partits.
5: Sí, sí.
6: I després han de jugar als play-offs.
5: Els play-offs també, bé, sí. Pensa que ells, a més, és una miqueta com l'NBA, que també juguen gairebé cada dia. Fan sèries de partits contra el mateix rival i, per exemple, si fos la lliga regular, per exemple, els Red Sox, si juguen contra els New York Yankees, que ara en parlarem també, juguen 3 partits seguits.
6: Ah, 3 partits per dia són 9 partits?
5: No, és a dir, un partit cada dia.
6: Tres llavors, partits seguits a la setmana, diguem, val.
5: Descansen un o dos dies i tornen a jugar una sèrie de tres partits.
6: Quina bogeria, tu.
5: Sí, sí, sí, sí.
6: Seria difícil, seguir tota la temporada del béisbol.
5: Correcte.
6: O sigui, has de tenir poca feina,
5: sí,
6: i molt temps lliure.
5: És el que diem sempre, que, per exemple, la NFL, que més cau en horari català molt bé, que és a les 7 de la tarda molts partits, cada partit val molt perquè només hi ha 17 jornades. En canvi, clar, la MLB, la NBA, que n'hi ha 82, cada victòria es devalua més.
6: Sí, imagina't el béisbol.
5: Més de 150 partits, és una bestialitat.
6: Bé, tornant a aquesta història del Chicago White Sox, que és espectacular, no?, de perdre-ho pràcticament tot a classificar-se pels play-offs, per la postemporada, a Chicago hi ha qui parla directament d'un miracle, no?
5: Sí, mira, i aquí és on apareix, em fa gràcia que em facis aquesta pregunta, perquè aquí apareix un personatge que, curiosament, en sap una mica de miracles. És el Papa Lleó 14, el pontífex és de Chicago i és un reconegut aficionat dels White Sox, de fet, ja imatges seves a l'estadi abans de ser papa. Doncs bé, divendres, mentre viatjava a bord de l'avió papal, ho sap molt bé l'Arnau Mañé, que ja ha estat en aquell avió, un periodista li va preguntar al papa si ell havia tingut alguna cosa a veure amb aquesta temporada miraculosa dels White Sox, i el papa, amb un somriure, va respondre això.
7: No comment. Great things happen in Chicago.
5: D'acord, sense comentaris.
6: Va dir no comment, sí.
5: Però diu, a Chicago hi passen coses fantàstiques. Doncs això, 121 derrotes al 2024, 102 al 2025, i només un any després el Chicago White Sox són els playoffs. Si això no és un miracle, l'eix com a mínim s'assembla bastant.
6: És un gran canvi, sí, radical. Abans d'anar a la notícia curiosa de la setmana i al Top 5, ens vols parlar encara un moment de l'NBA?
5: Sí, breument, perquè dissabte comença la pretemporada i el dia 20 la temporada regular. Ahir van fer-se les tradicionals atencions a mitjans d'abans de cada temporada regular, i a Luka Doncic li van preguntar què tal era això de que LeBron James hagués marxat a Filadèlfia mentre ell es quedava a Los Angeles com la gran estrella dels Lakers.

0: Lakers. Normalment, doncs, un jugador fa una resposta així per no quedar malament i diu que sí que el trobarà molt a faltar. Què n'ha dit d'això Luka Doncic? Poca broma amb la resposta.
1: It feels great. Obviously it's a new challenge.
2: Em sento genial. Òbviament és un repte nou, però he estat en aquesta posició moltes vegades i no és nou per a mi. Em sento perfecte i amb moltes ganes de començar. Estic preparat.
1: And I'm, like I said, I'm ready to go.
0: Doncs el bon venir marca nova, eh? Mm-hmm. Li diu a LeBron James.
3: Em sobrava una mica, no?
0: Sí,
3: vingut
0: sí,
3: a dir,
0: sí, sí, una mica.
3: Ara podré jugar més tranquil.
0: Exacte.
3: En canvi... les jugaré totes jo, sí.
0: Exacte. En canvi, LeBron ha girat full als Lakers i als Sixers començarà la seva 24a temporada de la NBA. Té 41 anys, però pareu bé l'orella, aficionats als Sixers i Damià López, perquè diu LeBron que ve a guanyar l'anell.
4: I mean, for me, I'm still in championship mode.
5: Mira, jo encara estic en un nivell de competir per l'anell. Tot i que estic en el meu 24è any a la Lliga, sempre vull tenir la motivació de lluitar per un anell. A més, aquesta franquícia fa anys que no aixeca el trofeu Larry O'Brien. Crec que des del 1983, un any abans de néixer jo, estem preparats pel repte. Tenim molt de talent sobre el paper, però hem de portar la teoria a la pista i treballar per ser 1% millor cada dia.
4: Floor right here and put the work in to get better, 1% better every day.
0: Per cert, que el seu fill Bronny s'ha quedat a Los Angeles amb Luka Doncic, que fa una estona sentíem que deia que està genial sense LeBron James a l'equip. Mm. Per tant, a veure com va aquesta relació.
3: Sí. Encara em faré dels Sixers aquest any, eh?
0: Sí?
3: Amb LeBron... Sí, sí, sí, sí, sí. No sé, ho he de veure encara, ho he de veure. Sí. Sí. Jo ja saps que sóc dels Knicks,
0: sí,
3: els Knicks campions, però llavors sempre m'agrada tenir un altre equipet.
0: Sí.
3: Sí, per donar-li suport.
0: A més que a prop, LeBron diu que viurà a Filadèlfia i també a Nova York. Estan molt a prop, estan molt, molt a prop. Una hora, una miqueta més en cotxe, però molt a prop. Diu que viurà als dos llocs.
3: Això arrenca ara a l'octubre, eh?
0: Sí, sí.
3: En parlarem a les pròximes edicions.
0: El dia 20, la temporada regular. El dia 3, aquest dissabte, la pretemporada.
3: Val. Molt bé. I ara anem acabant, eh? Com sempre, amb aquestes dues seccionetes que fa el Pedrol. La primera, la notícia curiosa de la setmana. There's a place in my heart when it all comes crashing down.
0: Anytime I hear your name, I'm in public. La notícia freak. A veure, el titular d'aquesta notícia seria la següent. Un jugador reconegut de l'NBA preveu una baixada del rendiment dels esportistes per culpa del GTA 6, el videojoc El Grand Theft Auto. És Steven Adams, jugador dels Houston Rockets, que ha advertit que el novembre baixarà el rendiment dels esportistes professionals perquè surt a la venda l'esperadíssim GTA 6.
6: I will say, you guys should anticipate November.
7: Us diré una cosa, hauríeu d'estar pendents del novembre, del rendiment de la Lliga a escala global. Surt el GTA, mireu l'NFL i totes les lligues. Al mes de novembre el rendiment baixarà a tot arreu. Probablement després tornarà a pujar, perquè amb sort els jugadors i els entrenadors, sí, també els entrenadors, s'hauran acabat el joc. Feu-me cas, el nivell dels entrenadors i dels vistaires serà horrible. Així que al desembre tot hauria d'haver tornat a la normalitat.
6: Should be good.
0: Adams ho ha dit en tota broma, però assegura que l'efecte es notarà tant a l'NBA com a les altres lligues i diu que no afectarà només els jugadors, ara ho sentíem, també els entrenadors i els vistaires estaran enganxats al videojoc. Per tant, haurem d'estar pendents si realment el nivell baixa el mes de novembre o no. Mm. El que sí que et puc dir és que tothom està esperant aquest maleït GTA 6.
3: Ah, sí? Tu també o no?
0: Sí, home, i tant.
3: Tu també ets fan.
0: Absolutament fan, sí, sí, des del...
3: I de les consoles ja les he deixat
0: sí,
3: una
0: eh?
3: Mica de banda. Sí, sí, vaig ser molt fan del futbol i del rally.
0: Sí, home, dels rallies, eh?
3: GTA també era xulo,
0: sí.
3: Però ara ja no tinc
0: sí,
3: tant
0: eh?
3: Temps.
0: San Andreas, jo vaig començar amb el San Andreas.
3: San Andreas, eh?
0: Sí,
3: molt
0: sí,
3: bé,
0: sí,
3: molt
0: sí,
3: bé.
0: Sí.
3: Castolo, te recordes aquell equip que tenia...
0: Sí,
3: el Revolution?
0: Ah, sí.
3: Aquells noms random.
0: Home, sí, el Merseyside Red.
3: Ah, aquest que era el Liverpool, boníssim.
0: Sí,
3: bueno,
0: sí,
3: doncs
0: sí,
3: amb
0: sí.
3: Allò. No sé, ja miraré això del GTA, a veure si està divertit.
0: Sí, tothom està enganxat.
3: Com sempre, abans de tancar el back-to-back, cites esportives que ens recomana el Pedrol dels pròxims dies.
8: El top 5 de la setmana.
0: Va, comencem per l'NBA femenina perquè és una notícia sorprenent. Ràdio Televisió Espanyola n'ha comprat els drets per veure els play-offs en obert. Tenim els play-offs, la postemporada en marxa, en la primera ronda, i es poden veure en obert 6 partits de quarts de final, les semifinals al complet i la gran sèrie final. Per exemple, avui a 2:45 de la matinada, d'aquí una estona, segon partit entre les New York Liberty i les Minnesota Lynx per Teledeporte.
8: Número 4.
0: Anem a la postemporada de beisbol. Ara en parlàvem, que podreu veure en diferit a Movistar fins a les sèries mundials que habitualment són en directe i aquesta temporada també. New York Yankees, Boston Red Sox, rivalitat i partidàs, avui a les dues. És una de les grans rivalitats de l'esport americà, amb una plaça a la següent ronda dels playoffs en joc. La primera sèrie, per cert, els Wild Cards, són el millor de 3 partits. Número 3.
9: Matinada de dimecres a dijous a les 4, mateix format, primer partit entre els Chicago Cubs i els San Diego Padres.
0: Número 2.
9: Una mica d'NHL, com dèiem, avui també comença la Lliga d'Hockey Gel i com cada temporada els amics d'NHL Mania amb Lizzy Roque al capdavant han fet aquesta gran guia en català meravellosa, la podreu trobar de franc al web i al perfil de Twitter de NHL Mania. Com veure l'NHL aquesta temporada a Catalunya? Movistar seguirà amb dos partits en diferits setmanals, però aquesta temporada a més Disney Plus o Plus o com li vulgueu dir, amb el paquet bàsic també donarà uns quants partits en directe cada setmana.
0: Número 1.
9: I anem a l'NFL perquè arrenca la jornada 4, com sempre teniu el carrusel de partits de diumenge a les 7 de la tarda per DAZN, però a més, diumenge a 10:45 de la nit hora catalana, Riders contra els Chiefs de Patrick Mahomes i Travis Kelce han obert per Infinity, i la matinada precisament de diumenge a dilluns a 3:15, Panthers Lions han obert també per 4.
3: Sí, media 7, s'ha quedat alguns partits de l'NFL. Sí, sí. Boníssim, doncs la setmana que ve, sí, en principi, com que encara estem en aturada de seleccions,
9: som-hi.
3: Tornarem a fer back-to-back abans que arrenqui la Champions i haguem de saltar-nos alguns dimarts, i podem explicar com ha anat l'experiència a l'RC d'Estadi.
9: I compte que no tinguem una entrevista bastant xula.
3: Dimarts que ve?
9: Sí, sí, no direm res més, però és xula, xula.
3: Perfecte. Aia. Gràcies, Pedrol.
9: Va, fins la propera, Aleix.
3: Doncs ja sabeu, amants dels esports nord-americans, el Pedrol sempre explica bones històries i té bones recomanacions de totes aquestes lligues que són tan seguides als Estats Units. Ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
10: Hola.
3: Què hem d'explicar?
10: Doncs mira, que de cara a aquest dimecres, més enllà de tot el que hem repassat, insistim que aquest dimecres hi ha descans a la Nations League, per tant el dia ve fluix pel que fa a les seleccions. El més destacat és l'Argentina-Bolívia, que arrencarà la nit a les 2 de la matinada, concretament, això està aquí a 24 hores, l'antepenúltim partit de Messi amb la selecció. Encara en futbol, un equip català de segona federació, el Terrassa, juga als quarts de final de la Copa Federació al camp del Sestao River, partit important perquè dona plaça per la Copa. Tindrà premi gros el Terrassa, per tant, si és capaç d'eliminar el conjunt biscaí a partir de les 7 de la tarda.
3: Sí, dilluns que ve, 5 d'octubre, hi ha el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Per tant, Espanyol, Girona, Sabadell, el Sant Andreu, el Prat, que la
10: Reus,
3: a la prèvia,
10: sí, sí.
3: El Reus...
10: Un cabàs d'equips catalans.
3: I pot ser que el Terrassa també sàpiguen ja rivals, no?, de primera divisió.
10: Sí, sí. Més enllà del futbol, també aquest dimecres el Freaking Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Flensburg a 3:15. També juga el Barça de futbol sala, partit avançat de la setena jornada, a 8:45 al Palau contra Oparrulo. Avui que hem sabut que Mateus Rodríguez haurà d'operar-se de la lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra, i que hem sabut també que Pito té una lesió a l'abductor de la cama dreta. A més, es juga la Supercopa d'Europa de Bàter Polo a 6:45, Atlètic Barceloneta Marsella, a la pista de Sant Sebastià. A la piscina. No,
3: a la piscina,
10: pista.
3: Sí, sí. Bàter Polo. Demà us ho explicarem, tot això, tots aquests marcadors, amb tots aquests equips catalans. Gràcies, Jové.
10: Bona nit.
3: Adéu, a descansar. Aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. I us recordo, demà és dimecres, que dijous, 1 d'octubre, obrim les portes del Tu Diràs. Dia en públic per gaudir en directe de com fem el programa. Aquest dijous, 1 d'octubre, amb sorpreses, amb el Mutante, amb un nou concurs que farem entre alguns dels oients que ens acompanyareu. Ja us ho explicarem dijous. Ens queden algunes places lliures, molt poques, de les 20 cadires que tenim aquí als nous estudis de la planta 3. Per tant, si en voleu venir, encara hi sou a temps d'entrar a X, a Twitter, al compte @esportrac1, i allà hi ha un tuit fixat a dalt de tot, està fixat el tuit, és el primer tuit que veureu al compte de X, on hi ha un formulari, i en aquest formulari només l'heu d'omplir per mirar de reservar alguna d'aquestes últimes places que queden per venir dijous de públic aquí en directe a la ràdio. Descanseu, bona nit, fins demà.
11: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
12: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a l'aplicació.

0: Vinga, va, Pelotarra, aquest dimecres, 30 de setembre del 2026. Avui acaba aquest mes per entrar demà ja de ple en l'octubre, després dels aiguats d'ahir. El dimecres comença amb més calma, hi ha algun núvol i boira, només escapa algun ruixat entre la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. A partir de mig matí es formaran de nou alguns xàfecs al Pirineu i al prelitoral de Tarragona, que a la tarda s'estendran per més comarques. Tot i això, no esperem pluges tan abundants com ahir. Les temperatures pujaran clarament al migdia. D'aquest nou escenari meteorològic, en parlem avui cap a les 10 tocades del matí amb la Mònica Usar, la cap de meteorologia de RAC1, amb en Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Metocat. Ens presentaran el llibre Canvi de Temps, i mai millor dit, que avui arriba a les llibreries. Avui que també estem pendents d'una de les protestes per defensar el dret a l'habitatge, seguint el deixant de l'acampada de Madrid, ara una seixantena de persones han fet nit a la plaça Catalunya de Barcelona. Aquesta reivindicació coincideix amb l'aprovació al Consell de Ministres de dos decrets en matèria d'habitatge. Aquest matí el Butlletí Oficial de l'Estat en publicarà la lletra petita, però tot apunta a que inclouen la prohibició dels desnonaments si no hi ha alternativa habitacional, prorrogar els lloguers fins al 2030 i regular també el lloguer de temporada. El govern ha trossejat el decret en dos per facilitar el suport dels grups polítics. Es votarà demà passat al Congrés. Això a Madrid. A casa nostra, el president Salvador Illa ha anunciat un pla inèdit perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb la Generalitat. A més, es crearà un fons per evitar desnonaments en casos d'extrema vulnerabilitat. Tot plegat ho va anunciar durant la primera sessió del debat de política general. Avui a les 9 traurem el cap al Parlament perseguint a la segona jornada, i avui també resoldrem dubtes sobre com ens poden afectar totes aquestes mesures que ens expliquen políticament, però no des d'un punt de vista social. I ho farem amb la Gemma Cavaller, que és sotsdirectora de càtedra de la UNESCO en habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Seran temps de tertúlia avui amb Natàlia Rodríguez, Javier Melero, Ramon Rovira, Janet Sanz i Ferran Casas, i amb el Tian Riba, trepitjant aquest matí l'ull de poll. Amb ells també comentarem que l'Audiència Nacional ha amnistiat la Marta Rovira per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. L'exsecretari general d'Esquerra, que es va exiliar a Suïssa el 2018, estava acusada de desobediència. Això quan l'Ajuntament de Sabadell es planteja sancionar, ahir ho explicàvem, un regidor de Vox a Sabadell que va fer veure que li disparava un tret al cap a una regidora dels Comuns. Va passar durant el ple municipal de dilluns mentre es debatia una moció sobre el que està passant a Ceuta. Els esports, el Barça, pendent de l'estat físic de Rafinha, que ahir es va retirar de l'Austràlia a Brasil, tot i que sembla que la lesió no és greu. De fet, l'entorn del jugador ha assegurat a RAC1 que només té molèsties lleus. Mentrestant, Lamine Yamal lidera la golejada d'Espanya contra Croàcia per 4-1, amb dos gols i una assistència, mentre el Barça femení juga aquesta tarda a la Champions League al Camp de la Roma, 6:45, en directe a RAC1. I si sou fans d'Ava, a partir de les 11, atents a l'antena del món a RAC1, perquè ara que el musical Mamma Mia s'instal·la a la cartellera barcelonina, conversarem amb les tres protagonistes, la Mireia Portes, la Lucía Pemán i l'Anna Lagares. I després, amb el Jordi Bianchotto, autor del llibre ABBA, repassarem els millors èxits d'aquest curiosíssim grup suec. I amb el Joan Ferrer i el Dieling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull de la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna que tal, xivits bé?
4: Sí,
0: alguna
4: perfecte.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que unes 60 persones han dormit al ras a la plaça Catalunya de Barcelona per defensar el dret a l'habitatge. A aquesta hora hi ha una cinquantena de tendes instal·lades ja ahir al vespre, en una iniciativa que no ha estat idea del sindicat de llogateres, sinó d'un grup de persones que es van manifestar dilluns a la Diagonal. Els manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça i reclamen un millor decret després que ahir el govern espanyol el trossegés en dues parts.
0: Anem a la plaça Catalunya de Barcelona, aviam quantes tendes hi ha, on estan situades i què ens explica aquesta hora al matí a la plaça Catalunya de Barcelona, el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
5: Bon dia, doncs les tendes estan situades al mig de la plaça Catalunya, fent una rotllana. En el centre d'aquesta rotllana hi ha un espai lliure perquè s'hi puguin reunir els campistes. Ara hi ha molta tranquil·litat i la majoria dels que participen en la protesta encara dormen. Sí que veiem un grup molt reduït al mig d'aquesta rotllana fent-la petar. No hi ha cap mena de presència policial. Fa uns minuts sí que hem vist un cotxe dels Mossos d'Esquadra que ha creuat pel mig de la plaça, ni s'ha aturat i ha seguit la seva marxa. La imatge d'aquesta acampada voluntària contrasta amb la d'alguns sense sostre que dormen en els bancs de la zona i també a la zona de gespa que hi ha a la plaça Catalunya.
0: Gràcies, Josep. Qualsevol cosa ens ho expliques des de la plaça Catalunya de Barcelona, on ja ha instal·lada novament una nova acampada. Aquests acampats de moment es queden a la plaça Catalunya en espera que el BOE publiqui aquest matí la lletra petita dels dos decrets aprovats ahir de sí. fets ahir d'habitatge.
2: Ahir se'n van aprovar dos, teòricament per facilitar que el Congrés n'acabi tirant endavant com a mínim un. El govern espanyol és conscient que és molt difícil posar-se d'acord amb totes les parts i per això ha trossejat aquest decret. De moment només sabem la filosofia general del text, per exemple, prohibir els desnonaments si no hi ha alternativa d'habitatge, prorrogar els lloguers fins al 2030 amb les mateixes condicions que ara, nova llei per lloguer de temporada i d'habitacions i també prohibir que els fons voltor puguin comprar pisos, encara amb la incògnita que la Moncloa etiqueti clarament què és, què vol dir un fons voltor. En espera de veure la lletra petita d'aquests decrets, hi ha molts dubtes, com ara quines condicions hauran de complir les famílies per evitar els desnonaments o com seran les ajudes per comprar un primer habitatge.
0: I a tot això... És clar, com que encara no s'han publicat els decrets, els partits no se'n refien ni un pèl.
2: Junts per Catalunya, de moment, no ha revelat què votarà, justament perquè no tenen la documentació per valorar el que s'ha aprovat, però els decrets tampoc no han agradat massa als partits a l'esquerra del PSOE, que denuncien que són insuficients. Esquerra els accepten amb resignació, però creuen que Junts ha marcat l'agenda i Podem reclama un sol decret més ambiciós. En parlaven Gabriel Rufián i Ione Belarra.
3: Jo, mi apuesta, lo digo claramente, era... que Junts dejara de decirle a este gobierno lo que tiene que hacerse con la vivienda. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
4: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. De verdad, este decreto está fuera de lo que la gente está exigiendo en la acampada de la Puerta del Sol.
2: I per la seva banda, Sumar pressiona Junts i el PNB perquè donin suport al segon decret, que és el que permetria renovar automàticament els lloguers.
0: I a Catalunya, Salvador Illa també assegura que farà tot el possible per fer fora el fons voltor.
2: L'habitatge també va centrar el debat de política general que reprèn el Parlament avui a les 9 del matí. Com deies, el president va confirmar que no vol veure ni en pintura les immobiliàries que volen aprofitar-se de les persones més vulnerables.
6: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
2: D'altra banda, també va anunciar un fons de 25 milions d'euros per a aquelles persones que estan a punt de ser desnonades i que la Generalitat comprarà pisos conjuntament amb els ciutadans. Una fórmula per intentar trencar una de les principals barreres a l'hora de comprar un habitatge, que és el preu de l'entrada.
0: Més enllà de la crisi de l'habitatge, avui devem aparent més sense incidències després del temporal d'ahir.
2: Sí, a Barcelona les rondes estan obertes, després que ahir s'inundés tant la ronda de dalt com el túnel de Badal de la ronda del mig, i a les 5 del matí les estacions del metro han obert amb normalitat, després que les incidències a la línia 3 i a la línia 4 s'hagin mantingut fins a mitjanit, amb algunes parades tancades. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar finalment uns 120 vols i les companyies van haver de reprogramar-los, i els ruixats van deixar inundacions que van obligar a tancar algunes escoles de Piera, Torrelles de Foix i també Vilanova i la Geltrú a suspendre classes. El telèfon 112 va rebre més de 1.700 trucades.
0: Sí, amb problemes també a l'Empordà i la tarda. També va haver problemes veges a l'Empordà que es queixaven del tema de l'Eix Alert, que és allò de perquè aquí sí, perquè allà no, aquella història. Sí, això de... és un gran invent. És un gran invent, però posar-nos a tots d'acord és la demostració que posar-nos a tots d'acord és molt complicat.
7: Sí.
0: És molt complicat, és molt complicat.
7: Sí, hi ha opinions per tot. Ahir, per exemple, la que va sonar ahir a mig matí o a primera hora al matí, que avisava de les properes 3 hores, vigileu en aquesta zona, per exemple, a mi personalment em va semblar encertada, però en canvi la de la nit abans, per avisar que l'endemà plouria... Sí, és una informació que jo crec que hem de continuar tenint als mitjans de comunicació.
0: Cosa, tu ho has dit sempre i hi ha gent que cada vegada s'hi afegeix més, que és... Jo no puc, no podem viure només per la gent desinformada. Perquè és que està bé, eh? Que està bé, perquè tothom és fill de Déu, perquè ens entenguem, eh? Però hi ha molts inputs per saber si ha de ploure o no ha de ploure. Hi ha uns mínims, has d'estar un mínim informat per dir-te, mira, sembla que plourà demà, sembla que demà passat, no sé què. Són uns mínims que poden venir per aquí, per allà, no fa falta escoltar la ràdio ni mirar la tele, si pots mirar-ho per on vulguis ara.
7: Sí, xarxes socials...
0: Efectivament, per xarxes, per les webs, per Metocat, pel que sigui. Això ho pots mirar-ho i tothom ho fem. I a vegades que dius, bueno, hi ha aquella comparació, perquè aquí sí i allà no, que és una molt bona comparació, que també està bé. Jo l'únic que demano és això, que és que un quart d'onze de la nit, que ja estàs allà en fase 100, no em vingui aquell atac de cor que per poc ens va arribar, que ahir l'Aima Soler ens va dir que estàvem pensant ja en rebaixar-ho, però que depenien d'Estats Units, no sé què va dir, que això arribaria aviat. Bueno, el que dèiem, avui esperem alguns ruixats a partir sí. de mig matí. Res a veure amb allò d'ahir, eh?
7: No tenim avisos activats del Meteocat i els ruixats que descarregaran avui sí que poden fer una certa intensitat en algun moment, però tot i això res a veure amb els aiguats que hi van deixar fins a 116 litres per metre quadrat, per exemple, a Torroella de Montgrí, 107 a Cassà de la Selva o 82 al Prat de Llobregat. Avui aquests ruixats afectaran a partir de mig matí, sobretot punts del Pirineu, sectors del prelitoral, sobretot de Tarragona i també Catalunya Central, i a la tarda també arribaran al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. La resta dia de cel mig ennuvolat i amb força boires ara de bon matí, i també algun ruixat que s'escapa ara a primera hora entre la Terra Alta i també la Ribera d'Ebre. Avui pugen les temperatures, ho faran a tot arreu, però de manera més acusada cap a les comarques gironines, on tindrem el vent del sud que ho farà amb força i farà disparar més aquests termòmetres. En general, moltes màximes de 26 a 30 graus, però per sobre d'aquests 30 en punts de les Terres de l'Ebre o també comarques de Girona. I de cara als propers dies, tornem a parlar de pluja. Demà al matí algun ruixat només entre la Costa Brava i Costa Central, però demà a partir del migdia les pluges guanyaran terreny una altra vegada i pinta com seran més intenses, seran les comarques de Ponent, del sud, punts de l'interior, Pirineu i Prepirineu. Hi ha avisos de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Demà a la tarda, especialment a la meitat oest de Catalunya, i baixa la temperatura un altre cop, i especialment cap a les comarques de Girona. I després divendres i el cap de setmana no fem net. Encara continuen els xàfecs, divendres a primera hora cap a l'Ebre, després també Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, i el cap de setmana continua el temps inestable. I aquestes temperatures que baixen, a partir de demà ho faran més divendres, i el cap de setmana ja toquen una mica la normalitat d'aquesta època. Per tant, passem...
0: Què vol dir això?
7: Mira, si tenim avui temperatures que es mouran entre els 26 i els 31, doncs més aviat entre els 23 i els 25-26 graus. Per tant, no seran dies càlids, seran dies, podríem dir, més suaus. Sense fred, no caldrà encara...
0: No, fred aviat o no?
7: No, fred no, el que seria fred no. No.
0: Però és que tampoc toca, no, encara?
7: No.
0: Va. I el llibre?
7: Bé, mira, no hi ha una millor setmana per presentar
0: canvi
7: aquest llibre,
0: temps.
7: Canvi de temps. Sí, on parlem de precisament això, el nou escenari que tenim, les alertes, les eines, com ens comuniquem, què s'ha d'esperar la gent de cara al futur, com hem d'actuar, una mica també de formació per les persones, perquè no només esperem rebre aquests missatges o que ens facin la feina, sinó com hem d'actuar nosaltres davant de situacions de risc.
0: Ah?
7: Sí. I a més, hi ha algunes historietes que et mostren en dies de temporal de vent, de temporal de pluja, de nevades, què has de fer davant d'aquestes situacions.
0: Ah?
7: I ho fem com així, com amb relat, perquè la gent s'hi senti identificada i dir, si em passa això, haig d'actuar d'aquesta manera.
0: Ja tenim el tall de veu, tot i que a partir de les 10 del matí, aquí al Món RQ, la Mònica Usar presentarà aquest llibre que casualment avui es posa a la venda, i casualment avui es diu Canvi de Temps, que és el que estem davant d'un canvi de temps. Més coses. L'Audiència de Barcelona ha amnistiat ja, per fi, Marta Rovira.
2: Sí, la causa contra l'exsecretari general d'Esquerra es va tancar ahir, 2 anys després de l'aplicació de la llei d'amnistia al Congrés, i també després de nombrosos ajornaments durant el procés. Els republicans celebren la decisió, però lamenten que encara hi ha persones esperant l'amnistia com Carles Puigdemont o com Oriol Junqueras.
0: I a tot això, l'Ajuntament de Sabadell es planteja sancionar un regidor de Vox que va fer veure que li disparava un tret al cap a una regidora dels comuns.
2: Sí, va passar durant el ple municipal de dilluns, mentre es debatia una moció sobre el que està passant a Ceuta.
8: Després som nosaltres els que amenacem i no són ells quan van per barraques a fer-ho. Escolti, això del tiro en la nuca... Una cosa, demano una mica de... Sí, que ara ha de dir, dale un tiro en la nuca. No, m'és igual. No.
9: Però, senyor Fuster, li han fet un gest.
8: Acaba de dir...
9: No he vist, disculpi.
8: Ha verbalitzat... Dale un tiro en la nuca.
2: El regidor de Vox, César Gil, va fer el gest de disparar una regidora dels comuns, i tot i que l'alcaldessa Marta Farrés va demanar-li retirar el gest, Gil no es va disculpar. Vox treu ferro a la polèmica, assegura que es va treure de context, però l'Ajuntament de Sabadell ho considera gravíssim i no descarta aplicar el codi de conducta.
0: Les imatges que es veuen són claríssimes, que li fa així com si li fotés un tret al cap, per la mare de Déu. Tenen uns mínims. Tot això a Sabadell. A Barcelona, Vox ha denunciat que l'Ajuntament inverteixi 10.000 euros per finançar una cursa antifeixista.
2: Sí, concretament el líder de Vox a la ciutat, Gonzalo Oro, ha criticat que es destinin aquests diners a la cursa i caminada Lluís Companys, que es farà el 24 d'octubre a l'estadi municipal d'atletisme Joan Serrahima per commemorar el 90è aniversari de l'Olimpiada Popular projectada per al 1936. Gonzalo Oro considera, de fet, titlla aquesta inversió de malbaratament i considera que és una vergonya i per això exigeix retirar-la.
0: I quan són, quan és un quart de set del matí, en salut, el Museu de Ciències Naturals de Granollers critica obertament el Departament de Salut per dir que els ratpenats poden contagiar la ràbia.
2: Sí, el museu assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap cas d'aquesta malaltia causada per ratapinyades i apunta que missatges com aquest poden generar una alarma infundada cap a una fauna que expliquen que és beneficiosa. Segons el Museu de Ciències Naturals de Granollers, els ratpenats només poden transmetre la ràbia als països on és endèmica, per tant, a Catalunya no. I a més afegeixen que aquests animals no ataquen les persones, tot i que el departament apuntava que els atacs havien augmentat en l'últim any. Diuen que s'ha de canviar la paraula atac per la de contacte.
0: I atenció a l'última hora. Gràcies. Quin alliberament de matí. Quina tranquil·litat. No té res greu i torna a Barcelona, Rafinha.
10: Sí, s'estalviarà Rafinha, el tercer partit que el Brasil tenia dissabte a l'Índia. És una notícia que acabem de saber. Segons mitjans del Brasil, el davanter blaugrana tornarà cap a Barcelona, però no perquè tingui cap lesió greu, sinó per precaució. Les proves que li han fet han confirmat això, que no té cap lesió greu i que només té un petit edema a la cuixa, que va lesionar-se ahir en el partit contra Austràlia. Per tant, a veure què li fan aquí a Barcelona, però... Tot apunta que res l'impediria jugar la setmana que ve.
0: Home,
10: contra
0: no,
10: el Getafe.
0: Res. I algun edema li hauria de sortir també a la cama, a la Minya Mal, que, entre altres coses, perquè se li ha de dir que des d'abans d'ahir ja no hi ha més votacions a la pilota d'or. Vull dir que ja no cal, que ja no cal. Ahir va liderar la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia a Sevilla.
10: Sí, l'estrella del Barça va marcar 2 gols i va repartir una assistència i en acabar va passar comptes amb els mitjans que no hi confiaven els últims mesos.
11: Sí, ya dije antes del partido del Feyenoord que es el momento donde más feliz estoy y estoy disfrutando mucho. Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... Tres días que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
10: Els altres 2 gols de la selecció espanyola els van fer Marc Pubill i Nico Williams. Ahir també va marcar Anthony Gordon amb Anglaterra i Hamza Abdelkarim amb Egipte.
0: Per cert, ahir quan també va acabar el partit va dir, diu, que esto es una... va mejor para la pelota de oro. I diu, un paso más, com dient alguna cosa, com dient... Sí, aquesta cosa de l'Mbappé i d'ell, que no necessiten iaia. I a tot això, tenim alguna cosa més?
10: Sí, mira que...
0: Manchester City,
10: sí, exacte, que es defensa de les acusacions d'irregularitats financeres i anuncia que presentarà un recurs contra la sentència de la Premier League, que ell va declarar culpable d'arreglar els seus comptes amb acords ficticis. La resolució definitiva del cas encara anirà per llarg, però des d'Anglaterra posen sobre la taula possibles sancions. Anirien des d'una gran multa econòmica fins a la pèrdua de punts, actualment i de manera retroactiva, cosa que significaria una pèrdua de títols. En el cas més extrem, també el podrien expulsar de la Premier League i baixar-lo de categoria, però el club anglès assegura que no ha fet res mal fet.
0: Molt bé. I el Barça femení juga avui al camp de la Roma, la segona jornada de la Champions.
10: El partit és a 6:45 de la tarda en directe a RAC+1. I en bàsquet, el Barça ha encaixat la primera derrota a l'Eurolliga després de perdre de 7 punts a la pista del Dubai, que ha entrenat Xavi Pascual. El Barça va fer un mal segon quart, terrible, va arribar a perdre de 20, però va maquillar el marcador els últims 10 minuts.
0: Va. I, per cert, cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills.
2: Sí, el 15,5% de les dones que viuen a l'Estat no volen ser mares, una xifra que l'any 2018 era menor, era del 12,3%. Ara bé, si agafem només l'opinió d'aquelles que ja han tingut fills, gairebé un 35%, és a dir, una de cada 3 dones, asseguren que n'han tingut menys dels que volien. Són dades que ha avançat l'Institut d'Estadística Espanyol sobre l'enquesta de fecunditat, que recull el testimoni de persones que tenen entre 18 i 55 anys. Tot i que ara hi ha menys dones que vulguin tenir fills, gairebé 7 de cada 10 en volen tenir com a mínim 2.
0: I Donald Trump, que ha anunciat que li ha canviat el nom oficialment a la intel·ligència artificial. Ara s'ha de dir superintel·ligència.
2: Sí, Trump ha sopat amb els principals executius que lideren les empreses capdavanteres en intel·ligència artificial i han publicat un document que compromet aquestes companyies a autorregular el sector de tant en tant. Però l'escrit no és vinculant i, de fet, el mateix Trump ha declarat que no frenarà la IA i el que sí que ha fet, com deies, és anunciar que li ha canviat el nom.
12: We've changed the name officially to...
13: Avui hem canviat el nom oficialment a SI, d'acord? SAI, com SAI, SI en lloc de AI. vol dir superintel·ligència. Suposo que això és un anunci important i el nom l'ha canviat la gent més gran i llesta de tot el món. The greatest people
2: anywhere in the world. Segons Trump, la IA, o la SI, com preferiu, serà més important que la revolució industrial.
0: I ha mort als 92 anys l'escriptor i director de cinema, un dels grans, Gonzalo Suárez.
2: Sí, al llarg de la seva carrera va dirigir més d'una vintena de pel·lícules, com Remando al viento, amb Hugh Grant, de protagonista, per la qual va guanyar el Goya millor direcció i la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià, però una de les seves pel·lícules més emblemàtiques va ser El detective i la muerte, amb Javier Bardem. Al febrer, Suárez va rebre el Goya d'honor per la seva trajectòria.
0: Alguna cosa més, Pedrol?
14: No.
0: No. Ja està tornant, no, Rafinha?
14: Sí.
0: Ja torna, ja, no està venint,
14: sí,
0: no?
14: Sí, sí, no som a l'Índia, no.
0: No, no. A quina és l'entrevista que tens, Xipi-Xips, la setmana que ve, que li has dit el que és tan important i que, escolta,
14: no,
0: porta l'entrevista i tot?
14: És una persona, una persona catalana personal, molt vinculada a l'NBA, que va ser assistent de mànager general en dues franquícies de l'NBA i que ara ha canviat d'equip. És un tio molt, molt important, amb molta influència allà, i el tenim aquí al costat de casa. Sí, sí. Ja està aquí, puedo leer.
0: Pues sí, sí, bien.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I aquesta hora, com sempre, al diàling. Hola, què tal? Bon dia.
15: Hola, bon dia. A veure, enguany l'ha encarregat de posar la banda sonora al Piru Musical de la Mercè.
0: Del què?
15: El Piru Musical de la Mercè.
0: I entès el Piru Musical?
15: El Piru Musical és una altra cosa.
0: Has dit el Piru Musical?
15: Jo crec que no.
0: Vale, vale.
15: Revisarem això, eh?
0: Passarem al bar.
15: Vale, ara ho comprovarem. Ha estat el líder del grup més agraït de Catalunya.
0: El Piru Musical a Barcelona, que ha reunit 200.000 persones a la platja de la Nova Icària.
2: I aquest any, sense drons, a diferència de l'any passat, el líder d'Oques Gràcies... Perdó.
0: Gràcies,
2: de res. D'Oques Gràcies, Josep Montero, el líder d'Oques Gràcies.
16: Gràcies de veritat per fer-ho possible.
15: Molt bé, molt bé. Clar, senta la Mercè, és Oques Gràcies.
2: Exactament. I no és la primera vegada que es fa aquesta pífia a RAC1, eh?
15: Ah, no?
0: No.
2: Un company ja havia dit Oques Gràcies en el passat, em sembla.
0: Ah, sí, qui?
2: Ara no me'n recordo.
15: Ja t'ho dic jo, la Núria Travessa.
2: Ah, això mateix. Xivato, eh?
0: I tu, una
14: no, i tu?
2: Sí. No, no.
14: I tu?
2: Jo no he dit el nom.
0: Travessa, només li falta dir quin té el DNI que té, ja. Sí. Pobre, tu. Bueno, ja està, no?
15: El Piru Musical, eh? No el Piru Musical. Molt
0: bé. Vale.
15: Mercès.
0: Mercès. Res, que són les 6 i 22 minuts. Demà és octubre. Demà és octubre.
17: Sí, sí, rieu, però d'aquí un mes ja descongelen a la Maria, ja, a la Maria Carey, ja descongelen ja. Sí, sí, ves dient, pràcticament Nadal, eh, Víctor Cullí?
2: Sí, sí, sí, pràcticament.
17: Pràcticament Nadal, eh? Atenció, perquè no tirarem una Nadal avui, ni encara que parlem d'Ava, no tirarem Ava avui. És que avui hem de tirar això. Ah, paraules majors, això. Això sí que són paraules majors, perquè quan el setembre s'acaba, a RAC1 sona Green Day.

0: Això és boníssim. D'on és?
1: És de Dia.
0: De debò?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Avui a Dia, la pizza de pernil i formatge de la marca Dia per només 1,85. De debò. Molt bé. Dia.
2: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
3: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir...
4: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
5: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil. Cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
8: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
9: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mora de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18: 21, 30, 36, 43 i 48, els sols, l'1 i el 5.
17: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
19: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que desenes de persones han passat la nit acampades a Barcelona, a la plaça Catalunya, per defensar el dret a l'habitatge. Anem-hi en directe, Josep Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, una cinquantena de tendes estan parades al mig de la plaça de Catalunya. De moment hi ha molta tranquil·litat perquè la majoria dels manifestants encara dormen. L'acampada es farà de forma indefinida i esperen que al llarg del dia d'avui s'hi afegeixi més gent a aquesta protesta.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que l'acampada ha començat a Barcelona unes hores abans que el BOE publiqui els dos decrets d'habitatge.
2: Entraran en vigor avui mateix, però divendres s'han de votar al Congrés. El PSOE i Sumar demanen altura de mires, però Junts no diu què votarà i Esquerra i Podem creuen que fan curt.
0: Això quan la Generalitat ha anunciat una bateria de mesures per accedir a un habitatge.
2: Per exemple, comprar pisos a mitges amb els ciutadans de més de 40 anys o un fons per comprar els habitatges de persones a punt de ser desnonades. L'oposició acusa el PSC d'improvisar.
0: Protecció Civil manté unes hores més l'alerta per inundacions després d'uns aiguats que han causat sobretot afectacions a la mobilitat.
2: Els bombers han atès 860 avisos i a Gavà, per exemple, han rescatat una mare i el seu nadó. També es van cancel·lar un centenar de vols al Prat i van tancar 5 escoles.
0: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira.
2: L'exsecretària d'Esquerra, que viu a Suïssa, estava acusada de desobediència. Avui, per cert, continua el judici contra els 4 policies espanyols acusats de treure-li un ull a Roger Espanyol al referèndum de l'1 d'octubre.
0: I l'Ajuntament de Sabadell estudia sancions contra el regidor de Vox, que va fer veure que li disparava un tret al cap a una regidora dels Comuns.
2: A banda, el partit estudia portar a César Gil als tribunals. El regidor ultra i treu ferro i diu que s'ha tret de context.
0: Als esports, el Brasil allibera Rafinha, que tornarà cap a Barcelona i no viatjarà a l'Índia.
3: El davanter va notar unes molèsties en l'amistós contra Austràlia i Carlo Ancelotti ha decidit deixar-lo tornar a Barcelona per precaució. Des del Brasil apunten que no té res greu, només un petit edema, però no volen córrer riscos.
0: I mentrestant, Lamine Yamal va liderar la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia al Ramon Sánchez Pizjuán.
3: L'estrella del Barça va marcar dos gols i va repartir una assistència. Anthony Gordon i Hamza Abdelkarim també van marcar per Anglaterra i Egipte, respectivament. I avui, a 6:45 de la tarda, en directe a RAC+1, el Barça femení juga al camp de la Roma a la segona jornada de la Champions.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tot i que avui no s'esperen les pluges torrencials d'ahir, sí que es formaran alguns ruixats a partir de mig matí.
4: Exacte, sobretot en punts del Pirineu, sectors del prelitoral, especialment de Tarragona i també Catalunya Central, i a la tarda cap al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre també arribaran aquestes pluges. A la resta tindrem un dia de cel mig ennuvolat i amb força boires ara de bon matí, sobretot on ahir van descarregar aquestes pluges. Avui pugen les temperatures diurnes, l'ambient serà més càlid al centre del dia i fins i tot es podrien superar els 30 graus en punts de les comarques de Girona i també de les Terres de l'Ebre.
0: Què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 21 i 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona, 16 a Olot, 13 a Sort i 20 a Cabrils.
0: Pel que fa al trànsit, a la BB-1415, la carretera que uneix Cerdanyola del Vallès i Barcelona a través d'Horta, per Vall d'Aura, es dona un pas alternatiu a Cerdanyola per una esllavissada causada per les pluges i al transport públic a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. Els trens circulen per una via única entre aquesta estació, entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Renfe avisa que poden haver-hi retards superiors als 20 minuts. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimecres 30 de setembre del 2026.
5: RAC 1.
6: Ara a Cimen, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Cimen, tan senzill com això.
7: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
8: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
10: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
11: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
10: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
12: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori.
5: Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
13: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
14: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
15: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
14: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
16: Celebra la 31a Festa de la Verema del Bages a Artés.
17: Descobreix els cellers de la Dea o Pla de Bages a l'emblemàtica mostra de vins de la plaça Vella.
16: Dissabte incorporem vermut musical, a més de gastronomia, actuacions en directe i activitats per a tota la família.
17: I diumenge no et perdis la Fira d'Artesania, el comerç local i els millors espectacles.
16: Del 3 al 4 d'octubre t'esperem a Artés. Més de 30 anys fent cultura de vi.
18: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
19: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
18: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
19: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
20: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
23: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música simfònica i de cambra.
24: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
23: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
25: RAC 1. El món a RAC 1.
0: 6:38, més d'una cinquantena de persones han passat la nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona en espera que el BOE publiqui els dos decrets d'habitatge aprovats ahir.

0: Les acampades per defensar el dret a l'habitatge ja han arribat a Barcelona. Desenes de persones repartides en una cinquantena de tendes han passat la nit a la plaça Catalunya després de preparar una mena de campament improvisat muntat ahir al vespre cap a les 7 de la tarda. Val a dir, però, que aquesta iniciativa no ha nascut del sindicat de llogateres, sinó d'un grup de persones que es van manifestar dilluns a la Diagonal de Barcelona. De fet, a aquesta hora el sindicat encara no ha dit ni piu sobre aquesta acció. Tal com va passar a Madrid, la imatge ens teletransporta 15 anys enrere, perquè recorda i molt a la d'aquell 15M. Els manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça i ja s'han començat a organitzar. Ahir van fer assemblees, es van organitzar en comissions i van organitzar un sopar a la fresca. Anem en directe a la plaça Catalunya. Josep Ferrer, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha molta tranquil·litat i la majoria dels manifestants encara dormen. Només veiem un petit grup fent la patada en el centre de la plaça. De fet, l'acampada és indefinida i volen convertir Barcelona en un punt de referència d'aquestes protestes, tal com explica una de les portaveus dels manifestants.
2: Sí, per lo que fos, Madrid cau, Barcelona, que sigui un punt de resistència, però intentar fer com una xarxa de... i sostenir-ho indefinidament fins que se'ns escolti i fins que hi hagi un canvi, fins que desapareixin els fons voltors. I sé que és molt optimista, però fins que el dret a l'habitatge no sigui una qüestió debatible.
1: Al llarg del dia faran diferents assemblees per organitzar el campament i tota la logística necessària. Confien que al llarg del dia d'avui s'hi sumin més gent que per participar en aquesta acampada i que, per tant, aquest vespre hi hagi més tendes parades a la plaça Catalunya.
0: Aquesta acampada de Barcelona se suma a les que ja hi ha a Màlaga, a Sevilla, a Palma, Bilbao, Santiago de Compostela, Santander, Múrcia i, evidentment, també Madrid. I justament a la Puerta del Sol els manifestants ja han deixat clar que els dos decrets d'habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres són insuficients. Són dos documents que, entre d'altres coses, prohibeixen que els fons d'inversió especulin amb la compra de pisos, que allarguen els contractes de lloguer i també que prohibeixen els desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa. Com dèiem, el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà aquest matí, previsiblement, si tot va bé, abans de les 8, aquests dos decrets, tot i que encara no s'han concretat totes les condicions amb què s'aplicaran aquestes mesures. Hi ha una realitat, que és que aquests decrets entraran en vigor tan bon punt es publiquin, però en paral·lel hi ha molts dubtes. El primer, quins suports tindran quan s'hagin de votar al Congrés demà passat, aquest proper divendres. De moment, Pedro Sánchez manté el pols amb tots els partits i ahir al vespre utilitzava les xarxes per publicar un vídeo en què deixa clar que compta amb tothom menys amb PP i Vox.
3: Del PP y de Vox no podemos esperar nada. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas.
0: Però com dèiem,
3: juntos y juntas.
0: Ara sí, però com dèiem, hi ha més dubtes, com ara quines condicions hauran de complir les famílies per evitar els desnonaments, de quina manera també hi haurà ajudes pel primer habitatge i encara un altre dubte. Per primera vegada també es legisla sobre el que és un fons voltor, és a dir, com s'ho farà la llei per considerar que una empresa és un fons d'inversió o no. Prova d'aquests entrebancs és que el govern espanyol va aprovar ahir el que dèiem, dos decrets fragmentats i no pas un, que era la idea inicial. Anem ara cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia. És un moviment que pretén facilitar el recorregut parlamentari. Això diuen des de Moncloa, conscients que hi ha esculls i que la jugada, tampoc ho amaguen, és retratar cada partit. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, és políticament correcta i parla de debats més madurs o menys.
5: Yo pido el voto a estos dos reales decretos leyes. Y ciertamente esta cuestión es la que menos se ha trabajado hasta ahora con los grupos parlamentarios.
4: A l'espera de sorpreses, només coneixem la filosofia general dels decrets. Prohibició de desnonament si no hi ha alternativa d'habitatge, pròrroga de contracte de lloguer fins al 2030 amb les mateixes condicions. També estableix una nova llei per lloguer de temporada i d'habitacions i la prohibició a fons voltor per adquirir habitatge. Segon decret, la mesura que reclamen sobretot les entitats socials, que els lloguers no caduquin, que cada 5 anys no s'hagi de passar el calvari de renegociar, i aquí hi ha molts dubtes que realment acabi prosperant el Congrés.
0: Esclar, el que pot passar és que els decrets entrin en vigor avui, però que divendres quedin tombats i que tot quedi en paper mullat. Un altre cop, tot queda pendent de la posició de Junts, que de moment no revela què votarà, amb un argument molt clar, que és que no tenen aquesta documentació per valorar el que s'ha aprovat, perquè encara no saben la lletra petita d'aquests decrets, i precisament Sumar pressiona Junts, però també el PNB, perquè donin llum verd al segon decret, que, com deia ara el Jordi Armenteres, és el que permetria renovar automàticament els lloguers. Ara bé, la jugada tampoc no ha agrada massa als partits que estan a l'esquerra del PSOE, que evidentment, com Junts, també són claus a la votació de divendres. Esquerra i Podem el que creuen és que les mesures fan curt. Encara Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
6: Bon dia. Tots demanen més temps per llegir el decret, per això Esquerra són prudents amb les valoracions. Gabriel Rufián deixa la porta oberta a votar-hi a favor, però lamenta que el text inclou massa propostes de Junts.
7: Jo mi apuesta, lo digo claramente, era que Junts dejara de decirle a este gobierno lo que tiene que hacerse con la vivienda. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
6: Podem no diu que votarà, però Ione Belarra és encara més crítica.
8: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya. De verdad, este decreto está fuera de lo que la gente está exigiendo en la acampada de la Puerta del Sol, de lo que la gente está pidiendo en las calles.
6: Unes crítiques que fan evident que el govern espanyol haurà de suar per aprovar els decrets divendres al Congrés dels Diputats.
0: I l'habitatge també va centrar part del debat de política general que reprèn avui a les 9 del matí al Parlament. Salvador Illa va assegurar que farà tot el possible per evitar que els fons d'inversió puguin aprofitar-se de les persones més vulnerables.
9: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
0: Per això va deixar caure un seguit de mesures, Pol, per intentar ajudar els ciutadans a accedir a un habitatge.
10: Per una banda, va denunciar un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades i que no quedi cap altra alternativa. També que la Generalitat comprarà pisos conjuntament amb els ciutadans, una fórmula que va dirigida, això sí, als majors de 40 anys per intentar trencar una de les principals barreres, que és el preu de l'entrada.
0: Ara són 3:15 del matí, avui les pluges donen una petita treva, però compte perquè el temporal encara no ha acabat, com a mínim avui no tindrem pluges tan fortes com les d'ahir, però Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, tot i que s'espera que el desactivin d'aquí a poques hores. Les tempestes d'ahir, que van descarregar amb força el litoral i el prelitoral, van deixar imatges impactants amb carrers totalment inundats i van provocar incidències, sobretot de mobilitat.
10: Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, la Ronda de Dalt va tornar a quedar tallada en diversos punts, també el túnel de Badal de la Ronda del Mig. TMB va haver de tallar en paral·lel algunes línies de metro i Renfe va tallar també algunes línies de rodalies i de regionals a causa de la pluja. Pel que fa al metro, la normalitat al servei no s'ha recuperat del tot fins a la mitjanit. A l'aeroport del Prat es van haver de cancel·lar un centenar de vols i entre el Garraf,

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
4: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Acaba de dir...
7: No ho he vist, disculpi.
6: Ha verbalitzat... Va rompir la nuca.
8: Tot i que l'alcaldessa Marta Ferrés va demanar-li retirar el gest, Gil, César Gil, el regidor de Vox, no es va disculpar. Els comuns estudien denunciar-lo i el govern municipal del PSC ho considera gravíssim i estudia aplicar-li el codi de conducta. 6:47, en salut. El Museu de Ciències Naturals de Granollers critica obertament el Departament de Salut després que dilluns asseguressin que els ratpenats poden contagiar la ràbia a animals i persones. El museu assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap cas d'aquesta malaltia causada per ratapinyades i apunta que missatges com aquest poden generar una alarma infundada cap a una fauna que expliquen que és beneficiosa.
9: Segons el Museu de Ciències Naturals de Granollers, els ratpenats només poden transmetre la ràbia als països on és endèmica, per tant, no a Catalunya. A més, afegeixen que aquests animals no ataquen les persones, tot i que el departament apuntava que els atacs havien augmentat en l'últim any. Diuen que s'ha de canviar la paraula atac per la de contacte.
8: I encara us expliquem a aquesta hora que cada vegada hi ha més dones que no volen tenir fills. El 15,5% de les dones que viuen a l'Estat no volen ser mares, una xifra que l'any del 2008 era del 12,3%. Ara bé, si agafem només l'opinió d'aquelles que ja han tingut fills, gairebé un 35%, és a dir, una de cada tres dones, asseguren que n'han tingut menys dels que volien. Són dades que ha avançat l'Institut d'Estadística Espanyol sobre l'enquesta de fecunditat. I encara un últim apunt, perquè Donald Trump ha anunciat que li ha canviat el nom oficialment a la intel·ligència artificial. Ara es dirà superintel·ligència.
10: Avui hem canviat el nom oficialment a SI, d'acord? SAI, com SAI, SI en lloc de AI. Vol dir superintel·ligència. Suposo que això és un anunci important i el nom l'ha canviat la gent més gran i llesta de tot el món. The greatest people
8: anywhere in the world. Donald Trump, que també ha deixat caure que la IA serà més important que la revolució industrial. Onze minuts i les 7.
11: EMA Automoción, concessionari Omoda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona us ofereixen aquest espai.
8: Salut, fa molt poca estona, Rafinha tornarà cap a Barcelona després de les molèsties que va notar en un amistós contra Austràlia. Per aquest motiu, Carlo Ancelotti ha decidit alliberar-lo del partit que la canarinha jugarà dissabte a l'Índia, Pedrol, tot i que el davanter del Barça no té res greu.
12: Sí, segons apunten a aquesta hora mitjans del Brasil, Rafinha torna cap a Barcelona per precaució. És la decisió que ha pres Ancelotti després de les proves que li han fet els metges de la federació. Pel que llegim, el davanter del Barça només té un petit edema a la cuixa, però el Brasil no vol córrer riscos perquè no s'hi juga res en aquesta primera aturada per seleccions. D'aquesta manera, sembla molt probable que Rafinha pugui estar disponible pel partit d'aquí a 10 dies contra el Getafe.
8: I si no passa res estrany, també ho estarà Lamine Yamal, que ahir va liderar un cop més la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia, el Ramon Sánchez Pizjuán.
12: L'estrella del Barça va marcar dos gols i va repartir una assistència i en acabar va passar comptes amb els mitjans que no hi confiaven els últims mesos.
13: Sí, ya dije antes del partido del Feyenoord que es el momento donde más feliz estoy y estoy disfrutando mucho. Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... Tres días que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
12: Els altres dos gols de la selecció espanyola els van fer Marc Pubill i Nico Williams. Ahir també van marcar Anthony Gordon amb Anglaterra i Hamza Abdelkarim amb Egipte. Però aquests dies l'actualitat a Can Barça també passa pels despatxos i més concretament per la demanda contra Florentino Pérez per les acusacions de corrupció arbitral. Doncs bé, Joan Laporta espera que el dirigent blanc rectifiqui per poder girar full com més aviat millor.
14: Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
12: Són declaracions a Mundo Deportivo. Totes dues parts, Barça i Florentino Pérez, es trobaran el mes de novembre en un acte de conciliació.

0: als jutjats de Madrid.
1: I a Anglaterra, el Manchester City es defensa de les acusacions d'irregularitats financeres i anuncia que presentarà un recurs contra la sentència que el declara culpable d'arreglar els seus comptes amb acords ficticis.
0: La resolució definitiva del cas encara anirà per llarg, però des d'Anglaterra posen sobre la taula possibles sancions. S'anirien des d'una gran multa econòmica fins a la pèrdua de punts, actualment i de manera retroactiva, cosa que significaria una pèrdua de títols. En el cas més extrem, també el podrien expulsar de la Premier i baixar-lo de categoria, però el club anglès assegura que no ha fet res mal fet.
1: I alguna cosa més?
0: Sí, que el Barça femení juga al camp de la Roma avui, la segona jornada de la Champions. El partit és a 6:45 de la tarda en directe a RAC+1. I en bàsquet, el Barça ha encaixat la primera derrota de l'Eurolliga després de perdre de 7 punts a la pista del Dubai, que ha entrenat Xavi Pascual. El Barça va fer un segon quart terrible i va arribar a perdre de 20 punts, però va maquillar el marcador els últims 10 minuts.
2: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
1: 7 minuts i mig i les 7.
3: RAC 1. Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
7: Avui, a dia, la poma vermella dolça per només 1,29 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
8: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
9: Expocasió, home.
8: D'acord, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
10: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb. Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MSC amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
13: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
14: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
15: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
16: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
14: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
17: Les seves entrades, sisplau.
18: És que nosaltres estem convidats.
14: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1.
3: El món a RAC 1.
1: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart amb el Lu Martín.
19: El que em té fart és que la Gemma Herrero parli català molt millor que jo.
1: Doncs ara ho veurem, perquè escoltem la recomanació que ens fa ella mateixa, la Gemma Herrero, per aquest dimecres.
9: Ara que majoritàriament ens hem adonat del perill de les pantalles per a la salut dels menors, Toy Story 5 pot ser una eina ideal perquè ho entenguin també les criatures a casa. En el seu habitual enginy i segell de qualitat de Pixar, la pel·lícula explica l'arribada d'una tablet anomenada Lilipad, que roba l'atenció d'una nena que només vol tenir amics. L'adorable texana Jessie és la protagonista en aquesta cinquena entrega i és la encarregada de demostrar-nos la toxicitat de la tecnologia des de l'assetjament via chat fins a la pèrdua de concentració. Però, sobretot, Toy Story 5 torna a ser una pel·lícula divertidíssima, en què els gags funcionen i han per descomptat els seus moments d'emoció. La trobareu a Disney+.
1: I a 3 minuts per les 7, aquesta hora un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui aigua potable.
17: Després del tsunami de l'oceà Índic del 2004, Michael Pritchard, un inventor britànic, va veure unes imatges que no es podia treure del cap. Gent que ho havia perdut tot, envoltada d'aigua, però morta de set. Uns mesos més tard, l'huracà Katrina també va provocar una situació semblant als Estats Units. I això va encendre l'espurna perquè Pritchard volgués convertir l'aigua bruta en aigua potable. Va començar a experimentar pel seu compte al garatge, fins i tot a la cuina de casa. Després de molts prototips que no funcionaven, va aconseguir crear una ampolla amb una membrana de només 15 nanòmetres que podia retenir bacteris i virus. L'aigua entrava bruta i en sortia potable. El 2007 va fer una demostració pública. Va agafar aigua d'un estany plena de fang i restes vegetals, la va posar dins de l'ampolla i en va fer sortir aigua transparent. La primera producció de 1.000 ampolles es va vendre en un moment i avui aquesta tecnologia es fa servir en emergències humanitàries.
1: I el diàling.
18: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Joan Ferrer, bon dia.
20: Bon dia, Víctor Cullell. A Onda Cero no entren en temes polítics ni en cap altre.
21: Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos y los de España son muy buenos, así que seguro que no habrá ningún problema, salga el que salga en ese 11 inicial para mañana. ¿Algo más de la selección, Alfredo?
22: No, aquí no se entra en temas políticos, en manifestaciones.
21: Mejor. Uy, se nos ha cortado. No se nos ha cortado la.
23: No se entra en temas políticos.
21: Pues no se entra en temas políticos. Bueno,
22: pues mole, pues adiós.
24: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
25: RAC 1. Tots som 1.
26: Únic s'escriu amb H o sense H?
25: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Són les 7 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres, 30 de setembre del 2026. Comencem el dia, aquest últim dia de setembre, amb moltes temperatures entre 16 i 23 graus, amb algunes boires i plugims cap a les Terres de l'Ebre. A partir de mig matí esperem pluges en punts del prelitoral, del Pirineu i de la Catalunya central. A la resta, el cel estarà mig tapat, les temperatures pugen al centre del dia i superaran els 30 graus en punts de Girona i de l'Ebre. Avui, cap a quarts d'onze, en parlarem amb la Mònica Usar, la cap de meteorologia de Recull, amb el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, el Santi Segalà, que presenten conjuntament el llibre Canvi de temps. Avui millor que mai, perquè sembla que les temperatures començaran ja a baixar i a situar-se on tocaria. Un matí més, estem pendents també de les protestes del moviment pel dret a l'habitatge, que no decauen, malgrat els decrets que ahir van aprovar el govern d'Espanya. Finalment n'ha tirat endavant dos. Un inclou la suspensió de tots els desnonaments de persones vulnerables i prorroga dos anys tots els lloguers que caduquen abans del 2028. I l'altre, amb menys números de prosperar, incorpora la renovació indefinida dels contractes. Ara caldrà veure si els socis parlamentaris convaliden els decrets demà passat en una votació extraordinària que es farà al Congrés. El carrer pressiona, ara amb una acampada també a Barcelona, que se suma a la de la Porta del Sol de Madrid. Aquesta nit una cinquantena de tendes s'han instal·lat a la plaça Catalunya. També ahir el president Salvador Illa va aprofitar l'aparador del debat de política general per anunciar un pla d'habitatge. Entre d'altres mesures, preveu ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb la Generalitat o creïn un fons per evitar desnonaments en casos d'extrema vulnerabilitat. Aquest matí, cap a quarts de 10, resoldrem dubtes de tot el que es pugui aprovar amb la sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Gemma Cavaller. Serà en temps de tertúlia avui amb la directora del Diari de Tarragona, Natàlia Rodríguez, també amb Javier Melero, amb Ramon Rovira, amb Janet Sanz i amb Ferran Casas, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de polla. A Melero també li preguntarem pel nou pas endavant de la llei d'amnistia. L'Audiència de Barcelona la va aplicar ahir a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, que encara estava perseguida per desobediència. També en plana política, l'Ajuntament de Sabadell estudia sancionar el regidor de Vox, que va fer veure que disparava un tret al cap a una regidora dels comuns al ple municipal d'abans d'ahir. Els esports, atenció a la notícia que acabem de saber fa molt poca estona. La lesió de Rafinha no només no és greu, sinó que per precaució ja torna cap a Barcelona. Recordem que ahir es va retirar del Àustria-Brasil. Ahir que Espanya va golejar Croàcia 4-1, liderada pels dos gols i l'assistència que va signar Lamin Yamal. Aquesta tarda, a 3:15 i en directe a RAC+1, el Barça femení afronta la segona jornada de la Champions League al camp de la Roma. I avui que si sou fans d'ABBA, teniu una cita amb el món a RAC1 a les 11 del matí. Ens visitaran quatre de les protagonistes del Mundial Mamma Mia que ha tornat a Barcelona. Són la Mireia Portes, la Lucía Pemán, la Noemí Gallego i l'Anna Lagares. Després repassarem els millors èxits d'ABBA amb el Jordi Bianchotto, que ha fet un llibre que es diu precisament així, ABBA. I amb el Joan Ferrer, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit al matinada, Hernández?
3: Sí, que una seixantena de persones han fet nit a la plaça Catalunya de Barcelona per defensar el dret a l'habitatge. La iniciativa es va gestar després de la manifestació de dilluns a la Diagonal i de moment el sindicat de llogateres no ha fet una crida a participar-hi. Els convocants demanen a la ciutadania que reaccioni davant l'increment dels desnonaments, de la pujada del preu del lloguer i la incapacitat reiterada d'accedir a un habitatge digne.
0: Doncs anem en directe cap a la plaça Catalunya de Barcelona. Allà hi tenim el Josep Ferrer. Josep, bon dia.
4: Bon dia. Mica en mica el campament es va llevant, tot i que ara mateix hi ha més presència de periodistes que no pas manifestants desperts. La cinquantena de tendes s'han disposat en rotllana al centre de la plaça de Catalunya. Al llarg del matí es faran diferents assemblees per organitzar activitats i tota la logística necessària per mantenir el campament, de moment, de forma indefinida. Els manifestants, que volen convertir Barcelona en un punt de resistència, esperen que al llarg del dia s'hi sumi més gent i que aquesta nit hi hagi més tendes de campanya parades.
0: Esperarem, doncs, aviam si això va augmentant o no. Aquesta acampada ha començat el mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat dos decrets amb mesures per afrontar la crisi de l'habitatge.
3: Sí, els textos se sotmetran divendres a la votació del Congrés en un ple extraordinari. El govern espanyol és conscient que és molt difícil posar-se d'acord amb totes les parts i per això ha trossejat el decret. Aquest matí, el BOE publicarà la lletra petita. De moment, coneixem la filosofia global del text. Per exemple, prohibirà els desnonaments si no hi ha alternativa habitacional, prorrogarà els lloguers fins al 2030 amb les mateixes condicions que fins ara o regularà el lloguer de temporada i d'habitacions. Tot i això, encara hi ha molts dubtes sobre les condicions que hauran de complir les famílies per evitar els desnonaments o bé com seran les ajudes per comprar un primer habitatge.
0: Com dèiem, aquestes mesures es votaran demà passat al Congrés, però de moment els partits no se'n refien ni un pèl.
3: Junts per Catalunya, per exemple, no ha revelat què votarà justament perquè no tenen la documentació per valorar el que s'ha aprovat, però els decrets tampoc no han agradat massa als partits d'Esquerra. Per exemple, Esquerra Republicana els accepten amb resignació, però creuen que Junts ha marcat l'agenda i Podem reclama un sol decret més ambicions. En parlaven Gabriel Rufián i Ione Belarra.
2: Yo mi apuesta, lo digo claramente, era que Junts dejara de decirle a este gobierno lo que tiene que hacerse con la vivienda. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
5: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más

0: ambiciosa. De verdad, este decreto está fuera de lo que la gente está exigiendo en la acampada de la Puerta del Sol.
1: Això a Madrid. A Catalunya, Salvador Illa també ha anunciat una fórmula inèdita de compra conjunta d'habitatges i un fons per evitar desnonaments, tot plegat durant la primera jornada del debat de política general. Illa ha concretat que es crearà un fons d'emergència habitacional per evitar el desnonament de persones en situació de vulnerabilitat i també un pla de compra conjunt amb la Generalitat per a persones de més de 40 anys amb ingressos estables però amb dificultats per adquirir un habitatge. El president ha assenyalat que la crisi actual marca un punt d'inflexió i ha fet una crida als partits perquè divendres aprovin també els decrets del govern espanyol.
2: Celebro els decrets aprovats avui mateix pel govern d'Espanya. És una molt bona notícia per al país. Crec, senyores diputades i senyors diputats, que som en un punt d'inflexió. M'agradaria pensar que cap grup polític tornarà a dubtar entre defensar els qui poden quedar-se sense un sostre i els qui acumulen milers de cases per fer negoci. Tenim una gran oportunitat. Demano altura a tots els grups parlamentaris per aprovar els decrets que està al Congrés dels Diputats aquest mateix divendres.
1: Aquests anuncis de Salvador Illa arriben després de la promesa ara de fa 2 anys d'incorporar 50.000 pisos públics d'aquí al 2030.
3: Més enllà de la crisi de l'habitatge, avui ens llevem sense incidències després del temporal d'ahir.
1: Sí, a Barcelona, recordeu, les rondes estan avui obertes després que ahir s'inundés tant la Ronda de Dalt com el túnel de Badal de la Ronda del Mig. I a les 5 del matí, el metro obert amb normalitat. Ahir va haver incidències a les línies 3 i 4. Al Prat també es van cancel·lar 120 vols i les companyies van haver de reprogramar-los, i els ruixats també van deixar inundacions que van obligar algunes escoles com ara de Piera, Torrelles de Foix o Vilanova i la Geltrú a suspendre classes.
4: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
5: Mira el que tinc aquí.
6: Ai.
5: Ah? Ha sortit ja. A la panxa de la mare i del pare. Mònica Usar, Santi Segalà han fet un llibre amb el pròleg de la Mònica Terribas que es diu Canvi de temps.
6: Sí.
5: Totes les claus per protegir-se en el nou escenari meteorològic. És una mena de, interpreto, una mena de guia,
6: sí,
5: i consells en casos de extrema necessitat des d'un punt de vista meteorològic.
6: Sí,
5: no?
6: Aquesta és una part del llibre on tu pots sentir-te molt identificat amb situacions extremes que et pots trobar, temporal de vent, de pluja, de neu, i saber com has d'actuar. I per una altra banda també hi ha com l'explicació d'aquest nou escenari que tenim amb tot el tema de les alertes als mòbils, com treballem nosaltres des dels mitjans de comunicació per fer-ho saber a la gent, com treballen des del Meteocat, que tenen aquest punt d'unió també amb Protecció Civil, amb el govern per decidir aquestes coses. Doncs ho expliquem tot aquí, i a més ens va de conya que surti aquesta setmana,
5: sí,
6: perquè és que és una setmana que...
5: Canvi de temps.
6: Que és, sí, canvi de temps, i que hi ha molt debat també sobre aquest tema.
5: Sobre aquest tema, efectivament.
6: Sí.
5: Ja no parlarem de les alertes, perquè és molt pesat tot.
6: Sí.
5: Crec que aquí hi ha dues coses. Primera, hi ha un abans i un després de la Dana.
6: Sí.
5: Això és evident, hi ha un abans i un després. Hi ha una sobreprotecció del govern sobre la ciutadania. Quan dic sobreprotecció és que moltes vegades a la gent se li ha de donar massa mastegat moltes vegades. Perquè, mira, que hi ha maneres d'informar-te ara. No cal ni escoltar la ràdio ni veure la tele per estar informat. Mm. I saber si la previsió meteorològica és que caurà un aiguat de Calample o no. I tu saps que si ha de caure un aiguat de Calample, quedis a casa millor, i que no agafis el cotxe si estàs a prop d'una riera. Vull dir que això és el 2+2. No? Però és veritat també que llavors comencen les comparatives, perquè aquí sí, perquè aquí no. Després entrem els perapunyetes, com jo, que dic, hosti, massa fort. Ja no perquè soni a l'aire del Gran Teatre del Liceu, sinó perquè estàs a punt de dormir, et sona allò, i el que fas no és mirar el que diu, sinó apagar-lo ràpid perquè fot un soroll de caldeu.
6: Sí.
5: Però és un debat que està molt bé fer-se, i que significa també que evites riscos.
6: Sí.
5: Evites riscos. Avui no hi haurà més alert segur a Catalunya?
6: No, en principi no, i ja veurem si els propers dies, perquè s'espera una setmana molt insegura, i demà a la tarda, per exemple, les pluges podrien tornar a ser fortes a moltes comarques. Demà afectarien sobretot les més importants l'oest del país, on ara, de moment, hi ha aquests avisos de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, però anirem veient demà a la tarda com evoluciona. Avui també s'esperen alguns ruixats, tot i que no tenim avisos activats. Seran a partir de mig matí, migdia, i afectaran sobretot el Pirineu, punts del prelitoral, sobretot de Tarragona i també Catalunya Central, i a la tarda també cap al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. La resta cel mig ennuvolat, amb força boires ara de bon matí, i ara mateix també amb alguns plogims cap a les comarques del sud. Avui pujarà la temperatura, ho farà especialment a les comarques gironines, on es poden superar els 30 graus, també podrem superar aquesta línia als 30 a les Terres de l'Ebre i a la resta entre els 25 i els 30 graus. I de cara als propers dies anirà baixant la temperatura, ho farà de manera més marcada a partir de divendres i al cap de setmana es normalitzen aquests termòmetres amb màximes més aviat entre els 23 i els 26 graus i es manté el temps insegur també divendres i al cap de setmana.
7: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
8: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
7: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
3: I a les 7 i 11 minuts, més coses, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat finalment Marta Rovira.
9: La causa contra l'exsecretari general d'Esquerra es va tancar ahir, 2 anys després de l'aplicació de la llei d'amnistia al Congrés i de nombrosos ajornaments durant el procés. Els republicans celebren la decisió, però lamenten que encara hi ha persones esperant l'amnistia, com ara Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
3: I a Sabadell, l'Ajuntament es planteja sancionar aquell regidor de Vox que explicaven que va fer veure que li disparava un tret al cap a una regidora dels comuns.
9: Sí, va passar durant el ple municipal de dilluns, mentre es debatia una moció sobre el que està passant a Ceuta.
10: Després som nosaltres els que amenacem i no són ells quan van per barraques a fer-ho. Escolti, això del tiró en la nuca, una cosa, demano una mica de...
11: Què ha dit?
10: Sí, que ara ha dit, dale un tiró en la nuca. No, no, m'és igual. No.
11: Però, senyor Fuster, li han fet un gest.
10: Home, acaba de dir...
11: Que no ho he vist, disculpi.
10: Ha verbalitzat, dale un tiró en la nuca.
9: Doncs la formació ultra que surt al pas de les acusacions i nega que el seu regidor, César Gil, hagi amenaçat ningú. De fet, el partit assegura que la situació va ser tot el contrari, que el regidor responia a una assessora d'En Comú Podem que estava increpant els assessors del seu grup municipal. En el vídeo, però, es veu aquest regidor de Vox fent amb la mà el gest d'una pistola que apuntava a un dels membres dels comuns.
3: Tot això a Sabadell. A Barcelona, Vox ha denunciat que l'Ajuntament inverteixi 10.000 euros per finançar una cursa antifeixista.
9: Concretament, el líder de Vox a la ciutat, Gonzalo Oro, ha criticat que es destinin aquests diners a la cursa i caminada Lluís Companys, que es farà el 24 d'octubre a l'Estadi Municipal d'Atletisme Joan Serraïma per commemorar el 90è aniversari de l'Olimpiada Popular projectada pel 1936. Gonzalo Oro considera o titlla aquesta inversió de malbaratament i afegeix que és una vergonya. Per això exigeix que es retiri.
3: Anem en plan salut, perquè el Museu de Ciències Naturals de Granollers ha tocat el crostó al Departament de Salut per aquella alarma que explicàvem infundada, diuen, sobre els ratpenats.
9: Sí, que posava especial èmfasi en la transmissió de la ràbia a Catalunya per part d'aquests animals. Doncs bé, concretament, el que demana en un comunicat és que hi hagi, per part del Departament de Salut, comunicació més rigorosa i proporcionada sobre el risc de la ràbia associada als ratpenats. Els investigadors del grup de recerca Vivio, que estan adscrits al Museu de Granollers, recorden que el país no s'ha registrat cap cas de ràbia humana associada a ratpenats i adverteixen, a més, que missatges com el de Salut poden generar alarma cap a una fauna protegida.
3: Bona atenció a aquest cas que avui llegim a La Vanguardia. Resulta que hi ha una família de Sant Feliu del Llobregat que ha abandonat casa seva per una invasió de rates.
9: Sí, el diumenge 20 de setembre, la Marta i en Roc van carregar els nens al cotxe i se'n van anar immediatament sense saber quan podran tornar a casa seva. Explica avui Antoni Muñoz a La Vanguardia que les rates procedeixen d'una finca abandonada que hi ha just al costat i que és propietat d'una immobiliària. Des que ells van arribar a casa seva el 2022, han presentat 20 instàncies a l'Ajuntament per alertar del mal estat de la finca, però només en van atendre una d'aquestes instàncies. A Catalunya, recordeu que la normativa preveu que els consistoris puguin actuar en finques privades si la presència de rates o d'altres animals implica un risc sanitari. I explica el Toni Muñoz també que des que ell va preguntar, La Vanguardia va preguntar al ple municipal sobre aquest cas, l'Ajuntament ahir va trucar a aquesta família.
3: Sí, si no plores no mames.
9: Sí.
3: Pel que fa als esports, atenció a la notícia que hem sabut fa una hora aproximadament, Rafinha torna a Barcelona després de les molèsties, només molèsties, que va notar ahir en un amistós del Brasil contra Austràlia.
12: Sí, el davanter del Barça no té res greu, com deies, però Ancelotti ha decidit alliberar-lo pel partit que la Canarinha jugarà dissabte a l'Índia. Segons apunten a aquesta hora mitjans del Brasil, Rafinha torna cap a Barcelona per precaució. Pel que llegim, el davanter del Barça només té un petit edema a la cuixa, però el Brasil no vol córrer riscos perquè no s'hi juga res en aquesta primera aturada per seleccions. D'aquesta manera, sembla molt probable que Rafinha pugui estar disponible pel partit d'aquí a 10 dies contra el Getafe.
3: I també Lamine Yamal, que ja està, que ja li han de dir que les votacions per la pilota d'or s'han acabat i que ja, no, que ja està, que no cal, que ja... Ahir va ser clau una altra vegada en la victòria 4-1 contra Croàcia-Sevilla.
12: Sí, va marcar dos gols i va repartir una assistència i en acabar va passar comptes amb els mitjans que no hi confiaven els últims mesos.
13: Sí, ya dije antes del partido del Feyenoord que es el momento donde más feliz estoy y estoy disfrutando mucho. Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... Tres días que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
12: Els altres dos gols de la selecció espanyola els van fer Marc Pubill i Nico Williams. Ahir també van marcar Anthony Gordon amb Anglaterra i Hamza Abdelkarim amb Egipte. I encara el Barça ha plegat el director general. Es tracta de Manel del Río, que ha arribat a un acord amb el club per deixar d'assumir el càrrec després d'un any. De moment, la seva posició queda vacant, tot i que el director de l'àrea financera, Sergio Serrano, n'assumirà bona part de les funcions.
3: I a Anglaterra, el Manchester City es defensa de les acusacions d'irregularitats financeres i anuncia que presentarà un recurs contra la sentència que el d'Alcara culpable d'arreglar els seus comptes, arreglar-los, amb acords ficticis.
12: La resolució definitiva del cas encara anirà per llarg, però des d'Anglaterra posen sobre la taula possibles sancions. Anirien des d'una gran multa econòmica fins a la pèrdua de punts, actualment i de manera retroactiva, cosa que significaria una pèrdua de títols, i en el cas més extrem també el podrien expulsar de la Premier League i baixar-lo de categoria, però el club anglès assegura que no ha fet res mal fet.
3: Una cosa més.
12: Sí, que el Barça femení juga avui al camp de la Roma a la segona jornada de la Champions, el partit a 6:45 de la tarda en directe a RAC+1, i que en bàsquet el Barça ha encaixat la primera derrota a l'Eurolliga després de perdre de 7 punts a la pista del Dubai, que ha entrenat Xavi Pascual. El Barça va fer un segon quart molt dolent i va arribar a perdre de 20 punts, però va maquillar el marcador els últims 10 minuts.
3: Molt bé. I per cert, que cada vegada hi ha més dones que no volen tenir fills.
9: En concret, una de cada 6 dones a Espanya no en volen, un 3% més que fa 8 anys, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Malgrat aquest augment, gairebé 7 de cada 10 volen tenir com a mínim 2 fills, un percentatge, però, que també ha disminuït des de l'última enquesta. Un dels motius que argumenten les dones són els problemes per conciliar la vida laboral i familiar. Per mitigar-ho, demanen que s'ampliï la durada dels permisos de maternitat i paternitat, que s'aprovi una ajuda econòmica a famílies amb fills menors de 18 anys i que hi hagi més escoles infantils assequibles.
3: Mentrestant, jo crec que aquesta no se'n sortirà, perquè Washington Donald Trump ha anunciat que li canvia el nom oficialment, diu, a la intel·ligència artificial. Res de IA, ara superintel·ligència.
9: Sí, Trump ha sopat amb els principals executius que lideren les empreses capdavanteres en intel·ligència artificial i han publicat un document que compromet aquestes companyies a autorregular el sector de tant en tant. Però l'escrit no és vinculat i, de fet, el mateix Trump ha declarat que no frenarà la IA. El que s'hi ha fet, com deies, és anunciar que li canvia el nom.
14: Avui hem canviat el nom oficialment a SI, d'acord? SAI, com SAI. S-I en lloc de A-I. Vol dir superintel·ligència. Suposo que això és un anunci important i el nom l'ha canviat la gent més gran i llesta de tot el món. The greatest people anywhere in
9: the world. Segons Trump, la IA serà més important que la revolució industrial.
3: És probable, però és la IA. Vaja, veurem si té seguiment, això de la superintel·ligència. Hi ha mort als 92 anys l'escriptor i director de cinema Gonzalo Suárez.
9: Al llarg de la seva carrera va dirigir més d'una vintena de pel·lícules, com Remando al viento, amb Hugh Grant, de protagonista, per la qual va guanyar el Goya al millor direcció i la Conxa de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Però una de les seves pel·lícules més emblemàtiques va ser El detective i la muerte, amb Javier Bardem. El febrer, Suárez va rebre el Goya d'honor per la seva trajectòria.
3: Parlant de cinema, el Festival Inèdit prepara una edició de luxe amb documentals sobre Pulp, David Bowie, Fermín Muguruza o Erwin and Fire.
9: En total es projectaran una setantena de títols, com el més nou d'Albert Serra o Flamenco de Carla Simón. També es projectaran produccions sobre el mestre Jordi Savall o els concerts de la Transició, una crònica dels tres concerts emblemàtics de Raimon, Lluís Llach i Pi de la Serra. El Festival Internacional de Cinema Documental Musical de Barcelona es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre als cinemes Movie Aribau de la ciutat.
7: El món a RAC1, amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
3: Em diu Dani Simón que tenim a punt ja la connexió amb el RAC, per tant anem allà en directe a comptar cotxes, com cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
15: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts amb boires a hores d'ara que poden dificultar la visibilitat i la circulació. Per tant, a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7 cap a Massanet o també Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i Pont de Molins. Per altra banda, tenim un matí a hores d'ara de moment sense incidències a la xarxa viària catalana. A hores d'ara destacaríem, doncs, que a poc tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs, per exemple, ja trobem congestió arreu del nus de la Trinitat, que de retruc, doncs, també afecta a les dues rondes en sentit sud. Des del Vallès per la C58 hi ha retencions ja també des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a la AP7 el tram en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, lentitud també des de Pallejà i el Papiol també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
16: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
3: I el diàleg. Hola, bona persona, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. Moltes gràcies per això de bona persona.
3: Sempre ho ets.
18: Tot el que robo dono a casa.
3: Com sempre.
18: Com que avui es publica el nou llibre de Mònica Ozart, que es diu Canvi de temps...
3: Sí, senyora.
18: Recordem un altre llibre que va publicar fa un parell d'anys sobre el món sobrenatural, paranormal, l'ocultisme...
3: És el que avui arriben a les llibreries. Fenòmens estranys.
19: Extrems.
3: Fenòmens extrems. El nou llibre de la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Ozart. Avui arriba a les llibreries Fenòmens estranys. El llibre es diu Fenòmens extrems.
18: T'has posat ja amb aquest o no?
19: Aviat el faré, crec, el de Fenòmens estranys.
18: És que no pares de treure llibres i el que has de treure no el treus.
19: Ja ho sé, ja. M'ajudes o què?
18: Estàs perdent diners.
3: Per cert, per si algú no ho sap, Canvi de temps. Es diu el llibre, no Fenòmens estranys. Es diu Canvi de temps al nou, amb el Santi Segalà, que avui surt a la venda. Editorial Columna. Bon preu i bon llibre. 22.
20: RAC 1. Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Tren amb destinació La Teva Feina. Amb parada a Deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard, com cada matí.
22: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
23: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
24: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
25: A Centres de Dia Cuideo volem que vegis per tu mateix perquè som diferents. Espais amplis i amb molta llum natural. Activitats que estimulen cos i ment. Transport porta a porta i un ambient pensat perquè cada persona se senti activa i acompanyada. Centres de Dia de màxima qualitat. Vine a provar-ho sense compromís. Centres de Dia. Cuideo.

0: a Barcelona i Sant Cugat.
1: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
2: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
4: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
6: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
7: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
6: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
8: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
9: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
8: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
9: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
10: RAC 1, tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11: Quasi 27.
10: Cada dia, una idea.
11: La del Xavi Puig.
12: Grup de música que finalment lluirà el Barça la samarreta pel clàssic al Camp Nou. Banda Ateneo de Negreira.
11: Ui. La proposta d'aquest dimecres del Pep Prieto.
13: Els pioners del cinema van ser uns visionaris en molts aspectes, també en aquelles coses que ens marcarien com a societat. Fa més de 100 anys, Buster Keaton va parlar de les herències enverinades a 7 ocasions. El protagonista és un agent de borsa que s'ha arruïnat i hereta la fortuna del seu avi. Però té truc, si vol cobrar, té fins les 7 de la tarda per trobar una dona que accepti casar-se amb ell. Keaton era un geni que va fer un cinema de ritme endimoniat i lectures més profundes del que aparentava. Aquí ens va regalar una comèdia social punyent i divertidíssima amb una persecució que un segle després encara deixa meravellat. Trobareu 7 ocasions a Filmin i Movistar.
11: I obrim el Santify per arribar a 8:15 amb la cançó que ens proposa el Santi Balmés. Bon dia.
14: Molt bon dia, Catalunya. Diu la història que l'emperador Calígula va arribar a declarar la guerra al propi mar. Va ordenar als seus soldats que fotegessin les onades i que recollissin petxines com a botí de guerra. 2.000 anys després, continuarem fent coses igual d'absurdes, però abans convoquem una reunió. El certificat d'avui és Ocean Man, d'avui.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... un centenar de persones han dormit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per defensar el dret a l'habitatge. Anem-hi en directe. Josep Ferrer.
1: Mica en mica, les 102 persones que aquesta nit han dormit aquí en les 67 tendes parades es van despertant. Al llarg del dia faran diverses activitats i confien que aquesta nit hi hagi més gent a l'acampada.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, Calvo. Pot publicar en qualsevol moment els dos decrets d'habitatge. Divendres s'hauran de votar al Congrés, però Junts no garanteix el suport i Esquerra i Podem creuen que el govern espanyol fa curt.
4: A Catalunya, la Generalitat ha anunciat que farà tot el possible per fer fora els fons voltor. Al debat de política general, Salvador Illa va anunciar un fons de 25 milions d'euros per a aquelles persones que estan a punt de desnonar.
3: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat Marta Rovira, l'exsecretària d'Esquerra, que encara viu a Suïssa, estava acusada de desobediència.
4: L'Ajuntament de Sabadell estudia sancions contra un regidor de Vox. Va fer veure que li disparava un tret al cap a una regidora dels comuns.
5: Als esports, al Brasil allibera Rafinha, que tornarà cap a Barcelona i no viatjarà a l'Índia. El davanter no té res greu, només una petita inflamació a la cuixa, però Ancelotti ha decidit deixar-lo tornar per precaució. Mentrestant, Lamine Yamal va liderar la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia. El Ramon Sánchez Pizjuán va marcar 2 gols i va repartir una assistència. I avui a 6:45 de la tarda, en directe a RAC+1, el Barça femení juga al camp de la Roma a la segona jornada de la Champions.
0: I el temps.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia. Avui comencem la jornada amb alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre i també amb algunes boires, i a mesura que avanci el dia, sobretot a partir de mig matí, migdia, es formaran també alguns xàfecs en punts del Pirineu, prelitoral, sobretot de Tarragona, i també Catalunya central, i a la tarda també cap al Pla de Lleida i l'extrem sud del país. A la resta serà un dia de cel mig ennuvolat i amb temperatures que pugen respecte a les d'ahir i ho faran de manera més acusada, sobretot a comarques de Girona, on també hi bufarà el vent del sud. I ara mateix tenim temperatures d'entre 21 i 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona i també a Banyoles i 15 a la Seu d'Urgell.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així.
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I al Naturgi, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
7: Doncs avui la qualitat és bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgi, cada dia, everyday.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre, amb el Ferran Aràndiga. Bon dia.
12: Romau Tonissan patrocina aquest espai.
0: Ara, bon dia, Ferran.
13: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes boires que dificulten en certa manera la visibilitat a la demarcació de Girona, per exemple a la AP7 a Massanet o Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i Pont de Molins. Per altra banda, continuem al matí a hores d'ara sense incidències a les carreteres catalanes. Destacaríem doncs algunes retencions habituals als voltants de Barcelona, per exemple a Reu del Besòs, per unes cues que arriben des del Vallès, per la C58 des de Sant Quirze, o també a la AP7 en sentit sud, ja amb cues des de Montornès del Vallès en sentit sud, com dèiem, fins a Barberà del Vallès. Des del Llobregat a hores d'ara també ja tenim retencions des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 durant més de 6 quilòmetres també cap a la capital catalana. De moment això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I sapigueu també que els trens de la R4 de Rodalies poden circular més de 20 minuts de retard per una incidència a l'estació de Montcada i bifurcació.
14: Vehicle híbrid.
15: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
14: Més eficient, és menys consum.
15: Més potent és més cavalls.
14: Tot a Romauto.
15: Barcelona.
14: Molins de Rei.
15: Mataró.
14: Blanes.
15: I Santa Coloma de Farners.
14: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
15: RomautoNissan.com.
14: Romauto.
16: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 i a aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. I comencem com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
2: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
17: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
17: Bon dia.
0: Els dos decrets anunciats in extremis per la Moncloa per afrontar la crisi de l'habitatge són avui el tema del dia a totes les portades. A Madrid, els mitjans de comunicació més conservadors carreguen de valent contra les mesures incloses.
2: Sí, el Mundo exclama en portada Sánchez acontente al carrer i castiga el petit propietari. A l'editorial critiquen els decrets per ser una forma temerària de l'esquerra radical improvisada en calent d'abordar un dels problemes més estructurals de l'Estat. Demanen resoldre-ho amb un pacte de país i alerten, fins i tot abans d'aprovar-se aquests esborranys, ja generin inseguretat jurídica.
17: L'ABC titula a tota pàgina: el govern amenaça d'imposar contractes indefinits als propietaris i de paralitzar el lloguer. El diari lamenta que els decrets són l'enèsima mostra d'unes polítiques fallides i nocives. Argumenta que l'arrel del problema de l'habitatge és la manca d'oferta i critica que cap mesura que promogui a augmentar el nombre de pisos ni a baixar els preus.
18: La Razón aposta pel titular: el PSOE i Sumar enganyen els acampats amb els decrets, i a la contra, Francisco Maruenda assenyala que són més propaganda i mentides del govern més radical i populista d'Europa amb evidents tocs comunistes. Alhora demana que tots els diputats amb un mínim de decència votin en contra d'uns decrets que seran desastrosos per l'economia espanyola i diu que denunciar-ho és ètica periodística.
0: En canvi, la resta de la premsa rebaixa clarament el to. Tot i això, també hi veuen mancances i creuen que actuant amb urgència no es pot resoldre un problema tan greu com és el de l'habitatge.
2: A El País, Peridis veu Pedro Sánchez jugant a dues bandes per acontentar tant Junts com Podem. Paco Cerdà també carrega contra la Moncloa per legislar a cop de pressió i no per convicció, pervertint ideologies. I avisa: si aquestes mesures plenes de titulars cridaners són estèrils, els ciutadans sabran que per la democràcia l'important és que callin i no protestin, i no pas que tinguin casa.
17: A l'editorial de La Vanguardia titulen: pla de xoc en l'habitatge, però insuficient. Creuen que les mesures poden ajudar a calmar el malestar, però tenen clar que no resolen el problema de fons i que són un pedaç. I acaben dient que d'un dia per l'altre és impossible fer el salt que es necessita per contenir els preus i per afavorir a un accés accessible a l'habitatge.
18: En la mateixa línia, el periòdico, Alex Salmon és pessimista i escriu: les solucions express no resoldran res. Per ell, les sortides passen necessàriament per construir més habitatge i perquè una part d'aquest sigui lloguer social. I conclou: l'acord és per la foto i pel que està passant a la Puerta del Sol, res més.
2: Al Punt Avui, Carles Sabater es pregunta si els decrets s'han fet per obtenir vots o perquè realment els preocupi l'habitatge. Creu que si realment es vol resoldre el problema calen dècades de consens i menys oportunisme polític, perquè si no es corre el risc de no fer ni pessigolles al mercat. I al mateix diari, Núria Estorch avisa: la insatisfacció i la indignació han esclatat i amenacen d'allargar-se en el temps. Per desmobilitzar la gent no serveix un pagat, calen mesures que vagin a l'arrel del problema.
17: A l'editorial del diari Ara demanen a tots els partits que es posin d'acord. Creuen que la situació social és tan desesperada que és absolutament necessari que el decret rebi l'aval del Congrés, però tenen clar que caldrà fer més. Diuen: si no volem un esclat social, l'habitatge haurà de concentrar els esforços polítics dels pròxims anys.
18: I al diari Punt.es, Neus Tomàs celebra unes mesures pal·liatives que són benvingudes, però també apunta que són insuficients i tardanes per a molta gent.
0: Són les 7 i 38 minuts.
19: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
21: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
22: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
24: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
1: guanyat! Que bé, que bé, que bé!
3: Quina passa!
24: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'UC, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'UC, que bé que el surt repartir.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
5: Truca a Verisure al 900-903-744.
25: Verisure. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
27: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
28: Increïble.
27: Platòric.
28: Patata. L'oferta di... Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
27: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
16: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li travessarà aquest matí al Xuxu?
2: Aquest matí, els responsables de l'administració per com informen de les pluges, si llegim l'article d'Antoni Bassés al diari Ara. Creu que les alertes que s'envien no són suficients per advertir de totes les limitacions que hi ha per les pluges. Diu que la gent que fa servir el transport públic, com el metro, necessiten algú que els parli, una persona, un marcador electrònic o un rètol a l'entrada de l'estació. I acaba dient, un usuari informat és un usuari més tranquil, que no se sent abandonat a la seva sort.
0: Una intel·ligència artificial de la Xina va revelar als investigadors com fabricar armes biològiques.
16: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
18: Els responsables d'aquesta tecnologia, Moonshot, estan revisant què va fer que l'eina aconseguís evadir els límits de seguretat establerts pels seus desenvolupadors. El problema es va detectar el juliol en el procés durant el qual s'eliminen les restriccions del programari imposades pel fabricant per poder tenir accés total al sistema i veure si les eines DIA ignoren les barreres de seguretat. En aquest moment, els investigadors van poder convèncer l'eina perquè donés instruccions sobre la fabricació d'armes biològiques i com cometre assassinats. Ho llegim a la BBC.
29: Què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
30: Amb l'app Mi BP, el Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
2: Que les patates fregides de bossa es fan amb paneroles.
0: Ai, Marina.
2: És el que es pot veure en un vídeo no gaire agradable que circula per xarxes socials i que mostra una fàbrica amb unes cintes plenes d'aquests insectes. Es pot veure com renten les paneroles, les esmicolen i després les posen a les bosses per comercialitzar-les. Però, evidentment, són imatges fetes amb intel·ligència artificial. Ho explica Neutral.
0: Ahir ens van arribar unes de... La de Fritz Rabbit, boníssimes, que ja et dic jo, que no eren de paneroles. Mònica Usar, bon dia.
31: Bon dia.
0: El gel de l'Antàrtida arriba al tercer nivell més baix mai registrat.
31: Sí, ha quedat 1 milió de quilòmetres quadrats per sota de la mitjana i això és una superfície comparable al doble de la península Ibèrica. Aquesta dada implica que els anys amb menor cobertura s'han concentrat tots els últims 4 anys i mostra que ja no és un fet aïllat, sinó un problema que anirà a més. Ho llegim a The Guardian.
0: Tanquen una muntanya russa per causar lesions cerebrals.
32: Sí, és l'atracció X2 al parc Six Flags a Califòrnia que ha hagut de tancar
7: trencar després que més de 100 passatgers diguin que els ha provocat lesions cerebrals. La muntanya russa era molt extrema, arribava a altes velocitats, tenia caigudes impressionants i feia girar els seients per posar els passatgers de cap per avall, n'informen diversos mitjans.
0: I parlant de salut, a Ohio, els Estats Units demanden un hospital per amputar la cama equivocada a una dona.
2: Vaja. Sí, la pacient tenia càncer i fa 10 dies va haver de passar per quiròfan perquè li amputessin la cama dreta. En despertar-se, però, va quedar del tot sorpresa perquè li havien tallat la cama que no tocava, l'esquerra. Més tard va haver de tornar a operar-se perquè li tallessin la cama que tocava, la dreta. Això l'ha deixat en cadira de rodes i ara ha posat una denúncia al centre hospitalari per negligència greu. Ho llegim al New York Times.
0: La notícia que interessarà als nostres Víctor Cullell i Pol Prats.
7: Els noctàmbuls tenen més probabilitats de rebre una pensió per discapacitat.
0: Ah, mira.
7: Resulta que les persones que solen ser actives durant la nit tenen un 1,7 més de probabilitats de jubilar-se anticipadament i de tenir una discapacitat.
0: Carai.
7: Ho diu un estudi que publica la revista Occupational and Environmental Medicine, que afirma que solen tenir més mala salut i rendeixen menys a la feina.
0: No és veritat. Estan supersans i som superbons. O sigui, res.
2: Ja veurem d'aquí uns anys.
0: Ni cas. I quina és la nova moda masculina?
8: Portar ballarines. Recentment, cantants com Bad Bunny o Harry Styles o actors com Jacob Elordi han portat aquest tipus de calçat i ara grans marques d'aquest sector fabriquen models de talles grans per homes. I alguns experts apunten que ara sembla una excentricitat, però que aviat serà l'uniforme de molts homes. Ho llegim al País.
0: I, per cert, Marc, qui ha fet 20 anys?
2: L'os volant del zoo Dogland, que ha passat tot el dia obrint regals i menjant llaminadures. L'animal que és famós...

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Festival de la Velocidad de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
4: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
3: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
4: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
3: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocidad.com.
4: Pàrquing i nens gratis.
5: Ara vivíem els pares del 2025 i gairebé la meitat deia que era perquè no es podia permetre comprar o llogar un habitatge. Més enllà de com acabi el decret, que encara ha de passar pel Congrés, em quedo amb un gest que representa molta gent i que, evidentment, ha estat molt aplaudit a xarxes.
6: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
7: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
8: Bon dia.
9: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
7: I és protagonista a la portada de la revista Forbes del mes d'octubre.
8: Sheila Ebana i Keine, la mare i el germà de Lamine Yamal. El número d'aquest mes està dedicat als creadors de contingut i resulta que la mare de l'estrella del Barça ho és des de fa 4 mesos. Tot i així, acumula gairebé 3 milions de seguidors a Instagram. La companya Keine, que es va fer especialment popular durant el Mundial per les seves aparicions animant el seu germà.
7: Però creix.
8: Sí, exacte. I que va amb una americana oversized, eh? Sí, ja, podeu...
7: És que el nen no creix, és una cosa raríssima.
8: Sí, feu un cop d'ull a la portada, va. Forbes els ha escollit coincidint amb la publicació de la seva llista dels 100 creadors de continguts que marquen tendència a l'estat espanyol.
7: I un futbolista posa en perill la classificació de la seva selecció per un motiu absurd.
8: L'Oman va guanyar ahir Kuwait 3-1 a la Copa del Golf i va acabar la fase de grups empatat amb l'Iraq. Inicialment, l'Oman passava per davant pel criteri del joc net, el fair play, però el jugador Musab al-Shaksi ho va esgarrar tot de mala manera quan va veure una targeta groga per treure's la samarreta en la celebració del tercer gol contra Kuwait. Amb aquesta amonestació, l'Oman va perdre l'avantatge sobre l'Iraq i un sorteig va ser el que va decidir qui passava a semifinals. Feliçment per aquest futbolista, la sort va somriure a l'Oman, que va passar de ronda.
10: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Expocació Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre us ofereix aquest espai.
7: Jordi Somell, bon dia.
12: Bon dia. Sorpresa en una llar d'infants de Michigan quan un dels nens que hi va obrir la motxilla i en va treure una pistola carregada. Un dels tutors va reaccionar a temps, va agafar l'arma i la va assegurar. La investigació posterior va comprovar que el nen és fill d'un policia municipal. Vaja. La llar d'infants ha donat de baixa la criatura i s'ha compromès a revisar totes les motxilles en un futur.
7: Avui dimecres fem lectura de la premsa del cor, en diagonal.
12: A la revista Semana porten a portada el conflicte de la setmana, el de Belén Esteban amb Jules Janeiro, la filla del seu ex, Jesulín de Ubrique. Després que Esteban anés a Telecinco a retreure que Jesulín menystingui la filla que tenen en conjunt, a Andrea, Jules li ha retret que Belén és una pallassa que protagonitza el circ que s'ha muntat ella mateixa. També a Semana llegim que l'actor Miguel Bernardo té nova parella, una influencedora letona de 28 anys que es diu Zana Red. A tots dos els han fotografiat pels carrers agafats de la mà.
7: I avui que Sant Jeroni és l'aniversari de...
12: El pilot de Fórmula 1 Max Verstappen, que fa 29 anys, l'actor Bryce F, Paquita Salas, por H o por B, 38 anys, i l'actriu Mònica Bellucci, Dràcula de Bram Stoker, Matrix Reloaded, fa 62 anys.
7: De les dones més guapes de la història.
13: Nou lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
14: Expo Casio, home.
13: Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
6: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
7: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Martí?
15: La del País, que entrevista...

0: Vista Rafael, ara que Netflix estrenarà la sèrie Aquel sobre la seva vida. El cantant diu que li agrada veure com altres interpreten episodis com l'Emili, el seu doble pas pel Festival d'Eurovisió o la residència que va fer a Las Vegas. Amb tot, Rafael diu que s'espera retirar-se per recordar i apunta: "No sóc nostàlgic perquè no tinc temps".
1: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: 8:08.
5: Ja saps que a Renfe pots viatjar amb el teu gos de fins a 40 quilos en pràcticament tots els trens i en totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe té reservades dues places específiques per a ells amb seient propi al costat de la finestreta. És un viatge que ja han fet, només en aquests 2 mesos, 2.600 gossos. I esperem que ho continuïn fent molts més. Comprar el bitllet és ara més fàcil. I en l'AVE, ABLO, Euromed, Intercity i Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació a la web i a l'app de Renfe.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Es mouen els plans, els retrobaments, les amigues. Es mou l'Àlvaro per tornar els caps de setmana a casa i la Júlia per continuar la seva rutina. Es mouen els cotxes, els trens, les vides. Es mou tot perquè tot continuï. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya. El ministeri d'un país que es mou.
10: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes.

0: societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
1: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La excusa perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
2: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
3: Increïble.
2: Platòric.
3: Patata. L'oferta d'ahir. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
2: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
5: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
6: RAC1, emissora oficial.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
13: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
14: 4 minuts i les 8.
15: El turisme en família de Rosa dels Vents, per Halloween, us ofereix aquest espai.
14: Amb l'Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
16: Passarel·la en comptes de finger. Ho has sentit mil vegades a la cua mentre embarques a l'avió i has pensat que era bastant exclusiu. He de penjar, que sóc el finger a punt de volar. Sí, veritablement sona a persona que viu bastant en els núvols. Però si ho penses bé, dir et deixo que sóc a la passarel·la a punt d'embarcar també té el seu què. Per cert, dona una volta també això. Al restaurant, en comptes d'uns fingers de pollastre o de formatge, podries demanar uns bastonets i seria el mateix, veritat? Almenys no menjaries dits. Va, que sempre hi ha un primer cop per canviar finger per passarel·la.
17: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: I a 2 minuts per les 8.
18: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
19: Una casa no és només un sostre, també és memòria, records, identitat i la teva vida. La Mari Carmen està més a prop de tornar a casa seva. Ha calgut un desnonament, una hospitalització, un munt d'hores de negociació i molta pressió social per poder tornar-hi. L'acompanyem amb el clàssic de la banda anglesa Madness, amb Our House. Passeu, passeu, que casa meva és casa vostra.

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries de Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Intuïtiva i renovada.
5: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
6: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha dies que la política necessita traducció i quan es parla d'habitatge, la traductora és imprescindible. Perquè entre un reial decret, una pròrroga extraordinària, una convalidació parlamentària i una modificació de la llei d'arrendaments urbans, hi ha algú en aquests moments assegut a la cuina de casa preguntant-se una cosa molt més senzilla. I a mi, amb tot això, què em passarà? Ahir, el PSOE i Sumar van arribar a un acord per repartir per les mesures sobre habitatge en dos decrets, dos textos amb recorreguts parlamentaris diferents i amb Junts per Catalunya com una de les claus de volta per saber què acabarà tirant endavant. Políticament, aviam com acabem. Ja coneixem aquesta escena. Negociacions fins a última hora, declaracions als passadissos i tothom pendent de qui cedeix, de qui guanya i qui pot sortir a explicar què ha fet cedir l'altre. Però avui volem mirar aquest acord des de l'altre costat, des del costat de la porta de casa. Si esteu de lloguer i el contracte s'acaba aviat, què significa aquesta pròrroga? Us hi podreu quedar? En quines condicions? Us poden apujar el preu? Heu de fer algun tràmit? Si teniu vosaltres un pis posat en lloguer, què us canvia? Quines obligacions tindreu? Quines garanties? I si el llogater no pot pagar, qui se'n farà càrrec? Si busqueu una habitació o un lloguer de temporada, què us podran exigir i què podreu reclamar? Si voleu comprar un pis, aquestes mesures us ajudaran a trobar-ne un? I si sou propietaris i voleu vendre, en què us afectarà? Aquestes són algunes de les preguntes, les que apareixen quan s'acaba la roda de premsa i cadascú torna cap a casa. O torna a buscar-ne una, perquè l'habitatge es discuteix al Congrés però es pateix davant un anunci immobiliari. Es pateix quan fas números i no surten, quan tens feina, tens sou i malgrat tot no tens manera de marxar de casa als pares, i també quan has posat un pis en lloguer i necessites saber en quines regles pots comptar. Per això cal explicar molt bé què s'ha aprovat, què queda pendent, a qui s'aplica i a partir de quan. Amb les excepcions, les condicions i, sobretot, aquesta lletra petita que habitualment no llegim. Que en un contracte de lloguer la lletra petita pot ocupar una part molt grossa de la nostra vida. Avui aquest és el vostre programa, el de qui vol llogar, el de qui ja viu de lloguer, el de qui vol comprar, el de qui és propietari i el de qui té un pis llogat i vol entendre què passarà. Avui el món RQ farà de traductora dels dos reials decrets, del llenguatge del poder al llenguatge de la vostra cuina. Perquè després de sentir què han acordat els partits, teniu dret a entendre què significa per vosaltres. Ah, i un comentari fora d'això. Xavi de Pol, gràcies per tot i gràcies, per tant, en el teu últim dia de feina en aquest edifici. Que tinguis molta sort. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 30 de setembre del 2026.
2: I avui comencem el dia amb suavitat, amb boires i amb alguns plogims cap a les comarques del sud i de fet, a partir de mig matí es formaran de nou alguns ruixats i pugen les temperatures diurnes.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que continuem amb alguns trams amb boira que dificulten la visibilitat a la AP7, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, al punt de Maçanet de la Selva. Més enllà d'aquesta boira, doncs també parlem d'un accident de fa tot just una estona. Ha estat a la A2 entre Esparreguera i Abrera, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i a hores d'ara ja provoca fins a 4,5 km de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara en parlàvem al davantal, ni les promeses del govern d'Espanya ni les de la Generalitat aconsegueixen calmar els ànims als carrers. Després d'una negociació agònica que va obligar a endarrerir una hora al Consell de Ministres dels dimarts, la Moncloa va donar llum verda ahir al migdia dos decrets que recullen les reivindicacions centrals dels moviments de defensa per l'habitatge. N'hi ha tres d'especialment cridaneres: la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030, la pròrroga dels lloguers i la renovació automàtica de tots els contractes, que és el gran cavall de batalla dels sindicats de llogateres que aquests dies lideren les mobilitzacions. Però als carrers ningú no es mou, ans al contrari. Aquesta nit desenes de persones han instal·lat una seixantena de tendes a la plaça Catalunya de Barcelona i han acampat. Segueixen, doncs, el camí marcat per milers de manifestants que ocupen la Porta del Sol de Madrid des de dissabte al vespre per reclamar solucions definitives a una crisi, la de l'accés a l'habitatge, que escanya qualsevol expectativa de futur d'almenys dues generacions. La cinquantena de persones que aquesta nit han acampat al cor de Barcelona han tirat pel dret sense que els convoqués ningú. De fet, el sindicat de llogateres encara no n'ha dit ni asa ni bèstia, però tant ells com els seus correligionaris de Madrid avisen que no recularan almenys fins divendres, la data que ara hem de marcar en vermell al calendari. serà el dia que el ple del Congrés votarà si convalida o es carrega els dos decrets que hi va aprovar el govern d'Espanya. El BOE, el Butlletí Oficial de l'Estat, ha publicat ara fa uns minuts el primer, el que té més números de prosperar. A grans trets, preveu suspendre els desnonaments de llars vulnerables fins l'any 2030. Prorroga els contractes 2 anys. Regula el lloguer d'habitacions i de temporada, limita l'augment de les rendes fins a un 2% anual, prohibeix la compra especulativa d'habitatge o bonificar tant els inquilins amb rendes més baixes com els propietaris que accedeixin a rebaixar el preu de lloguer. Aquest primer paquet de mesures podria plegar el suport de tots els socis d'investidura. Una Macedònia molt heterogènia que inclou el PSOE, Sumar, Esquerra, Podem, Junts per Catalunya, el PNB, Bildu i el BNG. Si qualsevol d'aquests partits es despenja de l'equació, el decret se'n va fer punyetes. És precisament aquesta suma tan complexa amb partits situats a les antípodes ideològiques com Podem i Junts la que augura un futur negre al segon decret, el que recull la renovació automàtica dels contractes de lloguer, la gran reivindicació dels sindicats de llogateres. Com que el govern espanyol té coll avall que Junts i el PNB es posaran les mans al cap amb aquesta proposta, ahir a la Moncloa el PSOE i Sumar van decidir trossejar les mesures i repartir-les en dos decrets. Les que tenen més possibilitats de passar al tall del Congrés s'incorporen al primer, que és el que hem conegut ara fa uns moments al Butlletí Oficial de l'Estat. I la renovació automàtica de contractes, que segurament punxarà, se separa en un altre, en el segon decret. En un vídeo ahir, després que el Consell de Ministres hagués enllestit els deures, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, feia una crida a les responsabilitats de tots els seus socis parlamentaris per intentar que almenys un dels decrets tiri endavant.
4: Del PP i de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. Lo vemos cada día en las comunidades autónomas en las que gobiernan. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos y de todas. Hagámoslo juntos y juntas.
0: De moment només coneixem els detalls del primer decret, el que agrupa més mesures. Són 96 pàgines, 96, que el BOE ha penjat fa menys de mitja hora. Ja d'entrada, després d'una exposició de motius eterna, resol un dubte important. Què és el que el govern d'Espanya considera un fons voltor? Els que a partir d'ara tindran prohibit comprar habitatges per especular. Baixem els detalls, que ja se sap que és on hi ha el diable. Anem cap a Madrid amb en Jordi Armenteres. Armen.
5: Sí, el decret fa referència al fons voltor Basté, però tampoc aclareix que parla de fons voltor quan els etiqueta. Què diu? És l'article 1, de fet, d'aquest decret, que estableix que des d'avui fins al 31 de desembre del 2028 qualsevol entitat que compri habitatges en tindrà l'adquisició limitada si en compra per un preu inferior al 70% del valor de taxació del mercat. Hi ha moltes excepcions. Excepció, per exemple, que si aquest habitatge es destina a lloguer assequible o social en un termini dels següents 5 anys, llavors no es considera fons voltor. Hi ha altres excepcions, també. És el decret que prohibeix els desnonaments en els propers 3 anys si no hi ha alternativa habitacional i estableix que no hi ha cap compensació per grans tenidors, però sí que n'hi pot haver en cas que el llogater sigui un propietari que dediqui aquest negoci al lloguer assequible. Aquesta és una de les grans novetats que fins ara havia bloquejat el vot de Junts. Fins ara Junts ho havia tombat sempre perquè no hi havia aquestes compensacions i entenia que això podia ser una entrada, una legalització d'algunes ocupacions. El decret també estableix la pròrroga de contracte de lloguer fins al 2030 amb les mateixes condicions i una nova reglamentació pel lloguer de temporada i d'habitacions.
0: Tot i que ja coneixent els detalls del primer decret, Junts per Catalunya i Podem, dos dels socis més reticents, encara no han decidit què votaran divendres al Congrés. De fet, els de Míriam Nogueres van rebre el text complet ahir, tocades les 11 de la nit, i encara se l'estan estudiant, en Jordi.
5: Sí, exactament. Ara fa uns minuts ens deien que només tenien aquest text, el text d'aquest decret publicat, que passaven uns minuts de quarts de 8 del matí. No tenen l'altre, i el que expliquen és que esperen a tenir-lo tot per fixar una posició, per buscar una conclusió conjunta i fer una avaluació completa de tot el que hi ha sobre la taula que s'haurà de votar, insistim, el divendres. A més, es queixen des de Junts de les formes i la improvisació del govern espanyol. Diuen que no són maneres de treballar. Insistim que els dos decrets només s'aprovaran si Junts hi vota a favor, perquè el PP n'entra a l'equació dels vots i Vox encara menys. Per tant, depèn de la posició de tots els partits i Junts torna a fer valer els seus 7 diputats. I el govern espanyol admetia, de fet, que publica dos decrets que els trosseja per intentar garantir que com a mínim el gruix de les mesures es pot aprovar si tothom cedeix una mica. I aquesta era una de les paraules que més es repetien a Moncloa, Basté. Maduració, maduració del debat. Sembla que per alguns temes, el primer decret, sí que hi ha aquesta maduració feta, per l'altre encara no.
6: Avui és evident que madurarem aquest primer part, la més gruixuda del primer decret, a través de la mirada d'una traductora que farem perquè la gent pugui entendre exactament si voleu llogar, si voleu comprar, si ja teniu un, si teniu alguna gent ja a casa. És a dir, avui passarem per la traductora això que s'hauria d'aprovar demà al Congrés. Però també us ho explicàvem, i aquesta negociació sembla el joc de les rencaceves. Junts es tira des de la dreta, però Podem tensa la corda cap a l'esquerra. Ahir els de Ione Belarra van advertir que els decrets fan curt i van recriminar a la Moncloa que hagi trossejat les mesures. En canvi, Esquerra Republicana obre la porta a donar-hi llum verda, encara que sigui amb un punt de resignació. Anem també a continuar a Madrid. Allà hi tenim també l'Adrià de les Heres. Adrià.
7: Tots demanen més temps per llegir el decret, per això Esquerra són prudents amb les valoracions. Gabriel Rufián deixa la porta oberta a votar-hi a favor, però lamenta que el text inclou massa propostes de Junts.
8: Yo mi apuesta, lo digo claramente, era que Junts dejara de decirle a este gobierno lo que tiene que hacerse con la vivienda. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay.
7: Podem no diu que votarà, però Ione Belarra és encara més crítica.
9: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya. De verdad, este decreto está fuera de lo que la gente está exigiendo en la acampada de la Puerta del Sol, de lo que la gente está pidiendo en las calles.
7: Unes crítiques que fan evident que el govern espanyol haurà de suar per aprovar els decrets divendres al Congrés dels Diputats.
6: Als carrers ja ho apuntàvem abans, el torçabràs del sindicat de llogateres. El govern d'Espanya continua. El sindicat de llogateres no els fa cap gràcia que hagi dividit el paquet de mesures perquè veu venir que la seva proposta estrella, que és la renovació indefinida dels contractes, acabarà a les escombraries. De fet, la portaveu del sindicat a Catalunya, la Carme Carazo, pressiona Junts per Catalunya per intentar que avali també aquest decret.
10: Els dies que venen són claus. Evidentment, hauria estat millor que anés tot en un mateix decret. Però crec que ara mateix tot és possible. Sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal. I crec que Junts per Catalunya ha de mirar Europa.
6: Passi el que passi, divendres al Congrés, el sindicat del llogateres ja ha fet una crida a omplir els carrers de Catalunya dissabte per continuar exigint solucions estructurals a la crisi habitacional. Les manifestacions recolliran el testimoni dels acampats que s'acampen per gairebé una desena de ciutats d'arreu d'Espanya. La seixantena de tendes que avui han passat la nit a la plaça Catalunya de Barcelona se sumen a les de Madrid, Sevilla, Màlaga, Palma, Bilbao, Santiago de Compostela, Santander o Múrcia. Els acampats de la ciutat de Barcelona estan preparats per passar diversos dies a la plaça i ja s'han començat a organitzar. De fet, ahir van convocar assemblees, es van dividir en comissions i van cuinar un sopar a la fresca. Anem en directe a la plaça Catalunya de Barcelona. Allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep.
11: En concret, són 102 les persones que han passat la nit en les 67 tendes plantades a plaça Catalunya. No tenen intenció d'abandonar l'acampada. La volen fer indefinida i esperen que aquesta nit s'hi sumi més gent. Mare, un dels manifestants, explica per què fan la protesta.
12: Creiem que el decret Mari Carmen se'ns queda un poc curt i més ara que ho han separat en dos punts i aprovaran només un, això és el que tenim més clar segurament, i volem començar a treballar també per parlar del tema de vivenda. Hem de parlar de les empreses que es dediquen a desocupació extrajudicial, hem de parlar de les seves pràctiques mafioses i de coacció a les inquilines i inquilins.
11: Al llarg del dia d'avui faran diferents actes. El primer d'ells serà desplaçar-se fins al barri de Sants per intentar aturar un nou desnonament. També es farà una assemblea al migdia per organitzar la logística del campament i al vespre faran una assemblea general a banda de diferents activitats lúdiques.
6: Això a la plaça Catalunya de Barcelona, en canvi a la Puerta del Sol de Madrid. Aquest matí centenars de persones es desperten després d'haver passat la quarta nit ja acampats. Allà els organitzadors tampoc pensen desmuntar la paradeta, Adrià.
7: El sindicat de llogateres creu que els decrets fan curt, per això no volen aixecar la protesta, ara que veuen que han posat el govern espanyol contra les cordes. Durant una assemblea multitudinària que es va fer a la Puerta del Sol ahir a la tarda, la portaveu Valeria Racú feia una crida a resistir.
13: El pulso no ha acabado, el pulso se va a sostener hasta que realmente sigamos avanzando y avanzando y avanzando hasta conseguir todo lo que queramos y lo que nos planteemos, por supuesto. Que hemos generado una crisis de Estado, ¿sabes? De repente, o sea, es como que está todo el mundo...
7: A la Comunitat de Madrid i a l'Ajuntament no en volen sentir a parlar d'aquesta possibilitat. Per això ahir el govern autonòmic va presentar un requeriment al delegat del govern espanyol perquè expulsi els acampats en menys de 48 hores.
6: A tot això, però, el govern d'Espanya fa com si sentís ploure. I ahir va insistir que respectarà el dret de reunió dels acampats. A la Moncloa no entenen que el PP s'hagi de posat de perfil en plena crisi i es negui a col·laborar amb ells per acordar un gran pacte d'estat. Però la direcció del carrer Gènova no troben que n'hi hagi per tant. Ahir el president popular, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar l'existència d'una suposada mà negra que exagera els desnonaments a Madrid només per complicar la vida del seu partit. Feijóo es pregunta per què els sindicats de llogateres posen el crit al cel pel desnonament de la Mari Carmen, aquesta àvia de 87 anys que s'ha convertit en el detonant de les protestes, i no en canvi per la Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet del Llobregat després que la fessin fora de casa. És a dir, entre línies, Feijóo insinua que s'amplifiquen els desallotjaments a Madrid perquè és una comunitat del PP i se silencien a Barcelona perquè qui mana és el PSC.
14: Yo, si no recuerdo mal, leí también otros desahucios que ocurren en Cataluña y leí el caso de una señora que recuerdo que se llamaba Olga, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Nadie acampó por ella, nadie preguntó por ella.
6: Però la pressió als carrers ha donat fruits. Finalment, 5 dies després que la fessin fora de casa, la Mari Carmen hi podrà tornar. I la seva advocada, Beatriz Duro, va comunicar que acceptava l'acord que l'Ajuntament de Madrid i Urbà Gestión havien tancat per oferir-li un lloguer social de 8 anys que no superi els 500 euros.
15: Por pelea de la propia Mari Carmen, que siempre ha tenido claro que la única alternativa y lo único que podía hacer era luchar y pelear por su casa, porque tenía derecho y tenía que protegerse que ella se pudiera quedar ahí. Es verdad que esta solución viene por parte de la propia empresa Urbà Gestión. Creo que llevaron esto demasiado lejos. Nunca antes de ayer quisieron negociar ni sentarse con nosotras a dialogar y hablar absolutamente de nada.
6: A les últimes hores també ha parlat el fons voltor que hi havia al darrere d'aquesta operació, Urbà Gestión. Un dels seus propietaris, l'empresari madrileny Ricardo Alonso, ha accedit a parlar amb el diari ABC, es presenta com la víctima de la suposada campanya orquestrada d'assetjament, coaccions i amenaces, i avança que emprendrà accions legals per descobrir qui hi ha al darrere. En canvi de les raons que els van portar a fer fora de casa aquesta dona de 87 anys, l'amo d'Urbà Gestión no en diu res. Aquest matí els diaris arriben plens d'articles que comenten la jugada. A grans trets es divideixen entre els que llegeixen els decrets aprovats ahir com un pedaç ben intencionat que fa curt i els que temen que acabin d'estrangular el mercat de l'habitatge. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
16: El Mundo exclama en portada: Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. A l'editorial critiquen els decrets per ser una forma temerària de l'esquerra radical d'abordar un dels problemes més estructurals que té l'Estat. L'ABC titula a tota pàgina: el govern amenaça d'imposar contractes indefinits als propietaris i de paralitzar lloguer. Argumenta que això no resol l'arrel del problema de l'habitatge, que creuen que és la manca d'oferta. La Razón aposta pel titular: el PSOE i Sumar enganyen els acampats amb els decrets. Francisco Maruenda assenyala que són més propaganda i mentides d'un govern radical, populista, amb evidents tocs comunistes, i per això demana que tots els diputats amb un mínim de decència hi votin en contra, perquè creu que són desastrosos per l'economia espanyola. A El País, Paco Sardà abaixa el to, però també carrega contra la Moncloa per legislar a cop de pressió i no per convicció, sinó pervertint ideologies. A l'editorial de La Vanguardia creuen que les mesures poden ajudar a calmar el malestar, però tenen clar que no resolen el problema de fons i que són un pedaç. En aquesta línia, i el periòdico, Alex Salmon és pessimista i escriu: les solucions express no resoldran res. I el diari Oponés, Neus Tomàs, celebra unes mesures pal·liatives que són benvingudes, però també apunta que són insuficients i tardanes per molta gent.
6: A les ràdios de Madrid també hi proliferen les veus crítiques. A Onda Cero, Rafa Latorre creu que l'únic que importa a la Moncloa és aparentar que està legislant i no pas resoldre la crisi de l'habitatge.
17: Anoche, esos textos no estaban escritos, con lo que se confirma que lo importante no es qué medidas contemplan, sino poder decir que se ha aprobado un decreto y poder llamarlo Mari Carmen. Lo que ocurre es que uno de esos decretos es inviable. Ambos son textos intervencionistas que apuestan por poner toda la carga sobre el casero, por castigar a los propietarios, pero uno de ellos es un puro brindis al sol, nunca mejor dicho, porque contempla la medida más radical, aquella que enajenaría por completo a grupos como Junts y el PNV. Hablamos de la renovación automática de los alquileres.
6: A la COPE, Carlos Herrera és crític amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, l'encarregada d'explicar els decrets ahir en la roda de premsa després del Consell de Ministres. Herrera li recrimina que no s'ha sabut res i lamenta que sigui una mostra més de com funciona el govern de Sánchez.
18: Merece un vistazo el show que se ha organizado, que ha organizado el gobierno en torno a este asunto, porque el caos en el fondo se corresponde con el esperpento en la forma. Si lo de ayer fue un número cómico, esta ministra perdiendo los papeles, incapaz, no sabía contestar a una sola pregunta concreta. Ruedas de prensa simultáneas, una los socialistas, otra los comunistas. Y además se remata la confirmación de que es que los decretos no estaban redactados, o sea, no había papel sobre los decretos porque durante el día de ayer los estuvieron redactando después de haberlos aprobado. O sea, ¿cómo se aprueba un decreto, una ley que no está redactada? Pues así funciona este gobierno.
0: Finalment, Federico Jiménez Los Santos carrega de valent contra el decret, avisa que és inconstitucional perquè suposa la fi de la propietat privada.
19: Fue la liquidación del derecho a la propiedad que establece la Constitución española como un derecho fundamental. Vimos a un sinvergüenza, a un traidor, no le digo canalla porque sería rebajar su mérito, posiblemente querellable, no lo sé. ¿Cómo catalogar a un tío que se apropia de golpe de todas las casas de España que estén en alquiler por 2 años? ¿Te recuerdan el gorila rojo? O sea, Hugo Chávez, conocido genocida, gran ladrón. Eso es exactamente lo que hizo ayer el tirano Sánchez, que es apropiarse por sus dídimos, porque le sobran, la rata más cobarde de todas las ratas que ha habido en el imperio ratesco desde antes de Ciro el Grande. O sea, no es que sea rata, es que es el microbio que sobra en la rata. La rata expulsa ese microbio, ¿sabes? Ese es Sánchez. Estas casas son mías y no se va a mover el precio del alquiler. Ya no habrá desahucios. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Pero esta casa es mía. Era.
0: Fort. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Pere Cullell.
20: Finalment, el govern espanyol ha aprovat no un, sinó 2 decrets de l'habitatge a correcuita i sota pressió, tot i que ja veurem com es concreten el divendres al Congrés. Estem davant d'un pedaç, d'un seguit de mesures establertes per sortir del pas. Per precipitada, doncs, és una mala solució. No dic que els decrets siguin bons ni que siguin dolents, perquè per bé que toquen gairebé totes les tecles conflictives, és impossible precisar tota la casuística de responsabilitats i d'excepcions, que molt probablement s'haurà d'anar revisant. La improvisació comporta errors, i els errors, injustícies. El dret a l'habitatge no es pot resoldre a cop de decret. És prou important com perquè govern i oposició redactin textos consensuats que garanteixin continuïtat i donin seguretat a propietaris i a llogaters, que persegueixi l'especulació, que persegueixi l'ocupació i els impagats, que garanteixi drets i deures. Tot el que no sigui això és un pedaç. No es pot governar a base de decrets, de campanyes conjunturals i d'ajuts oportunistes. Amb l'habitatge no es pot fer politiqueta.
0: A Catalunya, mentrestant, la problemàtica d'accés a l'habitatge també es va convertir en la protagonista del discurs del president Salvador Illa, que hi donava el tret de sortir del curs polític parlamentari amb el debat de política general. El president va aprofitar aquest aparador per anunciar noves mesures. N'hi ha 3 que acaparen tots els titulars. Una, perquè els majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Una altra, per ampliar els préstecs d'emancipació per les persones que tenen d'entre 18 i 40 anys que comprin un primer habitatge. I una última, per crear un fons per evitar desnonaments en cas de vulnerabilitat extrema. Salvador Illa enfatitzava sobretot aquesta última, que inclourà un fons de 25 milions d'euros perquè el govern català es quedi al pis de les persones amenaçades d'anar-se'n al carrer.
21: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, amb el marc que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres i que espero que sigui validat el divendres al Congrés dels Diputats, podem entrar en una situació diferent, però tot i això, tinguem a punt un fons específic.
0: Com el govern espanyol, Salvador Illa també posa la diana als fons voltor. Ahir, en el seu discurs, el president va deixar molt clar que no permetrà que s'aprofitin dels més vulnerables.
21: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
0: Però segurament la mesura més cridanera és la compra mitges de la Generalitat amb els ciutadans. La fórmula vol trencar una de les principals barreres a l'hora d'adquirir un habitatge, que és l'entrada. Ens explica els detalls l'Adrià Santasusagna.
1: Es tracta d'una fórmula pensada per persones de més de 40 anys amb ingressos estables, però que tenen dificultats per accedir a una hipoteca per pagar l'entrada. La Generalitat paga la meitat del pis i n'és copropietària durant un període d'entre 40 i 50 anys. Quan s'acaben aquests anys, el ciutadà pot comprar la part de la Generalitat i viceversa. Explica com funciona el president Salvador Illa.
2: Posem en marxa la compra conjunta d'habitatge. Per tant, la persona que s'avingui aquesta modalitat podrà comprar l'habitatge per menys diners, gaudir-ne en plena propietat durant 40 o 50 anys, això vol dir vendre'l, pesar-lo una herència als seus a qui estimi oportú, i al cap d'aquest període decidir si compra la resta d'habitatge o si no passa a ser propietat de la Generalitat, que hi ha portat uns diners, i que garanteix, això és molt important, que aquest habitatge passa a ser un habitatge de protecció.
1: La Generalitat també ampliarà els préstecs d'emancipació, les ajudes de fins a 50.000 euros per persones d'entre 18 i 40 anys per comprar el seu primer habitatge.
0: L'oposició menys té aquest paquet de mesures que hi va anunciar el president. Els partits acusen Illa d'improvisar i governar pedaços. Fins i tot els socis de govern, Esquerra i els Comuns, creuen que fa molt curt i deixa a l'estacada molta gent que necessita ajuda, Laia Colomer.
22: Sí, l'oposició va acusar el president de fer un discurs buit, ple de propaganda, massa triomfalista i fins i tot van dir avorrit. No li compren ni tan sols les mesures en habitatge. Junts, Esquerra i els Comuns diuen que se les estudiaran, però tenen dubtes. Són Salvador Vergés, Esther Capella i Jèssica Albiach.
23: El que no podem fer és un problema tan important, tan transcendental, probablement el més important que tenim en aquest moment al nostre país, com és l'habitatge, pretendre solucionar-lo a base de pedaços.
24: És evident que 100 milions és una mesura per la magnitud d'aquesta xifra, doncs ara mateix seria una gota en un oceà.
25: Un impacte molt petit, un impacte molt limitat, és com voler aturar un tsunami a Gallegos.
22: De fet, avui serà el torn de l'oposició que presentarà les seves propostes amb l'habitatge i també l'educació com eixos principals. De fet, segons ha pogut saber RAC1, demà Junts forçarà que es voti un altre cop la reprovació i petició de destitució de la consellera Esther Niubó. També proposen reforçar el català, fer un nou decret d'escola inclusiva i avançar cap a la universalització de l'etapa 03.
0: Gràcies, Laia, d'aquesta primera sessió del debat de política general. Escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Marc Martínez Amat.
26: Corria l'any 92 quan Jordi Pujol va replicar l'Eix Vidal Quadras en el debat de política general. Vostè vagi citant Shakespeare, que jo em preocupo del preu del gasoil. Seria la traducció catalana del lema The Economy Stupid de la campanya que va portar Bill Clinton a la Casa Blanca aquell mateix any. 34 anys després, en la versió 2.0 del pujolisme, Salvador Illa es manté fidel a aquesta màxima i ahir va brandar la bandera de l'habitatge a l'encetar el debat d'aquest any, conscient de l'efervescència del tema. Que el desnonament de la Mari Carmen ha motivat els anuncis del president? Segur que l'ha condicionat. Amb la polseguera que ha aixecat el cas, hauria estat marcià que Illa s'hagués presentat ahir al Parlament sense oferir cap nova proposta en aquesta matèria. Però també és veritat que els seus dos altres debats ja van girar l'entorn del mateix tema. El 24 va anunciar que crearia 50.000 habitatges públics i l'any passat es va comprometre a mobilitzar sòl per impulsar-ne 214.000. Caldrà temps per veure quin impacte tenen totes aquestes mesures, però de moment la mobilització pel dret a l'habitatge ha tingut dos efectes en l'agenda política. A Madrid ha descavalcat la crisi de Ceuta i a Barcelona ha deixat les tensions a l'educació en un segon pla.
0: I ahir encara el Consell de Ministres també va aprovar un altre paquet de mesures importants, que no tenen res a veure amb el de l'habitatge, però que sí que és el de mitigar una afectació que té directament a la ciutadania, l'encariment dels preus de l'energia. Després que la inflació al setembre repuntés ahir fins al 4,9% per culpa de l'alça de la benzina i el gasoil, la Moncloa també ha prorrogat fins a finals d'any els descomptes als carburants de fins a 20 cèntims per litre. També manté el mecanisme que permet rebaixar l'IVA de l'electricitat o del gas fins al 10%. Montse Martí.
27: Avui havia de ser l'últim dia de descomptes a l'hora de posar benzina, però el govern espanyol ho allarga perquè les previsions que tenien a principi d'estiu se n'han anat en orris. A l'octubre els descomptes seran de 20 cèntims per litre, tant pel gasoil com per la benzina. Al novembre baixaran a 13 cèntims per litre i al desembre a 6 cèntims per litre. Són descomptes que s'apliquen directament a l'hora d'omplir el dipòsit a la benzinera. En tot cas, el govern espanyol també deixa la porta oberta a revisar aquests descomptes i augmentar-los fins als 20 cèntims també el novembre i desembre i a rebaixar l'IVA de l'electricitat del 21 al 10% en el cas que els preus s'enfilin de sobte més d'un 15%. En aquest tercer decret també es limita la pujada de la tarifa regulada del gas un 35% a l'octubre i un 15% la resta de l'any. I el preu de la bombona de butà també es topa a un màxim de 19,55 euros d'ara fins al juny de l'any que ve.
0: Pràcticament dos quarts de nou del matí. Aquests dies, més enllà del debat acarnissat sobre el futur de l'habitatge i del repunt de la inflació, també estem molt pendents del cel, sobretot després que ahir els patacs d'aigua provoquessin estralls a diversos pobles i ciutats de Catalunya. Les tempestes, que van començar descarregant amb força el litoral central, es van anar desplaçant cap al nord-est del país i ja al vespre es van arribar a registrar més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores al Baix Empordà. Avui, per sort, les pluges torrencials ens donen una petita treva. Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
4: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Tot i que avui també esperem algun ruixat, res a veure això amb el dia.
3: No, és que ells van acumular molts litres, fins a 116 litres per metre quadrat a Torroella de Montgrí, 107 a Cassà de la Selva, 82 al Prat de Llobregat, o 76 a Sant Sadurní d'Anoia. Doncs avui no s'espera tanta aigua, però sí que està plovent ara mateix. Ho fa cap a la Terra Alta, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i també al Priorat, i a mesura que van i el dia es formaran alguns ruixats, sobretot en sectors del Pirineu, prelitoral de Tarragona i també Catalunya Central, i a la tarda també cap al Pla de Lleida i de nou a les Terres de l'Ebre. A la resta, dia de cel mitjan nuvolat i amb força boires ara de bon matí i amb temperatures que avui pugen a tot arreu. Un ascens d'entre 2 i 6 graus, amb la pujada més marcada, sobretot a les comarques gironines, on també es bufarà el vent del sud. Màximes de 26 a 30 graus o per sobre d'aquests 30 a les comarques de Girona i també punts de les Terres de l'Ebre. I els propers dies continua aquest temps inestable. Avui no tenim avisos del Meteocat per intensitat de pluja, però demà sí. Demà a la tarda, aquests avisos, sobretot a la meitat oest del país, són pluges que a partir del migdia descarregaran sobretot a les comarques de Ponent, del sud, punts de l'interior, Pirineu i Prepirineu, i al matí algun xàfec també a la Costa Brava i Costa Central. I a partir de demà comença a baixar la temperatura, demà sobretot a les comarques de Girona, i entre divendres i el cap de setmana la resta, i es normalitzen més aviat aquests termòmetres amb màximes d'entre 23 i 26 graus. I divendres i el cap de setmana també amb pluges a moltes comarques.
0: Fixa't que ahir vam tenir, el 112 va rebre més de 1.700 trucades, els bombers van haver d'atendre més de 860 avisos per incidència, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord de Barcelona durant el matí, a la tarda a les comarques de Girona. Clar, aquest nou episodi de pluges ha rebut un debat recurrent, que és els enviaments de l'Alert. Després d'espantar-nos a tots amb una alarma dilluns a 10:15 de la nit, ara el govern admet que cal matisar el so d'aquesta alerta. Ahir, aquí al Món Arracú, la subdirectora de Protecció Civil, Ima Soler, va anunciar que ja tenen a punt una nova prealerta amb un so, diguem-ho, que menys invasiu. Va explicar que era una reclamació que feia temps que demanaven des del govern català al Ministeri de l'Interior, però que fins ara no estava disponible perquè calia fer una actualització dels sistemes dels mòbils.
5: Que estaven pendents de que hi hagués una eina també que fos la prealerta, que aquesta tindria un so molt més fluix. El que passa que això requeria que hi hagués una actualització en els sistemes Android i iOS de tot el món. Llavors, quan s'ha produït aquesta actualització, ara és quan podem ja tenir el so definitiu que hi haurà.
0: Del so d'aquests és alerts, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Iu Forn.
8: Si vostè està conduint, aturat en un tren de Renfe, fent esport, esmorzant o estudiant, baixi una miqueta el volum de la ràdio, perquè ara li parlaré amb el volum d'un S-Alert. L'S-Alert es diu així perquè l'S ve d'escàndol, d'esberlar-te el timpà, d'esborrar-te, escombrar-te, escabatxar-te, esgarrapar-te i esclafar-te l'ull de l'escàpula i l'espatlla i deixar-te-la com una escarola o una escarxofera, sense cap escrúpol. El to de l'S-Alert és exagerat. Crida més que el ministre Hereu, que ja és, amb l'espectre d'un escurçó escurant esfínters d'escopinyes escorxades per esquimar els snobs empalats per l'esperpent de l'S-Alert, que no t'alerta dels aiguats, no, ni del preu de la benzina ni dels drons russos que ens atacaran després que ens mati la IA. No, no, del que ens alerta l'S-Alert és del propi soroll de si mateix, de l'espant que patirem quan soni i que ens obligarà a no estar pel missatge, perquè no estàs pel missatge amb aquell soroll, sinó per intentar baixar el volum, que estàs pendent del volum i no del missatge, i a seguidament estampar el mòbil contra l'escriptori del teu espòs o esposa.
0: Espectacular, Iu Forn. Per cert, Mònica Usar, després d'aquí una estona, aquí una hora i un parell d'hores, parlarem del nou llibre que ha escrit la Mònica Usar, acompanyada, en aquest cas, a quatre mans, sobre... es diu Canvi de Temps.
3: Sí.
0: I es diu Canvi de Temps, que hi surt avui, que és casualitat, però casualitat, que afecta, que va molt bé.
3: Molt bé.
0: Perquè efectivament sembla que hi ha aquest canvi de temps.
3: Sí.
0: I bàsicament el que fa és què, Mònica?
3: Doncs intentar explicar a la gent cap a quin escenari anem, quin escenari tenim ja a dia d'avui, i tot això que ara comentaves, de les alertes als mòbils, com treballem, de quina manera es decideixen, com es fa tant des del Meteocat, per exemple, perquè l'altra persona que ha escrit el llibre és el Santi Segalà, que és cap de pronòstic del Meteocat, com jo, expliquem quina feina fem els dies sobretot més complicats i com ho transmetem a la població. I també posem alguns exemples pràctics perquè la gent vegi en situacions de ventades, de nevades, de pluges torrencials, de quina manera han d'actuar. Per tant, també és com una mena de guia, de manual, perquè la gent sàpiga en situacions de risc doncs de quina manera han d'actuar, doncs, per estar més segurs i per estar més tranquils. I aleshores això ens va de conya avui, perquè jo crec que aquests dies ja portem uns quants mesos així. La idea va sortir quan hi va haver la Dana. De fet, al principi volíem escriure algun llibre relacionat amb la Dana, però després ho van canviar i crec que és millor d'aquesta manera perquè és útil per qualsevol lector.
0: D'aquí aproximadament, repeteixo, un parell d'hores, Mònica Usart ho explicarà aquí al Món a RAC1. Canvi de temps, aquest nou llibre que ha escrit la cap de meteorologia de RAC1 i que es pot ja comprar avui ja a les llibreries.
7: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
9: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
7: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
9: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: De les portes que el Tribunal Constitucional obriga al Suprem a amnistiar tots els líders del procés, que ahir ja va fer els deures, és l'Audiència de Barcelona amb la Marta Rovira. La causa contra qui va ser secretari general d'Esquerra es va tancar ahir, 2 anys després de l'entrada en vigor de la llei. Els republicans celebren la decisió, però lamenten que encara hi ha persones esperant l'amnistia, com el president Puigdemont o Oriol Junqueras. Ells els hauria d'arribar al torn el dia 6 d'octubre, quan el Constitucional es meni la plana al Suprem i l'obligui a incloure's dins del paraigua de la llei. Encara en plana judicial, avui encara a la recta final el judici als 4 policies espanyols que haurien buidat l'ull a Roger Espanyol amb una bala de goma durant el referèndum de l'1 d'octubre. Aquest matí declaren els agents dels Mossos i els pèrits que van identificar l'agent de la policia que va disparar. Informa Benet Iñigo.
10: El policia acusat és qui realment va disparar el projectil que va lesionar greument Roger Espanyol? Aquesta pregunta, que pot semblar senzilla de contestar, va trigar anys a tenir una resposta i va caldre una anàlisi pericial costosa per determinar que va ser aquella gent i no cap dels altres qui va disparar el tret. Un estudi que els autors hauran de ratificar avui a l'Audiència de Barcelona, juntament amb els Mossos que van liderar la investigació. Els altres 3 acusats, recordem-ho, són els comandaments d'aquella unitat que van autoritzar i validar l'ús de bales de goma a poca distància. També avui serà el moment de la prova documental dels vídeos d'aquell 1 d'octubre a l'escola Ramon Llull, que segons els policies espanyols era una guerra i, segons els veïns i periodistes, una protesta pacífica. És possible que avui no calguin intèrprets perquè declararan testimonis catalans, però en tot cas serà un dels focus del dia després de l'actuació de les 2 intèrprets de l'última sessió que ha derivat en un expedient, recordem-ho, a l'empresa que presta el servei. Al final del judici serà demà, justament 1 d'octubre, quan declararan els 4 acusats, els únics 4 policies espanyols jutjats per la seva actuació el dia del referèndum.
0: Crònica política, atenció a aquesta notícia perquè fa fredat. Vox treu ferro al gest d'un dels seus regidors a Sabadell, que va fer el gest d'executar amb un tret al clatell una regidora dels Comuns. Aquest era el moment.
11: Després som nosaltres els que amenacem i no són ells quan van per barraques a fer-ho. Escolti, això del tiró en la nuca? Una cosa, demano una mica de... Sí, que ara de dir, dale un tiró en la nuca. No, no, m'és igual. No.
12: Però, senyor Fuster, li han fet un gest.
11: Acaba de dir...
12: No he vist, disculpi.
11: Ha verbalitzat, dale un tiró en la nuca.
0: Mentre es debatia una moció sobre el que està passant a Ceuta, el regidor de Vox, César Gil, va fer el gest de disparar una regidora dels Comuns i va ser prou sota carro de reforçar-ho explicant-ho en veu alta. Tot i que l'alcaldessa Marta Ferrés va demanar-li que es disculpés, Gil s'hi va negar i ara el seu partit es defensa. Vox treu ferro aquesta polèmica i assegura que es va treure de context. No sé quin és treure de context el gest d'executar una regidora en un altre partit, però en fi, l'Ajuntament de Sabadell ho considera gravíssim, tant Sabadell en Comú com l'alcaldessa ho qualifiquen de gest indigne, immoral i antidemocràtic i avisen que no es quedaran de braços plegats, estudiaran una sanció amb el reglament a la mà i analitzaran si l'acció té recorregut penal. De fet, Joan Mena, portaveu dels Comuns de Sabadell, ha explicat a RAC1 que hi estan treballant.
13: Un gest totalment intolerable, totalment injustificable, més enllà del context que hi hagi, és condemnable des de qualsevol punt de vista i és un gest evidentment antidemocràtic i que ratlla el feixisme, no? Per tant, davant d'aquesta situació, estem plantejant doncs quin marge tenim per poder recórrer a la via judicial per denunciar també aquesta situació. De moment sembla que sí que té recorregut i per tant explorarem quin delicte pot ser imputable.
0: I a Barcelona, el grup municipal de Vox ha denunciat que l'Ajuntament inverteixi 10.000 euros per finançar una cursa antifeixista. Concretament, el líder del partit a la ciutat, Gonzalo Oro, qüestiona que es destinin aquests calés a la cursa i caminada Lluís Companys, que es farà el 24 d'octubre a l'estadi municipal d'atletisme Joan Serraima per commemorar el 90è aniversari de l'Olimpiada Popular projectada pel 1936. Cert que tot això hem de dir que a Alemanya els ultras també avancen. Ara en plena discussió sobre fins on ha d'arribar el cordó sanitari contra l'extrema dreta, atenció a la decisió d'un poble de l'est del país, Heidenau, a Saxònia. Ha prohibit posar noves plaques commemoratives per les víctimes del nazisme. Són aquelles llambordes que també hi ha a Catalunya i que serveixen per humanitzar represaliats del feixisme. Doncs bé, Alternativa per Alemanya, aquest partit d'extrema dreta, ha prohibit posar-ne més amb l'argument que hi ha maneres més dignes d'humanitzar les víctimes sense que els vianants hagin de trepitjar els seus noms. Ara bé, ningú se li escapa els vincles de la formació amb el nazisme i que defensen reduir l'ensenyament sobre l'Holocaust a les escoles. I a Ceuta hem de parlar que avui fa dos mesos de l'entrada massiva de més de 70.000 migrants. Doncs bé, gairebé 9 setmanes després, la situació als carrers continua sent insostenible i de màxima tensió. Encara hi ha milers de migrants malvivint a l'intempèrie i batusses constants entre migrants, veïns i policia. Amb aquest escenari és especialment preocupant la denúncia que ha fet aquesta matinada Amnistia Internacional i que ens posa els pèls de punta. L'entitat ha documentat tortures, agressions i robatoris de militars espanyols contra migrants. Amnistia Internacional ha recollit una vintena de testimonis, homes, dones i nens que asseguren haver rebut pallisses, amenaces i fins i tot vexacions sexuals. A més, alguns soldats haurien obligat migrants musulmans a genollar-se i a fer un petó a la creu cristiana o a rapar-se el cap. I almenys en un cas els militars van lligar amb brides dos migrants, els van estomacar i els van llançar per un terraplè. Amnistia ha enviat tota la investigació als governs d'Espanya i de Ceuta. En una carta els demana accions urgents per posar punt final a aquestes agressions i reclamen ajuda humanitària i una acollida digna per tots els migrants. A 19 minuts per les 9, el Museu de Ciències Naturals de Granollers critica obertament el Departament de Salut després que dilluns asseguressin que els ratpenats poden contagiar la ràbia a animals i persones. El museu assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap cas d'aquesta malaltia causada per ratpenats i apunta que missatges com aquest poden generar una alarma infundada cap a una fauna que expliquen que és beneficiosa. Segons el Museu de Ciències Naturals de Granollers, els ratpenats només poden transmetre la ràbia als països on és endèmica, per tant, en cap cas a Catalunya. A més, afegeixen que aquests animalons no ataquen les persones, tot i que el departament apuntava que els atacs havien augmentat en l'últim any. Diuen que s'ha de canviar la paraula atac per la de contacte. En successos, el misteri que envolta la mort de l'arquitecte Josep Joan Pere cada dia que passa s'embolica més. Aquest matí el diari El País publica una informació que posa encara més en dubte el paper de la parella, l'única sospitosa d'estar al darrere d'aquest presumpte homicidi. El País ha accedit a l'interlocutori del jutge instructor i conté algunes revelacions clau. Per exemple, després d'escoltar les declaracions dels testimonis i de la parella de l'arquitecte, conclou que la relació que tenien tots dos era certament tensa. El jutge exemplifica aquesta idea en un parell de moments. El primer, que quan els serveis d'emergències mèdiques van arribar a l'apartament i es van trobar l'arquitecte inconscient, la dona va exclamar: jo em volia casar amb ell i ell no volia casar-se. Finalment, la resolució també recull que, segons els forenses, l'arquitecte tenia una sèrie de ferides compatibles amb l'ús de la força extrema a tot l'ample del coll. Encara en successos, a Lleida, els Mossos investiguen la mort d'un home que han trobat en una séquia de Torres de Segre, al Segrià. La van localitzar dins del seu cotxe i, segons explica el diari Segre, tot apunta que va tenir un accident. La víctima és un veí de Soses de 40 anys. L'últim cop que el van veure va ser fa 20 dies. Julen Andrés.
6: Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes i poder identificar a la víctima i confirmar així si es tractaria o no del veí de Soses de 40 anys. Com feia dies que es trobava sota l'aigua, de moment no l'han pogut identificar. A més, se li farà l'autòpsia. La hipòtesi principal és la de l'accident. El vehicle hauria sortit de la via per acabar dins de l'aigua, bolcat i en una zona de poca visibilitat. L'avís es va rebre ahir al matí, cap a les 11, als afores de Torres de Segre, direcció Soses, i perquè els bombers i els Mossos de la unitat subaquàtica poguessin arribar al vehicle, que ja estava pràcticament cobert d'aigua, van haver de rebaixar el cabal del Segre i amb una màquina es va tallar tota la vegetació del voltant.
0: I a tot això, a Tarragona, un excap de colla dels Xiquets del Serrallo s'enfronta una pena de 19 anys de presó per presumptament haver abusat sexualment d'una adolescent de 14 anys que també formava part d'aquesta colla castellera entre 3 anys, el 2019 i el 2022. Tots dos eren parella. Durant aquell temps van mantenir relacions amb penetració, tot i que la noia tenia menys de 16 anys, que és l'edat legal per donar el consentiment. El judici va començar ahir a l'Audiència de Tarragona amb la declaració de la víctima a porta tancada. Esteve Giral.
14: Sí, segons l'escrit de la Fiscalia, avançat ahir per l'Agència Catalana de Notícies, l'excap de colla va establir una relació afectiva amb la menor l'any 2019. Una relació que la noia, que tenia llavors 14 anys, va definir com de parella. Durant 3 anys, entre el 2019 i el 2022, l'acusat, que aleshores ja no era el cap de colla dels Xiquets del Serrallo, va mantenir presumptament relacions sexuals amb penetració amb la menor. Relacions que van tenir lloc a casa de l'investigat i el seu cotxe. A finals d'agost del 2022, després de 3 anys de relacions, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat d'abusos sexuals a una menor. El jutge va deixar en llibertat provisional l'investigat, que tenia aleshores 39 anys. L'acusació particular exercida per la família de la nena demana la mateixa condemna que la Fiscalia. La defensa demana, en canvi, la lliure absolució de l'acusat.
0: I d'aquí uns moments parlem d'una bona notícia pels aficionats al Barça. Si us acabeu de llevar, heu de saber que el Brasil ha alliberat Rafinha, que torna cap a Barcelona.
15: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
29: Es mouen els plans, els retrobaments, les amigues. Es mou l'Àlvaro per tornar els caps de setmana a casa i la Júlia per continuar la seva rutina. Es mouen els cotxes, els trens, les vides. Es mou tot perquè tot continuï. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya. El ministeri d'un país que es mou.
30: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant...

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: I el mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
7: Rafinha només té una petita inflamació a la cuixa, però tornarà cap a Barcelona per precaució. Ancelotti, el seleccionador, li ha estalviat al davanter del Barça un viatge a l'Índia per jugar-hi el tercer partit amistós de l'aturada per seleccions. Si no es lesiona, Tocan Ferro també serà en el partit contra el Getafe, que Rafinha serà la Lamine Yamal, que ahir va tornar a liderar la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia al Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla. L'estrella del Barça va marcar 2 gols, va donar una assistència, en acabar va aprofitar el seu gran paper per passar comptes amb alguns mitjans que no hi confiaven els últims mesos.
8: Sí, ya dije antes del partido del Feyenoord que es el momento donde más feliz estoy y estoy disfrutando mucho. Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
7: L'actuació de Lamine Yamal a Sevilla torna a demostrar que és un clar candidat a guanyar la pilota d'or. Les votacions dels periodistes estan tancades des de dilluns, però hi va tornar a preguntar-li al davanter del Barça per la qüestió. Ell, clar i concís, Lamine, va contestar sense pèls a la llengua.
9: Con exhibiciones como esta, una muesca más para el Balón de Oro.
8: Otra más.
7: Otra más. Déu-n'hi-do. Lamine Yamal en va tenir prou ahir amb 70 minuts per endur-se una gran ovació a Sevilla. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Damià López.
10: Sí, tothom es rendeix a Lamine Yamal, inclòs el seu seleccionador, Luis de la Fuente, que sap el que té entre mans. És la seva màxima estrella. 3 gols en els 2 primers partits postmundial. 1 a Wembley i 2 ahir al Sánchez Pizjuán contra Croàcia en una nova exhibició del Blaugrana. Així el destacava el seleccionador espanyol.
11: Me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado.
10: 2 gols de Lamine, un de Pubill i un altre de Nico Williams per un 4-1 contundent d'Espanya contra Croàcia, que situa els espanyols líder del seu grup a la Nations League. A banda de Lamine, també van ser titulars Cubarsí i Fermín. Pedri i Rodri van entrar a la segona part. Dissabte, Espanya i la República Txeca es veuran les cares al Carlos Tartiere d'Oviedo.
7: Gràcies, Damià. Avui, per cert, que la mare i el germà de Lamine Yamal, Sheila Evana i Keine, són els protagonistes de la portada de la revista Forbes de l'octubre. El nou número està dedicat als creadors de continguts i la mare de Lamine Yamal ho és des de fa 4 mesos i ja té 3 milions de seguidors a Instagram. L'acompanya a Keine, que és aquest nen que es va fer especialment popular durant el Mundial per les seves aparicions animant a son germà i que sembla que no creixi. Forbes els ha inclòs a la seva llista dels 100 creadors de contingut que marquen tendència a Espanya. Més enllà de la selecció espanyola, hi també va marcar Anthony Gordon amb Anglaterra i Hamza Abdelkarim amb Egipte, però l'actualitat de Can Barça d'aquests dies també passa pels despatxos arran de la demanda contra Florentino Pérez per les acusacions de corrupció arbitral. A Mundo Deportivo, Joan Laporta no perd l'esperança que el president del Real Madrid rectifiqui com per poder girar full com més aviat millor.
12: Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
7: Encara en despatxos blaugrana ha plegat el director general Manel del Río, que havia assumit el càrrec fa un any. De moment la seva posició queda vacant, tot i que el director de l'àrea financera, Sergio Serrano, sembla que de moment assumirà bona part de les funcions. També els despatxos, en aquest cas a Anglaterra, el Manchester City es defensa de les acusacions d'irregularitats financeres i presentarà un recurs contra la resolució que el declara culpable d'arreglar els seus comptes amb acords ficticis. El director executiu del grup City, Ferran Soriano, ha negat de dalt a baix cap mena de frau i ha assegurat que el City no ha fet res malament.
13: I want to explain exactly what this is.
14: Vull explicar exactament què és això, els passos següents i com continuarem defensant el club per finalment quedar exculpats en aquest procés. Tot el cas de la Premier League contra nosaltres es basa en una única acusació falsa, que els diners personals del propietari es van injectar en secret al club a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi.

0: Això simplement no és veritat. El dictamen ha hagut d'ignorar realment les àmplies proves aportades pel club per arribar a una conclusió que és clarament errònia.
1: That is clearly wrong.
2: De fet, la resolució definitiva del cas encara anirà per llarg. I a Portugal hi ha embolica amb Cristiano Ronaldo. Segons diversos mitjans, el president de la Federació de Portugal ha viatjat d'urgència a Copenhaguen per reunir-se amb el futbolista que l'altre dia no va jugar ni un minut contra Noruega. Des de llavors no s'ha tornat a entrenar amb la seva selecció, que recordem juga demà a Dinamarca. Més futbol, el Barça femení juga avui al camp de la Roma, la segona jornada de la Champions League. El partit és a 6:45 de la tarda en directe a RAC+1. I en Fórmula 1, Fernando Alonso ha anunciat que continuarà un any més al Mundial. El pilot asturià de 45 anys ha renovat la temporada que ve amb el seu equip actual, Aston Martin. I en bàsquet, el Barça ha encaixat la primera derrota a l'Eurolliga després de perdre de 7 punts a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual. Avui que el Manresa debuta a l'Eurocup a 6:45, l'equip de Diego Campo juga a la pista al PAOK. Una mica més tard, 8:45 del vespre, l'Espar Girona rep el Conut de Turquia a Fontejau en la fase prèvia de l'Eurolliga femenina. I, finalment, en handbol, el Barça prepara la final del Mundial de Clubs demà contra el Veszprém després de clavar 51 gols al Montada del Marroc en l'últim partit de la fase de grup. És el rècord golejador del Barça en aquesta competició, que fins ara eren 50.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
2: 6 minuts i les 9. Bueno, ja fa dies que Donald Trump insinua que vol rebatejar oficialment la intel·ligència artificial. Doncs bé dit i fet, aquesta nit a Washington, el president nord-americà ha sopat amb els executius que lideren les tecnològiques i els ha anunciat que a partir d'ara ho anomenarà superintel·ligència i no intel·ligència artificial.
5: Avui hem canviat el nom oficialment a SI, d'acord? SAI, com SAI, SI en lloc de AI. Vol dir superintel·ligència. Suposo que això és un anunci important i el nom l'ha canviat la gent més gran i llesta de tot el món. The greatest people anywhere in the
2: world. La regulació, de totes maneres, de l'IA cada vegada és més urgent, ho demostra la notícia que publica aquest matí la BBC. Resulta que una intel·ligència artificial de la Xina, Moonshot, va revelar a uns investigadors al juliol com fabricar armes biològiques i com cometre assassinats. Ara l'empresa ho investiga. 5 minuts i les 9 de tornada a Catalunya. Recordeu el desgavell del Departament d'Educació amb les proves PISA? Doncs encara passa factura, perquè l'error no només ha deixat Catalunya sense nous resultats acadèmics, ara també ens falten les dades d'absentisme escolar. La conselleria no té cap registre propi sobre quants alumnes falten habitualment a classe, i l'informe PISA és un dels pocs indicadors que hi ha. La Fundació Equitat.org creu que és moment de posar-hi urgent remei. Eudald Martínez.
0: Les últimes dades disponibles a Catalunya són de PISA 2018. L'absentisme escolar se situava aleshores al voltant del 35%, una mica per sobre de la mitjana estatal i 13 punts més que la mitjana de l'OCDE. Des d'aleshores no hi ha dades fiables, tot i que la Fundació Equitat.org creu que podrien haver pujat. Admet que alguns ajuntaments recullen dades pel seu compte, però lamenta que el govern no té cap registre propi. La seva cap de projectes, Helena Cintas, remarca la importància de tenir aquesta informació.
6: Faltar deixa marca. Faltar té un efecte immediat en els resultats educatius. Per exemple, en matemàtiques es pot arribar a perdre un curs sencer pel fet de tenir un número de faltes relativament gran.
0: Per tot plegat, l'entitat reclama Educació que creï un registre únic que reculli dades d'absentisme. També creu que ha de millorar la manera com avalua l'eficàcia de les polítiques que s'apliquen per combatre-ho.
2: De l'escolar a l'absentisme laboral, perquè Foment del Treball torna a demanar que recuperi l'acomiadament objectiu per absentisme, és a dir, que les empreses puguin fer fora un treballador amb la indemnització mínima si falta massa dies a la feina, encara que sigui per causes justificades, com ara baixes mèdiques de curta durada. És una fórmula que va estar en vigor a l'Estat fins al febrer del 2020 i ara el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, vol recuperar-la.
7: Plantegem recuperar la causa d'acomiadament objectiu per a absències reiterades. L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
2: Foment alerta que moltes baixes mèdiques s'allarguen perquè a l'atenció primària hi ha llargues llistes d'espera. Els últims anys, Girona s'ha convertit en una de les capitals del cicloturisme, però un baròmetre del RAC a la ciutat alerta que no tots els ciclistes que hi circulen compleixen les normatives. Per exemple, gairebé tots es queden a sobre de la bici també quan passen per espais que tenen vetats i també n'hi ha molts que, entre d'altres infraccions, se salten semàfors en vermell. Des de Girona, Joel Penya.
8: Segons el RAC, hi ha percentualment més desplaçaments en bicicleta o patinet a Girona que a Barcelona. Suposen al voltant d'un 5% del total. A més, un de cada tres ciclistes nous han deixat el cotxe privat per passar-se els pedals. Tot i això, cal repassar la normativa perquè dos de cada cinc ciclistes se salten els semàfors en vermell i un 95% continua a sobre de la bici en espais on està prohibit. L'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, explica que l'únic secret per millorar aquestes xifres ara és la paciència.
9: Fa 3 anys enrere no es feia sensibilització i fa 3 anys enrere no es feia sanció i jo crec que amb el temps doncs aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem en definitiva és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
8: I un dels reptes que tenen per davant és desplegar als pobles del voltant el servei de bicicletes públiques gironí, la Girocleta. Ara el fan servir un 14% dels ciclistes, 3 punts percentuals menys que les persones que fan bicicleta esportiva a la ciutat.
2: En cinema, avui el sector es lleva de dol per la mort als 92 anys de l'escriptor, periodista i director Gonzalo Suárez. Al llarg de la seva carrera va dirigir més d'una vintena de pel·lícules com Remando el viento, segurament la més coneguda, amb Hugh Grant al capdavant, que li va valer el Goya a millor direcció i la Concha d'Or, però la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià. Però una de les seves pel·lícules més emblemàtiques va ser El detective i la muerte, amb el protagonisme de Javier Bardem. Al febrer, Suárez va rebre el Goya d'honor per tota la seva trajectòria. Encara en pantalles, hem de dir que la continuació d'un dels grans fenòmens del terror d'aquest any, Obsession, ja té data d'estrena. Carrie Baker, el creador i director d'Obsession, ha confirmat que la seqüela, titulada Anything But Ghosts, s'estrenarà el 7 de maig del 2027, és a dir, l'any que ve. Estarà centrada en un grup de joves caçadors de fantasmes amb Bryce Dallas Howard i Aaron Paul al repartiment. Avui que ja comencen a recollir les primeres crítiques internacionals de la que serà la gran estrena d'aquesta setmana, Digger, amb Tom Cruise al capdavant. One day you're a cat. Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart. Divendres arriba als cinemes aquesta sàtira en defensa del canvi climàtic que afirma el director mexicà Alejandro González Iñárritu. La pel·lícula explica a través d'un humor molt passat de voltes com l'home més poderós del món comença una missió per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que un desastre que ha creat ell mateix acabi amb el món. Recorda altres sàtires més recents com No mires arriba, de Adam McKay i Leonardo DiCaprio. De fet, Digger apunta a crear el mateix nivell de polarització. I, de fet, els mitjans internacionals ja demostren que aquesta pel·lícula amb Tom Cruise no deixarà ningú indiferent. I han a llegir les crítiques al Martí Esteban.
10: The Hollywood Reporter diu que Alejandro González Iñárritu i Tom Cruise són una parella feta a l'infern de l'espectacle, en una sàtira superficial i insuportablement satisfeta amb ella mateixa. I afegeix que això és el que passa quan ajuntes dos egos desmesurats sense que algú tingui les regnes per controlar els seus impulsos autoindulgents. Variety assegura que Tom Cruise s'excedeix en la sàtira grandiloquent d'Iñárritu i lamenta que vol ser el doctor Strangelove del canvi climàtic en referència al clàssic de Stanley Kubrick. I el Der Spiegel directament es pregunta si aquests són els 182 minuts de cinema més dolents d'aquest any. En canvi, la BBC li posa 4 de 5 estrelles i afirma que Tom Cruise assumeix el risc més gran de la seva carrera en aquesta bogeria que fa que l'estimis o l'odiïs. El USA Today diu que Cruise fa un gir salvatge que val la pena veure i afegeix que ens recorda que encara és capaç d'oferir una autèntica lliçó magistral d'interpretació quan s'ho proposa. I Deadline escriu que serà una de les pel·lícules més polèmiques pel gran públic durant molt de temps, però celebra que és un retorn al tipus de pel·lícules aventureres de la revolucionària època del cinema dels anys 70.
2: Per cert, encara relacionat amb el cinema, el mític Sylvester Stallone publicarà les seves memòries. El llibre es titula Los Escalones, en referència a la mítica escena de Rocky, i explica el camí de l'actor des que va arribar a Nova York amb només $80 a la butxaca fins a arribar a convertir-se en una estrella. A Los Escalones la podrem tenir a les llibreries catalanes el pròxim dia 8 d'octubre. Amb música, bones notícies pels fans de gossos. La banda torna als escenaris per celebrar els 20 anys de Corren. Els gossos faran una gira de 12 concerts que arrencarà a les escales de la Catedral de Girona dins les trenes. En un altre festival, els Sons del Món, hi actuarà a l'Oreja de Van Gogh. Serà l'únic concert que faran a Catalunya l'any vinent. I també amb música, Love of Lesbian, del nostre estimat Santi Balmes, s'acomiadarà dels escenaris amb un concert a Madrid abans de fer una aturada indefinida.
11: El huracán y una escala descomunal crecido en su arrogancia.
2: Serà el pròxim 14 de novembre a la sala La Riviera de Madrid. I si sou fans dels castells, segur que teniu marcat el calendari el cap de setmana que ve, perquè Tarragona ja ho té tot a punt per acollir el que s'espera que sigui el millor concurs de la història. L'expectació és màxima. Atenció que hi ha 350 periodistes acreditats de 16 països diferents. També hi serà la nord-americana CBS amb un dels seus grans programes estrella. A punt per la gran cita castellera a Tarragona, Esteve Giral.
12: Un concurs de castells cada cop més seguit, també fora de Catalunya, que arriba, a més, en un moment especialment dolç. 18 colles competiran dissabte i les 12 millors ho faran diumenge. Esther Roca, codirectora del concurs de castells de Tarragona.
13: De ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
12: Entre les novetats de la 30a edició, que al costat dels grans patrocinadors gegants, com és el cas de Repsol o Estrella, hi ha el Forn de Nulles, patrocinador de Castells de RAC1. Jordi Gasque, que és l'ànima del forn.
14: Soc un forn molt arrelat a la zona d'aquí a l'Alt Camp i a Tarragona. Què vol dir això? Que el 80% de la meva clientela normalment pertany a una colla castellera o saben què són els castells. I llavors és una manera d'apropar el benefici a la meva empresa als meus clients.
12: Un concurs que ha exhaurit totes les entrades, però que podreu seguir diumenge en directe amb la colla de Castells de RAC1.
2: I per cert, qui també està d'estrena, Joel Joana, i va presentar Bons i Dolents, una comèdia àcida que obrirà portes al Condal el 6 d'octubre. És la primera obra que escriu tot sol i després de 3 anys de feina puja a l'escenari per riure, fotre-se'n d'ell mateix i de la crisi dels 50. Joel Joana admet que encara un projecte en solitari li fa molt de respecte.
15: Estic cagat. O sigui, el titular és estic cagat de por i sí, em posa pressió perquè quan comparteixes la responsabilitat amb un altre, sigui el que sigui que facis, doncs bueno, tens algú allò de bueno, això anem a mitges i si ens la foten ja ens els fotran els dos aquí a cara descoberta, un de sol, és un canvi molt important.
2: La història, dirigida per Nelson Valente i amb noms com l'Agnès Busquets o l'Oriol Casals, s'encén en un sopar d'amics. Allà el protagonista, el Joel, escanyat pels deutes, deixa una notícia bomba. Serà pare, però la mare no és la seva dona, sinó un amant de Tinder. Anem al trànsit.
16: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
2: A les 9 i 5 anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
17: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquesta situació que hi ha hagut a la A2. Hi ha hagut un accident entre Esparreguera i Abrera. A hores d'ara la situació ja és normalitzada, tenim força fluidesa, però hem de destacar que a la C59 tenim una altra incidència que ha causat unes obres entre Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans en direcció Mollà, doncs que provoquen 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. Per altra banda, continuem també amb fortes retencions habituals, però de molta intensitat, per exemple, al vessant Llobregat. Tenim la A2 i la P23 que en direcció a Barcelona circulen amb un mínim de fins a 6 quilòmetres de retencions. També tenim cues en tot el vessant Besòs, per exemple, amb cues al Nus de la Trinitat que arriben des del Vallès per la C58 o la C33, que de retruc doncs, també continuen afectant a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. A la AP7 també circula encara amb intensitat en direcció a Tarragona, sobretot el tram entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
18: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant?
19: Difícil, eh?
18: Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
20: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'ABBA, perquè avui a partir de les 11 parlarem de l'exitós i popular musical que ha tornat a la cartellera de Barcelona. El fenomen global basat en la música dels ABBA, que es torna a representar el Tívoli de Barcelona fins al 20 de desembre, aquest cop amb un repartiment que inclou la Mireia Portes, la Noemí Gallego i l'Anna Lagares, que avui amb la ressaca de l'estrena ens visitaran al Monarracú, amb les actrius, però també el crític musical i autor d'un llibre sobre el grup suec, Jordi Bianchotto. Repassarem els grans èxits dels ABBA, una de les formacions musicals de més èxit comercial de tots els temps, gràcies a cançons com Mamma Mia o també amb la que van guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 74. El quartet va saber aprofitar aquell èxit i aquella victòria amb una sèrie de 3 discos en 3 anys consecutius que continuen èxits tan recordadíssims com aquest S.O.S. O Segurament la cançó que més es balla dels ABBA, sense cap mena de dubte, i que aquest agost passat va complir ja 50 anys. Els ABBA van saber mantenir viu l'idili amb el públic amb altres melodies recordadíssimes, com aquesta bomba de discoteca. O aquesta altra. O aquesta altra. Doncs si voleu, a partir de les 11 al món a RAC1, especial ABBA. No, això no ho puc dir, va, això no ho puc dir. És que llavors que és molt dolent poder dir... Mira que estava bé, amb aquesta música. Bé, això no és meu, és el seu mell. Impossible acabar millor. Puf.
19: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
21: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
19: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: Les 9 i 9.
22: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
23: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
24: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sant i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Tian Riba.
2: Hola, Tian, què tal? Bon dia.
25: Bon dia, millor que mai.
2: Millor que mai? Enhorabona.
25: Per què no?
2: Enhorabona. Janet Sant, bon dia.
26: Molt bon dia.
2: Hola, Javier Melero, bon dia tingui.
25: Bon dia tingui.
2: M'ha agradat una vegada més molt el seu article.
25: Moltes gràcies.
2: No, és que avui escriu el Melero a La Vanguardia sobre el desastre i això, la tragèdia que és els jurats populars. Els jurats populars, perquè, clar, el temps que correm, els jurats populars, depèn del partit que sintonitzis o creguis, això se te'n va fer punyetes.
25: Quan va sortir la llei del jurat del 95...
2: Això no és una pel·lícula americana, que les pel·lícules americanes semblen que tots siguin gent que no té ni ofici ni benefici, que van allà i que no han passat pel túnel, de... els han netejat mentalment i seuen allà com si fossin persones honorables sense cap sentiment polític.
25: Però quan va sortir la llei del jurat, van fer una espècie de parella còmica, que un era jo, com a antijuradista, i un altre era Luciano Varela, que llavors estava al secretariat de jutges per a la democràcia, era el ponent de la... i van fer diversos bolos, ell a favor i ell en contra, no? I la veritat és que ens ho van passar francament bé. Anys després me'l vaig tornar a trobar, Luciano, i havia caigut completament del cavall del camí de Damas. Diu, escolta, quina raó que tenies, quin desastre, quin desastre. Però, bueno, no, què hi farem?
2: Recordem que el cas de la Begoña Gómez serà jutjat per un tribunal popular, mentre qui ha fotut tot el merder estarà a casa seva fent-se les ungles, perquè recordem que des de fa uns dies és un honorable jubilat.
25: No diu que obrirà despatx ara.
27: Vol obrir un despatx d'advocat.
25: Ah, sí, sí, que obriria despatx d'advocat ara.
2: Ah, mira, veus?
27: De fet, ell crec que havia accedit pel tercer torn, no?
2: Hola, Ramon, mira que no tinc res, bon dia. I Ferran Casas, bon dia.
28: Bon dia, què tal, Xerri?
2: Què diu, Ramon?
27: No, deia que havia accedit a jutge pel tercer torn.
25: Sí, pel quart torn, crec.
27: O pel quart torn, es diu, perdó. Pel quart torn, és a dir, que a través de la feina, la carrera feta com a advocat, no?
25: Això del quart torn, efectivament, va accedir per allà. Una excel·lent idea, absolutament corrompuda per la seva pràctica. És curiós que... Allò, de què està empadrat a l'infern, que preguntava aquell Sant Bernardo de Claraval, de les millors intencions.
2: Clar. Natàlia Rodríguez, bon dia.
29: Molt bon dia.
2: Tot bé, per Tarragona?
29: Ah, preparant-nos per aquest cap de setmana tan intens.
2: Ah, sí? Que diumenge hi ha el concurs de castells.
29: És la Champions.
0: cada cap de setmana feu cosa a Tarragona, eh?
29: Sí.
2: Perdona.
29: És el mes de setembre només, per això.
0: Ah, sí?
2: He de dir que sí, el que tu vulguis, però no he vist festa major que duri més que la Santa Tecla.
29: Sí, és veritat.
2: És molt llarga, però està molt bé, eh? Està molt a favor, les festes.
29: Sí, no, estem una mica cansadet, però ja ve, ja s'acaba.
2: Bueno, escolta'm, que em sembla que... Aviam, diverses coses... Avui tenim... Aviam. Coses. Que tia, primer, aviam. Debat de política general. Segona jornada. Tenim el nostre tident atacant millor de política a Catalunya al Parlament de Catalunya. És a dir, Adrià Santasusagna, és a dir, Laia Colomer, és a dir, Cesc Giró. Bon dia tingueu.
1: Hola, bon dia.
2: Tot bé per aquí?
1: Sí, mira.
2: Ui, Adrià, quin sí, m'has deixat un arrossegat d'aquests que...
1: És que els debats de política general, pels que s'han cobert, són intensos. Ja venim de la sessió d'ahir, que va ser discurs d'hora i mitja, hora 40 de Salvador Illa, centrat molt bona part en habitatge. Recordem dues pinzellades, aquell fons de 25 milions per comprar pisos de persones que estiguin a punt de ser desnonades, o aquesta fórmula de compra conjunta de pisos entre particulars i Generalitat, que van anunciar el president, però avui, des de fa 13 minuts, ha començat la segona sessió amb els discursos de l'oposició. Tenen 30 minuts, mitja hora per cap, i Illa no els respondrà tots conjuntament, sinó que anirà un per un. Això vol dir que el debat s'allargarà segurament fins aquesta tarda, entrat el vespre. I demà acabarà aquest debat amb les votacions de les propostes de resolució. I ara mateix tenim en dansa la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales.
3: Exacte, sí, una presidenta del grup parlamentari de Junts que està fent una interpel·lació al president bastant dura. L'està acusant d'haver ensorrat Catalunya. Diu que s'està carregant el país de dalt a baix. De fet, li ha retret que totes les seves conselleries estan fent aigües, que acumulen una crisi darrere l'altra. I ara la sentirem perquè Mònica Sales ja ha començat aquesta intervenció acusant el president de ser el pitjor president de la Generalitat. Escoltem-la.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo. Ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. La història jutjarà molt durament la seva presidència.
3: I això és el que deia Mònica Sales, que ara estava explicant, doncs, que tots els anuncis que està fent el president són de cara al 2030, al 2031, i que s'està oblidant de governar el present de Catalunya. Quan acabi aquesta intervenció, Mònica Sales, serà el president que la contestarà, i a partir d'aquí seguirem amb la resta de grups. El següent serà el president del grup parlamentari d'Esquerra, Josep Maria Jové.
5: I precisament mentre Junts per Catalunya estava al faristol fent la seva intervenció al debat de política general, Oriol Junqueras compareixia davant dels mitjans de comunicació en una intervenció a l'exterior, on ha confirmat que Esquerra Republicana votarà a favor dels dos decrets que prepara el govern espanyol. Dels dos.
2: Molt bé. Aviam, fem una cosa, qualsevol dels tres. Apunteu-vos, sisplau, el que hi va anunciar Salvador Illa que volia fer per tirar endavant aquesta lluita que hi ha ara de cop i volta contra l'habitatge, perquè com que tindrem una experta que ens ho passarà per la traductora, qui millor que qui va ser ahir al debat de política general, que ens pugui anunciar quines són les mesures que vol implementar a Catalunya el president Illa, d'acord?
5: Perfecte.
2: Molt bé. Ara de seguida tornem cap al Parlament de Catalunya, però hem d'anar cap a Madrid. Jordi Armenteres farà exactament el mateix amb les normatives que han sortit al BOE, els decrets que han sortit al BOE i que s'haurien d'aprovar demà passat al Congrés dels Diputats. Armenteres, bon dia.
6: Bon dia. Isabel Rodríguez, la ministra de l'Habitatge, participa en aquests moments a la sessió de control sense Pedro Sánchez, perquè hi ha de visita a Madrid el president francès, Emmanuel Macron, i va, aquesta era una excusa per no haver de venir a respondre a preguntes al Congrés. Entrant al Congrés, a Isabel Rodríguez, evidentment, se li ha demanat com anirà tota la negociació, com anirà la votació de divendres, si espera tirar-ho endavant. El tall no passarà a la història com a bona declaració política, però dit això.
7: Lo que hemos vivido en los últimos días en nuestro país como consecuencia de la indignidad de que una persona mayor tenga que ser expulsada de su casa, creo que nos ha interpelado a todos. Era lamentable que una sociedad como la española estuviéramos permitiendo estos casos. No podemos mirar hacia otro lado cuando esto ocurre y hoy tenemos una oportunidad política para evitar que vuelva a suceder un caso como el de Mari Carmen.
6: Mentim, perquè aquest tall és d'ahir, és del Consell de Ministres, però no, que no és el d'avui, ha passadís, és molt més curt i diu això.
8: Bueno, hay que trabajarlo, pero yo confío en todos los grupos y en la mayoría de esta cámara.
9: ¿Y el de Podemos?
8: También pido los votos para los decretos.
6: Però si us hi fixeu, no entrava, no anava a buscar cap més motiu de motivació a la resta de partits polítics, conscient que hi ha d'haver una negociació molt llarga al llarg del dia d'avui i de demà per poder arribar a bon port. Per cert, Isabel Rodríguez, avui vestés d'aquells dies que la política sembla que li giri l'esquena a l'actualitat, perquè el Partit Popular està preguntant sobre Ceuta en aquests moments a Carlos Cuerpo, bàsicament. Llavors, d'habitatge no se'n parlarà ben bé fins d'aquí uns 40 minuts, que té dues preguntes, efectivament, Isabel Rodríguez. Dues, no, tres.
2: Tot això, avui ens despertem a Barcelona concretament, amb acampada a la plaça Catalunya. Anem cap allà, allà hi tenim el Josep Ferrer. Hola, Josep, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Doncs aquí ja tothom s'ha despertat, estan decidint quines activitats faran al llarg del dia d'avui. Hem vist que un grupet fa una estoneta ha marxat perquè a 9:45 espero que hi hagi un nou desnonament, aquest cop en el barri de Sants, i volen anar a donar suport a les persones que estan allà. I aquí, mica en mica, doncs, això es van organitzant. Hi ha aquesta 60 de tendes, ens diuen que són 102 les persones que han dormit avui aquí a la plaça Catalunya i que es preveu que al llarg del dia s'hi vagin acostant més gent i que aquesta nit hi hagi més persones dormint aquí a la plaça Catalunya. Sí.
2: Qualsevol cosa ens ho explica, Josep. Per cert, que hem preguntat a l'Ajuntament de Barcelona quina intenció tenen amb la gent que està acampada a la plaça Catalunya i la resposta de l'Ajuntament, doncs, és allò que ni puja ni baixa. No direm res, ni avançarem intencions, anirem veient. Bueno, doncs anirem veient. Anirem veient què passa.
11: Molt bé.
2: És el país de fer-ho tot a última hora, això, Melero? Vinga, va.
11: Sí, no, a veure, el primer és que això del Parlament de Catalunya, i això que hagin abaixat el rànquing de pitjor president de la història de Catalunya, el president Torra, per posar per davant el president Illa, em sembla fet amb traïdoria. I jo m'ho prendria francament malament, baixar així. I en quant a l'altre, doncs, bueno, els records que tenim de l'ocupació de la plaça Catalunya el 2010 són prou tristos per qualsevol governant de Catalunya com perquè que baixi amb una cura molt especial. Parlem amb el Felip Puig i parlem amb l'Artur Mas del que va passar amb l'ocupació de la plaça Catalunya i veurem a on ens porta el record.
2: I aquí el dubte que fa és que amb coses com aquestes què has de fer? A Madrid no saben què ha de fer. O sigui, no saben què fer, és a dir, l'Ajuntament voldria... Passar-ho
11: de la policia a la Guàrdia Urbana i tirar milles.
2: Sí, efectivament. Ferran?
12: Sí, tampoc no hi ha massa... No hi ha massa solució amb aquestes coses perquè, efectivament, com deia el Xavier Melero, el que va passar la polèmica tota per la gestió policial que va fer aleshores el conseller d'Interior Felip Puig del desallotjament dels indignats, doncs no va ser la millor. Veurem què passa divendres quan es votin els decrets i si aquestes acampades s'aixequen o no i què fan finalment tots els partits. Jo crec que Sánchez ha sigut hàbil fragmentant els decrets, perquè com a mínim s'assegura l'aprovació d'un d'ells, del que té doncs, les mesures més immediates, malgrat que algunes d'aquestes són pedaços, no? Perquè parlen de, per exemple, ajornar només 3 anys els desnonaments. Dius, val, està bé, no? Però persones vulnerables. Però a partir dels 3 anys, què? És a dir, potser un dels problemes que tenim a l'habitatge és que les mesures que es van prenent doncs són mesures temporals, són pedaços, i que el que cal és una mirada molt més integral, una mirada integral sobre la regulació i també sobre la necessitat de la construcció. I després, si em permets, un comentari sobre el debat de política general d'ahir i la intervenció de Salvador Illa. Jo crec que en l'habitatge Salvador Illa troba una bona sortida, perquè el seu govern
1: dins de l'àmbit competencial de la Generalitat està fent el que pot i ell apunta solucions i ha generat una expectativa prou bona en matèria regulatòria i en matèria d'impuls de parc públic, però això evidentment també li va molt bé, perquè tapa altres dèficits reals de la seva gestió, com per exemple tot el tema d'educació, agreujat per les proves PISA, que cada notícia nova que anem coneixent és pitjor sobre com ho va gestionar la Generalitat, no? Ara, per exemple, doncs, amagant també l'absentisme escolar que hi va haver a les proves PISA, i sobre el tema de Rodalies. I després, que segueix una constant, que és un president molt poc reivindicatiu o molt poc exigent amb el govern espanyol.
2: Janet Sanz.
9: Bé, jo crec que també el debat de política general, doncs, com deia ara el Ferran, jo estic d'acord que el Salvador Illa està situant el tema de l'habitatge posant tot allò que la Generalitat, no, que les comunitats autònomes poden impulsar. El que passa és que segurament arriba tard, perquè el problema és que la Generalitat de Catalunya, doncs, fa masses anys que no ha fet política d'habitatge en aquest país. De fet, recordem que fa 15 anys, escassament, el que feia era vendre sòl públic, no?, per fer habitatge, o sigui, i per tant se'l venia al mercat privat i perdia aquesta capacitat de tenir política pròpia d'habitatge públic, no? Per tant, jo crec que les mesures són les que necessitem, però arriben, doncs, i arribaran, perquè quan parlem d'oferta, no?, que és el mantra permanent de necessitem més oferta per poder baixar, bueno, l'oferta triga uns tempos, no?, i no es produeix per art de màgia, i per això és important combinar-la amb regulacions i amb controls, perquè el mercat, doncs, malauradament, no s'autoregula sol, no? Per tant, jo crec que això és molt important, i crec que en matèria d'habitatge és precisament com gestionar la frustració, no?, de que poses moltes propostes sobre la taula i la ciutadania no nota les millores de forma immediata en el seu dia a dia a l'hora d'accedir a un habitatge. Però com es deia ara, crec que és important tenir en compte que queden moltes pilotes o patates calentes, no?, dins del que té el govern català entre mans. L'educació és una, Rodalies és una altra. Quan parlem d'habitatge, no podem deslligar-ho també, per exemple, del tema de mobilitat, perquè molts dels pisos que s'han anunciat que es construiran, malauradament no són a la ciutat de Barcelona, són a tota la regió metropolitana, són al país. Per tant, tu necessites que el sistema de mobilitat funcioni. I aquí encara hi ha moltíssimes incerteses.
1: Que es parla, no?, de les àrees.
9: Hi ha moltíssimes incerteses i, per tant, jo crec que aquest és un dels temes centrals a posar en l'agenda i que espero que avui, també en el debat de política general, en la segona part, se'n parli, no?, se'n parli bastament.
2: Ramon Rovira.
27: En bona part estic d'acord amb el que diu la Janet, i, a més, em sembla escandalós que el govern reaccioni, tant un com l'altre, reaccioni davant de la pressió que s'ha produït en les últimes hores arran del cas Mari Carmen, tot el que vulgueu dir-li, i que no hagi sigut capaç els governs que hem tingut els últims anys de portar endavant polítiques d'habitatge. Jo crec que és absolutament impresentable que ara es vulgui de pressa i corrents fer això, pedaços, perquè no són més que pedaços, per resoldre situacions que no es poden resoldre, que em sembla que això ho deia la Janet molt bé, no?, que tu comences a construir pisos, els pisos estaran a punt, com a molt, d'aquí 5, 6, 7, fins i tot més anys, perquè els tràmits són molt complicats. Per tant, em sembla literalment impresentable i que és una prova del que malament s'ha fet durant tots aquests anys, sobretot respecte al tema de l'habitatge. Però, si encara anem una miqueta més enllà, a mi em sembla que encara és més incomprensible que totes o bona part de les mesures que es prenguin siguin, evidentment, per defensar les persones vulnerables, això crec que tots hi estem d'acord, però que els neulers es posin al costat del petit propietari o el propietari, és que m'és igual, si en té dos, si en té tres, si en té quatre. És a dir, si tu, per exemple, fas una moratòria del pagament dels lloguers per una família que no pugui pagar i perquè si no se'n va al carrer, jo això ho puc acceptar, però això ho ha de pagar el propietari del pis? És a dir, vostè deixarà de cobrar el lloguer del pis? Escolti'm, però jo quina culpa hi tinc? Vull dir, serà l'administració que haurà de fer front a aquella situació. No dic fent fora aquella persona, perquè si no hi ha la possibilitat de trobar-li un altre lloc per anar a viure, doncs l'administració, sigui l'Ajuntament, sigui la Generalitat, sigui el govern espanyol, sigui qui sigui, ens fem càrrec de pagar la part del lloguer corresponent. El que no pot ser és que li baixi a sobre el petit propietari o el propietari. És que m'és igual. No és una qüestió de tenir un pis o tenir-ne cinc, no? Per tant, aquestes solucions, que són bàsicament populistes, però que al final difícilment es poden aplicar, perquè el que acaba passant és que el que té un pis, doncs diu, jo no el poso al mercat, perquè no sé si el podré arribar a cobrar en algun moment, no. O si no el poso al mercat, només li imposo a la persona que el llogui unes condicions tan extremes que fa que només el que té molts calés el pugui arribar a llogar. Per tant, jo, és que totes aquestes coses, que estan molt bé des de cara a la galeria, que estan molt bé, no, que de cara a la galeria sembla molt impactants, la veritat és que després tenen poc efecte.
2: Va bé, em perdona, que hi ha una notícia a última hora, entren al Parlament, perquè es veu que Junts anuncia que demà forçaran la votació de la reprovació de Salvador Illa.
3: Ah, exacte, sí, ho ha anunciat la... Sí, exacte, ho ha anunciat la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha explicat que demà en les propostes de resolució que presentarà Junts i que, per tant, es votaran al Parlament, proposaran reprovar el president de la Generalitat. Ara escoltarem Mònica Sales, que ha explicat que és la primera vegada que es proposa una votació com aquesta i que, per tant, obligarà a posicionar Esquerra i els Comuns, que són els dos partits que van investir Salvador Illa. Escoltem-la.
13: És una decisió excepcional. És la primera vegada que es proposa reprovar un president. I que siga la primera vegada diu molt més de vostè que de nosaltres. És un pas d'una enorme importància i és un pas necessari també, perquè reprovar un president de la Generalitat no és reprovar un membre més del govern. És demanar que el Parlament que va investir-lo es posicione sobre la seva manera de governar.
3: Per tant, ara veurem com reben aquesta proposta tant el president, que d'aquí uns minuts contestarà la intervenció de Mònica Sales, i també doncs, els altres partits que demà hauran de votar aquesta proposta de resolució de Junts. Això en un discurs de Mònica Sales que tot just ara acaba i, per tant, de seguida, en pocs segons, serà el torn del president de la Generalitat, Salvador Illa, de contestar aquesta intervenció del principal grup de l'oposició.
2: Política per polítics i per periodistes.
25: Sembla l'acudit aquell del pòquer. Diu, m'encanta presentar proposicions i perdre-les. Diu, guanyar, deu ser l'hòstia.
2: Natàlia.
29: Bé, jo, a veure, estic fonamentalment d'acord amb gairebé tot el que heu dit i les crítiques, però jo també voldria dir que trobo que potser hem de tenir una mica més d'esperança. És a dir, per primera vegada estem parlant, o és la meva sensació, parlant de temes com els fons voltors i començant a atacar aquesta economia especulativa, tot i que no els hi farem massa mal encara, però almenys el tenim a sobre de la taula. I això era d'aquelles coses que passaven per les notícies i gairebé, i llavors ens posàvem les mans al cap, no? La quantitat de pisos que tenien o el deute que han comprat de milers de famílies espanyoles, cosa que no es pot fer en altres països de la Unió Europea, i aquí després posen en situacions absolutament al límit. Fons voltors, això és un tema que a mi m'interessa. La improvisació és una improvisació sense cap mena de dubtes, però és veritat que perquè les coses passin sempre hi ha d'haver-hi una causa eficient. Jo m'ha vingut aquí la frase una mica de dir que la Mari Carmen ve a ser en el tema de la vivenda una mica el que la Giselle Pelicot va ser en el tema de les violències a França. És a dir, casos en els que tothom es pot encarnar d'alguna manera, tothom s'hi pot sentir reflexat i per tant provoquen aquesta onada. Després, com poden reaccionar els governs, això que acaba de fer Junts, per mi, bueno, és la preparació de la tornada de Salvador Illa, perdó, de Carles Puigdemont, no ho sé, és una operació que caldrà veure, no acabo d'entendre massa bé, però el que sí penso és que portem 50 anys sense política de vivenda, no en portem, quan diem tots aquests anys, estem parlant de 50 anys. És impossible solucionar-ho en 8 dies, però almenys que comenci a haver una mica d'intenció de solucionar coses, encara que sigui amb tirites d'aquestes que amb una mica d'aigua marxen, em sembla una bona notícia.
2: Val. Per cert, fes-me saber, si us plau, des del Parlament, la resposta de Salvador Illa davant d'aquesta escomesa de Junts per Catalunya.
1: Doncs mira, acaba de respondre ara mateix amb una frase molt curta recordant a Mònica Sales que Junts per Catalunya va presentar una qüestió de confiança al president del seu propi govern, estem parlant doncs en aquell moment de Pere Aragonès, i Salvador Illa ha dit després que fessin això, doncs la veritat és no sé com prendre'm aquesta petició de reprovació que em fan. N'ha passat una mica de puntetes contestant d'aquesta forma i ara el president doncs ja està doncs responent la resta de qüestions dient que el país no està tan malament com pinta la presidenta del grup parlamentari de Junts.
2: Fa uns moments el Ramon Rovira apuntava ja algunes coses sobre el decret i sobre el que es podria, els decrets i sobre el que podria tirar endavant o no. D'aquí una estona tindrem amb una experta que ens passarà per la traductora tot això, perquè la gent no només no és ensenyada, sinó que la gent que està al cotxe ara, o que està a la cuina, o que té un pis en lloguer, o que vol llogar un pis, o que vol comprar un pis, o que té un pis comprat, perquè moltes vegades, clar, això dels grans tenidors, hauríem de... És a dir, gran tenidors a partir de 5 pisos, teòricament?
14: Sí.
2: A partir de tenir 5 pisos és un gran tenidor.
14: 5 a les zones tensionades, 10 a les zones no tensionades. A Catalunya, pràcticament totes les zones són tensionades, perquè són 300 i pico municipis, que són tots els més poblats.
27: De totes maneres, en respecte al que deia la Natàlia, per tant estic d'acord amb algunes de les coses, però, per exemple, amb el tema de la política d'habitatge, òbviament que hi ha hagut moltes mancances, però només mirant les xifres, i ja es veu que això no podia anar bé. L'any 2015, per exemple, a Espanya es construeixen 250.000 pisos. Mm. 250.000. Els anys anteriors, anys 2007, 2008, abans del boom, d'aquell, quan dic boom, vull dir l'explosió de la crisi financera, s'havien arribat a construir, en salma, 500.000, una cosa per l'estil. Sí. Aquest any passat, l'any 2025, se'n van construir 90.000. És a dir, si tu augmentes la població, Catalunya mateix, que ha passat dels 6 als pràcticament 8 milions, i no construeixes, això és impossible. Arribarà un moment que la crisi es produirà. Però és que això no cal ser, no cal ser l'inventor de l'economia moderna. Si tu hi ha molta demanda i no hi ha oferta, cony, és impossible que això funcioni.
14: És que parlem de l'arribada de gent, no? del creixement poblacional, de com a Catalunya doncs, hem passat en pocs anys de 6 milions a 8 milions, però també hi ha una cosa important en el tema de l'habitatge, que és el canvi d'hàbits. Dic perquè està pràcticament a punt de ser el primer tipus d'habitatge a l'estat espanyol els habitatges unifamiliars. Què vol dir? Doncs que cada cop vivim més anys, que la gent s'hi pot envellir, envelleix a casa, que una persona que es quede soltera o se separe no es planteja quedar-se o tornar a casa dels pares, sinó que normalment vol viure sol. És a dir, que tenim també un canvi d'hàbits que fa que abans els pisos on hi vivien dues o tres generacions on hi vivien doncs, famílies més nombroses i ara hi viu menys gent, cosa que també segurament ens ha de portar i ens està portant a la construcció també d'un altre tipus de pisos i de solucions habitacionals. És a dir, segurament doncs, els pisos de 50 o 60 metres quadrats tenen molt més sentit avui en dia que pisos de 120 o de 140 Exacte. Metres quadrats on vivia allò una família amb tres fills i els avis.
15: Jo crec que a part d'això hi ha una qüestió important, és a dir, l'oferta per si sola no resol el problema dels preus, i això ho estem veient en molts altres països a nivell europeu, per exemple, a Londres, no, que és una de les capitals on més s'està construint a nivell d'oferta, els preus estan absolutament inflats, desproporcionats. Ho dic perquè em sembla important que ho hem de combinar tot. Necessitem créixer amb habitatge, necessitem reconduir usos que se li ha donat a l'habitatge, que no són usos que estiguin vinculats al residir, a poder viure, sinó que estan vinculats a l'especulació, com poden ser els pisos turístics, com pot ser el propi lloguer de temporada. I tu abans, Ramon, parlaves, no?, de propietari normal, diguéssim, no? El petit propietari que té una o dos habitatges o potser en té tres, no? Però clar, totes aquestes mesures pensem que han d'anar dirigides per qui acumula, que és l'1,3% de Catalunya, que acumula el 25% del parc d'habitatge. Estem parlant de que acumulen 11 o més habitatges.
14: A Barcelona, el 2% dels propietaris té el 23%
15: Llavors,
14: dels pisos.
15: Estem parlant de que una minoria, molt minoria, està determinant com funciona tot el mercat. Perquè influeix en tot l'altre. Jo tinc un amic que viu a Sant Antoni i l'altre dia mirava, no?, com li sortiria si volia posar el seu... És un pis de propietat que paga una hipoteca. Un pis de 85 metres quadrats. I mirava el preu del barem de lloguer. Li sortia 1.400 euros a 2.000, un barem. Podia posar el preu entre 1.400 i 2.000 euros. Un pis a carrer Casanova, en Florida Blanca, eh? No estem parlant de l'Àper, estem parlant de Sant Antoni.
14: Bueno, clar, d'un barri que puja molt.
15: Clar, ho dic perquè fixeu-vos que... Fixeu-vos que els preus del lloguer, o sigui, l'indicador dels preus del lloguer et dona molt de marge. Bueno. Quan ens diuen, no, és que no ens dona el lloguer. O sigui, per exemple, quan el decret planteja, no?, o quan el sindicat de llogateres o les entitats o la gent està dient, jo necessito estabilitat per poder viure a la ciutat, no? I es plantegen mesures com les que tenen a Alemanya des de fa molts anys, que és aquestes polítiques, que és on ha crescut precisament, que el propietari, el petit propietari se senti més segur a l'hora de posar... Són les els contractes indefinits. Són contractes indefinits perquè donen moltes més certeses. Tu pots recuperar l'habitatge, per exemple, quan l'habitatge no s'està utilitzant correctament.
2: No oblidem que aquest és el país del... és a dir, que aquest... És a dir, l'Estat té una literatura meravellosa i és la literatura de la picaresca.
15: Sí, però clar, evidentment... Sí.
2: Llavors, què vol dir? Que tu tens un contracte allà recorregut, és un contracte indefinit. Mirem-ho pels dos cantons. Un pot dir que li ve un nebot que s'instal·la a casa, tu hauràs de demostrar al llogater, o has de demostrar que el llogater, li has de demostrar al llogater que aquell pis vindrà al teu nebot. O per l'altre cantó, diu que jo em quedo i no puc pagar i ell em quedo. És a dir, i per treure-ho, llavors tens un problema legal i de durada de legal que no té final.
15: Jo crec que el que funciona a Alemanya precisament demostra que això es pot resoldre amb lleis clares i concretes.
2: Sí, però que resolguin en el segon 3, és a dir, que en 24 hores puguis resoldre-ho.
15: En 24, en 48, amb les hores que siguin, perquè realment tu també has de poder provar que aquella persona ha comès...
2: Per exemple, amb els exemples de vulnerabilitat, Janet, el tema de Tarragona... Hi havia un informe de vulnerabilitat de la gent que... Te'n recordes, Natàlia, o no?
29: I, a més, el propi Ajuntament de Reus... Disculpa, Janet, però el propi Ajuntament de Reus, era Reus, havia dit que havia donat aquell informe i que no tenia capacitat suficient de poder estudiar tots els casos.
15: De buscar l'alternativa.
2: No, es va produir una frau. Un a un, Natàlia i Ferran.
29: A veure, vull dir que quan fem aquest tipus de propostes, que jo crec que estan bé, tot i que siguin pedaços, el que sigui, el que hem d'assegurar-nos és que després els podem complir amb totes les, amb tota la seva capacitat. Si jo dic que aquests diguem-ne, que les persones vulnerables he de saber com són, les he de definir bé, i he de tenir un sistema administratiu, no calen els jutjats, un sistema administratiu que em permeti tenir una constància i una seguretat del que estic dient quan dic una persona és vulnerable. M'entens? Jo estic... Vull creure que si en el meu propietari del pis on soc ara li diuen que em pot fer un contracte indefinit, tenint en compte el meu estil de vida, etcètera, etcètera, segurament l'home, si no té ganes de fer una altra cosa, estaria d'acord. Però segurament molts propietaris, davant de la idea del concepte indefinit, és normal que diguin, ei, parem un moment, què vol dir indefinit? Què vol dir que no el podré recuperar mai? És a dir, tot això s'ha d'explicar molt i s'ha de donar tot una colla de certeses i de seguretats en els propietaris i en els llogaters, perquè al final a qui hem d'assegurar és a les persones. En canvi, a qui no hem de donar cap seguretat són amb aquest 2%, el que sigui, aquests fons voltors, aquests inversors que venen de fora a fer pisos de lloguer, etcètera, etcètera, de lloguer temporal o del que sigui. Aquesta és, per mi, la idea central. És a dir, l'administració ens ha d'assegurar que quan posa una llei en funcionament té totes les capacitats perquè es compleixi adequadament.
16: Clar, però per això segurament necessitem estabilitat en la legislació i no anar-la canviant, coherència, és a dir, si en aquests moments estem dient que l'habitatge ha de deixar de ser un negoci o que no pot ser tan negoci, doncs la legislació ha de ser coherent en aquesta línia. Totalment. I ha de tapar forats. I clar, després, evidentment, hem de tenir una forma de mesurar, hem de tenir una forma d'objectivar. I el tema de la vulnerabilitat és evident que vosaltres vau explicar el cas de Reus, que va ser un frau, va ser un frau a l'administració perquè es comet un error o perquè hi ha una mala gestió, perquè no hi ha capacitat d'inspeccionar o de fer el seguiment, perquè... D'acord. Sí, però les administracions no tenen eines, però estem d'acord. Estem d'acord en que s'ha d'objectivar i en que no es pot passar justos per pecadors? Jo crec que sí, que podem estar tots d'acord amb això i que cal que tinguem alguna forma de fer-ho.
2: Perdona, Janet, digues, breu.
15: No, breu. Ara la Natàlia deia, hem de protegir les persones. Clar, és que penseu que a Espanya 9 de cada 10 llogateres està en un contracte temporal i no sap què li passarà. I això se li acaba i llavors genera una inestabilitat social brutal. Per tant, hem de buscar aquestes solucions. Abans el Ramon feia una pregunta. Jo m'he mirat el contingut també del decret i deies, què passarà si hi ha un impagament per vulnerabilitat? Qui es fa càrrec? Sí. Si és persona jurídica, la persona jurídica. Si no és persona jurídica, l'administració.
27: Però això no això, passa.
17: No, dic ara amb el decret.
27: Bueno,
17: amb
27: la proposta del decret... Fins ara això no ha passat.
17: Amb la, però amb la proposta del decret es resol això.
25: I ho perquè, dic la, perquè amb la persona mateixa lògica, s'ha de veure
17: amb la mateixa lògica... Home, perquè estem parlant de persones jurídiques que són empreses que gestionen i que acumulen més de 5 habitatges o de 11, majoritàriament. No són les que tenen 2 habitatges.
25: Però en tot cas, han comprat segons parlava, les lleis del
17: quan
25: país.
17: Quan jo parlava precisament del cas d'Alemanya, a mi em sembla un molt bon cas i exemple, perquè Alemanya, entre el 2011 i el 2022, va aconseguir que 1 milió de propietaris, petits propietaris, posessin els seus pisos en lloguer. I va créixer un 8,5% el lloguer controlat indefinit al país. Em semblen dades que són objectives i que demostren que hi ha un sistema que funciona. Perquè el que va fer el decreto Boyer, el 85, del PSOE, un decreto fatídic, no?, per la gent que està de lloguer, és donar inestabilitat. I això ho reconeixen 10 anys més tard els propis ministres del PSOE que van votar-hi a favor, no? Per tant, hem de reconvertir aquestes normes i buscar estabilitat al sistema, perquè si no, la gent és que no pot viure d'aquesta manera. I per tant, és un dret fonamental i l'especulació no és un dret caràcter.
2: Aviam, Ramon...
27: Molt ràpidament, abans el Ferran comentava el tema de Reus. Possiblement, si és que això s'arriba a complir d'aquesta manera, hi ha una, diguem-ne, una responsabilitat i un cost per l'administració, que els ajuntaments són els que donen la condició de vulnerabilitat, s'ho pensaran 2 vegades abans de fer-ho, perquè, escolti'm, això tindrà un cost sobre ells. Per tant, bueno, algú hauríem avançat en aquest terreny. Jo no crec que això resolgui el problema, però com a mínim algú hauríem avançat. Però és que insisteixo, en aquests moments, segons el Banc d'Espanya, abans parlaven de les xifres que s'han construït, falten 1 milió d'habitatges. Si tu no facilites que el que els té... Jo no vull entrar en el tema dels fons voltors i tot aquest tipus, perquè això de fons voltors és molt fàcil de dir. Sí, d'acord. Però, escolta, però perdona'm, Janet, són els que tenen els pisos. Per tant, d'alguna forma, escolta'm, i tampoc tenen masses problemes en dir... Saps què? Ens quedem quiets aquí, no invertim més a Catalunya, que està
17: però
27: passant. Saps que hi ha una gran desinversió que s'està produint? Sí.
17: A no mobilitzar l'habitatge. Si el tens 2 anys buit, el pots expropiar, el pots multar.
25: Ningú
17: si no està
25: expropia, per expropiar s'ha de pagar. Eh?
2: Exacte.
25: Expropiar no és gratis.
18: Perdona-me, diguem-ho, perquè podem estar parlant d'expropiar 700.000 habitatges, crec, que són molts.
19: No tenim calés per això.
18: Però la gent ha de ser conscient que expropiar vol dir pagar.
20: Un moment, diverses coses. Si ens posem els auriculars a la Natàlia, ho sentirem perquè s'entén molt baixet. Però bueno, digues, perdona, Natàlia, deies...
27: Estava acabant, eh?
20: Perdona, Ramon, acaba, doncs.
27: És que, en aquest sentit, és que no, per cosa més afegir. Estic d'acord. I llavors volia dir el tema de l'expropiació. Primer, ja, escolta, parlem-ne. Això d'expropiar no és propi de països en què hi ha una Constitució que reconeix la propietat privada.
17: Està reconegut el dret d'expropiar.
27: Òbviament.
17: Justificadament. Eh?
27: Justificadament.
25: Ah, dius, no, escolta, i pagando, aquí, no com el Soviet de Petrogrado.
18: Com que el preu just. Ja ha sortit. Ja ha sortit. Ja ha sortit. Ja campana.
25: Altres que ho
18: Però vull dir
27: que el tema de l'expropiació, que és relativament barat de dir, escolta'm, és molt car de fer, perquè a més hi ha uns processos legals que s'han d'establir i que d'altra banda tampoc sembla que sigui la millor solució. Però sobretot per gent que no... Però el que ha passat, Janet, el que ha passat és que la gent, em sap que ho deia abans el Xavier, no ha fet res més que el que la llei fins ara l'autoritzava a fer. Mm-hmm. És a dir, la persona que ha comprat pisos perquè s'ha guanyat bé la vida i ha tingut l'oportunitat de tenir un cert patrimoni per ell, pels seus fills, per, jo què sé, el que vulgui fer, o per viure millor la seva jubilació, no ha fet cap delicte. I ara resulta que aquí te'l miren i dius, aquest individu resulta que està vivint de rendes i tal. No, no. Escolti, això la llei ho ha permès fer-ho. Si ara es canvia, és una altra qüestió, però jo crec que els drets... El que ha fet una persona legalment, primera, se li hauria de poder respectar. Això per començar. Segon, el tema de l'expropiació, a mi em sembla que és una cosa que ens hauríem de fer pensar. Entre altres coses, són els meus calés. Els meus calés, vull dir, com a ciutadà i com a contribuent, perquè, clar, això de... No, expropiarem cas Ursola, no?, que em sembla que és un exemple que va haver en el seu moment.
20: Un segon, anem a 3:15, ara descontinuem parlant de l'habitatge, però a part de noves mesures de modificació del Codi Penal per part de Salvador Illa respecte al tema de la seguretat. No sé si d'Adrià, Laia o Cesc, sí. Vosaltres direu, des del Parlament, Adrià.
21: Doncs és una proposta que acaba d'anunciar Salvador Illa
1: per portar-la al Congrés. És evident que la Generalitat no té competències per modificar el Codi Penal, això s'ha de fer a nivell estatal, però Salvador Illa ha anunciat que estan preparant una proposta perquè s'enviï al Congrés dels Diputats i allà es pugui aprovar. Quins són els principals canvis? Per exemple, la tinença d'armes prohibides o modificades, doncs que ara les penes són d'un a tres anys, passaria la proposta perquè fos d'entre dos a quatre anys de presó les penes. Per tant, comportaria l'ingrés a presó perquè s'arribaria al mínim dels dos anys. En el cas de les armes curtes, sense llicència, passaria d'un a dos anys a 18 mesos fins a 3 anys i hi hauria agreujants, que s'arribaria fins als 4 anys en armes curtes i als 3 anys en armes llargues. Quins serien aquests agreujants afegits? Exhibir l'arma en públic davant de menors, persones vulnerables, etc. El que l'agreujant que suposaria és que la pena per la persona que exhibís l'arma doncs fos de la meitat de la pena, la meitat superior. Per tant, també comportaria l'ingrés de presó en la majoria de casos. Això creu que Salvador Illa, que reforçaria la seguretat perquè hi hauria menys armes il·legals o menys exhibició i que això doncs augmentaria com a mínim la sensació de seguretat. Com es farà? Recordem-ho, ho ha explicat el president Salvador Illa, passant pel Congrés.
0: Ho volem fer fent ús de la facultat que se'ns reconeix que des del Parlament de Catalunya puguem exercir iniciativa i portar des del Parlament de Catalunya, m'agradaria comptar, insisteixo, amb el suport del seu grup, perquè des del Parlament de Catalunya i d'altres grups

0: Senyora Parlon, perquè ens expliqui això exactament, aviam per on va això. A veure, gràcies, Adrià. Vinga, fins ara, qualsevol cosa ja sabeu.
1: Fins ara.
0: Et vols dir alguna cosa, Melero, per donar pas a la publicitat, sisplau?
2: No, només una cosa. Mireu que és igual dretes que esquerres, 2010 que 2015 que 2026. Tothom té una fe extraordinària en pujar les penes del Codi Penal. Aquí no se li acut a ningú res més que pujar les penes. És igual que vinguin els uns, que vinguin els altres. Després, serveix per el que serveix, és a dir, pràcticament per res, però ahí queda. El valor simbòlic del dret penal està en el seu millor moment.
3: És com les expropiacions. També tenen aquest valor simbòlic, poder dir això.
0: No? 9 i 48, ara continuem parlant de l'habitatge. Un segon, sisplau.
4: RAC 1. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
5: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
6: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
7: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
13: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
14: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
15: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
16: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
17: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
16: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
18: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
19: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
18: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
19: Reviu els grans clàssics de Miquel Erenchun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
18: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
1: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
20: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer competitiu.

0: descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
1: RAC 1, tots som 1.
2: El per què de tot plegat.
3: Bé, 7 minuts per arribar a les 10 en punt del matí, un matí tranquil, observo aquí en general.
4: De debat de política general.
3: Però hi ha dies que la política necessita una traductora, perquè aquí estem parlant molt dels lloguers i de tot plegat, i encara més si es parla d'habitatge, perquè per entendre bé què impliquen els dos decrets aprovats ahir al Consell de Ministres, que podrien quedar en paper mullat, més... Bé, podria quedar en paper mullat si divendres el Congrés no es convalida. I, a més, el que va anunciar a MBI el president Salvador Illa, saludem Gemma Cavaller, sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Gemma Cavaller, bon dia, moltes gràcies.
5: Bon dia.
3: Aviam. El primer decret, el que té més números de tirar endavant, es parla d'una pròrroga de 2 anys per tots aquells contractes que caduquin abans del 2028. Això què implica, exactament?
5: Sí, el que es contempla, el que hem pogut veure del BOE, val a dir que l'hem tingut disponible
3: fa una hora i mitja,
5: pràcticament, exacte. El que significaria és que tots aquells contractes que es finalitzessin, doncs es contempla una pròrroga anual fins a màxim de 2 anys, no? És a dir, com a màxim fins al 2028. El que he pogut veure no és una pròrroga automàtica per tots els contractes, sinó que s'han de complir certs requisits, no? Alguns d'ells, per exemple, és que doncs, l'arrendatari ha d'estar al corrent de pagament i també haver pagat els 8 mesos previs, no? Complint amb aquests requisits, doncs el contracte es renovaria anualment.
3: Val, per tant, seria que en cas d'estar al corrent de pagament, automàticament, durant 2 anys, tindria aquesta pròrroga.
5: L'hauria de sol·licitar expressament, és a dir, és a petició de l'arrendatari, ho hauria de comunicar a l'arrendador aquesta voluntat de prorrogar el contracte.
3: Et poden apujar el preu?
5: Bé, en quant a l'actualització de la renda, aquí pel que he pogut veure, clar, si un cop apliquem el sistema d'actualització pactat, si resulta que un cop aplicada aquesta actualització el preu supera l'índex de referència, el que ens diu aquest Real Decret és que no es pot pujar, és a dir, no es pot pujar el preu.
3: Ni l'IPC,
5: però si no supera... Sí, l'IPC sí.
3: Ah.
5: Si no se supera aquest índex, sí que es pot pujar, però màxim amb el topall del 2%. Val? Llavors, bueno, primer hem d'aplicar el sistema d'actualització que s'hagi pactat al contracte i un cop aplicat, sigui l'IPC o qualsevol l'altre índex que s'hagi pactat, hem de veure si se supera o no l'índex de referència. Però com a màxim no el podrà pujar aquest 2%.
3: Per demanar la pròrroga, com ho he de fer?
5: Bé, el sistema aquí sembla que el Real Decret Llei no contempla cap novetat, de manera que ens acollim al sistema de notificacions que preveu la Llei d'Arrendaments Urbans, no? A l'hora de sol·licitar les pròrrogues, de manera que s'hauria de notificar a l'arrendador aquesta voluntat de pròrroga del contracte.
3: Si demano la pròrroga avui, que el decret està en vigor, però decau divendres, què passa?
5: Sí, aquesta situació és una paradoxa, però curiosament no és el primer cop que ens passa, no? Perquè si fem una mica de memòria, a l'abril, quan també es va aprovar el Real Decret per fer front als efectes de la Guerra d'Orient Mitjà, va passar exactament el mateix. El que passa que no eren 2 dies, sinó que era un mes, no? Clar, doncs, la paradoxa és que està vigent, és a dir, fins que no es convalidi aquesta mesura durant el dia d'avui i de demà, doncs seria vàlida, per tant, es podria aplicar.
3: Val. I si el meu contracte caduca després del 2028, què passa?
5: Bé, llavors serà el termini que s'hagi pactat i hauríem de veure, no? si correspondria aplicar les altres pròrrogues que preveu la Llei d'Arrendaments Urbans o no, no? Ja hem de recordar que l'article 9 i 10 de la Llei d'Arrendaments Urbans ja preveu pròrrogues obligatòries extraordinàries, no? De manera que aquesta se suma. L'únic límit que es preveu és que és fins al 2028, no? Per això que sembla que més enllà aquesta pròrroga doncs no s'aplicaria.
3: Val. Anem a una altra gran proposta estrella del primer decret, que és la prohibició dels desnonaments fins l'any 2030. Això qui afecta ara ja?
5: Sí, aquí, bueno, el Real Decret Llei el que contempla és la prohibició de dels desnonaments sempre quan afecte a arrendataris que compleixin requisits de vulnerabilitat, aquest és el primer requisit, i després que no tinguin una alternativa habitacional, no? S'han de complir aquests dos requisits.
3: Els dos, eh?
5: Sí.
3: Els dos. Si no es pot desnonar algú que no paga, qui i com compensarà el propietari que no cobra?
5: Clar, aquí és una altra mesura estrella que sembla ser que contempla aquest Real Decret, que és el que es coneix la literalitat, la inervació extraordinària. Bàsicament, si no hi ha aquesta alternativa habitacional, sembla que és l'administració pública, l'administració competent de la comunitat autònoma, la que se n'hauria de fer càrrec, no? En aquest cas, l'administració hauria d'oferir aquesta alternativa habitacional i, a més, s'hauria de fer càrrec del deute pendent que pogués haver per a satisfer-lo al propietari arrendador.
3: Val, per tant, el propietari, en tot cas, cobraria, vés a saber quan, del govern de torn.
5: Exacte. Aquí això, bueno, val a dir, també és una mesura que la veritat que em trontolla una mica si tenim en compte, doncs, per actualment, no, doncs hi ha uns 39 milions de morositat, és a dir, del parc aquí a Catalunya, del parc d'habitatge social que s'ofereix. Llavors, bé, em planteja el dubte, no, de si tenim en compte aquestes dades de morositat, doncs com es podria fer front, no, d'on es traurien aquests fons per pagar els propietaris.
3: Clar, és que aquí, si hi ha aquests 39 milions i a sobre li afegeixes encara més i a sobre el propietari d'aquest pis no ho pot cobrar fins més a saber quan, aquí sí que estem en una mena de llim sense saber exactament què passarà amb tots aquests, amb els diners del deute, perquè ens entenguem.
5: Efectivament. I llavors també el tema de que la Generalitat estaria obligada a oferir aquesta alternativa addicional, si tenim en compte que actualment també hi ha una llista d'espera per accedir a habitatges socials de 125.000 persones. Clar, la meva pregunta és, aquestes persones que estaran en necessitat d'accedir a un habitatge perquè els han desnonat, es posaran a la cua d'aquestes 125.000 o passaran per davant? Quina prioritat tindran? Bé, són dubtes que haurem de veure què passa, no?
3: Junts demanava protegir específicament els petits propietaris. Això el decret tu has vist si ho recull?
5: Doncs, a veure, pel que he pogut llegir, insisteixo, no? Fa molt poc que el tenim disponible, sembla ser, doncs, que no fa un tracte específic als propietaris, no? És a dir, de fet, moltes d'aquestes mesures poden afectar negativament de cara als propietaris, no? És bastant probable, doncs, que, tal com hem vist aquí a Catalunya els últims anys, l'oferta d'habitatge de lloguer baixi, aquí a Catalunya ha baixat un 20%, llavors són mesures que afecten els propietaris, no? Els petits propietaris. Però no he contemplat, potser se m'ha passat, una mesura específica que dirigida especialment als petits propietaris.
3: Aquí no sé si hi haurà gent que... Aquí no posarà el lloguer, el pas que anem, aquí no posarà el pis de lloguer ningú.
5: Bé, és una mica el que està passant, no? Amb les xifres el que ens diuen és que l'oferta d'habitatge en lloguer s'ha reduït. Llavors, aquest tipus de mesures, doncs, és un peix que es mossega la cua, no? De forma col·loquial. És a dir, el problema és tan estructural, no? Que posar d'alguna manera tiretes, no, parxes a aquest problema, doncs, no l'està resolent, sinó al contrari. Fan falta mesures, doncs, que siguin previstes perquè siguin funcionals en el temps, a llarg termini, que totes les parts se sentin, doncs, còmodes, tant propietaris com arrendadors, i sembla ser, doncs, que amb les últimes mesures que estem visquent, doncs, no van en aquesta línia.
3: Per tant, el que va en la línia és que el petit propietari és el que rep la castanya d'aquest decret, no?
5: Bueno, el que estem veient en les polítiques d'habitatge dels últims anys, doncs les polítiques erràtiques, per dir-ho d'alguna forma, que portem, doncs, arrastrant des de fa 20 anys, ara, no, aquesta manca d'habitatge social disponible, o la problemàtica de gestió, no, si tenim en compte, doncs, les llistes d'espera o la morositat, doncs fa que l'administració pública, doncs, volqui aquesta responsabilitat en part a la propietat, no?
3: El problema estructural, com es resol? És a dir, falten pisos, s'ha de construir?
5: El problema és complex i fan falta mesures a llarg termini, no? És a dir, no hi ha una única mesura estrella, sinó ne són unes quantes. És a dir, fomentar la construcció, evidentment, és una, però també aquí hi ha un altre tema que hem de tenir en compte, que és tot el tema de la cohesió territorial. És a dir, les principals problemàtiques d'assequibilitat i d'accés se situen als nuclis urbans i les grans ciutats. Doncs, llavors, les polítiques d'habitatge han de tenir en compte aquesta qüestió, no? Perquè no i adoptem altres mesures que mobilitzen aquesta demanda d'habitatge cap a altres territoris. Hi ha un tema també d'escolta, no? I de tenir en compte les evidències científiques i acadèmiques que fa anys doncs, que estudien i analitzen el problema de l'habitatge, i hi ha una sèrie de solucions, no? Evidentment es tracta de solucions que no resolen el problema d'avui a l'endemà, però sí que a llarg termini doncs, poden ajudar a que el mercat de l'habitatge doncs, sigui més estable i doni aquesta seguretat jurídica. És a dir, la intervenció de l'administració pública sempre serà necessària, però no ha de ser la solució ordinària o la via de defecte per resoldre el problema de l'habitatge, no? De l'administració pública doncs, hauria d'estar, sota el meu entendre, per resoldre aquelles situacions de les persones que queden excloses del mercat, no? Que estan expulsades. Aquí és on l'administració pública doncs, pot intervenir, però hem de buscar aquells mecanismes que garanteixen que el propi mercat pugui funcionar sense aquesta intervenció constant.
3: També es prohibeix que un fons voltor compri habitatges. Què entenem per un fons voltor? Perquè ara tot és un fons voltor. Què és un fons voltor?
5: Bé, la definició que dona aquest Real Decret, la veritat que no ho deixa clar, no? Jo tampoc no em queda clar, perquè no fa referència tant a la definició de fons voltor, sinó que fa referència a com adquireixen habitatges aquestes entitats, no? És a dir, fa referència, doncs, no denomina fons voltor literalment, però sí que fa referència a entitats que tenen com a objecte social la compra dels habitatges per sota del 70% del valor de taxació, no? Això fa referència a quins tipus d'inversors o quins tipus de compradors es fa referència. Llavors, doncs, sembla ser, no, que aquest tipus de compres doncs, estaran prohibides sempre i quan no estiguin destinades a oferir-la a habitatge habitual, assequible o altres usos que la norma concreta, no? Relacionat amb l'àmbit sanitari o tercer sector. Però, clar, aquest encaix, des del punt de vista jurídic, doncs, planteja molts dubtes d'inconstitucionalitat, no? És a dir, prohibir la compra des d'aquest punt de vista. Clar, per una banda, doncs, què passa? Doncs entra en xoc, no? amb la propietat privada. És a dir, estàs prohibint d'alguna manera adquirir un dret de propietat, no? I doncs, això atentaria l'article 9 de la Constitució. També entraria en xoc amb el que és la llibertat d'empresa i la llibertat de capitals a nivell de la Unió Europea, no? És a dir, clar, trontolla una mica des del punt de vista jurídic aquest tipus de prohibició.
3: Aviam, el primer decret també regula el lloguer de temporada i d'habitacions. Això, hi ha alguna novetat?
5: Bé, aquí a Catalunya vam ser pioners el 2025, no? de regular, d'equiparar el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions al lloguer d'habitatge, i nosaltres en el seu moment doncs, ja ens vam mostrar crítics, no? Per una banda, perquè s'està equiparant doncs, un habitatge amb totes les característiques i el concepte d'habitatge com a tal amb una habitació o amb un lloguer de temporada, quan es tracta de solucions habituals habitacionals completament diferents, no? Clar, això, de fet, ja tenim la FEANSA, no? La Federació Europea ja té una taula que diu que, bueno, viure en habitacions és una situació de sensellarisme, no? Clar, quan tu estàs emparant o estàs regulant o equiparant una habitació amb un habitatge, és com estàs avalant, no? O estàs equiparant una habitació amb un habitatge quan es tracta de coses diferents, inclús mercats diferents. Clar, què passa? Això és conseqüència de la regulació que hem tingut, no? És a dir, des del moment en què les mesures doncs, restringeixen l'oferta d'habitatge en lloguer, doncs les necessitats d'habitatge que fan? Doncs busquen altres alternatives, o els mateixos propietaris doncs, eviten oferir l'habitatge en lloguer i l'ofereixen a través de les habitacions i el lloguer de temporada, no? És a dir, feta la llei, feta la trampa. Nosaltres ja ens vam pronunciar en aquest moment, en el seu moment, i seria inconstitucional, no? pel que comentava. Per una banda, perquè s'està equiparant unes solucions habitacionals que responen a situacions concretes, no? Doncs estudiants, persones que per motius laborals o per motius de salut, doncs estan un temps específic a una ciutat i necessiten, doncs, aquells mesos o aquella temporada a aquella habitació o a aquell lloguer, i això, la conseqüència que pot tenir és que cada vegada, doncs, l'oferta d'aquestes solucions sigui encara més petita.
3: De fet, aquest primer decret també recull bonificacions fiscals pels llogaters. Aquí qui s'hi podrà acollir, de quin estalvi estem parlant?
5: Sí, pel que fa a les bonificacions fiscals, en preveu tant per als arrendataris com als propietaris, no? Els arrendataris es contempla una deducció del 10%, sempre i quan compleixin uns requisits específics d'ingressos, que crec que ha de ser la base imposable, no de superar el 33.000 i pico d'euros anuals. I després també es contempla un ventall molt ampli de deduccions per als arrendadors, no? Per a incentivar posar a l'habitatge en lloguer. A veure, nosaltres tot el que sigui mesures incentivadores, no? I no tan sancionadores o expropiatòries o sancionadores pràcticament, tot el que sigui incentivar sempre és positiu, no? Si és voluntàriament, doncs són els propietaris els que els veuen atractiu, doncs oferir els seus habitatges perquè es poden acollir a aquests incentius fiscals, doncs benvinguts siguin, no? El problema és quan les mesures, doncs, pretenen, doncs, obligar, imposar, sancionar, que el que estem veient és que els efectes, doncs, acaben sent contraproduents.
3: Ja. El segon decret, que no es publicarà al BOE fins demà, s'aprovaria la renovació automàtica de tots els contractes. Això què implica? Serien contractes a perpetuïtat? Els propietaris no podrien apujar el preu mai de la vida?
5: Clar, això és una mica el que comentava de la constitucionalitat, no? Sota el meu entendre, aquesta mesura seria, tal com es planteja, ja veurem què acaba passant el divendres, no? Si es planteja com una obligatorietat de la pròrroga automàtica, doncs això afecta les bases del contracte civil, no? Està canviant, doncs, el principi pacta sunt servanda del dret civil. Ara bé, pel que fa a les pròrrogues automàtiques, la renovació automàtica indefinida, sempre i quan sigui voluntària, és a dir, doncs, els propietaris, doncs, voluntàriament es vulguin acollir, doncs, imagina't, no?, aquell supòsit, doncs, que els arrendadors i arrendataris estan còmodes perquè l'arrendatari, doncs, paga puntualment, l'arrendatari també, doncs, està satisfet amb el tracte amb l'arrendador, doncs, no hi hauria cap problema, doncs, perquè el contracte fos indefinit, no?
3: No, però això tampoc faria falta, perquè si estan contents les dues parts, ja renovar ja no hi ha suficient, no?
5: Clar, però és a dir, si és indefinit i les dues parts estan còmodes, doncs els dona aquesta estabilitat i seguretat jurídica. Però clar, és quan les parts són voluntaris, quan t'obliguen d'alguna manera, no? Quan és la renovació automàtica de obligatòria, aquí és on trontolla també amb el dret civil.
3: Val, es parla que aquest sistema ja funciona al Regne Unit. Allà va bé?
5: El sistema de la renovació automàtica?
3: Sí.
5: Bueno, el Regne Unit també, el mercat de l'habitatge és molt diferent al d'aquí, no? És a dir, allí el parc d'habitatge, accedir a una compra de lloguer és molt més, a una compra d'habitatge és molt més difícil, no? Per si ho comparem amb el mercat d'aquí, llavors no hi ha una altra alternativa que recórrer el lloguer. Això també passa a Alemanya. Sí que dona estabilitat pel fet de que el marc legal, doncs, és estable i no està canviant contínuament com el que ens trobem, i les parts se senten còmodes amb aquest sistema. Nosaltres el que estem vivint aquí els últims 5-6 anys és aquestes reformes contínues anuals, doncs, que al final, doncs, això crea una inseguretat jurídica a les parts que intervenen al contracte, de ja no saber quina és la normativa que s'aplica, quan està en vigor, quan es deroga o quina actualització s'aplica, no? I això crea al final una falta de confiança en els operadors que intervenen.
3: Suposo que en aquest segon decret, si hi ha un contracte indefinit, també preveu que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven el contracte, és clar.
5: Desconec, però em semblaria una mesura molt desproporcionada. Però bueno, s'hauria de veure com quedaria la redacció i si seria una renovació voluntària per part de les parts o obligatòria. Hauríem de veure com quedaria.
3: Val. Anem al Parlament perquè, com abans dèiem, Adrià, Salvador Illa va anunciar, Adrià, Olai o Cesc, va anunciar tres mesures rellevants pel que fa a l'habitatge. Vinga, anem a la primera.
4: A veure, hem de diferenciar el que és l'accés a l'habitatge i l'altra mesura, que és per evitar desnonaments. Comencem per aquesta. És un fons d'emergència habitacional. Un fons que en aquest principi serà de 25 milions d'euros ampliables i el que passarà és que la Generalitat podrà comprar el pis on hi viu una persona o una família que estan a punt de ser desnonats i gestionar el lloguer. Per tant, quan ja no hi hagi cap altra oportunitat per a la persona que està a punt de ser desnonada, la Generalitat podrà comprar aquest pis i gestionar-lo amb aquest fons de 25 milions d'euros. Aquesta és la primera.
3: Què li sembla?
5: Bé, va una mica amb el que comentava abans, de la intervenció de l'administració pública precisament ha d'anar, no?, per ajudar doncs, les persones que queden excloses del mercat. Però clar, si tenim en compte doncs, aquests volums, no?, el que comentava, hi ha 125.000 persones en llista d'espera d'un habitatge social i tenim 39 milions de morositat, clar, m'agradaria saber, no?, que a més d'aquest anunci, quines mesures s'acompanyaran per garantir aquesta gestió d'habitatge social i evitar aquesta situació.
3: Més.
4: I les altres mesures són per accedir a l'habitatge de compra, no de lloguer. Per una banda, hi ha els préstecs d'emancipació que ja s'havien presentat i que s'amplien. Estan destinats a persones d'entre 18 a 40 anys que comprin el seu primer habitatge. Préstecs de fins a 50.000 euros, al 0% d'interès, sense comissions i que no es comencen a tornar fins que s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Aquesta és la part dels joves. Després hi ha l'altra part, que és les persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables. Aquí hi ha aquesta nova fórmula que s'ha inventat la Generalitat, que és la compra conjunta. És a dir, que la Generalitat paga la meitat de la propietat de l'habitatge, la Generalitat té part de la propietat de l'habitatge i el ciutadà o particular té l'altra part de l'habitatge i se li cedeix l'ús durant un període d'entre 40 i 50 anys. Què passa? Quan acaba aquest període, es manté el dret de vendre l'habitatge o deixar-lo en herència. En cas que es posi a la venda, la Generalitat té la preferència per recomprar-lo i mantenir-lo dins del parc protegit i si s'esgota aquest termini de posar-lo a la venda i s'acaben aquests 40-50 anys, doncs l'habitatge també tornaria al parc públic en cas doncs, que el particular no vulgui comprar la part del pis de la Generalitat.
3: Què diu la Gemma Cabell?
5: Bé, en relació a la primera mesura dels préstecs d'emancipació, bueno, jo em plantejava, a mesura que us estava escoltant, no?, i ahir quan el president va anunciar la mesura, perquè diferenciar les dues mesures, no? En un cas, els més joves, no?, entre 18 i 40, sembla que només es poden acollir als préstecs, i per altra banda, pel que fa a les compres o la propietat compartida, que ara ho explicarem, només a partir dels 40 anys. No? M'agradaria saber els motius que fan aquesta diferenciació en quant les franges. Pel que fa als préstecs d'emancipació, doncs, a curt termini, no, aparentment doncs, i les persones que es puguen beneficiar és positiu, clar, això, quina és l'altra cara de la moneda, com es pot traduir? Doncs es pot traduir en un augment de preus, no? És a dir, si hi ha una facilitat per poder aconseguir préstecs i se sap, no?, els venedors o la propietat doncs, coneix d'aquestes mesures, doncs és un incentiu per a que els preus puguin ser més alts, no? I pel que fa a la compra conjunta, bé, aquesta mesura, doncs, sense el que comentava, no? M'agradaria saber aquesta diferenciació en quant a les franges d'edat, però pel que es va anunciar ahir sembla ser que la Generalitat doncs, vol fer un ús, aprofitar el que tenim regulat al nostre dret civil, el Codi Civil de Catalunya des de l'any 2015, que són la propietat temporal i la propietat compartida, no? Es tracta de dues figures, és la propietat, el que passa que doncs, el que permeten aquestes dues figures és per una banda un sobreendeutament per part de les famílies i per l'altre, doncs, que la necessitat d'estalvi inicial no hagi de ser més elevada. Llavors, hauríem de veure, no?, com es configura i si realment és una propietat temporal o una propietat compartida, però sembla ser que pel que es va publicar ahir, no?, doncs, correspon a aquestes figures. La propietat és la combinació de les dues al mateix temps, no? És a dir, la propietat compartida, doncs, el que et permet és que tu puguis ser propietari de forma progressiva, és a dir, comprant percentatges o quotes de la propietat, però amb la particularitat des de que des del primer dia tu pots viure l'habitatge i actuar com a propietari, no? És a dir, pots vendre la teva part de la propietat, la pots donar en herència. La persona que hi viu, que hi compra, es coneix com a propietari material, no? Perquè viu allí i actua com un propietari. Sembla ser, no?, que la Generalitat, doncs, seria el propietari formal, que és qui no viu allí i manté aquesta... l'altre percentatge de la propietat. I la propietat temporal, com bé diu el seu nom, doncs el que et permet és que siguis propietari per un temps determinat. I durant aquells anys tu actues, tens totes les facultats dominicals de qualsevol altre propietari, no? Quina és la particularitat? Doncs que quan arribi aquest termini, doncs la propietat revertirà al seu propietari original, no? De manera que sembla ser que es tracta una fusió d'aquestes dues figures que estan regulades des del 2015 aquí a Catalunya i que ara, doncs, la Generalitat, doncs, està disposada, doncs, a utilitzar-les, no? Perquè d'alguna manera sí que és cert que aquestes figures, doncs, poden facilitar o democratitzen d'alguna manera l'accés a la propietat de les famílies. De fet, hi ha un cas que ja s'ha utilitzat, ja s'ha posat en pràctica i ha funcionat a Barcelona, al barri de la Mina, on precisament es van utilitzar la figura de la propietat compartida.
3: En fi, agraeixo a Gemma Cavallé, repeteixo que avui ens ha acompanyat aquí al Mona RAC1. Digues, Tian, digues. Sí, si és breu, sisplau, que la publicitat volant.
6: Molt breu. És que potser és una percepció i no voldria equivocar-me. Tinc la sensació que potser t'han agradat més, si es pot dir així, les mesures anunciades per Salvador Illa que no pas el decret aprovat pel govern, i en tot cas en els dos decrets del govern, quina nota li posaries?
5: Les del Salvador Illa, et refereixes? Les del decret de la Generalitat?
6: Sí, les últimes preguntes han sigut sobre els decrets de la Generalitat. Jo dic, si t'han agradat més les anunciades per Salvador Illa que les anunciades pel govern d'Espanya, i en el cas del govern d'Espanya també, quina nota els hi posaries?
5: Bé, pel que fa a les mesures de Salvador Illa, he vist amb bons ulls el fet de que es facilite l'accés a la propietat de les famílies, no? Haurem de veure la lletra petita, però pel que sembla que el que s'ha anunciat, perquè al final, doncs, s'atorga, doncs, una estabilitat, una seguretat, i si es dona cobertura a través d'aquestes figures, doncs les tenim regulades aquí a Catalunya, que és la propietat temporal compartida. No queda clar el per què només es poden acollir a partir dels 40 anys, és a dir, m'agradaria saber per què els jóvens, no?, entre 18 i 40 anys, no podrien tenir aquesta oportunitat de poder ser propietaris, no? De manera que aquí sí que és la mancança que hi veig i que m'agradaria conèixer el per què. I em demanes una valoració de les mesures del Congrés? Doncs no et sabria dir quina nota, però suspens segur. Suspens perquè, el que es fa, doncs, és la problemàtica de l'habitatge, doncs es fa encara més grossa. Estem passant d'un any a un altre amb mesures, amb decrets, amb reals decrets que sembla que s'aproven sota la pressió mediàtica, social, però sense tenir en compte, doncs, per una banda, evidències científiques i tampoc sense tenir en compte el mercat en si, l'estabilitat a llarg termini, no? És a dir, no són mesures que estiguin pensades per a durar el temps, sinó que es volen resoldre de forma ràpida i posposant el problema, no? Amb la pròrroga dels desnonaments es veu clarament, és a dir, no estem solucionant el problema, sinó que l'estem posposant en el temps, però és hora d'agafar el problema, doncs, de les arrels i fer un pacte d'estat i que les mesures d'habitatge, doncs, estiguin pensades per a que durin en el temps.
3: Ahir ho dèiem. Això, mentre... ara ho parlàvem fora de micròfon amb el Melero. Ahir, a l'acte de la Vanguardia, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo no es van ni mirar la cara. O sigui, no es van ni trobar, ni mirar la cara, ni saludar-se, ni res. Això que necessita un gran pacte d'estat, que en una situació normal d'un país normal s'haurien tots a la taula i aquí no ens aixequem fins que aquí trobem solucions, almenys un tema que ara no sabria solucions, si això no es fa, és impossible que això pugui tirar endavant. Aquest és que no és impossible, és que tots són pedaços. Espera, que acomiado a la Gemma Cavallès, és directora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies, Gemma.
5: Gràcies a vosaltres, que tingueu un bon dia.
3: Sí, molt didàctica. Molt didàctica, molt bé, és el que volíem. Mira, puc anar a la publicitat i parlem. Digues, Ferran,
7: no, que per cert, hi ha una cosa només de llenguatge, que és que les mesures que heu comentat de Salvador Illa, ella hi va parlar fins a 3 vegades d'intervenir l'habitatge amb aquestes 3 mesures. Jo crec que això, aquestes 3 mesures, que a mi també em semblen bé, com a la Gemma, no són intervenció, són incentivar el mercat de l'habitatge, però no intervenir-lo, és incentivar-lo.
3: 10:22, un segon i ara en parlem.
1: RAC 1.
0: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol, la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials.
13: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
16: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía. Una vida amb tu.
17: Tres vertical. Caminada per la natura.
18: Trekking?
17: 6 horitzontal. Fan que unes vacances siguin imprescindibles.
18: Excursions gratis amb Costa.
17: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
19: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
20: Increïble.
19: Platòric.
20: Patata. L'oferta a dir... Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
19: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
21: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
2: El perquè de tot plegat.
3: Són les 10:26. Espera't, aviam. Després del que hem sentit. Natàlia, que no t'hem vist.
22: No. A veure, jo penso que ha donat unes explicacions que, la veritat, ara... A mi se m'ha fet molt clara aquesta idea de que els decrets que han de passar pel Congrés ara han estat purament redactats sota la precipitació. La incertesa que dona en els propietaris normals, jo no m'atreveixo a dir els petits propietaris, és a dir, amb la gent que amb els seus estalvis ha pogut comprar-se un, dos, tres, quatre pisos. També perquè ho han pogut fer, perquè en aquest país, durant molts i molts anys, l'única manera de poder-te construir un capital que t'assegurés una bellesa més o menys amb tranquil·litat era comprar totxo. Recordem això. Aquí, i fins i tot ara, que jo sàpiga, vull dir, quina és la millor manera d'invertir els teus diners, preguntem a la gent i tothom sortirà dient que és comprar totxo. Per tant, mentre continuem donant aquesta incertesa en els propietaris normals, els que coneixem tots, crec que estarem fent una mala política. Per tant, segurament hem de bonificar més. No sé, jo ara, per exemple, estava mirant els casos de ciutats com Brussel·les, que tenen moltes complicacions per una altra banda, però on els propietaris que posen les seves propietats en el lloguer per persones estan força bonificats. Estan força bonificats. Per tant, hi ha un parc d'habitatge a Brussel·les, els que hem viscut allà ho sabem, que és normal i pagues uns preus, diguem-ne, dintre de la normalitat. No se't posen els pèls de punta quan vas a buscar un pis de lloguer. Però penso que ell ha posat l'accent en això, crec que és molt rellevant aquesta idea, i amb això ho compartiria segurament també amb el Ramon i amb altres de la taula, que totes aquestes mesures el que no poden ser és acabar perjudicant la gent que amb el seu esforç ha comprat alguns pisos, segurament per donar-los als fills, etc etc. Però, per altra banda, aquestes mesures, pensar la propietat més enllà de la propietat que considerem i ser més creatius, i aquesta història de propietat compartida i tal, a mi trobo que això és molt interessant. Trobo que és molt interessant també la franja dels 40, aquí sí que no estaria tan d'acord amb ella. Crec que també és important que pensem en les persones que tenim més de 40 anys i que no tenim una solució habitacional segura. Està bé, a mi m'interessa, no me podré acollir a res, però trobo molt interessant, i trobo molt interessant també que parlem d'aquestes franges aquí al mig, d'aquestes edats 40, 50, 60 anys, on hi ha molta gent que ha pogut perdre la seva casa, i hi ha molta gent que segurament que ja no arribes a poder fer cap hipoteca, perquè aquesta cosa tampoc no l'hem dit, però quan vas als bancs amb una edat ja una mica interessant, ni se t'acudeixi demanar un préstec hipotecari. És impossible. Per tant, trobo que ha sigut molt, molt interessant, i encara, diguem-ne, a mi personalment m'ha generat més qüestions.
3: Janet.
4: A veure, jo crec que des de la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili, no, ja he escoltat diverses vegades a diferents persones expertes, i crec que fan també una interpretació molt concreta d'aquesta legislació, tenint en compte que entenc que la Gemma no ha pogut llegir-se abastament el contingut del decret, no, i moltes de les coses, i per tant fan una interpretació que, bueno, que tenen una intencionalitat, no, i ella ho ha expressat. Per exemple, quan ella parlava d'aquesta voluntat d'incentivar, no, i de bonificar, clar, a mi em venia una idea a la cap molt fàcil, no, molt simple, que aquests dies també ha sigut publicada per diversos mitjans. Hi ha 170 societats a tot l'estat espanyol, 170 societats, que són les SOCIMIS, que tenen una bonificació fiscal de l'ITP del 95% i que paguen entre el 0 i l'1% el de societats. Bonificades i estan aquestes societats, que són els que estem tornant a parlar, són els fons d'inversió que controlen un parc molt important d'habitatges de tot l'estat, que són els que cometen els abusos principals. Per tant, quan, per exemple, l'estat incorpora aquesta prohibició de les compres especulatives, quan compren per sota del preu del mercat, el 70%, estan parlant d'un cas concret que és el flipping immobiliari. I el flipping immobiliari el que facilita és que quan tu compres un habitatge en mal estat, després incrementes, el renoves ràpidament i el treus a mercat a un preu molt superior. Això és especulació. I ella deia, això entra en xoc amb el dret a la propietat. No, home, no. El dret a la propietat no entra en xoc amb l'especulació, precisament perquè l'especulació està prohibida per la Constitució espanyola en l'article 47, quan diu que precisament per garantir el dret a l'habitatge el que han de fer els poders públics és impossibilitar l'especulació. I a més perquè la funció de la propietat té una funció també social, que sotmetre-la no és un dret etern, inabarcable, no? que ho abarca tot. és un dret que també s'ha de sotmetre a l'interès general. I estem en una situació d'emergència social. I a mi m'ha faltat veure-li a la Gemma una mica l'explicació de com donem resposta a tot aquest volum de persones que es troben en una situació absolutament desprotegida, aquests 9 de cada 10 veïns i veïnes de tot l'Estat que poden perdre el seu habitatge de forma
3: superràpida
4: i que compleixen les obligacions. En el cas de la gent que no pot pagar, en els casos de vulnerabilitat, estic completament d'acord, és l'administració qui ha de respondre, que ha de buscar una alternativa habitacional i, si no la té, fer-se càrrec del cost, del deute i, per tant, que no perjudiqui el propietari individual.
3: No sé si ho he entès bé amb el que deia la Gemma, que em dóna la sensació, que hi haurà molta gent, molta gent que té algun pis que no és, que és petit propietari, que dirà, prefereixo més tenir-lo buit que no llogat.
4: Això no passa.
5: Bueno, doncs,
3: no. De la seva interpretació de la llei.
6: Me l'ero,
3: un moment, Ferran.
6: A mi tot això em dóna la impressió una mica del joc de les cadires, sabeu? Sempre hi ha les mateixes cadires i cada vegada hi ha més gent donant voltes a veure qui seu. I aquí hem creat estructuralment un sistema on l'Estat considera que pot incorporar cada any 1 milió de nous ciutadans jugant amb els mateixos pisos. I aquests mateixos pisos, no creixen. Ja pots fer decrets i ja pots fer el que vulguis, que no podràs. Llavors, les alternatives que donen els decrets aquests són sempre la mateixa. Cap solució estructural i beneficència a càrrec del propietari o beneficència a càrrec de l'Estat.
4: No és veritat,
6: res
4: això,
6: més,
4: no,
6: única i exclusivament. No hi ha cap solució estructural. I no hi haurà cap solució estructural. I no hi haurà cap solució estructural mentre continuem amb una economia que es basa en salaris de misèria. Perquè ja pots fotre pisos al mercat que aquesta gent no els pot pagar perquè estan cobrant 1.500 euros al mes a Barcelona i a Madrid per treballar a l'hostaleria o per repartir pizzas amb el Globo aquest és el sistema que hem muntat celebrant que arribi el turista 100 milions i aplaudint amb les orelles quan venen més expats i amb aquest sistema ja pots fer, aquests decrets no serveixen absolutament per res, totes les normes que ha fet el govern els darrers 8 anys n'hi han construït un pis, ni han evitat res. I quan s'ha hagut d'evitar un desnonament, sigui a Barcelona, a la Casa Ursola, o sigui a Madrid, amb la Mari Carmen, és pagant tots els contribuents amb una política assistencial, mai estructural. Llavors, això no ens porta absolutament enlloc.
7: És que vull dir una cosa, perquè estic al tema dels sous i estic absolutament d'acord, però t'afegiré una cosa, perquè no és només la gent que cobra 1.500 euros perquè venen aquí i treballen al sector del turisme, no. O sigui, amb un sou de 3.000 euros tu tampoc pots accedir moltes vegades a un habitatge. I aquest és el problema. Llavors, jo no sé quines mesures s'han de prendre en aquest pacte d'estat en el qual estic absolutament d'acord amb el Basté, que hi hauria d'haver, on s'haurien de seure els partits de dretes, els partits d'esquerres, els propietaris, els llogaters,
3: els sindicats i el patronal.
7: La senyora de la Universitat Rovira i Virgili i un altre que li agradi més a la Genet perquè té un enfocament diferent. O sigui, si estic d'acord, ho hauríem de fer això.
3: Però com que no passarà...
7: El gran objectiu d'això hauria de ser que en aquest país hi hagi uns sous i un preu de l'habitatge que casin. I aquest és l'autèntic drama. Jo no sé si s'han de pujar els sous o s'ha de baixar el preu de l'habitatge. Com que no casa, i vivim en aquest país...
6: Però si parlen d'Àustria, tothom parla d'Àustria i d'Alemanya. Àustria i Alemanya. Escolta, portant 100 anys fent-ho aquí, algú que tingui nascos...
3: 1923, les vivendes socials d'Àustria. Algú és capaç de fer això?
5: Històricament, en aquest país, Espanya, s'ha fet molt habitatge social... Però el problema és que l'habitatge social ha acabat al mercat privat, ha acabat passant a mans privades.
6: Una atrocitat. I per això
5: la mitjana d'habitatge públic a la Unió Europea està en el 9 o en el 10%, i aquí estem al 2%.
3: Perquè... Sí, però això no podrà resoldre, ja.
4: Tota la vida era pública.
5: Però sí, Basté, que quan ella diu farem... milers, desenes, em sembla va dir 50.000 pisos d'habitatge públic, aquests 50.000 pisos d'habitatge, tu pots dir, això mai passarà el mercat privat sempre es mantindrà...
4: Ara s'ha dit, ara.
5: No, no, però vull dir que...
0: Això s'ha dit, ja dic que aquests pisos no entraran al mercat.
5: Però que no, exacte, però que no es canvi. El Basté preguntava el tema dels pisos buits, clar.
3: No preguntava, jo deia que amb aquesta regulació...
5: Que hi haurà gent que dirà, no llogo.
3: La gent dirà, jo tinc dos pisos, em surt més a compte tenir un visió i l'altre que estigui buit.
5: Doncs jo crec que al final aquí hi ha una qüestió de l'interès general i del bé comú que hem de saber identificar entre tots i que hem de saber identificar els poders públics, i el que hem de fer és incentivar que això no passi. És a dir, que la persona que no vulgui llogar, doncs, tingui un cost i li surti més a compte llogar aquest pis. I després hi ha d'haver unes regles clares i unes normes clares. És a dir, a mi la idea... A mi em sembla aberrant que 9 de cada 10 llogaters estigui en una situació pràcticament d'una incertesa o d'una indefensió amb lloguers curts que s'acaben i que no saps com et trobaràs, perquè així és molt difícil construir una vida. Aleshores, si el llogater compleix, a no ser que hi hagi una causa de forma major, de força major i acreditada, s'ha de poder quedar, hi ha d'haver una pròrroga. Ara, el que hi ha d'haver és unes normes clares de dir, home, doncs, si hi ha d'haver un procediment perquè el propietari o el familiar més directe, o si hi ha danys o impagaments, pugui recuperar el pis. Però si el llogater està complint, ha de ser normal que es pugui prorrogar. I després, parlàveu de pactes d'estat i de la necessitat de posar-se d'acord i del que va passar l'altre dia a la gala de La Vanguardia, que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo no es van ni saludar. Doncs clar, és que, Pedro Sánchez necessita, com l'aire que respira, la confrontació amb la dreta i no arribar a cap mena d'acord amb la dreta, perquè és l'única forma de mobilitzar el seu electorat per guanyar les eleccions. Sí. I Alberto Núñez Feijóo, que aposta per un perfil baix fins al punt que ahir ve amb un acte a la CECOT i no creu necessari fer cap mena de proposta absolutament de res, ni de parlar del finançament de Catalunya ni de res, és un dirigent polític que està segrestat per l'extrema dreta, per Vox, que són els seus socis, que és un partit que, segons totes les enquestes, té una expectativa de tenir la vicepresidència del govern espanyol i 6 o 7 ministeris, i que el diumenge, des del seu compte oficial a Twitter, fa un tuit dient tots sabem que si en lloc de Mari Carmen es digués Moro Carmen, tindria pis. És a dir, estem en mans d'aquesta gent.
3: Ja, aviam, Ramon Rovira.
0: No, per fer-ho breu, jo crec que el gran problema que tenim aquí és que, i aquí discrepo una mica de la Janet i fins i tot del Ferran, és un tema d'inseguretat jurídica. Mentre que això no es pugui garantir, el gran problema és que no hi ha pisos. Això ja ho he dit al començament i, per tant, no em vull reiterar. Aquí falten 1 milió de pisos a Espanya. I mentre això no es pugui complir, l'oferta i la demanda, que no hi ha altre sistema que jo conegui en aquests moments que es pugui aplicar, segurament podria inventar-lo, però no li vull donar l'oportunitat al Ferran que em digui que sempre parlo de lo mateix, per tant, doncs, d'altres models econòmics. Escolta'm, falten 1 milió de pisos. Això, ho parlàvem abans amb la Janet, no es fa en un any, no es fa en 2 anys. Però sí que es pot començar. I es poden... Primera, desgravar impostos que s'apliquen en aquests moments sobre projectes de construcció. Agilitar la disponibilitat de terreny per poder construir, de sòl per poder construir. Facilitar que les empreses, perquè em consta, i tots ho sabem, que els empresaris dedicats al món immobiliari volen construir, d'altres coses perquè es guanyen la vida fent això i fins ara no ho poden fer. Sí. Això d'una banda. Per tant, dit això, que jo crec que és lo fonamental...
4: Però no farà baixar els preus per art de màgia.
0: No, però...
4: Augmentes la disponibilitat, però no que la gent pugui pagar els lloguers.
0: Però a mig termini sí.
4: No, a mig termini no.
0: I quan baixaràs els lloguers, perquè realment el que diu en Jordi, i té tota la raó, un propietari diu, escolta, és que jo no vull exposar-me que vingui un llogater que no em pagui, que em faci malbé el pis. Jo, sincerament...
4: Quantes vegades passa?
0: No, però si ja ho sé. No, sí que passa.
4: Passa molt poc.
0: Passa, però passa.
4: Per sort passa molt poc.
0: I sobretot...
4: Hi ha molta gent que paga religiosament cada mes.
0: Totalment, la immensa majoria.
4: I el fan fora del pis perquè volen treure més beneficis.
0: No necessàriament.
4: És el que passa generalment.
0: També tampoc no passa generalment. El propietari que té un llogater, que li paga religiós, que li paga el lloguer cada mes, un lloguer just, que li cuida el pis, no té cap interès en què se'n vagi.
4: El propietari, jo us vaig posar el cas, a mi l'any passat em van fer fora de casa, vale? Perquè van decidir que el meu pis passava a... O sigui, s'acabava el contracte i em van dir, escolta, te'l volem pujar. I jo vaig dir, no podeu pujar-me'l perquè jo estic vivint aquí. I em van dir, no, lloguer de temporada. A la immobiliària m'han dit que era un propietari que tenia només aquest pis, eh? I em va dir directament això, i li vaig dir, és que és il·legal, no pots fer-ho, perquè jo vull viure, jo no vull un contracte temporal. I em va dir, doncs mira, saps què? Que el vendrem. i l'ha venut per 650.000 euros. Un pis de 65 metres quadrats al Poble Sec. Aquesta és la realitat de la majoria de la gent que està sortint al carrer aquests dies per demanar mesures justes. És evident que es necessiten mesures. Clar, el Xavier diu, mesures estructurals. Escolta, no partim de zero. Tant de bo estiguéssim als anys 30 com Viena en aquell moment i pogués començar l'Estat... Bueno, els 20. 20-30.
22: Sí, no,
4: però començar... Viena, no. El que vull dir és per començar a definir una política d'habitatge diferent. Però tenim... S'han fet coses molt mal fetes. Jo parlava abans del decreto Boyer, però no només. Les diferents lleis d'arrendaments urbans. Llavors, ara has de combinar construcció, evidentment, però també intervenció al mercat, perquè el mercat per si sol, amb bonificacions, ho sento, no resoldrà el problema que pateixen les llogateres d'aquest país. No evitarà que aquests 9 de cada 10 no es quedin sense casa, perquè
0: mesures...
4: hi ha una idea, no?, de puc treure diners. El meu propietari em deia, és que si puc posar-te un lloguer a 1.400, per què te l'he de posar a 900? Perquè guanyo 500 euros
0: però,
4: més.
0: Però en qualsevol cas, el teu propietari pot dir això...
4: Això és avarícia, això és especulació.
0: Però, Janet, el teu propietari, que insisteixo, la immensa majoria de la gent que jo conec, i conec gent que té pisos, i la gent el que vol és que li cuidin el pis, cobrar una renda cada mes, que sigui justa... No, proposo. Però si tu haguessis tingut 3 oportunitats més, aquest propietari això no t'ho hagués pogut fer. Perquè tu tenies 3 opcions més. Escolta, si em vols a pujar, però jo me'n vaig a un altre pis, ja t'ho faràs.
4: Però si tota l'oferta està al mateix nivell,
0: però
4: si es contamina...
0: Però és que jo et vull dir, és que el problema...
4: Però encara que posis
0: problema,
4: un milió més.
0: No, deixa'm acabar. Que el problema és que no hi ha pisos d'oferta.
4: Però encara que em posis un milió, no baixa això, perquè si tots el poden posar a 1.500, per què l'han de posar a 900?
0: Perquè no el posaran a 1.500, perquè n'hi ha un que el posarà a 1.000, que serà el que llogarà.
4: La gent ha dit una altra cosa inexacta, ha dit que el lloguer havia baixat un 20%.
0: Sí.
4: El que ha pujat és el lloguer de temporada un 28% aquest dels nous contractes al 2025.
0: Això és culpa del propietari? Això és la llei que es va fer, que va deixar un forat perquè tu poguessis fer-ho.
4: Això és dramàtic, això és nefast.
0: No, però jo insisteixo. El sistema pot tenir molts defectes, però, i els té, però si tu tens 10 d'una cosa i n'hi ha 15 que volen comprar, serà car. Si tu en tens 15 d'una cosa i n'hi ha 10 que volen comprar, serà més barat, però és que això és així.
4: Però que no funciona així, perquè
0: doncs sí que funciona així.
4: Clausos, que tu no tens espai disponible, sol disponible, ni a Barcelona, ni a l'àrea metropolitana, per anar tirant milles amb tot això. Has de regular en paral·lel a que construeixis més.
0: Sí.
4: Has de regular, perquè és que no hi ha possibilitat d'anar pensant que cada 3 anys posaràs un milió més d'habitatges. És impossible, perquè no hi ha sol disponible, perquè és finit.
3: Bueno, això ens portaria al tema el tema que parlàvem ara fa un mes, que és el tema de la migració, que és, bueno, i tota la gent...
0: Ah, bueno, llavors què farem?
6: Aquests 500.000 que reclamava urgentment el Sánchez Llibre per treballar a Catalunya, on te'ls fotem?
4: Traiem pisos de temporada d'expats, per exemple.
3: Jo també,
4: que estan
3: igual,
4: pagant 2.000 euros al igual, mes, igual, per exemple.
3: Mateix.
4: Per exemple, sí, o només turístics, que ara s'han de tancar gairebé 10.000, eh? A Barcelona només 10.000, i a tota Catalunya uns quants més,
3: bueno,
4: gairebé 10.000.
0: Però això és com per exemple,
6: dir que...
22: I els baixos abandonats de les ciutats...
0: Perdó.
22: No, i els baixos abandonats de les ciutats que no són Barcelona, per exemple, que són
4: no,
22: perquè el despoblament comercial que patim...
4: La Generalitat ho ha aprovat, Natàlia.
22: Moment, Janet. El despoblament comercial que està patint l'altra Catalunya, diguem-ne així, amb casos, diguem, aïllats que no tenen aquest problema, i ho veiem, i aquí hi ha un munt de locals que potser el que podríem fer és baixar oficines que estan a pisos, en fi, fer que els locals puguin ser habitacions, puguin ser habitables, com passa a tantíssims altres països d'Europa, on la gent viu en els locals de baix, no passa absolutament res, a mi ja m'agradaria. Vull dir, dic tot això i insisteixo, de totes aquestes coses també hem de pensar de quina manera podem accedir a modalitats de propietat la gent que no té consolidat un patrimoni, que no té un... que quan arribes als bancs no et posen una catifa vermella. Aquest també és un problema, perquè el lloguer al final és l'últim recurs que tenim. I dic tenim perquè m'hi trobo, Vull dir, no és una manera de parlar. Per tant, crec que hem de pensar més enllà de la propietat com un bé absolut. Hi ha d'haver altres tipus de propietat també que puguin donar solucions. És que crec que tots tenim una mica de raó. S'ha de legislar el que hi ha, s'han de fer projectes a més llarg termini, i per tant el que hem de fer és una política que ho abarqui tot, no només anar per trossos, no només anar a pedaços.
3: Val, aviam, que passa cosa al Congrés dels Diputats, que ens explicarà l'Adrià de les Heres. Adrià, què tal? Bon dia.
1: Mira, doncs, acaba de parlar Alberto Núñez Feijóo i ha denunciat que això de presentar dos decrets per separat és tot un nyap jurídic, i el fet és que ho ha comparat amb tot l'enrenou que va desencadenar la llei del sí és sí.
8: Uy. Si entra en vigor el decreto de la prórroga automática de las viviendas, ¿durante ese tiempo producirá algunos efectos jurídicos? ¿Estaremos ante la misma técnica legislativa de la ley del sí es sí? ¿Realmente ustedes se creen que se puede tomar el pelo a todos todo el tiempo? Allá, el Partido Nacionalista Vasco y UNS. Si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué.
1: I ha deixat clar, evidentment, com era previsible, que votaran que no, perquè ha argumentat que les mesures que es plantegen destruiran el mercat de l'habitatge. Però sigui com sigui, el govern espanyol fa com qui sent ploure, continua fent campanya amb la directa perquè divendres el Congrés convalidi els decrets, i el ministre Pablo Bustindú i els passadissos estava fent una crida als llogaters a demanar la pròrroga temporal de lloguers a partir de demà, perquè el primer decret avui ha aparegut al BOE, per tant demà entra en vigor i es pot demanar la pròrroga dels contractes que acabin abans de desembre de 2028 a partir de demà. Així doncs, davant la incertesa de si tiraran endavant, Bustindú doncs, ha dit als llogaters que espavilin.
6: Demà entra en vigor i divendres cau, sí. aprofitant el forat, aviam si algú cola.
0: Però imagina't...
3: Sí,
9: que
3: hi ha més declaracions, sí, perquè sembla que... Aviam, Armenteres, què diu Junts per Catalunya ara?
0: És que avui és d'aquells dies curiosos perquè es fa més política als passadissos que no dins l'hemicicle, però sí que és veritat que hi ha hagut cara a cara entre la diputada de Junts, Marta Madrenas, i Isabel Rodríguez. A veure, Junts ha ensenyat les urpes i li ha dit que no és manera de treballar. Escoltarem tant el que li ha dit Marta Madrenas com després la resposta d'Isabel Rodríguez, que intenta suavitzar relacions amb Junts.
23: Ningú entén res, nosaltres tampoc. I estem parlant d'habitatge, el problema més greu que tenen avui els ciutadans. Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan...

0: no rotund en la votació del divendres.
1: I el Congrés dels Diputats què està passant? Ai, el Congrés, el Parlament de Catalunya què està passant? Adrià o...
2: Adrià, sí, sí. Doncs mira, està parlant Alejandro Fernández ara mateix, bàsicament carregant contra la gestió de Salvador Illa. Ha començat a... fet un retrat de Salvador Illa com si fos una espècie de pontífex que diu que li agradaria doncs, que a Salvador Illa explicar el bé, però que no està fent massa res. De fet, si podem carregar el tall d'Alejandro Fernández, que està tret ara mateix, el podrem escoltar. També ha acusat a Salvador Illa d'inaugurar eclipsis, de perdre la realitat. De fet, literalment ha dit Salvador llamando tierra, és a dir, estem veient Alejandro Fernández com és,
3: que va inaugurar l'eclipsi, és veritat.
2: Habitual.
4: Sí, és veritat. Sí, és veritat.
5: Tarragona.
4: Jo hi era, sí.
2: Sí, sí, i bàsicament doncs, estem ara mateix amb l'Alejandro Fernández, que, si no em dieu el contrari, el podem escoltar.
1: Aviam, Alejandro.
6: Aspira a salvar la democràcia al planeta Terra, però és incapaç d'organitzar unes suposicions de mestres. Promet combatre les fake news mundials, però no és capaç de controlar quatre porcs senglars al Collserola. Se li escapen. Assegura que treballarà per derrotar la Internacional Reaccionària, però fa dos anys que no li arriba puntual un Rodalies. Menos lobos que Perucita i a les coses, senyor Illa. Menos lobos.
1: He de dir... Deixa'm dir una cosa, perquè estem tots rient aquí. Sí. És un humorista, o sigui... Sí,
3: és una mica com aquella frase que deia avui el Marc Martínez Amat, que jo no recordo, però que teòricament li va dir el Pujol en el Vidal Quadras, de vostè vagi parlant de Shakespeare i jo em dedicaré el preu del gasoil. Doncs això és aquest estil.
7: Sí. Això és cert, sí, perquè em sembla que és un debat en el qual... això és un debat al Parlament.
3: El Parlament.
7: Sí, que em sembla recordar.
3: Sí.
7: Aquesta n'hi ha una altra que li diu... fa una intervenció del Quadras, brillant, per cert.
3: No, és que era molt brillant, el Quadras.
7: I surt el Pujol i li diu... vostè és tan brillant que s'enlluerna vostè mateix. Són dues les recordes.
1: Adrià, què deies?
3: Què és la diferència entre el to d'uns anys ençà al d'ara?
7: Exactament.
2: Digues. Jo diria que si el primer tall li ha fet gràcia, crec que aquest també val la pena escoltar-lo.
1: Aviam.
6: Puc entendre perfectament que després d'inaugurar Eclipsi s'hagi perdut una mica el sentit de la realitat. Per tant, la primera proposta de resolució que li plantegem in voce es que torni a la tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros. És evident que vostè fa molt de temps que persegueix fugir de la realitat.
2: Vale, és Alejandro Fernández.
3: És una mica... fiu, fiu! Sí,
5: sí, sí, és veritat que l'Eclipse ha sigut el gran èxit espanyol dels darrers anys.
3: Sí, sí. Sí. No es pot anar.
1: En fi, gràcies, Adri. Fins ara, que vagi bé.
4: Ara no li fa tanta gràcia, molt bé, però
1: sí. Que què dius, Natàlia?
4: Que el Feijó no li fan tanta gràcia les coses que diu l'Alejandro, però sí.
1: Jo, bueno, que era una publicitat.
3: No, perquè hem estat tot el matí parlant del decret i hem passat per la traductora i tot això, que ha sigut superinteressant, i després em referiré a tot això a l'ull de poll, si em deixes. Però... Hem oblidat el gran artista de la política espanyola, que és Pedro Sánchez, que ahir al matí tornava a semblar que li quedava, o sigui, que ja se n'havia d'anar cap a casa i que...
1: Sí.
3: I que se n'ha sortit, però... amb un art com a Mago Pop. I ara, escolta, a partir d'aquí el Congrés ja s'ho faran. Ell ja ha fet la feina
1: i ara que ho aproven, i si no ho aproven, del dia farà un any.
7: Hi va haver algú en els premis de La Vanguardia que veient el Mago Pop va tenir una brillant idea. Escolta, tu que ets capaç de fer desaparèixer algú, no podríem encarregar-te alguna cosa?
3: Un decret d'habitatge, per
7: exemple.
1: No em donis idees. 8 minuts i les 11.
8: RAC 1.
9: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
11: Fuera se ha desatado el fin del mundo. Maravilloso. La

0: perfecta para no hacer absolutamente nada hoy. Envuélvete en la manta super suave de Teddy por solo 10 euros. Enciende tu vela aromática favorita por 3 euros y deja que los demás se empapen. Proveedor oficial de los amantes del sofá. Teddy, un mundo de ideas.
1: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
2: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
1: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
7: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
6: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
7: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
6: Entrades a salonnautico.com.
8: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mu, només a Multiòptiques.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
11: Increïble.
10: Platòric.
11: Patata.
10: Eh?
11: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
10: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: El perquè de tot plegat.
13: 4 minuts i les 11. I on està la Mònica Usar, que jo l'estic esperant aquí? Home, la Mònica Usar perquè... fa estona que li dic que vingués.
14: Ha canviat el temps,
13: no? Ve.
14: No?
15: Si no l'has vist... Ah, ja l'has cridat?
13: Home, ja li dic que vingués la Mònica Usar. Com?
16: Ha canviat el temps? Com és el títol del llibre?
13: Canvi de temps.
16: Canvi de temps.
17: Canvi de temps. Canvi de temps. Les ganes de
13: llegir-lo. Sí, està molt bé, està molt bé. És un llibre que ha fet conjuntament la Mònica Usart amb el Santi Segalà, que treballa al Metocat, aquí ara també parlarem. La Mònica... que ja...
15: Ja és aquí.
13: Escriurà més llibres ja que...
16: Sí.
13: Escriurà més llibres ja que...
15: I Shakespeare, i després ja ve... Sí, Cervantes, i després
13: la Mònica Usart, sí. Que ha escrit... Hi ha uns... Quants llibres portes escrits ja?
18: Uf. Masses.
13: No.
16: S'ho ha de pensar, eh? No ho sap, eh? S'ho ha de pensar, eh?
13: Sí.
18: Espera. Jo crec que aquest és el cinquè.
16: Creus, eh?
18: Sí.
13: Vale, un moment...
16: Què ha passat?
13: Un segon. No, perquè és que, perdona, és que que crec que és a l'Armenteres en demana pas perquè es veu que ha parlat Rufián. I epa-la!
15: Sí.
13: Armen, què?
15: Què deia Junqueras a les 9 del matí? Que votarien favorablement els decrets al Congrés quan hi hagi la votació el divendres,
13: sí.
15: No? Doncs Gabriel Rufián fa res, 3 minuts, escolta.
19: Votan a favor, claro, de los dos decretos.
20: Sé que desde Barcelona se dice eso.
21: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
20: Vamos a revisar hasta última coma.
21: ¿Tú no ratificas entonces que
20: no
21: contradices a Junqueras?
20: Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
13: Uf.
21: Bueno.
15: Déu-n'hi-do.
13: Uf.
15: No cal afegir res més, no?
13: No,
15: exacte, Jordi, no cal afegir res més.
13: Uf.
15: Déu-n'hi-do.
16: M'imagino en aquests moments Oriol Junqueras, eh?
0: Sí, sí.
14: En algun moment Oriol Junqueras...
15: I tot l'equip de comunicació d'Esquerra, també, eh?
16: Sí, sí, sí.
0: Haurà de decidir
14: Ferran Casas qui, està posant
0: qui i com el representa a Madrid.
16: Exactament. Com, perdona?
0: Que en algun moment Oriol Junqueras haurà de decidir qui com el representa a Madrid, perquè encara que Rufián tingui molta notorietat, el coneguin pel carrer i tingui molts retuits... En principi sembla normal que un partit polític com Esquerra Republicana es vulgui sentir representat de forma fidedigna a Madrid per un portaveu.
16: Qualsevol partit.
0: No, és fort, que, eh? Entraria dins de la normalitat.
14: És fort, eh? Hòstia, m'acabo de quedar de debò, eh? Perquè sé que des de Barcelona, és a dir, també pots dir el nom.
16: Tu acabes de desautoritzar el president.
14: El president, sí, sí, el president del partit.
16: El president del
14: teu
16: partit.
14: Sí, és el president d'Esquerra Republicana. Pots tornar a tirar el tall?
16: No és una cosa que passi cada dia.
14: Pots tornar a tirar el tall, Marc?
19: Votan a favor, claro, de los dos decretos.
20: Sé que desde Barcelona se dice eso.
21: ¿Quién ha dicho eso hoy a la mañana?
20: Vamos a revisar hasta la última coma.
21: ¿Tú no ratificas entonces que no contradices a Junqueras?
20: Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
14: Ell diu que ho llegirà, que està molt bé, eh? Està bé. Això està molt bé, que diu l'última coma. Diu, no, però jo, el toquet també és igual el que diguen en Barcelona. Fi, també està bé que ho llegi fins l'última coma, això. No, sí, això home, diu molt d'ell.
16: Això diu molt de favor de la gent.
22: Però jo diu en Ferran, això Esquerra Republicana no s'ho ha de fer mirar, perquè aquesta situació ja no és la primera vegada que passa, aquestes desautoritzacions, però bé, escolta'm.
14: En fi, aviam, Mònica Usar, canvi de temps. Canvi de tema i canvi de temps. Tinc el Santi Segalà en línia. Hola, Santi, què tal? Bon dia.
23: Hola, molt bon dia.
14: El Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Metocat. Que us coneixeu de fa molts anys, Mònica, o què?
18: Sí, déu-n'hi-do, molt, sí. El Santi, no sé si m'equivoco o no, però crec que ens vam conèixer en una entrevista de feina. Abans sí? d'entrar jo aquí a RAC1, vaig anar a fer una entrevista.
23: Ho recordo. Sí, sí, una entrevista precisament al Meteocat, eh? Fa sí. molt de temps d'això, Mònica, sí. fa molt de temps.
18: Sí, sí.
14: I en quin moment, qui li dona la idea d'aquí?
18: Ostres, jo crec que va ser parlant tots dos un dia sobre l'efecte de la Dana. Va ser un dia
23: sí, efectivament. L'origen va ser la Dana. La Dana València va canviar moltes coses. Tots tenim al cap aquell episodi extrem que va ocórrer doncs, al País Valencià. I la Mònica i jo doncs, en vam parlar, com molts altres companys del món de meteorologia a Catalunya, no, Mònica, i en aquell moment ens va sorgir la idea de que aquell episodi havia sigut com un punt d'inflexió, no? un canvi de paradigma, ja no només meteorològicament parlant, la bestiesa de pluja que va caure, sinó també doncs, tal com ho va viure el Servei Meteorològic de Catalunya, fent les prediccions, fent la predicció meteorològica doncs a la nostra comunitat autònoma, al nostre país, i la Mònica des del seu punt de vista doncs, com a comunicadora d'una ràdio puntera, no? I així va sortir, no? Va ser conjunt.
14: Avui, el pròleg de la Mònica Terribas diu: llegiu aquest llibre en paper i llapis o amb una aplicació de notes obertes i aneu fent una llista de totes les decisions que podeu prendre a la vostra vida que poden millorar la qualitat col·lectiva en el vostre entorn. Aquest no és un llibre per llegir i deixar-lo al calaix. L'han escrit perquè prenguem consciència i actuem, i per tant perquè allò que hi diuen repercuteixi de manera activa en el futur que ens espera, sobre el qual encara estem en disposició d'actuar. Sí. Vol dir que això és una mena de guia, Mònica?
18: Sí, volíem fer un manual, podríem dir, perquè la gent, per una banda, sàpiga d'on surt tota la informació que nosaltres donem, de quina manera es va gestant aquesta informació que es dona des del Meteocat o des dels mitjans de comunicació, i per una altra banda, també una eina perquè la gent sàpiga com ha d'actuar en situacions de perill, en situacions doncs, que poden ser un risc per la seva vida. Aleshores, dins d'aquest llibre, el que podeu trobar també són com una mena d'historietes on posem diferents persones en situacions extremes, sigui d'incendis, de pluges torrencials, de nevades, de ventades, i expliquem com s'hauria d'actuar davant d'aquestes situacions. Perquè és veritat que ens poden enviar moltes alertes als mòbils, que nosaltres podem informar per totes les bandes, però que l'última decisió la té la mateixa persona. És a dir, si tu creues una riera o et poses sota un arbre un dia en què cauen llamps, o hi ha una ventada i passes pel costat d'un mur que pot caure, doncs aquesta decisió final la tens tu, per molt que t'hagin avisat. Per tant, també serveix una mica perquè cadascú agafi la seva responsabilitat.
14: Mira, hi ha coses que, per exemple, explica el llibre. Com afecta el canvi climàtic de Catalunya? Que aquí hi ha una altra història, que és que algun dia també n'haurem de parlar de la gent que nega encara el canvi climàtic. I encara hi ha molts negacionistes del canvi climàtic. O és que normalment fa aquesta calor, però bueno, hi havia altres anys, el 2023 també, o el 2003 va fer aquesta calor, i tal, no sé quantos, però evidentment es nota en algunes coses. Quan plou ara,
13: ja, ploure normal ja és una raresa. Ara quan plou en llocs, escolta, hi vam veure a Torrelavit, per exemple, o a la ciutat de Barcelona, sense anar més lluny, que baixaven uns aiguats, unes aigües que et mories. I diu, com afecta el canvi climàtic a Catalunya? Més calor, onades de calor més llargues i més intenses, pluges més irregulars, tempestes més fortes, menys neu i un Pirineu que canvia de cara. Vent, esclafits, pedregades i tornados. I després una cosa que hem pogut notar tots aquest estiu, i és que el mar puja de nivell i s'escalfa. Encara, Santi, es nega el canvi climàtic.
23: Doncs l'esperit d'aquest llibre intenta fer doncs, que els negacionistes cada cop siguin menys i quedin arraconats. És una evidència científica que el canvi climàtic està aquí. I, de fet, amb aquests efectes que ara comentaves, Jordi, i que la Mònica explica doncs, dia rere dia a través de la ràdio, i nosaltres, a través doncs, dels nostres productes de predicció, doncs no cal dir-ho, l'estiu més càlid mai enregistrat, doncs aquest del 2026. Aiguats, de fet, la millor setmana per poder posar a la venda aquest llibre i poder fer la presentació, aquesta. Doncs aquesta. La realitat ens està fent la promoció del llibre, Mònica, sí. Perquè sí, sí. Realment l'hem escollit sense voler, però ja heu vist l'episodi d'ahir, i bueno, la Mònica ho ha començat a dir ja a primera hora del matí, de cara a demà tornem a tenir un altre episodi. Acabem d'activar avisos i, per tant, demà serà un dia que també haurem d'estar pendents doncs, del radar meteorològic, de les rieres, dels rius, dels torrents i de la predicció meteorològica i del seguiment. Per tant, els negacionistes del canvi climàtic s'han d'anar quedant arraconats i per això aquest llibre doncs, també té aquest esperit.
13: Jo recordo quan era molt petit que el meu pare, quan sortia, estava esdinant i sortia a TV3, sortia la Fred Rodríguez Picó, ens deia, calleu! Calleu! I llavors la meva mare deia que surt l'artista. El Picó hi era. El tema de la meteorologia ha estat sempre a Catalunya molt lligada a casa nostra de veure de no sé quantos. El problema és que cada cop en tenim més. Però no tot està ben comunicada. I fins i tot alguna directament és desinformació i soroll. Clar, com es comunica correctament això, Mònica?
18: Jo crec que la gent ha de saber per on s'informa, és a dir, ha d'escollir bé els canals d'informació que tens. Si tu entres a les xarxes socials, doncs moltes vegades pots trobar doncs, titulars o fins i tot algunes piulades o així que no van d'acord amb el que realment passa, no? Aleshores, animar la gent a seguir els canals oficials del món de la meteo i també els mitjans de comunicació, doncs que poc o molt, doncs jo crec que en general les persones de meteo que ens dediquem als mitjans aquí a Catalunya són persones que tots anem en la mateixa línia i crec que tenim el rigor científic que toca.
13: Però és veritat que hi ha una cosa que passa i és que amb les xarxes i en tot això cada vegada la lupa està posada en molts meteoròlegs perquè dieu, oh, és que demà plourà molt en aquesta zona, com si fos una ciència exacta, com si els vents no poguessin aparèixer quan menys t'ho esperes, no, Santi?
23: Sí, de fet, el que volem posar nosaltres a nivell divulgatiu, i el llibre n'és un exemple, però hem de fer pedagogia i divulgació, és paraules com probabilitat, paraules com incertesa. La meteorologia va associada directament en aquestes dues paraules, no? Les eines que tenim a hores d'ara, que són punteres, models meteorològics, eines tecnològiques doncs, de primer nivell, xarxa de radars meteorològics, que precisament ara estem renovant des del Servei Meteorològic de Catalunya, però la xarxa de descàrregues elèctriques, els observadors, no em vull oblidar dels observadors, que són una eina, doncs unes persones que tenim doncs de col·laboradores que ens informen minut a minut de què està passant en el nostre país. Això fa que cada cop la predicció meteorològica, les dades meteorològiques siguin de més exactitud, però no podem obviar que encara no podem donar una predicció exacta amb hora, lloc i intensitat. Hem de parlar de probabilitats. I amb aquestes probabilitats és una eina de gestió, en el cas de Protecció Civil, doncs, per gestionar doncs, totes les actuacions que hagin de fer al territori, però també per les persones individuals per programar-se la seva vida. I l'altra paraula és la incertesa, no? També tenim una base científica important en el món de la meteorologia, però la incertesa va doncs, lligada plenament i per tant, la gent ho ha de saber, que aquesta incertesa doncs, va lligada sense cap mena de dubte a les prediccions meteorològiques i amb això utilitzar aquesta eina, que cada cop, insisteixo, és més precisa, és millor, però que té doncs, aquesta dificultat i a partir d'aquí prendre decisions cadascú individualment.
18: També t'haig de dir que la complexitat que té la meteo i la nostra atmosfera, sí. I volem una precisió, que estem parlant de comarques, d'hores i de litres, eh? Sí. I que tot i això, jo crec que tenint en compte tot això, s'acaba afinant moltíssim. I per tant també aquí fer una aposta amb tots els avenços que hem anat tenint els últims anys per poder donar la informació el més precisa possible.
14: El millor del llibre, de debò, eh? és bestial, és que hi ha uns textos que estan en color com a gris, que són les reflexions i mesures d'autoprotecció en casos de temporals, en casos de... de què més? De tempestes.
18: Sí.
14: En casos de...
18: De ventades, de nevades
14: sí. I tal. És a dir, coses d'autoprotecció.
18: Sí, això ho hem fet, conjuntament una miqueta amb Protecció Civil, és a dir, vam parlar amb els companys de Protecció Civil, perquè això són unes mesures que tothom pot consultar, no? Però és veritat que tu no entres potser a una pàgina web i comences a llegir-te totes les mesures d'autoprotecció. En aquest llibre, amb el Santi, el que hem intentat fer és agafar cada un d'aquests fenòmens i fer com una mena d'historieta perquè cadascú...
14: Sí, com una novel·la, no?
18: Sí, com perquè et puguis sentir identificat, no?, amb un dia complicat i aleshores al final posem aquest requadre que comentava Jordi, doncs més amb tot més resumit del que hauries de fer si et trobessis una situació de perill.
14: Apareix durant tres pàgines, apareix la Dana, la famosa Dana, que estem ara, avui ho parlàvem també amb la Mònica a les 8, em sembla que era, que és que la Dana ens ha canviat la vida i la manera de funcionar des del punt de vista d'això famós que en diem és alerta, ara gairebé de la mateixa manera que l'altre dia preguntàvem on eres tu l'11 de setembre del 2001 amb els atemptats de Nova York, ara ja es podem preguntar on eres tu el dia que van enviar un S-alerta, un quart d'11 de la nit, alguns estàvem a punt de dormir i vam agafar un infart, és a dir, inundacions moltes, però infarts més. Clar, perquè és aquest el so, el to, etcètera, etcètera. Però és que jo crec que com diu molt bé la Mònica, Santi, jo crec que aquí hi ha una història que és que ens estem adaptant tots a aquests canvis de temps, no?
23: Sí, sí, és una realitat i s'han d'incorporar noves eines com és precisament l'ESALER, que ho hem d'agafar una mica en perspectiva, és una eina nova que l'utilitza Protecció Civil, això també ho deixa clar el llibre i també ho vull deixar clar jo, que és una eina que decideix Protecció Civil en base, en bona mesura, doncs, a la predicció meteorològica, però la decisió final és de Protecció Civil. És una eina molt poderosa que es pugui arribar a la població doncs, directament en els seus mòbils per donar un missatge clar i contundent. Ens hem d'anar acostumant a això, doncs és una eina que també està en procés d'aprenentatge, de prova, i que tots ja ens estem acostumant a aquest so, però que aquí el missatge és que hi hem de fer cas, perquè hi ha moltes persones treballant darrere per poder fer arribar aquest missatge a la població.
14: Molt bé. Bueno, una pregunta obligada, primer Santi, des del Meteocat. Com serà aquesta tardor?
23: Doncs ja ho esteu veient. De fet, al final d'estiu ja ha sigut de traca i mocador, com dieu aquí a la casa. Doncs a la tardor pinta igual, de moment més càlida del normal. El fet de que sigui més càlid i que tinguem un mar mediterrani càlid doncs ja són ingredients per produir aquests aiguats. I els models meteorològics doncs, a llarg termini ens indiquen que els mesos d'octubre, novembre poden ser més plujosos del normal i això amb temperatures més altes. Per tant, la perspectiva doncs, és de que aquests episodis cada cop seran més freqüents, que per altra banda, ho dèiem al principi de la conversa, és una de les conseqüències de canvi climàtic que fa molt de temps que s'està dient i que ara mateix estem constatant.
14: Santi, molta feina i endavant. Que en vengueu molts perquè realment anirà molt bé per tots plegats per tenir aquesta guia, reitero, pel que ens pugui venir i pel que malauradament tenim ja al damunt.
18: Sí.
14: Gràcies, Mònica.
23: D'acord.
18: Fins ara.
14: Que vagi bé, que vagi bé. Repeteixo.
23: Adéu.
14: Canvi de temps. Totes les claus per protegir-se en aquest nou escenari meteorològic. Mònica Causar, Santi Segalà, amb el pròleg de la Mònica Terribas, editat per Columna. 11 i 12. Què, bon home?
1: Sí, què?
14: Ja podem o què?
1: I tant, home.
14: Sí, home, doncs pues vinga, va.
1: L'exèrcit britànic...
14: Que ara parlarem d'Ava.
1: Home.
14: Mamma mia.
1: Mamma mia, molt bé. L'exèrcit britànic, quan estava a la Índia, patia un problema amb les serps. Hi havia una proliferació de serps i van decidir pagar a la gent perquè matés les serps. La cosa va acabar que encara hi havia més serps de les que hi havia originalment perquè la gent en deixava anar per poder-les caçar i anar cobrant la serp que els hi portaven. Llavors, és una mica, m'ha recordat aquest, això que es diu llei de les conseqüències indesitjades, m'ho ha recordat una mica la Gemma Cavaller, aquesta senyora de la Universitat Rovira i Virgili, que ens ha analitzat el decret de l'habitatge i que d'alguna manera ha vingut a dir que potser la cosa sortirà pitjor i que potser acaben havent-hi menys pisos a lloguer i acaben pujant els preus, en fi. He de donar la raó a Ferran Casas avui, perquè la setmana passada Ferran Casas, autor de la frase en aquesta tertúlia, no hi ha setmana que no es parli de la URSS, avui efectivament tres quarts de deu concretament Melero ha parlat de el Soviet de Petrogrado, que és l'inici de tot plegat, i després...
0: Jo crec que està justificat que ens avancem a Melero.
14: Preciós, l'himne més bonic.
0: Ja. Li agrada l'himne de la URSS?
14: L'himne de la URSS a mi la Marsellesa també m'agrada molt.
1: Sí, la Marsellesa m'agrada molt. Era Pujol que deia que jo quan començo a cantar la Marsellesa acabo cantant el cara al sol. Sí, sí.
2: Mare de Déu, el que acaba de dir.
1: Era una frase així. Tenia una frase més o menys així. Jo crec que en algun diàleg...
0: No t'agrada que posessim l'himne de
1: la URSS? En algun diàleg la trobarem.
2: No, sospitosa de que...
0: Per això, per això.
1: El Rovira s'hi ha apuntat a tres quarts d'onze. No s'ha acabat d'atrevir del tot, però
22: em té amenaçat el Ferran.
1: També un record per part del Melero a Quim Torra. Li sap greu que deixi de ser considerat el pitjor president de la història de la Generalitat. Jo crec que els presidents que se sentin mal president haurien de fer com Joan Gaspar, que no tenia cap mena de problema per admetre que jo he sigut el pitjor president de la història del Barcelona.
14: Sí.
1: Vicepresident no, però president sí. Ell s'ho deia així.
14: Vas que es concepta.
1: No, i acabo recordant els 5 llibres, perquè n'ha escrit 5 llibres, de la Mònica Usart. Vale? Perquè n'ha escrit 5. Atrapades en el temps... Mirant el cel, només seran quatre gotes, fenòmens extrems que aquí hi ha un diàleg teu...
14: Ja l'hem tirat avui.
1: Però, en fi, jo volia acabar amb aquest, però no m'he pogut comunicar amb ningú. I l'últim...
14: Sí, com Alejandro Fernández amb el Illa. Llevant de la Tierra.
1: Llevant de la Tierra. I l'últim, que és aquest canvi de temps.
14: M'agrada molt aquesta tertúlia. Sou la millor tertúlia dels dimecres.
1: Sí, senyor.
14: Que és al·lucinant. Natàlia Rodríguez, com acabem, estimat Melero?
3: Pues, mira, aprofitarem una efemèrit. Volia portar una cosa, però és que si no, aquesta efemèrit se'ns passarà i val la pena tenir-la present. Centenari del naixement d'un tipus que jo comparo tranquil·lament, sense cap recança, a Mozart,
14: carai,
3: a Haydn i altres. John Coltrane. El millor saxo tenor de la història, i portem una cançó que es diu ni més ni menys que Blue Train. Fantàstica.
14: Endavant, i amb aquesta cançó...
1: I amb un whisky on the rocks, eh?
14: Home, on the rocks, que és com la... Com deia Josep Lluís Núñez, quan deia... Josep Lluís Núñez, president del Barça, deia que aquesta declaració la faré off the rocks. Mira, sempre recorda això. Els clàssics estan per recuperar-los. Gràcies, Melero, gràcies, Janet Sanz. Ramon Rovira, Ferran Casas, Natàlia Rodríguez, Tian Riba. D'aquí uns moments parlem de ABBA.
2: ABBA.
14: Ara que s'estrena Mamma Mia.

0: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
1: RAC 1.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients i llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
13: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
14: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
15: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
14: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
15: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
16: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
17: Coneixes Open Room de Repsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
18: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacióRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
19: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
21: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
22: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
2: 11:22. Mamma mia. Mira, va molt bé això del Mamma Mia, però una notícia a última hora que m'ha posat ja els pèls de punta. Atenció a aquesta notícia perquè tot apunta que l'actuació heroica d'un pilot acaba d'evitar un atemptat com el de l'11 de setembre a Nova York. Però en aquest cas a Israel. Segons el Ministeri de Transports israelià, un pilot de Fly Arabia ha apunyalat el seu company per evitar que segrestés l'avió de passatgers que comandaven i l'estavellés contra Tel Aviv. El vol havia sortit de Dubai i anava a Tel Aviv, però ha aterrat d'emergència a Tabuk, a l'Aràbia Saudita, després de descendir 4.000 metres en pocs segons. L'incident arriba l'endemà que Benjamin Netanyahu alertés que l'Iran preparava un gran atemptat contra Israel. Repetim que aquesta notícia ho acaba de dir el Ministeri de Transports d'Israel, i hi ha un heroi aquí que és un pilot que ha acabat apunyalant el seu company quan va vist que anava a segrestar-lo. I una altra notícia, això no té res a veure amb un registre molt diferent. L'any passat Barcelona va ser qui va acollir la seu dels Premis Goya. S'acaba de saber que els Premis Goya de l'any que ve seran a Pamplona, el pròxim dia 6 de febrer. Mamma mia. Però Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trooper, Voulez-vous, el nombre d'èxits d'Ava és inacabable i la pel·lícula que la va trenar és una meravellosa història. Que el 2008 es va convertir en una obra indispensable, però aquella pel·lícula no va sortir de res. En realitat era una adaptació d'un musical que ja s'havia nodrit de les cançons del grup suec des de l'any 1999. Vagis on vagis, sempre hi ha un ABBA i un Mamma Mia amb algun teatre del món. I ara aquest musical torna, perquè ja hi va ser-hi, a Barcelona. Anna Lagares, Mireia Portas i Noemí Gallego són tres de les protagonistes de l'obra a Barcelona. Bon dia i moltes gràcies a les tres.
23: Bon dia.
2: Ja sé que és molt poc probable, però si encara algun ermità que viu a les muntanyes i que no sap de què va Mamma Mia, ho pots explicar, si us plau, Mireia?
23: A veure, jo li cediré la paraula, si em permet, a la Noemí, perquè és la veterana d'aquesta funció del grup.
24: Exacte.
23: I crec que ella ens ho explicarà molt millor, perquè tu ja tens la sinopsis hecha, no?
24: Sí, bueno, sí. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, bueno, a ver, trata de una relación materno-filial. Pues bueno, que da igual los años que pase, que siempre hay una relación que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entre una madre y una hija. Y bueno, todo lo que pasa en Mamma Mia, porque su hija se casa y entonces pues hay muchísimos invitados y bueno, Sophie descubre el diario de su madre y bueno, ella no sabe quién es su padre. Y bueno, pues Sophie lo único que quiere saber quién es su padre. Y entonces todo el conflicto, toda la obra se concentra en una hora y media, o sea, bueno, sí, dos horas y media, pero sucede todos los conflictos en un día y medio. Entonces, en un día y medio pasan muchísimas cosas. Llegan las dos amigas de Donna, llegan los posibles padres, y bueno, pues ahí pasa de todo. Hay muchos encuentros, Donna no sabe que, ¿no? que llega.
2: Interpreto que tú eres Donna.
24: No. Jo.
2: L'Anna és Donna.
24: Jo soc Donna. Sí.
2: I vosaltres dues sou les amigues.
23: Sí, les amigues que rebem. Sí,
2: les amigues, o sigui, sou... Bueno. Jordi Bianchotto, bon dia.
25: Bon dia.
2: És crític del periòdico i va fer un llibre sobre ABBA.
25: Sí, fa força temps.
2: Però clar, un crític de música que fa un llibre sobre ABBA.
25: Sorprèn això.
2: Sí, perquè dona la sensació que ABBA és com una mica... Saps què vull dir? És a dir...
25: Massa comercial, massa popular...
2: Això és el que dirien els crítics musicals, però hi ha una evidència. Estem parlant d'un grup que ha marcat la història de la música.
25: Absolutament. No, i que ha generat revivals que ja no són revivals, no? Estan les cançons allà flotant ja permanentment i passen les generacions i les van descobrint noves generacions i estan molt vives, no? Mm. I pel que fa això del prestigi i la crítica musical, és veritat que des del rock, sobretot, clar, hem de pensar que ABBA apareix en els anys 70. Mm. Anys 70 és un moment àlgid del rock, el 77 hi ha l'esclat del punk que representa anar en contra de la indústria, en contra de les coses gegants, el do it yourself, la cosa petita, petita, independent, i ara representen doncs, la cosa comercial, cursi, de fet, no? Potser molt sentimental, se les etiqueta una mica d'aquesta manera. Però passen els anys i les cançons van quedant i realment hi ha un munt d'artistes del rock, realment, no? Que van marcar punt d'inflexió en el relat, no? En Kurt Cobain, de Nirvana, era fan d'Ava. A partir d'aquí ja, doncs...
2: En sèrio?
25: Sí, i Elvis Costello, i Bruce Springsteen, i... Molts d'aquests ho han dit, ho han reconegut, ara ja no hi ha problema per dir-ho. Abans hi havia allò del plaer culpable, no? El guilty pleasure. Sí. Això s'ha diluït, jo crec, no?
2: Bueno, és que quan tu poses una cançó moguda d'Ava en una festa...
25: Clar.
2: O sigui, no hi ha casament que no soni Ava.
25: L'efecte és immediat.
2: Mm. No sé, l'Anna i la Mireia, el musical ha estat 3 anys molt exitosos a Madrid, ara arriba a casa. Emocionant, Anna, que veure-ho a casa nostra?
3: Home, és espectacular. És que és un somni fet realitat, poder estar al Tívoli, a Barcelona, a casa, veure bueno, la platea, bueno, tot el teatre ple a vessar, i cantant i ballant les cançons, és, bueno, i emocionant-se.
2: Perquè clar, no... perquè passa una cosa, Mireia, que és que tot Déu se la sap.
23: Sí, sí. El petit hàndicap és que, clar, les cançons l'estan versionades al castellà perquè formen part de la història. Mm. O sigui, no és que siguem unes amigues que tenim... Vull dir que cada cançó està continuant la història que estem explicant, no? I aleshores s'ha hagut d'adaptar al castellà.
2: Sí, però la sintonia i la música tot Déu les coneix.
23: No, i les canten encara que sigui... si van pillant, si l'estrofa fa no sé què, la segona tornada que l'estem fent ja l'estan cantant. Sí, sí, la gent i piquen de mans i... És una gran festa.
3: Arrenquen els aplaudiments a la primera cançó.
23: A la primera cançó.
2: Sí. Quantes cançons canteu d'Ava?
24: Pues son como 23 aproximadamente.
2: 23 cançons.
24: Sí.
2: Hòstia.
24: Sí, sí que és verdad que hay adaptaciones que son las originales de ABBA, por ejemplo, Chiquitita. Entonces, sobre todo con Chiquitita sí que todo el mundo lo va a poder cantar, porque
2: sí.
24: El resto de canciones sí que es verdad que es una adaptación que es de la misma letra traducida, incorporada e introducida en el guión. O sea, que no es una letra inventada, sino que son las mismas letras de ABBA.
23: És increïble com realment aquestes cançons donen la història, sembla que estigui feta expressament les cançons per aquesta història.
3: Sí,
23: no?
3: Sí,
23: entren perfectament.
3: Sí, entren amb calçador.
24: Sí, està molt ben escrit el guion.
2: Clar, no, tu casa, suposo que hi ha una pressió afegida per tot plegat, perquè recordem que una dels protagonistes de la història dels musicals del Mamma Mia d'Ava va ser la Nina, que feia el teu paper.
3: Sí, però, bueno, és un plaer, poder fer...
2: Fala també ella, saps alguna cosa?
3: L'he de trucar, o sigui, ens hem comunicat i estem una mica... Que l'he de trucar perquè, bueno, tinc ganes doncs, que m'expliqui una mica també la seva experiència i com ella ho va afrontar, perquè ella ho va afrontar durant molts anys. Mm. Llavors crec que m'anirà molt bé tenir el seu testimoni i jo poder, doncs, també agafar-lo, no? Agafar aquest relleu, que és, bueno, és que és un paperàs.
2: Tens alguna cançó preferida, tu, d'Ava?
3: Mira, jo no és que tingui una cançó preferida, però en el musical tinc un tram que per mi és molt especial, que és el tram que va des de la cançó que fa ella amb el Harry, amb un dels pares, no? que és aquesta amistat especial. I llavors, seguidament ve l'Sleeping Through My Fingers, que és la cançó que canta...
2: que és preciosa.
3: Amb la Sophie, que és aquest moment tan emocionant que veus que tothom comença a treure els clínexs a la platea.
2: Sí, esclar,
3: no?
2: la nena se'n va a casa.
3: Exacte. I llavors, justament després, ve el Winner Takes It All, que clar, és com apoteòsic, no?
24: I el clímax.
3: Sí, i te'n vas amb una sensació de l'escenari que és bastant forta, però...
23: De fet, crec que el musical es va iniciar amb aquesta cançó. Sí, parteix com d'aquest tema i d'aquí van començar a tirar. Sí, d'aquest tema.
2: I tu, la cançó preferida, Noemí?
24: Bueno, el Vato del Ganador me parece que es el bombón de toda la obra, ¿no? Es el momento en el cual Donna, bueno, Ana lo puede contar,
3: sí.
24: Que lo hace ahí todos los días, que es, bueno, es el momentazo. Y además, lo bonito es que el guión también, como está tan bien escrito, va a una escena cómica, una escena dramática que al final lleva al público a tener un viaje emocional fantástico. Mm. Fantástico.
2: I tu, Mireia, la teva cançó?
23: Per mi, Dance 50 sempre havia sigut...
2: Havia?
23: Bueno, no, que vull dir que ha sigut una cançó que m'ha agradat tota la vida i sempre he demanat allò... Va, feu la vostra playlist per aquesta festa o així. I per mi el Dance 50... Crec que recordo també la boda de Muriel, no? Que també penava sobre aquest món d'Ava i també era com... O sigui, de gent boja per Ava s'han fet pel·lícules i històries.
2: El Dancing Queen, el meu gran record és el casament del Jordi Ramos.
23: A veure...
2: Que sortint del casament del Jordi Ramos a Camprodon, al pont, tres botarates, que érem...
23: No tenim imatges d'això?
2: No, em sembla que no. Jofre Llombart, Xavier Bundó i Servidor ens vam posar a ballar el Dancing Queen enmig del pont, de... és una cosa... No riguis, Jordi Saumé, que tu també hi eres.
4: Jo, el pont no.
2: El pont no, per això, el pont no. Què tal, Jordi? Bon dia.
4: Bon dia.
2: Perquè, esclar, tu quina és la teva cançó preferida, Jordi? La teva cançó... Saumé, quina és la teva cançó preferida?
4: Dancing Queen.
2: Dancing Queen. I la teva?
25: Clar, és que Dancing Queen és massa obvi, no? Però en tinc moltes. Una, per exemple, que m'agrada molt, que és bastant coneguda, però no és del supertop, és One of Us.
2: One of Us, sí.
25: One of Us, que és una cançó, ara es parla d'això, de cançons per ballar plorant, doncs és una mica això, One of Us. No té un ritme de reggae, curiosament, i la lletra és molt trista, és una separació.
2: I Bianco, tu, quin és, dels quatre, quin era el cervell?
25: Jo crec que tots, no? Sí, perquè hi havia una capacitat de complementar-se enorme, no? El Bjorn i l'Ulveus fent la composició, el Bjorn i el Benny, vull dir, el Bjorn les lletres, sobretot, a l'altre molts arranjaments molt imaginatius, línies melòdiques fantàstiques i el poder atòmic de les dues veus juntes, de Frida i Aneta.
2: Anem a repassar la trajectòria musical dels ABBA, Saumell.
4: Sí, sí, perquè la carrera dels ABBA es pot explicar de moltes maneres, amb molts números, amb xifres rècord, 400 milions de discos venuts, el disc de recopilatori més venut de tota la història, però hi ha una evidència en la seva discografia, i és que des que van guanyar Eurovisió no van fer cap disc, ni un, sense èxits. El disc Waterloo era tot just el segon que publicaven els ABBA. Era l'any 1973 que van publicar el primer disc amb un èxit a Suècia destacable, però diguéssim que el fenomen global del grup no arribaria fins l'any següent amb aquesta cançó, amb Waterloo, i la participació a Eurovisió. Uns segons de silenci en aquest moment per la italiana Gigliola Cinquetti, que va quedar segona, que va quedar segona amb, bé, molt, molt per darrere del Waterloo dels ABBA.
25: Perdona, una cançó... amb una gran cançó, eh?
4: Però no sé si
25: sí,
4: està entre les més recordades de la seva carrera.
25: No, clar, segona, bé.
4: Sí, sí. En aquell mateix disc de Waterloo, dels ABBA, hi havia aquesta altra cançó que també reconeixereu fàcilment.

El grup no va voler desaprofitar l'impacte d'Eurovisió i els 3 anys següents van publicar 3 discos consecutius amb més èxits com Mamma Mia. Money, money, money. Després torna a tenir èxit amb Take a Chance on Me. I el 1979 es doctora, en podríem dir, en la pista de ball, amb un gimme, gimme, que després la Madonna va aprofitar.

També d'aquella època hi ha el Bulebú. L'etapa més desenfrenada de discotequera sí, del grup. Sí. I la ratxa continuaria i acabaria l'any 1980 amb Supertrooper.

0: L'any 1981, després de 8 anys i 7 discos, s'acomiadarien amb l'àlbum The Visitors. Una mica xof, aquí, eh?
1: Sí, xof, però és una cançó preciosa. És preciosa, aquesta cançó.
0: Doncs mira, he deixat expressament alguns èxits per parlar-ne ara, perquè els ABBA es van doctorar en un estil molt particular. En parlava el Ben Xoto ara fa no res. El pop aquell de melodies tristes i melanconioses, com aquesta Through My Fingers.
1: Sí.
0: O, evidentment, el seu gran monument, allò que s'ha batejat com a Ballar Trist. Sí, sí, sí, diríeu que Dancing Queen és una melodia alegre o trista?
1: És alegre, no?
2: Jo crec que és alegre.
3: Jo crec que és ballar plorant.
0: És ballar plorant, eh?
1: Ballar
0: i The
1: plorant.
0: Winner Takes It All. És alegre o trista, aquesta?
3: Tristíssima.
2: Bueno.
1: Jo crec que és tristíssima.
3: Sí, tràgica, tristíssima, tràgica. Però és molt a la colina aquella on està la Meryl Streep cantant allà.
0: Oh, i és o és? Aquesta melodia és alegre
3: o ballar plorant, també, jo diria.
2: A mi em provoca més alegria, aquesta.
4: Oh, un poc nostàlgica, no?
1: Bueno, però n'hi ha una altra que...
0: Sí, sí, sí, per exemple aquesta.
1: Aquesta és trista.
0: Un puntet optimista, molt petit, allò al darrere. A mi m'agradaria obrir un altre meló, també.
1: Quin és?
0: Quina és la filia que tenien els ABBA pel món, diguéssim, castellà?
1: Això és senzillament que la discogràfica va veure un filó i que aquí i que en aquest cas no havia enxot a Espanya, van veure que... Perquè també van cantar en francès, també.
5: Clar, la qüestió se voulez-vous, no?
1: Sí.
5: La tornada del tema voulez-vous. Ells venien d'un país amb una llengua que parla molt poca gent, el suec, i ràpidament es van adoptar l'anglès a Eurovisió. En aquella època, el 74, quan van fer Waterloo, l'anglès encara no estava incorporat com la llengua franca del festival, eh? Mm. I ells van ser dels primers que, des d'un país no anglòfon, van triomfar amb una cançó ja directament en anglès. Mm. I hi havia moltes clocades d'ull a altres llengües en el seu repertori, i títols molt elementals, molt fàcil de recordar, SOS, aquest tipus de coses.
3: Però Chiquitita, que la fan en castellà,
1: clar, sí.
3: Jo vaig haver de tirar enrere diverses vegades El ala quebrada. Clar, és que es diu...
0: No és una mala teoria aquesta de que la discogràfica, tal, el que passa que aquesta que sentíem d'esta mañana és del seu segon disc, el primer, el de Waterloo, que diguéssim que encara no havien fet el bombasso internacional. Per cert, ja el disc Waterloo tenien aquesta cançó titulada esta mañana, que van versionar ells mateixos en castellà, eh? Es
1: que
0: la fuerza
1: de un amor así. Una cançó que va cantar la Cher a la segona pel·lícula, que era Fernando, no?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí. No és la de la Cher, però vol sentir Fernando. Algo a mi alrededor, quizá, de claridad, Fernando. Ells mateixos la van versionar també en castellà. I encara un altre èxit més d'inspiració castellana. M'has preguntat abans quina era la meva preferida. Dancing Queen. Et diré que la que detesto profundament és Chiquitita.
1: Jo també.
0: Oh. La detesto.
1: Sí.
0: Oh. No m'ha agradat mai.
1: Sí.
0: No sé si en teniu alguna.
1: I per què? Mira, per què?
0: No sé. Ja. Crec que quan va sortir, i tenim aquesta edat ja,
1: sí,
0: no paraven de posar-la a la televisió i era tremendo. És que no m'agradava gens.
5: Hi ha una altra cançó també amb referència hispànica que és a Put on your white sombrero, també.
1: Ah. Sí, bueno.
0: L'any 1980, poc abans per cert de dissoldre's, els ABBA van reunir les versions en castellà que va fer de la seva discografia, 15 cançons, entre les quals també hi ha, i amb això tanquem ja el cercle, Mamma Mia.

0: I en Joan, doctor, ha estat amb això? Algú ha estat aquí a la taula? Això que fan a Londres, que és...
1: A la Voyage, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, he estat, sí. Això és un fenomen, realment, no? Va començar el 2022, ja van pel cinquè any. L'any que ve continuaran d'entrada fins a l'estiu, i ho veurem fins quan. Bé, és un escenari, una arena, es diu ABBA Arena, per 3.000 persones, construït expressament per ABBA, i és ABBA, i amb la seva versió Avatars, no?, que juguen amb el...
0: I què tal?
1: Amb el joc de paraules.
0: És de veure un concert, com si fos un concert d'elles?
1: S'acosta molt. La veritat és que és força creïble, perquè, bé, hi ha un mètode aquí, doncs, tecnològic sofisticadíssim, on hi ha unes figures projectades allà que es basen en els moviments i expressions facials reals dels membres d'ABBA, sí, que van sotmetre's a unes sessions de gravació de les seves cares, de com es mouen, de gestualitats, etc. I ha estat tot com sobreimprès, d'una manera que són ells, com de l'any 79, amb expressions genuïnes d'ells, i bé, amb una banda en directe, 10 músics que fan el repertori d'ABBA.
0: Mira, la Cris Puig m'envia un missatge ara, dient, ABBA Voyage és el més bèstia que he vist mai a la meva vida. Tu hi has estat o no?
2: No, però ens ho va dir la Cristina.
0: La és el més bèstia que he vist a la vida.
1: I ara s'està estudiant de fer-ho a Nova York, també.
0: Ah, sí?
1: Hi ha un espai, concretament, a la 11a avinguda, a prop de Times Square, on es veu que hi ha un projecte de fer allà un ABBA Arena, també. Va. Tot i que als Estats Units ABBA no van ser mai tan grans com a Europa, a l'època, eh? Però després, clar, ara, amb el fenomen Mamma Mia i tal, ja s'ha globalitzat.
0: Permetem, ara continuem parlant, però falten 19 minuts per les 12 i anem a ampliar aquesta notícia que ara comentàvem fa uns moments, d'aquest heroi que ha frenat, presumptament, segons el Ministeri de Transports d'Israel, la possibilitat que hi hagués hagut un atemptat com el de l'11S a Nova York, estimbant un avió amb 400 passatgers a Tel Aviv. Anem cap a Tel Aviv, precisament, allà hi tenim el Salem Ergui. Hola, Sal, què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Què ha passat exactament i si es confirma aquesta informació?
3: Doncs està investigant ara mateix. A Israel no es descarta que ha sigut un intent d'atac terrorista a càrrec del copilot, que hauria intentat apunyalar el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió emiratí amb moltíssimes persones, evidentment, a bord, quan s'acostava a Tel Aviv. Recordem que aquest avió del Fly Dubai va emetre una alerta d'emergència coneguda internacional i després va tallar el contacte i es va desviar a Aràbia Saudita, que ara mateix està allà a l'avió. Israel va mobilitzar avions de combat, com marca el protocol, per veure què passa amb aquest possible segrest. Es diu ara mateix, no és confirmat, que el copilot és d'Oman i que aquí, per exemple, hi estem veient imatges ja dels passatgers israelians, perquè més o menys uns 80 trens israelians o més, amb sang a la roba i dient que va haver pràcticament un intent de, no sé si és un atac terrorista o un intent d'aquest copilot, però com deies abans, sí que els passatgers i sobretot el pilot van evitar el que podia ser realment un desastre molt, molt gran, una tragèdia.
0: Continuarem parlant, gràcies a Salem Ergui, per aquesta última hora des de Tel Aviv, aquest intent, presumptament intent, deixarem a veure com va la investigació d'un atemptat al nivell de l'11S a Nova York d'intentar estavellar un avió de passatgers que sortosament ha quedat avortat per l'altre pilot a Tel Aviv. Gràcies, Sal, fins ara.
3: Que vagi bé.
0: Tot això estem parlant de... poc més de 15 dies que hi hagi les eleccions a Israel, que són d'un risc evident, però també d'un interès informatiu bestial. Però tornem al tema, anem a posar alegria, perquè és que, si no malament rai, estem parlant d'una gran producció, no, Mireia? O sigui, tu que estàs ja amb el món dels musicals, estem parlant d'una gran producció aquesta.
2: Sí, sí,
0: amb
2: tot. Sí, sí, sí. Bé, que en diferència del... Bueno, cada producció és diferent, la producció que estava abans amb la producció que s'havia fet aquí amb la Nina, totes parteixen de... Tu pots comprar els drets de les cançons, de l'escenografia, del guió... I en aquest cas es va comprar els drets de les cançons i del guió. I aleshores tot el que és escenografia i el que és coreografia, vestuari, tot això és nou d'aquesta producció i és bestial. O sigui que l'escenografia, no? Tothom surt com molt... Bueno, és un espectacle tan rodó que jo crec que s'ha de fer així. Tens el 10 de les cançons i a partir d'aquí has de posar-te una miqueta al nivell. I crec que s'aconsegueix.
0: És veritat, sí. Mireia, que passa una cosa, per exemple, amb molts musicals, tu ara, per exemple, que faràs, teòricament, segons l'Àngel Llàcer, el Hairspray, o Quan torni la jaula de les loques, o quan estem parlant d'altres tipus de musicals, que hi ha una part de la gent que els coneix, però que l'immensa majoria no els coneix, Hairspray, molts no el recordaran, molts no l'han vist, etc. Però és que difícilment algú va veure Mamma Mia sense saber què va veure. I això no sé si és millor o és pitjor.
2: Bueno, jo crec que la gent que ha vist la pel·lícula, en aquest cas, i la majoria de gent que veu la pel·lícula li agrada, la majoria, eh? I penso, és la forma de veure la pel·lícula de la teva vida potser en directe, no? I una pel·lícula que igual fan segona que han fet segona i tercera part segurament, que la Meryl Streep va sortir del teatre i va trucar al productor i li va dir m'ho he passat bomba abans de fer la pel·lícula.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. La Meryl Streep va explicar que ella hi va anar a veure la producció de Broadway i quan va sortir va trucar diu, he anat amb la meva filla i ens ho hem passat, bueno, mega bé. I per això al final van acabar amb el repartiment.
0: Bueno, sempre diuen tots que s'ho van passar rodant la pel·lícula, bueno, que s'ho van
2: passar
0: bomba. Que volen
2: fer la tercera, sí, sí, sí.
0: Com?
2: Que volen fer una tercera, diuen. Bueno, i en cançons hi ha, no? Està
0: sí,
2: clar.
0: Sí, en cançons... Que... Bueno, de fet, ara d'aquí uns moments parlarem de perles de vegades de la discografia que pràcticament ningú coneix d'Ava. Però, clar, una cosa que s'ha de dir també ara és que és música en directe.
4: És música en directe, sí. Tenim una banda espectacular i, bueno, també els cantants, doncs, rigorós directe, així que és perfecte, és perfecte.
0: M'han dit que, ni el faré perquè no l'he vist encara, però la Marga Ortuño i el Martí Esteban, que van estar ahir fins la tanta tard, perquè és 2 hores i mitja d'espectacle, llavors han de llevar d'hora, m'han dit que és molt important, que el final és molt apoteòsic i que hem de recomanar que ningú se'n vagi quan sortiu a saludar el públic.
4: Sí, hi ha sorpresa final.
0: Vale. Important. Una cosa que no em quadra. Esteu, en principi, al Teatre Tívoli fins al 20 de desembre. Nadal, no?
2: Sí, a veure, jo crec...
4: Nadal,
2: és, sí, el Nadal el passarem...
0: Al Tívoli.
2: I sempre el tema de les entrades i tot això s'intenta que la gent, bueno, com anar acotant... Bueno, per si hi hagués una debacle. En aquest cas, anem molt bé. De venda d'entrades.
0: Ja.
2: Molt bé.
0: A venda d'entrades,
2: clar. I crec que la venda, bueno, vull dir que, no sé, cap a festes, segur que estarem. Segur.
0: Ja, porten 60.000 entrades venudes.
2: Sí, és que...
0: 60.000 entrades... Bueno, jo crec que aneu fins a Reis.
1: Un estadi olímpic, no?
0: Un
1: estadi olímpic.
0: Això és un estadi olímpic, ja. És un estadi olímpic. Bueno, i una altra cosa que a mi em sorprèn, que és que hi ha funcions a les 8 o 8:45, però és que arriba el divendres i dissabte feu doble funció. Com punyetes podeu fotre una doble funció cantant i ballant? Aviam...
4: Sí. Jo crec que, bueno, és una preparació física. Jo sempre dic que som atletes, els actors i actrius de teatre musical. I bé, és preparació i no és només el temps que tu estàs a la funció, sinó doncs, totes les classes que tu fas de dansa, totes les classes que fas de cant i tècnica vocal. És preparar-se, no? Estar amb el cos preparat i a punt per poder fer doncs, aquestes 8 funcions setmanals i encara aquests dobletes.
0: Quants anys llevas haciendo de nom de dona?
5: Bueno, de dona, Rosy hago, más bien.
0: De Rosy, perdona.
5: Sí, yo sustituyo a Ana.
0: Sí.
5: Para que Ana descanse. Cuando...
0: Vale. Entonces, de Rosy, ¿cómo portas fent de Rosy?
5: Bueno, estamos por lo menos 7-8 funciones a la semana.
0: No, pero antes ¿cuánto tiempo llevas haciendo de...?
5: Bueno, es verdad que en el 2004, cuando se estrenó en Madrid, estuve 3

0: teatral.
1: Molt teatral.
2: Sí, molt teatral. Sí. Sí. Aquesta cançó formava part d'un petit musical teatral que ells van fer als anys 70, que es deia The Girl with the Golden Hair, del qual venia la cançó Thank You for the Music, venia d'aquí, no? I té, efectivament, doncs, aquest aire, doncs, de musical teatral, així com amb una melodia, doncs, majestuosa, molt ben interpretat per la Frida.
1: Què més?
2: Més. Doncs podem passar a Like an Angel Passing Through My Room.

0: Quina veu, eh?
1: Sí. Mare meva.
0: Aquesta cançó jo la recomano als que encara que tinguin prejudicis amb Baba, que se'n vagin a un disc d'una mezzosoprano sueca que es diu Ann-Sofie von Otter, que va fer amb Elvis Costello, i allà hi ha aquesta versió d'aquest tema, Like an Angel Passing Through My Room, que és una cançó que bueno, parla d'un amor perdut i que es passeja per, com si fos un àngel, un espectre, i és d'una extrema sensibilitat, és una gran cançó d'Ava.
2: Val. Què més?
0: One of Us.
2: Aquesta és més coneguda.
0: Aquesta, que l'he esmentat abans, a mi m'agrada la cosa aquesta de barreja d'esperit crepuscular, de separació. No sé si podem tenir en el cap el videoclip de l'època que surt l'Agneta desfent i refent un pis, no? Agafant caixes envoltada de caixes de pertenences personals i muntant-se una nova vida en un pis, no? Té a veure directament amb la seva biografia, amb la separació. I al mateix temps hi ha aquesta convivència amb el ritme aquest com una mica alegre del reggae jamaicà, que és com desconcertant. Tant, no? I m'agrada aquesta barreja.
2: I una última. En tenen tantes que dius, és que clar, alguna no es reconeix.
0: Clar. Aquí he volgut introduir una cançó de l'últim disc d'Ava, en realitat, que és 2021, sí, a l'àlbum Voyage. Aquesta cançó va ser el segon single, no el primer, i jo crec que és un temasso, eh? I és un tema que podria haver format part d'algun disc d'Ava de principis dels 80 perfectament. Don't Shut Me Down, ve a dir no m'apaguis, no t'oblides de mi, no? I té un component sentimental molt fort i una melodia fantàstica.
2: Doncs que sapigueu que teniu les entrades ja. De moment es poden comprar fins al 20 de desembre al Teatre Tívoli. He mirat un dissabte d'aquí un mes i mig i, per exemple, la platea està pràcticament plena. O sigui que això volarà. Això volarà. Les tindrem aquí durant totes les festes, però això volarà. Que, per cert, cada vegada la Mireia em recorda més a la Michelle Pfeiffer. Oh. Ja sap per què ho diu. Pfeiffer.
3: Per la cuenta que me trae, no?
2: Sí, home, jo va dir-ho l'Àngel.
3: Sí.
2: Que faràs, segurament, que us vau donar la mà, que no hi ha res filmat, però que...
3: No hi ha res filmat, però, bueno, però de moment estem molt interessats els uns amb els altres.
2: Per fer el Hairspray i després per tornar amb la... amb la jaula.
3: No, estic...
2: No deus parar fins no sé quan, no?
3: Bueno, de moment fins als 58 anys o així crec que tinc feina.
2: Perfecte, doncs sí. Endavant.
3: Perfecte.
2: Endavant. A la Mireia Portes la podem disfrutar al Teatre Tívoli, ara de moment fins a festes, amb el musical del Mamma Mia d'Ava al costat de l'Anna Lagares i de la Noemí Gallego, que avui ens han acompanyat aquí al Mont-Arracú. Moltes gràcies a les tres.
3: Gràcies.
2: I fins molt aviat. Bianchotto, no sabia ni que havies escrit mai. Mai. Mai. Un llibre sobre Ava.
0: Però fa temps, això, el 2000 era...
2: Ja.

0: ja. En una època en què hi va haver un revival ja d'Ava en aquell moment. Havien sortit discos, les pel·lícules que esmentàvem abans, que feien cançons d'Ava, i bandes de tribut també. Hi havia el fenomen de Bjorn Again, una banda que li agradava, per cert, molt a Kurt Cobain, a Nirvana, i que feien versions d'Ava amb una clau també humorística, imitant el seu accent suec. I bé, en aquell moment ja hi va haver una onada forta, i per això d'aquí va la idea de fer un llibre.
1: Gràcies, Pinxoto.
0: Res.
1: Gràcies, a
2: Fins
1: ara. Fins ara. 5 minuts i les 12.
3: RAC 1. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
5: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
6: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
7: Festival de la Velocitat de Barcelona. Les carreres de GT més espectaculars del planeta tornen. Arriba la GT World Challenge.
8: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche, tots lluitant per la victòria al circuit. I torna Valentino Rossi.
7: Reunió d'ultracars, vehicles tan exclusius que no veuràs mai pel carrer.
8: Totes les entrades donen accés al paddock i a veure l'expo de cotxes modificats.
7: Del 2 al 4 d'octubre al circuit. Entrades a festivaldelavelocidad.com.
8: Parking i nens gratis.
9: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
10: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2: 3 minuts i acabem.
1: Hola, bon home.
11: Hola,
1: estàs?
11: Bon dia.
1: Què tal estàs?
11: A veure, les noies que estan marxant ara mateix per la porta, adéu.
1: Què passa?
11: Tenen feina perquè de Mamma Mia no només s'ha fet el musical.
1: La lesió de Rafinha no només no és greu, sinó que per precaució ja torna cap a Barcelona, recordem que ahir es va retirar del Àustria-Brasil. I avui que si sou fans d'Ava, teniu una cita amb el món a RAC1 a les 11 del matí. Ens visitaran quatre de les protagonistes del Mundial Mamma Mia. El Mundial Mamma Mia.
2: Àustria i era Austràlia.
1: Que ha tornat a Barcelona, són la Mireia Portes, la Lucía Pemán, la Noemí Gallego i l'Anna Lagares.
11: Si tens alguna queixa, has de parlar amb el Ramon, que és l'oient que ens ho ha fet saber, també. A veure, el Marc Giró creu que els acampats a la plaça del Sol estan tan amb la Mari Carmen que el rebateja.
12: Tenim en connexió i li agraeixo molt. Juan Carmen, ¿qué tal estás?
13: Hola. Me escucha bien que nos estamos quedando sin voz ya de...
12: Nos estás quedando sin voz, ¿eh?
13: De gritar tanto.
12: Juan Carmen, tú eres del sindicato de la vivienda de Carabanchel y desde el sábado estás acampado en Sol. Me gustaría que nos hicieras un poco de crónica. ¿Cómo estáis viviendo todo este asunto? Juan Carmen, dime tú.
13: Pues llevamos desde el sábado, desde tras la manifestación masiva que hubo.
12: Perdona, ¿te estoy diciendo Juan Carmen o es Juan Ramos?
13: Juan Ramos, sí.
11: I no m'estranya que la gent estigui tipa del tema de l'habitatge. Vaig sentir a la SER que hi ha llocs on no hi ha pràcticament espai per viure.
14: Saludos desde el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Unos 2.600 habitantes repartidos en menos de 50 metros cuadrados.
1: Carai.
14: Unos 2.600 habitantes repartidos en menos de 50 metros cuadrados.
15: Carai. Depenent de la mida de les sardines i vigilant sempre que no es facin massa.
11: Veus? No em puc queixar del meu piset, eh?
1: No.
11: De 40 metres quadrats.
1: Sí, sí que és.
11: Per cert, vaig sentir al Tot Costa també que el Kun Agüero ha denunciat el Barça, però no sé què reclama exactament.
16: Kun Agüero Sí?
17: L'estiu del 24 es veu que va demandar al Barça i va demanar 3.000 euros.
18: Una limosna para un ex leproso.
17: Per la liquidació del seu contracte. Per tant, hi ha un judici el pròxim 26 d'abril del 27.
16: Però el, 3.000 euros?
19: El Combà...
16: Quin personatge?
19: El Combà va renunciar al que li quedava de...
20: En què quedem?
19: Contracte, no?
17: Deu haver-hi qüestions contractuals.
19: És evident que 3.000 euros...
1: Escolteu-me, que demà tornem a les 6 del matí. Per cert, demà parlarem de bicicletes, de motos i del que entra en vigor 1 d'octubre amb la DGT. El Pere Navarro, el director del DGT, de la DGT, aquí al Món a RAC1. Fins demà. Bon dia i bona hora.
21: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
22: Bon dia, són les 12. Les comunitats hauran d'assumir el cost per evitar el desnonament de les famílies vulnerables. El nou decret de l'habitatge del govern espanyol preveu que seran les comunitats les que hauran de compensar els propietaris pel deute que hauran contret aquests llogaters amb vulnerabilitat. Això ho diu el decret del govern espanyol, que aquest matí ha publicat al BOE, un dels dos decrets que ahir va aprovar el Consell de Ministres. L'altre encara s'ha de publicar, es publicarà demà, és el que prorroga automàticament els contractes de lloguers, convertint-los a la pràctica en indefinits. Més detalls des del Congrés a Madrid, Jordi Armenteres.
23: Sí, el decret d'avui és vigent a partir de demà i el de demà a partir de divendres. A més, es pot donar la paradoxa que el segon decret, el de lloguers indefinits, sigui vigent durant només unes hores, perquè tot apunta que el Congrés dels Diputats el tombarà amb la majoria de dretes. Sobre el decret d'avui, entre les mesures hi ha aquesta obligatorietat de les comunitats autònomes de garantir alternativa habitacional per famílies amb ordre de desnonament. Si el propietari és una persona física, una empresa petita, no un gran tenidor, l'autonomia, en aquest cas la Generalitat a Catalunya, haurà de pagar el deute en un termini de 2 mesos. I fons del govern espanyol ho justifiquen perquè les comunitats han rebut 7.000 milions d'euros per polítiques d'habitatge aquest 2026. Des de l'executiu es demana que s'aprofitin els decrets des del primer moment, sobretot, com diu el ministre Pablo Bustinduy, per la pròrroga de contractes de lloguer mantenint condicions que és vigent a partir de demà.
24: La pròrroga de los alquileres ya está en el BOE y a partir de mañana se puede pedir. Es una prórroga reforzada, reforzada, que incluye todos los contratos que acaben hasta final del año 28. Digo esto porque afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora. Actualización cero.
23: Entre les mesures també es plantegen desgravacions fiscals de fins al 100% per rebaixar el lloguer, això per propietaris, i crèdits de fins a 50.000 euros sense interessos amb l'aval de l'Estat per comprar el primer habitatge.
22: Tot plegat, però, s'haurà de convalidar en una votació al Congrés aquest divendres i, de moment, cap dels partits dona per fet que hi votarà a favor. Avui, la sessió de control tampoc s'han estalviat crítiques a les propostes del govern espanyol. També des del Congrés, Adrià de las Heras.
25: Sí, els vots de Junts són necessaris i la ministra d'Habitatge no els té lligats. La diputada Marta Madrenas critica que això de presentar 2 decrets per separat és un cacau.
26: Ningú entén res, nosaltres tampoc. I estem parlant d'habitatge, el problema més greu que tenen avui els ciutadans. Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
25: Gabriel Rufián tampoc confirma què farà Esquerra. Unes declaracions amb desafiament inclòs a Oriol Junqueras, que havia dit unes hores abans que sí que votarien a favor dels 2 decrets.
27: ¿Votan a favor, claro, de los 2 decretos?
28: Sé que desde Barcelona se dice eso.
29: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
28: Vamos a revisar hasta la última coma.
29: Tú no ratificas, entonces, no, pero contradices de Junqueras.
28: Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
25: Entre d'altres partits, el PNB també demana temps. Avui no tindrà res clar, ja han avisat. Volen evitar un text que provoqui inseguretat jurídica.
22: Precisament alguns experts avisen que si el Congrés acaba donant llum verd als decrets, la justícia en podria tombar alguns articles. Els que generen més dubtes són els que regulen el mercat de lloguer temporal i d'habitacions i sobretot la prohibició de la compra especulativa. La sotsdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Gemma Cavaller, avisa que el text publicat al BOE genera molts dubtes. N'ha parlat al Món a RAC1.
30: Des del punt de vista jurídic, doncs, planteja molts dubtes d'inconstitucionalitat, no? És a dir, entra en xoc, no?, amb la propietat privada, és a dir, estàs prohibint d'alguna manera adquirir un dret de propietat, no? I doncs això atentaria l'article 9 de la Constitució. També entraria en xoc amb el que és la llibertat d'empresa i la llibertat de capitals a nivell de la Unió Europea.
22: Cavaller creu que la majoria de mesures aprovades ahir pel govern espanyol només són tiretes que no resoldran el problema de fons de la manca d'accés a l'habitatge. I Salvador Illa aposta per endurir el codi penal contra la tinença il·lícita d'armes. És l'anunci que ha fet el president en la segona jornada del debat de política general que s'està fent al Parlament. Illa creu que si les penes són més dures es dificultarà la feina a les xarxes criminals. Des del Parlament, Adrià Santasusagna.
0: L'objectiu és que tenir armes impliqui presó i, per tant, que l'enduriment del codi penal sigui dissuasori. Tenir armes prohibides o modificades tindrà una pena d'entre 2 i 4 anys de presó, per tant s'entraria a presó, i tenir armes curtes sense llicència podria arribar a les penes de 3 anys de presó. A més, l'exhibició de les armes seria un agreujant. El president Salvador Illa diu que portarà la proposta al Congrés dels Diputats.
2: Ho volem fer fent ús de la facultat que se'ns reconeix, que des del Parlament de Catalunya puguem exercir l'iniciativa i portar des del Parlament de Catalunya. M'agradaria, content, insisteixo, amb el suport del seu grup, perquè des del Parlament de Catalunya i d'altres grups, per descomptat, puguem portar aquesta iniciativa de modificació del Codi Penal al Congrés dels Diputats i pugui prosperar.
0: Tot en un debat de política general en què l'oposició ha saltat al coll del president, els més contundents fins ara han estat Junts per Catalunya, que portaran a votació la reprovació de Salvador Illa.
22: I ara els esports. Amb l'Albert Padrón.
3: Rafinha viatja aquesta hora cap a Barcelona després que Carlo Ancelotti l'hagi alliberat de la concentració del Brasil. El davanter del Barça no té cap lesió greu, només un edema a la cuixa dreta que va fer-se ahir contra Austràlia, però l'han deixat tornar per no córrer riscos. Ara tot fa pensar que Rafinha estarà disponible pel partit d'aquí a 10 dies contra el Getafe. Encara en futbol, avui a 3:15 de la tarda, en directe a RAC+1, el Barça femení juga al camp de la Roma, la segona jornada de la Champions. I un quart d'hora abans, en bàsquet, a 6:45, el Manresa debuta a l'Eurocup a la pista del Pauc de Salònica. Finalment, l'equip de Diego Ocampo ha arribat a la ciutat grega a 9:45 del matí després d'un viatge que s'ha fet etern. Havien d'arribar ahir al migdia a Atenes, però ho van acabar fent a les 10 de la nit pels aiguats a Catalunya. Aquest matí s'han llevat a les 5 de la matinada i a 8:15 han agafat un vol fins a Salònica. Ocampo ha cansat la sessió de tir prevista per aquest matí i directament aniran al pavelló a jugar. I una mica més tard, a 9:15 del vespre, l'Espar Girona rep el Konut de Turquia a Fontejau en la fase prèvia de l'Eurolliga femenina. És un partit a cara o creu per saber si l'equip de Roberto Iñiguez jugarà la màxima competició europea o la segona, l'Eurocup.
22: I el temps, s'escapen alguns ruixats febles aquesta hora cap a les Terres de l'Ebre, punts de la costa i del prelitoral, i també de la Catalunya central. Durant la tarda repetiran de manera dispersa, tot plegat amb temperatures més altes que ahir, que poden sobrepassar els 30 graus al sud i a les comarques de Girona. Demà tornen els aiguats, sobretot a la tarda. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també el portal de notícies RACO.cat.
4: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
6: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
7: Mataró! Sí! L'Hospitalet! Sí! Sabadell! Sí! Sants! Sí! Sarrià! Sí! Gervasi! Sí! El Clot! Sí! La Família! Sí! Sant Pladret! Sí! Vicent de Montal! Sí! Coloma Gramenet! Sí! Caraqués! Sí! Vilassà! Sí! Cabrils! Sí! Vall d'Hebron! Sí! Reus! Sí! Santa Perpètua! Olesa! Sí! Rossa! Sí! I Sant Esteve Sant Rubí! Sí!
8: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
6: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
9: Bon dia, Òscar Dalmau.
6: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
9: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
6: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
9: A aquesta hora, els acampats a plaça Catalunya de Barcelona voten fins quan continua la protesta per la crisi estructural de l'habitatge.
6: Perdona, cosa, tots aquests acampats sí. Podrien votar a quina data haurien de començar a cotitzar, no?
9: Però què diu?
6: Si un moment,
9: però,
6: dir, no?
9: Per què?
6: Home, quin tipus de gent sí. Pot acampar a plaça Catalunya
9: sí.
6: A les 12 i 8 minuts del migdia?
9: Ara són les 12 i 8, sí, si ho estàs sentint en un altre moment i tal...
6: Aquesta, bueno, que es fotin. Si ho estan sentint en un altre moment, no penso ara fer una hora menys la Comunitat de Londres...
9: La Comunitat de Londres?
6: Escolta'm, no.
9: Bueno, escolti...
6: Quin tipus de gent pot acampar a Plaça Catalunya a aquesta hora del migdia?
9: Doncs...
6: No és gent que hagi d'anar a treballar a les 6 del matí. No,
4: potser deixar la tenda de campanya allà i a marxar...
6: Sí, home, sí, sí, amb un candau, sí.
9: Sí, sí, sí, sí.
6: És una mica com el públic que teniu aquí.
4: Gent que ha vingut a acampar a l'estudi de RAC1.
9: Què diu ara?
6: Ja pots contar, collons, quin tipus de feina tenen aquesta gent?
9: Bueno, el que tinguin, no sé.
6: Gent que a les 12 del migdia ve amb les mans a les butxaques i no té res millor a fer que venir aquí a veure com fer un programa de ràdio de titelles.
9: Escolti, titella, vostè sí que és un titella.
6: Ja veieu qui teniu de públic, funcionaris o parats.
9: Bueno, prou. En fi, un centenar de persones, com deien, han passat la primera nit d'acampades al Passa Catalunya. Aquest matí han marxat a intentar aturar un desnonament del barri de Sants.
6: No, va, escolteu, suposo... que aquest problema ja està solucionat, home.
9: Ah, sí?
6: Ja no,
9: sí.
6: No en podeu parlar, ja.
9: Bueno, doncs ja
6: perquè
9: està.
6: Perquè Pedro Sánchez ja va escriure ell,
9: sí,
6: a mà,
9: sí,
6: dos decrets llei, bueno, que ho solucionen tot.
9: Eh?
6: En un matí tot arreglat,
9: tot arreglat,
6: eh? Déu-n'hi-do, Pedro Sánchez, sí, quan s'hi posa... s'hi
9: sí,
6: posa, eh?
9: S'hi posa, s'hi posa.
6: Sí, sí, dos, eh? No un.
9: Sí, sí, sí.
6: Dos,
9: sí.
6: Fixa't. Ahir... No, perquè potser un no ens el tombaran, però fer...
9: sí,
6: posa el més xungo, posa un altre.
9: Sí, sí, sí. Ahir es van anunciar, efectivament, dos decrets.
6: Dos.
9: Sí, però...
6: S'ha escrit ell, eh?
9: Sí, oh, sí, d'acord.
6: Una escrit... caligrafia.
9: Molt bé, sí. De puny i lletra.
6: Lletres majúscules, fa unes sí, esses...
9: Unes esses de... Sí, amb retoladors de colors diferents.
6: Sí, molt, sí, molt, amb sanefes.
4: Sí, d'haver estudiat a les monges.
6: Bueno, sí, i fa el marge, abans de començar,
9: sí,
6: marge, amb un regle i el marge, sí, amb un color de verd.
4: Sí, amb pauta, amb pauta.
6: Sí, sí, amb pauta.
9: Sí.
6: Ahir... Per fer la línia recta.
9: Bueno, a veure. Ahir es van anunciar dos decrets lleis, però no estan ni aprovats, eh?
4: No, divendres, que... en principi,
6: però
4: han de passar pel...
6: Sí, però aprovar-los és un tràmit.
9: Sí,
6: home,
9: sí,
6: només
9: sí,
6: s'han de posar d'acord Junts, el PNB,
9: sí, sí,
6: el PSOE, el de la Sosomar, Esquerra, sí, Republicana...
9: Un senyor que passava per
6: allà, no sé què...
9: Unió de Múrcia, eh?
6: Sí.
9: Ja no ve unida, Múrcia.
4: El Pozo Múrcia.
9: El Pozo Múrcia.
6: Sí. Al matí, Pedro Sánchez.
9: Interviu Lloyds.
6: Escolta'm, no, no, però siguem seriosos.
9: Què?
6: Informeu. Això és un programa informatiu? Doncs
4: no.
6: Informeu.
4: Ahir es van aprovar... El Consell de Ministres, al matí, ja ho vam explicar, van aprovar aquests dos decrets llei que han de seguir tot aquest tràmit parlamentari.
6: Doncs ja està, al matí. Ahir, Pedro Sánchez va arreglar el problema de l'habitatge.
9: Mm-hmm.
6: I al vespre va anar a ajudar la Mini Amal a golejar amb la selecció espanyola.
9: Però què barreja?
6: Sí.
9: Si Pedro Sánchez no va anar al partit de la selecció espanyola, que ahir jugava contra no sé qui.
4: Contra Croàcia-Sevilla, sí.
6: Ahir, no hi va anar, però hi era.
9: Eh?
6: Pedro Sánchez no hi va anar, però hi era.
9: Mira, com Nostre Senyor, no?
6: No, sí, exacte. Sí. No us hi vau fixar, amb la Mini Amal?
9: Eh?
6: La Mini Amal, quan va marcar el segon dels 17 gols d'ahir...
9: No.
6: Va dir xiu-xiuejant, fixeu-vos en les imatges, si us passeu a càmera lenta, els
9: sí,
6: llavis, les labials, diu, se lo dedico a Pedro Sánchez, el mejor presidente de España.
9: Això diu...
6: Sí, i us hi vau fixar que després
9: sí,
6: del marcar el gol al Lamín,
9: sí,
6: dibuixava uns números amb les mans, sí, dibuixava el número 304.
9: Clar, perquè el 08-304 és el codi postal del barri de Rocafonda, de Mataró...
6: No, no, no, no,
9: ell és català,
6: que no,
9: malgrat
6: que no,
9: el que pugui dir...
6: Però que no, no, eh? Lamín va fer el 304 amb les mans perquè és el nombre d'escons que traurà el PSOE i les eleccions.
9: Sí, sí, sí.
6: 304, sí, majoria
9: sí,
6: aclaparadora.
9: Sí,
6: això no
9: sí,
6: ho diuen les enquestes, però ho diu Lamín i Amal.
9: Sí, bueno, avui a la competència parlarem del preu dels pisos, dels desnonaments, de l'acampada, tot plegat ho farem amb en Justo, però abans hi ha altres... Hi ha altres qüestions...
6: Nenes, alarma!
9: Un moment, aquesta alarma...
6: Bueno, és l'alarma sí, del tema que interessa.
9: El tema que interessa.
6: No les pluges.
9: No.
6: O sigui, és una altra alerta.
9: Les pluges...
6: És un altre tipus d'alerta.
9: Avui han pujat una mica les temperatures...
6: Escolta'm, avui... que avui estic veient aquí... Hi ha una actriu aquí.
9: Hi ha una actriu.
4: Una actriu,
9: sí,
6: bueno, una actriu, una ballarina de claqué, eh?
9: Sí.
6: Que la
9: sí,
6: segueixo a Instagram perquè es diu la Florence.
9: Sí, però un moment. No...
6: La roba la Florence.
9: Sí, sí, però no pot anar comentant tothom.
6: Bueno, escolta, vull dir, vas veient a la cara del públic i me sona la d'aquesta noia.
9: Sí, aquesta noia.
6: Aquesta noia agafa.
9: Sí.
6: Els muntatges que pengeu de l'Instagram.
9: Sí.
6: Quan parlo jo,
9: sí,
6: i fa doblatge.
9: I fa doblatge, sí.
6: Se'ls aprèn de memòria.
9: Sí, això sí que...
6: I es
9: sí,
6: posa unes ulleres com si fos una abuela. Jo no ho entenc.
10: Això és l'únic que no ho entenc.
4: Home, s'aprèn de memòria el guió, que ja és molt més del que podem dir de vostè. Vull dir que podem dir de nosaltres.
10: Efectivament, escolta, molt bé. Sí, molt bé. Molt bé, gràcies, per aquests homenatges. Molt bé.
11: Que pots ballar una mica de claquet?
4: No, estem a la ràdio.
10: Saps ballar claquet,
1: Sí, sí. Saps ballar claquet, també? Sí.
10: Claro, que no la seguiu a l'Instagram.
1: Sí, la segueixo, però no la setxo. O sigui, no
10: a tu, si en diguéssim, per exemple, claquet.
4: Claquet no diu...
10: És la Florence.
1: Sí, val, d'acord.
10: Jean Kelly, també, però...
1: Jean Kelly...
10: Home, però Jean Kelly...
1: Jean Kelly podria ser el seu revésavi,
10: Bé, el meu?
1: No, bueno,
10: escolta'm! Que és que estem parlant d'un tema i us n'aneu ara a parlar de l'Instagram.
1: Però si ha sigut vostè.
10: No, he sigut jo.
1: Sí.
10: Estic dient...
1: Sí.
10: T'estic dient...
1: Aviam.
10: Que ha sonat l'alarma.
1: Ha sonat l'alarma. Sí.
10: Perquè s'ha de parlar, nenes... El tema, Després de lo del mango...
1: No,
4: és igual, és igual.
10: L'altre,
1: No.
10: Ojo,
1: No.
10: La xamana,
1: No.
10: En direm la xamana. Bueno, no en dic jo, es veu que la gent, les amistats i això, la coneixien.
1: Sí, però sé per on va...
10: Bueno, la mort d'un arquitecte, que era amic de l'Isaac Endic.
1: Sí.
10: Josep Joan Pere.
4: Sí,
10: avui els diaris en van plens, de dades, de detalls,
1: sí,
10: que jo crec que cal comentar.
1: No cal comentar. És veritat que tant La Vanguardia com El País publiquen detalls de la interlocutòria del jutge de Viella, que porta aquest cas,
10: Bueno, ho heu llegit o no?
1: No.
10: Ojo,
4: No, perquè aquesta ciència...
10: Tot és a comprar el diari, ara,
1: Sí.
10: Ojo, perquè, escolta'm, avui ho envia la Conchitín per guat.
1: Sí.
10: Bueno, primer m'ha enviat un missatge de bon dia.
1: Sí.
10: Cada dia m'ho envia. Bon dia, preciós, És la foto d'un gat.
1: Sí.
10: Un gat amb ulleres de sol, amb camisa hawaiana. Fixa't tu, un gat amb camisa hawaiana ja fa gràcia, no? Perquè dius, com se l'haurà pogut posar i botonar?
1: Sí, clar.
10: Perquè va fins al botó del coll, tot...
1: Sense esparracar-se la camisa amb les ungles, no?
10: És molt maco, molt maco. Jo sempre li diem, Conchitín, d'on t'ho treus, això?
1: Sí.
10: És una rata d'internet,
1: Sí.
10: Ho troba tot,
11: Era un elogi?
1: Sí, la rata d'internet.
10: Però escolta, és la foto d'un gat amb camisa hawaiana, no us ho creureu, mirant una posta de sol.
1: Sí.
10: I a sobre, un text que diu, que tinguis un dia tan bo com bona estàs tu. Que em coneixen, les amigues em coneixen.
1: Sí, i diré una cosa.
10: Sí.
1: És estrany que, per dir bon dia, li enviï una posta de sol. O sigui, hi ha una mena de...
10: Espera't un moment, que m'ho miro bé.
1: No, de distorsió en aquest missatge. Que...
10: Sí, doncs pues sí. Ara que ho dius. Ara que ho dius, potser no és una posta, sinó l'alba.
1: Ja, en una foto...
10: Quan surt el sol...
1: Sí.
10: Clar, ho deu ser quan surt el sol, per això diu bon dia.
1: Clar.
10: Ara em quadra més,
1: I una fotografia té això, que no sap si el sol està sortint o està entrant, perquè està congelat.
10: Clar, jo al veure el gat amb camisa hawaiana, doncs ja poses que diu, deu estar a Formentera.
1: Bueno, què volia? Volia dir alguna cosa?
10: No, res, a veure, us poso un antecedent.
1: No cal.
10: Àlex, posa'm una música neutra d'informatius, que una cosa que sigui neutra per no influir en les opinions dels oients, diguéssim.
1: Sí.
10: Vale. Música informativa.
4: Això és la sintonia de crims.
1: Sí.
10: Bueno, per això fem periodisme. Això és periodisme, això.
1: Sí, però...
10: Perdona, tu no has vist Telecinco com en parlen de tot això? O a l'Antena 3, la Mar Rosa Quintana...
1: No tinc
10: la Susana Grissom...
1: Sí, no,
10: el programa aquest que fan a l'Antena 3, a l'Espejo Público...
1: Sí, mira, intento no...
10: Posen músiques encara més tètriques!
1: Ja.
10: Que dius, ui, ara en parlarà... Ara estàs enganxada allà a la pantalla.
1: Molt bé, doncs...
10: Pues total, el cas de l'arquitecte i la seva parella coneguda com la xamana. Vale, estem? Sí, estem?
1: Sí.
10: Vale. Estem situats?
4: Vale. Manera llarga, això.
10: L'any passat, aquest senyor arquitecte fa el sopar de la nit de Nadal a la Vall d'Aran... Que deu ser preciós per Nadal, tot allò.
1: Bueno, sí.
10: Amb neu, llumetes... Sí.
11: Gats amb camisa hawaiana.
10: Sí, gent rica...
1: Tot el que necessites per un Nadal.
10: Què hi havia al sopar de la nit de Nadal, et preguntaràs?
1: Ni ho sé, crec que ni m'interessa, no ho sé.
10: Pues escolta, un sopar familiar amb l'arquitecte, la seva parella, a qui li direm la xamana.
4: No, té un nom i cognom.
10: I un nebot.
1: Un nebot, molt bé. D'ella o d'ella?
10: I de cop i volta, l'home se sent malament durant el sopar...
12: les ostres. S'ha d'anar molt en compte, perquè quan ets a la Vall d'Aran, al riu no hi ha ostres. Han de venir, no, les porten de mar.
4: No hi ha ostres a la Garona, eh?
12: Exacte, no, que és la Garona.
4: La Garona és un riu que surt de la Vall d'Aran i desemboca cap a França. És igual, és que m'he cansat.
6: Bueno, escolta'm, bueno, doncs no aquest sabia, senyor...
12: La dada d'Oriol, perdona. Sí.
6: Aquest senyor s'aixeca de la taula dient no em trobo bé, i cau a terra, sí, i pam, es dona un cop amb un radiador. Típic radiador que es mou just per posar-te sota el cap quan caus.
9: Podem anar una mica més ràpid, radiador amb
4: a veure, sí, sí.
12: Ara resulta que jo no...
4: No.
12: Ara resulta que quan ho estic explicant i ara ho ha d'explicar un home?
9: No.
12: Més ràpid?
9: No, però hem d'anar per feina, perquè realment això sí. Actualitat no és.
6: Com que no és actualitat?
9: Pot ser que interessi,
6: pues explica-li no... La Vanguardia, que no. És el diari que et paga tu el sou.
9: Ja s'ho faran. A mi La Vanguardia no em paga res. Escolti.
6: Mira tota la nòmina.
4: El tema és que Joan Pere va a l'hospital perquè té un cop al cap, li posen... Em sembla que són 3 punts en aquesta ferida i...
12: No és que l'Espanyola que està
4: allà. I li donen... No, crec que no. I li donen l'alta i decideixen tornar.
6: Fixa't, i fixa't tu com és la gent rica, que com que s'ha de netejar la casa, de dir, ara quan tornem s'haurà de netejar la casa.
4: Fixa't
6: que
4: la gent rica... Allà, sí.
6: La gent rica sempre... Diuen, s'ha de netejar.
9: Sí.
6: No hem de netejar. És una fórmula impersonal, una forma verbal. No?
4: Sí, això passa a moltes cases que sempre hi ha algú al vespre que diu s'hauria de baixar la brossa.
6: Exactament, el condicional també, sí. Sí, doncs això, s'havia de netejar la casa. Mm. Llavors, què fa la gent rica? Doncs dius, bueno, ja ho farà la nena.
9: La nena.
6: La noia.
9: La noia, sí.
6: Però nosaltres, en lloc de tornar a casa, anirem a dormir en un hotel. Mm-hmm. Llavors decideixen llogar 3 habitacions d'hotel.
9: Així m'agrada. Si ets ric, que despari la taula una altra i tu a l'hotel.
6: Efectivament. Però analitzem els fets, sisplau, aquí. Quantes persones sopen? Un arquitecte?
9: Sí.
6: Una xamana?
9: No.
6: I un nebot?
9: No, però...
4: Professional, nebot.
6: I quantes habitacions d'hotel agafen?
9: 3.
6: I quanta gent són?
9: 3.
6: I quantes habitacions?
9: 3.
6: I quanta gent?
9: 3, acabo de dir.
6: No, és que de vegades això ho fan els judicis.
9: No, home, no, perquè...
6: Sí, però els abogats pregunten però i tornen ja. A preguntar però... perquè quedi clar i la taquimecanògrafa agafi la nota de dir 3.
9: Ja no sé si van amb taquimecanògrafa.
6: No, 3.
9: 3, sí.
6: 3. Ah. Tu te creus que qui fa la reserva a l'hotel... que deu ser ella, perquè ell no estava per gaires històries.
9: Mm-hmm.
6: No ha d'agafar una habitació doble per ells dos?
4: És que no sabem, això.
9: Ja, jo què sé, però...
6: Que van... No és sospitós que ella i ell dormin en habitacions separades?
9: No, hi ha parelles...
6: Per què? No, la pregunta aquí és per què, senyoria?
9: No, però...
6: Per què?
13: Ella la senyoria no ho sap.
6: No. Ella roncava com un hipopòtam.
9: No,
6: és això?
9: És que no sé.
6: És això el que passava?
9: No ho sabem ni ens interessa, diria.
6: Ah, no? A tu no t'interessarà. Nosaltres sí, no, nenes?
13: Sí.
6: Home, per favor, no es parla d'altra cosa.
4: No, en realment... el programa segur que no.
9: No.
6: D'altra cosa.
4: I el jurat popular realment sempre ha sigut una mala idea. Eh?
6: Total! A tot això encara no ha arribat a casa.
9: No, clar. No.
6: Dormen a l'hotel, cadascú en una habitació.
9: Sí.
6: No m'imagino jo després el compte. És a dir, perquè, clar, aquesta gent se'n va de dir no, escolti, el check-in, el check-out, o el que sigui.
9: Sí, el que
6: és. T'han pres alguna cosa, el minibar? No, però que ho has de fer la mateixa pregunta 3 vegades. Perquè, clar, són 3 habitacions diferents. Sí. Saps què t'ho vull dir? Bueno, salden el compte...
9: Estic cansat.
6: I tornen a casa.
9: Sí.
6: Tornen a casa. Vale.
9: Que ja han d'esperar la taula, uns fullets han d'esperar la taula, no? Entenc que...
6: Sí, us s'ho troben tot taula, net.
4: I estem al dia de Nadal, perquè això havia passat la nit abans.
6: La nit de Nadal.
4: Sí.
6: Per Nochebuena, pues és Nochebuena i mañana és Navidad. Ja estem a Navidad.
9: Nit de Nadal.
6: Eh? Vale, dia de Nadal.
4: Sí.
6: El nebot, que no ha anat a casa, bueno, ha anat a casa però d'ell. Els tiets ja han anat a casa d'ells sí. I el nebot truca per veure què tal està son tio.
9: Sí.
6: Suposo que per preguntar-li als tiets, doncs, lo típic també que es pregunta el dia de Nadal, no? De dir, escolta, vosaltres avui supereu o què?
9: Sí.
6: Perquè, escolta, jo com a molt el dia de Nadal, un iogurt.
9: Sí, ja
6: perquè, escolta, tenim escudella, carandalla...
4: El nebot va trucar per veure com estava el seu oncle
6: sí.
4: I la parella de l'arquitecte li diu que tot bé.
6: Tot bé. Però parla amb l'oncle?
4: No, crec que no.
6: No li passa el telèfon?
4: No.
6: Sospitós, ja. Apunti-ho, això, també, senyoria.
9: Per què d'apuntar?
6: Apunti-ho.
4: Apunti sospitós.
6: Exacte, apunti sospitós.
9: Número 1.
6: I què passa després?
4: El nebot torna a trucar.
6: Ahà, el nebot torna a trucar per veure si han sopat iogurt?
4: No, torna a trucar per veure com evoluciona el seu
6: com evoluciona. I de cop, què passa? Patapam! Telèfono apagat!
14: El telèfon de la tieta apagat.
15: Suposo que no estava...
14: Quina casualitat, eh? S'ha acabat la bateria.
15: Sí, no, clar.
14: Ara te l'agafo.
15: Bueno, però...
14: El nebot truca i truca, però no respon ningú.
15: És que no és il·legal.
14: Bueno, suposo que sí que li respon una veu que diu en aquests moments no li puc atendre perquè estic gestionant una cosa relacionada a la mort d'una persona.
15: No.
14: Que consti en acte això també, senyoria.
15: Això és tot mentida.
14: Bueno, però és una hipòtesi.
15: Si no,
14: és una hipòtesi de treball i això és les hipòtesis, s'ha d'anar estirant el fil.
4: Escolta, ja està, ja està. Angelina.
14: Però que no heu vist, s'ha escrit un crim.
15: Sí, home, i tant.
14: Oh, pues ja està.
15: Escrit un crim... Bueno,
14: Angélica Fletcher.
15: Angélica Fletcher.
14: Vinga.
4: Vinga, escolta, diu, així on està.
14: Total, el nebot, que tenia la mosca al nas, diu, escolta, mare, estic trucant i no m'agafa ningú el telèfon.
15: Sí.
14: Va fins a l'apartament.
15: Tocant el piano, eh? Com si fos Jessica Fletcher.
14: Va fins a l'apartament. Truca insistentment a la porta. Truca una vegada. No obren.
15: Ja.
14: Dues vegades. Sí. No obren, continuen sí. sense obrir. Diu, bueno, pues trucaré al timbre. Perquè tenen timbre. També. Però... Clar, després penses tu... Clar, quina tonteria.
15: Són rics.
14: Quina tonteria de trucar amb
15: tenen
14: la mà.
15: Tenen electricitat.
14: Hi ha electricitat en aquesta... A la Vall d'Aran hi ha arribat l'electricitat.
15: Sí.
14: Llavors truquen...
15: Baixa.
14: Aquest sí. també. No obren, tampoc.
15: No
14: de dir, bueno, pues de cop i volta s'han tornat sorts tots, o què passa?
15: No.
14: Sospitosíssim, això, eh?
4: I el nebot
14: no obrin la porta.
4: Intenta obrir perquè té clau, però no pot perquè hi ha una clau passada per l'altra
14: cosa. Ah! Sí. Això ho heu fet a casa o no?
15: Sí.
14: Poses la clau, eh?
15: Tenir la clau passada.
14: Jo quan, quan em quedo sol a casa, escolta, la
4: si
14: clau,
4: vol...
14: poso la clau per dintre
15: sí.
14: i ja està.
4: Si
14: no
4: vols,
14: pot entrar
4: sí,
14: ningú.
4: No, li llegeixo...
14: Aquí tinc un pany de fitxet que em va costar. A la torta un pare em va costar.
15: Sí.
4: Li llegeixo, si vol, textualment el que diu el diari El País. Perquè el nebot...
14: Llegeix. El nebot us quedareu de pedra.
4: Finalment sí que pot obrir la porta. Diu,
14: finalment final... ja... Però com? L'obre.
4: Diu, al final, gràcies a altra persona que estava en el lugar,
14: sí.
4: lograron abrir la puerta por el método de la radiografía.
14: Wow. Apunta-ho, això, també. Si l'altre era sospitós,
15: sí,
14: això no em negareu que dius, home, això
4: una
14: no
4: persona.
14: Passa ni en una pel·lícula de l'Alfred Hitchcock.
4: Sí, doncs no, això, diu que hi havia una persona que també era allà...
15: No, una que persona ho... que era no, allà.
14: La típica persona que passa per la Vall d'Aran el dia de Nadal...
16: El Pare Noel.
14: Amb la radiografia de quan la van operar de la fractura de la tíbia al peroné...
15: Sí.
14: Que dius, escolta, no tinc res, perquè hi ha gent que no sap sortir al carrer sense res a les mans. Em falta el bolso, un mòbil, les claus del cotxe...
15: Una radiografia
14: de la tíbia al peroné.
4: Això és el que diu El País. He de dir que La Vanguardia, el Toni Muñoz, diu que van ser els bombers qui van ajudar...
14: No m'agrada aquesta hipòtesi.
15: La
14: Vanguardia menteix, fake news.
15: No,
14: és molt millor la versió de que passa una persona
15: una
14: i casualment portava una radiografia i obre la porta.
15: Jo crec que era Rudolf. Com que Rudolf? El del nas vermell.
14: El rei del nas vermell, sí, del Pare Noel.
15: El nas vermell, perquè ells també tenen radiografies, bueno. Els animals.
14: Bueno, prou, total.
4: Total, que aconsegueixen obrir la porta, sigui per una radiografia, o per un bomber amb una radiografia,
14: total,
4: o el que sigui.
14: El nebot entra i se'l troben a ell, força pajarito ja, i a ella fent una espècie de ritual.
4: Ja està.
14: Lluny d'estar ja preocupada, no res, perquè ella, segons els seus amics, és una xamana, que ja us ho he dit, i segons La Vanguardia, li encontraron a l'arquitecte muerto i a su pareja a su lado haciendo una especie de ritual invocando a un ser sobrenatural para intentar resucitarlo. Mort?
15: Bueno,
14: com està la gent,
15: Si això és així, no va funcionar gaire bé la cosa.
14: Sí, no va. No, avi.
15: No.
14: Avi, sisplau.
15: Vols veure una cosa que ha de ressuscitar?
14: Va,
15: no,
14: avi, va.
15: Prou, sisplau, ja està. És que
14: bueno,
15: no podem...
14: Escolta.
15: No, o sigui, hem de
4: ja
15: fer
4: està.
15: Programa.
4: Ja, no sabem, no sabem res més. Això surt de la interlocutòria del jutge, però evidentment és
14: bueno,
4: un cas que
14: encara
4: està en investigació i també aquesta interlocutòria, teòricament aquí hi ha secret de sumari, però vaja, es van saber...
14: Bueno, doncs molt secret de sumari no deu ser,
15: no,
14: perquè ja ho sé tot.
15: Sí, no,
14: ja ho sabem tot, vull dir, escolta.
15: Sí, tot,
14: ja
15: no,
14: ho sabem però... tot, i que al final hi havia un ritual d'aquest esotètric.
15: No, és
14: que de vegades funcionen aquests rituals.
15: Sí,
14: jo cada vespre, com m'agrada fer-me un bany...
15: De color.
14: Bueno, m'agradava, perquè ara em vaig canviar, ja us ho vaig explicar ahir,
15: sí.
14: La banyera, me vaig fer plat de dutxa, ara no puc fer banys.
15: No, clar.
14: Però abans amb la banyera m'agradava al vespre. Això ho he vist a les pel·lícules d'americanes.
15: Sí.
14: Un bany amb espuma.
15: Un bany amb espuma, sí.
14: Pràcticament d'aigua. Dos dits.
16: Dos dits.
14: Però tota la resta de la banyera és espuma.
16: És com una cervesa ben tirada d'aquella.
14: Ah, exacte. És una banyera ben tirada.
16: És una banyera ben tirada.
14: És una banyera ben tirada. Però escolta, cada vespre va posar unes espelmes jo a la banyera, amb una de canyella i de vainilla.
16: Déu-n'hi-do.
14: Si m'encantava llegir l'hororòscop a l'Instagram.
16: Sí.
14: Horroròscop. I escolta, em dormia de meravella,
16: eh? Sí. Dins la banyera. Sí. Que quedava com una pansa. O sigui, dormia mentre llegia...
14: Què vols dir, amb una pansa? Quina edat que creus que tinc?
16: No, la que tinc.
14: Per robar-me com una pansa.
16: Però a partir dels 10 minuts...
14: Trauré la sabatilla!
16: No, home, no, ja. Bueno, en fi, parlarem d'altres coses avui, sí?
6: Sí, també parlarem avui d'una iniciativa dels supermercats Bon Preu.
4: Sí, perquè aquesta empresa de supermercats convertirà a menjar que ja no es pot destinar a consum humà, com el pa sec, les galetes, la pasta o l'arròs, en pinso per animals. És una iniciativa, perdoneu, per lluitar contra el malbaratament alimentari.
16: Hòstia, bon dia, què tal? Una cosa...
6: Bon dia, Nani.
16: Perdoneu una pregunta...
6: Digues, Nani, digues. Sense faltar, que ja t'estic veient les intencions.
16: Si teniu algun pla secret per deixar de ser pobres algun dia? Que esteu agafant pa sec per donar-lo als animals perquè mengin.
4: Bueno, és pa sec, arròs, pasta...
6: Si t'explico que hi ha gent que es fa sopes de pa sec, ben bones...
16: No sé ni... Aquest concepte... És que no el puc imaginar.
6: Que es queda sec, en lloc de llançar-lo, fa sopetes, fa sopa.
16: Sopetes.
6: Amb caldo.
16: Amb caldo.
6: Són bones.
16: Aigua calenta amb pa sec, nene. Però ja està, això ho he vist en una pel·lícula de Chaplin.
6: Però escolta'm una cosa.
16: Es menja també la sola de la sabata. No, per endur-se alguna cosa calenta a la boca.
14: I els cordons de la sabata, que fa com si fossin uns espaguetis.
16: Els fideus, sí.
4: Però en tot cas, és una iniciativa que sembla bona contra el malbaratament d'aliments, i aquest, doncs això, fan unes farines...
16: Fan unes farines.
6: Pinso per animals.
16: Això ja es feia, no?
6: Pinso per animals fets d'aliments que s'han de llançar.
16: No, per animals no, pinso per humans amb poc patrimoni, no? O sigui...
6: Pinso per humans.
16: Frankfurt, o sigui, tot el que no... Frankfurt? De què està fet el Frankfurt?
6: El Frankfurt.
16: Està fet el material del que estan fet els somnis dels pobres, no?
6: No t'ho sabria dir.
16: I un altre... Clar, perquè no t'interessa. A tu t'interessa que t'ompli el ketchup. A tu t'interessa el ketchup.
6: Sí, la mostassa.
16: Has de tenir una tela sobre la que dibuixar la teva pobresa. Aquesta tela és el Frankfurt, no?
6: Exacte, sí.
16: I la pintura, l'oli...
6: L'oli, la pintura l'oli, sí.
16: És el ketchup, és la mostassa i és la maionesa. I són aquells pots de maionesa que ja els veus que si toco això... Són tres malalties.
6: Hòstia, la maionesa que queda incrustada. Justament al voltant del broc del pot de maionesa.
16: No cal, i on la gent toca amb les seves empremtes digitals de pobre.
6: Bueno, escolta'm una cosa. Segons tu, el Frankfurt és pinso per humans.
16: Sí, i una altra varietat de pinso per humans són les barrites de mar, que ja no... O sigui, ja són barrites de mar. O sigui, jo no he nadat mai, però jo que he vist barrites.
6: El Frankfurt marítim, eh?
16: El Frankfurt marítim. Barrites de mar, de quin mar? I sobretot la pregunta del milió, barrites de què? No? O sigui...
6: Bueno, ja t'ho diuen de mar, no?
16: Fixa't que no diuen de pescador. No sigui que és que els hi caigui una denúncia, perquè això no ha vist un pescador... ni a l'aquafòrum aquest que teniu.
6: No ve d'animal viu, en cap moment.
16: No, bueno, normalment, si te'l menges, és mort l'animal.
6: Nani, va, vinga.
16: Bueno, i una altra varietat de pinsos per humans és la gula del nord, que és una cosa... Ara que parlaves de Nadal de pobre, no? No, com que no tinc diners... Com que no tinc diners per comprar angules, compraré uns fideus salats fets de pasta de molts peixos, no? I els pintaré uns ulls com d'animal, amb un rotring zero.
6: I retolaré...
16: La línia l'embellecedor.
6: Sí, retolaré el blíster com si fossin angules, però en lloc d'angula, gula.
16: Gula,
6: però llegit així ràpid, pot colar com angula. Mira,
16: per un pobre se li omple la boca d'angula.
6: Jo he anat a cases... Escolta, que he comprat angules.
16: Em sap greu, he comprat angules. I no eren angules. Des d'aquí una crida a tothom que ens sent. Si sou pobres, com a mínim, dissimuleu, no?
6: Què vol dir dissimuleu?
16: No mengeu pinso, que sempre hi ha fruita, no? La fruita que està tocada. Que ja... no espereu a les 9 que tanquen i feu com cua per remenar.
6: Escolta, no és qüestió de pobresa.
16: Per espigular, no? És que és espigular, és que és una moguda... No,
6: Et canses fins i tot de parlar.
16: Mira, una nova lliçó del meu curs, saber si ets pobre amb una sola pregunta. Hola.
6: Això
16: és un curs molt ràpid per saber si ets pobre.
6: Ah, bé.
16: Soc Nani Fornells, el d'abans. Avui, a saber si ets pobre amb una sola pregunta, us faig només aquesta pregunta.
6: A veure.
16: Heu retallat mai el fregall de la cuina per la meitat, perquè així tens dos fregalls i dura més? Si ha passat això, és que ets pobre. Gràcies. I bo... això ha passat a
14: algú d'aquí? Algú d'aquí ha fet aquesta pràctica?
16: No, aquesta senyora és de Sant, Sant Gervasi.
14: Bueno, una senyora, sí.
16: Ha dit que sí, la de Sant Gervasi.
14: Per aquí? Algú, aquesta pràctica, sí, eh? No.
16: Jo he de dir que he entrat a la cuina de RAC1,
14: sí,
16: i ho he vist.
14: Hi ha un fregall retallat.
16: Hi ha un fregall retallat de dir no el gastem tot, no sigui cas.
14: No sigui cas.
16: No ens morim de netedat. Sí, sí, sí. El 50% ja funciona perquè tenia unes manetes molt petites com de nen d'aquests del segle XIX que van fer la revolució industrial. Gràcies a ells, sí, sí, les màquines, els telers funcionaven perfectament. Després tot va anar pel pedregar perquè vol inventar els drets humans. Però abans les coses anaven millor. Sí. En fi, moltes gràcies, bé, no, que vagi bé. Ja podeu continuar amb aquesta dieta que teniu de Frankfurt.
14: Molt bé, gràcies, Nani. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
16: Tot seguit la repassem.
17: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
18: Perdona, en algun moment parlareu de que s'ha trobat un nou pingüí?
14: Un nou pingüí? Mira, no entrava a l'escaleta del programa, dins les prioritats informatives d'aquest programa, no hi entra, la nova espècie de pingüí.
18: Ho ha enviat el Bru al grup.
4: Ho ha enviat una mica tard, sí. És cert que han descobert una nova espècie de pingüí per primera vegada en 100 anys.
18: En 100 anys, bueno, doncs deu ser gran el pingüí ja, no?
14: Sí, no és que tingués 100 anys el pingüí.
18: I no només un pingüí, sinó una nova espècie de gat, també. Mira que és difícil trobar una nova espècie... Fins ara que estaven els zoòlegs fumant porros, perquè clar,
14: o sigui, és possible,
19: o potser ho estan fent ara i per això van descobrint espècies, no?
18: Una mica... que ben pensat, sí, al final, bro, moltes gràcies.
14: No, bro.
4: Vale, he de dir que t'agradarà molt, en Pol, tu no l'has vist, la foto amb la que il·lustren a la BBC aquesta notícia del pingüí, que són com dos pingüins que sembla que estiguin ballant claqué.
18: Mira,
4: veus?
18: Sí, no, perfecte. A mi els pingüins m'agraden molt, tot, hi ha tot un al cinema, sí? Hi ha un com es diu?
14: Un gènere cinematogràfic.
4: Un subgènere?
18: Sí, correcte, tot el que heu dit, a un gènere que és pingüins.
14: Cinema de pingüins.
18: Cinema de pingüins, de documental, de pel·lícula de ficció, sí, d'animació, sí, i de barreja de ficció, animació i documental.
14: Quina és la pel·lícula de pingüins que més t'ha frapat? La que diguessis per algú que ens senti, que es vulgui iniciar en el gènere de pel·lícules, cinematografia de pingüins?
18: Cinematografia o tele?
14: Home, però m'has dit el cinema,
18: és
14: no?
18: Que també arriba la tele, que hi ha Pingu.
14: Pingu,
18: per exemple, és un clàssic.
14: Perdó.
18: I a partir de Pingu, hi ha un altre que no me'n recordo com es diu.
19: Sí. Hi ha els pingüins de Madagascar.
18: Els pingüins de Madagascar també, que tenen la seva pròpia, el seu spin-off.
19: Sí. També. Hi ha Happy Feet, que ballen claqué, els
18: Happy
19: pingüins
18: Feet,
19: també.
18: És que no em sortia Happy...
19: que és el meu gènere preferit. Sí, exacte.
18: Happy Feet.
14: Compartiu gènere, veig, sí, sí, gènere favorit
18: de
14: cinema.
18: La meva favorita de moment és Happy Feet i un documental que no recordo el nom.
14: Molt bé, es deu dir Pingüins.
18: Tu també l'has vist,
14: segur,
18: oi?
14: Segur. Bé, escolteu, deixem els pingüins de banda perquè continua avui el debat de política general al Parlament, centrat en matèria d'habitatge.
18: Bon dia a tothom.
14: Bon dia.
18: Si voleu, ja us resumeixo el debat de política general d'avui al Parlament centrat en l'habitatge. Els representants dels partits discutiran sobre habitatge, sí, no es posaran d'acord, i si per un casual s'arribessin a posar d'acord en alguna cosa favorable als catalans i als seus habitatges, sí, el Congreso de los Diputados, el Constitucional, el Supremo o Manolo, el del Bombo Resucitat, s'aixugarien el cul amb la llei que surt del Parlament de Catalunya. I ja està. Resumit? Ha quedat resumit?
14: Sí, sí, ha quedat resumit.
18: Adéu, que vagi bé.
14: Molt bé, molt bé. Perfecte, doncs...
18: Bruce... representa que sóc fora.
14: Ja, sí, s'ha tancat la porta.
18: Bueno, ja...
14: Bru, sisplau, pots continuar.
19: Ahir Salvador Illa va anunciar...
14: Hi ha la Jessica Albiach dels Comuns, ara parlant,
4: sí, sí.
14: És que està passant, eh? Bueno, està passant,
4: és el debat de política general.
19: Exacte, va començar... Sí. Va obrir el debat Salvador Illa...
14: Posa la pel·lícula del 324, ara.
4: 300, no, ara es diu 3catinfo, això.
14: Ah, 3catinfo?
4: Sí, veu que cada cop ocupa més lletres de la pantalla.
20: De salaris baixos, que està massa centrat en un turisme que és extractivista, fixa, o en el sector carni intensiu. A mi em preocupa...
18: Home, i en l'ocupació d'Espanya, és que sempre busquen altres coses, que, i els 22.000 milions d'euros que se'n van, què faríem en aquests 22? És que diu, la pobresa infantil és una vergonya del nostre país. El que és una vergonya és que estigui ocupat i que robin els diners dels nostres nens, que els nens estan surten del col·legi i estan berenant un entrepà.
14: Sí?
18: I venen els castellans i els hi roben.
4: Tens dades, sí,
14: ho hem contrastat, això?
18: No tinc dades, tinc ulls. Sí, no calen, sí, sí, dades, sí, sí, en un país ocupat es veuen les coses.
14: Alguna fotografia, ja. Bueno, escolta, tu no eres fora?
18: És que
14: havies tancat la porta?
18: Sí, perdona.
14: Ah.
6: Tanca, tanca. Bé, ahir Salvador Illa va anunciar tres mesures per encarar aquesta crisi. Eh? El...
18: Perdona, ja tornes aquí. Bueno, havíem de parlar d'educació, però... sí. Amb els mestres en vaga des de fa anys.
6: Sí.
18: Havíem de parlar de transport públic, que va com va el transport públic.
6: També
18: en vaga, professional
6: sí.
18: En vaga reclamant millors condicions. Sí. Havíem de parlar de trens que no arriben, de les biblioteques sí. I de les condicions de les bibliotecàries, de la llengua, de la immigració, sí. De demografia, que no podem fer, no que podem sí. Fer polítiques d'immigració perquè diuen que som uns racistes. En canvi, els espanyols la poden fer, però no són racistes. I del país en general. Havíem
6: sí,
18: de parlar sí. De tot
6: és
18: això.
6: Veritat, Mohamed, és veritat.
18: I ara hem de parlar d'una senyora de Madrid a qui han desnonat i han tornat a casa en 48 hores. Per què? Perquè no és catalana. Adéu, que vagi.
6: Bueno, a veure, l'habitatge és un tema molt important.
18: Oi, tan serem... important.
6: Bueno,
18: sobretot escolta... per Pedro Sánchez, que així fa veure que només hi ha dues opcions, que són o ser de Vox o ser del PSOE. És a dir, d'extrema dreta o d'extrema Espanya. Sí, que és el mateix. Vinga.
6: Bueno, escolta, tanca ja per dins, ja. Vinga.
18: Per dins o per fora, perdona.
6: Per fora, perdó.
18: No, perquè si he de tancar
6: bueno,
18: per dins, he d'obrir
6: la porta. No tornis a obrir la porta.
18: No torni a obrir la porta.
6: És que estem intentant llegir una frase de guió i no, és que no puc.
18: Veieu, per culpa de gent com aquest senyor Botifler.
6: Ara jo sóc Botifler?
19: No sé si ha obert la porta, ara.
18: Però... sí, sí.
6: No has obert ni la porta.
19: Jo, per si de cas, porto una radiografia, per si hem d'obrir la porta.
6: Molt bé.
19: D'alguna
6: manera. Molt bé, molt bé.
18: Estaves aquell dia a la Vall d'Aran, perdona. Per culpa de gent de Botiflers, com aquest sí. Senyor, són pobres, amb una economia, com deia Jessica Albiat, basada en el turisme, la mà d'obra barata, amb un país desfet. Som una parmentier de país. Un país ocupat. Això és que, la part que no ha dit ella.
6: No ha dit parmentier. Per
18: un tema
6: no.
18: Relacionat amb que...
6: Molt bé.
18: Ara ja t'ha
6: donat
18: un altre cop, eh?
6: Bueno, veure una cosa, perquè us noto crispats.
18: Bueno, sí,
6: el meu consell, sí. Si voleu un consell, vull dir...
18: No volem...
6: Sabeu que jo...
18: No
6: estigueu crispats.
18: No estigueu crispats.
6: És el meu consell.
0: Crispats. Molt bé.
6: Deixeu-ho explicar les notícies al noi aquest.
0: Sí.
6: Bru.
0: Que
6: és, però quin nom és Bru?
0: Morenet.
18: Morenet de pell, una
19: exacte.
18: Mica dia.
19: És com Mohamed en català, diguem.
6: Però Bru...
18: Perdona, és que Mohamed ja és en català, eh?
6: Però Bru, això té sant? La Iglesia Catòlica Apostòlica i Romana, hi havia un papa que es deia Bru?
19: Hi ha una dita i
6: el
19: tot.
6: El papa Bru?
19: No, el papa Bru no
0: el papa Bru sona que estranyíssim.
19: Bru primer, no?
6: Però qui collons li posa Bru a una criatura? Què són els teus pares, hippies?
0: Però jo sí l'empau, tio.
6: Bru. Et miro els ulls i veig una criatura innocent que ha crescut en una llar on la mare pujava una galleda a la dutxa per emmagatzemar l'aigua abans que s'escalfés perquè no se té de malbaratar l'aigua i perquè després regava l'alfàbrega que va molt bé pels mosquits i per fer pesto.
19: Sí. Són dues alfàbregues diferents, aquestes, també li diré.
6: Veig la teva mirada, aquesta mirada trista que tens.
19: Sí, molt.
6: Que la teva mare també, quan tu eres petit, tenia a casa un pot on guardava l'oli que ja havia utilitzat per fregir 23 vegades les patates, per si calgués fregir un altre cop, una altra cosa.
19: Un cotxe. És com si fos vostè.
6: Veus? És que és així.
19: Gent que cola l'oli de l'arrebossat, eh?
6: Però ara anem a la pregunta, Bru.
19: De fet, anava amb boc en rol a l'escola, que era una funda pels entrepans, per no gastar paper de plata.
6: La bossa de plàstic de tota la vida.
19: Encara existeix, i els que són pares ho hem fet servir una vegada, perquè sabem que allò és... Una merda.
6: Bueno, escolta'm.
0: A veure, una cosa, abans de començar a d'obrir molts melons, el que hem de fer, una cosa, el que hem de fer és la publicitat.
6: Ah, bueno, perquè sí. Després, ojo, molt important, el moment sí. Històric que viurà aquest programa.
0: Què és?
6: Un nen que es diu Bru, sí. Que va créixer en una llar desestructurada, com us estic explicant,
0: sí.
6: Llegirà. Saps llegir, no?
19: Sí, en principi sí.
6: Si n'heu après a casa.
19: En principi sí. Si em dones una estona a la publicitat...
6: Un nen que ha sigut educat a casa...
0: Homeschooling, eh?
6: No. Homeschooling. Llegirà.
0: Llegirà.
19: Però aquesta no és la notícia. La notícia és que parlarem d'habitatge i en parlarem amb el Justo.
6: Home, Justo, preparat.
2: Perico dels bons.
21: No, sisplau, més pobresa, no.
23: Independentistes podrits.
21: És la competència?
23: Sí.
2: Amb els Oscars.
23: De dilluns a divendres.
24: A RAC1.
25: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
26: Si vols ser la compra, ve a Tanacar.
3: esclat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
5: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
7: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
8: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
7: Iaia, no dius pas podem tot?
8: Sí, que puc, sí, sí que puc.
22: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
24: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
28: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
27: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
29: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
30: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
31: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
30: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
31: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
32: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
33: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
34: Vinga, va, una mica més!
33: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
35: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any caparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
33: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
34: Primer peu, segona i castell, carregat!
33: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
0: Aquí passa un minut de 3:15 del migdia. Dèiem que el president Illa...
6: Ho hem avançat a l'inici. Aquesta nit hi ha hagut unes 100 persones que han acampat a la plaça Catalunya de Barcelona per protestar pel dret a l'habitatge.
4: I ara estaven discutint teòricament a les 12 de si continuaven o no.
6: Ui, sí. Ui, sí. 100 persones?
4: Sí.
6: No, no una. No dues.
4: Sí, no. S'acaba el programa, no,
6: 100 persones per pressionar el govern a fer alguna cosa per acabar amb l'habitatge?
18: Una pregunta. La puc fer? Jo sóc aquí. Em queda que jo era aquí dins.
6: Sí, ets aquí. Bueno, ja no sé on era.
18: Bueno,
6: si
18: jo sóc
6: dins...
18: a tot arreu. Una pregunta. Aquesta gent que es manifesta per l'habitatge a plaça Catalunya, on eren quan el Tribunal Constitucional Espanyol va anul·lar parcialment la llei catalana sobre l'habitatge el 2022? On eren quan la justícia espanyola va declarar inconstitucionals alguns dels articles d'aquesta llei, que entre d'altres coses obligaven els grans tenidors a oferir lloguer social a les famílies vulnerables abans de poder interposar determinades demandes judicials? Gràcies i bon dia.
6: Molt bé. Crec que era una pregunta sense opcions, eh? Sí.
18: No ho sé. Lo nuestro. Bon
0: Molt bon dia, avui en directe des de Can Sant. Moltes gràcies.
6: Bon dia, Justo.
0: Bon dia, t'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has vist que l'única cosa que tens més inflada que les bosses dels ulls és la bossa escrotal?
6: Bueno, en cas de ser mascle, sí.
0: No has pogut dormir perquè el teu veí, que no té ofici ni benefici, s'ha comprat les entrades de Waze per fer una story d'Instagram i ara s'ha d'aprendre les cançons que no has cortat ni una vegada en su vida? Com creus que fa diners el teu veí que no treballa i per què sempre a partir de les 2 de la matinada hi ha cua de gent sense dents davant de casa seva?
1: Yo vengo a jugar al bingo, vamos a jugar al bingo. Yo quiero jugar al bingo, vamos a jugar al bingo.
0: No enganya ningú, vols jugar bingo. No et preocupis, estimadíssima Paqui, que ens truca des de Sant Llobregat, de Llobregat, un poble que m'acabo d'inventar per dir Llobregat moltes vegades. Com t'estimo, Llobregat, riu nascut a castellà de Nuga. Llobregat.
6: De Nuga. Castellà de Nuga.
0: Llobregat és el Danubi de la gent que guarda les paelles en el forn perquè no tiene espai en la cuina. Però no et preocupis. Sempre podries estar una mica pitjor, sí. Perquè si tens el son més prim que una actriu de Hollywood, no pateixis, podria estar dormint en una tenda a la plaça de Catalunya. I per decisió pròpia. Així que, endavant, Paqui, vamos allá.
1: Mariquita, qui és bueno y decente, cristiano y creyente, y ese mariquita, respeta a la gente.
0: El mariquita completo. L'única solució possible a la crisi de l'habitatge és el que s'ha fet tota la vida. Autoconstrucció.
6: Autoconstrucció, què vols dir?
0: Omplir els C600 de totxos, anar a la muntanya com Portland, on no hi hagi gaire policia, ni veïns, ni guàrdia urbana, i pico i pala. El dissabte som per aixecar parets. Així ho han fet els pares.

0: Espera un moment, què sent de les meves orelles?
1: O què?
0: He sentit que els teus inquilins no volen pagar del lloguer?
1: Però quins inquilins? Ja no tinc...
0: Doncs està de sort, Oscar Darmán, perquè arriba una empresa que t'assegurarà que tothom pagui els seus deutes a final de mes. Truca ara a l'empresa líder en cobrament de morosos.
1: Com es diu?
0: Manolo Escobrat. Hem passat de defensar la hipoteca a defensar lloguer. En dos dies estem defensant dormint al carrer. Vamos allá. A Manolo Escobrar, l'empresa, no hi haurà peseta que quedi sense pagar. I et preguntaràs, i això és legal?
1: No m'ho preguntava, però ara de sobte m'ho pregunto. Sí, perquè...
0: No et facis tantes preguntes. I tu contracta el servei de Manolo Escobrar. A Manolo Escobrar tothom pagarà. I si no... Bueno, pues ya se farán unas cosas que se fan y
1: se
0: que no
1: se farán unas cosas, ¿qué vol dir? Se farán unas cosas.
0: No es poden dir per la ràdio.
1: ¿Per què?
0: ¿Eh?
1: ¿Exerciran violència?
0: No, se pondran unos baffles molt gordos amb els millors hits de Manolo Escobar 24 hores, amb els altaveus a 120 de volumen.
1: Però, perdona, això sí que és tortura, eh?
0: I tindré un hit célebre de Manolo Escobar com mi carro me lo ocuparon, per exemple.
1: Me lo robaron.
0: ¿Eh? Però antes lo ocuparon.
1: Seriosament, això és legal o no?
0: Això és arte. Lo nuestro. Pepi, que truca des de Santa Coloma de Cervelló, que té el millor dels dos mons, és de Santa Coloma i estar a Llobregat. Viva lo nuestro i recorda, si els teus inquilins són morosos, Manolo Escobrar. Recorda el seu eslògan, si tu no cobres, cobraran ells.
1: No, home, eh? Però això fa pinta d'il·legal, no?
0: No, si no ho veu la policia.
1: Gràcies, Justo.
0: A vosaltres.
2: RAC 1. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Enguany, el Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Shirin Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechawa. Compra ara les entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
10: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
11: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
12: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
13: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, Orcemis i Mollet Jazz Band.
12: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
11: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
12: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
13: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Sinfònica Jove, Daria Piltiai, Orcemis i Mollet Jazz Band.
12: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
14: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani.

0: any amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
1: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
2: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
1: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
2: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
3: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: RAC1. Tots som 1. Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
15: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
17: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
5: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: Increïble.
5: Platòric.
13: Patata.
5: Eh?
13: L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
5: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
4: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
2: Mira, ja ve, recta final.
11: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
10: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
3: Un autèntic bochorno.
4: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
4: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dash. I després de la competència, vostè primer, presentat per Marc Giró. Però abans, les notícies de la una, amb Núria Travessa, bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: I Xavi Rocamora, bon dia, Xavi.
22: Bon dia.
21: El govern espanyol pressiona els socis per evitar que els dos decrets antidesnonaments que va aprovar ahir el Consell de Ministres de caiguin divendres al Congrés. Un dels decrets ja s'ha publicat avui al BOE. D'aquí a una hora aprofundirem en les mesures que conté, per exemple, que les comunitats autònomes hagin d'assumir el deute d'un llogater que no pugui pagar si el pis és d'un petit propietari. També prohibeix els fons d'inversió comprar habitatges per sota del 70% del seu valor de mercat. Demà es publicarà al BOE el segon decret. És el que estableix que els lloguers es prorroguin automàticament i que el propietari hagi de compensar el llogater amb un any de lloguer si decideix recuperar el pis. Pot ser, però, que aquests decrets estiguin en vigor hores, perquè d'entre tots els socis de Pedro Sánchez només Bildu ha garantit el seu suport. El vot d'Esquerra no està clar, depèn de qui preguntis.
23: Nosaltres votarem a favor de totes aquestes mesures, sí, sí, votarem que sí. Ara, ens sembla insuficient.
24: Vamos a revisar hasta l'última coma.
25: Tú no ratificas entonces que contradices a Junqueras.
24: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
21: Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, doncs, que no es posen d'acord. Podem també s'ho vol mirar tot bé i avisa que no acceptarà dos decrets. D'aquí a una hora actualitzarem tota la informació al voltant d'aquest debat en matèria d'habitatge. També anirem al Parlament, on hi ha en marxa la segona sessió del debat de política general. Salvador Illa ha aprofitat per anunciar que el govern està enllestint una proposta de modificació del Codi Penal que enviarà al Congrés per augmentar les penes per tinença il·lícita d'armes. Planteja que la condemna pugui ser d'entre 2 i 4 anys de presó. Primer semestre d'aquest any a Catalunya hi ha hagut més de 300 incidents amb armes. Els incidents amb armes de foc reals han augmentat un 30%. També s'ha reprès avui el judici del cas de Roger Espanyol i tenim en Benet Iñigo, i també estem mirant d'aclarir què ha passat avui en un vol que anava cap a Israel i que ha aterrat d'emergència a l'Aràbia Saudita. Les primeres informacions parlen d'un apunyalament a cabina entre dos pilots, però no està clar el motiu. Mitjans israelians apunten a un intent d'atemptat terrorista.
22: Els esports, Rafinha vola a aquesta hora cap a Barcelona, on es faran més proves per descartar una lesió greu. Les primeres exploracions dels metges brasilers mostren que té un edema muscular i l'entorn del jugador també ha confirmat a RAC1 que no hi ha cap lesió important. El davanter blaugrana, doncs, s'estalviarà l'últim amistós del Brasil aquest diumenge a la Índia, tot plegat l'endemà de la golejada de la selecció espanyola 4-1 contra Croàcia, amb una altra exhibició de Lamine Yamal, que va fer 2 gols i una assistència. Ho repassarem el 14-15, el dia que el Barça visita la Roma en la segona jornada de la Champions femenina. Serà a 6:45 i en directe a RAC+1. I un quart d'hora abans, en bàsquet, el Manresa debuta a l'Eurocup, a la pista del Salònica, després d'un viatge que s'ha allargat molt més del que es preveia. Ho explicàvem ahir, el Manresa va perdre la llaç per culpa dels aiguats a Catalunya i finalment ha hagut de fer nit a Atenes, dormir poques hores i finalment ha arribat a les 10 del matí, pràcticament 24 hores després de sortir.
26: Escolta, molt bé, i ara el temps.
21: Aquesta hora hi ha ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona, a les Terres de l'Ebre també, i a la Catalunya central. Durant la tarda repetiran i els més intensos s'esperen cap al sud del país. Les temperatures més altes que ahir, amb un ascens més marcat a les comarques de Girona. Demà tornen els aiguats, sobretot de cara a la tarda.
26: Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies a Xavier Rocamora, t'has lliurat avui de mi, perquè anem amb un coet al cul. Algo és algo, algo és algo. Fins ara, el 14-15, per favor.
20: No cal fer... Travessa, Xavi Rocamora, dos mites de la radiodifusió catalana.
27: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
26: Marc Giró, Joel Fortuny, Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
28: bon
26: què tal
28: dia,
26: estàs?
28: Molt bé.
26: Molt bé, molt bé. Hem rebut un mail d'una persona que em diu que troba, que en el seu entorn que són fans del programa, però que troba que aquest programa cada vegada és més d'esquerres, més descaradament d'esquerres, i que hauríem de ser neutres. I que, a més, jo parlo molt ràpid. Llavors, jo a aquestes persones els hi he de dir que, efectivament, sí, sí, és que cada vegada són més d'esquerres, i això jo crec que no puc evitar-ho, perquè vaig una empenta que és així. El programa, efectivament, no és neutre, però vostès que ens estan escoltant tampoc, i els recomano que desconfiïn de la gent que diu que és neutre. I respecte a que parlo ràpid, noia, espavileu-vos. Jo... No sé, ara no sabria què dir-te. No sé, perquè... No, vull dir-te que... Sí o no, estàs d'acord? Mira, parlant de persones que parlen ràpid. Avui ens acompanya, Pere, primer Marc Serena, que has estat a Ceuta. Tu has estat a Ceuta com a periodista, acompanyat d'un equip de canadenc, no? Que han anat a fer un reportatge. I vens una mica flipat.
0: Bueno, i ple de tristesa.
26: Pa, i ple de tristesa. Parlant de si d'esquerra o no sé d'esquerra, aquest senyor ha anat a Ceuta, però ara decidirem si nosaltres som d'esquerra o què som. Perquè una cosa, la meva pregunta és, si no és molt d'esquerres, què és? Molt fatxa? És que no entenc jo on està... O sigui, és que jo sé quina és l'alternativa. Això em passa molt, que no entenc quina és l'alternativa. Bueno, digue'm.
0: No, en parlarem, però realment és complicat. A part,
26: perdona, i una altra cosa, també, com que nosaltres ara estem parlant de l'habitatge, hi ha molta gent que diu, ai, Déu meu, tinc un piset, tinc un no sé què, no sé quantos. Que nosaltres estem en contra d'assaltar les cases de la gent, i d'expropiar. Bueno, d'expropiar, ja ho veuríeu, segons en quins casos. Però dit que no és... Que no sou... No? Quiero decirte que estem a favor de la propietat privada, tal i qual, i tot aquest rotllo patatero, però que neutres no som. Marcelena, trist, deies.
0: Bueno, sobretot perquè ja hi vaig anar el 2021, que va ser l'altra vegada que s'havia entrat moltes persones, i la sensació és que pot tornar a passar, o sigui, que no hem arreglat el problema de fons que tenim.
26: Clar. Ens acompanya una persona que vaig conèixer al carrer, t'he de dir, però que l'hagués pogut conèixer a qualsevol altre lloc. És la Marta Casas Vilella, és filòloga, traductora, docent i escriptora d'un llibre extraordinari que es diu Planeta Marc, editat per Columna. Què tal estàs, estimada?
6: Doncs molt contenta d'estar aquí.
26: Molt contenta d'estar aquí. Doncs, sí. Ara parlarem amb tu, però abans, parlant de persones que...
6: ¿Voy yo?
26: Sí, es que claro...
6: Me puedes
26: todo el programa, porque si yo tenía que ser más neutro, hablar más lento, estar más centrada, ser menos mariquita y todo eso, cagada pastureta amb tots vostès, Rocío Sáenz.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mal, supongo. Bueno, esta señora que dice que hablamos rápido, pues... Pues un beso.
26: Y bueno,
6: neutro es un jabón. Yo es lo único que le puedo decir, igual que normal es un programa de mi lavadora. No sé si tiene lavadora.
26: Claro. Porque, normal, que claro, se hace normal.
6: ¿Le lavan la ropa o le tiene lavadora?
26: No ho sabem. Bueno, escolta'm una cosa. Però clar, no és que clar, són dues coses que és com
6: no,
26: una
6: però
26: girafa,
6: sí que és...
26: una girafa que s'escurci.
6: Sí que hay una cosa que no es, que debe ser neutra, que no es de izquierda ni de derecha, es que es nuestro problema con la vivienda, cariño.
26: Claro, esto
6: ¿sabes?
26: De
6: la precariedad, el aborto...
26: Hi ha moltíssimes persones votants de PP i Vox, que hi ha una enquesta que vostès poden, a la que poden accedir, que en qüestions de vivenda tenen posicions molt de classe treballadora i molt d'esquerres, és a dir, que veuen claríssimament el problema, vull dir-te que, no?
6: Clar, venga, no.
26: Afecta es que... a tothom. Tu has estat a la acampada a la Puerta del Sol.
6: Sí, voy con mi camiseta maravillosa del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que ayer hablasteis con Juan Carmen,
26: sí,
6: que no es Juan Carmen, no. Carmen es mi novia.
26: A ver, ¿qué pasa aquí?
6: No, baja, tú me no, pasaste, mi novia enfermera.
26: Yo vaig pensar, tú como eres tan... Tú eres todavía más de izquierdas que yo y menos neutral que yo,
6: sí.
26: Vaig pensar segur que tienes algún hippie metido dentro de la Plaza del Sol. I efectivament. Em vas passar el telèfon de... I tu me passes tu telèfon que posava Juan Carmen.
6: Juan Carmen, pero es cero hippie, dije, es traductora.
26: Bueno, pues
6: es cero hippie.
26: Ya me has antes, era por hacer un guiño. Era
6: vale.
26: Era por hacer un guiño a la neutralidad que nos pueda estar escuchando. Entonces yo le digo, escolta'm, Juan Carmen, y me dice, y él, molt educadamente, no me va a decir que nos diga Juan Carmen.
6: Sí, porque el pobre está agotado porque lleva todos los días ahí durmiendo con el sindicato, la tía dándolo todo. Te diré una cosa de lo de los hippies o no. En la última campana del 15M, quien lo levantó y aguantó hasta el final fueron las personas mayores, porque los policías no se atreven a pegar a las personas mayores. Sí, y hay muchas personas mayores que a las que han desalojado y que no tienen casa, que esto no solo es un problema de los jóvenes, que es la derecha, nosotras ya por ser izquierda radical, que sepan que hay personas de todas las edades y con trabajos, que cuando nos dicen que no tenemos trabajo se están levantando por la mañana yendo a estudiar o a trabajar sus 8 o 50 horas, porque luego...
26: Y luego
6: te vas a seguir acampando.
26: Una cosa, perdona, hombre, dices que la policía no se atreve con las personas mayores y aquí el Udo
6: bueno, sí, la verdad.
26: Van donar unas hostias con pan,
6: sí,
26: y
6: sí, no,
26: igual
6: la verdad.
26: Si eras mami, las edades, eso, ens veus igual. Y a Mari Carmen, esta señora de 87 años, la han desahuciado, pero... Y era...
6: En la cita de la reina.
26: Bueno, llavors una cosa, tu has estat a l'acampada de la Puerta del Sol. Tenim un document sonor, que a més corre per les xarxes, que és aquest.
6: ¿Qué es esto, Nochevieja? Pues no, cariño, es lo que ha decidido poner Isabel Díaz Ayuso para que nos fuésemos de la Puerta del Sol. ¡Los cuartos! Cada 15 media hora la ha puesto, pero a partir... O sea, normalmente por la mañana suena, pero los ha puesto por la noche. Y todo el mundo que lo pone en duda... Me hace mucha gracia porque es como llevan tres días acampados y justo esta noche ha sonado a partir de la una de la mañana.
26: Clar, et volia dir, anem a aclarir, aquest, que és aquest so d'aquestes campanes...
6: És el sonido de la Nochevieja madrileña.
26: És el sonido de la Nochevieja madrileña.
6: Bueno, la de Televisió Espanyola, de Nigartiburu, de tota la vida.
26: Que a més sempre hi ha aquell rotllo que hay que afinar la campana no. Y que no sé qué, no sé
6: cuántos. Una setmana entera que hay que afinar el reloj y que ya están allí los operarios para afinar el reloj. Y hoy ahora funciona súper bien. Y ahora resulta que es digital porque antes había que poner las manillas a la mano, sí, ¿sabes? Sí. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños que había que ver un montón de gente?
26: Sí, que había que hacer cosas, sí, y había claro, feina.
6: Claro, moviendo las manillas y de repente esta noche es digital, sale cada 15 media hora.
26: Ya tota metja. Y una cosa, perdona, y per tant nosaltres sabem, tu que vius a Madrid, bueno, jo també, aquest rellotge no sona a la nit mai.
6: No,
26: I
6: nunca
26: de
6: la
26: dia, i sona de dia.
6: Sí, de dia sí, parece ser que de dia sí, porque yo tampoco lo he escuchado en la vida, porque volvemos otra vez a lo mismo, que este reloj todos los 31 de...
26: Sí, ¿cuántos sí.
6: Nochevieja? Bueno, eso. Tienen que dicen que este reloj no se usa si no es para ocasiones especiales, que es Nochevieja. Entonces yo propongo desde la campana del sol que si nos lo vuelven a hacer este año, pues sacamos las uvas y todo. Y feliz año nuevo de la vivienda.
26: ¿Ells per què s'ha engegat els quarts d'hora i tot el repicó i tot això? És perquè és una tortura, diguéssim, sonora als...
6: Pero es una de las razones por las que también se tiene que unir la gente de la derecha que vive alrededor, ¿sabes? Todos estos rentistas, aunque solo sea por el reloj de la Puerta del Sol, que se unan contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para que no ponga también el reloj. Busquemos excusas para unirnos, por lo menos, ¿sabes? Porque claro, esto por la mañana...
26: A tots els rentistes també se'ls ha de dir tranquil·lament que es llegeixin a l'article de Jaime Palomera d'ahir,
6: claro.
26: Que aquí els decrets aquests que s'estan fent, diguéssim, no van contra la propietat privada ni contra la gent que tingui pisos. Home, carinya, si en tens 500, a la millor sí que ens hauríem de començar a plantejar. Però, a més, haureu de pagar més impostos, diguéssim. Però això, bueno, què passa? Però que el que es demana és que la gent que no tingui seguretat habitacional i de vivenda i pugui crear una llar, que aquesta seria otra, diguéssim, a llarg termini, perquè tu una vida la crees a xuplugar a llarg termini, doncs tinguem això, la gent tingui això, no? O com va?
6: Hay un nuevo decreto que, la verdad, lo estaba hablando con Cristina Fallaras, que es fascinante y nos ha encantado, pero que nunca va a llegar adelante, ojalá, que es que si no te renuevan el alquiler, el propietario está obligado a pagarte 12 años del alquiler, o 12 meses de alquiler.
26: Bueno, això també seria una mesura, perdó, no és cap tonteria.
7: Però jo crec que està...
26: Indemnitzar.
6: No, està en el plan, però d'ahir a que s'apruebe... O sea,
7: en el decret hi és.
6: Claro, claro, si tu no te quieren renovar, te paguen 12 meses. Bueno, és un sueño, imagínate, el sueldo descafé de la vivienda.
26: També és veritat que...
6: Que nadie l'ha tocado nunca, por cierto. Si alguien d'aquí conoce al que l'haya tocado el sueldo descafé, que nos llame.
8: 902-477-7.
6: Menudo tongo, otro tongo. ¿T'imagines que llega alguien y dice a mí me tocó el sueldo descafé? A la senyora de izquierdas no le habrá... De derechas no le habrá tocado el sueldo descafé. Si a alguien le ha tocado el sueldo es café, que venga y lo comparta.
26: Oye, por favor, encima de muy de izquierda, que hablamos rápido y diré que gritamos.
6: Pero
26: ¿eh?
6: Si hoy estamos hablando súper despacio, es que es más difícil. Estamos dejando de ser divertidas. Oye, porque esta señora nos ha dicho que hablemos no. Y no se nos entienda. Pero nuestro problema es cuando se nos entiende. Si se nos entiende, tenemos un problema. Cuando no se nos entiende, hacemos gracia.
26: Claro, yo te voy a decir. Y aparte, nosotras vamos muy drogadas siempre, que no queremos ahora hacer apología del diazepam, pero muchas veces...
6: No, claro que sí, drogadas. Nunca se está lo suficientemente medicada. Y yo desde aquí también digo que cuando más menos a Margi lo he dicho, hombre, porque tengo una vida también.
26: Claro, ¿sabes? es que aparte acabamos agotadas, tú claro. Y yo y todas.
6: Bueno,
26: una cosa, digo, yo quiero decir, porque claro, tú vas a estar acampada, que eso va a hacer, tú ahora tienes 35 años.
6: No,
26: ya.
6: Pero yo en esta no he dormido.
26: Bueno, esto es lo que quiero que me cuentes, que eso es muy interesante. Tú vas a estar ya acampada durante el 15M.
6: Sí, todos los días.
26: Quina, això 2011. Que fa, quan, el 2011.
6: 2011.
26: Tú tienes ahora 35 años, es a dir, que en tenías 24.
7: Fa 15 años.
26: Fa 15
7: claro, años. Tenía
26: 20. 20.
6: Sí.
26: Oh. I allà sí que t'ho vas prendre a la valenta, diguéssim. I ara ja no acampes. Vas a visitar les col·legues,
6: ja
26: a Juan Carmen i tal. ¿Por qué? La edad t'ha passat per sobre.
6: Mira,
26: eh?
6: Yo recuerdo que esa semana fue una de las mejores de mi vida.
26: Lo digo, por si nos está escuchando algún facha que sàpiga
6: sí,
26: que aquestes...
6: Que si no, que aquestes, no acampo no vale, ¿no?
26: Que totes aquestes activistes, al final t'acabes fent gran i ja no pots acampar i estàs ja trotinada, no pots a la manifestació, vull dir que tot acaba caient, l'edat ho acaba posant tot al seu lloc.
6: Pues mira, yo desde ese 15M soy una persona medicada, ¿sabes? Entonces no duermo ni con pastillas, pero bueno, pues no acampo porque evidentemente tengo miles de cosas que hacer y necesito dormir
26: vida,
6: a mi casa,
26: claro.
6: Y porque verdaderamente es maravilloso ver a la gente joven, que era yo en ese momento,
26: sí.
6: Estar allí unidos y es divertidísimo, o sea, yo recuerdo que hice un montón de amigos y hay un montón de cosas que hacer porque hay muchísima música, muchísimos talleres, se come súper bien, quiero decir que si alguien verdaderamente todavía tiene dudas de seguir, si puedes acampar y te lo puedes permitir, o no estás cansado o tu vida no es agotada, acampadora, porque la mía verdaderamente viajo todos los días y no puedo más, pues no podía acampar. Pero yo recuerdo una muy buena experiencia. Ahora, no solo significa acampar el activismo, ¿sabes?
8: Claro.
6: Que al final nosotros tenemos una responsabilidad en los medios de comunicación. Llevo haciendo directos con todos los que hay allí, todo lo que puedo, y me estoy justificando. Hay que ir y apoyar espacio. Y vamos a estar hasta el domingo, quiero decir que también me queda todavía días para ir a dormir.
8: Y tan.
6: Pero no duermo porque también aguantas hasta las mil, ¿eh? Que te quiero yo decir.
8: Claro,
6: vamos,
8: claro.
6: Que tienes que ir haciendo turnos porque...
8: Pero no aguantar hasta las mil es una de tus características fundamentales.
6: No, claro, por
8: cariño.
6: Eso.
8: Una cosa, en este equipo, yo no quiero dar nombres ni tal, somos un equipo, ya sabéis, de 15 personas, lo doy para disimular una mica, pero no sabes, está casi todo el mundo enamorado. Bueno, la Esther y yo, por supuesto. Yo no quiero hablar de la Esther porque me viene mal siempre.
6: De todas maneras,
8: hablar de la Esther. Yo que llevo 450 años casado con mi persona, estoy enamorado como el primer día, es increíble.
6: O sea, Marc está justificando su relación porque sabe que se va a divorciar por la reforma de su casa y quiere que le llegue a su marido que sigue enamorado para que no se divorcie. ¿Es una estrategia?
8: No puedo más. No, y que se quede dentro mi marido con la reforma.
6: De todas maneras, tal y como va la ley de vivienda, cariño, no pasa nada, os pueden comprar la casa con vosotros dentro.
8: Es verdad, es verdad.
6: Y esperar a que os muráis.
8: Es verdad, es verdad. Bueno,
6: que está cerca también.
8: Una cosa, está cerquísima. Es que la gente se cree que se va a morir y vamos a morir todas. Una cosa, pero tú estás enamorada un poco, pero claro, a ver,
6: sí.
8: No es tan bien que ahí Bema ha entrevistado a una persona que se dio Juan Carmen, que se dio Juan Carmen, que se dio Juan...
6: Sí, además, yo esta persona...
9: Juan Ramos, ¿no?
8: Juan Ramos.
6: Juan Ramos.
8: Hostia, Marta, estás súper atenta.
6: Escuchaste ayer, Juan, lo hiciste
8: ella,
6: también.
8: Ella, perdona, Marta, tú nos vas a escoltar el primer dia del primer...
9: Això tu,
8: vostè primer,
9: explicaré.
0: Mare meva.
8: Mare de Déu, senyor. Bueno, explica-m'ho ara, perquè després vés a saber.
9: Ah, molt bé, doncs, el primer dia, jo dic, el Marc Giró, que et coneixia, però tampoc
8: jo
9: tant, no? Però dic, vostè primer. És que el títol té molta guassa.
8: Clar.
9: Vostè primer.
8: Sí.
9: Perquè no només és...
8: Vostè
9: no només
8: primer.
9: És deixar, vostè primer. No només és deixar que parli, que tu vas... Va trucar una senyora, que es deia Rosalia, i la senyora diu, és que, bueno, jo anava a la platja, diu, jo anava a la platja, i han dit aquest telèfon, i he pensat, bueno, tampoc costa tant aprendre sal. Me l'he après i mira, he trucat.
8: Que bo.
9: Aquesta va ser la primera intervenció. La segona va ser una senyora que practicava el poliamor.
8: Home, veus? I aquí va començar tot, ja.
9: Dic, aquest programa... Dic, aquest programa, jo llavors estava escrivint el llibre.
8: Aquest, el Planeta Marc.
9: Planeta Marc. Però no
8: era
9: ets
8: jo.
9: Tu.
8: Jo
9: no.
8: Bueno, de fet, jo t'he convidat perquè em sembla que parlaves de mi. Jo sé que parles del teu fill, bueno, no passa res.
6: T'entrevistarà igual. Perquè nadie se llama Marc en Barcelona.
9: Un dia t'han de dir qui són els reis. No tots els Marcs ets...
8: Escolta'm una cosa.
6: Jo volia terminar dando unas cuantas opciones de precariedad y ya cerrar mi sección, como siempre, que me la he
8: preparado.
6: Bueno,
8: pero antes, un momento.
6: Ah, lo de mi novio.
8: Nosotros, tú m'envies ahí.
0: Has abierto la sección.
8: Tú m'havies enviat
0: ahí. Has abierto la sección.
8: La sección todavía no ha empezado, la tuya, pero no sé si vas a poder empezarla, ¿eh? Et dic una cosa. Tu ahir vas arribar... O sigui, em vas a passar el telèfon des de la plaça del Sol de Madrid perquè volíem contactar amb algú que estigués allà i que veiés, etc.
6: Sí.
8: Llavors, la qüestió està que va arribar i hi havia... va passar un telèfon que posa el teu telèfon, el teu contacte posa Juan Carmen. I jo dic, Juan Carmen,
6: i jo t'estava dient, Carmen és mi novia, Carmen és mi novia, però com
8: claro,
6: no veus el telèfon...
8: Però jo no soy multitask, o sigui, o estoy aquí hablando con el micro o miro el móvil.
6: No,
8: ¿sabes? Se
6: está llamando
8: a
6: alguien.
8: Aparte, yo el móvil no lo puedo coger, porque si cojo el móvil me compro algo por Vinted porque estoy loca. Entonces, no puedo.
6: Una Barbie o algo de esto.
8: O alguna mierda.
6: Bueno, yo lo que te quiero decir relacionado con la precariedad,
8: yo
6: conocí a mi novia en una aplicación porque estaba harta de pasar calor.
8: O sea, ¿tienes novia?
6: Sí.
8: ¡Vamos! ¡Viva la
6: boa! Y lo único que le pregunté por esa aplicación,
9: Carmen,
6: fue,
9: ¿no?
6: Hola, ¿tienes aire acondicionado?
8: ¿En serio? ¿Tú le preguntas?
6: Sí, ¿tienes aire acondicionado? Esto sí que es precariedad, porque yo le dije, yo no me vuelvo a comer una ola de calor
9: perdona,
6: en Madrid sin aire acondicionado.
9: Pero explica-ho bé. Tu estaves acalorada a Madrid i vas dir, què puc fer per no patir calor?
8: ¿En serio?
9: Vaig entrar a l'aplicació de lligar i vaig a buscar la condició que tots els lligues tinguin aire acondicionado. I et vas passar...
8: O sea, que ponería...
6: Lo que pasa que la que estaba más buena y era más impresionante me contestó ya que sí.
8: Pues y punto, y pa'lante, ¿no?
6: Claro, entonces quedé el primer día con ella y a partir de ese día ventilador de techo... terraza.
8: Así sí que se folla, joder, claro.
6: Lo único que comparte piso con su madre y cama,
8: bueno,
6: que es una cosa muy sexy.
9: ¿Cama?
8: ¿Cómo?
9: Cama.
8: Ah, sí. Ay, qué bueno.
6: Así estamos todas, compartiendo cama con nuestra
8: claro.
6: madre. Se llama Mari Carmen, que le mando un beso desde aquí.
8: Que no es desahucien, cuidado.
6: No, por eso.
8: ¿Te imaginas que te llamas Mari Carmen, Mari Carmen y viene a desahuciarte y no eras tú? Oiga, perdona, yo soy multipropietaria.
9: Eso
8: no
9: iba a pasar, ¿eh?
6: Mari Carmen, ¿qué es la de
8: lado?
5: odio para Mari Carmen, pero ¿qué dice, señora? Que
12: això
5: va
12: passar realment.
5: Por favor, que yo, cama, que yo que tengo tres pisos aquí, ¿cómo me van a desahuciar a mí? Vamos.
12: No, es Mari Carmen todavía no
5: desahuciada. De tres o cuatro pisos me tendría usted que desahuciar a mí, ¿cómo? No sabe con quién está usted hablando.
12: Que soy neutra.
26: Que soy... A ver, una cosa. Entonces... Tú, o sea, tú ahora eliges, tu novia la eliges básicamente, y lo sabe ella.
12: No, hombre, claro que no, lo sabe. Sí, me contestó, no te jode. ¿Tienes el acondicionado? Sí, jaja. Claro que me contestó.
26: Ah, ¿qué pasa? Que luego claro, te colo y duermo con mi madre. Dijiste, hombre, apalante, mejor, ¿no?
12: La, hombre, pues si tiene
26: la madre te cae bien, tu suegra te cae bien.
12: Sí, Mari Carmen es muy maja. No entiende muy bien, porque yo tenía una sección en la radio que se llamaba Tengo el coño en modo avión, y le dijo a su hija, oye, cariño, pero que esta persona no está disponible, que tiene el coño en modo avión.
26: Mira, la madre, qué moderna.
12: Y ayer le pregunto, ¿qué pasa? Que ya no tiene el coño en modo avión.
26: ¿Y el coño cómo lo tienes ahora?
12: Lo tengo en libre.
26: ¿Cómo se dice?
0: Roaming.
12: No, libre no. Lo tengo, no, no, no, estoy felizmente con Carmen.
26: Pero tú tenías... Pues, tú llevas,
12: cero, que estaba cerrado solo para Carmen.
26: Venías de una época...
12: Venía de una época de mucho BlaBlaCar.
26: Mucho BlaBlaCar, ¿eh?
12: Es que las relaciones a distancia, volvemos a la precariedad, si no tienes nómina, no las puedes mantener.
14: Totalmente.
12: Es que una relación a distancia solo se puede mantener con una nómina. Porque yo antes pedía que era una pava que tenga casa, que viva sola y que tenga trabajo. No es tan raro. Ya no se puede tener pedir nada. Entonces esto es como la teoría del aparcamiento. Tú ya has intentado aparcar en todos los lados. Entonces... Ya te quedan los huecos que te quedan. Y al final el coche pues lo tienes que arañar por un lado o por el otro para que quepa en el hueco.
26: Al final arañada.
12: Y entonces arañada con lado. Pues ¿qué coges? Te metes en el hueco y te rompes un faro. Que vive con su madre, pues abrazamos a Mari Carmen. Que...
26: Claro, y punto.
12: ¿Que es policía? Pues la dejamos.
26: ¿Es policía tu novia? No,
12: es enfermera.
26: Ah, hombre, pues perfecto. Hombre, genial.
12: O sea, me dijo, sé mantener a gente con vida. Pues, dijo, mira qué mala suerte.
26: Te debo decir... Te debo decir...
12: Sé ver si te está dando un ictus. Si quieres luego te enseño.
26: Hombre, ¿ah, sí? Sí, ¿cómo? Porque...
14: Ah, no, no, digan el truco rápido. Sí, ¿quién es?
12: Tenéis que ver si se os dobla la boca.
26: ¿Cómo?
12: ¿Sí? Pues así.
26: Pero se te dobla rápido. Se dobla la boca.
14: Ajá. ¿Y qué más? ¿Y los brazos, no?
12: Y los brazos, sí. Pero ahora mismo no me acuerdo.
26: No te acuerdo.
12: O sea, vamos a llamar a Carmen.
26: Ya llamándola a ver lo de ictus cómo funcionava. Amb tots vostès, mentre truquem a Carmen, que és l'amiga de Juan Carmen, etc., amb tots vostès, Marc Serena. Ah.
12: Pues ya me guardo la sección para otro día.
26: Ves, mujer, si es que al final todo se aprovecha.
0: De fet, jo m'he quedat pensant que s'havia enamorat d'algú que era com virtual, que estava en una aplicació al començament.
26: Això era
0: perquè
26: passar.
0: Això passa. Hi ha gent que és fictosexual. Hi ha gent que és fictosexual que s'enamora de gent de ficció i per això pensava
12: que... Oye, no, que sí que existe, t'ensenyo una foto.
0: Vale,
12: eso
0: vale.
12: Es real.
26: Vale, també et pot passar que t'enamores d'una persona real i acabi sent una ficció. Saps que la persona s'acabi convertint en una puta ficció a la teva cara, eh? Que et desdibuixi. Això passa moltíssim, que diguis, i aquest senyor qui és? Resulta que és...
12: Mira,
26: Txelo
12: García Cortés,
26: pensava
12: que era una mujer, és un senyor.
26: A veure una cosa. Marcelena, tu has estat... bueno, avui fa dos mesos que va començar la crisi humanitària de Ceuta. I el Marcelena acabes de tornar d'allà, eh? Sí. Has estat treballant per la televisió canadenca.
0: Sí.
26: I has tornat ple de tristesa, Marc, ai Déu meu.
0: Aviam, clar, és que allò... A veure, és un enclavament militar, diguem-ne, a Ceuta. És un lloc on xoquen dos estats.
26: I ara que ho diguessis,
0: Espanya i Marroc. Dos estats que tots són colonitzadors, que volen el màxim d'espai, etc. No? Llavors, Espanya no vol deixar allò, Marroc vol quedar-se allò. Qui està vivint a Ceuta? O sigui, què és Ceuta exactament? Ceuta, la meitat de la gent és funcionaris, gent que treballa per l'Estat, i en gran part policies, militars, legionaris, etc. És a dir que, bàsicament, allà el que hi ha és molt pensament militar o molta gent que viu al voltant d'això. I després, l'altre 50%...
26: Doncs perdona, per haver-hi tant de policia, tanta policia, tant de militar...
0: Per això la gent perd els estreps, també, perquè diu, ostres, com pot ser que justament en un lloc militar, militaritzat, amb tanta policia i tal, hagi passat tot això? Clar.
26: Clar, sí.
0: Després, l'altre 50% són persones de Ceuta amb origen marroquí o musulmà.
26: Clar.
0: I aquí també hi ha el creuament de les dues coses. Hi ha molts legionaris, molts militars d'origen, o sigui, espanyols, però d'origen marroquí.
26: Musulmans.
0: Llavors, aquí hi ha aquestes dues parts i que quan veiem aquestes manifestacions, al final surt una de les dues parts. És a dir, no hi, en les manifestacions que jo he anat a veure allà a Ceuta, no hi ha el ceutí d'origen musulmà o d'origen marroquí dient això és una invasió. Hi ha tot aquest voltant de la legió i dels militars i tal, que són els que prenen el nom de nosaltres som els ceutís i aquí aquesta gent no la volem.
26: O sigui, els que entrevisten a 4 són tots... són d'aquesta facció que dius tu.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, clar, jo em vaig trobar, per exemple, amb ceutís que havien nascut a Ceuta i que deien és que últimament estem al carrer asseguts i ens venen a cridar i a insultar i tal, vés-te'n al teu país, dic, però jo he nascut aquí, saps? Vull dir que, però clar, aquests no participen
26: a... Això també li passa a persones que la millor el seu avi, el seu besavi, els seus pares són marroquins, que han nascut a Catalunya, que també els diuen que se'n vagin al seu país, i resulta que el tio és de Pedralbes.
0: Clar, el que passa és que allà passa amb potents, o sigui, elevat al quadrat, perquè hi ha molt mal rotllo, hi ha molta tensió. Aquests dos mesos tot s'ha anat encara degradant molt més, impressiona, clar, veure aquesta platja, que és el trampolín, que hi ha aquestes 2.000, 3.000 persones allà, vivint en barraques fetes amb canyes, tendes de campanya, cartrons, i, per exemple, clar, és una gent que està... O sigui, al final tothom pateix moltíssim. Evidentment, qui està patint més és qui... Per exemple, jo estava a la tarda a la platja amb aquests nois que, per exemple, tenien problemes de salut i anaven a la Creu Roja, i Creu Roja deia, no, és que nosaltres et podem curar d'una ferida, però si tens un problema de cor o el que sigui, aquí l'únic hospital que hi ha a Ceuta no us tractarà, no? Llavors, hi ha també...
26: Però això va contra tota...
14: Sí, per què no els tractarà?
0: Bueno, perquè els diuen, clar, tu no tens seguretat social, per tant, aquí no tractem.
14: És obligatori
0: no tractem.
14: Tractar tothom, és universal. Sí.
0: I llavors, fins i tot, les ONGs que intenten ajudar són perseguides per... Per exemple, jo vaig parlar amb una ONG alemanya que fa una cosa molt simpàtica, que és carregar els telèfons de la gent. I llavors té cues de dues hores de gent que va a carregar el telèfon mòbil. I clar, diu aquesta gent, és que nosaltres hem d'anar vigilant perquè ens venen a punxar les rodes dels cotxes. Jo quan estava parlant amb ells també deia, aneu al vostre país. O sigui, estan les ONGs que tenen treball allà també amb molta por.
26: A tu també van dir, vete a tu país.
0: Sí, i a mi
26: tu
0: també...
26: Tu haguessis dit, ojalá!
0: Bueno, de fet, va ser graciós també perquè un dels nois d'allà em va dir, benvingut al Marroc. També em va dir això, que... Uh-huh. Perquè clar, mentalment, en veritat, clar, estàs a l'Àfrica. O sigui, també és veritat que depèn, quan et poses allà... Ara segurament també hi ha més gent musulmana o d'origen marroquí allà, segurament, que d'origen d'Andalusia, perquè ens entenguem. Llavors, clar, què és allò? Allò és Marroc, allò és Ceuta, allò és Europa... És una mica complicat, sobretot perquè hi ha molta gent d'origen andalús també allà, saps? Mm-hmm. Llavors, que també han vingut a viure allà. O sigui, és com una mica aquest xoc entre...
26: Però ells, nosaltres, hi ha moltíssima gent que deien, al principi de tota aquesta crisi humanitària, on dona la sensació que tot el que podia fallar ha fallat des del principi, i possiblement des de la colonització europea del món. O sigui, que això deu ser una cosa de segles, però que ells expliquen que hi havia molta, molt bona convivència entre, diuen ells, quatre cultures, que a mi molta cultura, quines cultures deuen ser, però diu, no, hi ha quatre cultures i les ceutis ens portàvem tot superbé. Pues filla, en una setmana s'us han anat tot en orris.
0: Clar, sobretot perquè ara és un moment, jo crec, que no es pot pensar allà. O sigui, ningú no està pensant massa. Està actuant, sobreactuant, cridant, protestant... O sigui,
26: les llavors, televisions també incidint,
0: a molta gent
26: no?
0: Li interessa que amb aquest tema no puguem pensar i et puguin dir, escolta, pues aquesta és la solució, solucions fàcils. Què vol dir que no es pot pensar? Es vol dir que, per exemple, allà trobes molta gent jove. Què ha passat al Marroc l'any passat? Que hi va haver les protestes dels joves més importants dels últims 20 anys protestant contra la dictadura del Marroc. Hi van haver 6.000 persones que van ser detingudes, 2.000 van acabar a presó. Aquesta generació Z del Marroc, aquí ningú no la va ajudar, saps? Aquesta gent com que es va trencar la cara per intentar protestar contra la dictadura del Marroc i no van aconseguir res.
26: Aquí vols dir a Europa.
0: Clar, o sigui, Espanya i Marroc són dos països que estan com molt lligats. Hi ha molta intimitat, diguem-ne, a nivell empresarial, de gent. O sigui, hi ha molta relació. Llavors, sí, hi ha moltes empreses espanyoles que van a fer negocis allà. Sí, hi ha molts empresaris d'aquí que busquen treballadors migrants per treballar aquí. Sí, hi ha l'estat espanyol que arma el govern del Marroc perquè faci la punyeta als saharauis. Però després, quan hi ha algú que intenta tombar la dictadura aquesta... Aquí fem un silenci. Llavors, clar, aquests joves diuen, doncs, escolta, si nosaltres vam intentar fer fora el dictador l'any passat, aquí ningú ens va donar suport, intento salvar-me jo ja, intento marxar. Llavors, clar, jo el que veig és que quan hi vaig anar el 2021 van entrar 8.000 persones, ara han sigut 80.000. Jo no sé, saps? És que poden ser 80.000 més, perquè el problema de fons no s'ha arreglat, diguem-ne, que és que hi ha una gent asfixiada al Marroc, amb una esperança de vida 10 anys inferior, amb una situació...
14: Un atur juvenil
0: increïble... Clar, ara quan s'han explicat... Hi va haver eleccions la setmana passada a Marroc i molta gent deia, és que hi ha hagut baixa participació. Bueno, baixa participació perquè és que és una dictadura. És que em sembla estrany que la gent vagi a votar encara alguna cosa, saps? Perquè la gent ja ho sap, que allò no té... No. I després també el problema és que et trobes a molts d'aquests joves marroquins, que jo vaig parlar amb ells allà a Ceuta, i quan els hi preguntes què funciona o per què estan allà o tal, també, per exemple, quan els preguntes pel rei del Marroc, ells diuen, no, però és que el rei és encara l'únic que ho fa bé. Que també això s'hauria de veure. És a dir, que clar, també quan falta informació, quan la cosa no està ben explicada i tal, qui és el culpable, per què ve aquesta gent aquí, saps?
26: Ja bueno, també tots sabem que no hi ha ningú que expliqui què passa al Marroc, perquè si tu, per exemple, vius aquí a Catalunya o a Espanya i vens explicant exactament què és el que passa al Marroc, quina és la teva opinió, per exemple, sobre la monarquia de Mohamed Tal, doncs potser quan tornis la teva família pues, serà represaliada. Uh-huh. Que això, bueno, això ens ho va explicar l'altre dia un company nostre,
0: total.
26: No? Els periodistes que diuen és que els periodistes no es pot treballar. I si saps la veritat, potser no la pots dir perquè tens por, perquè potser la teva mare, la teva àvia, els teus germans segueixen vivint allà. I és que jo no tinc ni idea. Uh-huh. És que nosaltres hem viscut aquí a Espanya també una dictadura i sabem això de què estem parlant, diguéssim, no? Que de sobte tu, potser t'has exiliat a França, pots... però la teva família segueix estant aquí a... Vull dir que és complicat, clar. I d'allò dius, bueno, no, tu va bien.
0: Clar, i sobretot parlant amb aquests joves, o sigui, han arribat amb una desesperació. Per exemple, me'n recordo que vaig parlar amb un que em deia, jo he passat 6 hores nedant, i nedava a la nit, i anava mirant com la llum del far, i mentre hi havia la llum del far jo deia, cap allà, no? I així va acabar arribant aquest noi. N'hi ha d'altres que no van arribar, n'hi ha d'altres que no van nedar tant perquè simplement van passar una miqueta la frontera ja quan estava com més oberta i tal. Mm-hmm. Llavors, hi ha molta gent que em diu, bueno, jo ho estic intentant i si no ho aconsegueixo ara, me'n torno, però ho tornaré a intentar. Clar,
26: no defalleixen, eh? No
0: defalleixen, però clar, jo el que m'agradaria dir és que la gent que realment l'inquieta que totes aquestes persones vulguin entrar d'una manera tan desesperada hauria de pensar què estem fent tots plegats perquè aquesta gent no hagin de marxar d'una manera desesperada al seu país. O sigui, a banda del dret d'emigrar o no, hi ha el dret de les persones de no haver d'emigrar, no haver d'escapar del seu
26: de
0: país.
26: De romandre.
0: Exacte, puguin estar-se allà.
26: De romandre la seva...
2: De poder viure dignament
0: exacte,
2: al teu poble.
26: Aquest, respecte a això, i aquest, ahir que vam parlar amb la Lucrecia Martel, té aquest documental que es diu...
2: Nuestra Tierra.
26: Nuestra Tierra, que és exactament la terra de qui és... com s'ha de compartir, no? Fa una reflexió sobre això, crec que molt interessant que ve a tomar amb això que estàs dient tu. Perdona, les persones de Ceuta que volen ajudar humanitàriament, dic, fins i tot des del cristianisme, allò de les 7 obres de caritat eren, no? Aixoplugar, donar de menjar, donar de beure, etcètera, etcètera. Doncs, simplement, només amb aquesta convicció, no? Aquesta convicció humanitària o espiritual o sí, cristiana, vaja. I ho fan, ho han deixat de fer, no? Hi ha una persona, per exemple, explicava que vas trobar
0: amb
26: una dona...
0: Bueno, vaig parlar amb una senyora que té una botiga que...
26: Una senyora de Ceuta,
0: Una senyora de Ceuta que, d'origen segurament andalús, diguem-ne que el 2021, doncs, amb els nois que van arribar, aquests 8.000, quan se'n trobava, els donava Colacao al dematí i els ajudava. I ara, en canvi, viu amb molta por i diu, tanco la botiga a la nit, he ficat com el taulell de la botiga allò a la porta perquè la gent no pugui entrar, llavors ella va agafar el que tu vulguis, un colmado aquests de barri, llavors dona les coses i té por constantment doncs, que la robin, que li passi alguna cosa. Clar, la cosa s'ha posat en un nivell molt, molt xungo, d'alguna manera. Llavors aquí hi ha com una gran inversió d'Espanya amb una solució militar, amb mantenir aquest espai. O sigui, al final és molt car, jo crec, tenir Ceuta. O sigui, Espanya, jo crec que li ha de sortir car tenir tota aquella gent allà protegint aquell tros de terra i tal. Però, clar, aquests esforços, després, no sé, dius, no acaben tampoc de funcionar i, a més, tothom acaba de mal humor, perquè realment ja el que hi ha és com molt mal rotllo, molta tensió, és un polvorí increïble. Sí,
2: quan va venir l'advocada aquesta de drets humans especialitzada i que treballa per la ONU... Ens diu que és un polvorí. Allò és un polvorí.
26: La setmana passada, el divendres, va venir una...
0: Sí,
26: Sofia Cànovas, que és una advocada especialista en drets humans, no sé quant, que a més ha treballat a Ucraïna, Blanca de Bé, o sigui, ha vist de tot, i diu que dels pitjors llocs on ha estat és a Ceuta.
0: Sí.
26: I on més por ha passat.
2: I on més por va passar va ser no a la platja del trampolí, que va caminar i va passejar de nit, sinó al centre de Ceuta.
11: El cotxe...
26: Sí,
0: hi ha molta gent que es dedica a gestionar tot aquest caos, aquestes situacions, com la Ceuta, que és realment molt bèstia. Però, clar, l'altra vegada és què fem també per no haver d'arribar a aquesta situació que ens trobem, perquè és que ja ens va passar el 2021 i ens pot tornar a passar.
26: De totes maneres, hi ha aquesta cosa, però això també està passant amb l'habitatge, que efectivament, es poden fer i s'han de fer reflexió d'on venim, perquè som on som, què ha passat com a societat, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però després, això ho ha explicat perfectament, ho expliquen els membres de les ONGs, les persones que estan a primera línia ajudant, diguéssim, que, escolti, davant d'una criatura, davant d'una adolescent, davant d'un home ferit, davant d'un home, fins i tot d'un home embogit, diguéssim, o per les circumstàncies, què fas? L'ofegues? Li dispares? O el salves? Aquesta és. Davant d'una persona que no té, precarietat habitacional,
0: I
26: la xupluga o li disparem? La anem a, fem, diguem, és bèstia el que estic
0: dient. Ara mateix a Ceuta hi ha centenars de menors que estan per allà, que no tenen...
26: I després, aquí... l'altra cosa, allò de l'imperi de la llei que en diuen, es veu que això, tot això està regulat. Aquesta és l'advocada que va venir el dia...
10: La Sofia Cánovas.
26: El que més em va sorprendre és que quan hi ha emergències d'aquestes humanitàries, la ONU, o sigui, la llei internacional... Diu, escolti, n'ha arribat aquestes persones. Ara ja veurem a veure què en fem d'això. Però ha d'haver-hi una...
10: Hi ha uns protocols... De resposta cooperativa.
26: Fins i tot hidrats de carbó que s'han de proveir en aquestes persones, el que s'ha de xuplugar, la qüestió de la higiene, la qüestió de la salut...
10: Quantes dutxes han de tenir
26: segons les persones que vinguin? Vull dir que tot això està... havíem acordat que això funciona així. I després ja filosofarem i farem política sobre tot això i veurem quina és la que ens convé a nosaltres, al Marroc, i a la persona que ve, sé. Escolta, Marcelena, doncs, moltíssimes gràcies per la teva crònica. Després de la publicitat parlem d'un llibre que es diu Planeta Marc, amb la Marta Carles Vilella, que jo de vostès no m'ho perdria. És la història del teu fill, no?
10: Sí.
26: Que és un llibre que heu escrit a dues mans. El teu fill té...
10: TEA. Trastorn de l'espectre autista.
26: I és una història... amb el llibre rius, amb el llibre plores, i a més a més, jo diria que té final feliç, podríem dir, Molt feliç, diria. Sí. Després de la publicitat, menys mal.
27: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Celebra el Village Loves eixa festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
27: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
27: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
27: Arriba la 114a edició del Gio Barcelona.
13: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
27: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
13: Patrocinat per La Vanguardia.
27: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
13: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC1 al concurs de Castells de Tarragona.
16: Vinga, una mica més!
27: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
17: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
27: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
16: Primer peu, segona i castell, carregat!
27: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
26: Escolta'm, seguim aquí amb la Rocío Sáenz, meravella pura, Marc Serena, amb tots vostès un fort aplaudiment per la filòloga, traductora, docent i escriptora Marta Casas Vilella. Bravo. Doncs la Marta Casas Vilella ens vam trobar un dia una cantonada, Rosselló Enric Granados, i vas dir, jo he escrit un llibre, hauria de venir vostè primer, i aquí estàs, perquè vegis.
10: He escrit un llibre amb el teu nom.
26: A més, va dir, es diu Planeta Marc. Clar, tia, quin Marc, quin bon màrqueting. Jo, que sóc narcisista, vaig dir, home, pues genial, cap endavant.
10: Exacte.
26: Planeta Marc està editat a Columna, i és un llibre que ha portat la ficció de la història del teu fill Fèlix, diagnosticat TEA, que això és el trastorn de l'espectre autista, l'has portat, bueno, has fet una ficció, has fet una crònica, diguéssim, sí, ficcionada, una sobre portada, la teva...
1: Una coberta molt bonica.
26: Molt bonica, a més a més. Sí.
9: És la cara de Marc Giró, també.
26: No, és un planeta.
1: És incandescent, no? És un sol incandescent. Mm-hmm. És, realment és un planeta, no? I veus aquí que està orbitant sobre ell mateix.
26: Mm. Escolta una cosa, vosaltres, explica'ns una mica els orígens, diguéssim. Sí. Tu reps, quan reps un diagnòstic d'en Fèlix? Saps que és als 8 anys, no?
1: Molt tard.
26: Sí.
1: Als 8 anys. Mentrestant, la que estava com una cabra era jo.
26: Per què? Què vols dir?
1: Perquè era el que em deien els metges.
26: Ah, sí?
1: Sí.
26: Què vols dir? A veure, explica-ho bé, això.
1: Bé, la primera hipòtesi era que jo el vaig tenir de molt gran, perquè efectivament el vaig tenir, el Fèlix, als 45 anys. Bueno, ara no és res, no? Però és normal, fa 25 anys, doncs sí. Era que jo era molt gran. I llavors, quan jo explicava què li passava al nen, veien una senyora, saps, allà amb una cana ja, amb algun cabell gris, no? Dient, és que aquest nen fa repequeries, no sé quant. Bueno, la típica histèrica. Aquest va ser el primer argument. El segon argument, que el nen era un mal educat, que se'n rifava, que prenia el pèl, que si els hi deixava amb ells ja el farien llaure dret, etc, etc. O sigui que durant 8 anys no hi va haver manera de tenir un d'allò. I les dues característiques, perquè jo ja havia tingut un altre fill, jo tinc un altre fill que es diu Bruno, té 26 anys, i és un noi que, bueno, com a bebè, tu li deies això no es fa, i a la tercera ja ho havia entès.
26: O sigui, tu tenies experiència, dius.
1: Tenia una experiència, sí. També de mare gran, als 43 anys tampoc era una nena, mm-hmm, saps? Llavors, diguem, jo veia unes diferències, jo veia dues coses clares. Una era inconsolable. Jo vull dir així, amb les síl·labes separades, perquè es vegi la magnitud de la tragèdia, del desconsol. No es podia consolar. Una mare que no pot consolar el seu fill.
9: Terrible.
1: Sí, sí, aquí hi ha mares, pares. Però, clar, la mare té un vincle molt fort al principi. És indestructible, allò, no? I no podia consolar el meu fill. Però és que no plorava, és que xisclava. Llavors no sabia jo qui havia... O sigui, jo deia, em matarà perquè li donava la meta. O sigui, estàvem units, però units en un desconsol total.
26: Aquest desconsol fins i tot també li pujava la febre?
1: Sí, això va ser... Bueno, ara jo ho explico com rient, perquè realment és que... O sigui, el duia al pediatre i deia, és que el nen crida molt i d'això li puja la febre. I deia, bueno, mira, tu has tingut dos fills. Amb el gran podràs anar tot arreu, però amb el petit no podreu anar enlloc. És un mal parit. Llavors, de tant que plorava li pujava la febre i ell deia, el pediatre deia, esperem unes setmanetes. Llavors un dia va començar a tossir, i jo pensava, ai que bé, mira, ha deixat de xisclar i de plorar, ara només tos. Sembla que s'estigui expressant, sembla que comenci com a parlar amb la tos, mm-hmm, saps? Però no, era que tenia la tos farina. Sí, un desastre, perquè clar, no anava vacunat. Tot va anar així, tot va anar en doina, és que tot va anar al revés. Però jo, clar, jo de mare motivada, jo vinga, tomba, gira, jo no vaig parar.
26: Quan reps el diagnòstic, per tant?
1: Als 8 anys, perquè ell, que una pediatra li va receptar cortisona... Uh-huh. Amb un nen petit, i li va provocar un brot psicòtic. No, és que la història, veritat, jo ric perquè ja ho tinc molt superat. Li va provocar un brot psicòtic en aquest nen. I en el brot psicòtic, ell ho va veure clar. Em va dir, vull ser normal i vull una vida normal. I un nen de 8 anys acabats de fer, que hem d'anar a urgències psiquiàtriques immediatament perquè aquest fill meu s'ha tornat boig. Però boig de llibre, perquè cap persona als 8 anys pot tenir una consciència tan clara d'aquesta diferència. Perquè normals ho som tots, per entendre'ns, però ell notava una diferència molt gran, saps? Llavors vam anar a Sant Joan de Déu, i fixa't, a Sant Joan de Déu, que els tinc aquí els agraïments en primer lloc, els tinc allò, saps? Cincelados, o sigui, els tinc allà, perquè en una hora i mitja vam tenir un prediagnòstic de TEA, van dir no s'ha tornat boig, el seu fill té un trastorn de l'espectre autista. I en aquell moment, en el moment en què tu reps això, és un descans, però tens una etiqueta. Pregunta.
26: Clar. Què passa
9: bueno,
26: quan...
9: Bueno, això és violència psiquiàtrica, no?
26: Què passa quan quan tens un diagnòstic? És a dir, tu
1: etiqueta.
26: Descrius que tens una...
1: Un alleujament,
26: no? Però...
1: Clar. Els pares tenim un alleujament molt gran, no? Perquè finalment penses, no sóc jo. saps? No, no, no, jo no estic fent res malament. Jo, no te, jo consciència de mala mare no em vaig tenir mai, perquè com que sóc de antes, saps? Això és una cosa que la natura te la porta, no fer de mare. Vull dir, no, tampoc té tant de misteri. Sí. Jo sabia que ho estava fent bé, sí, sí, saps? Clar, però que alguna cosa fallava, però fallava d'arrel.
26: Però parla la, la Rocío parla de violència... sí, el diagnòstic porta una certa
1: exacte,
26: violència.
1: La, no? La, la, el problema del diagnòstic és que és una etiqueta i amb aquesta etiqueta hi va incorporat un estigma, perquè la paraula estigma vol dir marca. Saps l'estigma? Saps?
26: Sí, sí, sí.
1: Doncs vol dir marca, i aquesta marca és indeleble, és una marca que és com si ho portessis aquí al front. Tu vas als llocs i ja la gent et mira diferent, i això per una persona amb autisme són molt sensibles, són persones extremadament sensibles. Llavors ells senten que els estàs mirant d'una altra manera. Amb això, diguem, amb l'estigma ve el bullying, ve el rebuig.
26: Perdó un moment, abans. Quina és aquesta expressió d'aquí un minutet que repetien? Bueno,
1: és que, és clar, la nostra experiència amb els professionals també va ser amb alguns d'ells, no? Però, clar, a veure, si 50%, escolta'm, que el 50% t'hagi tractat malament és molt, no? Va ser més. Va ser més. Perquè llavors no hi havia la consciència que hi ha ara. Clar. És que he tingut la sort que he acabat aquest llibre en un moment favorable per poder-ne parlar. Mm. Val? Llavors, què va passar?
26: De veritat que favorable anar... parlar, però jo, que tenim a l'entorn persones amb TEA, no hi ha tots els mitjans que s'haurien de tenir per atendre a les famílies i a les persones.
1: No, no, i a les famílies tampoc. A veure, nosaltres... A veure, jo tinc encara els lavabos per reformar, d'una casa de fa 50 anys. O sigui, això és molt car, o sigui, és molt car, Hi ha un dispendi...
26: Què és això d'aquí un minutet?
1: Un minutet, nosaltres vam anar... Jo, a veure, jo feia tot el que em deien els especialistes i els professionals, perquè jo crec, o sigui, jo dic, o vas al metge o vas al curandero, no? Que et posi unes espelmes negres i tal. Nosaltres vam decidir anar als professionals, anar als metges. Llavors vam entrar en una associació de nens de síndrome d'Asperger, perquè el meu fill és el que abans es deia síndrome d'Asperger, no? I ara es diu autisme nivell 1. Hem de dir-ho així perquè Asperger feia eugenesi, o sigui, era un psiquiatre austríac que decidia quins nens podien desaparèixer a l'època nazi, clar? Sí. Bueno, això pot ser una altra entrevista.
26: Però sí que t'ho haurem de fer, sí que t'ho haurem de fer.
1: És interessant. El cas, vam anar a aquesta... Primer, moltes reunions amb els pares, tu vas pagant, i arriba un dia que s'entrevista el fill, val? Ja arribar-hi ja va ser molt complicat, perquè ell deia, jo no vull anar amb tarats igual que jo. Això era l'esclar, ell es veia així, no?, el pobre. I finalment hi va arribar. Arribem allà, un lloc molt petit, clar, els autistes tenen problemes amb l'espai, saps? Se senten de seguida, es poden sentir acorralats, enxubats, saps? Estàvem allà en una saleta d'espera, saps?
26: Sí, sí.
1: I quan finalment surt l'entès amb Asperger, saps? Surt aquesta especialista amb Asperger, li diu al Fèlix, li diu... Mira, ara primer parlaré amb la teva mare. Espera't un minutet. I en aquell instant el meu fill ja va veure que aquesta senyora s'havia equivocat molt i que allà no hi tornaríem mai més. No hi tornaríem mai més, perquè un minutet... A veure, una casa, té el volum que sigui, una caseta és petita, no? Aleshores, un minut té 60 segons i un minutet quants n'hauria de tenir? A veure, anem a fer un càlcul. En tindrà menys de 60, en tindrà 60 però els comptaràs més de pressa. Aleshores ell va començar a anar amunt i avall del passadís, saps? Comptant amb veu molt alta, quan no sabíem si... I jo dintre, amb cara de circumstàncies amb aquella senyora, sabent que havíem llançat els diners, perquè una persona que diu això ja veus que no en té ni idea de com tractar un nen amb autisme. I quan es va acabar, va entrar el Fèlix, per no tenir un brot allà, de brot de frustració, va callar tota l'estona, no li va contestar cap pregunta de les que li va fer. I quan va sortir, l'especialista, aquesta senyora, em va dir és que el noi no ha col·laborat. I jo li vaig dir, perdoni, la que no ha col·laborat és vostè. No ha col·laborat, perquè jo ara li donaré un consell. Primer, no pot fer esperar 20 minuts a un nen amb autisme, perquè si tu dius a les 5, a partir de les 5, si tu no la tens, allà es presenta un forat negre. No hi ha res després de les 5. Has d'atendre'l. I l'altre, vostè diu un minutet i per ell un minutet no significa res. No és una paraula que ell reconegui. O sigui que s'hauran pagar per donar-li un consell a la senyora.
26: Escolta una cosa.
3: Seguro que és neutra.
1: Exacto.
26: Escolta una cosa. De totes maneres, bueno, la gent que es llegeixi el llibre...
1: Sí.
26: Perquè, a mi m'agradaria que acabéssim... perquè hi ha un moment que el teu fill fa un tomb.
1: Sí.
26: I ara mateix aquest senyor... s'ha tret un grau superior de fitness,
1: sí.
26: Estudia ADE a la universitat,
1: sí.
26: Un màster en nutrició i també anglès. O sigui, com hem passat, sí. D'embogir per no controlar el temps i no...
3: I patir bullying a l'escola...
1: I 5 intents de suïcidi...
26: Més, la, wow. Més la, una adolescència complexa, no? Vosaltres sí. Dieu que es tancava la seva habitació, jugava amb jocs online, si li traies el wifi també pollastre... Com sí. Hem passat d'aquesta situació... I m'ho has d'explicar exactament en un minut.

0: en les seves capacitats. I, per tant, vaig moure cel i terra perquè ell pogués ingressar en un lloc...
1: De renunciar on, a la pàtria
0: sí,
1: potestat...
0: Sí, era l'única manera que hi havia en aquell moment. Ara no, eh? Ara no el tens per què, però en aquell moment era així.
1: Sí.
0: Per tant, i allà, quan ell va entrar allà, va veure clarament una cosa. Primer, que ell era un privilegiat, perquè tenia una família que l'estimava. Tenia un germà i tenia uns pares que l'estimaven. Els nens que estaven allà eren uns nens sense amor. Eren uns nens rebutjats pels seus pares. Eren nens que tenien uns problemes conductuals terribles. Ell no. Diu, mama, jo he descobert que hi ha nens que són animals, que són bèsties. Jo no. Per tant, ell va tenir molt clar que la primera cosa que volia era tornar en aquell lloc d'amor. I per tornar en aquell lloc d'amor, ell va pensar, m'haig de cuidar jo. I va començar cuidant-se el seu cos. I a través de la cura del seu cos, de l'esport, que després va fer rugby perquè és un portento, és sensacional aquest noi. Va fer, encara ara fa rutines, ell té el grau superior, posa rutines, diríem, i ell fa una rutina diària, es cuina tot el menjar ell, val? O sigui, va començar pel cos, i a través del cos va poder arribar a una comprensió d'ell mateix, a una acceptació d'ell mateix, i amb això es va acabar el bullying i es va acabar tot.
1: No tenim més temps. Planeta Marc, l'edita a l'editorial Columna, és un llibre molt recomanable, però a tu t'haurà de tornar a convidar, perquè una cosa que m'intriga molt, i jo crec que a moltes persones que ens estan escoltant a la millor també els pot interessar, és quan tu o estàs davant... Bé, primer, saber detectar si al teu entorn hi ha una persona amb algun trastorn, amb aquesta etiqueta, i com desfer-la, diguéssim, per poder-te relacionar a l'escola, als veïns...
0: Aquí hi ha una crítica antipsiquiàtrica bastant clara.
1: Per això jo crec que hi ha una segona part, que és com ens podem acostar al teu fill, per exemple, no?
2: Hay una asociación, por cierto, que denuncia la violencia psíquica.
1: Escolta'm una cosa, Marta Casas Vilella, moltíssimes gràcies, eh? Clareta Marc, a l'editorial Columna. No va de mi!
3: Vostè primer, podeu comprar perfectament. Amb Marc Giró.
0: Ai, no sé com ho he fet.
1: Home,
4: RAC 1. Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona. Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba. Del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
5: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
7: Anne Gavarain, guanyadora del Goya per 20.000 espècies d'abejas i nominada a l'Emmy Internacional per Pàtria, arriba al Teatre Apolo amb el seu paper més insòlid, el fundador de la Legió Espanyola, Millán Astray, a Cantando bajo las balas.
8: Cataluña y el País Vasco son dos cánteres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos.
7: Sis úniques funcions del 29 de setembre al 4 d'octubre al Teatre Apolo de Barcelona. Cantando bajo las balas. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
9: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
10: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià.

0: el cine més exclusiu per tots els públics.
1: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
2: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
1: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
3: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
4: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
3: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
4: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
3: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
5: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
6: RAC 1.
7: Doncs abans d'acabar, la Marta Casas Vilella ha escrit aquest llibre, Planeta Marc, a l'editorial Columna, també té un Instagram, Marta Casas Vilella, que hi expliques coses i les teves aventures, etc. I ara una altra aventura que ens explicarà.
8: Un últim consell, perquè quan es tracta de salut, les decisions han de respondre al criteri mèdic per sobre de qualsevol altre. Per això, Assistència Sanitària dona als professionals de la medicina la llibertat necessària per prendre decisions i tu tries el professional que millor s'adapta a les teves necessitats. Assistència Sanitària, l'assegurança mèdica dels metges i la teva.
7: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, demà tornem. Gràcies.
9: Hola, això t'interessa.
10: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
9: I allò del sorteig?
10: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
11: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
12: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
13: Ràdio en directe.
14: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: RAC més 1.
13: Notícies.
15: Podcast.
14: Contingut exclusiu.
13: Escolta.
15: Navega.
13: Descarrega.
14: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
13: Fàcil, còmoda.
15: Intuïtiva.
13: I renovada.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
17: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
18: Molt maca la casa nova, però no teniu terra.
19: És que estem esperant que arribi la gran festa de la casa de l'heroi Merlin per posar el terra vinílic SPC Artens Extreme Zaragoza per només 19,99 euros al metre quadrat.
18: Ah, molt bé.
20: Arriba la gran festa de la casa de l'heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Consulta les condicions a la botiga o web.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
24: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
16: RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: RAC1.
25: Bon dia. Passa pràcticament un minut de les dues. El govern espanyol pressiona els socis per salvar els decrets antidesnonaments que portarà divendres al Congrés. A aquesta hora només té garantit el sí de Bildu. La resta s'estan mirant amb lupa els dos documents. Un ha sortit publicat al BOE. L'altre hi sortirà demà.
0: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
25: Els grups del Congrés ja tenen el detall dels dos decrets que Moncloa portarà divendres al Congrés per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. Hi ha experts que avisen que algunes de les mesures que s'hi plantegin i que de seguida repassarem poden ser inconstitucionals. També partits i col·lectius que creuen que es queden molt curtes. De fet, les protestes es continuen estenent al carrer i han arribat a Barcelona. Unes 150 persones estan acampades des d'ahir a plaça Catalunya. Mentrestant, el govern està enllestint una proposta de modificació del Codi Penal que enviarà al Congrés per augmentar les penes per tinença il·lícita d'armes. Planteja que la condemna pugui ser d'entre 2 i 4 anys de presó. Ho ha anunciat Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general. Junts ha aprofitat per anunciar que intentarà reprovar el president. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
25: Rafinha torna aquesta hora cap a Barcelona, on es farà més proves per descartar una lesió important.
1: Les primeres exploracions mostren que té un edema muscular. Quan aterri, els metges del Barça se'l miraran per confirmar que no té res greu, com assegura la Confederació Brasilera de Futbol i com també ha confirmat l'entorn del jugador a RAC1. Rafinha, per tant, s'estalviarà l'últim amistós del Brasil aquest diumenge a la Índia. D'aquí a una estona els detalls. També repassarem l'última hora de la resta de blaugranes que juguen partits de seleccions, especialment la nova exhibició de Lamine Yamal, protagonista de la golejada d'Espanya 4-1 contra Croàcia, amb 2 gols i 1 assistència. Qui juga avui és el Barça femení, la segona jornada de la Champions. Les blaugrana visiten la Roma a 6:45 de la tarda i en directe a RAC+1. I en bàsquet, el Manresa ha arribat finalment aquest matí a Salònica, on aquest vespre debutarà a l'Eurocup. Els manresans van perdre l'enllaç per culpa dels aiguats i han hagut de fer nit a Atenes.
25: I pel que fa al temps, avui puja la temperatura i s'esperen alguns ruixats a la tarda. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. Sí, ruixats que afectaran sobretot punts del Pirineu, del prelitoral, sobretot de Tarragona, Catalunya Central, comarques de Ponent, i de fet hi ha avisos del Meteocat per més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a la Terra Alta, al Montsià i també al Baix Ebre. I aquestes pluges demà aniran a més, seran més intenses, més abundants i afectaran bona part del país, sobretot a partir del migdia, i no es descarta que demà tornin els aiguats a molts punts de Catalunya. Avui amb unes temperatures més altes, amb un ambient més càlid, però demà comencen a baixar els termòmetres.
25: Les 2:03.
0: 14:15.
25: I com dèiem, el govern espanyol pressiona els socis per evitar que els dos decrets antidesnonament que portarà divendres al Congrés acabin en paper mullat. I el Consell de Ministres en va aprovar l'esperit, podríem dir, i amb dificultats per les diferències entre el PSOE i Sumar. I fins avui no n'hem pogut llegir la lletra petita. Ha estat quan un dels decrets s'ha publicat al BOE. Per exemple, estableix que les comunitats autònomes han d'assumir el deute d'un llogater que no pugui pagar si el pis és d'un petit propietari, o també prohibeix als fons d'inversió comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Demà es publicarà al BOE el segon decret, però ja s'ha enviat als grups, per tant ja sabem que estableix que els lloguers es prorroguin automàticament i que el propietari haurà de compensar el llogater si decideixen recuperar el seu pis. Repassem ben bé què diuen els dos decrets sobre habitatge en aquest informe de l'Eudald Martínez i la Montse Martí.
3: Pròrroga forçosa de 2 anys dels contractes de lloguer.
4: És una mesura temporal i d'emergència. S'aplica només als contractes que s'acabin abans del 31 de desembre de 2028. Per exemple, un contracte que venci demà, el llogater tindrà dret a demanar que se li renovi el contracte 2 anys extres, mantenint les mateixes condicions. L'experta en habitatge Gemma Cavaller de la Universitat Rovira i Virgili admet que la mesura podria acabar estant vigent només un parell de dies, si el Congrés la tomba divendres.
24: La paradoxa és que està vigent, és a dir, fins que no es convalide, aquesta mesura durant el dia d'avui i de demà doncs seria vàlida, per tant, es podria aplicar.
3: Renovació automàtica dels contractes de lloguer per convertir-los en indefinits.
4: És la mesura que s'inclou al segon decret i que encara no s'ha publicat al BOE. Estableix per llei que els contractes de lloguer es renovin automàticament cada 5 anys, excepte si alguna de les parts notifica el contrari, avisant amb 6 mesos de marge. Si el propietari diu que no, haurà d'indemnitzar el llogater, excepte en alguns casos. Per exemple, si el propietari necessita el pis per ell o per un familiar.
3: prohibits els desnonaments fins al 2030.
4: Quedarà prohibit fer fora famílies vulnerables de casa seva si no tenen cap altre lloc on anar a viure. En el cas que el propietari siguin grans tenidors, la prohibició serà automàtica. I també hi ha excepcions per evitar les ocupacions i afectar els petits propietaris. Les comunitats autònomes es faran càrrec, per exemple, del pagament al propietari de les quotes pendents.
24: L'administració hauria d'oferir aquesta alternativa habitacional i, a més, s'hauria de fer càrrec del deute pendent que pogués haver per a satisfer-lo al propietari arrendador.
3: Prohibició de compra a fons voltor.
4: Es veta durant 2 anys la compra d'habitatge per part de fons d'inversió amb finalitats especulatives. En concret, els prohibeix adquirir immobles per sota del 70% del seu preu de mercat.
3: Mesures fiscals i ajudes.
4: Pisos turístics passaran a tributar amb un 10% d'IVA. Habitatge protegit, s'aplicarà un IVA superreduït del 4% per a les empreses que construeixin habitatge de promoció pública. Incentius a propietaris, bonificacions en l'IRPF per a aquells arrendadors que mantinguin o abaixin els preus. I bonificacions al lloguer, ajuts per pagar el lloguer per famílies amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros.
25: Ara ho deia Cavallet, tal com estan les coses, podria passar que aquests decrets estiguessin en vigor poques hores, per si de cas el ministre Pablo Bustinduy apressa els llogaters afectats a aprofitar-ho.
5: La pròrroga de los alquileres ya está en el BOE y a partir de mañana se puede pedir. Es una pròrroga reforzada, que incluye todos los contratos que acaben hasta final del año 28. Digo esto porque afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora. Actualización 0.
25: Moncloa, però, ven un missatge d'optimisme, creu que Junts i el PNB acabaran donant suport als dos decrets. El problema és que tampoc té garantit el suport d'Esquerra ni Podem. De fet, només Bildu els ha compromès a aquesta hora al sí. El govern espanyol necessita el suport de tots els partits que en el seu dia van propiciar la investidura de Pedro Sánchez, perquè PP i Vox hi han anunciat, evidentment, un no rotund. Anem a Madrid, al Congrés dels Diputats. Jordi Armenteras, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, la negociació prioritària és ara mateix amb Junts i el PNB perquè el govern espanyol entén que és més complicada que la negociació amb tota la resta de partits de l'esquerra, tot i que tant Esquerra com Podem expressen també molts dubtes sobre els decrets. Junts i PNB què responen? Doncs de moment demanen temps per analitzar-ho. No els convencen els textos, però admeten que se'ls han de mirar bé per fixar posició. Sí que és veritat que la crítica habitual d'aquests últims mesos als projectes que venen de Moncloa aquest cop no és tan ferotge. Hi ha un canvi de to, sobretot des de Junts. La diputada Marta Madrenas aquest matí interpel·lava la ministra d'Habitatge advertint-li que les coses no es fan així, però sense fixar posició.
7: Ningú entén res, nosaltres tampoc. I estem parlant d'habitatge. El problema més greu que tenen avui els ciutadans. Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
6: Isabel Rodríguez, la ministra, li demanava sensatesa i voluntat negociadora per poder arribar a consensos, deia, conscients que tothom ha de fer esforços i sessions.
8: Creo que cuando ustedes puedan estudiar con profundidad este texto van a verse reflejado en alguna de las cuestiones. No en el 100%, señoría. Es imposible con esta mayoría parlamentaria. Pero sí estoy convencida de que el 100% de la sociedad española y catalana se va a beneficiar de este texto que hoy llevamos al BOE.
6: Des del Partit Nacionalista Basc també hi ha crítiques, però ja s'adverteix que no aclariran absolutament res, com a mínim fins demà.
25: Gràcies, Jordi, però és que la negociació entre el PSOE i Junts cada cop se li posa pitjor a Gabriel Rufián, que ara amenaça de no donar suport als decrets i ho fa més contradient el líder del partit, Oriol Junqueras. Això és el que deia Junqueras aquest matí al Parlament.
9: Nosaltres votarem que sí, ja ho he dit. Nosaltres votarem a favor de totes aquestes mesures. Sí, sí, votarem que sí. Ara, ens sembla insuficient, clarament insuficient, i no va a l'arrel de la qüestió. La qüestió és molt més àmplia i exigeix moltes més mesures i exigeix mesures molt més ambicioses.
25: I un parell d'hores més tard, Rufián des del Congrés ha volgut deixar clar que qui vota és ell.
10: Votan a favor, claro, de los dos decretos.
26: Sé que desde Barcelona se dice eso.
27: ¿Quién ha dicho eso hoy a la mañana?
26: No. Vamos a revisar hasta la última coma.
27: Tú no ratificas entonces que no. Contradices a Junqueras.
26: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
25: Podem també s'ho vol mirar tot amb lupa i Yone Belarra acusa directament al govern espanyol de fer trampes i avisa que aquesta vegada no hi cauran.
28: Lo único que están intentando hacer es trampa, troceando el decreto Mari Carmen que el sindicato de inquilinas les ha pedido que traigan completo. Esta vez no va a colar. Traigan el decreto completo que ya es de mínimos.
25: Curiosament, Podem fa servir la mateixa expressió que el Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo coincideix que trossejar el decret és una trampa i afegeix que, a més, és un nyap jurídic. Des de Madrid també, Adrià de las Heras, bon dia.
11: Bon dia. Feijóo assegura que és un despropòsit això de presentar el text trossejat. Anticipa que això provocarà problemes de seguretat jurídica. De fet, ho ha comparat amb la llei del sí és sí.
12: Si entra en vigor el decreto de la prórroga automática de las viviendas, ¿durante ese tiempo producirá algunos efectos jurídicos? ¿Estaremos ante la misma técnica legislativa de la ley del sí es sí? Partido Nacionalista Vasco y UNS. Si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué.
11: Des del govern espanyol li ha respost la ministra Mónica García.
13: Le puedo contestar que es que el problema de comprensión lectora no solo lo tienen los alumnos, lo tiene también el señor Feijóo. El señor Feijóo está intentando buscar de manera desesperada algún recurso para votar que no a las familias, para ponerse nuevamente del lado de los especuladores, para votar que no a las maricármenes.
11: El líder del PP ha criticat que les mesures provocaran que hi hagi menys pisos de lloguer al mercat i creu que els plats trencats els acabaran pagant les famílies vulnerables.
25: Gràcies, Adrià. I els dos decrets tampoc no agraden als centenars de persones que continuen acampades a la plaça del Sol de Madrid, pendents de veure què passa amb els dos textos. Des d'ahir, però, a Barcelona hi ha una acció similar. Un centenar de persones han passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya. Els concentrats creuen que el govern espanyol ha d'anar molt més enllà per resoldre la crisi de l'habitatge. Més detalls, en Josep Ferrer, bon dia.
15: Bon dia. Durant el matí s'han organitzat diferents activitats al campament improvisat a plaça Catalunya i alguns han anat fins al barri de Sants per intentar aturar un altre desnonament. Confien que aquesta nit s'hi sumi més gent. Maher, una de les persones que participa a l'acampada, explica per què fan la protesta.
17: Veiem que el decret Maricarmen se'ns queda un poc curt i més ara que ho han separat en dos punts i aprovaran només un, això és el que tenim més clar segurament, i volem començar a treballar també per parlar del tema de vivenda. Hem de parlar de les empreses que es dediquen a desocupació extrajudicial, hem de parlar de les seves pràctiques mafioses i de coacció a les inquilines i inquilins.
15: Els manifestants, majoritàriament gent jove, també demanen mesures per ajudar a les persones que no tenen sostre. Per cert, algunes d'aquestes persones sense sostre dormien aquesta nit en els bancs i jardins que hi ha a plaça Catalunya.
25: Gràcies, Josep. I justament un dels problemes que tenen aquestes persones sense sostre són les discriminacions. A 6 de cada 10 els han insultat, humiliat o amenaçat al carrer. A més, a gairebé la meitat, un 48%, les han arribat a agredir físicament. Són víctimes del que s'anomena aporofòbia, és a dir, el rebuig a les persones en situació d'exclusió social. Però malgrat que augmenten les agressions, la majoria dels casos no es denuncien, segons revela l'últim informe de la Fundació Arrels, que s'ha presentat avui, Alba Carnicer.
18: Més del 80% de les persones sense llar a Barcelona ha patit algun tipus de discriminació. La més habitual són els robatoris, però els insults, les amenaces o les humiliacions és el que més creix, un 5%. També preocupa la violència cap a les dones. 4 de cada 10 han patit una agressió sexual. La directora de la Fundació, Beatriz Fernández, assegura, però, que la majoria dels casos, un 62%, no es denuncien.
19: No denuncien perquè no creuen que serveixi per res. Ja no és que desconfin, ja no és que tinguin por del sistema, ja no és que no coneguin, coneixen perfectament el sistema. Per tant, no es garanteix la protecció d'aquestes persones.
18: El José Luis Miralles ha rebut atacs i lamenta precisament que els agressors sempre queden impunes.
20: La mirada de la gente, ¿no? Como te mira con desprecio, con asco, ¿no? Hay otros que se giran la cara para no verte, ¿no? Eso es lo peor que hay. Que sé que lo que decimos, la de ganar las que ni siempre ella, que muchos no denunciamos nada por eso, porque no van a hacer nada.
18: Per tot plegat, la Fundació Arrels reclama millorar els mecanismes de detecció i l'acompanyament en els processos de denúncia.
25: I un apunt més relacionat amb l'habitatge. L'Organització de Consumidors Facu alerta que el rebut de la llum d'aquest setembre serà el més car en 4 anys. Calcula que s'enfilarà de mitjana per sobre dels 100 euros. Els últims 5 mesos el rebut ja s'havia encarat uns 40 euros. Facu, per això, troba a faltar que s'hagi baixat ja l'IVA de l'electricitat i l'impost especial. El govern espanyol preveu abaixar els impostos si els preus energètics, segons l'IPC, s'enfilen un 15% aquest setembre. Pràcticament un quart de tres. Fem una pausa.
22: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
0: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
2: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
14: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
16: I ara, anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
21: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
23: RAC més 1.
24: Aquest dimecres la Champions femenina de futbol es juga a RAC més 1. A les 9, Roma-Barça, segona jornada de la fase Lliga per les blaugranes davant les campiones d'Itàlia. Viviu el partit en directe a la app i al web de RAC 1 amb Clara Rodergues, Gerard Ballera i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chaui. Aquest dimecres a les 9, Roma-Barça. La Champions femenina juga a RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: RAC més 1.
29: Tots som
23: més
29: 1. RAC 1. Tots som 1.
25: Les 2:17, anem ara cap al Parlament. Salvador Illa aposta per augmentar les penes per la tinença il·lícita d'armes. És l'anunci que el president ha fet durant la segona jornada del debat de política general que es fa a la cambra. El govern està enllestint una proposta de modificació del Codi Penal que enviarà al Congrés dels Diputats. Des del Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
30: Bon dia. El govern creu que els problemes amb armes de foc passen bàsicament per l'actuació de les xarxes criminals a Catalunya. La proposta del govern vol dificultar la seva actuació i augmentar la seguretat al país. Passa pel president per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. El govern vol que tenir armes prohibides o modificades suposi una pena d'entre 2 i 4 anys de presó. Per tant, s'entraria a la garjola. També s'aposta perquè tenir armes curtes sense llicència pugui comportar fins a 3 anys de presó i 4 amb els nous agravants, entre d'altres, l'exhibició mateixa de l'arma. Salvador Illa diu que aquesta proposta la durà al Congrés.
31: Ho volem fer fent ús de la facultat que se'ns reconeix que des del Parlament de Catalunya puguem exercir l'iniciativa i portar des del Parlament de Catalunya, m'agradaria, content, insisteixo, amb el suport del seu grup, perquè des del Parlament de Catalunya i d'altres grups per descomptat, puguem portar aquesta iniciativa de modificació del Codi Penal al Congrés dels Diputats i pugui prosperar.
30: I és que les dades preocupen. El primer semestre d'aquest any a Catalunya hi ha hagut més de 300 incidents amb armes i han augmentat més d'un 30% els incidents amb armes de foc reals.
25: Ara bé, el president no ha aconseguit convèncer cap dels partits de l'oposició, que avui li estan tirant la cavalleria per sobre. Els socis l'acusen d'arrossegar els peus i Junts per Catalunya directament vol que el Parlament el reprovi. Tornem cap allà, cap a la cambra. Laia Colomer, bon dia.
32: Bon dia. Esquerra i els comuns han lamentat la poca ambició del president d'anar massa lent en complir els compromisos, per exemple, en finançament o habitatge. Són Josep Maria Jové i Jessica Albiach.
33: Perquè se li acaba el temps. Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal. Mai com ara, el PSC havia tingut tanta capacitat d'influència sobre el PSOE. I ho ha de fer valer. No pel PSC, sinó per Catalunya.
34: I en una presidència i un govern de deixar-se la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que necessita la gent.
32: Junts ha qualificat Illa com el pitjor president de la història de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha anunciat que demà portaran a votació la seva reprovació.
35: És la primera vegada que es proposa a reprovar un president. I que siga la primera vegada, diu molt més de vostè que de nosaltres. És un pas d'una enorme importància i és un pas necessari també, perquè reprovar un president de la Generalitat no és reprovar un membre més del govern. És demanar que el Parlament que va investir-lo es posicione sobre la seva manera de governar.
32: Alejandro Fernández del PP li ha retret no tocar de peus a terra i li ha exigit que no li carregui el mort si no se'n surt amb el nou model de finançament.
4: Puc entendre perfectament que després d'inaugurar Eclipsi s'hagi perdut una mica el sentit de la realitat. Per tant, la primera proposta de resolució que li plantegem in voce es que torni a la tierra llamando a Salvador, Salvador, por favor, vuelve entre nosotros. Es un model que ni té una majoria superàmplia aquí, i és que a més no el volen ni els seus a la resta d'Espanya. I vostè em demana coratge per defensar aquest trunyo?
32: I Vox ha acusat el president de corrupte i mentider per les corrupteles del PSOE.
25: I els partits independentistes també han aprofitat el debat a les portes del 9è aniversari de l'1 d'octubre per exigir una solució al conflicte polític. Tercera connexió amb el Parlament, Sergi Giró, bon dia.
5: Bon dia. La cap de files de Junts, Mònica Sales, acusa Illa de dormir al país i d'omplir-se la boca de pacificar la situació a Catalunya quan fa 9 anys feia el joc, diu, a la repressió de l'Estat.
35: Demà, president, farà 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre. I vostè, que es posa tant a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes.
5: Mentre Josep Maria Jové, cap de files d'Esquerra, li exigeix que compleixi el compromís de resoldre el conflicte polític a les urnes.
33: És imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític i s'han compromès a treballar per resoldre'n acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar i no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor. Tampoc intenti, president, com fa sovint, esgrimir la llei d'amnistia com a punt final del conflicte. Perquè li hem dit moltíssimes vegades, amb l'amnistia no acaba res.
5: Després del recés per dinar, serà el torn de la CUP que també posarà la banya en aquesta qüestió.
25: I justament els Mossos asseguren que el tret que va treure un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre no l'apuntava directament. El policia acusat hauria disparat a terra i la bala de goma hauria impactat a la cara de rebot. Un testimoni que perjudica l'acusació i que es contradiu amb altres persones que eren a la zona. Des de l'Audiència de Barcelona, ara, Benet Iñigo, bon dia.
6: Bon dia. La tesi de l'acusació és que el policia va disparar directament Roger Espanyol com a venjança i el primer dia alguns testimonis van dir que tenia l'escopeta en paral·lel a terra, per tant, tret directe, i que veia perfectament on apuntava. Avui, però, tres Mossos han assegurat al tribunal que res, que l'acusat només va fer un tret amb projectil i, a més, estava mig tapat. Ho han dit a preguntes de la fiscal i el jutge ho ha aplaudit.
7: Que la gente que está aquí acusado efectuó un único disparo con pelota de caucho fue en cualquier caso dirigido al suelo y tenía parcialmente cercenado el campo de visión.
8: Es correcto.
7: Discutamos. Las defensas pues hacen gestos, pero no han hecho ninguna observación. Sí, en cualquier caso, el tribunal ya anticipa que le parece absolutamente correcta la pregunta que ha efectuado el Ministerio Fiscal.
6: En el mateix informe pericial conclouen, això sí, que va disparar molt a prop dels manifestants.
9: 14 metres amb 12 centímetres.
6: I els pèrits internacionals han recordat que això és molt perillós.
10: En caso de disparar a rebotar en el suelo, debería hacerse al menos disparando lejos.
6: Aquesta tarda es projectaran els vídeos.
25: Gràcies, Benet. I els sanitaris dels hospitals del Mar i de Sant Pau, que van atendre el nadó d'un mes presumptament maltractat pels seus pares, asseguren que no van veure cap lesió sospitosa. També descarten que les provoquessin les exploracions que van fer a la criatura. Eudald Martínez.
11: Aquest matí, diversos sanitaris que van atendre el nadó dies abans que ingressés a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han declarat davant del Tribunal d'Instrucció que investiga el cas. Tant els professionals de l'Hospital del Mar com de Sant Pau han assegurat que no van tenir cap sospita de possible maltractament. Tampoc van veure, diuen, cap actitud sospitosa dels pares. Els metges i infermers de l'Hospital del Mar també han admès que durant l'exploració que van fer l'infant li van col·locar una bossa d'orina per veure si tenia alguna infecció. Han descartat, però, que la bossa pogués provocar l'hematoma escrotal que tenia, tal com apuntaven inicialment els pares. Els sanitaris també han assegurat que la mare no es va presentar mai com a infermera, tot i que ho era. Demà, qui haurà de tornar a declarar davant del jutge és el pare de la criatura, que continua empresonat i se'l considera el principal sospitós del cas.
29: 14-15.
25: I un avió de Fly Dubai que volava cap a Tel Aviv ha hagut d'aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita després que un dels pilots hagi apunyalat el seu company a la cabina. La companyia aèria es limita a parlar d'un incident, però a Israel cada vegada hi ha més veus que parlen d'un intent d'atemptat. Sospita que la intenció era estavellar l'aparell amb un centenar de passatgers israelians a bord. Des de Tel Aviv, corresponsal de RAC1, Salem Erguer, bon dia.
12: Bon dia. Els testimonis del vol de Fly Dubai que es dirigia aquest matí dels Emirats Àrabs Units a Israel revelen que el copilot va atacar el pilot de l'avió amb l'objectiu d'estavellar-lo. Segons expliquen diversos passatgers, en entrevistes telefòniques i en vídeos, passatgers israelians van neutralitzar l'atacant, que va ferir greument el pilot. En aquests moments, l'avió es troba a l'Aràbia Saudita, on va ser desviat després d'emetre alertes d'emergència. A Israel pren força la hipòtesi que el que Fly Dubai anomena incident és, en realitat, un atac terrorista perpetrat per un membre de tripulació de nacionalitat humanita.
0: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
25: L'espectacle Has Been del coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui i l'artista de circ Martin Zimmerman inaugura diumenge el Temporada Alta, en la que és la seva primera col·laboració junts. Aquestes dues figures clau de la dansa i el teatre aborden la por de convertir-se en artistes del passat. Bàrbara Padilla.
1: Has Been, que s'estrena per primer cop a l'Estat, reflexiona sobre l'èxit i el fracàs i parla de la por de quedar fora de joc. Al darrere hi ha Cherkaoui i Zimmerman, figures capdals de l'escena contemporània europea, el primer com a coreògraf de gran projecció internacional i el segon famós per combinar circ, teatre i humor. Has Been és una tragicomèdia sobre el pas del temps, sense text i amb música en directe. Els protagonistes són dos personatges, una antiga diva que viu en una mansió, interpretada per Cherkaoui, i el seu últim fan, el seu majordom, interpretat per Zimmerman, i parla d'una mena d'amor impossible entre tots dos. L'estrena és aquest diumenge al Teatre Municipal de Girona.
25: El musical Mamma Mia aterra al Teatre Tivolí. L'espectacle basat en les cançons d'Ava s'instal·la a Barcelona després de reunir més d'un milió d'espectadors en la seva gira per tot l'estat de Barcelona, amb venut ja més de 60.000 entrades. Víctor Massip.
2: 25 anys després de la primera funció a Londres, la febre per aquest clàssic continua intacta. Lo fenomen aterra sota la batuta del director peruà Juan Carlos Fischer i un elenc de gairebé 30 intèrprets, la gran majoria catalans. Tot plegat per fer un repàs als 23 dels èxits més immortals d'Ava, com Chiquitita o The Winner Takes It All. Lo pes de l'obra recau en lo personatge de Dona, interpretat per la catalana Anna Lagares, que ha explicat aquest matí al Món RAC1 que per a ella és una obra especial.
3: És espectacular. És que és un somni fet realitat poder estar al Tívoli, a Barcelona, a casa, veure la platea, tot el teatre ple a vessar i cantant i ballant les cançons.
2: Per ara, la festa al Tívoli s'allargarà durant tota la tardor i entrarà a la venda fins a mitjans de desembre amb un preu mitjà que volta els 25 euros.
25: I acabem amb un apunt relacionat amb el món de les sèries, perquè Serializados, el Festival de Sèries de Barcelona, ha anunciat que l'edició d'aquest any, que es farà del 19 al 28 d'octubre, es podrà veure la docusèrie Más allá de la Sociedad, de Juan Antonio Bayona, sobre els fets que van inspirar la pel·lícula La Sociedad de la Nieve.
8: Cuando caímos en la montaña, atravesamos un portal y vivimos en otra dimensión.
25: També s'hi projectarà Justo, el poder d'una veu, sobre la figura de Justo Molinero, i s'estrenarà més la sèrie Sicarios, de Carles Porta, sobre el crim organitzat i el narcotràfic a la Costa del Sol.
13: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
25: I ara el temps aquesta tarda. S'esperen alguns ruixats, però res a veure, Mònica, amb els aiguats d'ahir.
14: Exacte, de moment aquesta tarda s'esperen alguns ruixats que afectaran punts del Pirineu, de les comarques de Ponent, la Catalunya Central i també prelitoral, sobretot de les comarques de Tarragona, i només tenim avisos a tres comarques, a la Terra Alta, al Montsià i també al Baix Ebre, de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Demà, per això, sí que tornen els aiguats. Demà, especialment durant la tarda, s'esperen pluges que poden ser intenses i també abundants i poden afectar qualsevol punt del país. Tot i això, les zones més afectades són les comarques del sud, comarques de Ponent, Catalunya Central, Pirineu i també Prepirineu. Avui encara amb temperatures altes, però comencen a baixar a partir de demà.
25: I per cert, Mònica, enhorabona, avui surt a la venda Canvi de Temps, el llibre que heu escrit conjuntament amb el cap de pronòstic del Meteocat, en Santi Segalà. És un llibre que ens pot ajudar a entendre el nou escenari climàtic en què ens trobem.
14: Sí, és un llibre on parlem de canvi climàtic i dels efectes que està tenint aquí a casa nostra i de com la població s'ha d'adaptar i ha de saber actuar davant de situacions de perill, sigui per pluges torrencials, per nevades o per ventades. Podríem dir que és una mena de guia manual per saber què hem de fer quan ens trobem en situacions d'aquest estil. I també, per una altra banda, doncs, expliquem de quina manera els mitjans de comunicació i també el Servei Meteorològic de Catalunya treballem davant de dies complicats especialment i que la gent sàpiga d'on ve tota aquesta informació.
0: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
25: En punt 2:45. Brasil ha alliberat Rafinha de l'últim amistós a la Índia. Xavi, el brasiler ja vola cap a Barcelona.
15: Amb unes molèsties musculars que tot apunta no seran greus, si més no, això diuen les primeres proves que li van fer a Austràlia i també han confirmat a RAC1 el seu entorn. Tot i això, el Barça li farà més proves per sortir de dubtes. Rafinha és un dels noms de les últimes hores. L'altre, clarament, és el de Lamine Yamal, que hi va tornar a exhibir-se amb la selecció espanyola. Va fer 2 gols, va donar una assistència en la golejada d'Espanya 4-1 contra Croàcia.
29: A RAC1. 14:15. Can we forget about
15: the things I said when I was drunk? Començarem, però, explicant els detalls d'aquestes molèsties a la cuixa que han obligat Rafinha a abandonar abans d'hora la concentració amb el Brasil. Àlex Pintanel, bon dia.
16: Bon dia, Xavi.
15: Un cop aterri, el Barça, això sí, podrà confirmar que no hi ha lesió i si fins i tot podria estar disponible pel partit contra el Getafe del proper dissabte 10 d'octubre al Camp Nou.
16: Ara mateix aquest seria l'escenari més probable. Rafinha està tornant cap a Barcelona, procedent d'Austràlia, després de l'ensurt d'ahir. Les primeres proves mèdiques que li van fer els doctors de la selecció parlen d'un petit edema muscular a la cuixa dreta. No és greu, però Ancelotti l'ha alliberat per precaució del partit que juga el Brasil dissabte a Calcuta contra l'Índia. La Federació Brasilera estarà en contacte amb els metges del Barça i els han transmès un missatge de tranquil·litat que, per cert, també va enviar Rafinha a la zona mixta de Brisbane. Un cop arribi a Barcelona, se li faran noves proves mèdiques i, si s'acaba confirmant aquest primer diagnòstic, el davanter no estaria descartat pel partit contra el Getafe del 10 d'octubre. En un cas, és un cas similar al d'Eric i, de fet, si no hi ha lesió, fins i tot el Barça es planteja no emetre comunicat mèdic.
15: I justament de lesions, del contratemps de Rafinha, també d'Eric, en va parlar ahir a Copenhagen a la sortida de l'assemblea dels clubs de futbol europeus el president del Barça, Joan Laporta.
16: Sí, de fet, en el cas de Rafinha, quan Laporta va fer aquestes declaracions, encara no sabia la base exacta de la lesió del brasiler, però sí que remarca el president del Barça la precaució compartida que tenen, la preocupació compartida que tenen amb la resta de clubs en una aturada tan llarga com aquesta. Són declaracions a Mundo Deportivo.
17: Se ve con cierta preocupación porque es muy fácil que se produzcan lesiones, como así está siendo, y desgraciadamente el Barça, pues hemos sufrido ya la lesión, no parece ser que leve, de Eric García. Les ha pasado lo mismo al Real Madrid con Mbappé. Nosotros ahora parece ser que Rafinha, ya te digo, es una noticia que acabo de recibir y no conozco exactamente el alcance de la lesión. Esperemos que no sea nada grave.
15: I, de fet, no ho sabrem del tot cert fins entre demà i divendres, fins i tot, que és quan podríem tenir ja els resultats d'aquestes proves que li facin des del Barça. Per cert, ara que escoltàvem Laporta, també va parlar de les relacions amb el Madrid i de la denúncia al Club Blanc per aquelles declaracions a la famosa roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, el mes de maig.
16: Sí, Laporta va recordar que les relacions amb el Real Madrid estan actualment trencades.
17: Con el Madrid ya sabéis que se han roto relaciones, ellos pues comparecieron en el caso Negreira, entendemos que solo para alargar el caso y justificar una actuación de su televisión y un discurso que tienen predeterminado, y ahí pues es donde hay confrontación y estamos pues con la relación existente cero.
16: Sobre l'acte de conciliació amb el conjunt blanc del pròxim 25 de novembre, Laporta espera que el president Florentino Pérez rectifiqui.
17: Lo que no podemos aceptar es que se falte a la verdad y cada vez que intervienen públicamente pues se metan con el Barça. Yo lo que espero es que se rectifique y que esto pues se solvente.
16: Per tant, relacions trencades amb el Real Madrid. En canvi, les relacions amb l'Atlético de Madrid, tot i el que va succeir durant l'estiu amb el cas Julián Álvarez, estan millor després de la manera amb què es van saludar i parlar ahir Joan Laporta i el conseller delegat matalassé Miguel Ángel Gilmarín.
17: Cariñoso, excelente. Hemos pensado cuando nos vimos de que teníamos que continuar la relación, la buena relación que hay entre los dos clubes y la personal que tenemos. Yo me lo aprecio mucho, él lo sabe, noto también su cariño y nos vimos y enseguida nos dimos un abrazo y creo que hemos superado hemos limado las perezas y yo creo que hemos retomado la relación como debe ser y estoy muy satisfecho porque además es una persona que aprecio mucho.
16: Laporta va tornar a reiterar el desig que Lamine Yamal o algun altre futbolista del Barça guanyi la pilota d'or.
15: Veurem les relacions, no? El proper 9 de novembre és el partit del Metropolitano, aquell Atlètic de Madrid-Barça.
16: Abans de l'aturada de novembre.
15: Això mateix. Quines ganes, eh? Que ja en parlen, no hem acabat una i en parles de la següent aturada.
16: Tenim ganes.
15: Àlex, gràcies.
16: Adéu, que vagi bé.
15: I tot plegat l'endemà d'una altra exhibició de Lamine Yamal. El davanter blaugrana va liderar amb 2 gols i 1 assistència. La golejada d'Espanya a la Nations League va guanyar 4-1 i Lamine confirma l'excel·lent moment de forma que travessa amb la lluita per la pilota d'or encara ben present, malgrat que les votacions, com sabeu, ja estan tancades des de dilluns. Damià López, bon dia.
4: Bon dia, Xavi. Sí, el Sánchez-Pizjuán va acabar rendit a Lamine Yamal. L'estadi sevillista va assistir ahir a un altre partit d'una altra galàxia del crac blaugrana. Lamine va fer el que va voler amb els croats. El primer minut ja havia inaugurat el marcador, igual que havia fet dissabte a Wembley. Minuts després va assistir Pubill pel 2-1. A la segona part va batre Livakovic amb un golaç al pal curt i va sortir ovacionat de l'estadi. Un reconeixement que premiava no només els gols, sinó el més important, que per un espectador anar a veure Lamine Yamal és sinònim de divertir-se. Al final del partit, a Lamine se li preguntava com no podia ser d'una altra manera per la pilota d'or. I és que el d'ahir va ser un altre partit per opositar al guardó, per bé que les votacions ja estiguin tancades. Diu el davanter del Barça que no juga només pel premi.
18: No, al final no solo juego para este Balón de Oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para mi selección, para seguir ganando y no solo juego por eso, entonces siempre me toco la victoria.
4: Lamine també va rebre paraules d'elogi i d'agraïment del seu seleccionador, Luis de la Fuente.
19: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades. Esa a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
4: I finalment Nico Williams, que va fer el quart gol en una bona acció individual, deia que no li sorprenia el que estava veient de Lamine.
20: ¿Qué quieres? Al final Lamine Yamal es lo que tiene. Es un jugador especial, la primera que toca para la cazuela y otro igual. Creo que estamos ante un jugador increíble, lo estáis presentando a todo el mundo. Creo que siga así, trabajando con la humildad que él tiene y bueno, seguro que le vienen muchos trofeos y muchas victorias.
4: A banda de Lamine van ser titulars Cubarsí i Fermín. Primera titularitat de Fermín en partit oficial amb Espanya, després d'haver-se perdut el Mundial per lesió i del cop que això va suposar per ell. Fermín explicava les sensacions de tornar a jugar a nivell de selecció.
21: Oh, molt, molt content perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
4: Van entrar a la segona part Pedri i Rodri, aquests al tram final. Dani Olmo va quedar sense jugar. D'altra banda, Àlex Grimaldo, que va notar molèsties en l'escalfament, abandona la concentració. En el seu lloc, pels 2 últims partits, entra Fran García, el lateral del Betis, ex del Madrid, en el seu lloc. Amb la victòria contra Croàcia, Espanya lidera el seu grup a la Nations League amb 6 punts i dissabte jugarà Oviedo contra la República Txeca de Santi Denia. Són ja 40 partits consecutius sense perdre, rècord absolut al futbol de seleccions, una ratxa que ve de març de 2023. Luis de la Fuente avisa sobre una possible relaxació.
19: Moriríamos de éxito y no queremos hacerlo, sí que pensábamos que ya esto es perfecto, que va. Llegará un día que alguien nos dará un tantarantán, nos ganará, y entonces empezaremos a hablar de lo contrario. Tampoco es eso, pero creo que se puede mejorar todavía.
4: L'equip espanyol descansa avui dimecres i demà dijous reprendrà l'activitat a les Roces amb la vista posada en el partit d'Oviedo contra la República Txeca.
15: Gràcies, Dami. Albert Bassas, bon dia.
22: Bon dia.
15: Lamine no és l'únic blaugrana que va brillar a la jornada de seleccions d'ahir. També van destacar, per exemple, Gordon o Hamza.
22: Sí, tots dos van veure porteria en els seus compromisos amb les seves seleccions. Anthony Gordon va contribuir amb un gol en la victòria d'Anglaterra per 0-2 contra la República Txeca. L'extrem blaugrana va jugar 81 minuts i va tornar a marcar, cosa que encara no ha pogut fer, per exemple, amb el Barça. Ja ho va fer l'altre dia contra Espanya i ahir davant dels txecs, ajustant una rematada de cap a la base del pal. L'altre gol anglès el va fer Harry Kane. I pel que fa a Hamza, va marcar la golejada del seu equip a Egipte contra Sudan del Sud, 0-5, fent el darrer gol després d'entrar al camp al minut 88. Estrena golejadora, per cert, de Hamza amb l'absoluta d'Egipte. I la participació blaugrana la va completar Jesse Bisibu, que va jugar 65 minuts amb la selecció belga sub-21, que va guanyar Gales per 1-0. Avui, poca activitat perquè la majoria de partits de Nations tornen demà, avui descansen. Avui només tenim algun amistós. Aquesta tarda a les 6, de destaca un Lituània-Andorra i de matinada a la una una Argentina-Bolívia, tot i que sense Messi, que retirarà definitivament de l'albiceleste en el partit de dimecres que ve, 6 d'octubre, contra Benín. El que també tenim avui són partits de les categories inferiors, entre les quals destaca l'Espanyola sub-18, que jugarà contra el Canadà en partit de la tercera jornada de la Friendly Cup de la UEFA. I aquí el Girona hi té Júnior, que ja va jugar uns minuts contra Costa d'Ivori l'altre dia, i els 90 en la victòria contra el Brasil amb el braçalet de capità inclòs. També n'hi ha 6 del Barça: Raúl Expósito, Baba Kuruma, Jordi Pesqué, Mika Alzuc, Iu Martínez i Roberto Tomàs, i un jugador de l'Espanyol, el defensa Arnau Casas. It's been one week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me and saying get back together, come back and see me. I encara parlant de seleccions, destacarem un parell d'històries. Una la tenim a Portugal i a la concentració de la selecció portuguesa, perquè hi ha

0: embolic i fort amb Cristiano Ronaldo, que no ha tingut minuts de moment amb la seva selecció en aquest primer partit que van disputar. Jaume Montero, bon dia.
1: Bon dia. El president de la Federació Portuguesa ha viatjat d'urgència a Copenhaguen per reunir-se amb el futbolista que l'altre dia no va jugar ni un minut contra Noruega. Des d'aleshores no s'ha tornat a entrenar amb la seva selecció, que s'enfronta demà a Dinamarca. Ahir es va presentar sobre la gespa de l'estadi de Malmo i va desaparèixer amb l'excusa de treballar al gimnàs de l'hotel de concentració. La premsa portuguesa, amb el diari O Jogo, per exemple, va confirmar, com era d'esperar, que el jugador de l'Al Nassr es va disgustar molt per la garantia que li va donar Jorge Jesus a disputar 30 minuts del partit, tot i que no va abandonar la banqueta excepte per escalfar, cosa que va provocar el fet d'enfadar-se i generar molta tensió a l'ambient de la concentració. Ara bé, segons la premsa portuguesa, les coses s'haurien resolt tant per l'anunci de la visita express del president de la Federació Portuguesa, com dèiem, com per la xerrada que haurien mantingut el jugador i el seleccionador ahir vespre a l'hotel de Malmo. Amb tot, és probable que es rebaixi la tensió que ha regnat a la concentració des del partit contra la selecció de Noruega. De moment, no s'està plantejant cap sanció pel jugador. Pedro Proença es reunirà, doncs, avui dimecres amb Jorge Jesus i Cristiano Ronaldo, tots dos, en una reunió a dues bandes. El president de la federació vol entendre què va passar exactament i assegurar-se de la veracitat de les explicacions de tot això que ha estat passant a les últimes hores.
0: I encara en futbol de seleccions, una de curiosa, perquè un jugador ha posat en perill la classificació del seu equip per un motiu ben absurd.
2: Sí, un jugador d'Oman que hi va guanyar Kuwait per 3-1 a la Copa del Golf. La victòria li va permetre acabar la fase de grups empatat amb l'Iraq. Inicialment l'Oman passava per davant a la classificació pel criteri del joc net, pel fair play. Però resulta que el jugador en qüestió, Musab Al-Shaib, ho va esgarrar tot quan va veure una targeta groga per treure's la samarreta en la celebració del tercer gol contra Kuwait. Clar, amb aquesta amonestació l'Oman va perdre l'avantatge del fair play sobre l'Iraq i un sorteig va ser el que després va decidir qui passava a semifinals. Feliçment pel futbolista, la sort va somriure al seu equip, a l'Oman, que va passar de ronda, però la groga li hauria pogut costar molt cara.
0: Sí, sí, sort al final, però sort. Anem a la Champions femenina. Avui el Barça disputa el segon partit de la fase Lliga d'aquesta Champions. Ho fa a Roma a 6:45, en directe a RAC+1, i amb l'objectiu de sumar el 6-6. Clara Rodergas, bon dia.
3: Bon dia. Les blaugrana van iniciar la defensa del títol amb una golejada contra el París que no va deixar Pere Romeu del tot satisfet amb el joc. Avui, nova oportunitat contra el vigent campió de la Lliga italiana, però que la temporada passada no va poder posar gaire resistència contra el Barça, que va imposar-se per 0-4. Malgrat tot, el tècnic recordava que la Champions cada partit costa i va elogiar el rival.
4: Bien, es lo que decía antes, primero de todo, y yéndonos un poco de lo que es la Roma. La Champions es difícil, sea quien sea el rival. La Roma es un gran equipo, la Roma es un equipo que hasta ahora con este entrenador que tienen de esta temporada es un equipo agresivo en presiones altas. Como siempre veremos si el rival quiere seguir haciendo lo que hace habitualmente, porque contra nosotros mucha gente modifica, pero si hace lo que viene haciendo habitualmente es un equipo súper, súper peligroso.
3: També va posar en valor el que s'ha fet en aquest inici de curs amb tantes baixes.
4: Importantíssim. Crec que dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat, però dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de venir convocades. Així que dono molt valor al que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser nosaltres. Em poso molt content.
3: Avui reapareixen Van Aasten amb l'alta mèdica i Carla Julià i Aisha Càmara, que ja han tornat del Mundial Sub-20. Rosalía i Noa Jiménez, del filial, que també van proclamar-se campiones del món, també són a la llista. Segueixen de baixa Vicky, Kika i Alexandri. Xiularà l'anglesa Kirsty Dole i al bar hi haurà un altre anglès, Peter Banks, a part del Roma-Barça, que es podrà seguir en directe a RAC+1 des de 6:45. Avui es disputen 4 partits més. El més destacat, sense cap mena de dubte, és el Lyon-Chelsea de les 9 de la nit. Dos dels favorits per acabar en el top 4 de la fase Lliga. A la mateixa hora, Benfica-Bayern, i a la mateixa hora que el Barça, París-Arsenal i Haken-Juventus.
0: Gràcies. Gràcies, Clara. I Anglaterra embolica que fa fort amb el cas de les irregularitats financeres. El Manchester City entre el 2009 i el 2018. De fet, s'acaba de pronunciar Pep Guardiola, entrenador del City, de les últimes 10 temporades. Com sabeu, va marxar aquest estiu. Ha parlat en un missatge, o ha donat aquestes declaracions en un missatge a les xarxes, en què dona suport als dirigents tècnics i jugadors de l'equip anglès i els recorda que sempre els farà costat. És l'últim capítol de tot aquest enrenou que fa dies que tenim en dansa. Mentrestant, el club anglès prepara el recurs que ha de presentar abans de divendres per defensar la seva innocència. Albert Pedrol, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia. Sí, perquè la Premier League, després d'investigar-ho, ha culpabilitzat el club anglès d'arreglar els seus comptes amb acords ficticis i de reduir els seus costos en més de 1.000 milions d'euros per fingir que complia amb les normes financeres de la Premier. El City està entre l'espasa i la paret fins al punt que un expresident, David Bernstein, ha demanat la dimissió de Soriano i l'expulsió del City de la Premier en cas que el recurs no prosperi. Però Soriano ha negat cap mena de frau i ha assegurat que el club anglès no ha fet res mal fet.
6: I want to explain exactly what this is.
7: Vull explicar exactament què és això, els passos següents i com continuarem defensant el club per finalment quedar exculpats en aquest procés. Tot el cas de la Premier League contra nosaltres es basa en una única acusació falsa, que els diners personals del propietari es van injectar en secret al club a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això simplement no és veritat. El dictamen ha hagut d'ignorar realment les àmplies proves aportades pel club per arribar a una conclusió que és clarament errònia.
6: That is clearly wrong.
5: La resolució definitiva del cas encara anirà per llarg, però des d'Anglaterra posen sobre la taula possibles sancions. Anirien des d'una gran multa econòmica fins a la pèrdua de punts o fins i tot de títols. En el cas més extrem, també podrien expulsar el club de la Premier League i baixar-lo de categoria.
0: Dos minuts, passen de 3:15, anem a la resta del futbol.
2: El madridista Raúl Asensio passarà pel quiròfan demà d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio s'estarà entre 2 i 4 mesos de baixa i que no reapareixerà fins al 2027. D'altra banda, el Rayo Vallecano ha anunciat el retorn al seu estadi per aquest dissabte 3 d'octubre. Serà contra el Càller per jugar el trofeu de Vallecas, que recupera 7 anys després. I a casa nostra, el Terrassa juga aquesta tarda a les 7 l'accés a la Copa del Rei en partit al camp del Sestao River als quarts de final de la Copa Federació. Si guanya, a banda de classificar ficar-se per semifinals, també obtindria bitllet per la Copa.
0: I ara temps pel bàsquet. El Barça viatja aquesta tarda de Dubai a Istanbul en el segon destí d'una setmana molt exigent i ho fan després de caure contra l'equip dels Emirats. Dani Aguilar, bon dia.
8: Hola, Xavi, bon dia.
0: En el duel de retrobaments a la banqueta, Sekulić Pascual, va sortir guanyador el tècnic gabanenc.
8: 94-87, sí, sobretot en bona mesura per un segon quart en què els blaugrana van encaixar 29 punts i en van anotar només 12, un menys 17 que va ser massa rèmora, tenint en compte que el Barça va guanyar els 3 quarts restants. El Dubai es va arribar a posar 20 punts per sobre, però el punt d'honor i caràcter de Panther i Gibson van arribar a reduir la distància a 5 punts al final, per bé que l'equip de Pascual va saber acabar de tancar la victòria en un partit recomora especial per al de Gavà.
9: Claro, lógicamente es especial. Los dos partidos son especiales, pero este es muy especial, jugando contra Barcelona. Siempre te tienes que preparar aún mejor mentalmente para estar muy centrado, para que no te salgas del control de ti mismo en ningún momento. Creo que he hecho personalmente muy buena preparación mentalmente, aislándome mucho de todo y creo que hemos conseguido estar estables en el partido.
8: Amb una dada que comença a ser comuna a tots els partits dels Blaugrana, ho ha estat llevat a la final de la Supercopa, l'enorme diferència de tirs lliures entre el Barça i els seus rivals. Ahir, 8 als Blaugrana, 28 al Dubai, ho destacava Alexander Sekulić.
10: Quan el rival està en bonus, hem de trobar la manera d'anar al tir lliure, treure més faltes. Avui el rival ha estat molt millor. Han llançat 28 vegades i nosaltres només 8. Hem de trobar la manera de llançar-ne sent una mica més agressius en atac.
8: En qualsevol cas, com deies, el Barça està ja de camí a l'aeroport de Dubai, des d'on marxarà a Istanbul per jugar divendres contra el Beşiktaş i tancar la setmana a Múrcia diumenge. Un Barça que ara suma una victòria i una derrota. El Dubai forma part del grup capdavanter amb dos triomfs, com el Fenerbahçe de Saras, el Partizan de Peñarroya, l'Olympiacos i el València, que ahir va superar clarament el Baskonia 111 88 en el duel d'equips de CB. Mentrestant, el Madrid de Pedro Martínez sumat dues derrotes en els dos primers partits. Ahir va caure 94-84 contra l'Efes de Pablo Lasso.
0: I avui, Dani, sabrem si tindrem representació catalana també a l'Eurolliga femenina, perquè l'Espart Girona es juga a sèrie en un tot o res contra l'Emlak Konut de Turquia. Partit únic, això sí, a Fontejau, partit a un quart de nou que, per cert, podreu seguir en directe a RAC+1.
8: Sí, les gironines són conscients que és un partit que marca una temporada que afecta de ple a la planificació i desenvolupament del curs. Es veuen les cares contra un equip semifinalista l'any passat de Lliga i Copa Turques i que ve de la ronda prèvia d'eliminar el Panathinaikos a la seva

0: Duíssim Pauk Sports Arena de Salònica contra un dels nous rics d'Europa a la primera jornada de l'Eurocup amb una plantilla temible, però sobretot la notícia està en com ha hagut de viatjar l'equip. Va sortir ahir a 9:15 de Manresa i no ha arribat fins aquest matí a Salònica, amb un vol a les 7 del matí des d'Atenes. Viatge molt difícil per un partit d'altíssima dificultat.
1: Gràcies, Dani. I demà el que comença és el Xio, és a dir, el concurs de salts de Barcelona al Reial Club de Polo, una edició que no podrà comptar amb l'Imma Roquet per la final d'equips de la Lliga de les Nacions. Sí que hi serà, en canvi, el número 1 del món i 6 campions olímpics. Xavi Morlans, bon dia.
2: Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, l'amazona catalana, que ve de fer història en aconseguir la 20a posició en el Mundial de Salts d'Obstacles, la millor aconseguida mai per una participant espanyola, ha confirmat avui que serà baixa per la prova per equips a causa d'una lesió de la seva euga.
3: Amb la meva millor euga, no, la que va quedar 20a al Mundial, quan vaig tornar a començar a preparar aquest concurs, s'ha fet una mica de mal a una mà. És suficientment important com perquè preferim donar-li doncs, un parell més de mesos de treball suau, no, perquè pugui arribar en perfectes condicions a l'Europeu de l'any que ve.
2: Tot i aquesta lesió que la deixa fora de l'equip espanyol de la Lliga de les Nacions, l'Imma sí que podrà competir en les proves individuals, encara que ho haurà de fer amb el seu quart cavall. Qui també competirà de forma individual és Sira Martínez, que, a més, és ambaixadora de la competició. L'amazona ha recalcat la il·lusió que li genera poder competir a Barcelona.
4: Es muy especial para mí, desde pequeña siempre quise poder venir a saltar este concurso y nada, ser la imagen del concurso y poder saltarlo, que ya es increíble, pues súper contenta. Siempre tienes presión, pero en Barcelona más que nada es muy bonito para mí poder saltar aquí y lo disfruto muchísimo.
2: Les proves del Xio comencen demà amb els plats forts repartits entre divendres, dissabte i sobretot diumenge, quan tindrà lloc la final de la Lliga de les Nacions.
1: I fins aquí, oi, Xavi?
2: I fins aquí.
1: I fins aquí. Avui acaba el Xavi Morlans. Les pràctiques a RAC1, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I sobretot, molta sort.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Però encara ens queda alguna cosa més per explicar, oi, Gemma?
5: Doncs sí, per exemple, que el Barça de Futbol Sala juga avui partit de Lliga sense Mateus Rodríguez, que haurà de passar pel quiròfan per solucionar una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. L'operaran divendres. Pito té una lesió a l'adductor de la cama dreta, per tant, el club no ha especificat el pronòstic de recuperació i tots dos són baixa per aquest partit d'avui, avançat de la 7a jornada, 8:45, al Palau contra Oparrulo. També aquest vespre juga la Supercopa d'Europa masculina de Waterpolo, Barceloneta-Marsella, partit que es disputarà a la piscina de Sant Sebastià a 8:15. A la Fórmula 1, l'escuderia Haas ha fet oficial que Esteban Ocon no continuarà amb ells la temporada vinent, fet que ja va anunciar el cap de setmana el mateix pilot. Ara mateix no té cabuda cap escuderia del Mundial i tot indica que buscarà el seu futur al Mundial de Resistència. Tot aquí ell ha dit que això no és un adeu a la Fórmula 1. En tenis, el torneig ATP 500 de la Xina ha començat amb la sorpresa de l'eliminació de Félix Auger, número 2 del món i del torneig davant el rus Khachanov. I en handbol, el Fraiking Granollers va debutar ahir a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Flensburg. Mentrestant, el Barça prepara la final del Mundial de Clubs, que jugarà demà contra el Veszprém després de clavar 51 gols al Montada del Marroc en l'últim partit de la fase de grups. És el rècord golejador del Barça en aquesta competició, que fins ara era un menys, 50 gols.
1: Un dia per la final i dues setmanes per tancar les inscripcions de la cursa de RAC1. La cursa, recordeu, es farà el diumenge 18 d'octubre a Platja d'Aro i si voleu participar, afanyeu-vos i inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat. Diumenge 18 d'octubre a Platja d'Aro a partir de 9:15. El recorregut, com és habitual, serà de 5 quilòmetres i es farà pel centre del municipi. Abans, ja des de les 8 del matí, el Via Lliure anirà escalfant motors en directe des de Platja d'Aro amb Xavi Bundó al capdavant i ben acompanyat dels protagonistes de la graella de RAC1, Jordi Basté, Toni Clapés, Joan Maria Pou, Edu Abatlla i molts més. Si voleu passar un matí Esport i Ràdio, ja ho sabeu, diumenge 18 d'octubre us esperen, o us esperem, millor dit, a Platja d'Aro. Només heu d'entrar a la cursa de RAC1.cat i inscriure-us. Quatre i les tres, ara venim.
6: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
7: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
8: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. canvies la relació del Carlos?

0: I la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
1: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda de la reforma y construcción más cerca de ti.
4: Asesoramiento de profesional a profesional. Gana tiempo entrando con tu vehículo en el drive-in. Y si quieres, te cargamos los materiales.
3: Consulta el folleto y visítanos en redes sociales. Big Mat, la plataforma más por ti.
5: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
6: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
5: Bona fórmula, eh?
6: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
7: 3 vertical. Caminada per la natura.
8: Trekking?
7: 6 horitzontal. Fan que unes vacances siguin imprescindibles.
8: Excursions gratis amb Costa.
7: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC1, emissora oficial.
13: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
14: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
13: Jo les triaria.
14: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
15: Tres, actualitzem la informació. Pedro Sánchez ven optimisme dos dies de la votació al Congrés dels dos decrets antidesnonament.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
15: És el missatge que el president espanyol ha volgut transmetre fa una estona des de Moncloa, on ha comparegut al costat del seu homòleg francès Emmanuel Macron. Veurem si aquest optimisme té raó de ser. De moment, només Bildu ha garantit el seu sí. Junts i el PNB no volen avançar res. Míriam Nogueres, de fet, diu que està decebuda i preocupada.
17: Els dos principals objectius d'aquest reial decret eren aturar els fons voltor i també protegir a les famílies. Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i tampoc protegeix a les famílies perquè si vostè vol o volgués deixar en herència un pis en lloguer al seu fill, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar-lo abans que el seu fill l'heretés.
15: Esquerra tampoc acaba de concretar què farà. Des de Barcelona, Oriol Junqueras ha anunciat el seu sí, però després des del Congrés, Gabriel Rufián ha avisat que no hi ha res decidit, que s'ho han de mirar amb lupa. Aquí, el govern està enllestint una proposta de modificació del Codi Penal que enviarà al Congrés per augmentar les penes per tinença il·lícita d'armes. Planteja que la condemna pugui ser d'entre 2 i 4 anys de presó, ho ha anunciat Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general, que Junts ha aprofitat per anunciar que demà portarà a votació la reprovació del president. I els Mossos asseguren que l'escopeter que va treure un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre no l'apuntava directament, hauria disparat a terra i la bala de goma hauria rebotat. És un testimoni que perjudica l'acusació i que es contradiu amb altres persones que eren a la zona. Pel que fa als esports, us hem explicat que Rafinha torna aquesta hora cap a Barcelona, on es farà, Xavi, més proves per descartar una lesió important.
18: Les primeres exploracions mostren que té un edema muscular. Quan aterri, els metges del Barça se'l miraran per confirmar que efectivament no té res greu, com assegura la Confederació Brasilera de Futbol i com també ha confirmat l'entorn del jugador a RAC1. Rafinha, per tant, s'estalviarà l'últim amistós del Brasil diumenge a l'Índia, el dia que el Barça femení té partit de la segona jornada de la Champions. Les Blaugrana visiten la Roma a 6:45 de la tarda i en directe a RAC+1. Encara en futbol, Pep Guardiola ha donat el seu suport als propietaris, dirigents i tota la plantilla i staff del Manchester City després de les acusacions per irregularitats financeres del club anglès. Guardiola ha escrit un missatge a les seves xarxes socials dient que està amb ells més que mai i que ho superaran junts. I en bàsquet, el Manresa ja és a Salònica, on aquest vespre debutarà a l'Eurocup. Els manresans van perdre l'enllaç per culpa dels aiguats i han hagut de fer nit a Atenes.
15: I acabem amb el temps. Aquesta tarda s'esperen alguns ruixats, però els aiguats tornen demà, Mònica.
19: Sí, de moment aquesta tarda els ruixats afectaran punts de les comarques de Ponent, Catalunya Central, Prelitoral de Tarragona i Pirineu, però demà aniran a més. Sobretot a partir del migdia guanyaran terreny aquestes pluges i afectaran especialment punts de l'interior, comarques de Ponent, del sud, Pirineu i Prepirineu. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això serà sobretot demà a la tarda i més de 90 litres per metre quadrat en tan sols 3 hores. Per tant, demà a la tarda es podrien tornar a repetir els aiguats. Baixa la temperatura, però en canvi avui encara puja. Màximes que es mouran entre els 26 i els 31 graus.
15: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. I ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins. El 900 Manava Llonesta.
18: I el tu diràs amb l'Àlex París, eh?
20: Què tal, Xavi, Núria? Bona tarda, què tal? Esteu bé o voleu comprar un pis a Barcelona?
18: Estem bé, bona
15: molt bé,
18: tarda.
15: Estem molt bé.
21: Això ja vol dir que ja ho tenen, eh?
20: Sí. Aquesta gent. Feu pinta de propietaris.
15: Ni de Barcelona, tampoc.
21: Ai, el Xavi és el que toca peles, perquè va treballar a Barça TV. L'època de Barça TV, amb ell li va anar molt bé.
22: Sí. Que jo he de dinero.
23: Espera, que estic silenciada, un cop més.
18: Un dia més.
23: Alujas, masclista.
20: És que ja ha rebut el minut 1 del programa.
23: No, és broma, te quiero.
21: Crec que això de ser talla...
24: Que el foc dels teus ulls me n'enceix el cor.
21: Crec que aquest tall, l'Ujas masclista, ha de sonar més sovint, eh?
23: No, que jo deia que el Rocamora no és per ric, sinó que és per antic. Ell deia comprar els pisos quan costaven 1 milió de pessetes.
21: Clar, exacte. Quan es feien en fan, no?
23: Exacte.
20: Sí, sí, sí. Escolteu, avui estem de celebració als Taloners perquè és el Dia Mundial del Podcast.
23: I a Catalunya hem d'estar ben contents perquè el podcast en català s'ha multiplicat quasi per 20 en 10 anys.
21: Increïble, això, eh?
23: Mireu, l'any 2016 només hi havia 26 podcasts en català, una xifra que el 2024 arribava als 479. Així que enhorabona a tots els creadors i creadores de podcast en català.
21: Bravo, però bravo.
20: La meva pregunta és, nosaltres som programa de ràdio o som podcast? Perquè també ens podeu recuperar a RAC1,
21: jo crec que
20: a Spotify, a moltes plataformes.
21: També a TuneIn, no? També.
20: TuneIn.
21: També ens podem recuperar a l'Apple Store, no?
23: Sí.
21: Tot això.
20: A Xvideos.
21: Xvideos també, això ja és una mica més privat, però sobretot felicitar a tots aquells oients que ara ens escolten, que ens estan escoltant ara mateix per podcast, no la gent que està en directe ara quan són les 3 i 5, no. La gent que ara mateix està a casa seva i que ens escolta quan li surt els collons.
23: Escolta, fem-ho personal. O sigui, la gent que esteu ara en directe, tapeu-vos les orelles, perquè això no va per vosaltres.
21: Bé.
20: Sí, ara la gent en directe no existeix.
23: No. Qui són? Audiència? EGM? Què?
21: Gent que potser ens escolta aquest programa d'aquí 2 setmanes?
23: Sí. O avui a la nit.
21: Gràcies per escoltar-nos.
23: Sí.
21: Gràcies per ser com ets.
20: Gràcies.
21: Gràcies.
20: Avui és el teu dia.
21: Ara.
20: Sí. Gràcies per escoltar els Taloners.
23: Sí. I el Xavi i la Núria també haurien d'agrair.
21: Ara.
20: Sí.
23: Perquè ells surten al principi del nostre podcast. Són com els Taloners dels Taloners.
21: Són col·laboradors.
20: Mini col·laboradors.
23: Exacte. Doncs si voleu dir algunes paraules, sí.
15: Veig que parleu baixet. Sí. Si ens escolten a la nit.
20: Clar.
21: Dóna-li les gràcies, Xavi, Núria.
18: Ah, sí, moltes gràcies, també. Eh?
23: Què, t'estàs emocionat?
21: Xavi, mira, si has d'anar amb aquesta actitud de merda per la vida...
20: Sí, últimament vas una miqueta... Vas...
18: Veieu, sí, sí, veieu que faci el que faci, digui el que digui, està malament.
23: No, perquè... Jo no he dit res, Xavi, vull que consti.
18: I t'ho agraeixo.
20: Sí, vas de mala gana i se't nota, Xavi. No, ja està.
18: Sí, és molt difícil.
20: No, ja està. Sí, mira, saps què et dic? És que no tinc ganes de parlar amb tu. Mira, ja està.
21: Vinga, tampoc et piquis perquè...
20: No,
21: el Rocamora és un senyor gran, a veure si
23: tenen algun sospit. Rocamora, m'agradaria remarcar que sóc l'única que no estigui en res, però si em vols convidar unes croquetes al teu restaurant...
18: Jo t'estimo,
20: ja ho sé. Va de llestet, el Rocamora.
21: Jo, ara amb el Rocamora compartirem pis.
23: Què dius?
21: El Rocamora m'acollirà a casa seva.
20: Què dius?
21: Els dilluns, sí.
23: Rocamora, però tu què fots, Rocamora?
18: No sé què he fet, tampoc. No.
20: Mira, que, no. Com de malament ha d'estar l'habitatge...
18: No sóc conscient.
20: Perquè comparteixin pis aquests dos.
23: Has de tindre una casa molt gran, perquè l'Estadella porta...
21: Alba!
23: Maletes que ha de facturar, eh?
18: Fem el mateix de...
21: Em prepararàs l'esmorzar, Rocamora?
23: Ai, Déu meu.
18: El faràs tu amb els teus maletes.
20: Núria, Xavi, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà.
0: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1. Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
1: Jo era un jinete total.
0: I Alba Segarra.
23: Que no tengo miedo, la verdad. Pues vinga, anem.
20: Tarda a tothom. Passen exactament 8 minuts de les 3.
23: Som els davants del clapet.
21: Som
2: els teloners.
20: Yeah. Alba Segarra i Guillem Estadella, molt bon programa. 456 correlatius.
23: Ole! Bona tarda, Barbala.
21: Bona tarda, mastodontes de les zones del podcast. Clar que sí.
20: Escolteu, hem d'anar per feina, però abans
21: sí,
20: hem d'agrair a la gent de Torà. Fa unes setmanes vam fer unes trucades. Ara no recordo ni per què trucava.
21: Perquè tenien la benzinera més barata de tot l'estat, eh?
23: Tenien, perquè ja no, eh?
21: Ja
23: ara,
21: no.
23: Ara és una altra,
21: ara
23: ja.
21: Ara està a Tarragona, diria.
23: Sí, està a Tarragona. Sí, sí.
20: Hem d'anar actualitzant aquesta dada, però sí. En qualsevol cas, fa unes setmanes era Torà, vam fer les trucades d'investigació i no se li va ocórrer una altra cosa al Guillem Estadella que...
21: Bueno, és que va...
20: Que comparar-ho amb una cançó.
21: Clar, perquè jo de cop i volta parlàvem de Torà i a mi va venir al cap una cançó mítica, boníssima, que per mi hauria de ser himne de Catalunya, que és aquesta.
2: Tora, Tora, te necesito, Tora.
21: Que jo vaig pensar en Tora, Tora, Tora, te necesito, Tora.
23: També, com estan les coses que tu proposis, que se l'hem d'obrir que com a himne de Catalunya...
21: Tu imagina't, eh? Bueno,
23: és donar la volta al mitjó.
20: El PSC t'ho compra.
21: Ah, el PSC, home...
23: Clar que t'ho compre. Sí, és que no sigui ell,
21: i
23: el PSC.
21: I els Javis consellers de Cultura. No parlen català, però és igual. Vull dir
23: que... És lo de menos.
20: Ens han enviat unes samarretes...
21: Sí.
20: Agraint-nos també aquest gest de recordar
21: Torà. Sí, i de fet ens la Mercè Raga, que és companya de Ràdio Estel, que és de Torà, ens ha portat una capsa directament des de casa seva que venia amb un text molt cuqui que diu el següent. Mira, ei, som els de Torà, sí, aquells que tenim la benzinera més barata de tot Catalunya, però ei, hi ha moltes es.
20: Ei,
21: tot és omplir el dipòsit. A banda de tenir preus de riure, també som una de les millors viles del món. I si hi ha una cosa que ens apassiona de veritat, són els taloners, els millors de la història, sense cap mena de dubte. Bé, aquí. Li van deturar de Togus Art, us ha fet aquestes samarretes tan xules, i també tenia una samarreta per tota la colla i el capo de Toni Clapés. Si
20: volem
21: ara mateix, unes samarretes que posa Torà.
23: Ara penjarem una foto a les nostres xarxes.
20: Clar que sí. Doncs un aplaudiment per la gent de Torà.
21: Torà,
20: moltes gràcies. Olé. I ara sí...
23: Un moment, és
21: que...
23: Estava a la redacció i estava molt emocionada amb la samarreta i he anat al Marc Martínez, que és guionista del versió, i dic, mira, que guai, aquesta samarreta. I al final Torà és un poble increïble, però és un poble molt petit, no?
21: Sí.
23: I m'ha dit, què és? Dic, és un poble, que ens ha... Li explico la història i diu, pensava que era que us havien enviat unes samarretes de la Torà, del llibre del judaïsme. Diu, pensava que havíeu ofès algun tipus, algun jueu.
20: Que també podria ser.
23: Que no costaria gaire, vull dir, jo estic en aquesta taula, és bastant fàcil que passi això. I llavors he pensat, bueno, pues, un motiu més per posar-nos-la a casa.
21: Sí,
20: clar que sí.
23: Gràcies, Torà!
20: Gràcies, va, obrim l'altra versió del dia.
23: Alujas, masclista.
20: I avui havíem d'obrir l'altra versió, com no, parlant del centenar de persones que han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya, aquí a Barcelona. I ara mateix n'hi ha gairebé una setantena d'instal·lades. Els convocants han fet una crida a la ciutadania perquè reaccioni davant l'increment dels desnonaments, la pujada de preu del lloguer i la incapacitat reiterada d'accedir a un habitatge digne.
23: L'objectiu de la mobilització és el mateix que en d'altres protestes, com el que es manté a la Porta del Sol de Madrid. Les manifestants estan preparats per passar diversos dies a la plaça i reclamen un decret millor.
21: No es m'ofon perquè això dels fons voltors són tan macabres que segur que ja estan jugant tendes de campanya a Plaça Catalunya per 3.000 euros al metre quadrat. Ideal per indignats, cèntric, ben comunicat. Quins collons tenen, eh?
23: Doncs, totalment.
20: Segur que ja en trauran negoci. Mireu, els taloners ens volem sumar a aquesta mobilització i la nostra manera de mostrar suport és fent cançons protesta. I avui, nois, he agafat l'iniciativa i m'he proposat fer un himne de Queen.
21: Fer un himne de Queen. Com fer un himne de Queen?
20: Un himne? Ah, versionar un himne de Queen.
23: Jo ho havia entès, m'agradaria...
20: Sí. I want to break free.
23: Oh, my God!
20: Però dedicada...
23: I tu portes bigotet també, sí? Com ella.
20: Sí, i m'he comprat una aspiradora nova.
23: Oh! Mira!
20: Sí.
23: Canvis.
21: Vigila que no acabis com ella, eh?
23: No!
20: Bueno, mai se sap.
21: Comença amb l'aspiradora.
23: Dale, hermano.
21: S'acaba.
20: Música i veu en directe.
23: Ah!

0: ¡Ostras! Ets igual que Freddie Mercury. Espero que no...
1: ¡Ole!
0: Estàs bé, Bala? Ai.
1: Bueno, és que ho dono tot,
0: eh? És que t'has deixat l'ànima, eh? Això jo pensa que això compta com a exercici de la setmana.
2: ¡Lolo lelo!
1: ¡Lolo lelo!
2: ¡Lolo lolo lolo!
1: ¡Lolo lolo lolo!
2: Si ho feia amb el Freddie Mercury.
1: Sí, i la bueno, sí, però tu de cop has sigut com el tiet borratxo d'una boda. Lo, lo, lo, lo.
0: No, senyor.
1: Bueno, va.
0: Vinga, seguim.
2: Ui, que ens agrada aquest tema, perquè hem de seguir l'altra versió del dia parlant de l'esdeveniment de l'any d'aquesta casa, que és la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro, perquè
3: bravo,
2: apunteu... Sí, sí, sí. Apunteu-vos-hi perquè el proper, la data és important, eh? 18 d'octubre celebrem l'onzena cursa de RAC1 al Baix Empordà.
1: Ole! El recorregut de la cursa serà l'habitual, de 5 quilòmetres, i passarà pels indrets més icònics de Platja d'Aro. Es tracta d'un traçat que, com sempre, serà apte per tots els públics, com la ràdio al final,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, tant. Sí.
1: A més, com ja és tradició, RAC1 farà una ràdio al carrer, el Via Lliure de Xavi Bundó, s'emetrà des de la plaça Europa. O sigui que encara sou a temps d'apuntar-vos a lacursaderacu.cat.
0: Molt bé, molt bé.
1: L'1 amb número.
0: Totalment. I et diré que això de la cursa de RAC1 està molt i molt bé, perquè quedis primer o quedis últim, guanyem tots perquè tots som 1, saps?
1: Ah, ah. Ets, és veritat.
0: Clar,
2: vull dir... Ah, vols dir que llavors no hi haurà tercer, quart,
0: cinquè? No, no,
2: tots som 1.
0: Com tots som 1, ja pot venir qui vulgui i fer la cursa en 2 minuts, que la senyora que va en taca-taca guanyarà la cursa també.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Sí, i aquest... serà la primera cursa que jo puc optar a guanyar.
1: Exacte.
0: Home, i tant.
2: Perquè també sóc 1.
0: Tots som 1. Tots som 1. Sí, sí, i Freddie Mercury també. El que està clar és que el que volem és que a tothom el volem preparadíssim per la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Per això hem decidit trucar a la vila, a la ciutat de Platja d'Aro, per saber si estan preparats o no i si s'han apuntat a la cursa. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de dorsal amb el número 1.
1: Oh.
2: Fa tant de cursa, aquesta cançó.
0: Sí.
2: Mira l'Ausart allà corrent. Mira, el Clapés i els vells allà.
0: Bueno, el Clapés, el que es corre...
1: Pues mira que té cameta, de corredor.
2: Sí,
0: sí, sí.
2: Té
0: sí.
2: Tipus, té tipus.
0: Té tipus, té tipus. Escolta, he trucat a Platja d'Aro per saber si la gent està apuntada, si la gent saps que es farà aquesta cursa a Platja d'Aro, i atenció perquè he trucat al local menys motivat de tots.
2: Oh.
4: Hola, bon dia, restaurant Feliu Díaz.
0: Hola, mira, què tal? Truco de RAC1, truco de la ràdio. Com esteu? Tot bé per aquí o no?
4: Sí, tot bé.
0: Truquem perquè el 18 d'octubre serem aquí a Platja d'Aro fent la cursa de RAC1 i era per saber si ja us havíeu apuntat tots i totes per córrer els 5 quilòmetres.
4: No, la veritat és que no.
0: Ja feia riure que tu no, lo del running no?
4: No, no, jo la cursa ja l'he fet aquest estiu.
0: Tu has fet quina cursa has fet aquest estiu?
4: Oh, no, aquí treballant.
0: No, no, no, no t'ho gaire animat, per allò de la cursa RAC1. No, no, no escoltes RAC1.
4: No, jo, és que jo allò de córrer no, la veritat és que poc.
0: I RAC1 sí o no?
4: RAC1 tampoc, tampoc.
0: Vale. Ah, vale, o sigui, ni cursa ni RAC1. De Sofing i de Catalunya Ràdio.
4: Tampoc, però bueno. Jo la ràdio, poc.
0: Oh. Això sí, puc demanar un favor? Podem simular que estem corrent la cursa de RAC1 perquè els jefes vegin que estem aquí fent una mica de pinya, saps? Fem que tu i jo correm i que estem arribant junts a la meta.
4: Espera, que passa la meva companya.
0: Vale, que corri ella, no?
4: Exacte, a ella li agrada molt.
0: Vale, vale. I va passar de la seva companya, va dir...
1: Vale.
0: Passa la teva companya, que
2: aquest
0: corri
2: noi,
0: ella.
2: Aquest noi, zero motivació.
0: Zero, zero, zero. Estava trist, bueno, estava ensupit.
1: Ell no s'ho és, zero.
0: Bueno, exacte. M'ha passat a la seva companya i hem fet això d'intentar córrer per veure com està el nivell
1: no.
0: de...
1: Sí, no,
0: hem corregut
1: no.
0: a través del telèfon.
1: Oh!
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, què passa?
5: Bien.
0: Tu t'has apuntat a la cursa de RAC1 o no?
5: Sí.
0: Ah, estàs apuntat...
5: Tiran una setmana.
0: El què, el què?
5: Tiran una setmana.
0: Sí, que fem la cursa de RAC1 aquí, anem corrents.
5: ¿Cómo? Yo hablar català, no hablar català, no hablar castellano.
0: Que digo que hacemos la cursa de RAC1.
5: Sí.
0: Oye, escúchame, ¿te animas a correr conmigo? Así hacemos como que corremos la cursa.
5: Claro.
0: Vale, yo hago ju-ju y tú vas corriendo a mi lado, ¿vale?
5: Vale, de acuerdo.
0: Venga, vamos a correr, corre. Corre.
5: Vale, corre, corre, corre.
0: Corre, ay, ay, corre.
5: Coño.
0: ¡Corre conmigo! ¡Corre! ¡Anímame, anímame!
5: Vale, ayuda, ayuda.
0: No, ayuda, ayuda. No, anímame, anímame.
1: Ayuda, ayuda. Ayuda.
0: Vamos.
5: Vamos, vamos.
0: Oh, ¡llego a la meta! ¡Ay, que llego! Oh.
2: ¡Bravo! ¡Muy bien! Aquesta noia, quina... Molt contrast amb l'altra noia,
0: no, no, no, és que són el Jin i el Jan, vull dir, són d'aquesta senyora, eh?
1: Ella ha hagut un moment que ha dit, ajuda, ajuda, sí. I no era perquè s'hagués equivocat, era perquè volia sortir com fos d'aquella situació.
2: Sí, sí, volia trucar al 112, però tenia la línia ocupada.
1: Exacte.
0: Totalment, totalment. Bueno, he seguit trucant per Platja d'Aro i he trucat a una òptica on m'han dit, sincerament, que no s'apunten a la cursa de RAC1 perquè ells practiquen un altre esport.
3: Bon dia, l'atén la Ivet.
0: Hola, bon dia, Ivet, què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1. Truco perquè el 18 d'octubre venim a fer la cursa de RAC1 aquí a Platja d'Aro. Vale. I ara per si ja us havíeu apuntat per córrer els 5 quilòmetres.
3: Deixa'm consultar, però diria que no.
0: No us heu apuntat?
3: Perquè no tenim també la botiga oberta, llavors ens complica una miqueta.
0: Vale, vale. Tu fas running? Vale. Tu corres o no?
3: No, jo no corro, jo faig altres esports.
0: Ah, tu quin esport practiques? A veure si haurem de fer alguna modalitat nova a RAC1.
3: Aeroyoga.
0: Aeroyoga.
1: Oh, jo vaig fer...
0: Perdona, fas aeroyoga, però...
3: Això, crec que això no entra dins de la cursa. Vas fent figuretes amb les teles.
0: Ah, fas figuretes amb les teles?
3: Sí, et penges d'una tela.
0: Vale, no, entenc que no és compaginable l'aeroyoga amb la cursa de RAC1, no passa res, potser hem de fer...
3: Amb el running, no.
0: Que hem de fer...
3: I amb l'horari laboral, tampoc.
0: Clar, clar, haurem de fer aeroyoga RAC1.
3: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Coca.
2: Oh, bravo, bravo.
0: S'ha de provar l'aeroyoga, s'ha de provar.
2: Podem dir que aquesta òptica no veuen amb bons ulls
0: no,
2: la cursa?
0: No, no. Ah. Bueno, sí, perquè em va dir que la que ens estaria animant, vull dir que... Però que tenen
1: al final,
0: de botiga oberta.
1: El que vol és facturar, jo l'entenc perfectament.
0: Sí, sí, sí. D'una òptica he trucat a un altre lloc on segurament trobo molts corredors, que és un estanc, saps?
1: Sí.
0: Que la gent allà, home, corre que treu fum.
1: Molta gent que comença a córrer quan deixa de fumar.
0: Exacte, sí, sí. I tampoc estan gaire per la labor, eh?
1: No.
6: Buenas.
0: Hola, bon dia, què tal? Truco de RAC1, truco de la ràdio. Que el 18 d'octubre serem aquí fent la cursa de RAC1. I era per saber si estàveu apuntats o no.
6: No.
0: No vindreu a córrer els 5 quilòmetres?
6: No, perquè a l'estanc no...
0: Ah, perquè... he trucat...
6: No passava, eh?
0: He trucat a un estanc?
6: Sí.
0: I a la gent al Baix Empordà fuma molt o què?
6: Fuma bastant,
0: eh? Sí. Veig que mentre anem xerrant, vas facturant, eh?
6: Sí.
0: El que podem fer, si no, és que jo corro i tu m'animes.
6: Si no treballo, puc passar-me.
0: Vinga, jo corro, eh?
6: Sembla que la cua...
0: Ui, estic suant! Corre! No m'estàs animant gaire, eh?
6: No, perquè estic atenent a la gent.
0: Ah, vale, vale.
2: No, home,
0: amb ànims, ni que sigui. Ui, ofego!
6: Adéu, merci.
0: Ofego, ai!
6: Va, que ja arribes.
0: Gràcies! Ui!
6: Vamos!
0: Ai! Final!
2: Hòstia.
6: Wow.
2: Mare meva. Home, el que deu fer molta gent és deixar-se el paquet de tabac a l'arribada.
0: Sí,
2: per... Llavors està més motivat per arribar.
0: Això ho expliquen de Núria Piques, que Núria Piques entrena, puja al Pedrafort, que es deixa les claus del cotxe dalt, baixa
2: sí?
0: I es veu obligada a tornar a pujar un altre cop per agafar les claus i poder marxar. Això ho va explicar Núria Piques en una entrevista.
1: Sí, parles
0: una
1: de Pedrafort.
0: I acabem aquest repertori de trucades avisant a la gent que anirem a fer la cursa de RAC1 a Platja d'Aro amb un negoci que jo crec que sí o sí,
1: sí.
0: Hem de col·laborar.
7: Sí?
0: Hola, bon dia, què tal? Que el 18 d'octubre serem aquí fent la cursa de RAC1 i dic, truca la gent de Platja d'Aro per saber si s'han apuntat o no a la cursa.
7: La veritat que no. Saps què passa?
0: Sí.
7: Que quan... No, jo, truques un negoci, realment.
0: D'aquest negoci de què és?
7: És una xurreria.
0: Home, però perdona un moment, la xurreria de venir aquí a la cursa de RAC1. Tu imagina't, el diumenge la gent acabarà esgotada. A les 10 del matí la gent estarà rebentada. Buscarà una mica de xurros, una mica de xocolata.
7: Però... Cada any aquí a Platja d'Aro fan coses. Fan triatlons, també, i fan de tot.
0: Bueno, però com la cursa de RAC1, home. Aniràs a comparar un triatló o un Ironman amb la cursa de RAC1?
7: Sí, no, segur que la RAC1 és una passada mai vista.
0: Hem de fer negoci del xurro.
7: Sí, tu... sí, mira, xurreria d'Aro, tu.
0: Tu et comprometes que t'apuntes a la cursa, jo em comprometo que xurreria d'Aro heu de repartir xurros per allà.
7: Perquè ja li comento el xurrero, què opina.
0: Ah, tens un xurrero?
7: Claro, el xurrero, vine.
0: Ah, és veritat allò que diuen del xurrero, del palo d'un xurrero?
7: Bueno, això és molt subjectiu, eh? Què és gran?
1: Què? Què és gran?
0: Caca, vull dir...
7: És molt subjectiu. A part del xurrero és treballador.
2: Quin gir que ha fet aquesta conversa de cop.
0: Sí, sí,
2: però
0: sí, sí.
2: Vas més calent que el pal d'un xurrero.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: ella ha anat al tamany.
2: Ella ha anat al...
1: Ella vol quantitat, no qualitat.
2: Sí, clar, perquè hi ha gent que es conforma amb un xurro i hi ha gent que vol una porra.
1: Ah,
0: sí,
1: exacte.
0: I però
1: saps, diré una cosa? L'avarícia rompe el saco.
2: El gato. El gato, apunta.
1: No. Vaig a buscar com és en català aquesta expressió. Sí.
0: En resum, veniu a la cursa de RAC1 a Platja d'Aro? Perquè al final la de la cursa RAC1 és una excusa per mullar el xurro.
2: Bravo. Va, que tanquem l'altra versió del dia parlant d'un costum que cada vegada és més habitual a Catalunya i arreu del món. és a dir, treure's les sabates abans d'entrar a casa. Diversos estudis demostren que no entrar amb sabates a casa redueix la pols, les bactèries i les substàncies contaminants.
1: Aquest costum tan arrelat a la cultura japonesa canvia completament l'energia d'una casa, però t'obliga inevitablement a comptar amb una solució pràctica només obrir la porta, que és un sabater molt gran per poder guardar totes les sabates.
0: Et dic una cosa, prefereixo que entrin a casa amb sabates i no haver-me de menjar que hi olor a formatge, manxec, els mitjons, que perquè ja segon qui hi ha visita que no sap el que és rentar-se el peu, eh?
2: Mira, amb això estic d'acord.
0: Entren directament, estren les sabates i entra un carretó enorme de formatges.
1: Hi ha gent que va molt bruta.
0: Molt bruta, molt bruta.
2: Veus la ungla aquella sense tallar, que sembla que pugui trepar per un arbre com un koala. Escolteu, jo tinc moltes preguntes. Deixar les sabates fora és un costum que va a l'alça? Realment funciona? Ha augmentat la venda de sabaters? Ah, això és una altra pregunta que ens fem. Doncs aquí comença un reportatge a peu de Pinreles. He baixat al carrer i he trobat un noi amb un argot molt peculiar. I després anirem descobrint més coses d'aquest noi.
1: Vale.
8: A mi, generalment, no.
2: No et fan treure les sabates?
8: No.
2: Coneixes ningú que et faci treure les sabates?
8: A veure, tinc algun amic que és una mica més... Bueno,
1: a veure.
8: No puc dir la paraula per ràdio, però...
2: Sí que pots dir la paraula, sí. Jo dono permís.
8: Tinc algun amic que és una mica més carapolla, però...
2: Hòstia, què vol dir això?
8: No, és un tema que utilitzem dins del meu grup d'amics.
2: Ah, vale, vale. Vale. Ara m'has trencat, eh? No m'imaginava que anaves a dir això.
8: Ja, jo tampoc pensava estar dient això a RAC1 a aquestes hores, però bueno. Doncs el meu amic carapolla, doncs potser sí que diu... Os podéis sacar els zapatos si queréis, eh? No et força, però ja et posa en aquesta una situació una mica incòmoda, no? En plan, has de prendre una decisió.
2: I li dieu carapolla perquè té la cara com un glan o perquè és una mica imbècil?
8: No, tio és guapete.
2: Ah, és guapete i
8: sí,
2: tot?
8: Sí, no, té la cara com un glan. I m'estimo molt, eh? Tot i que sigui un carapolla.
0: Hòstia, per favor, per favor, per favor!
2: Soc jo o ho ha dit moltes vegades?
0: Ho ha dit, però molt...
2: Vale, aquesta història he de dir que no acaba aquí, nois. No,
0: ai...
2: Perquè aquest noi potser l'acabareu coneixent en un futur i he flipat com ha seguit la conversa.
8: He d'entrar.
2: Treballes aquí o vas aquí a fer alguna
8: cosa? És que, en plan, clar, això ara és una mica incòmode.
2: Per què?
8: Perquè vaig a la sessió de benvinguda per les pràctiques de RAC1.
2: Ah, sí?
8: Sí.
2: Ets un nou becari?
8: Sí, sóc un nou becari.
2: Yeah. Buah, de quin programa?
8: Estaré a part de xarxes socials, m'han dit. Ah. No sé més.
2: Ah, però... fliparàs, tio, eh? Sí,
8: home,
2: sí.
8: Això ja ha sigut una benvinguda increïble, de veritat.
2: Sí, sí. Hi ha molts carapolles a RAC1, eh?
8: Hi ha molts carapolles.
1: Molts.
2: Sí. Fliparàs, eh, tio?
8: Són guapetes, també.
2: Perquè no es veu la cara. O sigui, tu estàs entrant per primer cop a fer de becari a RAC1?
8: Sí, sí, sí. Clar, és que jo estava venint, de sobte, veig una persona
2: sí.
8: Molt ben plantada, venint amb un micro cap a mi, i jo, uau.
2: Podríem estar fent un vídeo d'això i que l'acabessis sí. Muntant tu.
8: Seria increïble, però a mi no m'han avisat.
2: Doncs ja sabeu qui és el nou estudiant en pràctiques de xarxes socials.
1: Molt meravellós, un carapolla.
2: Un carapolla.
0: Prou.
2: Mira, i parlant d'aquesta paraula, avui tu saps que a Estadella tu ets el rei dels idiomes d'aquesta casa.
0: Sí.
1: Sí.
2: Jo avui he intentat fer de guiri perquè he parlat amb un noi que era anglès, però m'he limitat a imitar una mica l'accent, no de guiri, sinó de hooligan, directament.
0: Ai, mai.
2: I crec que m'ha entès. Vull dir, aquesta conversa va dedicada a la gent que entengui alguna cosa, perquè jo no entenc res. Només us diré que estava fent una videotrucada amb una noia que s'estaven tirant la canya i de cop ha aparegut una trucada de la mare.
0: Déu meu.
2: Vull dir,
1: la mare també s'ha tirat la canya?
2: No, la mare ha aparegut per allà. Molt raro. Do you speak Spanish?
9: No, I don't.
2: Where are you from?
9: I'm from England.
2: England? Where about England?
9: Down by Bournemouth.
1: Oh, my God.
9: Down south.
2: Down south?
9: Yeah.
2: Are you speaking with someone?
9: Yeah, I am.
2: Who is she?
9: She's my friend.
2: Your friend? Your girlfriend?
9: No, not my girlfriend.
2: No, not yet?
9: No, not.
2: Do you want to be his girlfriend?
10: No.
2: No, only friend?
9: Just a friend.
2: And why you're talking to her?
9: Fuck me.
2: Fuck you.
9: Fuck you.
2: Maybe she can fuck you.
9: She can if she wants.
2: Yeah. Ah, your mom? Ja n'apareix la mare. Why?
9: Hello, mom.
2: Hey, your mom.
9: Mom, I'm getting interviewed by a radio station or something.
2: Yeah. How are you, lady?
10: I'm from Turkey.
2: Okay, don't be a bad boy.
9: I won't be.
2: Take care.
10: Yeah.
2: Mom, love you. You have a wonderful son.
10: Thank you.
2: Bye. Take care. He descobert que si et fas el borratxo t'entenen més. No.
1: Jo et diré una cosa, no sé si et fas el brotxo o t'entenem més, però sí que quan tens vergonya per parlar un idioma, si fas alguna cerveseta, tu jo de cop, passo del first al proficiency, però així.
2: Pues no he entès perquè allò del fuck i sa mare era una cosa molt rara.
1: Bueno, són les seves costums, cal respectar-les.
0: Sí. Això, el balcòning...
2: Exacte.
1: Sí, exacte.
2: Tornant al tema de treure's les sabates abans d'entrar a casa, si teniu convidats i no es volen treure les sabates, sempre els hi podeu dir una cosa, eh?
8: Carapolla.
0: No!
1: Nois, una cosa, abans d'anar a publicitat. Jo abans he dit, l'avarícia rompe el gato, no? L'avarícia rompe el saco, sí, tampoc, sí. Perquè volem dir les dites en català. I Marta Cailà, que avui la tenim al mando de la producció, ja m'ha passat la traducció en català, vale?
2: Perquè
1: hem d'anar ampliant les dites catalanes.
0: Ara, ara.
1: Qui tot ho vol, tot ho perd.
2: Ara, bravo.
0: Molt bé, molt bé.
2: Ara. Va, que en uns segons arribem a 3:45 de la tarda i a la tornada d'aquesta publicitat obrim el Sí Segur, com cada dimecres, amb l'Alba Segarra. Fins ara.
1: Adéu!
0: Taloners a publicitat!
11: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
13: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
19: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
20: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
18: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
21: Les seves entrades, sisplau.
22: És que nosaltres estem convidats.
18: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som u.
0: Sí, que ahir va guanyar l'Esparreguera per primer cop, lo dels castells.
23: Sí, de primera, sí, home. El que passa que entre castells i castell són una mica pesats.
0: Sí? Té una mica de ritme, no?
23: No, tant si sortissin unes ballarines per allà.
1: Ai.
23: Sí, una mica. I les nenes també que pugen, són una mica més cortetes.
0: No, home, no, per favor.
1: Ai.
23: Potser fandilletes.
0: No, però per favor.
1: Un moment.
2: És el Follet Tortuga, Guillem?

0: m'estranya.
1: A vostè li és igual, una pedra més, una pedra menys, ja està, no?
2: Això mateix, sí.
3: Va, que hem d'obrir el 6 segur de l'Alba Segarra, és a dir, repassar l'actualitat, que li ha vingut de gust a l'Alba, i el més important, donar-hi el seu punt de vista.
0: Ah, això és el més important.
3: Sí, sí.
0: Hi ha una cosa que m'agradi més d'opinar.
3: És el teu davantal.
0: És el meu davantal diari, exacte.
3: Bona tarda, Catalunya. Passen 3 minuts a 3:45.
0: Este es mi momento. Mireu, nois, avui començarem amb robots.
3: Oi?
1: Amb robots. Hey. Perquè tu ets una màquina, o...?
0: Hey, molt ventilada. Sí, una màquina espatllada sóc jo. Mireu, aquest matí llegia el 20 minutos, diu... Franny La Pena...
1: Sí?
0: Segurament no es diu així, vale?
3: Té nom d'actriu porno.
0: Sí, exacte.
1: Franny no, Franky.
0: Franky La Pena... apunta aquest minut, que ara no estic al cas jo. T'ha delegat de les pífies a partir d'ara. El tiktoker que va lluitar la primera baralla d'un humà contra una màquina i va perdre.
1: Normal.
0: Ara anirem a això. Però abans vull fer un apunt de la pròpia notícia. Ara el 20 minuts fa una cosa que a mi m'encanta, que és que just a sota del titular et posi l'article...
1: Alba, parla bé, parla
0: perdó,
1: bé.
0: M'he quedat com trabada, saps? L'article en àudio. Hi ha una IA que llegeix l'article.
1: Sí,
0: perquè ja no saben què fer perquè la gent llegeixi i s'informi.
1: Vale.
0: Llavors és com quan donaves al gat el medicament amb... li dones amb pernil dolç per colar-li, doncs et fan el mateix, t'ho fan amb àudio. Vale. Jo només vull un segon...
1: Avui molt desvistada.
0: No, avui vaig molt lenta perquè vaig molt lluny. Ara em posaré puesto.
1: Ai.
0: Només vull que escolteu l'inici de la IA llegint l'article del 20 minutos sobre aquest tiktoker que va competir contra un robot.
4: Comparar su altura de apenas 1.5 metros con la del robot, de 1.8 metros, ya le debería haber dado pistas de cómo iba a terminar el combate. Pero, por si necesitaba más pistas, su similitud física con Terminator tendría que haberle dicho cómo acabaría la pelea. Aún así, el youtuber Franky La Pena siguió adelante.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: M'encanta la vacilada de la IA llegint. Tot i veient que foteia 3 metres més que ell i era el puto Terminator.
3: És que la IA va de part del robot, no?
0: Clar, perquè és la seva cosina.
3: És el seu bàndol.
0: Totalment, la traducció del que diu la IA referint-se a aquest tiktoker seria això.
5: Tu ets gilipolles.
0: No, i ara sí, ara em posiciono. Baralles d'humans contra robots?
1: Ai.
0: Sí? Segur?
1: Home.
3: Jo em posiciono a sí, sempre.
1: Crec que també, no?
0: L'important és la meva opinió aquí.
1: Vale.
0: Evidentment, sí!
3: Bravo! Bé.
0: Jo crec que això s'ha de promocionar. Hi ha d'haver com finançament públic darrere aquestes baralles. Jo proposo que la Generalitat ara obligui a totes les festes majors de tots els pobles del territori català
1: ara
0: que tothom programi, oita, matí sardanes, tarda parc aquàtic per la canalla, vespre habaneres i en pic s'acabin les habaneres, t'atreveixes a lluitar i a estomacar-te amb un robot, perquè això, nois, ens farà com una neteja de l'espècie humana.
1: Sí. Això va molt bé.
0: Que mos anirà molt bé.
3: Selecció natural.
0: No, selecció artificial.
3: Ah.
0: Però això... selecció al final.
1: Això és com el Thanos, els Avengers, que va fer així amb els dits i va eliminar la meitat de la població, saps?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Aquest és el del guà, aquell que perden tota una pel·lícula buscant el guà?
1: Sí.
0: És que quan vaig anar al Japó... Quan vaig anar al Japó...
3: Ho vas explicar.
0: Vale. L'Enrico mirava al costat i jo pensava, una feinada que tenen tota una pel·lícula per trobar un guà... amb uns diamantets, una cosa hortera.
1: Has resumit molt bé Avengers Endgame en un moment. Tot una pel·lícula va buscar un guant i unes pedretes.
0: Jo em vaig despertar a mig vol i vaig veure el que mirava i hi havia tanta brillantor i tanta cosa hortera que vaig pensar, què és això? Gypsy Kings?
1: No, per favor!
0: No, hi ha gent que pensarà que potser sóc molt dura amb aquest tema de la selecció artificial, però és que, nois, de veritat, o sigui, anem molt, molt, molt malament. Mireu quin és l'altre titular que he trobat a xarxes. Una dona decideix deixar-se picar per tot d'abella, és convençuda que el verí la pot curar perquè al final el verí és natural.
6: En un país multicolor.
0: A veure, segons aquesta fenòmena, es deixava picar per abelles sense parar, vale? Perquè diu que, clar, tindran una acció antiinflamatòria, un efecte analgèsic, i jo espero que una connexió directa amb el cementiri.
3: Però antiinflamatòria, al contrari, t'inflama més, no?
0: Cuca, jo crec que hi ha el cervell tan inflamat que no pot
1: perquè,
0: ni pensar.
1: Ja. Però les abelles, és un problema perquè les abelles són les que piquen i es moren perquè el punxó s'hi queda enganxat. Clar,
0: les abelles, són les víctimes,
1: al final. Són les víctimes, al final, les abelles. Vull anar a molestar una abella. Tu imagina't lo malament que s'ha de veure una abella que t'hagi de punxar i sapiguen que es morirà.
0: Bueno, clar.
3: Perquè pobreta. Estan protegint la reina, no?
0: I bueno, que... o potser són... Bueno, al final, vaig a fer una comparació molt bèstia, però sí. Al final hi ha gent que té el cap rentat per un líder. Això també passa a vegades amb el terrorisme.
1: I et diré més, si ens quedem sense abelles, el món s'acaba.
0: És que no sigui el jihadista del món animal, perquè s'autoimmola una abella al final, no? No ho he parat a pensar mai, això?
1: Jo no sé si és la culpa.
0: Bueno, què, seguim?
1: Sí. Sisplau.
0: Despertem d'aquest mal son.
3: Ai, Déu meu. Ajornar, ajornar.
0: D'això va. Tu ets d'ajornar.
3: Jo sóc d'ajornar dues vegades.
0: Sí, eh? Amb
1: l'alarma aquesta, l'Uja.
0: No, no, tu ets d'ajornar.
1: No, jo em desperto amb la primera alarma.
0: És que tu tens pinta de no dormir, està d'ella.
1: No, dormo un poquet, però pam, alegria.
0: Pues mira, per les persones com el Bala, que siguin d'ajornar, hi ha una nova aplicació que es diu Alarmi, que s'ha fet viral i ve per facilitar-nos la vida. Escolteu exactament què pretén aquesta aplicació.
2: Traigo la solución para que no te vuelvas a quedar dormido cada mañana. Con tan solo una aplicación llamada Alarmi, vas a dejar de posponer esas alarmas que te pones cada 5 minutos.
7: Seleccionamos el tipo de alarma que queremos. Ajustamos la hora y los días y seleccionamos la misión. A mí me gustan los problemas. Una vez configurado, le damos a guardar. Y cuando suena nuestra alarma, simplemente tenemos que completar la misión que nosotros mismos hemos puesto. Una vez hecho, la alarma se desactiva.
0: Vale, vaig a traduir això si hi ha algú que no parla castellà, vale? Que em consta que hi ha gent que li, gent que li passa. Això és una alarma que tu programes abans, vale? Com totes les alarmes, però tu li poses una dificultat extra. Tu li dius, quan soni l'alarma, jo vull que hi hagi aquest enigma, aquest problema matemàtic, aquesta prova a superar perquè l'alarma es desactivi. No s'hi val a fer posponer o a fer acceptar. Has de resoldre alguna cosa i l'alarma no pare fins que tu has resolt la teva pròpia missió. M'explico. La missió pot anar des d'un problema matemàtic a un enigma a què t'hagis d'aixecar i fer saltirones i flexions i burpees.
3: I com ho sap que ho has fet?
0: Perquè llavors actives la càmera.
3: Què dius?
0: I et diu, hi ha un comptador, n'has de fer 15, doncs has de fer 15 burpees. I l'alarma sonant de fons, piripipi, piripipi, piripipi, piripipi.
1: Per tu, entenc que no és un problema, però pel veí que de cop i volta estigui paret en paret amb tu, això és horrible. Et diré més, m'agrada molt aquesta secció que està fent avui l'Alba amb el 6 segur, perquè sembles el Víctor Endrino, el que fa
0: el tema de la tecnologia.
1: De la tecnologia, ets la
0: mica. Sí, amb la diferència que jo no sé de què parlo.
3: Que potser no ho fareu servir, però mai està de més.
1: Però mai està de més, clar.
0: Sempre fa aquesta cosa tot en mona, de dir, potser no ho fareu servir, però...
1: A mi m'agrada molt quan el Víctor Endrino agafa a qualsevol cosa en anglès i la diu tal qual com s'escriu.
3: Pels amics.
1: Descarrega aquest WhatsApp, diu.
0: Sí, perquè ell sap el nivell que té Catalunya.
3: Que vingui un dia el Víctor Endrino.
1: Ai, que vingui, sí, clar, ens encanta el Víctor Endrino.
0: De fet, no cal que visi, pot entrar quan vulgui i vindre directament. Sense trucar a la porta. No, jo estic super a favor d'aquesta alarma.
3: Espera, que truquen.
0: D'aquest alarmi. Super a favor de l'alarmi.
1: Sí, de l'alarmi.
0: Ara, l'alarmi és aquesta aplicació.
3: L'aplicació, sí.
0: Però jo crec que hauria de tindre altres reptes. Per exemple, fins que no ordenis l'habitació no para l'alarma.
1: Bé. Fins que no... Pel jovent, ara, això.
0: Bueno, hi ha gent
3: gran. I no
0: jovent. Hi ha gent gran bruta i desordenada.
1: Ah, sí?
0: Jo he anat a cases de gent de família. Gent amb estudis.
1: Què dius?
0: Metges.
1: Què dius?
0: Bruts.
1: Com?
3: Sí.
1: Metges bruts.
0: Sí. Però tu, això és una cosa que deia la meva iaia sempre. Tu li veus amb un metge si és brut, perquè el pom de la... El porte ronyós. Tu ja els hi veus, tot s'ha fet amb els detallets.
3: I l'ungle, que penses que és mecànic i no, és metge.
0: No, és gent molt marrana, és gent molt bruta. Doncs jo faria, ordena l'habitació fins si no para l'alarma. O vés a veure la teva iaia, si no para l'alarma.
1: Molt bé.
0: O treu els pèls de la dutxa.
1: Bé.
0: O, per companys de pis marranos, això funciona molt. Passa l'escombreta pel vàter.
1: Bé.
0: Jo activaria una alarma que detectés aquella gent marrana. Marrana o que se senten especial, que ha d'anar deixant rastre d'en ells allà on són.
1: Molt bé.
0: Recupes això també.
1: Com?
3: Sí, perdona, estic d'acord amb tu. I mira que treballem vàters diferents.
0: Pues goita, marranos i marranes. Però en direm guarros i guarres. Porcs i porcs.
3: Hi ha cada frenada de bici a les tasses de RAC1?
0: Hi ha gent que es pensa que ha de deixar la seva marca personal per allà on passi.
8: No. Socorro!
0: I no és necessari.
3: Els vàters de RAC1 semblen un queixal corcat, eh?
0: Jo l'altre dia vaig veure un Picasso.
1: Un cotxe?
0: No. Una taca Picasso, semblava un quadre, al vàter de RAC1. Vaig sortir, vaig fer un repàs de la redacció i vaig dir, és que la sorpresa més gran que em podrien portar és saber qui ha fet això. Perquè no veia ningú capaç. A part, no us agrada a vosaltres netejar deixar-ho neter?
3: Que estigui net, sí, però...
1: Que hi ha gent que està dinant encara.
0: Goita, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tic, feina feta no fa destorb, em rento les manetes i cap a casa.
3: La satisfacció la comparteixo, però el fet de fer-ho en si no m'agrada.
1: No. Ben bé... Ara cap... de merda a Batman.
0: No, perquè el Batman vindrà a partir d'ara, perquè la gent guarra que no renta el vàter.
1: Ara!
0: No, però jo posaria càmeres, eh?
1: Com vols posar
0: càmeres? No, càmeres per darrere. No que no es vegui la cara, eh? Que es vegui només l'autor del delicte.
1: Ui, ei,
0: i les sabates. No, les sabates. Només les sabates.
3: És que t'anava a dir, parlant-nos, no reconeixeràs el teu company
0: bueno,
3: o companya.
0: Bueno, no saps què hem fet aquesta gent per aquí. Potser reconeixer-te per
1: company
0: que tu no ho sabies. Escolta, està d'ella.
1: Però que hi ha gent dinant a aquesta hora.
0: Però que no... Escolta, una cosa, està d'ella, que m'ho censures tot.
1: No t'ho censuro, però estàs parlant de merda tota l'estona.
0: Si una persona està menjant ara mateix un plat de sopa a casa seva i jo dic que no...
1: No, no, tu estàs parlant de caca, de el frenadillo, el frenadol.
0: Jo he dit que potser hi ha gent de RAC1 que reconeix pel tercer ull.
1: Vols fotre una càmera pel cul de la gent per veure quina
0: no
1: tenen?
0: No, jo vull posar una càmera a sota del vàter, vale? I que filmi les sabates. Llavors, jo si vaig i trobo aquesta frenada que parlàvem amb el Bala, que puc anar al director i dir, senyor director, sol·licito permís per detectar sabates. I llavors que m'ensenyo i jo dic, sabates es porta a la Cailà aquest matí, saps?
1: La Cailà té un cul perfecte, no pot fer això.
0: No.
1: La Cailà no fa caca.
3: Purpurina, però.
1: La Cailà té cara de no fer caca.
0: La Cailà treu un xurro.
1: La Cailà treu un bolivic. Oh. Per què cul com vols que surti cosa
3: marrada? S'està enfadant.
9: Quina pena que siguis tan burro.
3: No la burxeu, no la burxeu. A la Cailà, que no l'heu vist enfadada i tremolaria.
0: No, jo no la vull veure enfadada.
10: Hòstia,
0: no.
10: Que cabrons.
1: És una petita dictadora, eh?
0: Vinga, va.
1: Alujas.
0: Alujas, sisplau. Torna'm a reendreçar tot això. Nois, mireu. Perquè potser sí que caldrà que vingui el Batman, amb això sí, no anava equivocada, sí, vale? Sí. Perquè hem descobert el que és l'efecte Batman.
1: Val.
11: ¿Has oído hablar del efecto Batman?
12: ¿Qué?
11: Es un estudio en el que en un vagón de metro metieron a una mujer embarazada, y entonces ¿vale? cuando estaba la mujer embarazada, un 37% de los hombres que había se levantaban para cederle el asiento.
12: ¿Solo?
11: Pero si en ese vagón entraba la mujer y entraba un hombre disfrazado de Batman... No juntos, o sea, no como pareja ni nada. Entraba la mujer y entraba Batman.
12: O sea, si estaba presente Batman.
11: Un 67% de los hombres se levantaba.
12: Ah, para como mostrar a Batman que ellos también...
11: Por mostrar que frente a una figura de autoridad, de hacer las cosas bien...
12: De honor. De
11: honor, sí. De hombría. De ser noble.
12: De ser noble.
11: Coño, está Batman.
1: Increïble, això.
0: Ho has entès, oi? Sí, sí, sí, o sigui, han fet aquest estudi, no? Si la dona embarassada anava sola, només un 37% de la població s'aixecava, si entrava amb el Batman, però no de parella, el Batman voltava per allà... Batman sí. És una persona disfressada de Batman, eh?
1: Sí, no el real.
0: No el real, perquè està molt ocupat.
1: No és Ben Affleck.
0: Clar, clar. Llavors, un 67% dels tios deixaven seure la persona embarassada.
1: Home, et dic una cosa, a mi també m'intimidaria veure un senyor allà vestit de Batman al metro sí. Dic, a veure si de cop i volta em partirà les cames, perquè també hi ha un punt que ho entenc, eh?
3: L'últim cop que vaig veure un, a mi em va demanar diners, vull dir
1: no.
3: Que no li va sí. Molt bé al Batman.
0: No li va molt bé últimament,
3: a mi em
0: no?
3: Va donar en una mà un Kleenex sí. i em...
1: Jo li faria ai, més no. Cas sí, sí. A un Batman que a un Mosso d'Esquadra.
0: Jo també, a això vaig. Dic, jo veient com està la policia últimament... La policia està malament. No,
3: quanta gent ha desnonat Batman?
0: Ah!
3: Quanta gent ha desnonat Batman?
0: I Batman potser no s'hi pot negar, però la policia sí, eh? Que això està per llei, que s'hi poden
1: I
0: negar.
1: I Batman li diuen el primer dia i el primer dia et porta Puigdemont.
0: Ah, exacte. I volant, que és més èpic. El Puigdemont va fer mica de Batman, no? El desapareixer. Sí.
3: Catman.
0: Va, ja acabem.
1: Ole!
3: És fantàstic!
0: Oi que tots estem una mica al dia del que és Ozempic sí, i altres sí. Fàrmacs com Ozempic, que bueno, teòricament eren per la diabetis, llavors es va descobrir que també funcionaven molt bé per persones que tenien realment un problema d'obesitat, sí. Problema mèdic, d'obesitat, una malaltia, i al final, pues, com sempre, ho han aconseguit per tornar a la primadesa extrema, que se'n diu. Bueno, pues, nois, espereu-vos, perquè quan tu et penses que ja ho has vist tot,
1: ai.
0: Ve la vida i et sorprèn.
13: Inyectarse cadáveres con una jeringa no. Como esta es la última tendencia beauty de 2026. Ya te digo. Hace unos años se descubrió que un medicamento para la diabetes, el Ozempic, lograba en personas con obesidad lo que años de dietas milagrosas nos habían prometido, adelgazar rápido y prácticamente sin esfuerzo. Entonces comenzó a pinchárselo todo el que quería adelgazar. Así que después del lifting, de la blefaroplastia, la bichectomía, la miectomía del corrugador superciliar y de la dermolipectomía circunferencial, nos llega esto, 22 centímetros cúbicos de grasa humana inyectables en cualquier parte del cuerpo. cuerpo para rellenar...
0: Bueno, nois, definitivament no estem bé.
1: Però és que tot això que ens explicava aquest senyor...
0: És veritat. O sigui, ara mateix el que està passant és que amb l'Ozempic hi ha moltes parts del cos que queden xuclades,
1: sí,
0: vale? Que sembla que hagis disfressada de consumidora de fentanilo, vale? I llavors et diuen, no, és que jo vull estar molt prima, però vull seguir tenint galtes. Llavors, o més cool, o... Què fan? Agafen la grassa d'un cadàver que va ser donat a la ciència perquè l'estudiessin i es comencen a injectar grassa com aquell que es fot suero fisiològic pels mocs, m'explico?
1: No. Que caigui ja el meteorit, eh?
3: Això és fatal.
0: Jo que... Digues.
3: No, que l'ideal estètic... Per alguna cosa és ideal, perquè és que no s'hi arribarà mai.
0: Mira...
3: És que ara em sobra d'aquí, ara... Escolta, deixa't
0: en pau. Aquesta gent, de veritat, que es donin un cop al cap, perquè a més els podrem arreglar així, en sèrio, eh? A mi m'ha recordat, i per acabar, saps quan jo era petita tenia una joguina, que era una joguina de plastilina, que tu podies anar-li afegint cabells, saps?
3: Sí.
0: Sí, us en recordeu? Doncs m'ha recordat això.
9: Con mis peinados preferidos tienes que poner...
3: És molt de la meva època.
0: Ho anunciava la meravellosa, sí, la amiga del versió, collon, la dels abdominals de mentida.
1: La Letícia Sabater.
0: Letícia Sabater. Nois, escolteu una cosa. No us poseu grassa dels altres i no voteu l'ultradreta.
3: I amb aquest missatge anem a publicitat i a la tornada obrim el consultori del doctor Quim Malfà. Potser li podem comentar això de l'Ozempic, eh?
0: Sí.
10: Vinga, taloners, a publicitat!
14: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes... Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
15: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
16: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
15: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
16: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
15: Informació a revés95.com.
17: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
18: Em vull fer uns bons progressius.
19: Doncs passa per Senabre. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
18: I on són?
19: A prop de Plaça Catalunya, i et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSenabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello.

0: De gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
1: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
2: Autovivo Pures. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Pures o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
3: Autovivo Pures.
4: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.

0: Vull esperar que digui quin mal fa, eh?
1: A veure.
0: Quin mal em fa. Per què ho diem, això? Doncs perquè arriba el consultori mèdic dels taloners. És una mica peculiar. És un dels metges amb més experiència de Catalunya. Ell és el president de l'Escola Bressol dels metges d'aquest país. Doctor, quin mal fa, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Abans d'arribar a obrir el consultori, ràpidament, moltes felicitats, perquè sabem que ahir era el seu aniversari.
2: Sí, i tant.
0: I ha portat bombonets i xocolatines i coses.
3: Felicitaciones, que tengas un hermoso día.
4: Que
1: són xocolates de Granollers, senyor doctor?
2: Sí, les millors xocolates del Vallès.
5: Ah, molt bé.
0: No, no, ho corroborem, eh?
2: Sí, estan boníssimes.
4: Tampoc és que sigui el Vallès, el Congo, vull dir. Que tampoc és que sigui un lloc com de tradició xocolatera, saps? Suïssa.
0: Jo m'atreviria a dir que n'he tastat moltes, potser les millors de Catalunya.
5: Jo et diré una cosa.
4: Tampoc és que Catalunya sigui...
5: Hem de dir... Sí. Que són de Granollers i són increïbles, perquè de Granollers és el nou director de RAC1, per tant, tot el que vingui d'allà...
4: La millor xocolata que he provat i que provaré en tota la meva vida, visca Granollers.
5: Ara, ara, bravo, bravo.
4: És de Granollers?
5: Sí.
4: Ah, jo pensava que era d'aquí. D'aquí de l'edifici.
2: I del Vallès bo, eh?
5: Bé, bé, bé.
2: Bon Vallès.
0: Si és que n'hi ha un... Si és que n'hi ha un...
5: A Lugans, per favor, l'altre que viu a Sabadell.
2: La veritat, eh?
0: Va, que hem d'obrir el consultori, doctor, va.
2: A veure, va. Vinga, va, anem per la primera consulta.
5: A veure.
6: Ei, doctor, mira, la meva consulta va relacionada amb les alarmes, que just m'acaba de sonar. M'espanto moltíssim, és que sona tan alt que acabo amb un mal de cap i les orelles em piten, que em costa i tot dormir... Yeah. Perquè és insuportable. Sisplau, necessito que em donis algun consell per superar això.
2: Sí, sí, les terribles alertes de protecció civil al mòbil, sí, que hem tingut ara un brot i és cada vegada més habitual i més temudes. No sé si voleu recordar una miqueta.
5: Bueno, no,
0: no,
5: no,
0: no, no.
2: Sí. Llavors, els símptomes de la nostra pacient també s'hi poden acompanyar d'altres, com molta frustració quan veus que al carrer hi cau més aigua que al Caribe Aquàtic Park, però igualment has d'anar a la feina, a treballar, a portar els crios al col·le.
0: No truca al cap dient no vinguis a treballar.
2: Tu vés i tu vés.
0: Bueno, ja t'ho faràs com puguis.
5: Bueno, i gent que per l'Empordà anava amb canoes, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: S'han vist canoes a les rieres, al Maresme.
5: No, no, la gent està totalment absurda.
2: També tenim un augment sobtat de la freqüència cardíaca, sobretot si l'alerta sona en un moment inoportú, com al cine, quan la teva criatura està dormint a les 10 de la
0: nit. Mira, és que a mi m'ha passat dues vegades, ja.
2: És que
0: hi ha algú de Protecció Civil que està veient com s'està dormint la nena i diuen, ara l'enviarem.
2: Ara donarem pel
0: sac. I han despertat la nena.
4: Bueno, una imatge increïble va ser tot el Liceu sonant aquesta alarma.
2: És que hi ha concerts de la Rosalia en anteriors vegades, però el pitjor seria al mig d'una colonoscòpia, que tu estiguis allà enmig de tal...
5: I pam, aquell moviment fort.
4: Bueno, doncs et connecta els dos forats, no? Fa un loft.
5: Quins símptomes t'han tenit també?

0: I finalment pot aparèixer la síndrome del meteoròleg, que tots sabem que els catalans i les catalanes tenim un petit president, un entrenador del Barça i un meteoròleg.
1: Absolutament.
2: Llavors, totalment.
0: Que no us estranyi que de cop us posseixi l'esperit de la Mònica Usart, se us posin així els ulls com en blanc i comenceu a dir frases com: la mare estava molt calenta i ha entrat una massa d'aire fred que ho ha rebentat tot. Sí. O en aquest país no sap ploure.
1: Això es diu molt, eh?
2: Com que ha dit la mar, i jo dic el mar, entès, la mar està molt calenta. No. I l'Ada diu, epa! Epa! Que me n'alegro molt per la mare i per la mar, si estan calentes. Clar que sí.
0: Llavors, anem al tractament. Com que no hi ha analgèsics que puguin calmar el meu teu cat, proposo prevenir el brot amb una teràpia noquiolítica. En què consisteix? Doncs anem a la caixa d'eines que tenim tots, agafem un martell per acariciar violentament el vostre iPhone 24 Mega Pro Max de 30 terabytes i després recupereu el Nokia de tota la vida que teniu perdut en un calaix de l'habitació. Les alertes no seran un problema i l'única distracció que tindreu serà el joc de la
1: sèrie. Bé, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Aquest és el que ens agrada, eh? No, està molt bé.
4: Alerta boomer.
5: Mira, parlant d'alertes.
4: Alerta boomer, alerta boomer, alerta boomer.
5: Estàs sumant massa alarma, Lujas. De fet, estaria bé que Protecció Civil et tirés l'alerta boomer, també, de vegades, eh?
0: Sí, hauria de ser diferent.
5: Què tal, Clapés?
6: Què tal?
3: Que tenim aquí el doctor... No coneixes encara el doctor Quim Malfà, no?
6: No, no havia
0: aconseguit...
6: No hi havia... Ho diré demà. Bueno, no hi havia coincidit.
3: Què li passa, doctor?
6: Vegi la...
2: Sí, s'ha quedat molt atrapat.
6: Sí, amb aquests problemes de vocalització, no sé vostè a què els atribueix.
0: Bueno, això... Jo tinc un tractament, però no és de curs legal, haurien de parlar
6: no,
0: després fora
6: a
0: micròfon.
6: No, perquè tractaments que no són del curs legal, aleshores passa com la... Que,
2: Vinga,
6: aquesta,
2: va.
6: No, aquesta dona...
7: Pavila.
6: No, aquesta dona que feia tractaments amb els antics, que tampoc... eren de curs legal i després passa el que passa. Sí.
5: O el Nacho Vidal.
6: Jo, sincerament, m'agrada... Prefereixo cenyir-me a tractaments de curs legal.
0: La farmàcia tradicional.
6: Exacte, però si no saps...
2: És un clàssic.
6: Sí. Bueno, és...
2: No
6: on estigui la ciència, deixa't estar de tractament. O, per exemple, d'aquest arquitecte, el senyor...
2: Oita, un altre, sí.
6: Senyor, em sembla que es diu...
2: El Jean Pere. El
6: Jean, que anava amb una dona que també... Sí. En fi, intentava treure-li... O sigui, estava aquest home mort i intentava ressuscitar-lo a través d'una sèrie de teràpies. Per tant, jo sóc més de ciència, doctor.
3: Tenim el doctor Quim Malfà?
6: Sí.
3: L'hem afegit com a col·laborador per tu, sobretot, que sabem que ets un home expert en metges.
6: Sí, em sap greu, per ara fa dies que...
5: Que escolta, et va bé tot.
6: Tot és... Bueno, t'ho diré a partir de divendres, perquè el divendres ja tinc un primer control i a veure com surt, saps?
3: Bé,
6: i a partir d'aquí a veure què és el que passa.
2: Fas molt bona cara.
6: Però us ho agraeixo molt que hàgiu contractat el doctor, que per cert veig que va amb un el que seria una logística i un equipament de primera línia, d'hospitals del segle XVI.
3: Ve de l'hospital directament cap aquí,
6: sí,
3: eh?
6: Sí, però és que veig que porta com un...
0: El mirall frontal.
6: Això exactament per què serveix?
0: Això serveix perquè la gent quan et veu ja et té com més respecte.
6: Ja agafes por.
0: Però
6: ja...
0: a la pràctica això és completament...
6: Que sembles un cíbor, eh?
5: Bueno, agafa més bona cobertura al mòbil, així, eh?
6: També.
0: Arriba
6: Que aneu amb la samarreta de Turà, no?
3: Sí, perquè ens l'han enviat. Perquè...
6: Sí, agrair també que me l'han regalat a mi.
3: Sí.
6: Escolta, heu tractat dues qüestions molt ràpides. He vist entusiasme i que la gent ja ho està vibrant, la cursa de recuar.
3: La gent va loca, eh?
2: No hi cabrem.
6: M'ha agradat.
3: Tu la curraràs aquest any?
6: Perquè jo no he dit qui vagi, eh?
3: Ah.
5: No hi aniràs?
3: No.
2: No hi aniràs. Però com vols perdre't un dia així, si és com el Nadal? Pots fer el favor de col·laborar
6: jo
2: amb algo?
6: Jo he dit... o sigui, només em senyeixo el que he escoltat. I he vist gent entusiasmada, gent amb ganes...
2: Sí.
6: I que ho petarem.
2: Serà increïble.
6: I després, sobre deixar les sabates a l'entrada, això des que va haver la pandèmia, que no sabies exactament el Covid on el portaves, si el portaves a les sabates, si el portaves al pantaló, si el portaves als calçotets.
3: I hi ha gent que netejava les bosses.
6: Sí.
3: De la compra.
6: La meva dona es despullava quan arribava a casa.
3: I aprofitaves.
6: Es treia tota la roba i la posava tota a la rentadora, no fos cas que el Covid estigués...
3: Però on es treia tota la roba?
6: A l'entrada.
3: A l'entrada?
2: A baix, a la porta, al carrer.
6: No, baix a la porta, no, cony.
5: Ja estava tota despullada i la mascareta.
6: Sí, exacte.
2: Què saps?
6: I d'aquí ja... Bueno, era una manera de, saps, de crear un nou al·licient amb mascareta. Ho he provat mai?
5: Jo? He de dir
6: com
5: que no,
6: el doctor?
3: Però tu aprofitaves que venia la teva dona?
6: Sí, ja ho sabia, l'esperava. Pensava, ara ve el moment striptease.
5: Ara li fotrem la PCR.
6: Tota la roba a la rentadora i ella es quedava amb mascareta.
3: I...
2: S'ha greu per ella.
5: I ho fèieu al rebador?
6: Eh?
7: Han de collons.
6: A tot arreu, a tot arreu.
5: Sí?
6: Sí, sí.
5: És que la pandèmia...
6: Bueno, és que amb 25 anys de parella ho has de fer a tot arreu.
2: Una cosa que hi ha gent que està dinant, eh?
5: L'estenador?
6: També.
3: Això està agafat amb pinces, eh?
6: Sí, sí, mai m'hi he dit. Quina hora és? Les 4 i 2? Mira.
2: Hora de marxar.
3: Ara que ens interessava molt...
6: Ara em sap greu, però us he de...
2: Quina és aquesta imatge tan meravellosa?
5: Quin és el racó més estrany de casa que ho has fet? Allò que diguis, ostres, aquí, també?
3: Aquí també, eh? Home,
5: el més peculiar.
6: És que no hi ha racons. Au, les 4 i 2.
8: Els taloners, els que van abans del clapés.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
11: Visca!
12: M'ho toca!
13: He guanyat! Que bé, que bé, que bé!
11: Quina passa!
10: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rascats milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'11. Que bé que el surt repartir.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
18: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
19: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
20: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
21: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
22: Vinga, una mica més!
21: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
23: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
21: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
24: Primer creu, segona i castell, càrrega!
21: RAC1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
25: RAC més 1.
21: Aquest dimecres la Champions femenina de futbol es juga a RAC més 1. A les 9, Roma-Barça. Segona jornada de la fase Lliga per les blaugranes davant les campiones d'Itàlia.
26: No hi ha fora del joc, el remat a Kerolín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
21: Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Clara Rodergues, Gerard Ballera i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chaui. Aquest dimecres a les 9, Roma-Barça. La Champions femenina juga a RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: RAC més 1.
21: Tots som
25: més
21: 1.
27: It's showtime.

0: És en directe amb tots vostès per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor amb gustos culinaris molt diferents dels de Glòria Serra.
1: ¿Cuál es la comida favorita de Glòria Serra?
2: La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición.
1: ¿Perdona? Es histórica.
2: No quería decir
1: eso. Es historia.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda, què tal, com esteu? Sigueu benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. Després d'aquest document històric de Glòria Serra, des d'aquí, Glòria, una fortíssima abraçada, un petó enorme. I abans de saludar els col·laboradors habituals i avui posar música només començar el programa, deixeu-me fer un petit comiat a qui ha estat l'últim director general de Godomedia, que no és altre que Xavier De Pol, que avui ha estat el seu últim dia. Ho ha estat en una segona etapa que ha durat, en aquest cas, 4 anys. Recordem que la primera va estar colze a colze amb Eduard Pujol com a director i que va durar fins al 2017. Ara ha acabat aquesta segona etapa que, com deia, ha acabat després de 4 anys. Dir-li des d'aquí coses que m'hauria agradat dir-li també cara a cara i que algun dia li diré. Gràcies, Xavier, per primer de tot cuidar-me en molts aspectes i preocupar-te sobretot per la meva salut. Per fer-me de paraigües d'un grapat d'atacs exteriors i vetllar sempre per la llibertat, no només del programa, sinó també per la meva llibertat. M'has cuidat i deixa'm dir que sempre m'he sentit del tot recolzat. Gràcies a tu, gràcies a, en fi, al teu recolzament, al teu paraigües, al teu escut, he pogut dir i fer el que he volgut en aquests micròfons. Gràcies, Xavier, per la teva confiança cega, per aquest projecte del Versió i per la meva manera de fer, de dir i de ser, i per respectar-me-la. Sort i encerts, que segur els tindràs en aquesta nova etapa. Una abraçada, en aquest cas virtual, des d'aquest programa. Xavier, sempre eternament agraït que et parla. Una abraçada d'un amic. I dit això, Montse Llussà, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda. Mira, jo t'he de dir una cosa, que és que allò de la Glòria Serra, anava a dir.
3: Sí.
4: A mi m'agraden aferrats, m'agraden amb truita, truita poc feta, truita amb patata, m'agrada sobretot Benedict. Benedict o Benedictí?
3: Ous Benedict, ous benedictins.
4: Oh, per favor, que bons.
3: Jo recordo, mira, els millors ous benedictins que he menjat mai, i mira que he anat repetint altres hotels, que me'ls va descobrir amb un viatge que vam fer a Alemanya, va ser el Paco Pérez, el chef Paco Pérez. Ferran.
5: A Berlín.
3: Paco Pérez, a Berlín.
5: El restaurant que té.
3: Bueno, ara no sé si el té o el tenia. Era qui portava la cuina en un restaurant alemany. Van demanar per la final de la Champions del Barça i Paco Pérez, que és, entre d'altres, el responsable, el chef del restaurant Miramar de... crec que és de Port de la Selva, si no recordo malament, o Llançà, veu, Llançà, ens va convidar a esmorzar. I li vàrem dir, home, nosaltres, vostè també, senyor Pérez, vostè hi era. Ens va convidar a esmorzar. I nosaltres,
4: home, quin gust, per favor.
3: I ens va dir, us portaré uns ous benedictins. Els millors ous benedictins que he menjat mai. Mira que després, perquè no els havia tastat mai...
4: I prova-ho a fer cas, això.
3: No, és impossible.
5: No.
3: Per tant... Paco Pérez, des d'aquí, un dia vindré a Llançà, on tens el Miramar, a menjar uns ous benedictius.
4: Doncs ara que m'ho dius, jo també vindré, perquè em xiflen,
6: també vindré.
3: Sí, no, vostè, sobretot, vostè segur que vindrà, perquè vostè sempre treu el ventre de pena, vull dir que segur o no, els recordo, però perfectament que han estat els millors.
6: Serà anar al restaurant i tornar, no cal veure res.
3: Home, ja que anem a Llançà, també podríem fer una visita pel Paco Pérez al Miramar i després també passar pels pastadors, que fan unes llagostes espectaculars I ja després ja tornem, oi, si li
4: sí,
3: sembla, cap a casa. Farem una estada de dos dies.
6: Dos dies?
3: Home, clar.
4: O tres, no, els que convinguin.
3: O tres.
4: No, home,
3: o tres. No, no,
4: no, vostè és d'aquells que va i ve.
3: Dinem un dia...
6: Anar, dinar
3: dinem un dia
6: tornar.
3: No, home, no. Això ho has de pair. No. O sigui, després de dinar, sí, després, a l'exterior, jo faré un cigar. Que,
5: com
3: sempre, que sempre el Jordi Bosch
5: és
3: el meu subministrador.
5: No,
3: sempre m'ho dius, porto material.
5: Porto material.
3: Porto material.
5: Material.
3: Aleshores, farem això, ens quedarem ja a dormir,
6: no,
3: i el dia següent anem als pescadors. I després ja fem la baixada, o li diré més, ens quedem dos dies.
4: Sí.
3: Dos dies.
4: No, i tant.
3: Bé, dit això...
6: I ara que ve el mal temps, no.
3: No, home, no, però si ara ve la millor època, quan fa mal temps...
6: que fa tramuntana.
3: És la millor, és quan més m'agrada. Quan fa mal temps, quan fa fred, quan fa tramuntana, és quan més m'agrada. Avui, senyor Virgili, què és? Que
6: Sant Jeroni. Sant Jeroni, que és patró dels savis, filòsofos i dels que fan llibres, els llibreters i els que llegeixen. I els dels corps. I és patró dels corps. Perquè el corp, és una cosa curiosa que molt poca gent sap, s'associa a la gent, a la intel·ligència, a la filosofia, a tot això. Fixa't quines coses. I dels esquirols també.
3: És per això que els corbs, quan es titlla una persona que és com un corb, són tan retorçats i ens superen amb maldat a la resta.
6: Just no? La fusta.
3: Bé, avui, últim dia de mes de setembre, que s'ha fet més llarg que fico un dia...
6: Però si és més curt, no té 30.
4: Jo doncs ens ha passat tot damunt.
3: Perdoni, agafi el calendari. Miri, agafi el calendari. 5 setmanes,
6: Però 5 setmanes. Comptes dilluns d'agost.
3: Home, perdoni. Setembre comença va començar el dimarts.
6: Sí.
3: Val? I ens anem a anar... Sí. La setmana del dimarts, una. La del 7, dues. La del 14, 3.
6: I amb 11 vas haver de
3: la del 4, 21. La quarta. I la cinquena és aquesta. 28, 29 i 30.
4: Es compta com els embarassos.
3: Són 5 setmanes.
4: Igual.
3: 5 setmanes. S'ha fet etern, aquest mes.
4: Sí.
3: Etern.
4: Una mica sí.
5: Només etern. Porteu un mes de programa,
3: També se m'està fent etern. I és per això que saludem a aquesta hora de la tarda, perquè com sí, som fidels a la cita, ja tenen cançó preparada i a punt, els Arribar i ploure. Bona tarda. Són el Ricard Ferrer i l'Àlex Pujols. Com ho ha provat el mes? Us ha fet llarg o no? Vosaltres...
7: Home, la veritat és que no sé si llarg o curt, però al setembre passen moltes coses i hi ha hagut moltes més notícies que l'agost, que tot es para una mica.
8: Jo crec que les 3 setmanes aquestes que tot atura d'agost, la gent les acumula al setembre, les recupera al setembre. No? És com tornar a fer els exàmens de setembre, doncs la gent en general fa el mateix al setembre, aquesta sensació.
3: Bueno, ara ens ajudareu a repassar el mes. Ara estem en el... No sé si heu inclòs l'últim afer relacionat amb l'habitatge, tota aquesta polèmica de l'habitatge, però han passat moltíssimes coses pels que aneu fràgils i els de memòria, com jo.
5: Seu-te.
3: Doncs, quina altra millor manera de repassar el mes amb la cançó que han preparat els Arribar i ploure, Ricard Ferrer i l'Àlex Pujols. Endavant!

0: passar.
1: 1.000 centres educatius, 1.000 milions en inversió. Quina climatització!
0: En Rafinha està sublim, en Mourinho està pitjor.

0: Va arribar i ploure. Ricard Ferrer i l'Àlex Pujols, a qui podeu veure, si no vaig mal encaminat, proper 12 d'octubre?
1: Sí, a Vilaplana, ens anem cap a les terres de tarragonines.
2: Baix Camp, no?
1: Baix Camp.
3: Em pensava que anàveu a Madrid el 12 d'octubre.
1: Ho celebrarem d'una altra manera.
4: Qui vulgui venir,
1: no qui vulgui venir, esteu convidats.
4: No hi ha res a celebrar, ja feu bé de quedar-vos a Catalunya, així m'agrada.
0: 12 d'octubre, concert dels Arribar i Ploure, Vilaplana, al Baix Camp, a les...
4: el 12 d'octubre.
0: Dos quarts de set de la tarda.
5: Escolta una cosa, Ricard, sí? M'han dit que... Bueno, que una amiga meva et veiem fent de Ferran Adrià a la sèrie Genesis. Aquest concert de... No. Aquest concert de cert. O que n'hi ha d'això?
1: Vaig fer el càsting per fer el Ferran Adrià a la sèrie Gènesi.
0: Per tant, l'has arribat a...
1: Bueno, me'l vaig treballar molt, eh?
0: Hòstia,
1: no em facis això. Fa molt que... El tema és que posar una cosa així, vale o no? Hem d'aconseguir fer aquest plat aquí i fer una ràdio una mica més aconseguida, no? Si no aconseguim, no posem una mica una esferificació de Toni Clapen aquí damunt del... No aconseguirem, vale o no? Fa més d'un any que m'ho vaig preparar, però sí, encara retinc alguna
0: cosa. Sí, sí.
1: Hòstia, me'l vaig treballar com cap altre personatge a la meva vida, t'ho puc dir, eh?
2: Sí.
1: Passa que aquestes coses dels perfils... He vist la sèrie, els primers dos capítols, i he de dir al Miquel que ho fa increïblement
0: bé. Ho fa molt bé.
5: I... Perquè ara m'odies, no? Després de tant de xupar vídeos...
0: No, i deixa'm dir una cosa, eh? El qui fa de Juli, que ara no...
1: Sí, li van masseguer.
0: Quan va començar el primer capítol, no me l'acabava de creure. Veia, li van masseguer. Però ara... Ja s'ha produït la transformació i ara, que jo vaig conèixer el Juli i el... Bueno, i conec el Ferran, ara sí que ja veig el Juli, vull dir que...
1: Hi ha un treball molt... I a més s'ho van prendre com molt seriosament, perquè era molt difícil no fer una caricatura, perquè és un personatge molt característic. De fet, aquí el coneixeu bé. I crec que ho han aconseguit d'una manera...
0: No, estàs d'acord, Ferran, o no?
5: Estic d'acord, perquè el concepte...
0: Sí, sí.
5: Està molt mimetitzat.
2: Molt com?
5: Molt mimetitzat, el concepte.
2: Està com?
5: Molt mimetitzat.
2: Materialitzat.
5: No.
0: Que ahir vas estar amb Cal Broncano. Ahir vas estar Cal Broncano i ja vas fer una de les preguntes de la teva, de les teves, que era... Que li vas preguntar a una pobra dona del públic què és natural.
5: Què és natural?
0: Què és natural?
5: I que premi l'ou la gallina.
0: Unes preguntes.
5: No, perquè...
0: I tot el que et responia ho trobaves malament.
5: No.
0: Què és natural? Ho vas trobar malament.
5: El tomate, però sabeu-te que el tomate és natural.
1: Vaig veure una entrevista que em va fer molta gràcia, que diu que com que ara parla amb la IA, ha de vocalitzar més perquè la IA l'entengui, que abans no ho feia.
5: No.
1: Clar, jo abans parlava i la gent feia igual, i ara, si no m'ho explico bé, i dic, hòstia, ja té...
2: O sigui, la IA aconseguirà el que la gent no aconseguirà.
1: Exacte, que el seu logopeda no aconsegui, no?
0: Exacte.
1: Tal qual.
0: El que no va aconseguir el logopeda. Doncs, escolta, Ricard Ferrer, Àlex Pujols, moltíssimes gràcies
1: per
0: visitar-nos un mes més i a veure aquest mes d'octubre, que comença demà, a veure què ens porta.
5: Està el fragment de la IA, si lo vols.
2: El fenomen de la IA.
5: El fragment de la IA.
6: Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time.
1: Sí.
6: Vaig fer una conferència i hi havia una senyora que era logopeda. I llavors em ve, vale? Diu, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé, vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar, vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. Per què? Perquè com tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
0: Clar,
6: és fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Le dic, és que con el xat.
5: El xat.
0: El que deia el Ricard fa un moment, gràcies al xat. Gràcies per venir, repeteixo.
1: A veure.
0: Una abraçada i que vagi molt bé el mes d'octubre. Bé, a tot això s'acaba, com dèiem, aquest mes i ja podem entrar en matèria amb el que ha estat un dels impactes del dia d'avui, que no és altre que els enigmes per resoldre a hores d'ara sobre un vol que es dirigia a Tel Aviv. Aquest vol ha aterrat a l'Aràbia Saudita a causa d'una baralla entre els pilots. Una baralla que ara mateix ha generat moltíssimes hipòtesis. Una d'elles apuntaria a la possibilitat que un dels pilots, un dels dos, tenia la intenció d'estavellar l'avió i el copilot l'hauria apunyalat per evitar-ho. O que l'atacant amb un ganivet volia prendre el control de l'avió i hauria apunyalat el pilot. Anem a posar, mai millor dit, llum a la foscor. Ho farà Marc Serra. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
0: Ha estat, sense cap mena, una de les notícies... Un dels fets confusos de la jornada d'avui...
7: I continuen sent-ho aquesta hora, encara.
0: I que intentarem dilucidar una mica el que és el que pot haver passat.
7: Diverses fonts, vídeos a les xarxes, algunes contradiccions i molts enigmes per resoldre hores d'ara el que es va sabent amb informacions en comptagotes. El que se sap segur és que si aquest avió s'hagués fet estavellar, les conseqüències, apunten molts analistes, haurien estat imprevisibles a l'alçada, potser... d'un 11S. Començarem pel principi, estem parlant d'un vol de la companyia Fly Dubai, concretament un Boeing 737 amb 180 passatgers, que feia la ruta entre Dubai i Tel Aviv i que va activar un protocol d'emergència. La premsa israeliana, que això també és important matitzar-ho, citant informes oficials, explica que un dels pilots hauria pres el control de l'avió amb intenció d'estavellar-lo. I la reacció del seu company pilot hauria estat apunyalar-lo per evitar-ho, o al revés, un dels pilots hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'avió. També circulen imatges d'un passatger ple de sang que hauria intervingut en la baralla i, segons algunes altres fonts, en aquest mateix vol hi havia una tripulació addicional de pilots que estaven realitzant exercicis i que són els que haurien aconseguit fer aterrar l'avió. El Boeing ha tocat terra envoltat d'avions de combat israelians i amb l'espai aeri del país tancat. Per cert, l'avió també ha patit alguns danys que ara explicarem. A hores d'ara, molts vídeos de testimonis, entre ells la mare d'una passatgera que relata el que li ha explicat la seva filla, que anava en aquest vol.
8: ברגע אחד הם שומעים צעקות אימה מתחת היאס. הצילו, הצילו.
9: Van començar a sentir crits de terror des de la cabina de pilotatge. Auxili, auxili, ningú entenia què passava. I llavors l'avió va començar a perdre el control. Enmig dels crits, nois israelians de l'avió van córrer cap a la cabina. I es van trobar el pilot cobert de sang i l'agressor al seu costat i van forcejar amb ell. I mentrestant l'avió no parava de moure's i estaven convençuts que s'estavellarien. Pensaven, inequívocament, que no tornarien. Pensaven que anaven cap a la mort. I la meva filla va cridar, de cap manera, la meva mare m'està esperant i arribaré al memorial del meu germà. El meu fill va morir el 7 d'octubre.
7: Déu-n'hi-do, també tenim declaracions fresques, acaben de passar, de Benjamin Netanyahu, que, evidentment, també ha volgut, d'alguna manera, aclarir i felicitar els herois, perquè ara explicarem què és el que ha passat dins de l'avió, que han evitat aquesta desgràcia. Aquest matí hi ha hagut un incident de seguretat molt greu en un vol de Dubai a Israel. Durant el vol, quan s'acostaven a Israel, un dels pilots va apunyalar l'altre pilot i, pel que sembla, van intentar estavellar l'avió amb els passatgers a dins. Saludo aquests herois que van demostrar un enginy i una valentia extraordinaris. Van salvar moltes vides, van evitar un desastre important. He donat instruccions als sistemes de seguretat perquè es preparin per possibles amenaces addicionals. Hi ha moltes qüestions a analitzar i ho farem amb l'Eric Besora, comentant d'Airbus A320 amb més de 15 anys d'experiència i divulgador a les xarxes. El podeu trobar, per exemple, al compte X i a Instagram amb el nom A320CAT. Eric, bona tarda.
10: Hola, bona tarda, com esteu?
7: A320CAT, concretament, per si et volen buscar.
10: Exacte.
7: Et segueixo i precisament avui estaves parlant d'aquest incident i deies que hi havia coses que se sabien, coses que no se sabien, i algunes d'elles de procediment són les que explicarem ara mateix. Deixa'm començar per una de bàsica. De les coses que sabem, es parla d'un apunyalament. Com s'entra un ganivet a 2026 en un avió?
10: Doncs això m'ho haurà d'explicar algú perquè jo no ho entenc, perquè passem els mateixos controls que passen els passatgers. Llavors és molt, molt, molt difícil entrar un ganivet de qualsevol manera, no? Llavors a mi és el primer que em sobta. Evidentment, les imatges hi són i això ha passat, però bueno, s'haurà de veure que la seguretat que hi ha als aeroports de Dubai d'on ha sortit aquest vol.
0: Els pilots poden, és a dir, passar el control amb un ganivet? És a dir, teniu, podríem dir, unes
7: condicions especials.
0: Unes condicions especials del passatge envers els altres?
10: No, no, en principi no, i de fet és una de les coses que... Jo a vegades m'he de treure el cinturó, m'he de treure els líquids, també aquestes coses també ho fem. Llavors, en principi, el control de seguretat és el mateix per tots, encara que passem per un lloc específic per nosaltres.
7: Segons diverses fonts, en aquest cas que estan confirmades, aquest Boeing portava 90 minuts de vol, amb tota normalitat, quan a l'entrar a l'espai a Jordà va activar un codi que és el 7700. Ens pots explicar què significa i com s'activa?
10: Sí, això és un codi d'un sistema que diem que es diu transponder, que el que fa el transponder és, bàsicament, dir-los als controladors aeris qui som. Llavors, els controladors ens assignen un número abans de sortir i ells, en el seu radar, els surt aquest número. Llavors, en el moment en què nosaltres posem el codi aquest, 7700, vol dir que estem patint una emergència. I d'aquesta manera, amb els controladors, en el seu radar els hi salta directament una senyal dient, ei, aquest avió té un problema, sense que nosaltres haguem de comunicar per ràdio ni fer res més. Sí, és una manera de fer-ho molt ràpid, d'indicar que tenim algun problema.
7: Aquest codi com s'activa? És a dir, dius que és d'una manera ràpida, per tant entenc sí, que si una emergència és una cosa que podeu fer a l'instant.
10: És una cosa que es fa molt ràpid, perquè és un instrument que tenim aquí al costat amb molt fàcil accés, i és simplement apretar quatre botons, un per cada número, no? Llavors posem directament, és com si fos una calculadora, diguéssim, amb quatre números, i poses 7700 directament, el que tardis, no? 2 segons.
7: Val. Hi ha una emergència, entenc, per determinar, però també s'ha confirmat que posteriorment en van enviar una altra, que és el 7500. Aquesta és més específica, no?
10: Exacte. De codis d'aquests n'hi ha diversos, sobretot hi ha aquests dos i un altre, i el 7500 ja vol dir que tenim interferència il·lícita, que vol dir que algú està intentant segrestar l'avió o que l'ha segrestat. Llavors, ja és el codi específic per aquestes situacions.
7: I què implica un 7500, diguem-ne, tant a l'avió com a terra?
10: I clar, un 7500, bueno, a l'avió... Això des de l'11S va canviar. Les portes dels avions són blindades. Les portes de la cabina dels avions són blindades. Llavors no hi ha accés des dels passatgers, no poden accedir a dins de la cabina dels pilots. Llavors, nosaltres com a procediment és molt senzill. Que passi el que passi, em sap greu dir-ho així, però que passi el que vulgui a la part dels passatgers, que nosaltres ens hem de fixar en volar l'avió i aterrar-lo. Llavors, si la situació... es desmadra molt, diguéssim, el que farem serà aterrar-lo abans o més aviat o més tard, diguéssim, saps? Però el protocol per nosaltres és així de senzill. Ens quedem a dins de la cabina tancats, passi el que passi a fora. Sempre, i depèn de la gravetat del que passi, doncs això, intentem aterrar abans o més aviat o més tard.
7: Aquí ja tinc una pregunta relacionada just amb aquest cas. Clar, ells declaren un 7500, aquesta cabina, diguem-ne, es bunqueritza, però en el cas que estem explicant, precisament, l'incident és la cabina. És a dir, sí, l'apunyalament, una de les versions que sembla que també confirmava Netanyahu, és que un pilot apunyala l'altre. No sabem ben bé si és una agressió o és una defensa, però en tot cas l'incident queda dins de la cabina.
10: Aquí tenim entrem ja en el món de les hipòtesis, perquè evidentment no sabrem què ha passat fins que ens ho expliquin, però el que sí que hem vist és vídeos i imatges dels dos pilots ensangrentats, sí. Algun passatger també. Llavors això vol dir que o s'han barallat entre ells, o en algun moment, d'alguna manera, amb la porta oberta ha entrat algú altre i els ha agredit. Llavors, no, cap d'aquestes tres coses, cap d'aquestes opcions és normal. Llavors, no, i a mi em semblen superimprobables, però, clar, han passat. No ho sabrem dir fins que ens ho expliquin. Podem fer mil conjectures, però ara mateix ho veig molt difícil d'explicar què ha passat aquí dins, en aquesta cabina. Perquè, com dius, hi ha dues coses. Una, la primera, portar un ganivet a dins, és molt difícil. Clar. La segona, si ha sigut algú extern, com ha obert la porta? No sé, és molt complicat de dir tot plegat.
7: Les certeses que tenim són les que vaig indicant quan anem parlant amb tu, i també una altra certesa, perquè també ho ha dit Netanyahu, que és un dels pilots apunyalat a l'altre pilot. Això sí que és el que també ha dit. Si se sent un incident entre els pilots o a la cabina, des de fora no es pot accedir. O sigui, no, ningú pot anar a socórrer-vos.
10: Des de fora, el que es pot fer es pot demanar permís. O sigui, la tripulació de cabina marca un codi en un panell que tenen, marca un codi, i sí que el que es fa és que nosaltres mirem a través d'una càmera per veure si qui està demanant accés a la cabina, i nosaltres els podem obrir. A més, la tripulació de cabina té un codi d'emergència per aquests casos, no? Imagina que els pilots, no sé, es desmaiessin els dos. Doncs en aquests casos tenen un codi per poder obrir la porta. Però si tu des de dins, com a pilot, encara que soni aquest codi d'emergència, tu tens la potestat per bloquejar-lo i no deixar entrar. Llavors, sí que hi ha una manera, però si el pilot realment hagués estat no sé, ho hagués volgut, no hagués entrat ningú allà dins.
0: Clar. O sigui, perdona, eh? O sigui, pel que ens dius, si un apunyala l'altre i no vol que entri ningú, el pilot o el copilot, o qui ha apunyalat aquí, que això no ho sabem,
7: no.
0: Ell pot blindar la cabina i, o sigui, i el destí de l'avió està en mans d'aquestes dues persones.
10: Sí.
2: I el que és important, que aquí a dins se l'ha deixat entrar.
0: Clar. No, bueno, són dos pilots.
2: Sí, però vull dir que cas que dius que algú ha apunyalat... Bueno, és clar, són dos pilots. No havia entrat ningú més, segur,
0: no.
2: Eh?
0: Bueno, no ho sabem.
7: No ho sabem. Aquí, en teoria, no.
0: No ho sabem.
7: És apunyalament entre pilots.
0: I no sabem com s'obre aquesta porta, si un dels dos obre la porta, perquè entrin aquests altres pilots que anaven a l'avió, que segons s'explica eren pilots,
7: i que per tant algun d'ells...
0: Per agafar el comandament de l'avió, perquè l'avió ha registrat una important caiguda que ara ens explicarà de què estem parlant.
10: Dient això que estàs... Dient això que esteu dient, a mi em sembla evident que algú des de dins ha donat accés a la cabina.
2: Exacte.
10: Llavors, sigui la situació que sigui, o sigui pel motiu que sigui, algun dels pilots,
2: clar.
10: Exacte, algun dels pilots ha obert la cabina.
0: Clar.
10: Sí. Sigui pel motiu que sigui, potser teniu raó, i potser un dels pilots ha apunyat a l'altre, i el que es veia que li estava passant tot això, doncs com a última cosa, o com a l'opció que tenia, ha sigut, mira, obro la cabina, que ho vegi, i que vingui algú a ajudar-nos.
7: L'opció més lògica seria la que estàs tirant tu, és a dir, que el pilot, diguem-ne...
0: El pilot apunyalat és el que obre la porta.
7: Exacte. Jo ja no hi puc fer-hi res, a veure si algú que està com a nivell de passatger pot ajudar-me a intentar redreçar la situació. Seguim amb el relat, diferenciant el que és ficció, o més que ficció, el que és especulació, el que és real. Això que diem és real, segons el seguiment que fa la web Flight Radar, que molta gent s'hi dedica a mirar avions, el vol va patir una caiguda de més de 4.000 metres en 30 segons. Aquesta caiguda què implica?
10: Això és una bestiesa, perquè una bestiesa, vull dir, en el sentit de que és un descens molt, molt, molt, molt bèstia. Perquè us imagineu, en un avió normal, quan tu vas, no sé, de Barcelona a París, i un descens normal d'un avió comercial es fa com a una cosa gran a 3.000, 4.000 peus per minut. Aquest ha baixat a 18.000 i fins i tot algun pic de més de 30.000 peus per minut. O sigui, estem parlant de gairebé 8 o 9 vegades més de lo normal. Això vol dir... Això no s'aconsegueix ni quan fem un descens d'emergència, que vol dir que ens quedem sense oxigen i l'avió està despressuritzat i hem de baixar ràpid, ni així s'aconsegueix aquests descensos. Això vol dir que l'avió, en algun moment, s'ha posat mirant molt avall i amb molta potència.
7: Però això, és a dir, a nivell de pilot... Com es fa aquesta maniobra? És a dir, jo tinc la pel·lícula al cap, eh? És a dir, o és que algú en una baralla toca alguna cosa, l'avió baixa cap avall, o és que no hi ha ningú al comandament. Com pot passar això?
10: Si no hi ha ningú al comandament, no arriba mai aquest descens, perquè això, bàsicament, algú ha empaitat la columna de comandament cap amunt, o sigui, cap endavant, i ha fet que el morro de l'avió tiri avall. I l'avió, en comptes d'anar mirant cap a l'horitzó, diguéssim, volant de pla, doncs ha començat a mirar molt cap al terra. Llavors, no sé en quants graus de verticalitat ha caigut, però forces graus cap avall, segur, perquè aquesta velocitat de descens no passa mai en situacions normals.
7: Això donaria, diguem-ne, veracitat a la teoria que aquest avió volia estavellar-se? És a dir, seria una manera d'estavellar aquest avió, fer aquesta caiguda tan pronunciada?
10: Sí, això era segur que... Poden haver passat dues coses. O que el que has dit tu, que s'estiguin barallant i estiguin tocant els comandaments perquè s'estan barallant i en aquest moment l'avió es posa en aquesta actitud de cap avall, o que hagi sigut algú deliberadament que l'hagi tirat cap avall. Però a mi només se m'acudeixen aquestes dues opcions.
0: Mm. Clar, a mi el que no... O sigui, i clar, la seqüència de dins la cabina, un cop apunyalat, suposo que el pilot, perquè eren els dos,
7: sí,
0: el que perpetrà l'apunyalament és el que deu haver tirat a l'avió cap endavant, hem d'entendre.
7: Hi ha
0: l'apunyalat,
7: sí,
0: hi ha el que tira endavant,
7: exacte,
0: i aleshores, entenc jo, la seqüència més
7: lògica sí,
0: és que el que estava apunyalat ha obert la porta i a partir d'aquí ha entrat més gent, no?
7: I han pogut evitar aquest descens més en picat, diguem-ne. Aquí hi ha una segona qüestió, i és que, segons el que deia Netanyahu, els herois del fet de que això no hagi passat són un grup de pilots, una tripulació, es parla de que estava a l'avió com a passatgers, fent un exercici. Això és normal? És a dir, que hi hagi una tripulació fent algun tipus d'exercici en un avió? No sé de què estem parlant, eh? La descripció, la informació que tenim és aquesta.
10: No crec que sigui un exercici en quant a dins l'avió, sinó que potser anaven, en aquest cas, a Tel Aviv a fer-hi alguna cosa o venien de Dubai de fer alguna cosa. Però els pilots, dins de la mateixa companyia, ens posicionen molts cops cap a un altre destí i anem amb avions de la pròpia companyia. Llavors, no és tan una cosa tan extraordinària que hi haguin altres pilots a dins de l'avió.
7: Deixa'm fer-te una darrera pregunta més de mal rotllo. Dèiem que l'avió va ser escortat per forces aèries d'Israel. O sigui, tot aquest procediment com funciona? En quin moment s'activen uns caces, entenc que per controlar la situació i fins i tot doncs, abatre'l? Això com funciona?
10: Clar, en el moment en què s'ha activat aquest codi, el 7500, que és el que hem dit d'interferència il·lícita, aquí hi ha els protocols que hem dit s'activen i tal, i des del terra s'intentaria comunicar amb els pilots per veure què està passant, intentar trobar alguna raó de per què s'ha ficat aquest codi, i si les respostes no són convincents o no es dona cap resposta, s'activa els serveis militars que s'acosten a l'avió per veure què està fent. Llavors el que fan primer visualment és acostar-se molt per veure a dins de la cabina què està passant. Si hi ha els dos pilots bé, si no, si no hi ha pilots, si no sé, si hi ha alguna cosa rara i tal. I a partir d'aquí, doncs el que es fa és es posen en contacte, diguéssim, l'avió militar amb l'avió comercial. I el que faria l'avió militar és fer unes maniobres, hi ha tot un seguit de senyals que hem de saber, perquè si l'avió militar fa això, aquesta senyal determinada davant nostra, doncs nosaltres l'hem de seguir, per exemple, no? Si fa una altra cosa, doncs hem d'aterrar on l'avió militar ens diu. Si en el cas de que no féssim cas de res d'això, i només en el cas de que l'avió comercial anés a caure en una zona on pot refer realment mal, llavors m'imagino que arribaríem al cas últim de què es podria abatir. Però és una cosa superextraordinària.
7: També ens queda per saber, perquè també és una altra cosa, una certesa que tenim, són els danys a la cua de l'avió. Per aquest efecte d'aquesta baixada tan sobtada?
10: Sí, totalment. De fet, van les dues coses juntes, no? El descens, com que ha sigut mirant molt cap al terra i amb molta potència, l'avió ha arribat a molta més velocitat de la que podria arribar en teoria en un límit normal, no? Llavors, un dels efectes de superar aquests límits, però per molt, no us penseu que ha sigut una cosa de 10 km per hora més, sinó que ha sigut molt més, ha sigut que el part de la cua s'ha arrencat. Això és una cosa també superextraordinària, podia haver acabat fatal, però estem parlant molt de... O el Netanyahu parlava dels herois que han sigut els altres pilots de tal, sí. No sé què, o els passatgers. Aterrar un avió amb una part que la fem servir per controlar l'avió sense aquella part, o sigui, aterrar l'avió sense una part que fem servir per controlar-lo, és molt difícil. Llavors, a mi aquí, aquests sí que han tingut una feinada avui.
7: Déu-n'hi-do, doncs són les explicacions de l'Eric Besora, que n'anirà donant més segur, perquè avui rebies moltes consultes a través de les xarxes. El podeu trobar a 320CAT i qualsevol altra qüestió. Aquí el punxarem a la versió RAC1. Eric, moltíssimes gràcies.
10: Bueno, gràcies a vosaltres.
7: Fins una altra. Adéu-siau.
0: Molt interessant aquesta conversa. M'ha après fer un grapat de coses aeronàutiques que desconeixíem.
7: La Mònica està preocupada.
11: Sí, preocupada per la gent.
7: Pel passatge.
11: Si ha caigut tan picat d'aquesta manera, la gent ha anat rebotant per l'avió i després...
0: A les imatges, que els vídeos que constantment es van reproduint a la xarxa i que l'avió està en posició vertical, la gent està agafada a les cadires. És el que ara mateix podem veure en diferents imatges que successivament els passatgers d'aquest vol ara estan penjant a la xarxa.
7: A dins de la cabina, o sigui, la cabina, dins del que és la zona de passatge, no es veu caos. Mm. O sigui, tothom està... I fins i tot hi ha alguns vídeos que hi ha un aplaudiment a l'hora de l'aterratge.
0: Sí, però això és a l'hora d'aterratge. Però ara el que ja també estic veient són aquests vídeos de quan en l'avió, i que aleshores la llum sí que s'encén i s'apaga, de quan l'avió està, podríem dir, en posició vertical. Farem una pausa d'un minut i mig i...
2: No te vulguis trobar, eh?
0: No. Cap mena de ganes. No, I saludarem Toni Muñoz, que ja ens espera, perquè tenim nou capítol, és un no parar, sobre el cas de la mort del Josep Joan Pere.
12: Versió RAC1.
13: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat,
12: inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum i a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
13: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Tal com dèiem, avui La Vanguardia publica novetats sobre el cas de la mort del Josep Joan Pérez, d'aquests casos que, a mesura que avança la investigació, a mesura que anem coneixent detalls i altres aspectes, cada cop quedem més sorpresos, per no dir una altra expressió. Detalls del comportament avui de la seva parella en el moment que familiars i sanitaris van trobar el cos sense vida de l'arquitecte i que recull la interlocutòria judicial. Com dèiem, ja ens acompanya a l'estudi de RAC1, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: T'hauran de posar, diguéssim, ni que sigui un ajudant o algú que vulgui...
14: Mira, no estaria malament. Podem fer una crida aquí a que...
0: Home,
14: si algú vols fer-me d'ajudant.
0: Entre tu i la Maica Navarro és, en fi... No doneu abast
14: no.
0: a les diferents informacions. Bé, avui, en el teu article a La Vanguardia, has qualificat la reacció de Belén López, recordem que era la parella del Josep Joan Pere, com, actualment, recordem, llibertat sota fiança, d'insòlita. Aquesta és la definició. Quin comportament creus que va ser insòlit el 26 de desembre quan familiars i sanitaris van accedir al domicili?
14: Doncs tot el comportament que va tenir aquesta dona. De fet, és degut al comportament tan estrany, tan insòlit que va tenir aquesta dona quan es va descobrir, diguéssim, el cadàver de Josep Joan Pere. Va ser a partir d'aquí quan el que va motivar l'obertura d'una investigació per part dels Mossos d'Esquadra, perquè en un primer moment l'autòpsia havia considerat que la mort de Josep Joan Pere era una mort natural, que havia mort per un infart de miocardi, però és a partir de tota l'actuació, tot el comportament, tota l'actitud que va tenir Belén López durant aquelles hores, que, clar, va fer aixecar moltes sospites. Què va fer? Recordem, doncs, que...
0: Bueno, és que fas una narració avui a La Vanguardia que jo, és que, en fi, si em punxen allò que es diu, no em treuen sang.
14: No, és que per això hem dit que era insòlita, sí. Que era estranya... Mm-hmm. I sospitosa, almenys pel jutge instructor, no? Aviam, què va fer Belén López el dia 26, no? El dia 26, que és el dia dels fets, el dia que es descobreix el cadàver de Josep Joan Pere a casa seva, a Baqueira, quan, en fi, porta des del dia 25, el dia 26 sense respondre al telèfon, la seva parella, Belén López, tampoc respon al telèfon, i arriba un moment, doncs, que el seu nebot, acompanyat d'una amiga amb qui Josep Joan Pere havia quedat el dia anterior per anar a esquiar, que decideixen acostar-se al domicili de l'arquitecte per veure, per picar la porta i dir, bueno, potser és que tenen el mòbil apagat o vés a saber què ha passat, però ja pensant que alguna cosa està passant, perquè, clar, una cosa és que no agafi el telèfon l'arquitecte, però l'altra és que no l'agafi tampoc ni la seva parella, no? Aleshores, el nebot s'acosta a la casa de Baqueira. Aquí ja havíem tingut diverses informacions una mica contradictòries, que no ens acabaven d'explicar exactament com s'havia obert aquella porta. El nebot arriba amb aquesta amiga, comencen a picar la porta, està 10 minuts esperant, no respon ningú, malgrat que ell veu llum a dins de l'habitatge. És en aquest moment quan diuen, home, aquí dins hi ha algú, però no em volen obrir. Avisa el conserge, i aleshores aquí ens havien explicat, doncs, que potser havia fet servir una clau que ell tenia. Ell va intentar fer servir la seva clau, el pany estava tancat per dins, amb la clau posada per dins.
0: Que és quan tens més dificultat per obrir la porta.
5: No se pot.
14: I aleshores aquí van fer una cosa que a mi m'ho van explicar fa un temps, després vam pensar que potser no era possible que en cases tan de luxe es pugui obrir així una porta, però al final el conserge va fer el típic truc de la radiografia.
2: No m'ho puc creure.
14: I van obrir la porta amb la radiografia. Vull dir, això m'ho havien explicat al principi, sí, quan, sí. Algunes fonts que m'havien explicat aquesta història, Però després que ens van explicar un altre vam pensar, home, doncs té més sentit que obrissin amb una clau mestra o amb alguna cosa així que no amb una radiografia. Doncs van obrir amb una radiografia, això és el que posa la interlocutòria judicial.
2: Per tant, no estava tancat per dins. Tancat, vull dir,
14: no, estava posada la clau.
2: Només posada.
14: Estava posada la clau, però no estava amb dues voltes. Uh-huh. Uh-huh. Van fer servir el mètode de la radiografia, van obrir la porta, i aleshores aquí és quan comencen, diguéssim, aquesta reacció estranya de la parella de Josep Joan Pere. Primer, aquesta amiga i el nebot entren i ja veuen doncs, que la porta de l'habitació està tancada. A l'altra banda de l'habitació hi ha el cos sense vida de Josep Joan Pere estirat al llit i al costat la seva parella. Abans d'entrar, el nebot escolta com aquesta dona comença a dir coses de l'estil «Si estàs aquí, estaràs, i si no, no estàs». Que ja és una frase una mica estranya, no?
2: Inquietant.
14: Inquietant. Obren la porta i es troben aquesta dona al costat del cadàver fent una mena de compressions toràxiques que el jutge...
0: Tu escrius en l'article poc efectives.
14: Sí, sí, això és el que diu el jutge. Ho descriu així, no? És a dir, al final descriuen aquesta actuació així, compressions toràxiques poc efectives amb una sola mà sobre el pit de la víctima mentre parlava per telèfon.
0: Ella.
14: Ella, en aquell moment, parlava per telèfon, no sabem amb qui, però mentre anava fent com una mena de massatge, una mena de massatge cardíac poc efectiu al cos del Josep Joan Pere.
0: Perquè dius que ella parla per telèfon, però ella, una altra de les qüestions que tu defineixes com insòlita, és que no va trucar emergències ni a cap familiar o amic, tot i que Joan Pere es trobava en aquesta situació, no?
14: Clar.
0: Abans de morir i després de morir.
14: Clar, aquest és un dels elements més incriminatoris, no? També és el que van posar sota sospita aquesta dona. I és que hi ha un element també important. Quan arriben els sanitaris, és a dir, ella no truca en cap moment l'ambulància, les emergències, no mobilitza absolutament a ningú, no agafa el telèfon a ningú. Quan arriba el seu nebot, aquesta amiga, aleshores veuen la situació, truquen emergències, es mobilitzen els sanitaris, arriben al domicili de Josep Joan Pere, i en aquell moment, doncs aquesta dona, el que també intenta fer i dir és que no els deixa passar.
0: No els deixa passar?
14: No els deixa passar, els hi bloqueja l'accés. Val?
0: I se sap per què o no se sap?
14: No se sap per què. I el que els hi diu és... Los paramédicos están intentando salvarlo. No quieren que entre nadie. Y no va a entrar nadie. Tenemos que rezar todos, por favor, rezar conmigo. Llavors la dona es desentén, se'n va cap al sofà i diu no me molestéis que estoy rezando.
2: I a dins no
0: hi ha ningú. I aleshores és quan entren els sanitaris.
14: Els sanitaris. Clar. Aleshores, els sanitaris es troben amb un cos sense vida de Josep Joan Pere que ja està fred.
2: Ep. Per tant, quantes hores portem així?
14: Aquí... És important, això, perquè vol dir que ja feia estona que havia mort aquest senyor i aquesta senyora no havia trucat les ambulàncies, no? Perquè tu encara podries dir, mira, acaba de passar i no ha tingut temps de reaccionar, no? Aquesta senyora doncs, està en xoc, s'acaba de trobar amb això i està intentant reanimar-lo d'alguna manera, potser està trucant algú que li expliqui com es fa un massatge cardíac, no? Podria tenir una explicació. Però, clar, quan es troben amb un cos que està fred, vol dir que ja fa moltes hores que és mort. I, per tant, encara pren més força aquesta acusació de que no va trucar a l'ambulància i que, per tant, va fer una mena d'omissió de socors de la seva parella quan ja havia empitjorat, no? Aleshores, a partir d'aquí, els sanitaris, malgrat que es troben amb aquesta persona doncs, que ja està sense vida, que no té pols, intenten fer un massatge cardíac, intenten reanimar-lo, sobretot també per una certa insistència de la dona que els hi diu «Bueno, doncs intenteu reanimar-lo», no? Aleshores... fan el massatge cardíac i en aquell moment, no vull ser desagradable però potser a la llarga és important aquest element, sembla que per la boca del mort doncs surt un líquid marró i que posen pastilent, val? Clar, no sé si això vol dir alguna cosa, és a dir, no sóc metge, per tant pot ser que algun metge ens digui no, sol passar que a vegades
0: que prengués alguna cosa per...
14: En qualsevol cas, en aquesta interlocutòria judicial destaquen aquest fet, però no l'emmarquen en cap situació, és a dir, no diuen, bueno, doncs li van donar alguna cosa, formava part d'algun...

0: con él y él no quería casarse. Clar, això al jutge li sembla rellevant i sospitós. Però clar, tu estàs allà fent unes maniobres per reanimar a una persona que acaba de morir i la seva parella que està al costat, que pot estar en estat de xoc o que pot estar realment molt alterada, almenys per tot el que va explicant, i que digui això. Jo em volia casar, però ell no. Dius, bueno, i això a què ve, no? No ve a Tom ara de res, no?
1: També expliques el dia anterior, és el dia de Nadal, el dia 25, sí, que ell no es troba bé i van a l'hospital, crec que és
0: a l'Hospital de la Vall d'Aran.
1: Però ella no, fins i tot en la narració que tu fas, fins i tot hi ha un metge que considera que aquesta dona es posa on no li demana i es troba incòmoda amb les intervencions d'ella al voltant del Joan Pere.
0: Sí, de fet, és a dir, una mica tota la seqüència dels fets, de tot el que passa finalment el dia 26 de desembre, té un denominador comú, i és el comportament estrany d'aquesta dona també els dies previs. El dia 24, quan a la nit de Nadal, quan Josep Joan Pere, després dels postres, sembla que està a casa seva, està sopant amb la seva parella, també amb el seu nebot, sembla que es comença a trobar malament, vomita, cau, es dona un cop al cap amb un radiador i marxen directament cap a l'hospital.
1: Ah, és el mateix dia 24 a la nit.
0: El 24 a la nit. Quan estan allà a l'hospital, sembla ser doncs, que la dona està molt insistent en que li facin un rentat d'estómac i un TAC per veure-li la freqüència cardíaca i analitzar-li tot a nivell cardíac, no? I arriba un moment doncs, que un metge ja està fart i li diu, bueno, senyora, sortir d'aquí que el professional sóc jo, no? I, de fet, després descriu aquesta actitud de Belén López com inquieta i intrusiva. Diu, el seu comportament és problemàtic, intrusiu, nerviós i obstaculitzador. És a dir, una persona que estava tota l'estona molestant el metge. Quan el donen d'alta, el Josep Joan Pere, aquella matinada, cap a 2:15 de la matinada, del 25 de desembre, se'n va, en comptes de tornar a casa, perquè havia quedat molt bruta, això ho vam explicar l'altre dia, no? Doncs la seva parella decideix que llogaran unes habitacions a un hotel, a l'hotel AC Baqueira, que és propietat d'uns amics, i li diuen, mira, en comptes d'anar cap a casa, anem a un hotel. Reserven 3 habitacions. Una per Joan Pere i la seva parella, una altra pel nebot i una altra per una infermera.
1: Que això m'ha sorprès avui. Sí. O sigui, d'on treus una infermera la nit de Nadal?
0: No ho sé, això suposo que ho explicarà.
1: Perquè no és tan fàcil, vull dir, bueno, no sé, a la Vall d'Aran contracten infermera.
0: I la nit de Nadal.
1: I la nit de Nadal.
0: De matinada.
1: Vull dir que no sé d'on la... Bueno, no, clar, sí, pagant, però, a veure, no sé, vull dir...
2: No, que hi ha persones que fan guàrdies o alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé, és que m'ha sorprès. Per tant, la tercera habitació és per la infermera.
0: Sí, perquè sembla ser, doncs, que la Belén López, segons diuen,
1: no queda contenta.
0: No queda contenta, no es queda tranquil·la.
1: I prefereix contractar una infermera a la tercera habitació.
0: Exacte, perquè controli, diguéssim, a la seva parella. Però, igualment, el comportament de Belén López aquella nit de Nadal, ja, en aquell hotel, també és estranya. El recepcionista explica que a 3:15 de la matinada...
1: Això també és estrany, de nassos.
0: Aquesta dona es presenta a reclamar una maleta mentre diu frases incoherents del tipus... Lo que no existe, ni existió, ni existirà. Aleshores, molt, molt estrany. Molt estrany.
1: I aleshores, clar, estem a l'hotel i de l'hotel ja no marxem? O sigui que marxem?
0: Marxem.
1: Però marxem a l'endemà.
0: L'endemà, dia 25.
1: Vaya, quin Nadal. Perquè, clar, pensant, és que estem parlant de nit de Nadal, dia de Nadal i Sant Esteve.
3: Això també no t'hi vulguis trobar.
1: No. Per tant, marxen de l'hotel i se'n van a casa una altra vegada.
0: Se'n van a casa?
1: El dia de Nadal.
0: El dia de Nadal.
1: Val.
0: Sí, sí. I aquell dia...
3: Però l'home surt bé. L'home
0: surt bé. És a dir, aquí també hi ha una cosa...
1: Però
0: que
1: surt bé, però una cosa que explicarà ara el Toni, que no sé quan va en la història que estàs narrant, és un cop que té ell amb...
0: A les cervicals.
1: Sí, però això no sé quan es detecta. No, sé
0: no
1: si...
0: del radiador. No,
1: no, no. No. El radiador és el cop
0: cella,
1: amb el que va a la cap.
0: És una cella. Exacte. Aquest senyor surt de l'hospital i se'n va cap a l'hotel amb dues grapes a la cella.
1: I se'n va a descansar a l'hotel amb la infermera.
0: Amb la infermera a una altra habitació,
1: bueno,
0: però
1: no,
0: sí.
1: Però vale.
0: per monitoritzar-lo.
1: L'endemà decideixen anar
0: a casa,
1: que és 25.
0: És dia 25. Val. Aquell dia havien d'anar al matí a esquiar amb un altre matrimoni.
1: I no van, clar.
0: No hi van perquè han dit, bueno, hem passat mala nit, no es troba bé, tot això. A la tarda, la dona d'aquest matrimoni truca

0: I aquí sí que li agafa el telèfon i ella vol parlar amb el Joan Pere. Però la dona li diu que no s'hi pot posar, però que no pateixi, que està bé. Això, simplement...
1: Això a la tarda del dia de Nadal.
0: La tarda del dia de Nadal. Aleshores, ja aquell dia ja ningú contacta amb ell. Ja. Ningú parla amb ell. I és l'endemà, tornen a trucar...
1: Que passa tot el que has explicat tu, cap als vols de, podríem dir, matí.
0: Al matí truquen, tarda truquen, ningú respon, i cap a 8:45 del vespre...
1: Home, doncs ja està, clar, ja està,
0: és quan va, és quan van cap allà i descobreixen tot això, no?, amb aquesta reacció insòlita, estranya, que té la investigada.
1: Vale, i això que dèiem, bueno, que portes en el teu article de...
0: Les lesions cervicals.
1: Ah, sí, això. Això o no ho hem de situar?
0: Això ho hem de situar, no ho sabem. Ah. És a dir, en quina seqüència dels fets. Entenem que des de, quan, un cop han tornat a casa, no? O almenys això és el que sospita el jutge, hi ha un blanc allà que no se sap exactament què és el que passa, perquè no se sap l'hora de la mort de Josep Joan Pere, ni com es fa aquestes lesions cervicals. Aleshores, ara mateix l'autòpsia deixa un escenari completament obert. Val? Normalment, quan hi ha una mort violenta, són tres opcions, no? Posa mort natural, perquè has tingut una malaltia, una mort natural, el que sigui, mort natural, hi ha una fletxeta que el metge forense la omple o fa una creueta i val,
1: mort natural.
0: Hi ha una altra que és la mort violenta, també, si veuen que hi ha signes de violència, evidents, fan i posen la creueta i diuen mort violenta. Però ara mateix, la mort de Josep Joan Pere està a la casella del mig, que és mort indeterminada. Què vol dir això? Que pot ser violenta o pot ser natural. En un primer moment es va considerar que havia mort d'un infart, i de fet sembla que és que acaba morint d'un infart. Però hi ha una causa intermèdia, que és el que creuen els Mossos, i que per això va precipitar la detenció de Belén López la setmana passada, acusada d'homicidi. I és que a l'autòpsia ampliada se n'adonen que el cadàver de Josep Joan Pere té unes lesions internes que no es veuen des de l'exterior, però que són unes lesions cervicals. Això què vol dir? Que hi ha hagut una força externa que li ha provocat aquestes lesions. Per tant, estaríem parlant o d'una asfíxia o d'un escanyament. Però, clar, és un escanyament que no ha deixat signes ni rastre de res, perquè les lesions són internes i no perceptibles des de fora. Per tant, el que creuen és que pot haver estat escanyat, asfixiat d'alguna manera que no han determinat, i que s'ha de veure si aquestes lesions, evidentment, van ser les que li van provocar després un infart i que acabés morint, o no. I aleshores, ara mateix, la mort de Josep Joan Pere, malgrat que es creu que és un presumpte homicidi, és una mort de tipus indeterminat. Mm-hmm. No es pot dir que sigui violent, però tampoc es pot dir que sigui natural. I per això, diguéssim, arriben a aquesta conclusió, sobretot després d'haver trobat aquestes lesions a les cervicals, que en un primer moment, a primera vista, no es podien veure.
2: I el monitoratge de la infermera durant la nit no havia donat cap sospita de res?
0: No, i Josep Joan Pere tampoc s'havia queixat. No? Perquè, clar, aquí també hem d'entendre una cosa. És a dir, ara la defensa el que dirà és que aquestes lesions cervicals se les va fer quan es va donar un cop al cap o a la cella...
1: Amb el radiador.
0: Amb el radiador, val? Que pots dir, bueno, doncs ha tingut
2: però
0: un...
2: Però no, perquè hi havia anat a l'hospital a mirar això del radiador.
0: Clar, i allà, en principi, no es va queixar de les cervicals, no? També et diré, és a dir, podem pensar, home, però potser no es va donar un cop amb el radiador, és veritat que hi havia el seu nebot, per tant, aquesta hipòtesi és fàcilment demostrable, no? És a dir, s'ha donat un cop amb el radiador i ja està. Però també pots pensar, home, doncs potser li han donat un cop d'una altra manera o el que sigui. Bueno, però és que Josep Joan Pere va a l'hospital viu, surt d'allà viu i té consciència per dir si li han fet mal o no, o si sospita d'alguna cosa. I en aquell cas no sospitava de res. Per tant, hem d'entendre que en cas que hagués estat una mort homicida, es produeix després, no? És a dir, aquestes lesions a les cervicals es produeix des de que se li perd el contacte a partir del dia 25 fins al dia 26.
1: I la defensa de Belén López hi diu alguna cosa?
0: El que estan convençuts és que no és una mort homicida, com defensen la innocència de la seva clienta, diuen que ho demostraran, i de fet estan convençuts que si diuen que aquest home va morir per un infart de miocardi, és que és una mort natural, no és una mort provocada per res. I totes aquestes reaccions estranyes...
3: Sí, la frase de l'hotel, lo que pudo ser no fue, no fue... No,
0: quina, aquesta? No existe, ni existió, ni existirà?
3: Això.
0: O la primera, no? La primera, si estàs aquí estaràs i si no, no estaràs.
3: Sí, que això és quan el troben el cadàver.
0: Exacte. Veus? I que està com resant, no? Potser està fent alguna mena de ritual.
3: Si estàs, estàs, i si no, no estàs, eh? Imagina't.
4: Sembla del Rajoy,
0: el que diuen és que això és produït perquè aquesta dona estava molt alterada, estava en estat de xoc per la pèrdua de la seva parella i que, per tant, ho hem d'emmarcar.
3: Quarts de 4 del dematí de l'hotel, perquè estava alterada.
0: Bueno, potser estava nerviosa perquè s'havia donat un cop al cap la seva parella i no es trobava bé.
1: No ho sabem. No,
0: podria ser això.
3: Quarts de quatre.
1: Bé, i ara en quin punt estem? Perquè tot això, clar, anem avançant amb la investigació. Mm-hmm. Recordem que va ser detinguda, va ser posada en llibertat després d'una fiança de
0: 80.000
1: euros. I ara en quin punt estem, Toni?
0: Doncs ara estem en el punt en què s'haurà de començar a prendre declaració judicial a totes aquestes persones que van ser testimonis d'alguns dels fets que hem explicat, no? El nebot, el fill, els amics que havien quedat per esquiar... Mm. És a dir, que vagin... doncs acotant quan van perdre el contacte amb aquesta persona, sí. I que és el que es van trobar quan van accedir al domicili de Josep Joan Pere. També serà molt important, molt, i jo crec que decisiu en aquest cas, la intervenció dels pèrits judicials, dels forenses, que hauran d'aclarir, efectivament, si aquestes lesions cervicals van ser la causa principal de la mort o de l'infart de Josep Joan Pere, o si realment aquestes lesions cervicals eren de menor entitat i no van tenir res a veure amb la mort de l'arquitecte.
3: Disculpeu, se sap si al final se li va fer l'exorcisme o no? Perquè va trucar amb un exorcista, això ho sabia?
0: Bueno,
3: això
0: ho va dir, això ho va dir...
1: No en tenia. Evidentment, si no li he preguntat és que no en tenia.
3: Ah, doncs va trucar, al cap d'un mes va trucar amb un exorcista, sí, perquè diu explicar, que estava posseïda.
0: Això ho va explicar a Telecinco, crec, no? Telecinco, sí. A partir d'una notícia dels companys del Debate. Això no surt, de moment, pues si no en surt, els papers que estem manegant. No vol dir que no ho hagi fet. És a dir, no, jo, de moment, no tinc aquesta informació, però no vol dir que no sigui
4: cert. Toni, a l'article parles d'un medicament antipsicòtic que ella, que la Belén López, duia dins del seu bolso. No sé si se sap si era un medicament que feia servir ella o s'ha aclarit...
0: No s'ha aclarit. Simplement, és a dir, a vegades en les interlocutòries judicials es posen alguns fets, però no s'emmarquen ni es destaca per què els han destacat. No? És a dir, no t'expliquen el per què ho han posat. No? Aquí simplement doncs, t'expliquen que dins de la bossa de mà d'aquesta dona duia un medicament antipsicòtic que, en fi, podria explicar... Mm-hmm. Potser si tenia alguna mena de...
1: Algun brot psicòtic.
0: Algun brot o alguna cosa que justifiqués aquest comportament. Sí que és veritat que, com diem, aquesta caixa de medicament antipsicòtic que es diu aripiprazol, el van dir doncs, que el duia aquesta dona a la bossa de mà quan va anar a l'hospital. Per tant, la nit del 24 al 25 ja portava, diguéssim, aquest medicament. Bueno, veurem si té alguna incidència, no té alguna incidència, si se l'havia pres ella, se l'havia pres ell... Bé, hem de veure quina importància té la troballa d'aquest medicament en tot aquest cas.
1: Toni Muñoz, moltíssimes gràcies i demà et tornarem a llegir?
0: Demà, no ho sé, crec
2: depèn,
0: que no.
2: Depèn.
0: Ja veurem, no ho sé.
1: Bueno,
0: ja veurem. Jo no vull dir res.
1: No, estarem...
0: Dic que no i després sí.
1: No, estarem pendents de llegir un dia més La Vanguardia. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Periodista de successos i tribunals d'aquest diari, col·laborador de RAC1. Fem una pausa, arribem a les 5... I després, Laura fa. A veure què ens explica.
5: RAC 1.
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
13: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
14: I diumenge 4 d'octubre amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
13: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
15: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
16: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
15: Entrades a auditori.cat.
17: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
18: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
19: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
18: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
20: Autovivo Punès. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a
21: Autovivo Punès. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
22: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
23: El que encara no has escoltat
24: i segur que t'agradarà.
25: Un nou aparador d'àudios i podcast.
26: Endreçats i a un sol clic.
27: Per triar i remenar.
28: Amb tot el contingut dels programes.
29: I també els podcasts originals de RAC1.
30: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
31: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
34: Més intuïtiu.
35: Més RAC1.
36: Tots som un milió.
37: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
1: Va, que anirem al cinema amb una d'aquestes aventures que un cop més l'encerta Joel Joan.
2: Sí, noi, perquè ho vam veure al teatre, ara ho veiem al cine. RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre. Són l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai, que es troben en un antic parc d'atraccions, que són aquelles coses que ja esglaien una mica.
1: Sí, com el de Txernòbil.
2: Sí, senyor. I amb un missatge inquietantment familiar. Han de sortir-ne en 60 minuts o moriran.
3: Jesús.
2: Voleu gaudir de la preestrena el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona?
3: No, claro. No,
2: patir no. Bueno, però escolti, no
3: sap. Jo sí que vull anar.
1: Miri, li vaig dir, jo m'apunto.
2: Doncs vinga, omple...
1: 6 d'octubre?
2: 6 d'octubre. A Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, depèn. Jo suposo que aniràs aquí, no? Ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat, podreu aconseguir una entrada doble per la preestrena d'Escape Room 2. Ja ho sabeu.
3: És la segona part.
2: No, la setena.
1: No, li posen dos, però...
3: Estàs giripolla, Marcelina?
1: Com si fos un bus. Les 5 i 10... Marc Poyato, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Albert Bassas amb els esports, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Els acampats a la plaça Catalunya de Barcelona preparen una acció per aquesta tarda.
38: Un centenar de persones ocupen la plaça des d'ahir a la nit per protestar contra les polítiques d'habitatge. Consideren que les mesures preses pel govern espanyol es queden curtes i no resolen el problema. Anem en directe fins a la plaça Catalunya, Barcelona. Hi ha l'Eulàlia Carrascal.
39: Sí, una centenar de persones que ara preparen una acció sorpresa que no estava anunciada. Han estat des de fa una estona preparant pancartes i ara es comencen a moure des de plaça Catalunya i van caminant cap a un dels extrems de la plaça. No ens han volgut dir exactament què és el que faran. Segurament ens han dit que serà una manifestació, però no ens han dit si tenien previst tallar algun carrer o fer una acció o més. La pancarta que porten diu no permetrem més desnonaments i cada vegada aquí a plaça Catalunya van arribant més i més persones. Sí que és cert que hi ha menys tendes que aquest matí, ara són una cinquantena de tendes, ens explicaven que és perquè hi ha persones que han anat a treballar aquest matí, han desmuntat les tendes, però que aquesta tarda, en principi, ja haurien d'anar tornant. A banda de les pancartes, també el que han fet ha estat muntar un sostre de lona per protegir-se de les pluges, perquè segurament per demà hi haurà pluges aquí, i un dels acampats, l'Arteco, ens explicava que tot i les pluges demanen que els portin tendes i carpes per protegir-se de tot plegat.
40: Aquestes són pluges que creiem que podem assumir, però ens hem de preparar. Llavors sí que estem portant, moltes companyes i companys estan portant moltes lones per intentar fer com un sostre, igual que estan fent a Plaça del Sol, perquè el problema de l'habitatge no es solucionarà, i més si ens tirem enrere per quatre gotes o per pluja.
39: Ara, durant tota aquesta tarda, hi ha diverses activitats programades i a les 9 hi haurà una assemblea decisiva perquè hi anirà el sindicat de llogateres i en principi dirà si se suma o no a aquesta acampada. Ara mateix, la manifestació que estan portant ara, estan sortint de plaça Catalunya, són potser una trentena, una quarantena de persones que estan anant, pujant i van cap a Passeig de Gràcia, avançant. Ja us explicarem si tallen o no el carrer.
38: Gràcies, Eulàlia. Parlant del sindicat de llogateres, la Confederació del Sindicat de Llogateres ha anunciat cassolades per exigir al Congrés que aprovi el decret d'habitatge. Les cassolades estan convocades demà a les 8 del vespre, davant de tots els ajuntaments de l'Estat. Mentrestant, al Parlament, segona sessió de debat de política general. Aquesta tarda la CUP ha reclamat prohibir la compra especulativa d'habitatge i Salvador Illa s'ha compromès a fer tot el que estigui, diu, a les seves mans. Des del Parlament, Laia Colomer.
0: Sí, la CUP demana el traspàs de les competències integrals en habitatge. El partit vol que la Generalitat pugui fer i desfer per intervenir el mercat. Ho ha proposat la diputada Laura Vega. El president diu que ja fa tot el que pot.
5: Prohibir absolutament la compra per especular. Acabar amb l'acumulació d'habitatge. Multar a qui incompleix la llei. Qui la fa, la paga.
6: Tinc un marc legal, jo i vostè, que hem de respectar. El podem canviar. Oberts a estudiar els canvis que s'han de fer, però ser un soc. Que és amb la defensa a l'accés de l'habitatge. I vostè sap també que ens estem deixant la pell per fer tot el que podem, sense enganyar a la gent.
0: Aquesta tarda Illa se les ha tingut també amb Aliança. Sílvia Oriols ha ocupat la immigració de tots els mals del país i Illa l'ha qualificat d'extremista i demagoga.
7: I els esports, el Barça juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions femenina de futbol. Començarà a 6:45 i el podreu seguir a RAC+1, un Barça femení que, segons hem pogut saber, ja ha venut més de 30.000 entrades pel clàssic femení a l'Spotify Camp Nou d'aquest diumenge contra el Madrid. També estan a la venda les entrades pel clàssic masculí i en les primeres 24 hores de prevenda els socis se n'han venut un 21% més que l'any passat. Encara en futbol, Pep Guardiola ha donat el seu suport als propietaris, dirigents i tota la plantilla i staff del Manchester City després de les acusacions per irregularitats financeres del club anglès. Guardiola ha escrit aquest migdia un missatge a les seves xarxes socials dient que està amb ells ara més que mai i que ho superaran plegats. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del Pau Tessalònica a 6:45. També juga avui l'Espart Girona, la prèvia de l'Eurolliga femenina contra l'Emblak Konuk Turk aquest vespre a 8:45, a partit únic i també en directe a RAC+1. A més, el Barça de futbol sala també juga avui partit de Lliga contra l'Oparrulo a 8:45 al Palau i en handbol el Freaking Granollers s'estrena a la Lliga Europea en partit a la pista del Flensburg a 6:45.
38: I pel que fa al temps, acabarem el dimecres sense canvis importants i es mantindrà aquest cel en mig ennuvolat en general, però encara s'escaparà algun ruixat a punts de l'interior i del Pirineu. Poca cosa. Demà sí que la situació tornarà a complicar-se amb nous xàfecs i tempestes que descarregaran amb més intensitat a partir del migdia al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, però també entre el Pirineu i el Prepirineu i la Catalunya Central. Tot plegat, acompanyat d'un ambient més fresc en zones de muntanya, però encara xafogós a la costa.
8: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Doncs vinga, ja saludem a aquesta hora Laura Fan. Laura, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Molt bé, super.
1: Dimecres, amb el cap aquí, a RAC1, i l'altra part del cap, a Granollers, perquè has de marxar a carrera feta.
9: Aviso a la gent de Granollers que va una xerrada que faig
1: que,
9: amb la Pont,
1: que t'obrin pas, no? Com la volta. Sí. Com bueno, la volta a Catalunya. Que et vagin obrint pas, que vas.
9: Que si arribo 10 minuts tard, que no passa res, que arribo. Que la Pont Nou ja anirà fent xou.
1: Molt bé, que prenguin nota. Tot això, un dels titulars del dia d'avui és Joaquim Prat, que s'ha fet la vasectomia fa un mes i mig. És una de les notícies d'avui de les revistes del Cor, concret de la revista...
9: Què? Okay. No, Lectures?
1: No, ara t'ho diré. 10 minutos.
9: Hem comprat el 10 minutos?
1: Sí.
9: Què ha passat?
1: Bueno, ostres, ja no us dispendis en aquesta casa. Per tant, s'ha comprat 10 minutos i el titular és aquest. Creus que és notícia d'abast?
9: Va ser per... Els agrada molt aquestes coses. Va ser per... Vull dir,
1: la pregunta és, cal que ens expliqui aquest senyor que s'ha fet la vasectomia?
9: Els encanta. No. Els homes aquests, els mascles heterobàsics, els hi dona com aquella valentia de... I mira, saps?
1: M'he cortado la coleta.
9: Això va dir el Bertín Osborne.
1: Ah, veus? Mira.
9: Però el Bertín Osborne, des d'aquí ja l'avisem, perquè va dir m'he cortado la colita, i va dir, però ara tengo un efecto secundario que és que quan hago pipi me sale torcido el pipi. Li hem de dir a Albertín que el pipi no té res a veure amb la vena que li han tallat a dins.
1: No,
9: vull
1: això,
9: dir que ho té tort, sí, perquè se li ha torçat per alguna
1: això
9: cosa.
1: Això a vegades passa, eh?
9: Ah, no sé si passa.
10: Sí. A la nit sí, passa.
1: No, a la nit, i després a vegades alguns homes els hi passa que hi ha una malaltia que es diu la malaltia del Peyronie, que se't torça el pitu i te l'han de posar recte.
9: Ah, sí. Estic veient una sèrie que es diu DTF Sant Lluís.
1: Sí. Que, hi ha un que té la mà... Aquesta...
9: L'has vist, que es diu...
1: No, no l'he vist.
9: Donde
1: no.
9: Todos follan Sant Lluís. Pues no. La... Oh, és superbona, mira-te-la. És que és DTF, és una aplicació que es diu així. DTF Sant Lluís, mira-te-la perquè és molt bona, la sèrie, us ho juro.
1: Però de què va, de metges buscaré. O de què va?
9: D'un trio.
10: Ah, mira,
1: un trio interessant.
9: Un matrimoni que fan...
1: No, fan trios.
9: No t'avanço.
1: DTF...
9: Sí. Fan, sí, dos matrimonis i s'apunten...
1: Que fan intercanvis.
9: S'apunten a l'aplicació. Bueno, és que sobretot és un... És que no us vull avançar perquè és tan
11: home, no
9: bona
11: diguis, no
9: que
11: diguis.
9: Us explico, però un d'ells...
11: És comèdia, és tragicòmica...
9: És una mica com White Lotus, saps? Aquesta,
1: sí, d'aquest sí, rotllo, White
9: una mica lenta
11: bueno,
9: també,
11: no enlloc,
9: però es veu un pene supertort.
1: Bueno, doncs és això, és el que et dic, és aquesta malaltia.
11: Però tu digues el penis o el pipi?
9: El penis,
1: no, el penis.
11: Però no dieu el pipi?
1: No, però diu Bertín Osborne que fa el pipi torçat, que et dic que no tingui el peroné. Per això t'estic...
11: Peroné deu ser.
9: També es va...
1: Peroné, em sembla que es diu. Peironé.
9: També s'ha fet la vasectomia, se la va fer Ronaldo, el futbolista.
1: Sí, però és el que et dic, que ens ho ha anunciat Joaquim Prat com una gran notícia. Vostè, senyor Virgili, té la vasectomia feta?
3: No, a mi no.
1: No li cal.
3: No em cal.
9: T'haig de dir...
1: Ja no li... Ja no té rec sanguini.
11: Peyronie és la malaltia.
1: Peyronie.
9: Haig de dir que tot i que s'hagin fet la vasectomia, poseu-li preservatius a tots aquests homes. Sí. Eh? Si no són...
1: Bueno, el... A mi no em miris, eh?
9: Sí. Bueno.
1: Jo no la tinc feta. Vull
9: bueno,
1: dir que...
9: però feta, vull dir que ells es pensen a mirar i ja podem. Ja està, no, ja perquè aquests porten, no dic el Joaquim Prat, no, però porten ETS. Totes les malalties.
1: No seria la primera vegada que s'ha fet mal al tall, o sigui, que no, sí, que no s'ha fet bé sí, la desconnexió, suspresa, i hi ha hagut algun embaràs sorpresa. Ai, eh? Sí.
9: A vegades són reversibles.
1: No sí, bueno, anem amb un dels impactes d'aquests darrers dies, que és el relat de Sharon Stone, que jo he quedat realment sorprès, que ha explicat el calvari que va viure amb ai, el seu exmarit. Segons explica l'actriu en un podcast als Estats Units, Phil Bronstein, que és el nom del seu exmarit, va autoritzar, sense ella consentir-ho, sí, que la sotmetessin a una cirurgia cerebral perquè va patir un ictus. Aquests fets van succeir fa 25 anys, que és, si fa no fa, quan li va passar, crec, que quan era l'època de l'Instinto Básico. Clar, Sharon Stone... es va separar del marit 2 anys després d'aquest episodi, però ara ha explicat els motius. Tot molt fosc.
9: Ha fet un parell de podcast en el que portem del 2026 i la merda de matrimoni que li va donar aquest senyor, que és un periodista, es veu que és superreputat dels Estats Units, ella explica que quan li va donar l'ictus, sense consultar-li,
1: sí, sí,
9: ell va decidir que superava. Explica en aquest podcast que sort que es va despertar i va dir, però no em porteu.
1: És que això
9: no,
1: és a
9: operar-te.
1: Exacte. Clar. Ella té l'ictus, la ingressen en un hospital i de cop i volta, quan es desperta, està en una camilla i la traslladen al quiròfan.
9: Al quiròfan. Es desperta i diu, bueno, jo no vull que m'operin, vull que m'expliquin quines són les opcions.
1: Una operació cerebral que era, però no era, o sigui, era exploratòria, per entendre'ns.
9: Yeah. No era per reparar-li res.
11: No era urgent ni era necessària.
1: No, bueno, era una operació exploratòria, per veure què.
11: Instinto Básico fa 34 anys, del 94.
9: Ella ja era la superactriu d'Instinto Básico. Llavors ella li diu al metge, no vull fer-me això. Li diu, sí, sí, perquè ja està signat que ho ha signat el teu marit. Diu, no, que no vull. I la infermera... Una infermera, no, sort
1: és que
9: està allà...
1: És que és thriller?
11: Mare
1: thriller meva, de Hollywood.
9: Sí. I la infermera, sort que estava allà, li diu no, encara que ho hagi signat, si tu dius que no,
11: clar.
9: I va poder saltar...
1: No, però ella va saltar a la camilla.
9: Salta
1: va
9: de la camilla.
1: Ella salta i...
11: Home, és que prevaleix la teva voluntat
1: no,
11: davant de la del teu home.
1: El metge, bueno, amb el que estava conxorxat, home, perquè suposo que ja havia cobrat la pasta
9: havia
1: del marit...
9: Amb la revista People també estàvem parlant de tot això, perquè també li volien passar la informació a la revista People. Veus? No és el pitjor que li ha fet aquest senyor.
11: Mare meva.
9: Abans de tenir aquest ictus, ella en una revisió ginecològica li van trobar 2 tumors al pit molt grans.
1: Jesús.
9: I el ginecòleg li va dir, escolta, no sabem encara què serà, però per antecedents i recomanació t'hem de fer una mastectomia bilateral. I ella va dir, d'acord. I el seu marit es va aixecar i va dir, sí, home, jo ara ja està amb una dona sense pits.
11: Sí, sí.
9: Aquest senyor, eh? I ella va dir, com? Bueno, clar, és que jo vull fer-me això.
11: I ella va continuar amb ell?
9: Ella va, bueno, es va acabar separant al cap de 2 anys. Es va operar li van treure de l'operació de la mastectomia bilateral I quan entra a quiròfan va quedar d'acord amb el metge, que li posaria les pròtesis ja, i el cirurgià va decidir, ell sol, que se les posava més grans. I ella, quan va despertar, va dir, perdoneu, això que m'has posat, va dir, no, és que he pensat durant l'operació que et quedaria millor.
4: M'ho dius en
9: sèrio? I ella, clar, està avornida, quan li va passar això de l'ictus, ella encara portava les venes al pit. O sigui, li estava donant una merda de vida a aquest senyor.
3: I ara?
9: Què és més? Després, quan es van separar, aquest senyor li va demanar va perdre la custòdia del fill. Va perdre la custòdia perquè aquest tio, al judici, va dir, no, és que fa pel·lícules per adults. Total, havia ensenyat...
3: Instint bàsic.
9: Havia ensenyat una bàsica. Mica.
4: Home.
9: Pues era això, i per això...
4: Perdona?
9: Per això...
1: El jutge li va retirar la custòdia per haver fet instint bàsic.
9: Però aquest marit, el Phil Bronstein aquest, no va explicar, no sé si va arribar a explicar el judici, que també feia poc s'havia anat un viatge no sé on i es va entrar a tocar un drac d'aquests de Komodo, que són unes iguanes enormes.
1: Sí, són unes sargantanes tremendes.
9: Doncs la sargantana li va agafar del dit petit del peu. Amb ell, el va arrossegar. Li va fotre una rebregada que quasi perd el dit petit del peu. I saps qui va estar, després de tot això, cuidant aquest senyor?
4: Ella
9: cuidant-lo.
4: Evidentment.
9: I arriben al judici...
3: Però era la dona, no?
4: Sí.
9: Com?
12: Era el deure.
3: La dona, era la dona.
9: Bueno.
1: Digues el que vulguis. Perquè...
9: Total, que arriben a judici, que són responsables el metge, el senyor aquest, però és que arriben al judici i tenen més en compte que ella, treballant, faci una peli, que ell sigui un burro que es fota dins. O sigui, consideren que és millor per aquest senyor que s'ha fotut amb un llangardaix que no pas ella perquè ha rodat una pel·lícula.
3: Bueno, però una pel·lícula per dota,
12: Jo la tinc.
9: És més.
4: Però no es considera porno, que això que ha dit ella, de per adults.
1: Ni porno ni res, perquè al cap i a la fi tampoc ensenya res de l'altre món.
4: Que va, és un moment...
1: Exacte.
12: Sí, però
3: jo no ho he vist, jo aquella pel·lícula que l'han passat.
4: Però llavors, quanta gent li haurien de retirar la custòdia, senyor Marcelí?
9: Clar.
4: Quantes persones fan pel·lícules?
3: Però jo l'he vist la pel·lícula, no he pogut veure mai bé, perquè no es veu...
4: Home, perquè...
12: Sí, l'ha de parar, ha de posar vídeo en pausa, que jo justament tinc la cinta feta marbé, perquè és un VHS, i de tant posar-lo en pausa, està ja que no se veu.
9: És
12: a veure si algun oient té una còpia.
9: Quan li agafa l'ictus, ell no li fa cas al principi. Estàs fingint. Ella que anava embenada, amb tot. Vull dir, la vida que li han donat... I ella és... Imagina't el que li passa a les senyores de carrer. Tu ets Sharon Stone, carregada de pasta, de prestigi.
4: Intel·ligent, molt intel·ligent.
9: Amb eines.
1: Bueno, va quedar econòmicament fatal, bueno, molt que... malament, i va haver de tornar a reprendre la seva carrera perquè gràcies a aquest senyor va quedar fins i tot sense diners.
9: Va perdre 18 milions de dòlars, Va perdre per la mala gestió. Per sort ha recuperat la relació amb el fill, perquè ara l'hem vist amb el fill, i bueno, i ara ha perdut també la polla, ha dit aquest tio que sapigueu el que és aquest senyor.
1: Històries de Hollywood que et deixen sorprès, com per exemple també, una altra que també s'està obrint en canal, que és Sylvester Stallone, que ha publicat les seves memòries i reconeix, entre d'altres coses, que ha patit bulímia. És allò d'aquests famosos que te'ls mires i dius, bueno, doncs ho tenen tot. Doncs compte, perquè va explicar a Stallone que, per cert, el proper 8 d'octubre arriba a les llibreries d'aquí a casa nostra les seves memòries, que es diu Los Escalones.
12: Los Escalones.
1: Evidentment, aquesta biografia ja s'ha publicat als Estats Units i coincideix amb el 50 aniversari de l'estrena de Rocky. I reconeix, que entre d'altres coses, que ha patit bulímia. Ho ha explicat en una entrevista a New York Times.
13: Your physique. Tenia molta curiositat per saber com ha evolucionat la teva relació amb el teu cos al llarg del temps. Your body has
14: changed over time. It became very intimate, you might say. It was my arm.
15: Al principi era com una armadura. Em fixaven en Rocky, un paio amb un físic molt polit, d'aspecte molt normal. Però vaig pensar que a mesura que avancés la història, el personatge es tornaria una mica més vanitós. Tot i això, interpretava un guerrer, un ésser animal. No podia tenir un aspecte tan polit. Així que vaig començar a pensar en dissenyar el cos com el d'un jaguar, molt àgil i atlètic. I aleshores es va convertir en una obsessió. Una cosa molt greu. Va arribar a un punt en què vaig tenir bulímia.
14: Really bad. It became to the point where I became bulimic. You didn't know that, okay.
13: No ho sabia.
15: No aconseguia retenir res a l'estómac, o bé no volia fer-ho perquè estava obsessionat a mantenir aquell nivell de forma física. Finalment vaig aconseguir trencar el cicle, però em va afectar de debò. Va ser una mena de culte obsessiu al cos. Ningú aconsegueix sense, ja saps, additius i drogues.
3: Fixa't.
9: Clar, anava d'esteroides fins
3: a tope, hi ha anabolizantes i de tot. Llevava més clenbuterol que una vaca.
9: I a més explica que volia mantenir un 2,6 de greix corporal, que no és, evidentment, saludable aquestes xifres, però tot per tenir... Saps allò que fan els culturistes que s'estiren la pell i fa plip i torna enrere perquè no tenen res de greix? Clar, tenien aquell físic... poderós. Un Estalón que deu necessitar calés perquè fa aquesta biografia, però tenim, si teniu Sky Showtime, té un reality que es diu La família Estalón, que és una mica com l'Espongo.
1: Com les Kardashian.
9: Sí, però més cutre.
1: Yeah.
9: Molt més cutre, perquè la dona amb la que s'havia de divorciar es van reconciliar just per fer aquest reality i les filles són d'un cutre tot plegat, vull dir que només tenen els calés, però són és per veure-ho per riure, eh? O sigui, no... Les Kardashian encara pots veure com si fossin extraterrestres, aquests són cutríssims.
1: Stallone, que també ha reconegut que s'ha sotmès a una desena d'operacions, com dèiem, bulímic, i també doncs, utilitzant les drogues per mantenir-se en forma. Això que... És, digui...
3: Los ricos també en
1: lloguen. Bueno, exacte, és el que dèiem, sí. Senyor Virgili, és
9: bueno,
1: el que dèiem.
9: Hi ha coses interessants en aquesta biografia, ja en parlarem, perquè a ell se li va morir, el primer fill se li va morir quan tenia 36 anys, ell, quan tenia el fill 36, ell va patir maltractament per part del seu pare.
3: Fixa't.
9: No sé si explicarà també una entrevista que va donar fa poc la Brigitte Nielsen a la tele italiana, on explicava que s'havia sentit maltractada per Sylvester Stallone, i com, a més, dues dones van arribar a denunciar-lo per abús sexual. Vull dir que no sé tot això si ho tractarà el llibre, però té una biografia bastant curiosa.
1: Estarem al cas. Com que la fa, ha d'anar cap a Granollers. Anem a un tercer tema, que és Daniel Sancho, aquest home que en el seu dia va generar una gran expectació a Espanya. Bueno, va generar una expectació perquè havia trossejat
12: Arrieta.
1: Aquestes coses que generen tant interès que jo no ho acabava d'entendre. Però bé, era, bueno, televisions desplegades, ràdios desplegades, fins i tot nosaltres, allà,
3: tots,
1: en el judici, estan pendents, que continuarà complint cadena perpètua a Tailàndia. El Tribunal Provincial de Samui va desestimar el recurs de la defensa. Aquest jove és notícia perquè li va demanar fa poc a la seva mare, a la Sílvia Bronchalo, 100.000 euros... perquè s'havia de revisar la condemna per comprar els jutges. Aquest és l'àudio que ha publicat en exclusiva a l'Okay Diario.
16: ¿Tienes el dinero?
17: A ver, yo tengo un dinero, sí, Daniel.
16: ¿Cuál? ¿Qué dinero?
17: Tengo 200 y algo.
16: Vale. Estamos dentro.
17: Vale.
16: Estamos dentro.
17: Pero...
16: ¿Lo puedes mover a Tailandia?
17: A ver, se puede mover, pero es complicado, Dani, porque fiscalmente... Tú no puedes hacer una transferencia de 100.000 euros a otro país, a otra cuenta, ¿sabes?
16: La cosa es que vengas a Tailandia, mamá, por favor, como te pido. No es ilegal comprar una tierra. La persona a la que compramos la tierra nos va a hacer un favor. Va a susurrar en el oído de X personas para que esto ocurra. ¿Sabes?
17: ¿Y qué persona es esa, Dani?
16: No te lo puedo decir por aquí, pero es... lo más alto que se puede llegar, ¿vale? Y susurran en el oído de quien tienen que susurrar para que el caso pase a manos de quien tiene que pasar.
9: A manos de quien tiene que pasar es el rey de Tailandia, que es l'únic que el pot indultar i fer-lo sortir de la presó. Al final, el recurs que van presentar tant ell... Els advocats de la família d'Edwin Arrieta també van presentar recurs perquè volien més indemnització i més condemnes, cadena perpètua, podien haver-li condemnat a pena de mort. Interpreto jo que és el rei de Tailàndia, perquè per sobre, i l'única a qui tiene que ir i tal, li demana a la seva mare, amb la que no té relació, perquè amb la seva mare ara fa mesos que no parla...
1: I aquest àudio d'on ha sortit?
9: No tinc ni idea. Ho haurà gravat ella, suposo.
1: Per això és el que dic, perquè ell no pot gravar i enviar-ho.
9: No, a més, no és la primera vegada que els pillen fent trepitxeos, perquè el Rodolfo Sancho, el pare, també es van filtrar uns àudios fa, quan estava el judici en marxa, on també volia parlar amb algun dels testimonis. S'ha de dir amb tot això que la família d'Edwin Arrieta, que tampoc van acceptar el seu recurs, ha dit, vale, pot demanar perdó ja i deixem descansar el nostre familiar, perquè, clar, tant de temps i a sobre no ha demanat perdó i no ha pagat encara la indemnització, que són de 107.000 euros, que ja no és pels calés, perquè ens reconsola, però com a mínim si hi ha una condemna, i l'única solució que la queda és anar al Suprem i després el que et dic, que l'indulti el rei de Tailàndia. I el que volen també és que quan la condemna sigui ferma, que encara no ho és, perquè com que hi ha possibilitat encara de recurs, però quan sigui ferma, als 8 anys, tu pots demanar el trasllat d'una presó tailandesa i que et portin a complir la cadena perpètua a Espanya. Ah. Perquè, clar, no sé si vas veure aquest programa de presons que van fer a la festa. Sí. La de Tailàndia és de totes les presons. Mm. Vull dir que estem d'acord amb que compleixi condemna, però, clar, allò és el més inhumà que et pots imaginar, no? I això és el que volen intentar. S'ha parlat moltes vegades del rei de Tailàndia, que la monarquia d'allà, o sigui, això sí que és de sèrie, de ciència-ficció, d'un senyor que té no sé quantes dones, que són concubines, que anava amb un crop top, no tant a cosa que s'anava de festa i sortia amb un top el rei.
1: Sí.
9: És un rei bastant, sí. Bueno, bastant és, peculiar. Sí, bueno, aquestes...
1: És rei i pot fer el que vulgui.
9: Pot fer el que vulgui.
1: Això és el rei d'un país.
9: I entre les coses que pot fer...
1: Com si vol
9: clar.
2: En pam tanga?
1: No, dic no com sabem. Vol anar.
9: Bueno, però no ho sabem.
1: És el rei, per això el que dic. Sí,
9: clar, tenint en compte que estem parlant d'un noi fill d'uns actors i que sempre s'ha victimitzat...
18: Està boníssim.
9: Sí, i com que és guapo i tot plegat, doncs sembla la visió des d'aquí és com si ell hi haguéssim de tenir, i que pena, no?
1: Si penses una mica, home, Déu-n'hi-do, la de dir... Vull dir, la de... Crec que hi porta més d'un any, no?, empresonat.
9: Sí,
1: no?
9: I
1: de moment és presó de cadena de cadena perpètua. Aquests dies també ha sortit a la llum un altre vídeo on Daniel Sancho assegura que el 90% de les persones creuen que el diable existeix. Escoltem-ho.
19: Si preguntes a la gente si existe el diablo, 9 de cada 10 persones te diran que sí. Ahora bien, si les preguntes que si existe Dios, el mismo 90% dudará al responder.
9: Més que els àudios, és important que també amb els àudios és la primera imatge que tenim de Daniel Sancho, que hem vist que tota aquesta melena amb el que el reconeixíem s'ha tallat el cabell i el porta completament rapat. I que vaja, que continua molta... Perquè a més el seu pare, el Rodolfo Sancho, ara estrenarà una sèrie Antena 3, amb la qual es va reactivant el tema, perquè cada cop que va ell a un plató a promocionar, doncs clar, li pregunten...
1: Bueno, potser ara estava pensant que no és que s'hagi rapat ell, potser l'han rapat a la presó,
9: pot ser,
1: perquè potser a la presó no pots anar allà a aquelles presons, per això li dic.
9: Sí.
1: Escolta, acabarem amb el tenista Feliciano López,
9: boníssim,
1: que ha demandat a la seva exparella Alba Carrillo. Alba Carrillo, amb declaracions com aquestes que ara escoltareu, que ell ha fet sobre aquesta separació que no està, diguéssim, no va pel bon camí.
20: Feliciano es un papanatas. De verdad, maldigo el día que yo conocí a ese hombre.
21: Me cae mal, incluso.
20: Es un ser así aburrido, anodino total. Sé que iba a sentar la cabeza, pero como dicen, el que nace cerdo muere lechón, ¿no? Feliciano es un papanatas, que se dedique a ver si gana algún partido de tenis...
9: M'encanta. I a més li ha posat el sobrenom de Happy Orto, de Feliz. Ah, no? Happy Orto. I sempre diu, bueno, otro día, Happy Orto. I a més
1: però
9: també va explicar...
1: L'ha deixat de volta i mitja.
9: Sí, diu que és tan curt que quan va al súper no diferencia entre el llom i el salchichón, que no sap la diferència. Però... 12 anys després, Feliciano decideix posar aquesta demanda.
1: Jo, que segueixo el tenis quan hi ha transmissions, abans ho feia l'Àlex Correig, ho feia sol, que era un plaer, i vés a saber per què, pensa mal i acertaràs, de cop i volta li van col·locar Feliciano López.
9: I malament, no?
1: I ara han de compartir la transmissió Àlex Correig i Feliciano López. I, evidentment, el Correig està a anys llum de Feliciano López i Feliciano López
3: és que
1: te n'adones que és un lechón.
9: És que és molt curt. L'Alba diu que és molt curt.
1: Bueno, és que fent la transmissió dius...
9: Que és lent o que no...
1: No té cap gràcia, no sap... És el corretge que permanentment li ha d'estar preguntant coses, l'arrossega, però... És que hi dius, bueno, i tinc la sensació que l'han posat...
3: Pues, és un ens.
9: L'Alba Carrillo deia, com pot dirigir la Caja Màgica? Diu, si no sabia ni posar ordre a la nevera de casa.
1: I ara el tenen de comentarista. Els partits de tenis, corretja, li dona vida, t'ho explica de nassos, i ell està allà, pues, bueno, pues, com un lechón.
9: L'Alba Carrillo parla també ja aquesta tarda, em diu que encara no ha rebut res, que diu, pues ja nos divertiremos cuando llegue esta demanda, si és que arriba, ja està zero preocupada. No sé si que et diguin Happy Horto és una cosa com perquè et puguin demandar, no?
2: Dices tú que no se enfada. Él es que es inexpresivo total, pero cuando se va a su coche, yo sé que va ardiendo por dentro, que yo le conozco. ¡Toma! ¡Zarpazo!
18: La última vez que le pregunta por Alba, en plan, antes huía, ahora aguanta el tipo la pregunta.
2: Aguanta el tipo, ¿y qué hace? Pero no sonríe, sí. A ver, pregúntame, voy a hacer de Feliciano.
18: ¿Qué tal Alba Carrillo?
2: Y ahora di, te ha tocado la lotería.
18: Te ha tocado la lotería.
2: Chico, hay gente que es así.
18: Ahora empieza el Open y va a estar también.
2: Sí, bueno, es que él es el que lleva la Caja Mágica, que yo de verdad siempre no he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas. Pero chica, llámame loca. Aquí te dan cualquier tipo de puesto de administración y oye, a llevarlo con orgullo y con honor. Le mandabas a comprar pavo y no sabía, no distinguía entre lomo y salchichón. O sea, te quiero decir que no, que cariño mío, entonces...
9: És boníssim, va explicar un cop.
1: Escolta, és que estic per un dia parlar amb aquesta dona, el Bacarri, és que la trobo molt divertida.
9: És boníssima, és boníssima. Ai, fem un dia, ja li passo el telèfon a algú, que la truqueu.
1: Sí, un dia la podem trucar, és perquè és que la trobo molt divertida. Sí.
9: Ara estrenarà programa a la Sèptima.
1: Ah, doncs mira.
9: Els caps de setmana.
1: Doncs la podem trucar un dia, perquè és que, escolta, té unes sortides.
9: Ara està mengines i...
1: Vaja, però és que és boníssim això. Sí. Abres la nevera, no saps, no distingui entre pavo i...
21: Que no lo mismo.
9: Va parlar, la van entrevistar al Deluxe i va dir que també a la intimitat era avorridíssim, el Feliciano, que el sexe era molt rotllo amb ell, i que l'única cosa que li animava una mica era els dissabtes, que es posaven al Deluxe, i que això el posava una mica cachondo i que ho feien amb la tele de fons. I clar, t'imaginaves els dos amallant el Deluxe allà, Feliciano, i clar, i el Jorge deia, però más se animava más cuando me oía a mí.
22: Ay, Jorge.
9: O quan, no, bueno, en general, le gustaba el ruido de... I llavors es veu que la relació eren una mica més animades.
1: Va, que et deixem marxar, que has de marxar cap a Granollers. Laura Fa, moltíssimes gràcies. I ara no corris, eh? Ja arribaràs. No. Ja arribaràs, que t'esperen. Farem també un canvi de segon lloro.
9: Sí?
1: Sí.
9: Me'n vaig, doncs.
1: Ja pots marxar.
22: Marxa molt
1: i s'incorpora Marta Cailà. I també Rocco Eisenhauser, després d'aquesta pausa.
23: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
24: Versió RAC 1.
25: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
26: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
27: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
28: Tradició, cultura i natura en família.
27: Lo 4 d'octubre a Amposta.
28: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
27: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
28: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
29: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
30: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
29: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
31: Medishore.
0: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
5: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
6: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
4: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
7: Les seves entrades, sisplau.
8: És que nosaltres estem convidats.
4: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Tres minuts, arribarem a tres quarts de sis de la tarda. Marta Cailà, bona tarda.
10: Què tal?
1: Què ens expliques?
10: Doncs mira, arribo ja i us vull explicar una cosa molt important, que és que del 3 al 5
1: d'octubre... Bueno, això se li diu arribar i moldre.
10: Sí, senyor.
12: Sí, senyora.
10: Del 3 al 5 d'octubre teniu una cita al recinte firal de Figueres, perquè arriba la 19a edició de Firabó, que és la fira de vehicles d'ocasió de les comarques gironines.
12: Molt bé.
10: És una oportunitat única, és fantàstica per trobar cotxes elèctrics,
12: fixa't,
10: híbrids d'ocasió a uns preus irresistibles, sí, a més de quilòmetre zero, sí, i de gerència. Hi haurà, atenció, més de 500 cotxes, fixa't, en exposició.
12: Fixa't.
10: I si compres un cotxe Firabó, entres en el sorteig d'un any d'aparcament gratuït.
12: Imagina't.
10: Vostè sap el que és això?
12: Molt.
10: Un any d'aparcament gratuït a la zona blava de Figueres.
12: Molt bé.
10: Firabó, la fira del vehicle d'ocasió de Figueres.
12: Molt bé.
11: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
1: Doncs vinga, comencem a tallar pernil,
12: pernil,
1: sense
12: pernil
1: que es trenqui, amb el Rocco Eisenhauser.
10: Bravo!
12: Bravo,
10: Lluïda.
12: Clar. Escolta, m'ha arribat que... Ai, què t'ha passat?
10: T'ha aplaudit més que ningú, eh? Rocco, ja pots estar content.
14: Sí, que el Toni es fan meu.
1: I tant, i tant.
14: Home, 21 anys.
1: Home,
12: ja s'ha fet de gana.
1: I espera't.
14: Ah, mira!
1: No, aquí, ara què?
10: Ah, què ha passat ara?
1: No, no, dic, ja espera.
10: Escolta, però...
14: però... A veure, però no m'has dit que...
1: No, Toni, va, anem amb matèria.
14: El Toni, vagi on vagi, el Toni sempre diré jo. Apostat perquè sóc el seu talismà, segons diu ell.
1: Mira, i aquí tenim la cançó del Renova Renova.
10: Ara.
14: Escolta'm, ha sortit les dades de la plataforma del mes de setembre dels programes més vistos del 3CAT.
1: Ah?
14: Que sempre m'agrada, sempre dius, això s'ha d'explicar.
1: Home, i tant.
14: Bé, vols saber quin és el producte que més audiència... el contingut que més audiència ha tingut a la plataforma 3CAT aquest mes de setembre.
12: Digues, digues.
1: Per què? Perdona, en aquest rànquing de descàrregues...
14: Tot, inclou també...
1: Inclou TNs o no?
14: En què?
1: Inclou TNs de les notícies,
14: sí, sí,
1: també.
14: Sí, sí, sí. Però ja et dic jo que el TN no surt, eh?
1: No surt.
14: Bueno, perquè surt molt... Però, com hi ha productes en lineal i productes només de la plataforma, hi ha un poti-poti de tot.
12: Digues, digues.
14: Només dir-te que els tres primers productes del rànquing,
10: sí,
14: són formats, programes, que es veu a TV3. El lineal.
12: És a dir, que ja es veuen per la tele normal, diguem.
14: Aquest, exacte.
12: Molt bé, molt bé. És el que faig jo, clar.
14: El que em crida l'atenció... Ara explicarem qui són aquests productes, aquests continguts. El que em crida l'atenció és les bones dades del suplement. 42.952 reproduccions al mes de setembre.
1: Quin suplement?
14: El suplement de Catalunya Ràdio. I...
1: Però no estem parlant de televisió.
14: Sí, sí, però aquí ho barregen tot.
12: Perquè és la plataforma i ja tenen tot allà posat.
14: Clar, com t'ho tenen tot posat...
1: Ah.
14: Llavors...
10: Quin embolic, perquè jo ara pensava que parlaves de programes...
1: Sí,
14: de
1: clar,
14: sí, sí.
1: No sé de quin
14: tot
1: suplement
14: m'està parlant. Quan dic la plataforma és tot, inclou tot, programes de ràdio, programes de...
1: Ho posen
14: de,
1: tot
14: ho barregen tot.
12: I Escòpolo, si ho va, Escòpolo.
14: I en canvi, no trobo per enlloc el matí de Catalunya Ràdio. No sé què ha passat. No sé. No el veig. A veure, mira tu, que jo la veig a vegades malament.
10: Però això són descàrregues?
14: Sí,
10: són descàrregues.
14: Reproduccions. De...
10: Reproduccions.
1: Fixa't, el Titó 13.812.
12: El Titó, clar que sí, clar que sí, és el millor.
1: El Titó 13.812.
12: Titó, Titó.
1: Però, perdona, la finestra indiscreta que és programa de Catalunya Ràdio,
12: sí,
1: que crec que va un cop a la setmana, i és, i... Però això no està, o no està ben comptabilitzat, o no sé, perquè el matí de Catalunya Ràdio no
14: apareix.
3: És molt estrany.
14: Apareix la tarda.
1: Vols dir que això està ben...
14: Bueno, clar, si hem de fer cas, jo entenc jo que ho fan bé.
7: O sigui, que representa, això és un puesto que tu ja has...
1: Però en canvi hi ha una pel·lícula, sí, que es diu A les Blanques, que aquesta és 13.000 i escaig.
14: El producte més vist a la plataforma el mes de setembre...
12: Quin és?
14: Ha sigut la sèrie de Ferran Adrià, Gènesis. Gènesis és el producte més reproduït per capítol, recordem. Sí.
1: Quants capítols són la sèrie Ferran?
12: No, perquè jo no...
1: Ara, però tu, ara vas per tot arreu, vas amb el Broncano...
12: Ha fet el tercer...
1: Aquesta sèrie, de més, s'ha coproduït, em sembla, amb Netflix.
14: Amb Netflix.
1: Per tant, no veurem a Netflix, també. Que no sigui que l'estiguin fent.
14: No,
3: són sis capítols, la
14: sèrie. L'estrenen ara a Netflix, aquí un paio de dies.
1: Per això vas anar ahir amb el Broncano.
14: Sí, però...
1: 36.000 reproduccions.
14: Però Netflix no l'estrena, la televisió espanyola.
1: No,
14: i jo vaig dir, ostres, quin detall per part de televisió espanyola.
12: Sí. Guapo,
14: que vagi a fer la promo, tot i que la promo va durar 50 segons, van posar el tràiler.
1: Bueno, però això ho fa sempre Broncano,
12: eh? Sí, cortito,
1: és que se'n recorda... Vull dir, fa una pinzellada mínima de la...
14: I després ja va... I ja tens el convidat...
1: Exacte, que és el que t'interessa.
14: Clar, que a més, va ser una mica l'entrevista surrealista, eh? Ferran, vas estar...
1: Bueno, però perdona, va ser una entrevista que va explicar...
14: Tu la vas veure?
1: No la vaig poder veure, però he vist fragments.
12: Los clips.
1: Que ahir estava, bueno, tenia un sopar, però he vist els clips.
12: Los clips.
1: I els clips que he vist, bueno, les preguntes i el que va explicar sobretot Ferran... Oh, no. Quants cops s'ha entrevistat a Ferran Adrià?
14: Moltíssimes vegades.
1: Milers de cops. Quants cops ha explicat, per exemple, que feia orgies a Eivissa? Mai.
3: No.
1: I en canvi, ahir... ho va explicar.
3: Doncs un punt per Broncano,
1: Després va... Exacte, per això dic que jo felicito... En aquest cas felicito Broncano. Després, una altra de les coses que va fer, es va dirigir amb una espectadora i va fer com una mena de... com si estigués fent una conferència. I va fer-ho i ja va deixar...
14: Broncano ja no podia més, també. Va dir un moment d'unitat i, bueno, prou,
12: Prou,
14: perquè té aquesta mania de parlar amb el públic.
1: Bueno, però va estar bé o no?
14: Va estar molt bé, perquè, a més a més, no, poca broma, no només Eivissa, a Rio de Janeiro.
1: També?
14: Home, va estar... Bueno, és que, clar, veient el perfil del Ferran, no hagués dit mai.
12: No.
14: Tu l'època dels 80, que diu que era l'època que era Eivissa com estava, tu era l'època aquesta teva.
12: Però tu no te'n llevar un rock.
3: Però Toni no estava per orgies, eh?
12: 84.
1: No, jo aquella època...
3: Però que
1: no estava ni pel caldo.
14: Però no és que estaves fent tu.
1: Doncs mira, feia els matins. Vaig arribar a Eivissa i el primer que em van dir has de fer els matins a Ràdio Popular d'Eivissa.
14: Però m'estàs dient que és la dècada dels 80, no?
1: Sí.
14: I on estaves? Si estava a la festa, havia unes festes...
1: Era dècada, no. Dècada... No. I jo vaig estar a la dècada dels 90, perquè vaig començar a la ràdio. Any 84 vaig marxar l'any 88, 80... Jo ens vaig anar del 88 al 90 a Eivissa. Però bé...
3: Finals dels 80, sí.
1: Finals dels 80,
14: però
1: sí.
14: Però l'any 85...
1: Bueno, diguéssim que vaig arribar, vaig fer el torn de matí... No estava en aquest...
3: No dius que no lligava. O sigui que allà no...
1: No vaig menjar-me un torrat amb tot un any.
14: Bueno, era una època que estaves verge encara, com aquí que dius.
1: No, verge no estava, però... Però bueno, res, no tenia sortida. El mercat... També deixa'm dir que jo aquella època... En fi, era molt difícil col·locar-me.
12: Era una esferificació.
1: Exacte. Era una, mai millor dit. Una esferificació de grassa.
14: Doncs el Ferran...
1: Per tant,
14: Ferran
1: no tenia sortida.
14: No tenia gaire sortida.
1: Però el Ferran, escolta, el Ferran...
14: Però va estar 6 mesos.
1: Bueno, però jo no entenc la sortida que té el Ferran.
12: Que no podia més.
8: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
13: No, yo me piré a los 16 años, 17 años.
8: De lado escolar y para casa.
13: Sí, me fui a Ibiza de juerga.
8: Juerga.
13: Es que la Ibiza de ahora no tiene nada que ver con los de los 80, ¿sabes?
8: ¿Cómo era?
13: Los que... Hostia.
8: ¿Qué hiciste allí?
13: Nada, esto es un juego de niños.
8: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños, de
13: Ahora,
8: pero mayor,
13: ahora Ibiza es un juego de niños.
8: ¿Tú ibas?
13: En el año 80, bueno, que yo sí que era serio.
8: ¿En calzoncillos todo el día?
13: La gente no dormía.
8: ¿Orgías?
13: La gente que trabajaba, ¿eh?
8: ¿Orgías gordas?
13: También habían, sí. Sí, porque te voy a mentir.
8: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Cada...?
13: ¿Eh? Ocurre a cada día, pero depende el de eso me dejaban entrar o no.
8: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a Follis que vivo?
13: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
8: Ah, ya.
14: Bé, ara m'estan passant informació
2: Ai, ai, ai,
14: ai,
2: perquè
14: ara parlem de Rio, de Janeiro, perquè també va estar un temps a Rio i sembla ser que Rio era un descontrol total.
1: Era una cosa bàrbara, eh?
14: Era Walt Disney.
1: Més encara.
14: Sí.
3: Caram.
14: Posa el tall, que ara explicaré.
13: Oye, al Rio.
8: També en orgia allí.
13: Orgia?
8: Orgia en Rio.
13: Lo de Rio ni te lo imaginas. La fiesta... ¿Vale? La fiesta, bueno, era la fiesta de los tigres y las panteras.
8: Vaya fiesta, tigres y panteras.
13: Estábamos allí, yo era un chaval, ¿eh? 85, así.
8: ¿Cómo te lo has pasado, Ferran?
13: Y entramos allí y digo, hostia, ¿qué están haciendo?
8: Sí.
13: Todo el mundo aquí.
8: Bueno.
13: Digo, fíjate. En serio. La fiesta de los tigres y las panteras.
8: No sabía que había sido tú tan follisquero, ¿eh?
13: No. A ver, una cosa es fiestero y otra cosa es follisquero. Que es un... No sé si es un... ¿De qué verbo viene este? De follisquear.
8: Claro, claro.
13: De follisquear.
8: Entonces sí.
13: De follisquear, ¿no? Viene tal.
8: Follisquero, claro. Vaya, años 80 pasaste, ¿eh?
13: Luz oscura en Río Janeiro... Y movimientos. Tú veías, solo veías movimientos.
8: Movimientos, ¿no? Como...
13: No, movimientos.
8: Como en el bosque por la noche, ¿no? Se cruza un corzo.
13: Bien, personas haciendo movimientos.
8: Movimientos. Algo pillaban, ¿no? Enganchabas un gemelo.
13: Sí, no, cuidado.
8: Claro.
13: Allí no te veían.
8: Te daban un golpe en la frente.
13: No, pero podía ser... podía ser... Ah. Los tigres allí...
8: Iban fuertes.
13: Arañan, ¿eh?
1: Per això va... Aquí el Ferran Adrià està parlant...
12: En clau.
1: En clau,
14: exacte. Està... Entenc que aquí dóna a entendre que hi havia orgies i que hi havia molta gent.
3: Home,
14: hi havia panteres,
3: parla de 100 persones a moviment, no?
1: Clar, sí, però
3: 100.
1: Tu t'has quedat amb això...
3: tots a la vegada.
1: Sí, però tu t'has quedat amb això... Que, para un moment. Tu t'has quedat amb això que és anecdòtic. Jo m'he quedat amb el que crec que és, podem aprofundir més, que és això que diu les feres...
12: Ai, aranya, no?

0: Ni... Tot
1: bueno, m'estan explicant...
2: Sí, perquè es fa 3 hores que estàs mirant el mòbil...
1: No, estan... ara la història m'explica que a Rio hi havia la casa de barrets més gran i la regentava un català.
3: Ah, sí? Home, doncs té una entrevista aquest home, eh?
1: Es diu... Era, li deien la Can Bata, perquè quan entraves et posaven una bata. El més, menys morbós que et pots imaginar.
2: Bueno, a veure, si no ho has fet mai, ja el plantejament és diferent, eh? Arribes i mira...
0: Una bata.
2: Clar, si només et posen una bata i res més, bueno, ja és una al·licient de...
1: Sí, però una bata és poc morbós, bueno, eh?
2: Perdona, depèn de quina bata. Bueno, no,
1: per una persona enganxada a aquelles bates que dones la...
4: Una bata de col·legi.
2: Home, que tu, perdona, és que tu ve la bata de...
1: De Barragán.
2: No, la bata del senyor Marcelí, però... Perdona, pot ser un batí d'aquests de... Què et diria jo? De lloc que fan quiromassatges.
1: Sí.
2: Que a vegades són així curtets
4: com
2: i tal.
4: De seda.
2: Exacte, això ja té un altre empaque, això.
1: I em explicaven...
3: L'empaque en funció de qui els porta.
2: Sí,
1: ara veig si es troba.
3: El model.
2: Sí, perquè...
3: Perquè segons qui se'l posi, sí. Encara que es posi un batí de seda, segons qui se'l posi, dius... Oh, sí. Ole!
2: Tens tota la raó.
1: Deia aquesta persona que hi havia com a mínim 300 noies... 300 noies en el local.
0: Fixa't.
1: 300 noies. I, bé, explica més detalls, que no cal explicar-ho per antena. Sí, no. Però a veure si ho trobes. El català...
3: He posat Can Bata a Rio de Janeiro i...
2: De moment no surt res.
1: No surt res. Bé, també va explicar... Va preguntar per la truita d'Espanyola, però és la mateixa pregunta que va fer el col·lapse. És a dir, que va fer les mateixes preguntes...
2: Ell va preguntar al públic?
1: Sí, perquè la truita de patata que és espanyola. La mateixa història de sempre.
2: I què va aclarir?
1: No, res. Igual que el col·lapse tampoc ho va aclarir. Però l'ou surt del gallina...
4: O la gallina de l'ou.
5: ¿Tú si lo dejas sale un pollo? Yo creo que no,
6: Sí, primer pollito y después el pollo.
5: ¿De esto si lo dejas? Pero tiene que estar ya preñado.
7: ¿Pero qué tipo de pollo?
4: No,
7: ¿si salen?
4: Sí.
7: ¿Uno de cada 10 sale
6: el pollo? Tú que eres un hombre de léxico, sí. El pollo no da huevos. Es la polla.
5: La gallina.
7: Es la polla, exactamente.
5: Bueno, la polla, sí.
6: ¿No?
5: La polla. Puede ser, perdón, puede ser que la polla, el apelativo del pene... La polla de las personas...
6: No,
5: perdón. Pero me acabo de dar cuenta. ¿Puede ser que se llame polla porque está encima de los huevos?
6: ¿Ahora te has dado cuenta?
5: ¿Te has dado cuenta?
6: ¿Ahora te has dado cuenta? Joder. Es que bueno, perdona. Pero un tío tan rápido como tú...
5: ¿Es por eso?
6: ¿Te acabas de dar cuenta ahora?
5: Me he dado cuenta ahora mismo.
1: Surrealista l'entrevista. Surrealista l'entrevista.
2: Bueno, però
3: diferent.
2: Mira, però
3: diferent.
2: Això no ho havia explicat el Ferran. No. Vull dir que mira, tu, no. I és difícil trobar...
4: Sacaré cosillas, eh?
2: Exacte.
1: És que hi ha gent que tipus de coses de la seva vida privada no l'explica, no. Però veig que el Ferran...
4: No te l'acomodo. Ja,
2: bueno, però no ho havia explicat mai,
1: perquè quan arribes a una edat, el que dius tu sempre, quan arribes a una edat...
2: Sí, ja.
0: Ja m'ha fet davant com el darrere.
1: Ara. Escolta, m'han dit que lo de la sèptima potser no arriben el 5 de novembre, eh?
2: Com que no arriben?
1: Doncs que no arriben. Que no arriben, que estan treballant dissabtes i diumenges i que allò no s'acaba. No ho veuen, no ho veuen, i que a lo millor estan valorant. Ells han d'emetre sí o sí el partit del 5 de novembre, emissió. Això és obligatori per llei. El que diuen que si poses una promo bucle tota l'estona i dius no comencem el 5, comencem el 10, doncs no passa res, però estan a tope no lo següent. Exacte. És a dir...
0: Com els telenotícies de TV3, que també van trigar...
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Més
1: sí.
0: Del que es pensaven, eh?
1: Sí, sí.
0: I com altres llocs que no diré.
2: Bueno, jo ho pot dir, sí.
1: Digui.
2: Però quan entres en obres, saps quan comences, però mai saps.
0: Exacte.
2: Sí, o al Camp Nou, vull dir, quan comences en obres, saps quan comences, però
0: ara,
2: no saps mai,
0: doncs ja està.
2: Mai quan acabes.
1: Bé, més coses que tinc per comentar.
2: Sí?
1: Més coses. Atenció.
0: A veure, atenció. No has dit el segon ni el tercer, eh?
4: És veritat. Del rànquing del 3CAT només has dit alguns.
2: Gènesi.
1: Joc de cartes.
0: El segon.
3: Molt bé.
1: Segon amb joc de cartes amb 92.242 reproduccions. Un capítol. I la sèrie Com si fos ahir.
4: Aquesta sèrie de la tarda.
1: Montserrat, però és la tercera opció. El que he dit, que són programes que es veuen lineal i que veig que la gent també la va anar a la
4: plataforma. Clar, perquè si no pots veure, t'ho mires.
1: A consultar.
0: Exacte.
1: Més coses. Vaig estar ahir a la roda de premsa de Tor de Guàrdia, que vam fer aquí al Cinesa Diagonal, a la sala 1, que és aquest programa que us vaig comentar de BTV sobre el dia a dia de la Guàrdia Urbana. I vaig anar a la presentació. El primer capítol, o el capítol que van ensenyar, era un poti-poti de tota la temporada, i hi ha coses que em criden l'atenció. que ho veurem. El primer capítol s'estrenarà, serà la Guàrdia Urbana.

0: Forestal, que expliquen com treballen...
1: Ah, però existeix.
0: Sí, sí, jo no
1: sabia. Guàrdia Urbana Forestal.
0: Bueno, és la que controla, que van amb unes motos, aquestes especials, controlen tot el tema de Collserola, per el tema dels incendis, els bocadors i tot. Fan una feina excel·lent. Jo veia... Ostres, els 3 o 8 minuts que van ensenyar sobre aquest capítol, déu-n'hi-do la quantitat de coses que... Clar, són coses que no sabem. No. És el que deies tu. Ostres, existeix. Doncs jo també deia, ostres, no sabia que existia. Sí. Doncs sí. Hi ha una cosa
2: que... Perdona, em sembla que hasta els Ibis a Montjuïc.
0: Mm-hmm. Ah, clar,
1: està. També és una muntanya.
0: Bé, hi ha un capítol que dediquen als festivals de música, a la concentració de festivals de música. Sí. Bé, en aquest cas parlant del de festival de música que tenim aquí a Barcelona, el Primavera Sound.
1: Sí.
0: I treuen 2 gossos per olorar...
1: Claro.
0: Els treuen de la furgoneta...
1: Sí.
0: I els gossos es tornen boig, Toni.
1: Home! Se col·loquen bien los perretes.
0: Es tornen boig. Van cap a la persona i, a més, el gos, explicaven en el documental que el gos va directament al lloc on ho té.
1: No!
0: I anava, per exemple, hi ha un que ho portava a les sabates.
3: Ui.
0: Amagat en les sabates.
3: T'ha imaginat aquest home que veu.
2: Que li ve la bèstia.
3: Els gossos.
0: Que venen.
3: Esperitat.
0: No. Que dius, és que el gos anava cap allà, cap a un,
3: oi.
0: Marcava...
1: Quita!
0: I ja directament...
1: Quita! Coño, que me va a morder! Passa!
0: I directament...
1: Passa!
0: I ja sortia corrents perquè volia anar a l'altre, perquè havia un altre també al costat, i la Guàrdia Urbana donava prou.
1: No donava abast. Pobre gos... Acabaria, però bueno...
0: Sí.
1: Estressat, no, el següent.
0: I després hi ha un altre del tema dels robatoris a Barcelona, com hi ha, per exemple, un agent de la Guàrdia Urbana que va amb el Bicing, com vestit de turista, que porta una bossa com si anés a la platja,
1: i el veus
0: donant voltes com si fos un turista més, amb el Bicing pels carrers, i el veus que el tio és una persona que va darrere dels lladres.
2: Fixa't.
0: I hi ha una cosa que un policia em va dir, un agent em va dir, t'has donat compte del tema dels robatoris? Quin perfil era la persona que robava?
1: Ui, ja m'imagino per on vas. No són de Sant Fos de Capcentelles, bueno, de tercera generació.
3: Va, que hem d'arribar
1: al Franquesa.
0: Vaig veure l'alcalde, va estar l'alcalde amb l'Albert Batlle, i li vaig dir, bueno, escolta'm, has vist això? Què t'ha semblat? Primer la pregunta, una mica massatge. I després la pregunta que tenia ganes de fer-li.
1: A veure.
0: Toni, estic amb l'alcalde, amb el Jaume Collboni. Acaba de veure la primera, un poti-poti de lo que serà aquesta temporada del Torn de Guàrdia. Primer de tot, Jaume, què t'ha semblat el programa?
4: No, que confiança.
0: I si realment t'adones de la quantitat de coses que passa a la ciutat.
5: Doncs, bon dia, bona tarda. Jo el que passa a la ciutat ho sé bastant, com et pots imaginar, però crec que és molt important que la gent de la ciutat conegui. Estic molt orgullós de la Guàrdia Urbana, jo som molt partidari, i ho saben els agents, i ho sap DTV, que crec que era molt important, i és molt important, no només la Guàrdia Urbana, sinó tots els cossos que treballen per la ciutat, que la gent de la ciutat sàpiga la feina tan important que fan.
0: El Toni alguna vegada ha verbalitzat en directe a la ràdio que a vegades truca a la Guàrdia Urbana i no ve. A tu t'ha passat alguna vegada que has trucat a la teva vida, aquí a Barcelona, has trucat a la Guàrdia Urbana i no t'ha vingut? I quina reacció has tingut?
5: Normalment quan l'he trucat no l'he trucat massa, he tingut sort i no l'he trucat massa, però quan l'he trucat sí que ha vingut. Evidentment, la Guàrdia Urbana té moltes peticions.
0: I podem saber per què l'has trucat?
5: Doncs per temes de convivència, de soroll, el típic veí pesat que fa soroll i que jo l'he dit 35 vegades que no faci soroll o que baixi el volum o que no faci la festa tan tard.
0: Veus? Li passen els mateixos problemes que tu.
1: Veus?
0: Amb els veïns, amb els veïns sorollosos.
1: Bueno, ara... Sí.
0: I per acabar, deixa'm passar un moment pel Toni Rovira, que me'l vaig veure ahir.
1: Com està?
0: Doncs mira, el veig una mica emprenyat aquest any.
1: Sí?
3: Què ha passat?
0: No sé. El veig emprenyat, el veig amb mal humor. Ja et portaré un document demà, divendres.
1: Sí,
0: un document perquè...
1: m'has preocupat.
2: Sí.
1: Per què?
2: Sí.
0: Està emprenyat, però de tant en tant se n'alegra amb les actuacions que porta, perquè porta actuacions de primer nivell, amb una qualitat.
1: I només venen amb ell,
2: Exacte.
1: És gent que després fan el salt al Primavera Sound quan arriba el Primavera.
0: Perdona, i té patrocinadors i tot. Enrique Tomás està patrocinat allà.
1: Perdona, però patrocini Enrique Tomás, poca broma.
0: Però, a veure, han posat l'anunci equivocat, perquè ja s'han avançat al del Nadal.
1: Bueno, està a tocar, això del Nadal està a tocar.
0: Anem a veure un tret, 5 segons de l'anunci, i anem a veure l'actuació magistral d'ahir.
1: Venga.
6: Y a veces está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Enrique Tomás, siempre cerca. Felices fiestas.
4: Y ahí está, un aplauso para ella, Rakira.
0: ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¡Rakira!
7: ¡Rakira!
8: No tengo miradas, no tengo remedio, no tengo nada. No tengo paciencia, solo la demencia y el fucking calor. Ahora no tengo...

0: Un aplauso per en Raki.
1: Ja està.
2: Ja està.
3: Vols que perdem la meitat del...
1: Però escolta, perdona, és que els deixem...
3: T'ha agradat?
1: Molt. Malament.
3: Molt.
0: Raquira!
1: No l'he trobat tan malament com d'altres, eh? A mi m'ha agradat la Raquinya.
0: No,
1: Raquinya! Raquinya. Has
4: canviat el nom.
1: Raquinya. Té nom de Rafinha, Raquinya.
3: Sí. Però anirem seguint les actuacions perquè veig que t'agraden.
1: Sí, sí, des d'aquí l'abraçada.
3: Home, abans tenies un altre criteri musical. Abans tenies un altre criteri musical.
1: No, és de les actuacions.
3: Sempre ha sigut orella...
1: No l'he trobat malament del tot.
3: Sempre ha sigut orella fina, tu, eh?
1: No l'he trobat malament del tot.
4: Ens has d'explicar per què està de mal humor.
1: Sí, exacte. Això és el que has d'esbrinar.
3: Bueno, recorda aquella història que et vaig posar al primer document, que havia algú que trucava, reservava per 10 persones i no es presentava, sí, i tenia el plató buit.
1: Això, perdó, molta ràbia, eh?
3: Llavors, sí.
1: Però això passa a tots els platós, eh?
3: Sí. Sí.
1: Gent que demana, vindrem demà, sí. I després no apareix.
3: Això passa als restaurants, també.
1: I això passa... Sí,
3: a tu t'ha passat? Per cert...
1: Aquí a RAC1 també passa. Sí,
3: per cert, per la gent que vulgui veure el programa del Toni, correu, perquè...
1: Sí, però veniu, eh? Si us apunteu, veniu, perquè passa això, que arriba el moment... Bueno, clar, la gent es refreda, allò que us hi va mandra, o aquestes coses.
3: Sí, o millor han perdut el tren, o el tren s'ha quedat aturat a Cardedeu. A public@visiona.tv, apunteu-vos pel programa del Toni, el graven dilluns a la tarda, i aquí a l'Eixample de Barcelona, és a dir, més ben connectat no pot estar.
1: Exacte. Rocco, moltíssimes gràcies. En uns moments, Xavi, franquesa.
5: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
6: RAC 1.
7: Ara, el Cabatast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Escomostra. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
8: Únic, s'escriu amb H o sense H?
9: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Ganes de cinema? Movie Cinemas et prepara una setmana esplèndida.
12: Dijous 1 d'octubre, El Crepúsculo de los Dioses, amb Movie Gran Sarrià Club.
11: Divendres 2 d'octubre, estrena Digger d'Iñárritu amb Tom Cruise.
12: I Verity, protagonitzada per Anne Hathaway.
11: I acabarem la setmana amb Movie Aribau Cinema per celebrar el 25è aniversari del viatge de Chihiro el 4 d'octubre.
12: Entrades i més informació a moviecinemas.com.
13: Se mueven los planes, los reencuentros, las amigas. Se mueve Álvaro para volver los fines a casa y Julia para seguir con su rutina. Se mueven los coches, los trenes, las vidas. Se mueve todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
14: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
15: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
16: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
17: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
16: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
18: Entrades a begurfilmfest.com.
19: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
8: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
2: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
8: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
2: Patrocinat per La Vanguardia.
20: notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
21: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
1: Són les 6 de la tarda, 9 minuts. Saludem a aquesta hora Marc Poyato. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Els manifestants de la plaça Catalunya que anuncien més protestes per demà.
4: Sí, ara fa una estona han fet un primer avís, tallant la ronda a Sant Pere, tocant el passeig de Gràcia. Els acampats a la plaça reclamen al govern espanyol mesures més contundents per resoldre el problema de l'habitatge. Anem a la plaça de Catalunya de Barcelona. Eulàlia Carrascal.
22: Sí, diuen que aquesta primera acció ha estat curta, han tallat el trànsit durant 15 minuts, però que les properes seran més fortes perquè tindran més temps per organitzar-se. Ho deia RAC1 la Malena, una de les manifestants.
23: Ha estat una petita prova d'accions directes per anar fent durant aquests dies. Sí, a partir de demà n'hi hauran més accions, petites accions, evidentment no direm quines, perquè són accions sorpreses que el que fan i busquen és, doncs, moure la gent i provocar, no, diguéssim, perquè al final, fins que no fots algú, com aquell qui diu, no t'escolten.
22: Aquí va arribant gent a poc a la plaça, ja són una mica més d'un centenar de persones, alguns amb tenda, amb sac de dormir, han muntat algunes tendes de campanya més i ara hi ha al voltant d'una seixantena. Els acampats hi estaran com a mínim fins divendres i ara caldrà veure què és el que fa el sindicat de llogateres. Si se suma a la protesta i fa una crida a la plaça Catalunya, també s'havia parlat de fer una acampada alternativa a plaça Sant Jaume o bé si opten per altres vies. Ho haurien d'explicar a l'assemblea d'aquest vespre. De moment han convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre davant tots els ajuntaments del país i també manifestacions dissabte a Girona i a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Gràcies, Eulàlia. A l'altra banda hi ha l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya que reclama als partits polítics que divendres no convalidin els decrets d'habitatge al Congrés. Asseguren que aquestes mesures el que estan aconseguint és que es frenin les promocions destinades a pisos de lloguer, ho explica el president de l'associació, Xavier Vilajoana.
24: Que això el que farà, de moment, és que molta gent no aboqui nous projectes de Viltorrent, d'habitatge de lloguer, per gestionar lloguer en el nostre país, i això és així. De fet, en les últimes 48 hores ja hem tingut trucades en aquest sentit de projectes que estaven en marxa, que en principi anaven a destinar a posar-los en lloguer i que han canviat d'opinió i ara els posaran a la venda.
4: El representant dels promotors i constructors carrega durament contra les administracions, assegura que el cas de la Mari Carmen és una desgràcia humana personal i no es pot aprofitar per fer-ne un ús polític. Més coses, els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat guanya presència als barris. També asseguren que la corrupció policial és una amenaça especialment vinculada al tràfic de marihuana. El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, diu que la cosa no pinta bé.
25: Hi ha moltíssima marihuana per tota Catalunya, per tot el sud d'Espanya també. Llavors, totes les patrulles, tots els policies, tots els investigadors estem en contacte i molts de vostès segur que teniu amics o coneixeu que els han agafat amb marihuana o tenen plantació. Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
4: Chacón vincula el tràfic de marihuana als segrestos i als 4 homicidis amb arma de foc que hi ha hagut aquest any a Barcelona. I a l'Audiència de Barcelona continua el judici contra el mosso acusat de buidar un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. La policia assegura que el tret amb la pilota de goma que va impactar contra l'ull d'Espanyol no l'apuntava directament, sinó que s'hauria disparat contra el terra i la bala li hauria rebotat a la cara.
26: Este agente tiene el campo completamente despejado. ¿Tiene alguien delante que le pueda cercenar un poco el campo de visión?
27: Tiene otro boca cachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
4: Ara bé, l'acusació diu que el mosso va disparar directament contra Espanyol per venjança. En la sessió d'aquesta tarda s'han projectat els vídeos amb les imatges de la intervenció policial de l'1 d'octubre a la zona de l'escola Ramon Llull de Barcelona. Acabem amb la previsió del temps. A aquesta hora descarreguen alguns xàfecs localment forts a les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre, mentre que la resta, el cel es manté mitja ennuvolat. L'ambient continuarà agradable o un punt xafogós. N'espera que demà tornin les pluges més intenses a partir del migdia, sobretot a les comarques de Tarragona i a la tarda també al centre i al nord del país.
1: Dos minuts, gràcies Marc Poyato. Arribarem un quart de set. Arnau Vila, bona tarda.
28: Molt bona tarda.
1: Xavi Franquesa, bona tarda.
29: Bona tarda a tothom i a tothom.
1: Anem amb el que abordarem avui, el temps afegit. Avui un temps afegit una mica especial.
28: Memòria històrica.
0: podríem dir. Avui el cas di Stefano. Avui per tots aquells i aquelles que no el tinguin present.
3: Això ja en parlarem d'això.
0: És veritat que fa 76 anys, però hi ha moltes coses que l'altre dia dèiem, com sí, és que això no ho sabem?
3: Moltes coses que ara estan passant, que ja passaven.
0: Ara. Doncs això és el que abordarem el dia d'avui. Què va passar exactament?
3: No, ja, de, sabem, ja.
0: De qui va ser la culpa?
3: Que havia d'anar aquí.
0: Potser ja estava aquí.
3: No, havia d'anar aquí.
1: Se l'estem tornant amb el Rodri, eh? Només dic això, eh?
3: Sí, bueno, però ens va fer molt mal.
1: Amb el Rodri, aquesta jugada se l'estem tornant.
0: Jo no sé si està al mateix nivell, franquesa, però...
1: No és ben bé el mateix.
5: Bueno, pilot, perdona, Rodri, pilotador.
0: Però vull dir, en el nivell de...
5: Pilotador, de
0: moment. Però vull dir, intromissions polítiques, federatives... Tot el que va envoltar, tot aquell cas...
5: El que ha envoltat Rodri també hi ha hagut intromissions polítiques...
1: I ell és ferm.
5: Exacte, i el que vulguis. I ell ho ha explicat, el Rodri, jo me'l crec. La primera idea era venir al Barça, eh? Salveu.
0: Rodri culer?
5: No, sí, home, no. De tota la vida.
0: Doncs mira, avui, per parlar d'aquest tema, us plantegem una pregunta del dia una mica picant, que és quina llegenda madridista hauríeu robat per al Barça?
3: Cap!
0: Amb quatre opcions.
3: Em nego.
0: Que són Hugo Sánchez,
3: no. em nego.
0: El davanter Boníssim. De la Quinta del Buitre,
3: em nego.
0: Zinedine Zidane,
3: no. Em nego.
0: David Beckham,
3: no.
0: Que,
3: em nego.
0: Que havia de venir aquí.
3: Sí, però no va venir, ja no va venir. No.
0: O Cristiano Ronaldo.
3: No, em nego.
5: Són la... que, tots dir... ells, perdona, tots ells en el seu moment havien de venir al Barça o estaven sondejats per venir al Barça.
0: Sí. Mira,
5: per...
0: Hugo Sánchez?
5: Hugo Sánchez estava tancat, va arribar Terry Venables i va dir que no li agradava, que no el coneixia i que ell preferia Steve Archibald. I el Barça va fitxar Steve Archibald quan Josep Lluís Núñez havia tancat el fitxatge d'Hugo Sánchez.
0: Cinc lligues.
5: Després va anar al Madrid.
0: Cinc lligues va guanyar.
5: Següent...
0: Zinedine Zidane.
5: Zidane el tenia paraulat, segons diuen Johan Cruyff, però Josep Lluís Núñez va considerar que era un fitxatge de la portera.
0: Doncs el campió de la novena a Glasgow.
5: Per tant...
0: David Beckham.
5: La candidatura de Jean Laporta guanya les primeres eleccions dient que té un acord amb David Beckham i que jugarà al Barça. Després va demostrar... tal com tot s'apuntava, que se n'anava al Madrid de Florentino Pérez.
1: Ho tens gravat a foc, tot això.
5: No, és que, perdona, m'ho sé de memòria.
0: Però en aquest cas va venir Ronaldinho. Que...
5: Sí, no, però primer... el Jean Laporta, en aquella campanya electoral, me'n recordo que va dir que vindria un porter Rusto...
1: Certo.
5: I David Beckham. I la gent es va il·lusionar. I aleshores, quan evidentment David Beckham va anar al Madrid, què fem? I Sandro Rosell es va treure de la xistera Ronaldinho. Que tampoc va durar massa, eh?
0: No, i l'última opció...
5: Però bueno, es va donar la
1: gris. Va durar molta gloria.
0: I somriure.
5: I molt negoci als locals de Barcelona, i sobretot un que hi ha aquí prop de Barcelona, on jo fins i tot un dia el vaig veure...
1: Aquí
5: a la sala Villarroel, com el treien amb pinces cap a una Hammer, un Hammer que tenia el Ronaldinho en aquella època, un cotxe d'aquests.
1: No acaben de quallar allò dels Hammers.
5: No,
1: eh?
5: Bueno, és que gastaven, és que ara no hi ha calés per omplir el Hammer. I vaig veure com el treien, com si fos un goril·la. Sí. Perquè, clar, anava el tio...
6: A pes mort.
5: Imagina't. I el van entrar... I aquell mateix dia, després es va dir que estava ja Ronaldinho indisposat...
0: Recuperació.
5: I que s'havia quedat al gimnàs fent recuperació. Mm. Ves per on.
0: Donàvem feina a molta gent.
5: Sí, home, i tant, per això et dic.
0: I l'última opció, Cristiano Ronaldo.
5: Cristiano, que també estava candejat i aparolat. Es parlava que era el nou Figo i al final el va fitxar al Madrid.
3: Va. Quin fàstic.
5: Doncs ja podeu anar votant.
6: Ara hi ha Hammers, per cert, elèctrics, eh?
5: Ah,
0: quina poca gràcia.
6: Com que gastaven tantíssima benzina...
5: Havies d'anar amb un dipòsit...
6: Clar, General Motors va dir, ara, això no ho vendrem...
1: La Via Laietana no te la baixa, eh? Perquè no té espai, els carrils de Via Laietana no tenen espai pel Hammer, eh?
5: Bueno, és que ara tots els carrers, si més no aquí a la ciutat de Barcelona...
1: Solapats.
5: Tot ben juntet, però ho fan perquè es produeix l'efecte telerastre. És a dir... Un cotxe s'enllaça amb l'altre amb el retrovisor i un empenta l'altre i aleshores van tres, o depèn dels carrils, dos, tres, quatre cotxes junts enganxats pel retrovisor. I t'estalvies molta més energia.
1: Sí, és com un telerrastre.
5: És un telerrastre, un arrossega l'altre.
7: I de los Hammers, no habéis visto en Barcelona que hay una limousine que un Hammer?
1: De color rosa.
7: De color rosa.
5: No entenc com circula, perquè jo no entenc com passa la ITV.
7: És puro glamour.
5: Que és d'una matrícula totalment caducada, obsoleta, i que segueix passejant per la ciutat.
7: El lujo.
5: Bueno, és ser muy hortera. Esto es lo que es.
7: Envidia que tienes, Tete.
5: No, és que no hi pujaria ni regalat.
7: No, era un
5: premio. Gràcies, Arnau.
0: Fins ara.
5: A tot això ja ens acompanya... El Franquesa, però abans la Cailan vol parlar de... No sé exactament de què.
9: Sí, ara t'ho explico.
5: No sé,
9: és una clínica...
5: m'acabes d'ensenyar i no sé de què vaig.
9: No, clar, però per això, cara, us ho explicaré. És una clínica que es diu Pi i Esteller.
10: Oh.
9: És un centre especialitzat en implants dentals...
11: A mi això m'aniria bé.
9: A vostè li aniria bé, oi?
10: Falta,
9: implants dentals i cirurgia reconstructiva de maxil·lars, que a vostè també li aniria bé, no?
11: També, tot.
9: Doncs escolti, resolen casos impossibles, o sigui que hi pot anar, eh?
11: Adelante.
9: Tenen experiència de 40 anys, sí. La tecnologia més avançada i un tracte exquisit.
11: Sí.
9: I amb ells tots els somriures tornen a brillar.
11: Sí.
9: Clínica Pi i Esteller, experts en retornar-te el somriure. Més informació a Clínica Pi Esteller, s'escriu... clinicapiesteller.com.
5: Poc m'esperava que parlessis de...
9: Oi?
5: Sí, realment. Per això, mira, preferim no dir res perquè no sabia exactament de què anava la cosa. Doncs miri, senyor Virgili, no sé si Franquesa...
10: No, home, doncs mira, jo just aquesta setmana m'han posat el meu tercer implant.
5: Ah.
10: Ja porto tres implants, entre pits i flauts, que
9: doncs
10: diuen...
9: Són...
5: Pits i flauts,
10: m'agrada. No, són cars.
9: Són
10: el que
9: cars,
10: passa, s'han anat espaiant amb el temps, per tant, no ha sigut un impacte molt bèstia, perquè clar, hi ha gent que li posen... 5 a dalt, 5 a baix, sí. I li foten tota la reconstrucció, que anem cap aquí, eh? El que passa és que no t'ho recomanen, però jo m'he fet el meu tercer, que és un queixal, l'últim queixal de tot a baix, que jo pensava, home, aquest no té utilitat. Hosti, tots aquests mesos, perquè t'has de tirar uns mesos sense res...
9: Amb un forat,
10: clar,
9: no?
10: Amb un foradet allà, i t'han de posar...
11: Sí, el piu.
7: L'enclaje.
10: Exacte, el piu. La peça, sí. Perquè jo, d'alguna manera, es vagi soldant a l'os i demés. I durant aquest temps, doncs fixa't que la mossegada em va variar. És a dir, ja estic en plan iaio total, que haig de dormir amb una fèrula a la boca, perquè no m'encaixava bé, la boca feia...
5: És a dir, que quan menjaves ral de vinyó, algun problema tenies.
10: Gaudia, però tenia problemes.
12: Ral de vinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.
5: Sí, això passa que, clar... Bueno, perdó, que van aquí els Vintage Travel a posar... L'ornament amb l'arribada del gran Xavi Franquesa. Que aleshores, perdona, però amb aquest forat què feies?
10: No, queda un forat que, clar, primer que tu no, fins que no et falta, no ets conscient de que...
5: De la importància
10: del... Clar, perquè jo, a més, tots masteguem més per un costat que per l'altre, Això ho notaràs, si menges xicleta de tant en tant, te n'adonaràs que
5: ja
10: sempre
5: no
10: te'l poses al mateix costat. Per tant, jo, que mastegava més per aquest costat, i normalment la demolició, o sigui, la matxacamenta, la fem sempre amb els últims queixals, i no en som conscients. Per tant, clar, arriba un moment que quan et falta allò, la boca articula diferent, per tant, se't desencaixa la mandíbula. És tot un drama, em feia clec-clec. Clec-clec, em feia la...
5: Clec,
10: i vaig anar... Que això, clar, cada professional té una... diguéssim, una opinió al respecte de les pèl·lules. Hi ha gent que et diu, no, ha de ser tova, no, ara ha de ser... Bueno, tu saps que són 500 napos, això ho tenim claríssim tots, però, i si no, doncs són 450. Però hi havia gent que te recomanava de les que són més dures, altra que fossin més toves, jo he tirat amb aquesta, m'ha anat bé, el que passa que ara me l'han posat i ara no m'encaixa la pèl·lula.
5: Vaja,
10: però hem d'anar a corregir.
5: Vaja.
10: Les visites a l'ortodoncista no són agradables en quant... Jo no li tinc cap por ni cap respecte, perquè entenc que són professionals, però és un temps que has d'anar a diverses visites. Amb una no ho tens fet, eh? Sempre has d'anar, fixa't, bé, i després has d'anar a retocar.
11: Jo he hagut de canviar-me de la dentadura 3 o 4 vegades ja.
10: Fa molt fan, eh?
11: Sí. I si menjo xiclet, després ja no puc obrir mai més la boca.
9: Se li queda enganxat.
7: En salta, no en salta, més de gran xiclet no se't
11: desenganxa. A mi m'ha quedat tot enganxat aquí.
5: Si no us fa res, si poguéssim entrar una mica en matèria del tema que avui porta...
7: A mi m'entra una dent en verdet.
9: Ai, hòstia, quin fàstic, per favor, home.
11: Jo conec un senyor, quan li van treure el queixal...
9: Ai, va, eh?
11: A dins del queixal li van trobar un cuc.
9: Ai, calli! Sí.
10: Pot passar això, eh?
9: Quin fàstic.
10: Hi ha microhàbitats, eh?
9: Ai, calli, per favor, home, que és molt agradable.
5: Avui, Xavi, què ens proposes?
10: A veure, hi ha diversos temes. Hi ha el tema que portava, preparat com a tal, és un...
5: No el faràs.
10: Sí que el faré. Si va bé, tot el faré. El tema l'he volgut titular Parlem perquè tenim boca.
5: Mira, venim d'ara.
10: Ara, ve molt lligat, això.
5: Que, perdona, quan et canvien la dentadura o et fan moviments, comences a parlar malament, que no seria la primera vegada que radiofonistes de referència els hi han fet un retoc.
11: L'Òscar Vidal.
5: I mira, i sí. després se'ls hi balla tot el teclat. Tot el teclat balla. I aleshores ja...
10: De fet, hi ha cantants que sí. han decidit no tocar-se la boca perquè... Clar. Els hi canvia la manera de treure l'aire per la boca sí, sí. i els hi pot espaiar tota una tècnica sí, sí. que tant. Han anat desenvolupant durant molts anys. Per tant, és millor no fer-se res. No, et deia que parlem perquè tenim boca. També es podia haver dit frases que ningú s'ha parat a escoltar. Frases que empitjoren quan les expliques. Ho dic perquè ens posem una miqueta en context. O frases que semblen normals fins que hi penses. I ara anirem a tema, però abans... Clar, us he estat escoltant una miqueta aquesta tarda. Arribat a la conclusió, volia llançar una pregunta. La pregunta que portava el públic no era ben bé sobre el tema que volia parlar, era una altra. És una reflexió que vam fer amb un amic, i jo la pregunta que volia llançar, mm-hmm. i us la llenço també vosaltres, eh? Mm-hmm. Crec que és interessant, perquè és molt més profunda del que sembla.
5: Agarra't. Agarra-te, que diria.
10: Agarra't los machos. Quina és la vostra definició de ser ric? És a dir...
5: Bueno.
10: Hem estat parlant últimament, sí. estem parlant últimament, s'està parlant molt, els rics últimament estan generant molta notícia. Ara, últimament, aquest arquitecte, Joan Pere, i tot el que ve derivat d'aquí. Jo entenc que la gent rica, arriba un moment, estan completament dissociats de la realitat, i són, actualment són la gent que més problemes té. Con lo qual, primer... Aquesta ansietat que tenim contínua per a veure si algun dia podrem ser rics, no em va gent tant, tampoc, els rics, perquè són els que més problemes estan tenint últimament, ho estic veient ara, que si hipoteques, que si piso, que això... I quan més tenen, més problemes tenen.
5: Bueno, amb els darrers temps, aquí al programa hem parlat dels rics que, en principi, tenien una casa que han estat esperant 20 anys que finalment es fructifiqués a Andorra.
6: Oh, sí, senyor, i es va incendiar.
5: Eren cases de 3, 4, 8 milions d'euros. Se'ls hi va cremar.
6: Tot.
5: Ja, oblida't d'aquesta
6: casa.
5: Faltava
6: un mes, eh?
5: Faltava un mes. Un mes i se't crema la casa. Després, el que deies tu, el Jaume...
6: El Joan Pere.
5: El Joan Pere...
6: El senyor Joan Pere.
5: No hi ha manera de dir el nom.
7: Josep Joan Pere.
5: El que ha passat. Després els en dic, que anaven amb aquesta especialista que no era especialista i també un mal de cap.
10: Clar, tu no acabes en mans d'un psicoterapeuta per relacionar-te amb el teu pare o el teu fill si tu no ets ric.
5: Clar.
10: D'entrada...
5: Bueno, i més si depèn de quina tarifa tinc.
10: I més aquesta tarifa, clar,
5: que no ho sabem.
10: Negociant uns valors meravellosos. Clar. Bé, l'altre dia vaig llegir una definició de ser ric que em va tocar, i la parlava amb un amic. Al tanto, eh? Jo us la deixo anar. Jo vull saber, per l'audiència, i també que ens diguin una miqueta, això cap al Broncano, preguntar al programa, sí. una miqueta, quanto... també saber, l'audiència sabem que per franja d'edat, més o menys la tenim una miqueta ubicada, la nostra audiència, la d'aquest programa concretament, podria estar, tu això m'ho diràs millor que jo, perquè ets més estudiós de les estadístiques i de més, però jo crec que està entre la mitjana entre 45-55. És possible?
5: És possible.
10: O 45-60, fins i tot.
5: És possible. Jo sempre dic que mitjana, tenim una audiència transversal.
7: 45-800.
5: I aleshores, que és de 2 a 110.
10: Hi ha gent molt jove, també. Et sorprendria la de gent molt jove que escolta.
5: És que, perdona, aquí han vingut oients els divendres amb els taloners, que escolten taloners, escolten el versió.
11: Han vingut enganyats.
5: No, enganyats no han vingut.
7: Però ja sabeu que no són niños normales.
5: És que ara tinc apuntat el nom, el tinc a la cartera, però és igual. Però sí, sí, per això et dic que és una audiència, franquesa, transversal.
10: Això parlàvem la setmana passada.
5: I això sempre queda molt bé.
10: Sí, sí, sí. Sempre
5: quina audiència teniu? Transversal.
10: Una audiència transversal. Però jo tinc interès per saber, sense que donin dades molt concretes, què és per ells ser ric, o si ells pensen que són rics, o quan pensaries realment, quan necessites o què necessites tenir per considerar-te que ets ric, al tanto.
11: Ric i ruc, tot comença amb R.
10: Potopum. M'encanta.
5: Calia aquest rodolí que calia. Ningú li ha demanat?
10: No, home, però té molt de sentit, eh?
11: No, això tota la vida s'havia dit.
10: Sí. S'ha dit tota la vida. I que
11: és un refrany antic.
5: I què?
11: Que ric i ruc, tot comença amb R.
5: I què ens aporta?
7: És boníssim.
11: Però que no l'entens.
5: Sí, però... Si no el diu, tampoc passa
11: però
5: res.
11: Si no l'entens és perquè ets tapat.
5: No, que sí que l'he entès.
7: No l'has entès.
10: És perquè és ric, eh?
11: O perquè és ruc.
7: Que no l'has entès.
5: Aquí ha estat bé. No, tornant al ric o ruc, és a dir, el criteri de si quan ets ric, això jo crec que és quan, en funció del que vas guanyant, et sents una mica més ric o menys ric, no? No sé, la sensació és aquesta. Sí, home, quan guanyes lo justet per pagar ni que sigui el lloguer i la llum i el gas i no tens per res més, doncs ets pobre. Però quan no, quan ja te'n sobren uns quants més...
11: Per fer què?
5: Pues mira, doncs parlar en un restaurant o per comprar-te unes... No, aleshores ja et sents més ric. I aleshores, si encara t'entren més diners, encara et sents més ric. Més ric vull dir que ja pots permetre coses i luxes que abans no podia. Vull dir, què
11: no,
5: és a dir?
11: Ets ric quan no t'has de preocupar dels cèntims, quan et lleves al matí.
0: I ara aquí
5: no, però tots, debat, no, però perdoni, no. Tots els que són rics, el primer que fan és preocupar-se dels cèntims.
11: Doncs no són prou rics.
5: No, sí que ho són, perquè mira, es lleven. Aleshores, jo conec gent molt rica que les lleven i el primer que fan és mirar les accions...
9: A la borsa.
5: Com han anat la borsa, de, la borsa asiàtica.
0: És com el camí del temps, pràcticament.
5: Sí, la borsa asiàtica. Fins i tot conec un que, el que el sento, és igual, ara no li diré on, a les 5 del matí ja corre pel pis i es dedica a això. I un dia li vaig dir, però on vas tant d'hora? I em va dir, no, és que jo estic a les 4, 5 del matí, estic ja a les borses asiàtiques, per si he de moure...
0: Jugant a invertir.
5: He de moure inversions.
11: Aquest és un esclau dels diners. No és ric.
5: El ric, tots els rics, tard o d'hora, jo crec que...
11: Ric és un grill.
9: Ja tenim oients a dir-nos coses, però explica'ns primer què et va dir el teu amic, no?
0: No, a la conclusió que vam arribar, això jo ho vaig llegir, sí. I em va tocar una miqueta. I és una definició que crec que és molt exacta. Ara el senyor Marcelí ha dit, home, un és ric quan no s'ha de preocupar pels diners. No vol dir que en tinguis molts. Ric és el que en té suficients com per no saber exactament quants té. I no cal que siguin molts, Vull dir que, perquè hi ha gent que en poc tira d'una manera molt lleugera,
5: I tant, i tant.
0: Al tanto. I hi ha gent que en té molt i mai li sembla... Quan no ha guanyat molt, mai li sembla suficient, sempre està amb angoixa.
5: Perquè els que guanyen més sempre en volen més. I sempre més.
0: No tots.
5: Però
0: la majoria.
11: La majoria, perquè la mar, com més té, més brama.
5: Ara, que és el cas de Donald Trump. Donald Trump no és ric, és hipermegaric, però en vol més.
11: En vol més.
0: Bueno, és el problema que tenen els rics. Bé, la definició... Ets ric, al tanto amb això,
5: Sí.
0: Si tenint la possibilitat de tenir molts més diners, no canviaries absolutament res del que estàs fent. No sé si se m'ha entès, això.
5: A veure, pots tornar-ho a repetir?
0: Ets ric,
5: sí.
0: Si tenint la possibilitat de tenir molts més diners dels que tens, no canviaries el que estàs fent.
5: Està ben vist.
9: Està bé.
5: Està ben vist.
0: Clar, perquè hi ha molta gent que diu, què faries si et toqués la loteria? No, jo seguiria treballant. Això vol dir que aquesta persona és mínimament feliç. Mm-hmm. Perquè si una persona diu, hòstia, m'ha tocat 1 milió d'euros... i decideixo, perquè hi ha gent que diu, home, el primer que faria li fotria una patada al cul,
11: home,
0: el
11: claro,
0: jefe, l'empresa, no. El canviaria tots a prendre pel
5: sac. Això vol dir que no ets feliç.
0: Clar. Ara, si hi ha gent que diu, no... jo faria exactament el mateix que estic fent, però amb més quartos. És a dir, amb més seguretat, menys pressió o menys preocupació pels diners, però seguiríem fent el mateix. Per mi, aquesta persona que ja està bé fent el que fa i es conformaria seguint fent el que fa o ambiciona seguir fent el que fa, però amb més diners, aquest és el que és realment ric és aquest. Aquest per mi és el ric, perquè el ric arriba un moment que tenen com ansietat. Els rics i comencen a fer coses
11: aquest
0: rares.
11: Aquest que deies tu, Clapés, aquest que deies tu.
5: Home,
11: és una angoixa, això, llevar-se al 5 del matí...
5: No, però clar, és ric, però segueix, segueix gestionant o mirant el de patrimoni. Ser encara més ric.
0: Tots tenim un amic ric i coincideix, que normalment sempre coincidim, que els amics, jo tinc un... conec persones que tenen molt, quan estic parlant de diners, molts diners, i són gent... gent coqueta,
5: Ara començaràs a...
9: Què vol dir, això?
0: No, que està cucú, són gent que fa trampes alternatives, que invoca el dimoni... perquè com ho tenen tot, ja resulta que necessiten connectar-se a algú que no és la vida terrenal, que és algú més etèric.
5: Bueno, que creuen en l'astrologia...
0: Que creuen en l'astrologia, amb ressuscitar gent... No sé si m'explico el que vull dir, no?
5: Sí, i tant.
0: Entres amb aquesta i això et provoca una infelicitat brutal, perquè vull dir...
5: Però ara, per exemple, aquests amics que tens del nivell adquisitiu, clar, ara, després d'escoltar-te amb aquest... amb això de... que has dit, ja no seran amics teus.
0: Home,
5: perquè
0: no saben qui són, perquè jo crec que aquesta persona que jo conec no reconeix
10: com a persona suficientment rica.
1: Val.
10: I que ens podria enterrar a quatre... Podria comprar tot aquest edifici, si li donés la gana.
1: Però,
10: al tanto. I també són gent que es torna cucu, perdona, Cailà. Per exemple, gent que ja, diguéssim, de bressol venen amb molts quartos, som gent que pues això se li gira el carrer, comencen a fer coses. En tenim un, donaré noms, una persona que ve de família, diu que és artista, no sé si n'heu parlat en aquest programa, avui igual m'he perdut aquest tros, l'Àlex Arbiol m'ho dirà, però és, per exemple, Aldo Comas. No sé si sabeu qui és Aldo Comas.
1: No.
10: Home,
8: és salia en el reality de Marta Turné, que s'hacía aquí de Barcelona.
1: Ah! Sí, que, jo, que aquí al programa en vàrem ser fans.
8: Claro,
1: sí.
8: ¿Cómo se llamaba? Que el programa no me acuerdo.
1: No me'n recordo.
10: No,
1: sí,
10: és veritat, que tenia un reality amb la... que eren tot, curiosament, eren tots rics. Bueno, la Turné, no sé en quin punt està,
8: de
10: però...
8: De Netflix.
10: Ella convidava
13: First
10: tots els...
8: First class.
1: Bueno, ella era l'anfitriona de tots els rics.
8: Sí. Claro.
10: Llavors, aquest noi, que ve de família amb molts quartos, aquest noi, clar, com que la vida terrenal no li ha interessat massa, doncs, en el seu moment, per exemple, jo no el critico, estic parlant una dada objectiva, i ara entendreu per què. Va voler ser músic indie en el seu moment quan era jove, després ara em tiro un paracaigudes infinites vegades i faig activitats rares, monto una granja i porto... Bueno, ara sóc Noé i monto una granja com si fos l'Arca de Noé, i ara doncs ara sóc pintor i ara escalo i ara...
13: Va provant
10: coses que normalment són bastant excèntriques totes elles, i ara vol experimentar el que és ser tertulià d'un programa de televisió, que això és meravellós, sobretot el de Joaquim Prats, que és un altre que ja ve de bressol a molts quartos,
1: i tant,
10: que ambiciona més diners, no, que ara es fot la vasectomia, doncs ara es pot
1: acabar... Exacte, que ho ha anunciat avui, bueno, la revista de 10 minuts...
10: Ha de fer coses que siguin una miqueta...
13: Sí.
10: Com a mínim estranyes, no quotidianes, perquè a ell la quotidianitat no li interessa en absolutament res.
13: Coses i té cridaneres.
10: I té un programa, que això m'ha encantat, perquè he detectat el nom del programa, m'ha semblat, és una clocada d'ull al seu pare, feia... El Precio Justo.
1: Sí, claro. Joaquim Prat.
10: I ell ha fet un programa. Li han donat el seu programa propi perquè parli de coses de fatxes, que és el que fa normalment ara a la cadena on està.
1: Perquè ell és fatxa, també.
10: Home, pel contingut del programa, si no ho és, ho està simulant molt bé.
1: Malament.
10: I es diu El Tiempo Justo, que és meravellós.
1: Ah.
10: I ha fitxat de contertuli o col·laborador l'Aldo Comas, un tio que el servei li va en bicicleta, i s'ha donat una seqüència, ahir es va donar una seqüència meravellosa, que l'ha repescat, l'he trobat a Twitter, m'ha semblat meravellosa, però, al tanto, ja se n'en fot, vull dir, ell com és ric, a la gent que els fotin fora de casa seva, li és igual qui sigui, l'edat que tingui, la circumstància, amb ell li és igual, perquè no és la seva realitat. No, llavors li sembla un joc i li sembla una cosa menor. En aquest cas, volien treure de casa seva, sembla ser, a una senyora de 77 anys, pobreta meva, estava allà amb les càmeres de televisió.
1: Estava a la Plaça del Sol.
10: No sé ben bé on estava, però fixeu-vos la conversa i com remata la conversa la senyora. A mi em sembla algo, però exquisit.
14: En verdad que ahora las monjas le van a salvar.
15: No quiere.
16: Vamos a ver. Si voy a servir de chascarrillo, o dan por culo y una gorra a cuadros.
15: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
10: Os dan por culo y una gorra a cuadros.
13: No ho havia sentit mai.
10: La senyora Port a punt de perdre-ho tot i deixa anar aquesta genialitat. Perquè s'estaven enfotent amb ella i li deia, no, pues, oye, que te cojan las monjas, no? Traient-li, diguéssim, pes a la circumstància. No, pues escolta, pues ves, si dius que ets tant de les monges, pues que t'atengui les monges. I ojo, es pot posar aquest problema? És que això no ho havia sentit mai.
1: No.
10: I m'ha posat els pèls de punta. Ha sigut meravellós.
1: Sí, pots tornar a posar?
16: Vamos a ver, si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
15: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
10: Os dan por culo y una gorra a cuadros. Jo crec que hauríem de començar...
1: Però la gorra a cuadros...
13: La guarra no,
1: de regalo.
10: La gorra.
1: He dit la gorra.
10: La gorra.
13: Entes que deies guarra. No t'estic mirant perquè noto com estàs fulminat.
1: Sí, està fulminat.
13: Oi?
1: Sí.
13: I aleshores prefereixo no mirar-ho.
10: Ja ho notes, fixa't que...
13: Ho noto perquè m'estan arribant les vibracions.
8: Està en plan bulldog.
1: Dic, no sé com afegeix la gorra a quadros. No he acabat d'entendre.
10: No té cap sentit, però és meravellós. No? T'has vist que dius, o sigui, m'estan menys tenint.
1: Sí, no.
10: I diu, escolta, no només marxaré, sinó que us envio a prendre pel sac.
1: Sí, ho tinc claríssim.
10: D'una manera com a mínim...
5: I aquest es diu Aldo què?
10: Aldo Comas.
5: Ah, doncs a partir d'ara, escolta, el seguirem...
10: No el critico, penso que és un tio que és suficientment ric com per decidir que, ara que vol ser cantant, ara sóc cantant, ara que vol ser contertuli, ara contertuli.
5: Escolta, és que un dia d'aquests podríem repassar l'Aldo Comas, el programa del First Class.
10: Et dona un joc infinit,
5: eh? Érem fans, nosaltres érem fans del programa, ens agradava molt.
10: Saps una miqueta com...
5: Aquest és el que va fer anar, va muntar una festa a casa seva i que els va fer anar tots disfressats.
8: Buscar los huevos.
5: I aleshores van anar a l'hort. I a l'hort...
8: eren de supermercado.
5: Que teòricament havien d'agafar enciams i ous i tal. I els enciams eren del súper...
8: Que
5: els havien posat a la terra. Calla, que em diu l'Àlex Arbiol que ha trobat un fragment.
2: Venga, cógelos tú, yo paso.
17: Yo no me puedo agachar, lo siento.
2: Yo creo que si te agachas...
17: ¿Cuántos cojo?
2: A ver,
17: pero que tienen código de barra. Saldo,
8: los huevos.
10: Els ous amb codi de barra, eh?
17: Porque a lo mejor la gallina es...
2: Tiene un culo.
18: Han encontrado un código de barra en los huevos. ¿Por qué? Porque tengo un zorro que viene cada noche y se me ha comido 20 gallinas últimamente. Y me ha asesinado a la mitad de las gallinas, por tanto, están todas en full stress. Y lo que he dicho, venga, les voy a recrear un poco el mundo campo a estos de ciudad. La emoción cuando te encuentras el huevo es la misma que si hay un código de barras o sin.
9: És de Girona, aquest noi, eh?
5: És ell, eh? Sí, sí. És Aldo Comas. No sé si tenim algun document més, Àlex, perquè...
9: Mira, bueno, mentre busques, si vols...
5: Aquell dia de la granja... Bueno, de casa seva, que deia que era casa seva, el que et dic, va fer anar la gent a agafar els enciams i, clar, els agafaven del terra
7: I
5: estaven tallats i tot. I llavors els havia comprat al súper i els havia posat...
10: Clar, perquè ell pensava que l'experiència de que un ric agafi algo de terra, ja sigui un enciam, el que sigui, ja és suficientment bèstia.
7: I
10: és igual si és de veritat o no, si és de goma.
9: Estic llegint una notícia del diari de Girona on explica que Aldo Comas es defineix a si mateix com un home del renaixement en la postmodernitat.
8: Claro.
9: Home
10: és el nou Dalí.
9: Del renaixement... de la postmodernitat, i explica que efectivament ve d'una família de molts diners, que té perfumeries a la frontera entre Espanya i França, que va estudiar en un internat a Suïssa...
5: Ric.
9: Va estudiar en un internat a Suïssa, va compartir aula amb fills de reis, prínceps i multimilionaris, i en una entrevista a Vanity Fair, ella explica que per les nits...
5: Vanity Fair i tot l'ha entrevistat.
9: Sí, que per les nits s'escapava, agafava un taxi, se n'anaven de festa a Ginebra, a 2 hores de l'internat, i arribaven just quan començava a sonar la música per despertar-se. Entre els seus amics es trobava la família Casiraghi, i es diu que ell va organitzar el comiat de solter de Pierre Casiraghi, el tercer fill de Carolina de Mònaco. Atenció, l'Aldo Comas, eh?
5: Atenció al nivell...
10: Colze a colze amb les grans monarquies, eh?
5: Sí.
10: Per això et dic que aquesta gent ha de ser excèntrica, perquè tu també series excèntric. És com aquesta gent, diu, s'ha fet tan conegut, s'ha tornat gilipolles. Sí, clar, és que què vols? Si ja ho tens absolutament tot, has d'anar a buscar coses que rasquin lo il·legal, pel que sigui. Bé, no sé si hi ha algú que ens hagi fet alguna
9: definició. Tenim definicions de ser ric. Per exemple, el cunyat del Palillo diu... Ser ric és quan no poses una paella a sota de l'altra.
10: Ah, què vol dir alhora?
9: Que tens tant espai...
5: Ah,
9: que
5: les poses...
9: Que pots permetre el luxe de posar les paelles...
5: Ah, està bé.
7: Un al costat de l'altre.
5: Està ben vist.
9: Està ben vist, eh?
10: I, o no fer canvi d'armari, dit d'una altra manera. El que no fa canvi d'armari... Perquè el que fa canvi d'armari és de pobres.
5: Sí, clar. Sí,
10: ho saps perfectament.
9: El Marc ens diu... Quan dius el sou... i es pensen que és el que guanyes en un any.
10: Que tu dius el mensual i es pensen que això és el que guanyo tot.
9: Sí,
10: això està molt bé.
9: Sí. El Sergi diu, segons en Mario Conde, ser ric és no ser conscient del preu de les coses. És el que comentàvem abans, eh? I ho clava. El Juan, aquest és com molt filosòfic, però m'ha agradat. Diu, ser ric és no necessitar.
10: Bé, una miqueta el que dèiem, no necessitar, simplement.
9: Ja ho tens tot cobert, no has de patir per res.
10: Segurament necessites menys, perquè no et fa... És a dir, el no tenir aquesta problemàtica...
7: No.
9: Però es creen necessitats, els rics.
7: Sí, perquè aleshores volen sempre més.
9: El cotxe
7: més bo.
9: Sí.
7: Ara vull un iot, ara vull aquell quadre que ha sortit...
5: I mai en tens prou, perquè, clar, quan tens el iot, el vols més gran.
7: Exacte.
5: I això, clar, necessites més diners, i el pis més gran, i les cases.
10: Hi ha molta gent que han trobat amb Diògenes, d'aquesta gent que acumula merda a casa, i era gent que era rica, eh?
5: Escolta, m'apunten que el Aldo Costas, es diu?
8: Aldo Comas.
5: Aldo Comas, perdoneu, és el marit de l'actriu Macarena Gómez.
10: Sí, la Macarena Gómez, aquesta noia que sortia al Aquí no hay quien viva, o al
5: Pues mira, no en tenia coneixement.
10: No, vull dir que són
5: Una parella coneguda. Són una Virgili, totes despatx.
11: Tot. No pateixis, que no queda res.
10: I que tenen un viatge, clarament, cap a la dreta, diguéssim.
5: Bueno.
10: Però vull dir que és un nou personatge, que si no el coneixeu, us convido que el conegueu, perquè és com a mínim...
5: Sí, sí.
10: No sé si interessant, però com a mínim és anecdòtic, per entendre's.
13: L'Artur diu, per mi ser ric és quan els fills et vulgui matar.
10: Últimament està passant.
5: Va, vinga, va. Bueno.
13: I el Tweety diu, un és ric quan arriben a aquell límit imaginari on tenir més diners no et dona la felicitat. Crec que eren al voltant, diu ell, dels 100.000 euros anuals. I la Yolanda, ja per acabar, per mi ser rica és tenir salut, la resta és secundari.
8: Sí, senyor, i ser català.
5: Ser ric és ser català?
8: No, és el millor que pot passar.
10: Bé, home, no, hi ha gent que ho deu pensar, eh?
8: És el millor, és riquesa pura.
11: Quan un és català, la sensació és de riquesa.
8: Sí.
11: Oi?
8: Sí, i puresa.
11: Ara.
8: I transparència.
10: Hi ha gent que li
11: fa passar. I honestedat.
8: Sí.
10: Sí, molt. Bé, ara vaig entrar al tema. Jo crec que ens donarà temps, com a mínim, d'escudrinyar-lo una miqueta. Bé, us deia que la secció d'avui es deia Parlem perquè tenim boca. L'he volgut titular així, n'hi havia altres títols, però he decidit per aquest. Hi ha frases, això vol dir que hi ha frases que diem sense pensar, i sort que no les pensem, perquè potser ens faria vergonya dir-les. Les hem sentit tota la vida, i nosaltres les anem repetint, Nosaltres les anem repetint sense ser massa conscients del que diem. Per això he dit parlem perquè tenim boca. Després, si queda temps, ja mirarem què hem dit, no? Hi ha expressions que a mi, per exemple, em desconcerten.
11: A veure.
10: Com, per exemple, perquè veieu una miqueta un exemple.
5: Sí, a veure, sí.
10: Tràfic il·legal de persones. I la meva pregunta és, hi ha tràfic legal de persones? Hi ha una finestreta que dius, bon dia, vinc a donar-me d'alta d'autònom, mouré persones. Diu, home, transport de viatgers. Diu, no, bueno, aviam, viatgers, no han pogut triar gaire el destí. Però bueno.
11: I et posaré un exemple de legal.
10: Un
11: tràfic legal de
10: tràfic
11: persones.
10: Legal de persones, digue'm-ne un.
11: Els jugadors de futbol.
10: Ui, no sempre és del tot legal, però podríem...
11: Bueno, a veure, però és legal, això.
10: No, bé.
11: I trafiques
10: sí, mentre vagin viva i tot, i d'alguna manera dius, bueno, els primers 2 anys tarifa plana, bé, però jo no ho acabo de veure.
11: No,
10: per exemple, un altre que hem comentat algun cop en aquest programa, estaven practicant sexe. Que la meva pregunta és, practicant, que vols dir que no en sabien, que han anat allà, no és a Teruel o a Cuenca, que hi ha un...
5: Ah, sí? Han treure't el carnet?
10: Deu haver una mena...
5: El carnet d'aquest cas de cotxe, aquí seria practicant. Estaven fent pràctiques pel primer examen sexual, seria.
10: No sé, deuen tenir una mena de club especial. La meva cosa és, amb 58 anys encara estàs fent pràctiques, que et donen plaça fixa. Una cosa és quan comences, que tu, segurament que vas desorientat, no saps distingir un mugró d'un llavi vaginal, però no saps on posar les mans, o qualsevol moviment sembla que hagi de saltar un airbag, perquè tot és incòmode, tot allò que diuen és torpe, no? Vull dir que al principi... No, hi haurà gent que, escolta, la primera vegada ho hagi fet fi i rodó, però si pregunteu, això seria una gran pregunta a la gent, perquè jo... La meva primera vegada, recordo que vaig fingir. Ojo, que això és supertrist.
8: Què me diu?
13: La primera vegada.
10: Vaig fingir. La primera vegada vaig...
5: Però com pots fingir?
10: Per desconeixement, vaig fingir. Vaig fingir. Una cosa molt trista.
13: Però tu no vas gaudir i vas fer veure
10: no
13: que sí?
10: No vaig gaudir perquè jo... Ja, com sóc idiota, ja vaig fer veure que jo, com si no fos la primera vegada, com jo anava allà de que ja sabia que això és el més idiota que es pot fer a la vida.
5: Però perdona, no, és que no em quadra...
10: Vaig fingir que ja sabia. Per tant,
5: tot... que ja sabia.
13: Sí, ella anava de... Ja, entesa la matèria.
10: No dec ser el primer...
5: I quan t'hi vas trobar, què va passar?
10: Que
5: vas acabar ràpid.
10: Vaig fer el ridícul. Sí, vaig acabar ràpid i malament. Vaig acabar... Ràpid i malament.
5: Els començaments...
10: Sí, els començaments.
5: Bueno,
13: s'ha de practicar.
5: S'ha de... Sí, has d'estar pensant en tot menys amb el que estàs fent.
10: Clar, és que a mi m'agradaria...
5: Has de pensar en ta mare...
10: Sí, amb l'alineació del Barça.
5: O has de pensar en la Verge Maria o en Montserrat, i aleshores vas refredant, vas retenint la cosa... Perquè si no... Si estàs pel que estàs...
1: Quan
13: clar.
10: Bueno, quan comé,
1: etapes primerenques, etapes primerenques. Clar, allò es dius... Llavors, clar, si tu vas pensant, hòstia, l'enciclopèdia catalana...
13: taules de multiplicar.
10: La taula periòdica.
1: La Verge Maria.
10: La taula periòdica funciona molt bé.
1: Sí, llavors tu, doncs mira, saps? Vas apretant el freno. Fins que es trenca el freno, llavors ja està.
10: Ara, que això pot passar.
1: Llavors fas el que dius tu. El ridícul.
10: El ridícul. Bueno, que a mi m'agradaria...
1: Llavors et diuen allò que... Amb això les dones sou tan generoses perquè... No passa res.
10: No passa res.
1: No passa res.
10: Això pot passar.
1: Això pot passar a tothom.
10: Li passa a qualsevol.
1: Però tu dius, com a la segona.
19: Sí, però si a mi em passa cada dia.
1: Torni a passar.
19: Passa sempre.
1: Ja haurem de sortir per la porta del darrere, eh?
10: Estem llestos, eh? Sí. Estem llestos. No, que dic que a mi m'agradaria que almenys especificessin què practicaven. Digo, estaven practicant, saps? Bueno, què practicaven? Perquè hi ha gent que fa 30 anys que practica i continua cometent els mateixos errors. Això ja és falta d'interès. És com si, per exemple, tu portes 3 dècades tocar la guitarra i només et surt al principi de la bamba, hòstia, igual no és el teu instrument, igual la música no està feta per tu, no? Per tant, això també pot passar amb el sexe. També em desconcerta molt, va morir d'amor natural, que aquesta tarda he utilitzat aquest concepte.
1: Sí, que va morir d'amor natural, sí.
10: Que dius tu, natural per qui? Perquè jo trobo molt més natural continuar viu. Mira el senyor Marcelí. És molt més natural continuar viu que morir-se, eh? No pateixis, ha estat mort natural. Dius, ah, doncs, fantàstic, eh? Estava preocupat, però si és natural em quedo jo més tranquil, que li hauríem d'haver comprat un taüt ecològic. Ho dic per mantenir una miqueta...
1: Sí, perquè és natural, clar.
10: Si és natural, el taüt ecològic, eh? Bé, ojo que la cicuta... I els bolets verinosos també són naturals.
19: També.
13: Oh,
10: I et poden matar. Perquè al millor et diu, tu vas a casa d'algú a sopar i et diu, bueno, tot el que hem fet, hem preparat avui, és natural.
19: No, és natural.
10: El tanto, eh? El tanto perquè, perquè podem morir un mal bolet, mai millor dit.
1: Sí, home!
10: Et pot destrossar la vida. Si no et mata, et pot destrossar la vida. Un altre que...
1: I els bolets que es fan, per exemple, no bolets del que sí que n'hi ha, que pots trobar ara que arriba l'època dels bolets, si és que n'hi ha ni plou, però...
20: Els bolets ja no existeixen fa molts anys.
1: Exacte, però el bolet que se't pot generar amb un producte, amb un menjar en males condicions... Ui. Després aquest bolet entra
13: al
1: teu organisme, a l'intestí, i després...
19: Feina rai.
1: Et passes el dia a la tassa del vàter.
10: Ara, és que has dit una cosa molt interessant, perquè jo feia...
1: I allò són fongs, eh? Fongs, sí. Fongs que se't queden a l'intestí i venga, eh?
10: Jo fins
1: i enganxat a la tapa, eh?
10: Fins fa poc...
1: A fer surf.
10: Quan obria aquell formatge que tots coneixem, que és per fer lliscar sobre el pa, no? Que diuen queso de untar, que posa la tapa, hi ha un molt concret, i arriba un moment, quan no el menges cada dia, que el tens una miqueta abandonat, 2-3 setmanes, i quan obres aquella tapa, que és com d'alumini, tu veus que hi ha una miqueta la gespa de Can Barça.
1: Sí, exacte.
10: I de tota la vida, a casa meva, dic, bueno, això, ho aparta.
19: Treus-lo de sobre.
10: No!
19: Treus-lo de sobre.
10: A mi m'ha dit un amic entès en la matèria...
1: A veure, què s'ha de fer?
10: Que un cop apareix això, és com a la fruita, eh? Quan ja veus que està tocada, allò ha afectat molt més, no només és la capa superficial, la bactèria, encara que no la vegis...
19: El fong
10: ha anat cap a baix, eh? Per tant, allò...
13: Però a casa meva també s'havia fet això, i amb la fruita es treia el tros, que no estava malament, res. I la resta
10: quan dius es treia en passat, vol dir que ja no ho feu, o com va la cosa?
13: Jo ara actualment ja no ho faig.
10: Veus? Per
13: actualment
10: això continues
13: no ho faig,
10: amb
13: mi.
1: No ho fas amb la fruita o amb el formatge?
13: Amb la fruita no ho faig. I amb el formatge... Crec que sí que la parto i menjo.
1: Sí, el formatge
13: queda.
1: Sempre... Escolta, és que sap greu llençar el formatge.
13: Sí.
1: Jo retallo la part dels fongs
13: Això m'ho menjo,
1: vas retallant i al final alguna cosa queda.
10: Doncs mira, jo, al no haver de fer això, em sento ric, saps? Perquè dic, escolta, no passa res, aquí tenim els diners per càstig.
19: Molt bé.
10: Que no respiri misèria. I dic, llenço, perquè total que són 2 euros, no passa res.
1: Això també passa amb el pa, que compres pa, per exemple, pa tallat, un pa de...
10: Això s'ha d'anar tant,
1: I es va assecant, però tu el vas allargant, i hi ha un dia que has començat a parlar del dentista, has d'anar al dentista perquè amb aquest pa t'han de fer la... Total per
5: no llançar el pa, que s'ha convertit en una arma de destrucció
4: mental. Però és que llançar menjar és pecat.
5: Per això, per això jo me'l menjo fins al final.
10: Això, hi ha una tècnica que pots utilitzar, que és has de mullar una miqueta el pa.
7: El torres.
10: No,
5: mullar, què vols
10: dir? Sí,
5: sota la aigua.
10: Amb spray.
13: Esquitxes una mica d'aigua.
10: Un flus-flus, així, amb els pitets.
5: I què fas? Li tires
10: i ho poses a l'air fryer.
5: És que no tinc air fryer.
10: O air fryer al forn. I et queda com nou, Et queda com nou. Ho dic perquè ho he provat fa poc.
5: M'estàs dient, posa en marxa el forn, passa el pa per l'aigua.
10: Amb l'air fryer fa menys mandra. T'ho dic perquè jo
5: arrenava de l'air fryer.
13: I si no, si et queda dur, pa ratllat.
10: Ah. Per ratllar.
5: A veure, per un moment.
7: El poses a la batedora,
5: Cailà, de veritat.
4: No, per ratllar.
13: Que sí?

0: Pa ratllat amb...
1: I quan està ratllat, després lo nifa.
2: Mira, el pa sec el ratllem per arrebossar, veus? La Lluïsa ja diu això, arrebossar. La meva línia. No miris així. Oh, és que, clar,
0: sopes, per
2: perdoneu,
0: sopes.
2: Qualsevol cosa que dic, ho veieu, no?
1: No, no que sí,
2: avui,
1: no,
0: avui t'ho trobo
2: perdoneu, tot el
0: malament.
2: Que he dit,
0: tot
2: ho he dit malament. Tot. Què ho hi ha? Escolteu.
3: No, està bé, Kaila, però això dona joc, a més. En el cas que fos així, dona joc.
4: És com Pepa i Avelino.
3: Sí, bueno, saps que allà aquest estiu, quan vaig anar a terres de la Plana Lleida, es deien el roper, eh? Per referir-se a vosaltres dos, deien...
2: Què?
3: Deien, saluda els ropers, eh? Els ropers. Sí, diu, però sempre estan a la gresca, saps?
1: Però és que la Kaila té
3: em va fer gràcia.
1: La Kaila té aquesta virtut.
3: No, però està bé.
2: Porto una mica la contra.
3: Treu-lo tot, amb tot. Treu-lo millor de tu.
1: Treu-lo
3: millor de tu, Toni. Ho dic de veritat.
1: Bueno, escolta.
3: Una altra, l'última.
1: Sí?
3: L'última. Aquesta em sembla meravellosa i estareu molt d'acord amb mi. Ha patit un accident fortuït. Que dius, home, jo els accidents no me'ls imagino força fortuïts tots, perquè si no, no seria un accident. No surto de casa dient, avui tinc dentista a les 10 i a les 12 em fotré una hòstia guapa amb la moto al carrer Aragó. No, perquè tu no pots preveure això. Els accidents... He tingut un accident, punto. Perquè tu no dius, ara em aniré a estimbar contra la paret. No. Els accidents, si us plau, són sempre fortuïts. I amb això podíem dir petit retard, que això és el que sempre diu a Rodalia. Cita prèvia, una cita no pot ser cita passada, sempre ha de ser cita prèvia. Per tant, analitzem ben bé quin vocabulari estem utilitzant, perquè la majoria són, de frases són, que estan pràcticament fetes, són completament innecessàries. O, per exemple, l'última, reserva amb antelació. És que reservar quan ja ha passat té poc mèrit, la veritat. Jo voldria reservar una taula per ahir a la nit. Ah, quantes persones? Érem 4, vam sopar molt bé. Aquesta conversa no la trobo. Us deia, jo, d'alguna manera, quan mori, encara que sigui de mort natural, ni tràgic, de Sant Llàs, ni res, que digui la gent, que siguin honestos, també, eh? La veritat, per davant, no digueu ha sigut una mort natural,
1: no.
3: És a dir, s'ha mort, li quedava hipoteca. Jo crec que amb això serem totalment
0: molt
3: transparents.
0: Bé. Extraordinari.
1: Xavi Franquesa, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres sempre.
1: D'aquí res, 3 minuts, parlarem del cas Di Stéfano i també seguirem el fil de la participació ara mateix de l'equip femení del Futbol Club Barcelona a la Champions. A hores d'ara, partit que ha començat a 6:45 del vespre, Roma 0, Barça 0.
5: Vamos a ver si voy a servir de chascarrillo o dan por culo y una gorra cuadros.
6: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
7: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
8: RAC 1. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
10: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
11: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
16: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
15: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
16: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
17: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.

0: Del 2 al 4 d'octubre, Esparreguera es converteix en l'escenari del millor circ contemporani amb la 6a edició de La Palanca. Espectacles i tallers per a tots els públics, a sala i als carrers i places. Recorda, del 2 al 4 d'octubre, t'esperem a La Palanca. Més informació i compra d'entrades a lapalancafestival.cat.
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
2: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
1: Us hi esperem.
2: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Tots som un milió.
2: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
10: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
9: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Un amic. Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
14: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
16: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
17: RAC 1, emissora oficial.
1: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'11a edició de la cursa de RAC 1.
2: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
21: Un autèntic bochorno.
2: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio. RAC 1. Tots som un milió.
2: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
22: Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
23: Hay dos preguntas en el ministerio para las cuales nadie tiene respuesta. Una es el origen de Ernesto.
24: ¿Y la otra?
23: ¿Por qué Di Stéfano jugó en el Real Madrid si había fichado por el Barcelona? Que tengan buen viaje.
0: Doncs, estimats i estimades oients del Temps Afegit, avui aquesta pregunta tindrà resposta a 30 de setembre de 2026 al Temps Afegit, perquè avui ens acompanyen dos autors d'un llibre que ara mateix fa 20 anys i que podria ampliar-se també aquest any. És el cas Di Stéfano. Avui ens acompanya el Xavier García Luque, periodista històric de la secció d'esports de La Vanguardia. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Autor del llibre, i també la teva mà dreta o esquerra, perquè ho veu fer, veu tocar el piano a quatre mans, el Jordi Finestres, que és membre de presidència del Futbol Club Barcelona, avui ve com a autor del llibre, el cas Di Stéfano. Jordi Finestres, membre de la gabinet de presidència. I quan parlem d'història, sí, sí, ja se l'escolta respirar, perquè té una respiració i una veu inconfusible. Oi. És l'historiador i periodista Frederic Porta.
19: Que és qui ens va posar sobre la pista,
0: sí, sí, senyor,
19: d'aquest llibre. Oh, sí. El cas Di Stéfano, ara l'abordarem, però abans...
21: Ai, gol en Roma! Se adelantan las niñas y el Fútbol Club Barcelona en el Estadio Trijagen de Roma. Roma 0, Barcelona 1, gol de Caroline Graham Hansen.
0: Guanya un Barça, una Roma carregada de cares noves. Després de guanyar 5-2 al París a la primera jornada, segueix guanyant i...
19: Gol, perdona, com diria Di Stéfano en aquell document de José María García, golazo.
0: Golazo.
19: Si veieu la imatge, sí, sí, ha sigut un, allò que en diuen un golazo.
0: I cada les jugadores, perquè no sé si ho saps, Toni, que l'entrenador rival, l'entrenador de la Roma, també nou aquesta temporada, va dir que el Barça no tenia jugadores amb cama esquerra. Doncs, de moment, se l'està menjant 0-1. El Barça segueix caminant en pas ferm a Europa. Avui, precisament, com parlem del cas Di Stéfano i sabrem què va passar exactament, perquè tots els nostres avis, àvies, pares, mares, ens han més o menys explicat alguna cosa, o hem escoltat alguna cosa. Avui sabrem realment què va passar, sense trampes, sense embuts, sense distorsions que venen de fora. Avui sabem la realitat i que cadascú l'interpreti com vulgui. La pregunta que fem avui, lligant-la amb el llibre, quina llegenda madridista hauríeu robat pel Barça, com va fer el Madrid amb Di Stéfano? Quina llegenda madridista hauríeu robat pel Barça? Hugo Sánchez, Zinedine Zidane, David Beckham o Cristiano Ronaldo? De moment, l'únic d'aquests que segueix en actiu. A veure, començo pel Frederic Porta.
24: Hosti... Zidane.
0: Oh.
24: Jo crec que és l'home que més s'escau, o sigui, és aquí aclimatat, diguéssim, a l'estil Barça.
0: Vot per Zidane, Jordi Finestres.
25: També, dic Zidane. I a més, afegeixo, hi ha una portada de la revista mítica d'Un Balón, anys 90, diria que del 95 al 96, es pot buscar una portada de Zidane que diu «Mi sueño es jugar en el Barça».
19: Hòstia.
0: Quan jugava encara al Bordeaux?
25: Quan jugava a la Juve.
0: A la Juve, ja.
25: Mi sueño es jugar en el Barça.
0: De fet, no era el Núñez, com deies, Toni, que el volia?
19: No, el volia el Johan. El Johan que volia portar Zidane. I Núñez va dir en el seu moment que aquest fitxatge era el podia fer la portera de casa seva.
0: No, finca.
25: I que el 96, pot ser 97 o el 95, sí, però és dels 90.
19: Sí, sí, que va dir que, bueno, que per dir Zidane, que el portero de mi casa, pues, puedo decir otros nom, per tant, i no el van fitxar. No el van fitxar. I d'aquí ja va arribar el que era la recta final de tota l'etapa Cruyff, mentre d'altres, de no haver fitxat a Zinedine Zidane, que després va fitxar pel...
26: Aquesta portada existeix, és d'un Balón del 14 al 20 de desembre de 1998,
0: a la Juve,
26: amb la samarreta de la Juventus, i efectivament, me gustaría jugar en el Barça.
19: Doncs mira,
0: aquí ja hi havia l'Angal.
19: Doncs, nosaltres també ens hagués agradat, però no va produir.
0: Vam haver de conformar-nos amb Cornellet. Estimat Xavier García Luque, quina d'aquestes llegendes haguessis robat al madridisme? Hugo Sánchez, Beckham, Zidane o Cristiano Ronaldo?
27: A veure, no dic que Zidane no, però per variar, per no repetir-me, jo diria un altre jugador que el Barça va tenir i per errors propis no va acabar jugant al Barça, que és Hugo Sánchez. Un altre jugador que estava fitxat, i d'aquí venia també la seva manera d'actuar contra el Barça. Ell sempre pensava en revenjar-se de que no l'havien volgut al Barça.
19: Una mica amb tics mourinistes.
0: Oh, calla,
27: bueno,
0: calla.
27: El Barça va preferir Steve Archibald.
19: Sí, sí, el tenien pràcticament tancat, no, Frederic? Sí, sí. Sí, sí, Hugo Sánchez, sí. I Terry Venables va arribar i va preferir Steve Archibald.
24: Van així, sí.
19: Que bueno.
26: La gent, qui no hagués volgut, sense cap mena de dubte, és Cristiano Ronaldo.
19: Aquest no el vol ningú.
26: No l'haguessin volgut.
19: Bueno, que també en el seu dia és un dels noms que s'associava al Barça. Vull dir que sí, tots aquests noms els hem buscat relacionats amb el Barça.
24: Per molt gran golejador, que fos, en aquells moments on, que són recents, vull dir, tampoc calia.
19: Yeah.
24: No, no és que vagi de sobrat o el Barça estigués tan sobrat, però bueno.
3: Per tant, Cristiano sí, no el volen, sí, sí,
26: dels més descartats, 8% Cristiano Ronaldo, segona opció menys votada, Hugo Sánchez amb un 16%, David Beckham, 23% dels vots, i per majoria absoluta, en aquest cas sí que és absolut, amb un 53% dels vots, Zinedine Zidane.
4: Buenas tardes, soy Luis Enrique.
3: Hombre.
4: Bueno, la leyenda del Madrid que se fue el Barça fui yo. Realmente no tenéis ni puta idea. Yo me fui al Barça y lo gané todo como jugador y como entrenador. Fastidié al Madrid y ahora estoy con el PSG y también lo estoy ganando todo y estoy fastidiando al Madrid y al Barça. Así sabéis la rabia que sienten los merengues, ¿eh? ¡Ay! Pero yo soy del Barça, ¿eh? Sí, de toda la vida, ¿eh? Sí. Os quiero muchísimo. Sí, no. Oye, como hijos, ¿eh? O com
19: sí, sí, no, ja ho hem vist, sí, ho veiem cada dia, cada dia queda més plasmat que ets molt culer.
0: Va arribar pràcticament com un jugador descartat que no li feien ni cas. Recordo encara com molts de vosaltres segurament hi éreu a l'hotel, ara es diu Atiram, que és marit al revés, la dona de Gaspar, hotel propietat de Joan Gaspar, al carrer Capitán Arenas.
3: Exacte.
0: On aterradava el president i va venir Luis Enrique, però gairebé per la porta al darrere, perquè era un any on es va fitxar Stoichkov, que tornava al Parma, Ronaldo, Bahia, Pizzi, Giovanni, etc. I pràcticament passava desapercebut i va ser el que més escola va fer.
3: El tapat.
0: Com recordeu aquella arribada de Luis Enrique venint del Madrid? No sé, evidentment, no va ser un cas Estefan, un cas Laudrup, però com ho recordeu?
25: Amb una mena de pentinat estrany, no? Poc habitual avui amb l'imatge de Luis Enrique. Realment va sobtar molt, no? Va sobtar perquè era un jugador d'aquests que feien ràbia quan jugàvem al Madrid. Recordeu el 5-0 que ens fot al Madrid un any després del 5-0?
0: Sí, senyor.
25: El Barça, com celebra el gol,
19: sí,
25: amb la samarreta del Madrid, amb ganes. Però, vaja, el resultat va ser molt bo. I, més a més, els primers partits, recordo que vam jugar al Tartiere, amb l'Oviedo.
0: 2-4.
25: I que, per tant, estava content d'haver marcat contra el seu etern rival, l'Asturià, amb la samarreta del Barça. Sí, i... sí.
19: El Porta ja ten relleu amb l'Edgar Fornós, perquè se'n recorda coses que jo, per edat, no me'n recordo. Que les hauria de saber.
24: Avui ja estic espantat. Sí, entre aquests dos savis i el Fornós que va desmadrat.
19: No, per això t'ho dic.
0: A més, va marcar dos gols Stoichkov i dos Luis Enrique aquell dia, que arribaven els dos de fora.
3: Eres el José Manuel Parada del Deporte.
0: No, però sí que és veritat que, Toni, l'altre dia vaig reflexionar molt amb el que em vas dir i tothom va estar d'acord. Quan vaig dir que veia el programa de Nieves Herrero i em vas dir quina edat tens, vaig dir... Tens raó.
19: Aquí va, aquí... Que jo veiés el programa Nieves Herrero, sí. Però tu, si no et pertoca veure el programa Nieves
0: Herrero. Tota la raó. Bé, de seguida pentinarem aquest llibre i entrarem, com diria aquell de Titanic.
19: Explicarem el cas Di Stéfano, tal com va anar, i més parlarem d'aquesta fotografia que s'ha fet, que és la de les més conegudes, que és aquesta fotografia que veus a Kubala i Di Stéfano vestits del Futbol Club Barcelona, que et porta a pensar que van jugar junts en alguns partits oficials, i explicarem aquesta fotografia, l'origen i per què es va fer aquesta fotografia.
0: Exacte, i si van jugar o no van jugar junts.
19: I si van jugar junts, no van jugar junts, ara avui ho explicarem.
0: El que sabem segur és que no és IA, per tant, és real, però veurem d'on ha sortit. Pentirem el cas Rafinha, que per sort no és tan complexa com el de Di Stéfano, en principi ara està volant cap a Barcelona, via Qatar,
19: que ara no arriba, a
0: Austràlia. Està previst que pugui arribar al voltant de les 9, clar, pensa que estava a Austràlia.
19: Porta volant pràcticament, no, és que clar, d'Austràlia ho entenc, porta volant hores i hores.
0: Entre escales a Qatar, etc. En qualsevol cas, té un edema muscular a la cuixa dreta, un edema vol dir una petita inflamació després d'una contusió, per tant, no hauria de perillar contra el Getafe el dia 10 d'octubre, potser per precaució.
5: Eh? No, pregunto.
0: Un
5: edema?
0: Edema.
19: Edema.
5: Pues
0: no hauria de perillar la seva presència per jugar a partit oficial contra el Getafe.
19: Bueno, ara, clar, ha de venir i li faran proves. Com està.
0: I a veure, el que passa és que, clar, qui l'ha vist realment de prop i potser ens pot donar alguna pista, a falta de comunicat oficial del Barça, sí tenim comunicat de la Confederació Brasileira de Futbol, que té aquest edema, el Barça no sabem res, potser és Carlo Ancelotti,
3: bueno,
0: que ell el va veure en aquell moment i no sé si pot explicar-nos alguna coseta.
3: Bonasera, ja veig que Rafinha està perfecto,
19: no lo hemos visto, que esté perfecto.
3: Un enema.
26: Un edema.
3: Bueno, eso es lo que hemos dicho. Dicho bueno. Enema, puede ser...
19: Hay gol, Carlo.
3: Hay gol...
19: L'han anul·lat. Era el segon del Barça, però l'han anul·lat, Carlo.
3: La paró la portera Baldi...
19: Ahora, perdona, ¿con quién estamos hablando? ¿Con Carlo Ancelotti o José María García?
3: Carlo Ancelotti.
19: Bueno, pues acaba de explicarnos cómo está Rafinha.
3: Me toca de cerca. Bueno, diagnóstico ha salido mal porque es Florentino presidente. Quería tibia peroné.
5: No, es que no lo has conseguido.
3: Pero bueno, presidente, seguiremos intentando.
6: Pues a ver si lo haces bien.
3: Todavía queda mucha temporada, partido de Brasil que podemos jugar muchos kilómetros. El próximo ojalá que lo jugamos la Antártida y esperemos, presidente, que Rapiña se congele, pues se rompa trozo.
6: Más te vale o te vas a congelar tú.
7: Y ahora sí, José María García, gol anulado, ¿no?
21: Gol anulado en ese mano a mano de Pajor con la portera Baldi, que Antoine estaba siguiendo de cerca, pero la portera atajó y hubo falta la cancerbera.
0: Antoine. De moment avui ho dic perquè no cal que veieu futbol, no hi ha cap futbolista al Barça implicat en cap partit de selecció.
4: Ja
0: canvi, ahir va haver una bona notícia, dos gols de la Minya Mala, la victòria d'Espanya contra Croàcia, líder del seu grup, amb 6 punts. També va marcar Hamza Abdelkarim en el 0-5 contra Sudan del Sur i Gordon. Gordon va marcar en el 0-2, República Txeca 0, Anglaterra 2. Ara Espanya líder, per situar-nos, passen els primers de cada grup i els segons, després anirien a quarts de final de la Nations League, que jugarà una mica més endavant. Sorprèn Grècia que el seu grup, per davant d'Alemanya i d'Holanda, pot classificar-se. Això pel que fa als internacionals. I ara sí, com diria aquell, han pasado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. Ho diu la Rose quan explica la història del Titanic. Avui ens anem 73 anys enrere amb la història fantàstica del cas Di Stéfano. Un cas que va revolucionar i va trencar famílies aquí a Catalunya i, en canvi, les va ajuntar a Madrid. Atenció a aquest document de socis i aficionats del Barça d'aquest any 100 parlant de com van rebre aquesta notícia i què pensaven del cas Di Stéfano en aquell moment.
8: I el cas Di Stéfano, com que teníem el Kubala, i llavors Kubala, Di Stéfano, havia sigut el súmum, que era 5 copes o 6 que va guanyar els d'allà baix, els hauríem guanyat nosaltres, i això ho sabien.
9: Va ser un fraude, total, del govern espanyol i de la Federació Espanyola, que se sap.
10: Home, una estafada com una casa, però en aquella època ja ho sabíem. Aquella època i aquesta i l'altra i totes.
7: Exacte,
10: i tant.
7: Exacte.
10: Sí. I tant, senyora. Mi, sempre hi ha hagut estafades, perquè ella va ser bastant grossa.
11: Per mi era jugador del Barça.
10: I tant.
11: Estava contractat i estava tot ben fet. I ells m'han anat directament amb... Com sempre ha fet el Madrid. Sota la mà ja sí, va fer el que va voler en aquests temps.
10: Bueno, pues que, com sempre, se'l van emportar quan teníem tots els drets de tindre'l aquí.
4: Oh, claro.
10: Un any aquí, un any allà, no, que se'l quedin. Com sempre.
8: Que ens el varen robar i que les autoritats d'aquell moment governamentals va ser un lladronícic, que a mi em va saber molt de greu.
4: Lladronícic.
10: Sí, recordo que ens el va prendre el Madrid, com sempre, fent la llei feta la trampa i se'l van portar ells per no sé quin decret.
9: Diuen que si el havia fitxat al Barcelona a través d'un intermediari, el Madrid també per un altre, i a més per qüestions polítiques, es va tindre que quedar a Madrid, doncs es va decidir que compartir el 50% i el Barça al final va dir que no, que o que això ho faixa i es devia quedar a Madrid. Era la contrapartida del Kubala, em sembla, també aquella època, i alguna cosa d'aquestes.
10: Va ser una marranada, com sempre, de Madrid. Com sempre.
4: Sí, sí.
10: Una marranada de Madrid i prou. Com sempre.
4: Com sempre.
8: I llavors el Carreto, el Martí Carreto, veient-se el perill que tenia d'una intervenció fiscal als seus negocis, va dir, per vosaltres va el pollastre, i va deixar el Di Stéfano.
0: Molt interessant aquest últim document, aquesta última declaració, perquè va per aquí, però no anem tan endavant, anem a l'origen, a la gran causa. Any 49 hi ha una vaga de futbolistes a Sud-amèrica, Di Stéfano, que aleshores jugava a River Plate, marxa a un club nou pirata anomenat Millonarios de Bogotá. Per què aquest és l'origen, Xavier García Luque i Jordi Finestres, del començament d'aquest cas Di Stéfano pel Barça?
25: Sí, perquè, com bé expliques, és veritat que hi ha una mena de protesta dels futbolistes argentins per temes contractuals, econòmics, i molts marxen a guanyar molts diners en aquest club a Millonarios, a Bogotá, Colòmbia, un dels quals és Di Stéfano, i això enreda molt perquè, clar, és un club que d'alguna manera està aliè a la normativa de la FIFA. Tu has posat un adjectiu, un qualificatiu que és així, un club pirata del futbol que paga molt i molt bé els futbolistes. Però hi ha una qüestió que és clau. Quan la FIFA posa una mica d'ordre això, perquè hi ha un desori que passa amb aquests clubs que són d'alguna manera oficiosos però que paguen també els jugadors, diuen, escolteu, això hem d'acabar-ho. I el 54, això s'ha d'acabar i tots els jugadors que han vingut en equips com el vostre, a Millonarios, han de tornar als seus clubs d'origen. I aquí és on entra de ple tota la història del cas Di Stéfano, en cas que algun dels jugadors que estan vosaltres, senyors de Millonarios, sigui traspassat a un altre equip perquè el jugador té interès a marxar o perquè hi ha un club de fora, d'Europa, d'on sigui, que el vol contractar, només es podrà fer amb el club que té els drets federatius originals, en el cas de Di Stéfano amb River Plate.
27: Sí, sí, el fet és que quan la FIFA decideix acabar amb aquesta lliga pirata de Colòmbia, hi ha una reunió a Lima, l'any 51, on es decideix, hi ha un pacte que té 7 o 8 punts que són coneguts, i un dels punts és definitiu, diu que els clubs que tenen aquests jugadors de manera fraudulenta no poden traspassar-los, no tenen drets de traspassar-los. I en tot cas podrien fer-ho si arriben a un acord al club original, si es posen d'acord entre els dos. Però pel seu propi compte, el Millonarios no tenia el dret de traspàs de Di Stéfano.
0: I ara, com diria aquell, quedeu-vos amb aquest detall, perquè molta gent dirà, i ara per què parleu de Millonarios, de River Plate?
25: És la clau per entendre qui negocia amb qui, per entendre tot.
0: El Barça quan entra? Any 52, el Barça acaba de guanyar les 5 copes, el Barça les 5 copes, Kubala agafa tuberculosi, no saben en 25 anys si se'n poden sortir, no només de viure o no viure, sinó de si poder continuar a jugar a futbol, i Josep Samitier, secretari tècnic, el jugador del Barça, decideix o posa l'ull amb Di Stéfano i el vol anar a fitxar. Què passa quan Di Stéfano i el Barça van a Sud-amèrica a pescar a Di Stéfano? Quan el Barça, Samitier i companyia van a buscar Di Stéfano a Sud-amèrica, què passa?
27: A veure, aquí hi ha tres potes. Ja hem vist la pota de Millonarios, la pota de River i la pota de Di Stéfano. El Barça negocia amb River i aconsegueix un acord.
0: Val.
27: Hi ha uns contractes, es coneixen, amb unes clàusules. D'entrada només hi ha un preacord amb una paga i senyal i després unes quantitats que s'han de pagar amb dates posteriors. El Barça negocia amb Di Stéfano i arriba també un acord, i el fet és que Di Stéfano agafa la seva família i es trasllada a Barcelona. Tot això estem parlant de l'estiu de 1953. Uh-huh. Tenim el Barça negociant amb River i fent acords.
7: Per tant, negociant, perdona, el que estava, tal com heu explicat fa un moment, el que estava marcat per llei i el que deia, en aquest cas...
25: El club que tenia els drets de Di Stéfano, que era River.
27: Vale.
25: I, evidentment, amb el jugador. Voluntat del jugador d'oferir-li un bon contracte.
27: I el Madrid, que intenta negociar amb River... I aquí hi ha una cosa que jo crec que qualsevol seguidor barcelonista ha de tenir molt clara. River es van portar com uns autèntics cavallers. El Madrid envia a un dels seus directius molt jove i que té moltes ganes de fer coses, que es deia Raimundo Saporta.
7: Hòstia.
27: I l'envia a parlar amb River per fitxar-lo. I River li diu, sentim molt, teniu un acord amb el Barça, només han fet la paga i senyal, el dia tal han de pagar, de fet, estem parlant de l'equivalent, 2 milions de pesos argentins, l'equivalent de 4 milions de pessetes, era una quantitat altíssima. Un futbolista de gran qualitat d'aquella època a Espanya es podia fitxar per 1,5 milions, arribar a 2 ja era raríssim, Di Stéfano costa 4, i River li explica al Madrid, ens han fet una paga i senyal de 100.000 pesos, el dia tal han de pagar 900.000 més, ja tindrem 1 milió, i el dia tal han de pagar l'últim milió. I Saporta, que viatjava amb la típica màquina d'escriure amb un maletí i amb els folis, amb el membret del Madrid i amb una carta de Bernabéu dient aquest senyor pot fer tots els acords que vulgui com si fos jo mateix, arriba un pacte amb River, que està molt bé, que és, si el dia aquest que em dieu el Barça no paga, aquell mateix dia nosaltres paguem i ens el quedem. I River diu, això perfecte, cap problema. River s'assegura que ja el té venut, per una banda o per l'altra. Però River hagués pogut dir, mira, la paga és senyal, us la torno i li venga al Madrid que hagués ofert més calés. Perquè en aquells moments el Madrid tenia molts més calés que el Barça. Era un club molt més potent econòmicament. Si voleu, expliquem el per què. Llavors, el Saporta, quan veu que amb River no té res a fer, negocia amb Millonarios. Diu, bueno, doncs intentarà...
7: Però amb Millonarios, tal com heu explicat vosaltres en el preàmbul, no tenien els drets per fer-ho.
27: Bueno, però Millonarios és una lliga pirata presidida per un gàngster.
25: Que és amic de Bernabéu.
27: Que es diu Alfonso Senior.
7: És amic de Bernabéu.
27: Que és amic de Bernabéu. I que és un gàngster. Pensa que Alfonso Senior, anys després, va aconseguir, com a president del futbol colombià, que li otorgués la FIFA al campionat del món de l'any 86. I allò va ser tal desastre que un any abans la FIFA va dir això no es pot fer aquí, i el van traslladar a Mèxic. Però ell els havia enganyat i que sí, que aquí fotrem el Mundial. Bueno, és un personatge capaç de vendre qualsevol cosa.
0: Clar, perquè, Xavier, insistim, la fitxa federativa era de River, però el club propietat, entre cometes, en aquell moment de Di Stéfano era Millonarios de Bogotà. És a dir, s'havien d'entendre Millonarios.
27: Fins octubre del 54. I estem a l'estiu del 53.
25: Però una cosa és qui li pagava el sou fins al 54, però, en tot cas, un traspàs només es podia arribar a acord o negociar amb River Plate.
7: Això ha quedat claríssim.
25: I abans has preguntat, i com és que el Madrid va a Millonarios? La resposta del Madrid seria, i què? Ja, bueno, però ja, som al Madrid. I què? Doncs pues ho fem. Però és que la FIFA no ho permet. I què? I continuen endavant. És amb Millonarios.
0: Sona, eh?
25: Pensant en el pitjor dels casos pel Madrid, en el contracte que li ofereix el Barça de 5 anys fins als 54. Estem parlant de l'institut, estem parlant ara que estem a l'institut dels 53. Un any estarà a Madrid en cas que la FIFA canviés de parer,
0: sí,
25: i 4 anys al Barça. Sí? Per tant, un 20% del temps del contracte estaria amb el Real Madrid i un 80%
27: suposant
25: al Barça.
27: Que autoritzessin una cosa que la pròpia FIFA di que no és legal, però bueno,
25: imagina't que el Madrid els despatxos convence la FIFA de canviar la història.
0: Abans deia el Xavier, River va dir, d'acord, si el Barça no paga bé el Madrid... El Barça va pagar a temps?
27: El Barça va pagar exactament uns dies abans del primer plaç, del primer termini, i es va avançar completament en el segon termini per pagar-ho absolutament tot, que no hi hagués cap dubte que el Barça havia fitxat legalment. I River va emetre la carta preceptiva a la Federació Espanyola anunciant «Hemos concedido el pase de Alfredo Di Stéfano al Futbol Club Barcelona».
7: Per tant, tot estava en regla. Tot estava en regla.
27: Per tant... Tot estava en regla. I quedava només què fem amb aquest any. Llavors, el Barça... intenta parlar amb Millonarios, però per oferir-li 4 duros, perquè Millonarios sabia que l'únic club que legalment li podia vendre el seu any era el Barça.
25: Clar.
27: Perquè és el que el River li veu, no?
25: Sí, i el per tant, Millonarios el Barça... rep el fax, si es pot dir en aquella època, de River Plate dient, ep, el jugador aquest només pot anar al Barça perquè nosaltres, River Plate, hem arribat a un acord amb el Barça, amb ningú més. I els senyors de Millonarios, el president en aquest cas de Millonarios, continua negociant amb el Madrid.
0: I el Barça no paga res a Millonarios, eh?
27: El Barça negocia,
25: no paga.
27: Millonarios demana unes quantitats absolutament fora de mercat, però el Madrid va i les paga. El Madrid li va pagar a Millonarios per aquell any que no era legal, gairebé 2 milions de pessetes, 1,5 milions llarg. Si tens en compte que allò era per només uns mesos de Di Stéfano, el Barça va dir, nosaltres això no ho paguem, ni bojos. Però llavors Sènior es va plantar a Madrid, va arribar, va fer el típic acte aquell de la fotografia i tal i qual, i tota la premsa de Madrid, el Madrid ha fitxado a Di Stéfano, perquè havia firmat amb l'any aquest de Millonarios.
0: Però compte, estimats, el vol de Bogotà barra Buenos Aires... creuant l'Atlàntic és a Barcelona primer. És així? És a Barcelona, Frederic?
24: És així.
0: On s'instal·la Di Stéfano? Amb qui fa amistat? Crec que coneix a Cubal en aquest moment. Explica'ns com ha anat l'aterrada de Di Stéfano.
24: El club el deix a l'actual Avinguda Palace, a l'hotel que hi ha a Gran Via, sí, entre Passeig de Gràcia, cèlebre de tota la vida de Barcelona i Rambla Catalunya. I van passant els dies. Ell comença a entrenar i en les fotos que hem vist tots amb Samitier i ells dos... tant Kubala com Di Stéfano. Kubala ja s'havia recuperat de la tuberculosi, no s'havia retirat, havia tornat en plena forma perquè el seu físic era fantàstic, i comença una amistat entre ells dos. Fins al punt de que Kubala convida a ell i a la seva família, quan la cosa ja es va organitzant, a que vagin a la seva casa del carrer Duquesa d'Orleans.
0: A Torremat.
24: Val. Perfectament. Neix una amistat entre els dos i entre les dues famílies que encara dura avui, entre els fills de Kubala i les filles de Di Stéfano.
7: Però amb això, aquesta fotografia que comentaves, és aquesta que tots hem vist? O quan és aquesta fotografia?
27: N'hi ha més d'una.
7: N'hi ha més d'una de Kubala o de Di Stéfano?
27: Hi ha aquestes, entrenant-se a les Corts vestits del Barça.
25: Di Stéfano entrena
7: amb el Barça.
25: Samarreta del Barça.
7: Per tant, Di Stéfano està al Barça, tot i que el gàngster aquest del Millonarios està a Madrid dient que el Madrid ha fitxat a Di Stéfano.
27: I Di Stéfano, hi ha reportatges fotogràfics fets a Barcelona, de carrer, amb l'escut del Barça a la solapa, amb Kubala, en els monuments més destacats de Barcelona, passejant per Barcelona, i Di Stéfano amb l'escudet del Barça a la solapa, vull dir...
25: I proclamant que ell, evidentment, ve a jugar al Barça per Samitier, que ell només jugarà al Barça i que ell decideix on juga. No els clubs decideixen on jugarà, sinó que ell ha decidit jugar al Barça. Ho té claríssim.
27: Recordem que Di Stéfano és un personatge d'un caràcter molt dur, fins i tot a vegades verbalment molt agressiu, amb un caràcter molt, molt, molt fort, i que és lògic que fes declaracions d'aquest tipus. Jo juego donde yo decido. A mí no me dicen dónde debo jugar. Y yo jugaré donde me lleves a mi tier.
0: Important, que això només ho sabeu vosaltres. Di Stéfano era conscient de tot el que estava passant entre Barça, Madrid, Millonario, River, que ara vaig
25: depèn
0: al Barça...
25: Depèn dels dies i les setmanes que ens preguntis això del 53. Jo crec que en aquell moment, quan arriba a Barcelona i tot això que expliquen de Kubala i això, no. I saps qui ho té tan clar que no anirà al Real Madrid? La premsa de Madrid. El diari ABC, us sona l'ABC, que ara sí. Sembla que el president del Madrid no està molt content amb
7: la... No, no, no, no, no,
12: que m'he dado de baja.
7: No som els dado de baja.
12: No, no, no, no, no, no, no,
25: quan veuen que Di Stéfano està a Barcelona, escriu textualment que el Madrid jamás recurrirà a enrolar en él a indeseables de la categoria d'este trotamundos contratado por los millones del poderoso club catalán. El veuen tan perdut que diuen, anem a insultar, ja, escolta'm.
7: Bueno, una mica en la línia habitual, no? Ja anem a, anem a matar el personatge. I a partir d'aquí, bueno, ara explicarem una mica què és, però m'he quedat abans que heu fet un apunt de que el Madrid tenia molts més diners que el Barça.
27: Sí.
7: Per què?
27: Perquè estem en una època que els ingressos dels clubs només tenen un origen, que és els abonats i les entrades. No hi ha venda de samarretes, no hi ha televisió, no hi ha una cosa que al principi se'm deien ingressos atípicos, es van començar a dir. Tot això no existia. I el Madrid ja tenia el seu gran Chamartín, que en aquella època ja estava a punt de ser transformat en Santiago Bernabéu, però el camp era el mateix. Ja havia fet el Camp Nou, el va inaugurar el 47, i ja rebia unes escalarades impressionants cada vegada que obria...
7: Del Camp Nou del Real Madrid.
27: Exacte. I el Barça encara estava a les Corts amb unes limitacions d'ingressos. El Madrid tenia els calés per fitxar qui volgués, el Barça, si tenia que fitxar, posaven els calés als directius i després els anaven recuperant a mesura que es anava entrant calés durant la temporada.
7: Aquesta era la fórmula per fitxar Di Stéfano? És a dir, que els directius havien posat calés per fitxar Di Stéfano, eh?
26: I després, per pagar-lo, jo aquí vaig quedar... que ara es parla molt del concepte fair play financer, però expliqueu que els sous estaven limitats per la Delegació Nacional de Deportes i el Madrid s'ho salta per poder inscriure i fer llicències de futbolistes.
27: Bueno,
26: en el cas Di Stéfano.
27: S'ho saltaven tots. En el cas de Di Stéfano, el salt ja és històric per la diferència de les quantitats. És que aquest és un molt bon exemple de com funcionaven les coses a Espanya durant aquella dictadura, i afegiria que algunes encara funcionen igual, que és que hi ha molts reglaments, moltes prohibicions, moltes coses que no es poden fer, però que tothom les fa. Però el dia que dius, aquest me'l carrego, llavors dius, escolta, saps com aquella escena de Casablanca, del capitán Reno, que diu, que aquí se juega mentre li estan donant els calés?
7: Sí. Qué vergüenza. Doncs
27: pues això funcionava
7: aquí juega,
27: així. És a dir, els clubs feien aquestes trampes, tothom ho sabia, però si algun dia volien fotre, te les treien. Els directius pagaven amb divises que estava prohibit aconseguir-les i no passava res fins al dia que et deien ara farem una investigació perquè, a veure, com has pagat tu, Di Stéfano? D'on t'has tret els calés per pagar Di Stéfano? Està prohibit treure diners d'Espanya.
0: Tot això passava als despatxos i sembla, aquí hi ha una mica d'ambigüetat, si sabia o no sabia, ell ho explica l'any 99, aquest any sent Di Stéfano, com va viure tot aquest procés.
13: No, yo me estoy enterando ahora de muchas cosas que no sabía, ¿no? Porque lo que dije, manifesté anteriormente es que como se dice, ¿no?, vulgarmente, que el dueño del perro era yo, ¿no?, del can, era yo. Y resulta que el que menos sabía era el propietario. Por lo tanto, yo cuando... Menos mal que yo no había firmado contrato con ninguno. Ni con el Barcelona ni con el Madrid, que si no me expulsan del mundo. Menos mal que no había firmado nada yo. Porque este lío ya lo sabía el Barça, que yo le dije, hay que tocar a Millonarios. Y se demoraron, y entonces aprovechó el presidente del Millonario para avisar a Madrid de que el Barcelona me llevaba a mí al Barça. Y resulta que, claro, se metió Madrid en el medio, después viene todo el asunto este político que estoy escuchando yo, que recién ahora me estoy enterando de este panorama, y espero que me regalen este...
7: Sí, home, no
13: el cassette este para llevármelo para mi casa, para... Claro.
7: Probablement no hauríem de
13: fer. Por lo menos para que se orienten mis hijos y mi señora, ¿no?
7: Segur, no s'amoïni. No s'amoïni que li farem una còpia.
0: Les cares d'en Jordi i en Xavier Xaluque... Era, exacte, de Palau de la Música una miqueta.
25: Però és que fixeu-vos que diu una cosa que igual ho diu amb tota la bona fe, eh? Don Alfredo diu, però que el Millonarios es van trobar... Ja, però és que el problema és que és aquest. Que Millonarios, per molt que digués, que fes, que convencés, que pagués, no tenia cap autoritat, cap potestat reglamentària per traspassar Di Stéfano o per dir que es podia traspassar Di Stéfano a un altre club, en aquest cas al Madrid, sense l'autorització de River Plate.
7: Bé, tenim a Di Stéfano a Barcelona, vivint, bueno, primer a l'hotel Avinguda Palas, després a casa Kubala, bona
27: entrenant.
7: Amistat, entrenant, bona relació...
27: Juga alguns partidets amistosos, també.
7: Espera, que ara farem una pausa i resoldrem com queda catapultat Di Stéfano, o sigui, com es produeix el fet de que acabi a les files del Real Madrid. Ara ho expliquem.
14: Versió RAC 1.
22: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
1: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
14: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
16: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
17: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
16: Iaia, no dius pas podem tot?
17: Sí, que puc, sí, sí que puc.
18: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
28: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
28: Verisure.
29: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
30: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
29: Us hi esperem.
31: Mira, ja ve, recta final.
32: Mare de Déu.
29: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
33: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
34: Un autèntic bochorno.
30: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
29: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
30: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
29: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
7: Immersos avui en el cas Di Stéfano, el tenim a Barcelona, el Barça ha arribat a un acord amb River Plate, el Millonario està tocant el que no sona amb el Real Madrid, i ara anem a la segona part.
0: Efectivament.
7: Que és com és que la història fa, després d'aquest del que m'ha explicat, com és que la història ens situa a Di Stéfano guanyant un grapat de títols amb el Real Madrid.
0: En comptes de canviar la història del Barça i jugar amb Kubala, canvia la història per bé, evidentment, del Real Madrid. Ja s'entrena amb el Barça, a les Corts, veiem aquestes imatges de les quals parlava el Toni, samarreta del Barça, juga alguns partits amistosos, però en quin moment el segresten, com a Kini, i se l'emporten?
5: Sí, sí.
0: Què passa aquí?
27: A veure, aquí hi ha una cosa molt interessant, i és, abans hem parlat de que Sènior arriba a Madrid, i la premsa de Madrid obre els diaris d'informació general amb el Madrid ha fitxado a Di Stéfano. I llavors, aquell mateix dia...
25: El gran jugador, aquell que una setmana abans sí, era l'indiciable ja i el trotamunt. Ja clar, però també sí. Per la coherència de certa premsa de la caverna.
27: Llavors, aquell mateix dia, que això és un dilluns perquè la notícia la dona la hoja del lunes de Madrid, el president de la Federació Espanyola, que es deia Sancho Dávila, falangista, cosí de José Antonio Primo de Rivera,
5: i tant,
27: escriu una carta al que mana l'esport espanyol, que és el delegado nacional de deportes, que era el general Moscardó. I li escriu una carta, que aquesta, en el llibre que vam fer, no hi és perquè la vam descobrir posteriorment, però que és vital, on li fa un resum, Di Stefano River, Di Stefano Millonarios, este d'aquí, de l'Egona, diu, hoy ha llegado a Madrid el presidente de Millonarios, la premsa vende esto como si fuera el acuerdo de España con Estados Unidos, per fer-li veure, diu, això és una bogeria, diu, y todo lo que tiene el Real Madrid es papel mojado. I això li diu el president de la Federació Espanyola al delegado nacional de deportes. El senyor que dirigeix el futbol espanyol, que els reglaments més o menys se'ls deu haver llegit, li explica a l'altre, escolti, que això teníem...
7: I, paper mullat.
27: I tenim un conflicte, perquè el Madrid diu que l'ha fitxat amb una cosa que no té cap valor i el Barça també diu que l'ha fitxat amb el contracte amb River. Què fem? I aquí és on comença el que vosaltres preguntàveu. Com és possible que sí. aquest tio aparegui a Madrid? Doncs aquí es comença a moure tota una sèrie de forces polítiques i institucionals de l'estat espanyol per forçar el Barça a o bé compartir Di Stéfano o bé cedir directament els drets que havia adquirit. Perquè és que legalment, si el Barça no ho feia, no podia jugar al Madrid. El Di Stéfano era del Barça. Necessitaven que el Barça...
7: Doncs, ara ens explicareu...
25: En el pitjor dels casos hagués continuat un any més a Millonarios fins a acabar aquest contracte del 54...
27: Cosa que Di Stéfano no volia
25: que
27: fer.
25: Que no volia, i després anar al Barça.
0: Important, la gent es deu preguntar, però qui hi havia al volant a Can Barça? Samitier va negociar, però el president, Enric Martí Carretó, que després és Carreto, ara ho explicarem, a quin paper hi va jugar i per què no el va poder retenir de cap manera?
25: Perquè abans parlàveu de divises, no? De divises i importació, però és bueno, una persona, un empresari important del tèxtil, a la qual, si el govern de Franco li retirava les potestats...
7: Això qui? El president, perdona.
25: El president del Barça, Carreto. Enric Martí. Mm. Li retirava la capacitat d'obrar, d'importar, exportar el cotó, els cupons, les divises, se li acabava el negoci.
27: El negoci d'ell i dels seus socis, no era un negoci només d'ell.
25: El llibre...
27: Arruïnava diverses famílies, per entendre.
25: En el llibre vam parlar amb familiars del president del Barça, de l'Enric Martí, d'aleshores, i es diuen, en una reunió a Madrid, imagina-vos l'ambient, li llancen una frase, al final per convèncer el que, escolta, tampoc ara, pel cas de Stéfano, hem d'arribar tots a un acord. I li diuen, Martí, sea usted sensato que tiene familia. Això li diu una màxima autoritat de l'esport espanyol.
7: Però arriben a proposar, allò que sempre s'explicava, que jugués un any al Madrid, un any al Barça...
27: Sí, aquest és el primer
7: aquesta
27: acord.
7: Aquesta proposta...
27: L'acord que firma Martí Carreto...
7: Ah, i la firma.
27: És,
25: i el primer al Madrid, per ser
27: de
25: cas.
27: És el primer any al Madrid, segon al Barça, tercer any al Madrid, que això recordo que Di Stéfano deia, però d'esto nunca se habría hecho. Diu, ¿cómo voy a ganar yo la Liga con el equipo A y no jugar la Copa d'Europa l'any siguiente porque ya no estoy en el equipo A, estoy en el B? Diu, esto... El mateix Di Stéfano deia, és impossible que es compleixi. Llavors, dintre d'aquestes...
7: Però això es va arribar a signar, aquesta proposta?
27: Sí, sí,
7: proposta,
27: això es va signar.
7: I es porta... es va signar perquè el president del Barça...
27: El
7: que acabeu d'explicar...
27: El tanquen en una habitació amb el delegat de la FIFA a Espanya, que és un espanyol que havia sigut president de la Federació Espanyola, amb el president de la Federació Espanyola, amb un telèfon que va trucant Moscardó cada 10 minuts dient «Esto está cerrado o no está cerrado?» i anava trucant, i al final el fan firmar aquell paper.
7: Aquest pacte.
27: Aquest pacte.
7: Perquè el pressionen que si no, no tindrà cotó
27: bueno,
7: per
27: no.
7: la seva...
27: Les pressions són... Tenim la pressió dels cupos per comprar el cotó. Si no podies comprar el cotó a l'estranger, les teves fàbriques anaven...
7: Totalment d'acord.
27: El pressionen i li ensenyen la foto del delegat que va enviar el Barça a River entregant el xec per comprar per el fitxatge de Di Stéfano i dient-li de dónde han sacado estas divisas. Està prohibido treure
7: sacar
27: diners,
7: divises.
27: Treure diners d'Espanya. L'amenacen amb això. L'amenacen també amb un altre punt molt interessant. Tot el tema de les divises, a Espanya hi havia un organisme que es deia Instituto Español de Moneda Extranjera. Perquè ens entenguem, en aquella època, fins i tot per dir que jo em vull subscriure a una revista estrangera i haig de pagar en francs francesos, havies de fer un document, enviar-lo a l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera i te l'autoritzaven. Fins a aquest nivell. Ara imagina't per treure 4 milions de pessetes o dòlars, perquè es devia pagar en dòlars. Doncs bé, el president de l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera, des dels anys 40, és directiu del Madrid. I quan aquest plega i el substitueixen, el Madrid el substitueix, plega aquell i fa entrar el nou director. O sigui, el té allà a la Junta, Bernabéu, aquest senyor. I Bernabéu sempre jugava amb totes les cartes marcades. Tenia una directora.
7: Una... Sí, no, ja ho pots dir, ja ho pots dir.
0: I tant.
7: Bueno, si fa no fa com Florentino Pérez.
27: Bueno, tenia una directiva que ja sabia...
7: Al final, el pelot a l'estilla.
27: Tenia militars, perquè necessitava estar bé amb els militars. Tenia un parell d'altíssims càrrecs de la banca, perquè cada vegada que necessites un crèdit no calia que el anés a demanar.
7: No, és, sinó que, escolta, és la història repetida.
27: Tanto, tenia un especialista en la noche madrileña, perquè quan arriba sènior a firmar, la nit abans se l'emporten de juerga per todo Madrid. I això ho tenim certificat, eh? Sí, exacte, a
5: la biblioteca.
27: Tenia tots els elements que pogués necessitar per moure el que pogués interessar-li en aquell moment. Llavors, Martí Carreto està absolutament envoltat de pressions, truca al seu advocat personal, que és el vicepresident del Barça, Narcís de Carreras, i Narcís de Carreras li diu: Martí, no firmis res, que agafo el primer avió i vinc a Madrid. Narcís de Carreras tenia els seus contactes al règim. Diguem-ne que home d'esquerres no era. I Martí Carreto no resisteix, i quan arriba Narcís de Carreras a Madrid, Martí Carreto ja ha signat la cessió al Madrid. Fixeu-vos, que el que està cedint és a l'any del Madrid segueix sent del Madrid, i els anys del Barça ens els partim a mitges. Vull dir, és un engany.
0: I tant.
27: De fet, el que passa és que quan Martí torna a Barcelona i ho explica, dimiteix tota la junta del Barça.
3: Clar, això s'anava a dir. No hi ha divisió
27: pleguen,
3: blaugrana.
27: Pleguen
4: tots. Diuen que Di Stéfano que es quedi al Madrid. Dos apunts, però mentre això arriba a una transcendència tan important que el Moscardó n'informa personalment a Franco enmig d'un Consell de Ministres.
0: Això s'eleva a Franco,
4: S'eleva a Franco. Em sembla que és a Sant Sebastià, el Consell de Ministres. I encara uns dies abans que això passi, davant de la possibilitat que no se'n surtin, tot i això que també has explicat, de tenir persones en tots els entorns de poder, per entendre'ns, la Federació Espanyola, el 22 d'agost, emet pel matí, important el matís del matí, un decret que diu que a partir d'ara els jugadors professionals de futbol estrangers no poden jugar a Espanya. I el Barça diu, que en el cas Di Stéfano, en el cas, més ben dit, de l'Alfredo Di Stéfano, us hem enviat la informació que hem arribat a un acord uns dies abans, crec que el 15 d'agost. I la Federació diu, ostres, doncs no trobem els papers. I a la tarda, del 22, truquen, sí, ja els hem trobat. Els hem entrat ara a registre a la tarda, esteu fora. Si no podrà, que això... És a dir,
27: en plena història d'aquesta,
0: sí.
27: La Federació diu... No es poden fitxar estrangers al futbol espanyol.
3: En aquell moment
27: va fastidiar diversos clubs. L'Espanyol tenia un jugador a mitges, perquè estem a l'estiu, és el moment dels fitxatges. El Valladolid en tenia un altre, tots van posar el crit al cel. Va dir, no hi ha estrangeros en Espanya. O sigui, Di Stéfano ja no pot jugar. Llavors, el Barça fa, com explica ell, intenta demostrar, escolti, que és que l'hem fitxat abans del decret. I se n'enriuen d'ell i li diuen que ni parlar-ne, que els papers acaben d'arribar ara i que vostès estan fora de termini i no pot jugar.
4: Els jugadors fitxats a partir del 22 no tenia fetes retroactives.
27: I espera't.
4: Per tant, el Barça hagués pogut inscriure a Di Stéfano.
27: Llavors, el Barça entra en negociacions amb clubs estrangers per vendre-li Di Stéfano, perquè el Barça ha pagat 4 milions. Què fa amb un tio que no pot jugar i que li ha costat 4 milions? Negocia amb la Juventus i amb un equip portuguès. I la Federació Espanyola li envia un burofax de l'època dient... Prohibido negociar con Di Stéfano con ningún club estrangero.
4: Us arruïnarem.
27: Li impedeix... És que penseu que podien fer el que volien, A nivell de normatives, ara ens sembla, però això ho podien fer, el que volguessin.
0: Canviava el segon, la normativa, pràcticament.
27: Feien el que els donava
0: a la carta.
27: I li prohibeixen al Barça vendre Di Stéfano. Li prohibeixen que el faci jugar amistosos.
0: Que enfàstic.
27: Perquè el anava fent jugar, això sí, per precaució, mai vestit del Barça, anava a jugar a la Festa Major, va anar de Palafrugell i jugava amb el Palafrugell, per entendre'ns. Va anar a la Festa Major del Masnou, aquest partit és molt bo, és veraneantes contra residentes. I amb un cartell, que el tenim també, veraneantes reforzados con César Kubala i Di Stéfano. Vamos, jo hi vaig demà mateix.
7: Home, jo també.
0: Aturem-nos aquí, perquè hi ha un document sobre...
27: Però això li prohibeixen, també.
0: El partit d'un estiu a Palafrugell, se'n recorda mitges, però sí, ho té molt present. Di Stéfano, aquest any 100, l'any 99.
6: Yo estuve el año pasado, hace dos años, en Peratallada, y fui, estaba dominando, y iba con mi familia, y fui a dar una vuelta a conocer el pueblo muy bonito, toda la región de Gerona. Y resulta que voy a un bar y estamos jugando a la baraja y aparece un señor, me dice, Alfredo, dice, ¿cómo está? Yo juego con usted. Y yo, ¿dónde? Y dice, aquí en Palafrugell. Y efectivamente, jugaba de extremo izquierdo, muchacho joven. Y resulta que le digo, no me acordaba. Y entonces saca la cartera y tenía una foto del partido que me la dio. Y yo no me acuerdo cómo se llama, era extremo izquierdo.
0: Turró, sí. Turró.
6: ¿Eh?
0: Turró.
6: ¿Turró?
0: Sí, Turró.
6: Bueno, un saludo para él.
3: Molt bé, doncs una salutació per a Turró.
0: Sí, sí, va jugar a Palafrugell. Mira, una pregunta que em feia abans el García Luque, que vol que li
27: perdona,
0: fem...
27: Perdona, perdona. Tornant de Palafrugell, sí, allò funcionava així, eh? Di Stefano el pujaven a un cotxe particular, amb el Samitier, crec que hi anava Nicolau, Casaus també,
0: oh!
27: I un altre, i agafaven el cotxe i tornaven. No es van matar de miracle.
0: Què dius?
27: Se'ls van espatllar els faros del cotxe... Hosti. I es van sortir cap al barranc i van xocar contra aquelles pilones de ciment que protegeixen precisament aquestes coses. Vull dir, es va salvar la miracle, allà s'acaba el cas Di Stéfano. No hi hauria llibres, sí, sí, no hi hauria...
7: Ni Casaus.
0: No, sí, i en ple, com Lady Di, que estava sí, en boca de tothom, i, pam, i es va acabar en sec. Bé, per tant, comença, per resumint, ja comença la temporada 53-54 amb Di Stéfano, amb tots els efectes, jugador del Real Madrid. Passi el que passi.
4: Permet amb un apunt. Al moment que fitxa pel Madrid, la Federació Espanyola diu, ai, no.
0: Ja se puede.
4: El decret aquell del 22, no.
27: Anulado.
4: Anulado.
0: Ja es pot jugar.
4: Sí que es pot. Sí, sí, ara sí.
0: Ara ah! I atenció, ara aquí això farà
4: això
0: mal.
4: Això és així, no?
7: Este, però
4: sembla és, que sigui molt còmic i digues...
27: És un cas per fer una pel·lícula o una sèrie documental. No,
4: mira, està tot documentat, que, això.
7: Quants casos són per fer... Però això és que és supercinematogràfic, és un escàndol.
27: Amb tot això hi ha una quantitat que ens ho hem saltat perquè és que si no és inacabable. Però hi ha, per exemple, un dels enviats del Barça per negociar és Ramon Trias Fargas. Aquest senyor viatja a Colòmbia a fitxar a Millonarios. I se n'adona que les trucades telefòniques estan intervingudes. I a partir d'aquí, per això et dic que és de sèrie documental, el Trias Fargas fa arribar al Barça un sistema de claus secretes. Di Stéfano serà tal paraula, Millonarios serà tal altre...
3: Telegrames, no? És el
27: tot,
3: que...
27: Sí, per enviar telegrames, sí, etcètera.
4: Per no parlar d'Alfredo Di Stéfano.
27: Perquè no se sapigués si parlava de diners, si parlava d'això. Vull dir, imagina't... No, no,
4: o un altre, un enviat de Bernabéu, crec que els aporta, ve a Barcelona, aconsegueix entrevistar-se quan el Di Stéfano estava al Barça,
0: sí,
4: diguéssim,
0: sí, sí, sí, sí,
4: amb un hotel, per dir-li, escolta'm, volem que vinguis al Madrid... I es treu, sense cap mena mania, un sobre farcit de bitllets importants de pessetes perquè vagi només a Madrid a fer-se unes fotos
27: a passear-se per la Castellana. Un reportatge que farem, i li treu un sobre, un feix de bitllets, que Di Stéfano l'engega i diu, jo no vull això, no, sí, sí. No m'interessa. Això va ser a l'hotel Regina.
0: Reportatge, sèries documentals, tenim l'exclusiva que aquests dos senyors que tenim aquí davant, el Xavier García Luque i el Jordi Finestres, després de 20 anys del cas Di Stéfano, que és el llibre que escriviu, amb informacions noves que heu trobat, hi haurà una reedició del llibre... que veu fer. No sé si es podia dir o no, però...
7: Ja ho has dit. No, és que ja ho has dit.
27: Ja ho has dit.
0: S'ha de dir, no. Dic perquè...
27: Fem una mica...
7: Exclusiva.
0: No, fem una mica de caliu, però, evidentment, abans hem dit, escolta, això què? Tu digues. Doncs, escolta, vosaltres mateixos, fins on podeu avançar?
4: A veure, en 20 anys hem trobat més coses, com això que explicàvem d'aquesta carta i tot plegat. Home, 20 anys ja són uns anys, perquè és un llibre que crec que vosaltres mateixos, per la documentació, us ha costat una mica de trobar, perquè diguéssim, no el trobes a les llibreries. Per tant, la voluntat és, després de continuar sempre amb la història, d'actualitzar-la, de corregir-la el que s'ha de corregir, i sí, sí,
7: a veure. El podeu, després de quants anys? 20?
27: 20 anys.
7: El podeu actualitzar, és a dir, heu trobat moltes més coses, és a dir, incorporareu coses que fins ara no se sabien? Xavier?
27: Podem incorporar, a veure, sobretot...
7: O coses que heu trobat. Sí.
27: Sobretot aquesta carta de Sancho d'Àvila, això és espectacular, però, per exemple, també hem trobat... Perquè, dius, en el llibre expliqueu moltes coses, i això com és que no s'havia explicat mai? Bueno, perquè ho van prohibir. Llavors hem trobat les notes oficials de censura indicant està prohibido hablar de Di Stéfano excepto en su actividad deportiva con el Real Madrid. Vull dir, d'un dia per l'altre, un tema que durant l'estiu ha sortit a tota la premsa de Madrid, de Barcelona, de tot arreu... Ni una paraula. No es torna a parlar del cas Di Stéfano. I així passen els anys, i passa el que ara explicarà el Frederic, el dia que Di Stéfano i Kubala van jugar junts a Barcelona.
7: Què va passar?
1: Ja només un apunt abans, que la censura aquesta imparava, la gent de Barcelona estava molt cremada en el tema, perquè era una alcaldada, una tupinada absoluta de la dictadura, i hi ha un radiofonista i dibuixant, Joaquim Muntanyola,
7: sí,
1: que fa un programa a ràdio, de ràdio, tenia un programa, i va anunciant, demà explicarem tota la veritat, en castellà, clar, a l'època, del cas Di Stéfano. Demà explicarem tal. I arriba l'hora de la veritat i diu, i ara us explico la veritat del cas Di Stéfano. Calla. Durant un minut, silenci absolut, torna a agafar la veu i diu, Fins aquí tot el que puc explicar del cas d'Estefano. I tothom va entendre perfectament què passava allà.
0: Frederic, deia el Xavier García Luque, Kubala i Diestéfano van arribar a jugar junts.
1: Sí,
0: qui ho devia
1: hi ha el partit de la frustració, el partit del trauma per una generació de barcelonistes, que és el 26 de gener del 55, que per celebrar, que també té conya, l'aniversari de que fos alliberada Barcelona, juga una selecció de Barcelona contra el Bologna, un gran equip aleshores italià. I a la mitja part ja va, el marcador és de 6-1. I Kubala i Di Stéfano, acompanyats per Bassora, Villaverde i Moll a la davantera, fan un recital absolutament prodigiós, tant que la segona part ja s'obre. I la gent va sortir d'allà, per una banda, fascinada de com jugaven, enlluernada, i per l'altra, absolutament deprimida, perquè, clar, tothom sabia de...

0: Daríem d'això. Mira una dada. Quan Di Stéfano arriba al Madrid, el Madrid només ha guanyat 2 vegades la Lliga en tota la seva història. És el 5è equip d'Espanya amb lligues guanyades. Va per darrere, i bastant per darrere, del Barça, de l'Atleti de Madrid, de l'Atleti de Bilbao i del València. És un equip que té els calés, però no té els èxits. Di Stéfano arriba al Madrid, per cert, amb 27 anys, i juga fins als 37, 11 temporades consecutives.
1: Ha estat aquella època,
0: Amb 11 temporades consecutives, el Madrid guanya 8 vegades la Lliga. Aquell que només en tenia 2 i eren de l'època de la República, en guanya 8 vegades la Lliga. 5 vegades la Copa d'Europa. Di Stéfano guanya 2 vegades la pilota d'or. 5 vegades el Pichichi. A més, era un, i això és un gran mèrit d'ell, era un professional absolut, que es cuidava, a diferència del que s'ha explicat, i és cert, de Kubala, es cuidava moltíssim. Quan Di Stéfano debuta al Madrid, juga 171 partits de Lliga consecutius sense perdre's ni un minut, perquè allà jugaves 90 minuts, no hi havia canvis, Saps el que són 171 partits jugant sempre, sempre, sempre, sempre, mai lesionat, es cuidava d'una manera espectacular. I a més, i aquesta és una altra part que n'hi hauria per fer un altre llibre, va ser un futbolista molt protegit pels àrbitres. Tocar Di Stéfano era molt perillós per qui ho fes. Expulsar Di Stéfano, que era d'aquells que insultava durant els partits i que pagava, quan algun marcador li anava dur, ell s'hi tornava. No hi havia ningú que s'atrevís a arbitrar, a expulsar. I acabo amb això.
1: Ens han dit això en
2: Pitar. Com a Oregon Negreira.
3: Pues no, i aquí...
0: L'única vegada que jugant al Madrid un partit de Lliga per barallar-se amb un contrari els van expulsar tots dos, a ell i l'altre, en aquella època això eren 4 partits, no és com ara. I si reincidies eren 8 partits. Bé, li tocaven 4 partits a ell i 4 partits a l'altre. Sabeu quina va ser la sanció? 0-0 i un mes a l'àrbitre per haver-lo expulsat.
1: No s'hi falta nada más. Bravo. La veritat del cas de Stéfano, i molta atenció amb la reedició, hi ha molts capítols encara per
2: aquí. Sí, amb moltes ganes de tornar-lo a llegir.
1: De veritat, moltes gràcies, Frederic, Jordi, Finestres i Xavier García Luque.
2: Gràcies als tres.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Fantàstica, moltes gràcies. Ara tornem i saludarem Bayonista.
5: RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
6: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed.
7: Descobreix com 3 grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites.
6: Entrades a casabatlló.cat. Promoció 2x1 per a residents.
8: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
9: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
9: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
12: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
13: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
15: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
14: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
15: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
3: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats

0: fabricats a xarcuteria premium i celler.
1: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
2: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
3: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
2: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
3: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
4: Les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Un home de 60 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el fessin fora del local on tenia el seu negoci, una sabateria on, segons els veïns, hi passava tot el dia. Ho hem sabut aquesta tarda i, de fet, a aquesta hora s'ha convocat una concentració d'urgència al municipi. Es dona el cas, recordem, que fa 3 setmanes l'Olga també es va suïcidar a l'Hospitalet arran d'un desnonament 5 mesos abans. De seguida anirem en directe a l'Hospitalet de Llobregat per saber-ne els detalls. Una notícia que arriba en plena negociació pels decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés. De moment, el més calent, però, és a l'Aigüera, tot i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que acabaran tirant endavant.
2: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: Ara bé, de moment només el PP i Vox han assegurat que hi votaran en contra i Bildu que ho farà a favor. La resta mantenen la incògnita. Veurem què passa doncs divendres al Congrés. Mentrestant, a casa nostra, Salvador Illa vol endurir el Codi Penal per la tinença d'armes blanques i de foc. La proposta es votarà primer al Parlament i després es traslladarà al Congrés perquè s'aprovi allà, per saber quins efectes podrien tenir aquests canvis. En temps de tertúlia avui trucarem l'expert en seguretat Amadeu Recasens. D'altra banda, demà es farà l'última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol durant l'1 d'octubre, 9 anys després de tot plegat. Avui els Mossos han donat la raó a la policia i han assegurat que no apuntaven a la cara de l'home. I atents també tots els qui conduïu, perquè demà entra en vigor el nou reglament de circulació amb alguns canvis. Els més cridaners són els que afecten els patinets, que no els podran conduir menors de 15 anys, els motoristes, que no podran portar xancletes, i els conductors, que quan avancin els ciclistes hauran de reduir encara més la velocitat. I el Regne Unit, el primer ministre, obre la porta a un possible retorn a la Unió Europea. Andy Burnham ha admès que el Brexit no els ha acabat de sortir bé i que s'estan plantejant diverses opcions. I pel que fa al temps, atenció, perquè Martí Oliveres, demà podrien tornar els aiguats en alguns punts del país.
3: Sí, demà durant el dia ja descarregaran amb ganes a diferents punts del país, sobretot a partir del migdia al Pirineu i Prepirineu, la Catalunya Central i també al Camp de Tarragona. Però la situació es podria complicar especialment de cara a la nit a les Terres de l'Ebre amb un episodi de pluges torrencials que podrien acumular puntualment més de 200 litres per metre quadrat en poques hores i que s'allargaria fins divendres. De moment, a aquesta hora ja plou amb ganes, fins i tot entre l'Ebre i el Camp de Tarragona, i també hi ha xàfecs a Ponent i al Pirineu.
1: Doncs de seguida tot amb més detall. Ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: La crisi immobiliària torna a ensenyar la pitjor cara. Com dèiem, un home de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat abans que el desnonessin del seu negoci. Es tracta d'un home de 60 anys que era sabater i que en els propers dies havien de fer fora del local comercial on treballava, al barri de la Florida. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen. El digital El Món assegura que l'home hauria deixat una nota escrita informant que se suïcidava perquè no tenia capacitat per aturar el desallotjament.
4: Els Mossos confirmen que aquest matí un amic de la víctima ha trucat al 112 en veure que feia 2 dies que la persiana del local estava a mig aixecar. Un cop hi ha arribat la policia i han trobat el cadàver. De moment, però, no ha transcendit qui era el propietari del local. El cas arriba just una setmana després que se sabés que una altra veïna de l'Hospitalet de Llobregat, l'Olga, també es va suïcidar mesos després que la fessin fora de casa. La dona tenia 2 filles.
1: Doncs anem en directe a l'Hospitalet de Llobregat, on a aquesta hora el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat a la premsa d'urgència. Allà hi ha l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bon vespre.
5: Bon vespre. Sí, de seguida donaran més detalls. El que sabem fins ara és que en aquest barri de l'Hospitalet els veïns estan en estat de xoc, encara no s'expliquen com ha pogut passar això. Aquesta tarda molts passaven per davant del local, que està al número 79 del carrer Martí Blasi, i quan s'assabentaven de la notícia la resposta era d'incredulitat i molts deien: ostres, doncs li vaig portar les sabates i encara les té, de fet, perquè me les reparés. La majoria no sabien que el volien fer fora del local, només el seu cercle més íntim i també algun dels veïns del bloc, que coincideix que és del mateix propietari, que té tot el bloc sencer. Una d'elles, la Virgínia, ens explicava fa pocs minuts que el Javier havia de deixar el local el 5 d'octubre.
6: Le pidieron para que desalojara el día 5 de octubre. Claro, y no te dan un margen ni siquiera para poder conseguir otra cosa. ¿Dónde te llevas todas tus cosas? Una persona de 60 años durante toda su vida, prácticamente, bueno, toda su vida no, pero se ha dedicado a esto. Y llevaba 6 años trabajando en su local y que vengan y te digan, ¿tienes que dejarlo?
5: El que ens expliquen era que Ell tenia el seu pis, només treballava en aquest local, però que allà hi feia pràcticament tota la seva vida, perquè s'hi passava tot el dia i era on tenia molts amics. De fet, quan va saber que el feien fora, ens explicaven que deia que no trobava solucions perquè no es podia imaginar anar a un altre local, perquè no es podia imaginar marxar d'allà. Ho deia també a RAC1 la Corina.
7: Estábamos poniéndole una velita a nombre de él, se nos comenzó a acercar gente que nosotros, estando aquí, no los conocemos. Y comenzaron a decirnos, es que yo hablaba con él, es que yo me juntaba con él. Entonces me di cuenta que al final él se llevaba con un montón de personas. Entonces lo que tal vez él en su casa estaba solo, él tenía compañía aquí. Es lo que justo estábamos hablando, de que tal vez no era el lugar donde él dormía, pero este era su hogar.
5: Ara, davant del local on treballava, hi han encès una espelma, hi han col·locat una rosa blanca i també una cervesa i un cigarro, que és el que fumava i bevia amb els veïns quan parava de treballar. A aquesta hora estem pendents que el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya doni més detalls sobre aquest cas.
1: Doncs estarem pendents també d'aquestes explicacions. A qualsevol qüestió d'última hora, Eulàlia també ens ho fas saber. Fins ara, gràcies.
5: Fins ara.
1: I en aquest context, en espera de saber si els decrets d'habitatge reben l'aval del Congrés, demà hi ha previstos dos desnonaments més a la ciutat de Barcelona. Un afecta una família del barri de Trinitat Vella i els seus quatre fills, i el segon és el d'una dona en situació de vulnerabilitat que viu al barri de Sant Andreu i que mostra una altra cara del mercat de l'habitatge, la informalitat. La dona estava pagant un lloguer des del 2017, però el propietari no li havia fet cap contracte. L'acord era només verbal. El sindicat de llogateres ha fet una crida a concentrar-se a partir de 8:45 del matí davant l'immoble al carrer Utger per evitar el desnonament. Aquesta tragèdia a l'Hospitalet, que arriba justament a les portes de la possible aprovació al Congrés de dos decrets que precisament prohibiran els desnonaments fins al 2030. Avui s'ha publicat la lletra petita dels textos, però aquest moviment tampoc aclareix la votació clau de divendres al Congrés. La majoria de partits encara no volen posicionar-se clarament i, per tant, no avancen el sentit del seu vot. Ara de seguida us expliquem com evolucionen les negociacions, però abans repassem què diuen els dos decrets sobre habitatge, les dues de les mesures estrella, que són les que tenen a veure precisament amb el lloguer.
4: La pròrroga forçosa de 2 anys dels contractes de lloguer és una mesura temporal i d'emergència. Només s'aplica als contractes que s'acabin abans del 31 de desembre del 2028. Per exemple, un contracte que venci demà, el llogater tindrà dret a demanar que li renovin el contracte 2 anys més, any a any, mantenint les mateixes condicions amb un màxim d'augment del 2%. I l'altra mesura és la renovació automàtica dels contractes de lloguer per convertir-los en indefinits. És la mesura que s'inclou en el segon decret. Estableix per llei que els contractes de lloguer renovin automàticament cada 5 anys, excepte si alguna de les parts notifica el contrari, avisant amb 6 mesos d'antelació. Si el propietari diu que no, haurà d'indemnitzar el llogater, excepte en alguns casos. Per exemple, en el cas que el propietari necessiti el pis per ell o per un familiar, o també s'estalviaria pagar si, per exemple, el llogater té un altre pis al municipi que podria fer servir.
1: I també és important saber què diu exactament sobre els desnonaments que queden prohibits fins al 2030. No es pot fer fora de casa seva les persones vulnerables si no tenen cap altre lloc on anar a viure.
4: En el cas que els propietaris del pis siguin grans tenidors, la prohibició és automàtica, però també hi ha excepcions per evitar ocupacions i evitar afectar petits propietaris. Les autonomies s'hauran de fer càrrec del pagament al propietari de les quotes pendents, i el decret també veta durant 2 anys la compra d'habitatges per part de fons d'inversió amb finalitats especulatives. En concret, els prohibeix adquirir immobles per sota del 70% del seu preu de mercat.
1: Els experts en habitatge tenen dubtes sobre la lletra petita d'alguna d'aquestes mesures, per exemple, en el cas de desnonaments en habitatges de petits propietaris. La professora Gemma Cavaller de la Universitat Rovira i Virgili es mostrava escèptica.
8: L'administració hauria d'oferir aquesta alternativa habitacional i, a més, s'hauria de fer càrrec del deute pendent que pogués haver per a satisfer-lo al propietari arrendador. Llavors, bé, em planteja el dubte, no?, de si tenint en compte aquestes dades de morositat, doncs com es podria fer front, no?, d'on es traurien aquests fons per pagar els propietaris.
1: Cavaller, ho deia aquest matí al Món RAC1, el primer decret també inclou altres mesures de tipus fiscals i ajudes.
4: Una, que els pisos turístics passaran a tributar amb un 10% d'IVA. En habitatge protegit s'aplicarà un IVA super reduït reduït del 4% per les empreses que construeixin habitatge de promoció pública. També preveu bonificacions en l'IRPF per a aquells arrendadors que mantinguin o abaixin els preus, préstecs de fins a 50.000 euros a interès zero per la compra del primer habitatge i ajuts per pagar el lloguer per famílies amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros.
1: Tot això ara, però s'ha de negociar. El govern espanyol té 36 hores encara en què juga la legislatura. Els únics partits, però, que s'han posicionat clarament són el PP i Vox en contra i Bildu a favor. Però a l'hora de la veritat, Pedro Sánchez necessita el suport de tots els partits de la investidura i l'únic marge que té, que pot tenir, són 4 abstencions. I aquí torna a entrar en joc també el paper de Junts, el partit que decanta la balança, els de Carles Puigdemont, que adverteixen que els decrets no els convencen, però a diferència dels últims mesos, la crítica no és ferotge. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
9: Sí, Junts aquest cop no estalvia crítiques a la forma i al fons dels decrets, adverteixen que no resol el problema, però tampoc anuncien el no, com sí que han fet amb altres projectes. És més, posen en valor la negociació amb el PSOE, tot i titllar els decrets d'aquesta manera que diu Míriam Nogueras.
10: Decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest reial decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. Aquest reial decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i tampoc protegeix a les famílies.
9: I l'ha contestat directament Pedro Sánchez demanant altura de mires.
11: Hi ha uns muchos meses trabajando. Hemos incorporado muchísimas de las medidas que también ese grupo parlamentario junto con otros muchos plantearon para resolver la emergencia habitacional que sufren muchos ciudadanos en nuestro país. Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos es que tengamos esa dosis de responsabilidad.
9: El president espanyol també ha afegit que es mostra confiat en l'aprovació dels decrets. El Partit Nacionalista Basc, que sovint coincideix en vot amb Junts, no anticipa en aquests moments el que votarà, demana paciència fins demà i des de Podem admeten que estan pendents del que votin aquests partits per decidir també el seu vot. Podem criticar el decret i molt, però també explica en privat que no pot decaure.
1: De fet, en menys, més o en menys mesura, tota l'esquerra posa traves a la tramitació d'aquests decrets. Esquerra Republicana fins i tot ha entrat en contradiccions amb declaracions oposades entre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. El president del partit ha deixat clar el suport, el sí als decrets a primera hora.
12: Nosaltres votarem que sí, ja ho he dit. Nosaltres votarem a favor de totes aquestes mesures. Sí, sí, votarem que sí. Ara, ens sembla insuficient, clarament insuficient, i no va a l'arrel de la qüestió. La qüestió és molt més àmplia i exigeix moltes més mesures i exigeix mesures molt més ambicioses.
1: Això, com deia Oriol Junqueras, però és que un parell d'hores més tard, Gabriel Rufián l'ha matisat.
13: Votan a favor, claro, de los dos decretos.
14: Sé que desde Barcelona se dice eso.
15: ¿Quién ha dicho eso hoy a la mañana?
14: No. Vamos a revisar hasta la última coma.
15: ¿Tú no ratificas entonces?
14: No, no.
15: ¿Contradices de Junqueras?
14: Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
1: Déu-n'hi-do. Sí, com sigui, el primer decret sobre l'habitatge entrarà en vigor aquesta matinada, però podria passar que només estigui un dia i mig en vigor. Per això sumar, esperant els llogaters, aprofitar aquesta finestra d'oportunitat que s'obrirà demà, també des de Madrid, Adrià de las Heras.
16: El govern espanyol diu que no ha sortit a perdre, però pel que sigui, alguns ministres ja es posen en els pitjors escenaris abans que el voti el Congrés. Aquesta matinada entrarà en vigor el primer decret i el ministre de Drets Socials, Pablo Bustindú, hi anima els llogaters a demanar la pròrroga dels contractes que acabin abans del 2029. Així s'allargaran amb les mateixes condicions que tenen ara.
17: La pròrroga de los alquileres ya está en el BOE y a partir de mañana se puede pedir. Es una pròrroga reforzada, que incluye todos los contratos que acaben hasta final del año 28. Digo esto porque afecta a 5 millones de compatriotas que pueden, desde mañana mismo, solicitar la renovación por 2 años de su contrato de alquiler en las mismas condiciones que tienen ahora.
16: El primer decret entrarà en vigor demà, però el segon ho farà divendres, just el dia de la votació al Congrés. Això vol dir que potser tindrà efecte només durant unes hores.
1: I el PP, com era previsible, ja ha dit que hi votarà en contra. Alberto Núñez Feijóo ha criticat que dividir el decret, Adrià, és una trampa del govern espanyol.
16: Feijóo assegura que trossejar els decrets és un nyap jurídic, l'ha comparat amb la llei del sí és sí, i ha definit el govern de Pedro Sánchez com a trampós i traïdor.
18: Si entra en vigor el decreto de la prórroga automática de las viviendas, durante ese tiempo producirá algunos efectos jurídicos, estaremos ante la misma técnica legislativa de la ley del sí es sí, Partido Nacionalista Vasco y UNS. Si quieren formar parte de una trampa, ellos sabrán por qué. Jo no vull apoyar a un gobierno tramposo.
16: I Sánchez ha respost a aquestes acusacions portant l'aigua al seu molí.
2: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traïdora a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
16: El PP també critica que les mesures provocaran que hi hagi menys pisos de lloguer al mercat i creu que els plats trencats els acabaran pagant les famílies vulnerables.
1: I per la seva banda, l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya reclama als partits que divendres no convalidin els decrets al Congrés, asseguren que frenaran les promocions destinades a pisos de lloguer, ho explica el president d'aquesta associació, Xavier Vilajoana.
19: Que això el que farà, de moment, és que molta gent no aboqui nous projectes de Viltorrent, d'habitatge de lloguer, per gestionar lloguer en el nostre país, i això és així. De fet, en les últimes 48 hores ja hem tingut trucades en aquest sentit de projectes que estaven en marxa, que a principis anaven a destinar a posar-los en lloguer i que han canviat d'opinió i ara els posaran a la venda.
1: Assegura que el cas de la Mari Carmen és una desgràcia humana personal i que no es pot aprofitar per fer-ne un ús polític. I mentrestant continua l'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha més d'un centenar de manifestants que hi han plantat una seixantena de tendes de campanya i han anunciat més protestes de cara a demà. Aquesta tarda ja han tallat durant una estona la ronda Sant Pere a tocar del Passeig de Gràcia. Els acampats reclamant al govern espanyol mesures més contundents per resoldre el problema de l'habitatge. D'aquesta qüestió, evidentment, en parlarem avui en temps de tertúlia, però d'altra banda, avui Salvador Illa ha dit que vol endurir el codi penal per a aquelles persones que tinguin armes de manera il·lícita. És una de les mesures que el president creu que s'han d'impulsar per augmentar la seguretat i també per reduir els problemes que causen les xarxes criminals. Illa ha anunciat des del debat de política general del Parlament que enviarà la proposta al Congrés. Adrià Santasusagna.
20: La idea del govern és augmentar penes i que això tingui un impacte dissuasori. Illa proposa que tenir armes prohibides o modificades tingui penes de 2 a 4 anys de presó, és a dir, que s'acabi entrant al centre penitenciari. També vol que la tinença d'armes curtes sense llicència tingui penes de fins a 3 anys de presó ampliables a 4 si hi ha agreujants. I un dels agreujants pot ser l'exhibició de l'arma, en parla el president Salvador Illa.
21: Ho volem fer fent ús de la facultat que se'ns reconeix que des del Parlament de Catalunya puguem exercir iniciativa i portar des del Parlament de Catalunya, m'agradaria, content, insisteixo, amb el suport del seu grup, perquè des del Parlament de Catalunya i d'altres grups per descomptat, puguem portar aquesta iniciativa de modificació del Codi Penal al Congrés dels Diputats i pugui prosperar.
20: Tot davant les dades que mostren un increment dels incidents amb armes i, sobretot, amb armes de foc reals.
1: El president també ha fet, però, un altre anunci i és la intenció d'arribar a les 20.000 places per residències de gent gran i per persones amb discapacitat, una xifra a què el govern espera arribar d'aquí al 2030. Doncs bé, sobre aquesta mesura contra les armes il·lícites que ha detallat avui Salvador Illa, avui li hem preguntat a la periodista Sandra Vicente què en pensa.
22: La proposta d'endurir les penes a qui tingui o exhibeixi armes blanques és una mesura que va molt en la línia d'aquest govern, que ja fa anys que centra part de la seva agenda en la seguretat i de retruc amb la voluntat d'augmentar penes. Més enllà que el punitivisme rarament s'ha demostrat com una política tan efectiva com ens vol fer creure qui l'impulsa, posar el focus del debat en la seguretat és una estratègia relliscosa. És cert que han augmentat els incidents amb arma blanca, uns fets que els Mossos atribueixen al narcotràfic, però també ho és que, en general, els carrers són cada cop més segurs. Així ho confirmen les estadístiques de la policia, que diuen que els furts i els robatoris amb força, ambdós, han baixat més d'un 6% respecte a l'any passat, mentre que els robatoris amb violència han baixat un 1,2%. Que s'han de dissenyar polítiques que garanteixin la seguretat de la ciutadania és evident, però han d'anar ben dirigides i sempre sense enviar un missatge d'inseguretat, perquè la por genera enemics abstractes i desvia el focus. Els delictes cauen, però el que creix és la inseguretat derivada de la inestabilitat material. Per trobar el problema que realment tenim, tal com ens ensenyen els carrers aquests dies, potser hem de mirar més al mercat d'habitatge que no pas a les armes blanques.
1: Gràcies, Sandra. Avui, en temps de tertúlia, parlarem amb Adeu Requesens, que és expert en seguretat, per saber també quines repercussions podria tenir aquesta proposta si finalment acaba tirant endavant. Sí, com sigui, però l'oposició ha aprofitat el debat de política general per cantar les 40 al president. La majoria de partits li suspenen l'acció de govern, mentre que els socis que el van investir l'avisen que encara té massa deures per fer, Laia Colomer.
23: Sí, Junts per Catalunya directament li ha dit que és el pitjor president de la Generalitat i demà en proposarà la reprovació, i el PP creu que no toca de peus a terra. Són Mònica Sales i Alejandro Fernández.
24: És la primera vegada
0: que es proposa reprovar un president. És demanar que el Parlament que va investir-lo es posicione sobre la seva manera de governar.
3: És evident que vostè fa molt de temps que persegueix fugir de la realitat.
23: La CUP li ha demanat prohibir les compres especulatives, mentre que Josep Maria Jové d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns volen que espavili en complir els compromisos pendents.
6: Perquè se li acaba el temps. Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal.
7: I en una presidència i un govern, de deixar-se la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que necessita la gent.
23: Vox ha qualificat el president de mentida i corrupta i Aliança la responsabilitat del crim de Manresa.
1: El ple votarà demà a la tarda les propostes de resolució que han presentat els partits. Un dels temes principals és el de l'habitatge. Junts i Esquerra, que volen canviar l'impost sobre transmissions patrimonials, els comuns, que aposten pels contractes de lloguer indefinits, i la CUP, que reclama que Catalunya tingui totes les competències en habitatge. Ara bé, demà també es votaran altres propostes, com per exemple la revisió de les alertes de Protecció Civil, Adrià.
20: Aquí a Junts i Esquerra els que coincideixen en que l'enviament des d'alert no han acabat de funcionar i que s'han de revisar protocols. L'esport també pren protagonisme. Es votarà sobre les seleccions catalanes i també condemnar l'actuació policial contra aficionats del Barça i l'Europa. Els comuns reclamen un pla de futur per la planta de Seat a Martorell i la CUP aposta per una T-Cultura, una targeta que doni accés gratuït a espectacles culturals. Si Junts torna a reclamar les competències en immigració, Vox demana que es tornin competències a l'estat espanyol, entre elles les d'interior o les d'educació. El PP vol posar punt final a les taules i als observatoris i tancar les delegacions a l'exterior.
1: I d'altra banda, un debat que acabarà demà, 1 d'octubre, coincidint amb el 9è aniversari del referèndum. Doncs bé, els partits independentistes ho han aprofitat per recordar al govern que amb l'amnistia no n'hi ha prou i demanen que s'arromangui per resoldre el conflicte polític. Sa Giró.
24: Mònica Sales, de Junts, retreu al president que es pengi la medalla d'haver pacificat el país quan fa 9 anys feia el joc, diu, a la repressió de l'Estat.
0: Vostè, que es posa tant a la boca la democràcia, hauria de recordar que vostè el dia 1 d'octubre estava al costat de les porres i no al costat de les urnes.
24: Mentre Josep Maria Jové d'Esquerra li exigeix que compleixi el compromís de votar la resolució del conflicte.
6: I s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor. Tampoc intenti, president, esgrimir la llei d'amnistia com a punt final del conflicte. Amb l'amnistia no acaba res.
24: S'hi ha afegit la copaire Laura Vega.
25: Aquest país no serà lliure fins que no pugui decidir el seu futur. I això vol dir que nosaltres podem defensar la independència d'aquest país i que vostè pugui defensar que segueixi formant part del Regne d'Espanya. Però a hores d'ara, només vostè pot decidir. I dels darrers que ho vam intentar, només hem vist pallisses, por, multes, judicis, presons i exili.
24: Demà es votaran diverses propostes en aquesta línia, demanant l'aplicació efectiva de l'amnistia, el nou model de finançament o una resolució votada del conflicte.
1: Doncs justament demà, com dèiem, 1 d'octubre, els quatre policies acusats de treure un ull a Roger Espanyol durant el referèndum declaren en l'últim dia de judici. Avui els Mossos han dit que aquell tret no anava dirigit cap a l'home, però els perits de l'acusació han destacat que la gent de la policia espanyola havia de saber el mal que faria. Una sessió que s'ha allargat més de 7 hores a l'audiència de Barcelona. Benet Iñigo.
26: Roger Espanyol creu que l'escopeter acusat l'apuntava a ell i diversos testimonis van veure l'arma en horitzontal, tret directe. Però els Mossos, que han analitzat les imatges, diuen que va apuntar a terra i que potser no hi veia bé.
27: Este agente tiene el campo completamente despejado. ¿Tiene alguien delante que le pueda cercenar un poco el campo de visión?
28: Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más... Otro agente que va en su dirección.
26: Això sí, a una distància de només 14 metres. Perits internacionals han explicat que les bales de goma són armes molt perilloses i que no s'haurien de disparar a menys de 25 metres. I això ha provocat una baralla amb la fiscal.
27: ¿Esos principios están recogidos en algún instrumento que sea vinculante para el Estado español?
28: Fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de la ONU.
27: Pero carácter de recomendación.
28: Carácter de recomendación, yo no diría.
26: Per cert, la traducció a l'anglès ha funcionat perfectament i després del desgavell de la setmana passada n'hi havia dos de català a punt per si calia. Ara bé, el jutge s'ha queixat diverses vegades que a la sala on eren avui no se sentia bé ningú. Quan no són naps, són cols.
1: 5 minuts per arribar a 9:15. Israel investiga l'incident en un avió de Fly Dubai que volava cap a Tel Aviv com un incident d'atemptat. L'aparell ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita perquè un dels pilots ha apunyalat el seu company de cabina. A bord hi viatjaven un centenar de passatgers israelians. Des de Tel Aviv, corresponsal de RAC1, Salem Ergui.
4: 12 hores després de sortir de Dubai i procedents de l'Aràbia Saudita, on el seu avió va ser desviat degut a un atac a la cabina, els gairebé 180 passatgers israelians han aterrat a Tel Aviv. Segons expliquen alguns testimonis, el copilot va atacar el capità amb la intenció de prendre el control de l'avió de Fly Dubai, però va ser neutralitzat per 3 israelians. Un pilot que viatjava a bord va aconseguir estabilitzar el vol. A Israel creuen que l'objectiu de l'atacant era estavellar l'avió. El ministre de Defensa, Israel Katz, denuncia que es tracta d'un intent d'atemptat terrorista jihadista i diu que ha sigut avortat només gràcies a l'heroisme d'un grup de passatgers israelians. La companyia Fly Dubai ha demanat abstenir-se de fer especulacions prematures.
1: Gràcies, Sal. I d'altra banda, atenció, perquè després de 10 anys de la votació pel Brexit, el debat torna a sacsejar la política del país. El primer ministre, Andy Burnham, ha admès que el Regne Unit podria valorar tornar a la Unió Europea. Assegura que la sortida ha fet més mal que bé i que tornar al club comunitari és una opció que no descarta. Anem fins a Londres, Sergi Forcada.
5: El primer ministre Andy Burnham ha reobert un debat que molts al Regne Unit donaven per tancat, fins i tot dins del seu propi partit. Els laboristes van presentar-se a les últimes eleccions prometent centrar-se a fer funcionar el Brexit, sense plantejar en cap moment un retorn a la Unió Europea. Però ara Burnham diu que s'ha demostrat que el Brexit no ha estat cap èxit i, per tant, no descarta cap escenari de futur.
8: I am very clear and I will say this bluntly.
9: Ho tinc molt clar i ho diré sense embuts. El Brexit ha causat més perjudicis que beneficis i crec que prop del 60% de la població està d'acord amb aquesta afirmació. Per tant, la pregunta és: què hem de fer al respecte?
5: Burnham diu que hi ha diverses opcions: quedar-se com fins ara, entrar al mercat únic o fins i tot recuperar l'estatus de país comunitari. De moment és només una opció, però tant Pedro Sánchez com Emmanuel Macron han dit que si algun dia Londres volgués tornar a la Unió Europea, seria rebut amb els braços oberts.
1: I d'altra banda, Ceuta, Amnistia Internacional denuncia tortures i vexacions a migrants per part dels militars. L'ONG ha fet un informe després d'una visita a la ciutat autònoma del 10 al 15 de setembre.
10: Amnistia Internacional demana accions urgents per proporcionar ajuda humanitària i una acollida digna als migrants. També atenció especialitzada als menors que estan en situacions de risc. 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, l'ONG avisa que encara n'hi ha molts que malviuen als carrers sense menjar ni beure i sense assistència sanitària. El Ministeri de Defensa assegura que enviarà aquest informe a la Fiscalia.
1: I per cert que avui ha comparegut el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, a l'Audiència Nacional, i ha volgut deixar clar davant la justícia que va intentar contactar 10 vegades sense èxit amb Pedro Sánchez dies abans de l'entrada massiva de migrants. Dos minuts i arribarem a 9:15. Atenció tots els conductors, perquè a partir de demà entren en vigor les noves normes del Reglament General de Circulació. És la normativa que prohibeix, per exemple, als menors de 15 anys conduir patinets elèctrics o que obliga els cotxes a reduir la velocitat quan avancin ciclistes. Repassem amb detall totes les novetats que inclou en aquest informe que ha fet l'Eudald Martínez amb la Júlia Manero.
11: Més seguretat pels motoristes.
12: Els obliga a anar amb calçat tancat. Portar xancletes els pot comportar multes de fins a 200 euros. També hauran de dur guants quan circulin per carreteres.
11: Patinets elèctrics prohibits als menors de 15 anys.
12: A més, els usuaris d'aquests vehicles hauran de portar sempre casc. De nit o quan hi hagi poca visibilitat, també hauran de portar armilla reflectant i llum.
11: Més cura als avançaments a bicicletes.
12: En els avançaments a carreteres caldrà reduir la velocitat com a mínim 20 km per hora respecte al límit de la via. Dins la ciutat també s'obliga als cotxes a mantenir una separació d'almenys 5 metres quan siguin darrere la bicicleta.
11: Restriccions noves en cas de neu.
12: En autopistes i autovies, quan la neu compliqui el trànsit, s'haurà de circular obligatòriament per la dreta i no es podrà avançar. El carril de l'esquerra quedarà reservat pels vehicles d'emergències i les llevaneus.
1: Més qüestions. El Departament de Salut autoritzarà les farmàcies perquè puguin elaborar tractaments hormonals per la menopausa. Això passarà mentre no resolguin els problemes de desabastiment. Fa mesos, de fet, que reclamen recórrer la via de la fórmula magistral per posar fi als problemes d'estoc.
10: La mesura està previst que entri en vigor d'aquí a un mes. Si res no canvia, això obre una via alternativa per les dones que des de fa mesos tenen problemes per trobar medicaments com l'Enzeto, un esprai transdèrmic d'estradiol que fa que millorin tots els símptomes relacionats amb la menopausa. Segons el fabricant, la demanda d'aquest producte és tan alta que no donen a l'abast a l'hora de produir-lo. L'Agència Espanyola de Medicaments preveu que n'arribin més unitats a finals de novembre, però el fabricant assegura que no el podrà servir amb normalitat, com a mínim fins l'any que ve.
1: I per cert, el Departament de Salut ha començat un nou sistema d'alertes als metges d'atenció primària, concretament sobre els pacients que acumulen baixes. Els anomena hiperfreqüentadors de la incapacitat laboral i són els treballadors que ja han estat de baixa 6 vegades o més en un any. Segons avança el periòdic, els metges rebran aquest avís amb l'objectiu que revisin bé els casos abans de renovar o de prescriure una baixa.
10: Tot això arriba uns mesos després de la polèmica pels incentius econòmics per escurçar precisament les baixes. Ara bé, fons del departament que lidera Olga Panent neguen que hi tingui res a veure. Insisteixen que es tracta d'una mesura per reduir el nombre de baixes que es prescriuen a Catalunya, unes 41.000 cada any. També precisen que és un sistema que encara no s'ha posat en marxa, malgrat que alguns metges avui ja han rebut l'alerta. Unes explicacions, però, que no convencen els sindicats. La UGT recorda que les baixes han de respondre únicament a criteris mèdics. És per això que demana a Salut que faci marxa enrere.
1: D'altra banda, els Mossos proposen rastrejar els telèfons mòbils dels pares acusats de maltractar el seu fill de poc de més d'un mes. Volen comprovar si algun dels dos es va quedar sol amb el nadó els dies previs que haguessin d'ingressar-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Justament demà el pare de la criatura haurà de tornar a declarar davant del jutge.
10: Serà el segon cop que ho fa. El primer va ser a l'inici de la investigació, quan les sospites de maltractament estaven enfocades en els dos progenitors. De mica en mica, però, s'han anat coneixent detalls que apunten cap al pare. Entre ells, la mare ha admès que no podia posar la mà al foc pel seu marit i també s'ha sabut que ella havia buscat a Google informació sobre què podia fer si l'home tractava malament el fill. L'home continua en presó preventiva mentre ella va quedar en llibertat. Avui, per cert, pel jutjat que investiga el cas, també hi han declarat diversos sanitaris dels hospitals del Mar i de Sant Pau que van atendre el nadó dies abans, asseguren que no van veure cap lesió sospitosa i descarten que les exploracions que van fer a la criatura poguessin provocar les lesions que tenia dies després, tal com apuntaven els pares en un principi.
1: I novetats sobre la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere. El jutge que investiga el cas constata que la relació amb la seva parella era tensa perquè ell no es volia casar. Així ho diu a la interlocutòria que ha avançat El País.
10: La dona, Belén López, ha explicat al jutge que ella es volia casar, però ell no, i que per aquest motiu la relació no passava pel millor moment. Diversos testimonis que han declarat també apunten a una relació tensa. Per això l'instructor sospita que la dona podria tenir alguna cosa a veure amb la mort de l'arquitecte. Josep Juan Pere va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve. Va ser el seu nebot qui en va trobar el cos estès a terra a l'habitació i va trucar a emergències. Segons l'informe forense, el cos tenia ferides compatibles amb l'ús de força externa a l'ample de tot el coll. La dona assegura que es va donar un cop amb un radiador.
1: I els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat guanya presència als barris i admeten que la corrupció policial és una amenaça, especialment vinculada també al tràfic de marihuana. El cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, adverteix que la situació no és bona.
2: Hi ha moltíssima marihuana per tota Catalunya, per tot el sud d'Espanya també. Llavors, totes les patrulles, tots els policies, tots els investigadors, estem en contacte i molts de vostès segur que teniu amics o coneixeu que els han agafat amb marihuana o tenen plantació. Hi ha molt de contacte ciutadà, policia, amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
1: Chacón vincula el tràfic de marihuana, els segrestos i també els 4 homicidis amb arma de foc que hi ha hagut aquest any a Barcelona. Mentrestant, a Lleida, la justícia ha condemnat 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada un home de 93 anys que va agredir sexualment una dona amb discapacitat. Va passar el 2022 a Juneda, a les Garrigues. El condemnat, però, no té antecedents i no haurà d'ingressar a cap centre penitenciari. Des de Lleida, Julen Andrés.
13: Totes les parts han arribat a un acord després que l'home hagi reconegut els fets. A banda de la pena de presó, també haurà d'indemnitzar a la víctima amb 6.000 euros i assumir els costos judicials. Tampoc pot atansar-se a menys de 500 metres de la dona ni comunicar-se amb ella durant 3 anys. I tot i l'edat, si volgués posar-se a treballar, no ho podria fer durant 5 anys amb menors. La fiscalia en un primer moment demanava 5 anys de presó per uns tocaments sexuals que remunten al 17 de desembre de 2022, quan l'home va coincidir amb la víctima en un bar del municipi i després la va acompanyar fins a l'estació de tren.
1: I mentrestant els Mossos investiguen una altra agressió sexual a una jove en un polígon de Sant Adrià de Besòs.
10: Va passar diumenge, la noia va demanar ajuda a crits fins que els treballadors d'una de les plantes industrials de la zona van socórrer la víctima. La noia travessava els carrers prop de l'estació de tren, al peu de les Tres Xemeneies. Els treballadors van refugiar la noia fins a la planta, fins que va arribar la policia i el sistema d'emergències mèdiques.
1: I encara a Sant Adrià de Besòs han enxampat infraganti un treballador de l'Hospital del Mar robant joies a casa d'un pacient, aprofitant que estava ingressat.
10: L'home hauria aprofitat una visita al pacient per robar-li les claus i d'aquesta manera poder entrar fàcilment a casa seva. Els veïns, però, han impedit que s'endugués les joies. Segons explica el caso, l'han retingut fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra que l'han detingut. L'hospital valora ara aplicar mesures internes contra aquest treballador.
1: I 35 minuts. Atenció a aquesta dada. 6 de cada 10 persones sense llar han rebut insults, humiliacions o amenaces. I més de la meitat, agressions físiques. L'últim informe de Arrels Fundació alerta sobre l'augment de les discriminacions per aporofòbia, és a dir, el rebuig a la gent en situació de pobresa. L'entitat, però, diu que gairebé 2 de cada 3 casos no es denuncien. Alba Carnicer.
14: Més del 80% de les persones sense sostre ha patit violència pel simple fet de viure al carrer. Les agressions que més augmenten, un 5%, són els insults, les amenaces o les humiliacions. A més, les dones són el col·lectiu més vulnerable. A 4 de cada 10 les han agredit sexualment. La directora de la Fundació, Beatriz Fernández, lamenta però que les víctimes no ho denuncien per desconfiança.
15: Però denuncien perquè no creuen que serveixi per res. Ja no és que desconfin, ja no és que tinguin por del sistema, ja no és que no coneguin, coneixen perfectament el sistema.
14: José Luis Miralles ha estat víctima d'atacs i denuncia precisament aquesta impunitat dels agressors.
16: La mirada de la gente, ¿no? Como te mira con desprecio, con asco, ¿no? Hay otros que se giran la cara para no verte, ¿no? Eso es lo peor que hay. Sé que lo que hicimos, la de ganar la esquina y siempre ellos, que muchos no denunciamos nada por eso, porque no van a hacer nada.
14: És per això que Arrels demana acompanyar les víctimes en tot el procés perquè se sentin més segures.
1: I d'altra banda, l'organització de consumidors Facua alerta que el rebut de la llum d'aquest setembre serà el més car en 4 anys. Calculen que s'enfilarà de mitjana per sobre dels 100 euros.
10: Als últims 5 mesos, el rebut de la llum s'ha encarit uns 40 euros. Facua, per això, troba a faltar que s'hagi baixat ja l'IVA de l'electricitat i l'impost especial. El govern espanyol preveu abaixar els impostos si els preus energètics, segons l'IPC, s'enfilen un 15% aquest setembre.
1: I en ple debat sobre la regulació de la intel·ligència artificial, la Universitat de Girona s'ha sumat a la llista de centres catalans amb un codi propi sobre l'ús de la IA. És un document de bones pràctiques amb criteris a seguir tant pels estudiants com també pels professors. Corresponsal de RACU a Girona, Joel Penya.
17: El codi fuig de la prohibició de la intel·ligència artificial i mira d'integrar-la dins del món universitari. Això sí, establint uns criteris perquè sigui una eina més que suma. Un dels punts que crida més l'atenció del document és una declaració responsable d'ús de la intel·ligència artificial generativa que tant els alumnes com els docents hauran d'incloure en els treballs explicant quina plataforma han fet servir, en quines parts i quines directrius li han donat. Així, qui la utilitzi es compromet a que sigui amb un sentit crític i revisant-ne els resultats per esmenar-los i que així no sigui l'ordinador qui fa tota la feina. És a dir, que és un document que mira d'incorporar l'IA sense restar els objectius d'aprenentatge dels alumnes ni la integritat acadèmica dels docents. Ara ja està en funcionament a l'UDG, que s'afegeix a altres universitats com la de Barcelona o l'Autònoma, que ja tenen documents com aquests amb directrius sobre com utilitzar aquesta tecnologia.
1: Vull i 38 minuts, la gala dels Premis Goya es farà el 6 de febrer a Pamplona, al Navarra Arena, ho ha anunciat avui l'Acadèmia de Cinema Espanyola. Serà la 41a edició dels guardons, que ja veurem si tenen entre els seus nominats La bola negra dels Javis, després de l'èxit de crítica i de públic. L'última edició, els guardons, recordem, es van lliurar a Barcelona i van premiar Los Domingos. Parlant dels Javis, els dos directors produiran una sèrie dramàtica sobre Thor i la història del crim, que tant se n'ha parlat i encara sense resoldre, una història que es va popularitzar arran de Crims de Carles Porta i que ara ja coneix pràcticament tothom. Així ho ha avançat Variety. La sèrie, que ja s'ha començat a rodar, serà d'HBO Max, la farà el director d'Anatomia de un Instante, Fran Araujo, i el guionista de Querer, Eduard Sola. I Serializados, el Festival de Sèries de Barcelona, projectarà la docusèrie Más allá de la soledad, de Juan Antonio Bayona.
0: Cuando caímos en la montaña, atravesamos un portal y vivimos en otra dimensión.
3: Parece imposible comprender cómo
1: també
3: es...
1: També podrà veure Justo, el poder d'una veu sobre la figura de Justo Molinero, que participarà també en el certamen, i acollirà l'estrena de la sèrie Sicarios, de Carles Porta, sobre el crim organitzat i el narcotràfic a la Costa del Sol. Serializados es farà a Barcelona del 19 al 28 d'octubre. En teatre, l'espectacle Has Been del coreògraf Sidi Larbi Sherkawi i l'artista de circ Martin Zimmermann inaugura diumenge la temporada alta a Girona. És en la seva primera col·laboració junts, aquestes dues figures clau de la dansa i del teatre que aborden la por de convertir-se en artistes del passat.
10: Has Been, que s'estrena per primer cop a l'Estat, reflexiona sobre l'èxit i el fracàs i parla de la por de quedar fora de joc. Al darrere hi ha Sherkawi i Zimmermann, el primer com a coreògraf de gran projecció internacional i el segon, famós per combinar circ, teatre i humor. Has Been és una tragicomèdia sobre el pas del temps, sense text i amb música en directe. L'estrena serà diumenge al Teatre Municipal de Girona.
1: I d'una estrena a una altra, el Teatre Goya estrena demà El gran inquisidor, amb Lluís Omar com a director i protagonista. És una peça de Fyodor Dostoyevsky amb música de Bach i de Messiani que parla sobre la tirania del poder i la llibertat. El muntatge hi actua el duet de piano Emili Brugalla i Vesco Stambolov. I Òpera Catalunya presenta temporada amb un cicle que inclourà 64 representacions escampades per 13 ciutats diferents. La gira arrencarà d'aquí a dues setmanes i combinarà els grans clàssics internacionals com Aïda amb obres del patrimoni català. Víctor Massip.
7: La temporada estrenarà, a més, tres produccions. L'Otelo s'aixecarà al Teatre La Faràndula de Sabadell el 14 d'octubre amb l'Elixir d'Amore, el clàssic de Donizetti. Al llarg dels propers mesos, la cartellera se completarà amb tres propostes més. Un programa doble amb Cavalleria Rusticana i Pagliacci, l'espectacularitat de l'Aïda de Verdi per tancar curs i un aniversari important. Se recuperarà la cançó d'amor i de guerra en l'any del seu centenari. Un cartell ambiciós que confirma, segons el director de la Fundació Òpera, Òscar Lanuza, que és un bon moment per al gènere.
18: Pensem que és una bona temporada. El creixement de públics durant els últims anys ha sigut constant i notable. Ens fa pensar que estem en un bon moment, que hi ha una sensibilitat cap al que és l'espectacle en directe i considerem que això és quelcom molt bo en aquest moment en el qual tots estem una mica pendents de les pantalles.
7: La primera funció de la temporada sonarà a Sabadell i després començarà la ruta per teatres de Vic, Lleida, Girona, Manresa o Viladecans.
1: I avui ha arribat a les llibreries Canvi de temps, el nou llibre de la meteoròloga de RAC1, Mònica Usart, l'escrit al costat del cap de pronòstic del Meteocat, Santi Segalà. El món a RAC1, Usart, ha explicat que és un llibre que ajuda a entendre el nou escenari climàtic i també a ser més responsables un dia de ventades o d'aiguats.
19: Volíem fer un manual perquè la gent, per una banda, sàpiga d'on surt tota la informació que nosaltres donem, de quina manera es va gestant aquesta informació que es dona des del Meteocat o des dels mitjans de comunicació, i per una altra banda també una eina perquè la gent sàpiga com ha d'actuar en situacions de perill, en situacions doncs, que poden ser un risc per la seva vida.
1: Demà a la tarda presentarà el llibre a Barcelona, la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya. En dos minuts arribarem ja a tres quarts de nou. Repassem ara els esports. Quim Salvador, bon vespre.
20: Bon vespre, Anna.
1: Estem pendents a aquesta hora del Barça femení de futbol, que ha guanyat el partit de Champions al camp de la Roma i de l'estrena europea de l'Uni Girona i el bàsquet Manresa en bàsquet.
20: Tot plegat ho estem seguint en directe aquest vespre per RAC+1.
1: Doncs déu-n'hi-do, moltes coses a RAC+1 i connectem amb el Gerard Ballera. Gerard, bon vespre.
6: bé, amb aquest missatge de calma, no? Que això és ja
1: no tenim
6: que,
1: el Gerard Ballera a RAC+1, com dèiem, seguint doncs, avui tots aquests partits que hi ha hagut en joc i que encara estan en marxa, com dèiem, aquest partit del Barça femení de futbol guanyant la Champions al camp de la Roma. També tenim bàsquet, l'Uni Girona d'una banda i també el Manresa de l'altra. A veure si podem connectar aquesta hora amb RAC+1, Gerard Ballera, a veure si tenim més sort ara. Gerard, bon vespre.
21: Hola, Ballonesta, què tal? És que ens has enganxat just que estàvem sentint aquí a la televisió de l'app i al web a RAC+1 a una futbolista del Barça i sí, estava intentant pujar el canal i baixar-lo a l'hora, però veig que ja m'havia saludat.
1: Què, comencem pel femení blaugrana?
21: Sí, comencem per una nova golejada, la segon partit d'aquesta temporada del Barça a la Champions, segona golejada clara de l'equip de Pere Romeu, avui a camp contrari.
6: Sí, el debut va ser el 5-2 contra el París i avui a Roma 0-6 de l'equip de Pere Romeu, amb protagonisme especial de Graham Hansen, que ha obert la llauna amb un autèntic golaç. A la segona part n'ha fet un altre, també doblet avui de Clàudia Pina, un altre d'Eva Pallor i una en pròpia porteria d'Olavip, en un partit en què el Barça ha anat de menys a més i que ha estat molt superior al seu equip per sumar la segona victòria en aquesta Champions, ple de moment i diumenge el clàssic contra el Madrid.
21: El Barça, que és líder, Anna, d'aquesta fase Lliga. El Lió jugarà a partir de les 9, és l'únic que li pot robar aquesta posició de privilegi. Si guanya per més d'un gol contra el Chelsea a casa, doncs tornarà a ser líder olímpic de Lió, que és qui havia començat líder en aquesta jornada. En una tarda en la qual l'Arsenal, un altre dels favorits, arriba lluny en aquesta competició, s'ha deixat 2 punts al camp del París Futbol Club amb un penal xiulat per unes mans de la central de l'Arsenal després d'una passada de la portera Missa, que no havia, segons ella, posat la pilota en joc, però això, des que no es va xiular la temporada passada en els quarts de final de la Champions masculina, en aquella acció en la qual Pubill, el jugador de l'Atlètic de Madrid, va tocar la pilota amb les mans, des de que no es va xiular, la UEFA va dir que sí, que allò era penal, que s'havia de xiular, i crec que és la primera vegada en tota la temporada que veiem una acció similar, perquè no passa, no és massa habitual, i s'ha xiulat penal. De fet, el París ha xutat el penal, ha marcat i ha aconseguit esgarrapar aquest puntet, però em sembla important destacar-ho, Anna, perquè és la primera vegada des que no es va assenyalar aquell penal en contra de l'Atlètic de Madrid i a favor del Barça, que podia haver capgirat l'eliminatòria de quarts de final, que es xiula després de que la UEFA digués això és penal, s'ha de xiular i s'ha d'arbitrar com cal.
1: I ara, ràpidament, els partits de bàsquet, com els tenim?
21: Doncs mira, deixeu-me que connecti amb Fontajau. Allà hi tenim el Dani Aguilar, que és qui ens ho està explicant aquí a l'app i al web a RAC+1. Havia començat molt malament, Dani. Ha capgirat el marcador l'Espar Girona?
22: Ha millorat. 6-10 per al descans. Ha arribat a perdre de 7 l'equip gironí. Guanya de 3. Espar Girona 26, Embla Conut 23. Recordo, caixa o faixa, partit únic per classificar-se per l'Eurolliga femenina de bàsquet.
21: El Manresa, a l'inici de l'últim quart, l'Eurocup masculina de bàsquet, està debutant, de moment perdent a la pista del PAOK de Salònica, 62-56, de 6 encara, però tot l'últim quart gairebé per endavant.
1: Gràcies, Gerard, que vagi bé, fins ara.
21: Que vagi bé, fins ara.
1: Quim, tornem al futbol perquè Rafinha ha de deixar la concentració del Brasil i tornar cap a Barcelona.
23: Sí, ho han decidit de comú acord la Confederació Brasilera de Futbol i el Barça. Rafinha, de fet, ja està volant des d'Austràlia cap a Barcelona després de notar molèsties a la cuixa dreta a l'amistós d'ahir entre Austràlia i Brasil. El davanter té un edema muscular, aterrarà demà dijous i se li faran proves mèdiques. Es descarta en principi lesió greu i, de fet, no està descartat per poder jugar amb el Barça el primer partit després de l'aturada de seleccions, que serà dissabte, dia 10 d'octubre, al Camp Nou contra el Getafe.
1: I qui també ha marxat, en aquest cas, de la concentració de Portugal és Cristiano Ronaldo, però perquè està empipat amb el seleccionador.
23: Sí, Jorge Jesús no el va fer jugar diumenge contra Noruega. De fet, el va deixar d'inici a la banqueta i a la segona part, tot i tenir-lo escalfant 20 minuts, tampoc el va fer entrar al camp. Ronaldo es va empipar, es van enfrontar i avui el tècnic li ha comunicat que tampoc el farà jugar ni demà contra Dinamarca ni diumenge vinent altre cop contra Noruega. I Cristiano ha decidit directament anar-se'n cap a casa. Un altre exmadridista, Álvaro Arbeloa, s'exposa a una sanció de la Federació Anglesa. Ell és l'entrenador del Fulham per haver criticat els àrbitres. Li pot caure una multa o fins i tot partits de suspensió.
1: Encara en futbol, Carles Pérez té entre cella i cella l'ascens del Girona primera.
23: L'extrem de Granollers té ben clar que tornar a primera divisió és l'objectiu d'aquesta temporada. Són declaracions a RAC1.
24: Crec que tots tenim clar. Evidentment, també ho vaig dir, s'ha d'anar partit a partit i no pensar en el que passarà d'aquí 6 mesos o com estarem. Però, evidentment, que nosaltres i jo el primer, la idea és, vamos, tenim claríssim.
25: Si has vingut aquí a tornar al Girona a primera divisió.
24: Sí.
23: La conversa sencera de Carles Pérez amb l'Aleix Pariser i en Miquel Agut la matrem aquesta nit al Tu Diràs.
1: Hi ha alguna cosa més, Quim?
23: Sí, tenim el Terrassa jugant a aquesta hora quarts de final de la Copa Federació. Si guanya, es classificarà per la Copa del Rei, ho té difícil. Al minut 60 està perdent 3-1 al camp del Sestao River. També està jugant Copa Federació a l'Europa Femení. Entrada a la segona part, està guanyant 2-0 el Villarreal. El Franqui Granollers ha perdut a la pista del Flensburg 40-31 a l'estrena a la Lliga Europea d'handbol. El Club Natació Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Europa masculina de waterpolo, guanyant 10-8 al Marsella a casa a la piscina de Sant Sebastià, en partit que s'ha acabat fa poca estona.
1: Gràcies, Quim, que vagi bé, bon vespre.
23: Bon vespre.
1: Onze minuts per arribar a les 9. Repassem ara el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: A aquesta hora plou en alguns punts del país, però la situació es pot tornar complicada cara demà, oi?
4: Sí, comencem per avui a curt termini, perquè està plovent a diferents punts del país, una franja de ruixats i tronades que ha escombrat les comarques de Ponent, del Sud, Terres de l'Ebre, Ponent, fins i tot ja Catalunya Central ha abandonat el Camp de Tarragona, ja ara ja les tenim a les portes de Barcelona, pràcticament, del Baix Llobregat. També plou amb ganes, fins i tot entre el Solsonès i el Berguedà, alguns xàfecs forts i amb tempesta. Tot plegat, en principi, s'ha d'anar diluint, però bé, realment doncs, té més activitat de la prevista, aquesta pluja, per acabar aquest dimecres. I pendents, com deia, sobretot de demà. Atenció demà, perquè podem tenir altre cop un escenari d'aiguat, sobretot cap al tard, a partir d'aquesta hora i sobretot nit matinada de divendres, el moment que podria ploure més i acumular-se més aigua cap a les Terres de l'Ebre. Seria un episodi sobretot centrat a les Terres de l'Ebre. Aquí podrien caure més de 100 o 150 litres per metre quadrat i al final de l'episodi fins i tot més de 200. S'haurà d'anar seguint, actualitzar amb els mapes de demà, a veure on acaba passant, perquè realment doncs, hi ha molt potencial de cara demà a la nit, sobretot en aquestes comarques del sud. Però ja durant el dia el paraigua farà falta, per tant, paraigua a la bossa demà, ruixats, tempestes a partir del migdia, sembla. Camp de Tarragona, Catalunya Central, Pirineu, aniran baixant, seran bastant irregulars, però allà on descarreguin doncs, pot fer-ho amb força. 20-30 litres per metre quadrat en mitja hora, fins i tot més. Per tot plegat, hi ha avisos ja del Servei Meteorològic de Catalunya de cara a demà. Per tant, precaució, perquè això continua. És una setmana que ho hem anat explicant moguda i déu-n'hi-do.
1: Gràcies, Martí. Estarem atents a veure què és el que passa demà amb aquest avís de pluges intenses. Fins ara.
4: Perfecte, fins ara.
1: De seguida comencem la tertúlia d'avui del No ho sé, però abans saludem l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
5: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
5: Doncs mira, ara que parlàvem dels Javis fa un moment, ens hem deixat per explicar que la pel·lícula La bola negra podria haver tingut un altre protagonista, concretament pel personatge de Rafael Rodríguez Rapun, interpretat per Miguel Bernando.
8: Te has creído toda esa propaganda.
9: Que te caigas a tomar un tiro en la cabeza.
11: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
5: Coincidint amb l'escena de la pel·lícula que aquest de setmana, els Javis havien explicat que inicialment havien escrit el paper imaginant-se que l'interpretava un altre actor, o més ben dit, un altre futbolista.
12: Al principio de los tiempos yo tenía a Héctor Bellerín.
26: Tú te tenías como de...
12: en la pizarra. Creo que nunca lo he contado.
26: Como imagen...
12: Claro, estaba escrita... Buena parte de la historia empezaba a estar escrita para Héctor Bellerín.
26: No, pero porque Rafael es futbolista, pero dijimos...
12: Claro, pues, entonces los oficios necesitaba ya... una cara.
5: Al final, la idea, evidentment, no va tirar endavant, tot i que va ser, com hem sabut les últimes hores, perquè Héctor Bellerín no va voler. El futbolista ha explicat com ho va viure tot plegat i per què va rebutjar aquesta oferta.
27: Me contactaron en su día los organizadores de los castings, ¿no? Y bueno, sé que es una industria muy complicada, ¿no? Son trabajos súper precarios, es una de las industrias con más tasas de paro en nuestro país y me parecía un poco intrusismo laboral, ¿no? Yo simplemente por ser quien soy, tener la oportunidad de participar en una superproducción, ¿no? Y mira, ha salido muy bien sin mí, ¿no? Así que... que igual fue una muy buena decisión.
5: Tot i dir això, que creu que no era el seu lloc ni el seu paper, també ha dit que li va fer molta il·lusió que pensessin en ell.
1: Curiós, que pensessin molt en curiós. Ell, els Javis. Hauria estat, hauria estat una escena diferent, no? Els que hem vist la pel·lícula costa d'imaginar amb un altre personatge.
5: Exacte.
1: Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
1: 7 minuts i arribem a les 9.
28: A RAC 1, No ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem a aquesta hora la tertúlia d'aquest dimecres 30 de setembre, avui amb la directora de la Mira, Magda Gregori.
1: Hola,
0: Magda, com
1: bona
0: estàs?
1: Nit.
0: Bona nit, el periodista Joan Julibert. Bona nit, Joan.
2: Bona nit.
0: L'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva. Què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: No és dijous, que ningú es pensi que ens hem equivocat de dia. Avui el Silva vindó dimecres.
2: Sí, que ningú
0: s'avanci un dia més a la setmana perquè tindrà un ensurt demà. I també ens acompanya l'advocat i escriptor Jordi Cabré. Jordi, com
3: estàs?
0: Què tal? Estàs?
3: Bona nit.
0: Ara de seguida parlarem de totes aquestes negociacions, a veure com acaba tot d'aquests dos decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés, però és que aquesta tarda ens ha sorprès aquesta notícia d'aquest cas d'aquest home que s'ha suïcidat a l'Hospitalet de Llobregat abans que el fessin fora de la sabateria on

0: amb l'Eulàlia Carrascal, que és qui ha anat allà també amb una concentració d'urgència que s'ha fet, de fet, aquesta tarda. Eulàlia, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Tu que has pogut anar pel barri, al carrer on ha passat tot plegat, i has pogut parlar amb algunes persones que el coneixien, què és el que t'han explicat exactament?
1: Doncs primer, clar, això al carrer, el local el té el número 79 del carrer Martí Blasi, que és a dalt de tot del carrer, i ja quan anava pujant sentia que molta gent doncs anava dient, ostres, anava comentant, quan els preguntava deien que no s'ho explicaven, que era una persona molt coneguda en aquella zona, una persona molt oberta, que el que deies, que no vivia al local, però sí que feia tota la vida allà, era una persona que estava molt sola i que a casa només hi anava a dormir, que tota la resta del dia la passava en aquest local. I llavors, per això, molta gent astorada es veu que no havia explicat gaire que tingués problemes amb el local, només ho sabien algunes persones, els seus amics més íntims, també alguns veïns d'aquest bloc, perquè el bloc té uns 6 pisos i està tot el bloc és del mateix propietari. Llavors, amb alguns veïns sí que havien parlat a vegades de coses del propietari, amb problemes de si tenien humitats, de si això, llavors anàvem compartint coses en comú, també eren en part els seus amics, i els havia explicat això, que li havien dit que havia de deixar el local el 5 d'octubre. Ells m'explicaven, realment tampoc tenen tota la informació, que em deien, no sabem fins a quin punt s'havia posat a buscar altres locals, però perquè per ell era inimaginable marxar d'allà. Com dèiem, era la seva vida. Alguns veïns ens explicaven aquí a RAC1 com era ell.
2: Hablaba con él todos los días cuando subía y bajaba de comer, y una persona alegre, siempre de cachondeo.
3: Muy dedicado a su zapatería. La verdad, se llevaba muy bien con todos los vecinos de la zona. Siempre se veía gente conversando con él. A él le gustaba conversar mucho.
4: Se llevaba con un montón de personas. Entonces, lo que tal vez él en su casa estaba solo, él tenía compañía aquí. Tal vez no era el lugar donde él dormía, pero este era su hogar.
1: I per això molts associen que, tot i que ell tenia casa seva, tenia el seu habitatge, perdre aquest local va ser per ell una destrossa profunda.
0: Com dèiem, fa una estona que has estat aquí, on era el local d'aquest veí. Què hi has vist? Hi havia això, ens deies que hi havia ambient, no sé si li han fet algun tipus d'homenatge als veïns d'aquest carrer.
1: Sí, clar, el local tenia evidentment la persiana baixada, sí que hi havia llum dins, però el que han fet els veïns ha estat, alguns d'aquests veïns han posat una espelma aquest matí, l'han encesa, també han deixat una rosa blanca, i també em comentaven una cosa una mica curiosa, que, clar, és el que em deien, hi havia molta gent que se l'estimava, i que ell el que sempre feia, com que passava allà tot el dia amb alguns veïns, feia molta vida al carrer, llavors mentre treballava, sortia i feia una pausa, doncs feia una cervesa amb alguns veïns o també feia un cigarro, i que un veí ens comentava que va trobar una cervesa i un cigarro encès que ja s'havia apagat, i ell el va tornar a encendre com una mena d'homenatge per recordar-lo, que era bàsicament el que feien més amb ell.
0: Després de conèixer aquest cas, perquè com dèiem, tot plegat això s'ha aquesta tarda, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha convocat una roda de premsa d'urgència. Eulàlia, tu hi has anat, i què és el que han explicat?
1: Sí, bàsicament han dit que això és un exemple més de la cruesa i de la realitat d'aquesta crisi de l'habitatge, i el que han fet ha estat fer una crida a tothom a sumar-se a la manifestació d'aquest dissabte. En parlava la portaveu Gisela Bermúdez.
5: És un cas relacionat directament amb un negoci de l'habitatge que està acabant amb les nostres vides, i per això és important que aquest 3 d'octubre, el dissabte, sortim als carrers. Hem d'omplir els carrers, perquè sabem perfectament que únicament la classe treballadora tindrà la capacitat de defensar els seus interessos.
1: Insistien en això, que tot i que no el van fer fora del pis on vivia, per ell també va ser una pèrdua molt important i que no s'ha de deixar passar per alt.
0: Doncs això és el que sabem sobre aquest cas a l'Hospitalet. Gràcies, Eulàlia, que vagi bé. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Bé, tenim poca informació, ens falten evidentment molts detalls, i no podem assegurar a hores d'ara que es tracti estrictament de un suïcidi derivat directament d'aquesta amenaça de desnonament que tenia d'aquesta sabateria pel dia 5 d'octubre, segons ens comentaven els veïns. Però sí que és veritat que, tenint en compte doncs, el context d'aquests últims dies, doncs, crida l'atenció, sigui pel que sigui, que hagi passat

0: d'un fet com aquest, que una persona doncs, hagi decidit suïcidar-se, perquè això també hi ha alguns mitjans que apunten que hauria deixat una nota de comiat explicant doncs, que aquest era un dels motius. I clar, crida també molt l'atenció perquè és a l'Hospitalet de Llobregat i perquè a l'Hospitalet de Llobregat fa 3 setmanes es va suïcidar una altra persona, l'Olga, ho vam explicar aquí al 9C, que sí que l'havien desnonat de casa seva feia uns mesos, tenia 2 filles a càrrec, una d'elles menors. Vam parlar amb una amiga seva divendres passat aquí al 9C i ens explicava doncs, que en el seu cas li havien fallat tots els recursos, des de serveis socials, atenció psicològica, perquè li van donar l'alta al psiquiatre, tot i haver dit que se suïcidaria. Vull dir que estem parlant de casos diferents, però que acaben d'aquesta manera tan tràgica. No sé com ho veieu.
1: Jo recordo fa uns anys que quan es parlava del suïcidi, sobretot als mitjans de comunicació, es deia que havíem d'evitar parlar-ne per no generar un efecte crida. Això ha quedat demostrat amb el temps que no és cert i que, al contrari, el que s'ha de fer és parlar obertament de les conseqüències que pot tenir un problema. I, per tant, hem de parlar obertament d'això, perquè és veritat que són casos diferents tots els que estem comentant, però al final hi ha una qüestió darrere, que és la manca de solucions per part del sistema per no arribar, és a dir, per arribar a aquesta situació, no? És a dir, al final el cas d'aquesta d'altra noia és ha fallat tot perquè no s'ha pogut evitar el suïcidi, no? I han fallat a nivell aquell d'acompanyament mèdic, ha fallat tota la burocràcia, si vols, que hi havia darrere, i finalment la decisió ha sigut treure's la vida. En aquest cas que coneixem avui, encara que no tenim tots els detalls, va en la mateixa direcció, és a dir, si em desnonen el negoci, a mi se m'acaba la vida. Ja no se m'acaba a nivell probablement de recursos econòmics, però és perquè se'm desmunta un modus vivendi, una manera d'entendre fins i tot la meva quotidianitat, no?
0: Tenia 60 llavors, anys també,
1: clar, exacte, és a dir, al final jo he estat tota la vida treballant sobre amb això i ara, gairebé a les portes de la jubilació, em retiren el local, no? Llavors, jo crec que el problema de tot plegat és que, ara quan parlarem del decret, dels decrets, és tot això, els decrets que s'aprovaran aquesta setmana, etc., realment ajudaran a alleujar aquestes situacions que reclamen una gran urgència? És a dir, o d'aquí, no sé, menys enllà dels èxits, dels titulars que puguem sentir aquesta setmana i que cadascú els farà valdre amb el seu color polític, d'aquí a 5 anys haurem pogut evitar tot això? És a dir, haurem millorat la situació de tal manera que no hi haurà ningú que es pugui plantejar, és a dir, el suïcidi davant d'una situació d'injustícia o de manca de resposta per part de l'administració?
0: Silva.
2: Bueno, jo crec que efectivament això té com a mínim una doble via d'anàlisi. La primera és estrictament el tema del suïcidi, que jo crec que és prou interessant per ell mateix, no? Recordava la Magda que és un tema que ha estat tabú durant molts anys. Jo crec que encara continua sent una mica tabú. De fet, jo crec que les darreres xifres que vaig llegir és que a Catalunya només hi ha 600 suïcidis a l'any, de la qual la meitat són joves, i no se'n parla gaire. O sigui, en comparació amb altres morts, com jo que sé, des d'accidents de circulació o violència contra les dones, per exemple, que se'n parla molt i es fa molt bé en parlar tant, del tema del suïcidi es parla molt poc. Per tant, aquest és un tema a analitzar.
0: Però és veritat que se'n parla més que fa uns anys, perquè això que deia la Magda, que abans no se'n parlava per l'efecte crida,
1: perquè, de fet,
0: aquest criteri ha canviat.
1: Ha canviat el Col·legi de Periodistes i el Consell de la Informació de Catalunya va establir uns criteris a l'hora de parlar.
0: I entitats com Obertament han fet molta feina també en aquest sentit de com s'ha de tractar aquests temes.
1: S'ha fet, és a dir, s'ha explicat de com informar sobre el suïcidi, evidentment també és una, si vols, una forma preventiva i de salut pública, però com s'ha de parlar, perquè és un tema que, evidentment...
2: El que és que segurament, per exemple, si compareu les campanyes contra els accidents de trànsit amb el tema del suïcidi, no veig tantes campanyes, i després hi ha un problema greu també, que ara citaves quan deies això de que la Olga havia... el psiquiatre no l'havia atès, o l'havia atès i no havia atès ben bé el que li passava, que és el tema de la salut mental, perquè realment hi ha molts problemes perquè això tingui cobertura des de la Seguretat Social de manera una mica immediata i sense necessitat d'invertir diners, perquè la majoria de la gent que necessita assistència psicològica ha de pagar avui en dia, i en alguns casos els psiquiatres són molt cars. Vull dir que això és un tema també potser a tenir en compte. Després, en vinculació amb el tema de l'habitatge, que és el que ens falta de saber, tot i que dius que potser hi ha una nota que ho explicava, jo crec que això són drames urbans que realment expliquen en quin model de societat tenim en aquests moments, i avançant-me també a la resposta de la pregunta que feia la Magda sobre si els decrets aquests ho resoldran o no, i si dintre d'uns anys, no? Jo crec que en tot cas, en algunes de les mesures el que faran és ajornar el problema. Jo crec que bàsicament són pagots, són parxes, no? És a dir, no, les solucions que busquen són solucions absolutament conjunturals per dir, ajornem 2 anys ara la pròrroga, però el problema de fons, que és que no hi haurà habitatge per tothom i que el que n'hi ha és poc assequible, sobretot per la gent jove, doncs és evident que això no ho estan arreglant, i no sé aquest sindicat socialista, no el coneixia, no, d'habitatge, jo, però clar, si es diuen socialistes, potser que tinguin en compte que a l'Hospitalet, a Barcelona, a Catalunya i a Espanya, i en alguns casos amb Sumar o amb els comuns o així, governen els socialistes. Vull dir, perquè potser aquestes manifestacions estan molt bé, però que recordin que en alguns casos ja fa 8 anys que governen partits que es diuen socialistes, i no veig que estiguin fent massa cosa més enllà de que quan hi ha un drama urbà d'aquests, ara doncs potser també buscaran solucions perquè la gent que tingui locals de negoci en lloguer i se'ls hi acabin, doncs prorroguin 2 anys. Molt bé, estupendo. I això, doncs, els que són grans tenidors, grans empreses, doncs segurament és molt just fer-ho, però potser també aleshores trobaran que hi ha propietaris petits que tenen problemes amb això. Avui he llegit una carta a La Vanguardia d'un propietari que té un pis llogat i està en un procés d'desnonament perquè el llogater no li paga, però no només no li paga, sinó que està rellogant habitacions en negre a altres persones. Saps? Vull dir que coses d'aquestes les trobem cada dia. Aleshores, no hi ha cap norma que sigui justa amb tothom. Hem de resoldre els problemes de la Mari Carmen, de la Olga, o d'aquest senyor, com es deia, del Javier, evidentment, però a vegades la sensació que tinc jo és que els polítics acaben resolent de manera precària per als 2 anys, 1 any, fins i tot perquè s'ho trobi el proper que vingui a governar, i no hi ha visió de llarg termini. Perdoneu que m'extès massa.
0: Joan.
3: A mi, sobre la reflexió del suïcidi, no massa més a afegir, però en aquest cas no estem parlant dels suïcidis en general, estem parlant d'uns suïcidis que estan vinculats a una causa concreta. I són la punta de l'iceberg. A mi, per exemple, del que ens explicava l'Eulàlia, m'ha cridat molt l'atenció que els veïns parlessin d'aquesta persona com un agent comunitari. Una persona que estava pendent del barri, que parlava, etcètera, etcètera. L'element depredador immobiliari no només s'està carregant la vida de persones, sinó que s'està carregant la vida dels barris. S'està carregant la vida comunitària. Ho dic perquè molta gent ara pot pensar que els decrets que s'han aprovat no tenen res a veure amb aquest senyor, perquè efectivament no crec que parli d'arrendaments urbans vinculats al negoci, sinó que parla de l'habitatge. Són decrets de l'habitatge, aquest senyor no hi vivia allà. Però forma part de la mateixa depredació. És a dir, el sistema immobiliari és un sistema que és depredador amb tot, es carrega tot el sistema. I es carrega també aquest sistema comunitari, que això també és vida ciutadana. Aquest senyor, tal com ens l'estaven presentant els veïns, era un senyor que parlava amb tothom i que, per tant, estava alerta de tothom, i són aquests agents que són absolutament necessaris per fer poble, per fer barri, per fer ciutat. Per tant, estem en un element claríssim en què, més enllà dels recursos que tinguin les administracions o que deixin de tenir les administracions, hi ha un eix al voltant del qual hi pivota tot. I és que la propietat es posa com un dret per damunt de qualsevol altre dret. I això té unes conseqüències. Fins ara ha estat així. I no hauria de ser necessàriament així. En relació als decrets, per exemple, que s'aproven divendres, l'únic que té un element més o menys estructural...
2: Els decrets estan aprovant. El que s'ha de fer és convalidar-los.
3: Sí, per tant, si no es convaliden, no tiren endavant.
2: Ja,
3: però... el decret que inclou aquesta mena de contracte indefinit, que és el que sí que tocaria estructuralment al mercat de l'habitatge, només en una part, però tocaria estructuralment al mercat de l'habitatge, és probablement el que no sortirà. I quan s'han fet mesures estructurals, com per exemple els topalls en els lloguers, que això sí era estructural, s'ha deixat a la voluntat de les comunitats autònomes, amb la qual cosa es demostra que no hi ha hagut cap voluntat, perquè el que no es vol tocar és la propietat, perquè aquest sistema, aquest país, gira al voltant de la propietat, encara que aquesta propietat mati, com passa a l'Hospitalet, en aquests dos casos, com va deixar la Mari Carmen fora, etc, etc. L'eix principal és si ho fas pivotar tot al voltant d'un dret que el fas infinit i absolutament lliure, que és el dret de la propietat.
0: Jordi, com ho veus?
4: Veig una mica exagerat dir que el dret de propietat és infinit i que l'hem tractat...
3: No ho és, però l'hem tractat com si ho fos.
4: Jo no ho crec. Jo penso que està molt limitat i està molt condicionat, el que passa que pot estar encara més. És a dir, és un dret fonamental, el dret a l'accés a l'habitatge també és fonamental, no com a dret, sinó com a principi rector de l'Estat, i tots dos haurien de ser compatibles, però jo diria que fins i tot un de, que tu consideres tant hiperprotegit com el de la propietat, em sembla que ara mateix, no amb aquest decret, sinó ja abans, té forces condicions. I d'això es tracta, eh? Es tracta, ho defenso, eh? És a dir, l'Estat es tracta que el dret de la propietat el faci possible i que la propietat mateixa faci possible que la gent pugui viure. Les dues coses han de ser possibles. I això és la quadratura de la cercle i no sempre és fàcil. És més fàcil entre persones que s'assemblen més. És a dir, és més fàcil entre petits propietaris i llogaters, perquè estan més a prop, per entendre's. Un llogater pot arribar o hauria de poder arribar a ser propietari, és el que se'ns havia venut, el somni, que una persona, si treballa molt, si estalvia, etcètera, d'un qualsevol dia podria arribar a ser propietari. Això no està funcionant. No està funcionant. Però teòricament no haurien d'estar tan lluny. El que sí que estan lluny són els grans tenidors, els fons voltor, els grans fons, que sí que sembla que juguen massa. És un tipus de propietat. Aquest tipus de propietat sí que pot ser tòxica i pot ser perillosa a l'hora de, justament, desequilibrar el mercat. Això no és lliure mercat, aleshores. Això és un mercat molt desequilibrat, molt descompensat i que afavoreix massa a massa poques persones. Però, i estic totalment d'acord amb el que hem parlat del suïcidi, és un tipus de suïcidi que suposo que ara mateix és notícia, no pel simple fet que sempre és dramàtic, sinó perquè és un tipus de suïcidi ja molt associat a aquesta nova pobresa que va molt associat al tema immobiliari. Va haver-hi una crisi l'any 2008 immobiliària arran de la bombolla d'aquell moment, i en aquell moment es va resoldre rescatant bancs. Ara, aquest tipus de crisi immobiliària s'intenta rescatar les persones. I dintre del rescat de les persones ja, em sembla que hauria de funcionar molt millor, i amb això estic d'acord amb el tema dels decrets, rescatar la gent que està més vulnerable. Això és indiscutible, ha de funcionar molt millor, no han funcionat prou, i aquesta és l'emergència i l'urgència, però amb l'emergència i l'urgència tampoc farem res. A llarg termini s'ha d'arreglar la relació, és a dir, ha de ser tan possible que una persona pugui llogar sense arruïnar-se com que una persona pugui ser arrendador i que li compensi. Si aconseguim les dues coses inviables, aleshores ja sortida. Si no és viable, i no només pels temes de la gent més desafavorida o més vulnerable, sinó per la gent de classe mitjana, si no és possible que la gent de classe mitjana se'n surti, l'Estat, el sistema, Europa, no se'n surt.
0: Clar, hores d'ara no està clar que es voti, que es puguin convalidar aquests dos decrets de divendres al Congrés. Sí que és veritat que, per exemple, ara escoltarem el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, deia avui que sí, que tiraran endavant tots dos.
5: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
0: Bé, 100% segur no, però razonablement optimista sona a bastant segur. A més, ho feia amb aquest to que es notava que estava com somrient, no? Mm-hmm. El que passa és que li falten diversos suports. Un d'ells, que és clau, és el de Junts, que encara no ho tenen del tot clar. Escoltem què és el que deia Míriam Nogueras.
6: Decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest Reial Decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. Aquest Reial Decret no atura els fons voltor, perquè els fons voltor poden seguir comprant, i tampoc protegeix a les famílies, perquè si vostè vol o volgués deixar en herència un pis en lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar-lo abans que el seu fill l'heretés.
0: Això és el que apuntava Míriam Nogueras. El PNB tampoc ha dit què farà, Podem tampoc, Bildu sí que diu que hi votarà a favor, i el PP i Vox en contra. Aquests són els que ho tenen més clar, però la resta no se sap ben bé, tot i que es pot intuir, per exemple, que Esquerra hi votarà a favor, segons el que ha dit Oriol Junqueras, perquè després el que ha matisat Gabriel Rufián no queda tan clar, però vaja.
1: Jo crec que el que hem viscut avui és l'escenificació més escenificació, perquè al final és això, no? És a dir, les paraules de Pedro Sánchez somrient, de dir tot va bé, de dir realment potser va molt malament i les negociacions estan allò, van fatal, perquè queden dos dies i no tens res assegurat, però he de demostrar i he de tenir aquesta fortalesa per dir que tot està controlat i que divendres anirà com jo tinc previst. En canvi, la resta estan jugant també aquest joc, no? De dir ho portarem fins al límit per a veure si això pot serveix perquè algú mogui fitxa. És el cas de Junts, sens dubte, que negociarà fins al darrer moment, o com a mínim voldrà demostrar que ha negociat i que ho ha fet fins al darrer minut. I el cas d'Esquerra Republicana a mi és el que més em sorprèn. És a dir, en un moment en què hi ha complicacions internes, perquè sembla que hi ha molts corrents i tothom opina diferent, que a més el president del partit opini diferent del qui és la cara més visible al Congrés dels Diputats, és que algun problema, no sé si de comunicació o de perspectiva del que, de la política que han de fer a Catalunya i a Madrid, no la tenen clara.
0: Joan.
3: Sí, no, jo pensava que l'estratègia de Pedro Sánchez és que ell creu que ha fet una estratègia guanyadora amb aquests dos decrets. I això, passi el que passi, serà una estratègia guanyadora. I ho és per dos motius, perquè aquests dos decrets serveixen per retratar a la resta de partits en un tema que ell creu que és important, que es quedin retratats, i en un tema que a mi em sembla que per ell encara és molt més important. En la mesura que aquests decrets no es convalidin, o si es convalida un o no l'altre, continuarem parlant de l'habitatge, que ell creu que mobilitza l'esquerra. Ell detecta una desmobilització de l'esquerra a partir del cas Zapatero, a partir dels casos de corrupció que li han atribuït, etc, i a partir del tema de Ceuta. Mentre hi hagi l'habitatge no hi haurà el tema de Ceuta, això d'una banda, i de l'altra hi haurà un tema que mobilitza l'esquerra. El que veurem és si la mobilitza per votar partits d'esquerres o la mobilitza en l'abstenció i l'activisme. Això no ho sabem, però en tot cas és un debat en què se sent molt més còmode tant el PSOE com els seus socis. Li és igual en aquests moments a Pedro Sánchez que els vots vagin a Sumar o vagin al PSOE, perquè en definitiva, si Sumar puja en les seves expectatives electorals, és una pujada d'un govern progressista d'esquerres. Sumar no pactarà amb Vox, no pactarà amb el PP. Per tant, jo crec que és per això que somriu. I els altres partits, efectivament, li estan demostrant que alguna part de la jugada li ha sortit bé, perquè hi veig molt nerviosisme en els socis, perquè en aquest retrat, en aquesta fotografia, poden quedar molt mal parats. Perquè en aquests moments el debat és un debat altament emocional. Mari Carmen no és només la fotografia d'una dona, no, és altament emocional, una senyora gran que surt amb camilla, etcètera, etcètera. I ell sap, aquest component el té molt clar, i detecto en els socis que hi ha molt nerviosisme. I aquest nerviosisme explica les paroles de Rufián avui, fins i tot carregant implícitament contra el seu líder, que és el senyor
0: Junqueras. Mira, podem recuperar què ha dit Gabriel Rufián després de que Oriol Junqueras digués que sí, que hi votarien a favor. Això és el que ha dit el portaveu al Congrés.
7: Votan a favor, claro, de los dos decretos.
8: Sé que desde Barcelona se dice eso.
9: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
8: No. Vamos a revisar hasta la última coma.
9: Tú no ratificas entonces que
8: no.
9: Contradices a Junqueras.
8: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
0: Home, me da igual a quien contradiga.
10: Home, me da igual, si se'l podia haver estalviat.
1: Sorprèn molt d'un partit que fa, almenys des de l'últim congrés, una obediència bastant a cegues al líder, és a dir, a la que diu, el que diuen des de Calàbria.
10: Però Rufián és una mica una excepció, això.
0: Rufián ja fa
10: temps que
0: està intentant...
10: No,
1: sí,
10: de fet, ha intentat fer el seu propi partit,
1: sempre,
10: la seva pròpia candidatura.
1: És a dir, jo no recordo altres vegades que hagi contradit a Junqueras.
10: Això
1: ha pogut contradir altres persones del seu partit, i segur, això ha passat moltes vegades, però el president del partit...
3: Però, Magda, jo crec que aquí...
0: Però té un punt despectiu, fins i tot, me da igual.
3: Sí, és que jo crec que aquí cal escoltar l'entrevista de la Sexta, crec que era,
10: sí, també,
3: d'aquesta setmana.
10: Sí.
3: Jo crec que aquí hi ha una guerra interna, aquí hi ha una guerra interna de com ens presentem a les generals. I crec que el senyor Rufián està insistint en negociar que Esquerra es presenta a Catalunya i Esquerra es presenta la resta d'Espanya amb Comuns, Sumar, Podemos, el que sigui. I com que això no li està sortint bé, crec que està llançant senyals d'aquesta negociació, la vull guanyar. Crec que va en aquesta línia.
10: Bueno, al marge del tema d'Esquerra, tornant a Pedro Sánchez, que està content, estic molt d'acord amb l'anàlisi que feia ell, de fet estava pensant exactament el mateix, que jo crec que el que passa que tinc algun dubte de si realment li sortirà bé la jugada, però és veritat que ell està content, primer, jo crec que l'element fonamental és que mentre es parla d'això no es parla de Ceuta, que Ceuta era el gran, el, no? En,
0: sí, sí.
10: En aquella part doncs que fa més mal, no? I per tant, mentre, o es parla menys de Ceuta, perquè Ceuta encara es parla, però efectivament estaven perdent clarament la iniciativa al govern i amb això sembla que la recuperen. Insisteixo que jo crec que el que estan fent és guanyar temps, perquè les mesures que... alguna mesura és interessant, però la majoria de les mesures el que fan és ajornar el problema pel proper que vingui, no? I si són ells, pues estaran 4 anys més, també ajornant el problema. Però tinc el meu dubte de si això beneficia encara més i si realment és bo pel Partit Socialista assumar que estava en aquests moments en moments molt, molt complicats.
3: Però això
10: no?
3: Li va bé amb ell,
10: Tinc el dubte, Joan. Tinc el dubte perquè crec que una part d'aquest vot podria venir dels socialistes. I aleshores, que és el mateix vot el que s'estan jugant. Si ve de l'abstenció dels que estan desencantats, doncs fantàstic. Però tinc la sensació de que no ho té tan clar. És a dir, ell potser ho té molt clar, però no sé si el beneficia. I en tot cas, em sembla terrible que tot això s'analitzi o s'estigui jugant des de la perspectiva emocional, que dius tu, no? Perquè les emocions són la base del populisme, al final, no? I són les que no ens permeten racionalitzar determinades decisions, i al final ens trobem que el decreto Mari Carmen, que com deies tu, és un símbol, resulta que la Mari Carmen ja l'han arreglat el problema. A la Mari Carmen ja l'han arreglat el problema, perquè ha arribat a un acord, i ara resulta que tornen a casa seva, en un bon barri de Madrid, pagant una quantitat superior.
3: Si arribi un acord després de muntar el pollastre.
10: Però fixa't que al final el tema Mari Carmen, estrictament Mari Carmen, està arreglat, i ara veurem. Clar, jo abans també recordava que l'alcalde Collboni l'altre dia va dir que a Catalunya o a Barcelona no passarien mai aquestes coses, no? Crec que va dir una cosa així. I jo pensava, bueno, però és que estan passant, no? Estan passant i en passaran, no? És a dir, al final em sembla que tots estan en clau absolutament electoral, que és una cosa ja habitual, però encara més, pensant què guanyen i què perden amb aquest debat, i el que menys els hi preocupa és la Mari Carmen i la gent com la Mari Carmen.
4: Estic totalment d'acord amb això, i a més, no només gent com la Mari Carmen, perquè hi ha gent que no és com la Mari Carmen, que també està patent molt. És a dir, a mi em preocupa molt que estiguem debatent o sobre Ceuta o sobre la Mari Carmen. Mm. Però tota la gent que hi ha al mig, em sembla que les estem deixant molt de banda. És a dir, ni el propietari, petit propietari, diguéssim, ni el llogater tenen la culpa dels salaris que hi ha en aquest país, que és una cosa que Pedro Sánchez, això s'ho salta. Per molt PIB disparat que hi hagi, la gent no ho està notant i els salaris són espantosos. Ni el propietari ni el llogater tenen la culpa d'aquesta aspiració de la Catalunya dels 10 milions, que encara no sabem si les podem permetre o no es la podem permetre. Ni el propietari ni el llogater tenen la culpa que no s'hagi construït prou pisos de preu assequible en aquest país. I això, que és la mare dels ous, això, com que tenim la Mari Carmen, doncs això ens ho eclipsa. I, per tant, hem de fer de sensibles, i anem a fer d'herois dels pobres, i anem a quedar bé. Però tothom veu, tothom pot saber, la gent normal, la gent que hi ha al mig, la gent que intenta sobreviure com pot, i que més o menys se'n surt, però que se'n podria sortir molt més si les coses es fessin millor, sap perfectament que són pedaços molt sovint electoralistes, i molt sovint manipuladors de les emocions. La qual cosa no vol dir que no s'hagi d'arreglar el tema concret de la gent més desafavorida, només faltaria. Però al mateix temps, una mirada més llarga de dir, escolteu, aquí us arriba un pacte honest amb el qual el llogater se'n pugui sortir, el propietari també, i la gent que busca pis pugui trobar pis també per llogar-lo, que això també està passant, que és que no hi ha prou part de lloguer, aleshores tota la resta és això, a un any de les eleccions.
0: Ara, sí, després en seguirem parlant, però a les últimes hores també, amb l'aprovació d'aquests dos decrets, s'ha parlat molt d'un concepte que és el dels fons d'inversió, o també fons voltor. De fet, una de les mesures estrelles d'aquest primer decret, el que sembla que ara mateix té més opcions de tirar endavant aquest divendres al Congrés, és la que prohibeix que els fons d'inversió puguin comprar habitatges amb finalitats especulatives durant 2 anys. El problema, però, és que dèiem, val, però exactament definirà el decret a què es refereix amb un fons voltor o un fons d'inversió? Clar, es limita a dir que tenen prohibit comprar immobles per sota del 70% del preu de mercat. Tenim al telèfon a aquesta hora una persona que ens en pot donar més detalls, sobretot per saber quin tipus d'empreses engloben aquest concepte i també sabent com funcionen i quin impacte tenen en els preus de l'habitatge. Saludem a aquesta hora el professor de Dret de la Universitat de Pompeu Fabra i també expert en fons d'inversió, Jordi Bonsoms. Senyor Bonsoms, bona nit.
11: Hola. Bona nit, què tal?
0: Què hem d'entendre? Perquè el decret pensàvem que ens ho aclariria una mica i no ho fa. Segons vostè, què hem d'entendre per fons d'inversió?
11: Bé, en primer lloc, el decret parla de persona jurídica. Aleshores, això ho deixa de forma una mica més abstracta encara. Mm. Fons d'inversió és una tipologia, una forma jurídica, igual que una societat. En els fons hi ha participacions, en les societats poden haver-hi accions. Després tenim altres figures jurídiques com podrien ser les SOCIMIS, que són societats cotitzades en el mercat immobiliari que es creen el 2012 amb un règim jurídic, però també hi ha moltes altres tipologies d'empreses dedicades a l'especulació immobiliària, com podrien ser les EDAP, les empreses dedicades a l'arrendament d'habitatges, que amb una empresa que gestioni 8 habitatges o més ja pot tenir una bonificació important en l'impost de societats. Mm. Els fons d'inversió no paguen impost de societats o més, millor dit, paguen un 1%. Les societats d'inversió immobiliària paguen un 0% d'impost de societats. Les socimis no paguen impost de societats perquè, en principi, paguen IRPF als seus accionistes, però realment els accionistes estan a paraïsos fiscals i, per tant, no acaben pagant impostos. Aleshores, el decret, de moment, el que haurà de fer és definir si vol parlar de persona jurídica o persona física o si vol parlar de nombre d'habitatges, perquè hi ha moltes conductes que poden ser igual de depredadores que les d'un gran fons d'inversió que estan realitzades per petites empreses, per family office, per gent particular que es dedica a l'especulació immobiliària. I després hi ha una altra qüestió, fins i tot m'atreviria a dir una petita provocació, i és que els grans fons d'inversió ens pensem que compren molt, però els grans fons d'inversió a Espanya no compren, gestionen. I gestionar és molt diferent. Estan gestionant encara les hipoteques fallides que venen de la crisi immobiliària del 2008 amb paquets gegants que han de passar per subhastes judicials, que s'han de gestionar i que a més tenen molts beneficis fiscals perquè hi ha transmissió de patrimoni sense pagar impostos. Aquesta és la gran tasca que estan fent el que coneixem avui en dia com a fons voltors, és a dir, Blackstone, Cerberus, etc, etc, que són els fons voltors que tenien contractes, que tenen contractes amb la Sareb per fer aquesta tasca de gestió. Aleshores, jo m'atreviria a dir que és una mesura cosmètica en tant en quant els fons d'inversió avui en dia compren realment poc. El que fan és gestionar gran patrimoni, que encara deriva del 2008 amb molts beneficis fiscals. Més enllà d'això, compren, però també hi ha molts altres actors que compren.
0: Per tant, vostè creu que amb el redactat actual d'aquest decret no es frena la compra especulativa, que és una mica el que seria l'objectiu o un dels objectius d'aquest decret?
11: A les hores d'ara el que sabem és que està apuntant a grans actors immobiliaris. Imaginem-nos les socimis, no?, que han sigut un dels actors immobiliaris més destacats a l'última dècada, però hi ha 150 socimis i no ocupen tot el mercat de lloguer, és a dir, moltes d'elles s'ocupen a centres comercials, a gestionar centres comercials o altres immobles. Aleshores, el que haurà de decidir-se aquest decret és si vol parlar de persona jurídica o si vol parlar de nombre d'habitatges, o millor de les dues coses, és a dir, de persona jurídica amb un nombre d'habitatges determinat. Si vol limitar la compra especulativa a una persona jurídica amb més de 5 o 8 habitatges, o si vol limitar la compra especulativa als grans actors immobiliaris que gestionen patrimoni derivat de la crisi immobiliària, com podrien ser les socimis. Però aleshores estaria limitant molt el nombre d'actors, és a dir, a Espanya hi ha 150 socimis.
0: Se'n deixaria uns quants, vol dir, eh?
11: Efectivament, hi ha moltes empreses que operen a les grans ciutats i no tenen forma jurídica de socimi o fons d'inversió. Poden ser una societat limitada amb un règim jurídic específic que tenen una forma d'especular molt agressiva. Es dediquen en el mercat immobiliari local a comprar barat i a vendre car. Això és una forma molt agressiva d'operar, però no està dut a terme per grans fons d'inversió. Aleshores, s'hauria de pensar bé a què s'està apuntant, si s'està apuntant a un enemic de palla, si es vol fer una mesura cosmètica per intentar tapar el forat o per parlar d'un enemic exterior, que és el que especula veritablement, però si realment parla només de persona jurídica i de gran fons d'inversió, estarà limitant poca compra ara mateix.
0: Per vostè, per tant, de quina manera s'hauria de redactar perquè tots aquests actors quedessin contemplats dins d'aquest decret?
11: És una pregunta difícil perquè té moltes arestes, però m'atreviria a dir que s'hauria de contemplar quines persones jurídiques vol incloure, si vol parlar de fons d'inversió, si vol parlar de societats d'inversió, si vol parlar de societats cotitzades en el mercat immobiliari, és a dir, les socimis, si vol incloure les conegudes SICAPs, si vol incloure les empreses dedicades a l'arrendament d'habitatges, una figura jurídica que ve de l'època d'Aznar, amb molt de beneficis fiscals, si vol incloure societats limitades que es dediquin a l'immobiliari, que concreti quina persona jurídica vol i, per altra banda, que posi un nombre d'habitatges en el qual aquestes persones jurídiques també s'han d'entendre com a grans tenidors. Aleshores, aquesta seria una primera proposta, i la segona proposta és que realment fer una reflexió entorn què és compra especulativa. És a dir, compra especulativa la pot fer absolutament tothom. I també està en joc una mica la concepció del dret a l'habitatge, no? O sigui, permetem que la compra es pugui realitzar per fi especulatiu, sigui un fons voltor o sigui un petit empresari de Barcelona o de Madrid està malament, és la mateixa finalitat especulativa. Aleshores, distingir entre persona jurídica i persona física a vegades pot ser complicat i pot generar molta més confusió jurídica, i això va passar, recordem-ho, això va passar amb la llei d'arrendaments urbans del 2019, on per primera vegada es va introduir la distinció entre persona física i persona jurídica, perquè les persones físiques havien d'arrendar durant un període de 5 anys i les jurídiques s'allargava fins a 7 anys i també havien de fer-se càrrec dels honoraris, i això va generar molta incertesa. I la pregunta era, per què no s'ha de fer de forma conjunta si una persona física o una persona jurídica si estem parlant del dret a l'habitatge?
0: Clar, no sé, quins serien ara els... no sé com explicar-ho, eh? Els grans compradors d'habitatges per sota d'aquest 70% del preu de mercat que detalla en el decret. Qui seria qui més pisos compra d'aquesta manera?
11: No tinc dades a mà per poder parlar de forma amb certesa, no?, sobre això, però em repeteixo amb el que he avançat, i és els fons d'inversió grans actualment no compren. Els que compren són empreses que coneixen bé el territori, i això és important. Un gran fons d'inversió, Blackstone, no coneix el territori de Barcelona, sinó que es nodreix d'empreses locals, d'APIs, d'administradors de finques, de family office, d'empreses amb renom a la ciutat, per veure quines operacions interessants hi ha al mercat. Aquí és on es comença a cultivar l'especulació. Blackstone el que fa és comprar grans paquets, i un cop té grans paquets els intenta gestionar per maximitzar els seus beneficis. Però el que hauríem d'intentar veure és de quina forma hi ha empreses que es nodreixen en les grans ciutats, Barcelona, Màlaga, Madrid, Bilbao, per intentar maximitzar els profits amb compres especulatives a curt termini.
0: I quin tipus de pisos compren majoritàriament? És a dir, en aquestes subhastes a vegades que hi ha de pisos per sota del preu de mercat, quin tipus de pisos són?
11: De tot. Hi ha absolutament de tot. A les subhastes judicials es pot trobar de tot, des de pisos petits a pisos molt grans, locals, pisos sense cèdula d'habitabilitat... Hi ha
0: pisos que estan ocupats. Però em refereixo també a embargaments o...
11: Si un pis passa per subhasta judicial, significa que ha estat embargat. Aleshores, tots venen d'una fallida hipotecària, una persona que ha deixat de pagar la seva hipoteca, i per tant el banc ha hagut d'iniciar un procés judicial, el jutge ha demanat l'embargament d'aquests habitatge, i aquest habitatge s'ha posat a subhasta pública. I les subhastes públiques estan dominades pels grans fons d'inversió, perquè han fet grans pactes de forma prèvia, o bé amb la Sareb o bé amb els bancs. I és veritat que Pedro Sánchez amb això ha intentat revertir-ho amb la Casa 47. Amb la Casa 47 simplement és dir-li a la Sareb: Sareb, deixa de donar-li, de regalar els habitatges a Blackstone, a KKR o al fons d'inversió de Torn. Deixem de fer-ho i quedem-nos els habitatges en el parc públic. Aquest ha sigut el canvi de la Casa 47. Ha sigut simplement: gestionem tot el procés de subhasta i d'embargament i anem a quedar-nos també els habitatges, perquè fins aleshores el que feia Sareb és: gestionem tot el procés, tot l'embargament i tota la subhasta, i a la subhasta cedim a l'immoble, el que es diu jurídicament és una cessió de ramat. Cedim l'immoble al fons d'inversió perquè no volem quedar-nos els immobles. I tot això és el que ha estat passant a l'última dècada en milers d'operacions entre bancs, fons d'inversió, inclosa la Sareb. Aleshores, les subhastes judicials encara es poden trobar, tots són públiques. La gent pot entrar al BOE, pot veure quantes subhastes hi ha la setmana que ve i es pot pujar amb uns certs criteris. I això és el que fan els fons d'inversió, i encara estan gestionant hipoteques fallides del 2008 amb un gran volum de negoci.
0: Clar, si el decret tira endavant divendres, aquests dos decrets tiren endavant divendres, realment vostè creu que pot arreglar alguna cosa del que ens està explicant ara? O serà com posar una tireta amb una ferida molt, molt gran que no la pot cobrir de cap de les maneres?
11: Sobre la mesura específica de limitar la compra especulativa a les persones jurídiques, ara mateix és una mesura cosmètica, són focs d'artifici. És a dir, no s'aturarà l'especulació immobiliària perquè un decret digui que a certs actors immobiliaris que no sabem exactament quins són no poden comprar o poden comprar d'una determinada manera. I a més, si és només durant 2 anys. No passa res, tirem pilotes fora i el 2030, el 2028 que comenci l'especulació de nou. Ara, si estem parlant del conjunt de mesures per que conté el decret, aquí ja haurem de veure, en principi semblen que són tot petites passes endavant, el que sembla que pot tenir molt més impacte és la duració dels contractes indefinits, però va amb un paquet a part, amb un decret a part, i veurem si finalment s'aprova.
0: Vaja, crec que més clar, impossible. Jordi Bonsoms, professor de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i expert en fons d'inversió, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C i per totes aquestes explicacions, a vegades de la lletra petita, que molts també desconeixem. Gràcies, bona nit.
11: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Què us ha semblat?
3: Jo crec que hi ha dos elements que per mi són centrals i que van en relació al que al principi que es prioritzava la propietat. Fixeu-vos quina fiscalitat té la propietat quan es posa a fer negoci amb la propietat. Té una fiscalitat increïble. Els treballadors, nosaltres que treballem cada dia, els autònoms, sabem què és la fiscalitat. Aquesta gent no sap pràcticament el que és la fiscalitat. Per tant, torno a repetir, en aquest país s'ha posat la propietat.
12: Tu deies, 0% d'impost de societats per comprar d'habitatges en determinades societats.
3: En aquest país no s'ha fet prou habitatge públic. Fals. Espanya és el país que més habitatge públic ha fet de tot el món.
12: Des de quan?
3: Des dels últims 60 anys,
12: oh, clar,
3: 70.
12: Clar. Oh, clar.
3: Vale? Quin problema hi ha hagut?
12: Sí,
3: s'ha posat la propietat.
12: Bueno,
3: i s'ha convertit el diner públic en diner privat, perquè s'ha privatitzat. Quan tu compraves un pis de propietat social, un pis de protecció oficial, passava a ser teu i tu podies fer negoci tranquil·lament, sí, perquè es tornava a prioritzar la propietat, no l'habitatge. Vale? I tercer concepte que a mi em sembla interessantíssim. Deixem de parlar de fons voltors. El voltor és una actitud, i més igual si té un pis que si en té 20. És l'actitud, la intenció d'intentar treure la màxima rendibilitat amb un dret que és el de l'habitatge. Això és el voltor. I això ho fan també aquests petits propietaris dels que es parla, perquè al mercat de lloguer tu no trobes un preu del petit propietari i un preu del fons voltor. No. El petit propietari se'n va al seu agent immobiliari i li diu: quins preus hi ha? Vull treure la màxima rendibilitat.
12: Esclar.
3: I si els preus són de 2.500, 2.500, ni pensa que allà hi ha una família. Parlaves dels salaris. Diu, home, no són responsables dels salaris. És que el problema no són els salaris. El problema és el poder adquisitiu. Si hi ha uns salaris determinats, la vivenda ha de tenir un preu determinat, com el menjar ha de tenir un preu determinat. Tu saps els salaris que hi ha, però tu poses 2.500 euros per entrar en aquell pis.
0: Però
3: és que,
0: clar,
3: saps que, per tant, igual de responsable
13: no,
3: ets.
13: No llogaràs.
1: He començat la tertúlia preguntant aquí en veu alta si és que el decret el que buscava era alleujar una situació urgent o era un pedaç perquè d'aquí 2 anys, no cal esperar-ne 5, ens trobem en una situació molt semblant i, per tant, ens trobem al mateix debat de que la gent més jove no pot accedir al lloguer, que no es poden pagar els lloguers amb els sous que hi ha, etcètera, i que l'especulació és constant, perquè, a més, després de la conversa et queda claríssim que el tema especulatiu no es resol amb tots aquests decrets. Al contrari, és a dir...
3: Per tant, continua, no caldrà que esperis 2 anys.
1: No caldrà que esperem 2 anys. És a dir, la resposta que hem plantejat en l'inici és: s'aprovi el que s'aprovi, hi hauran pedaços que s'hauran fet, però el debat de fons no queda resolt. És a dir, el problema estructural no és resolt.
12: Tu has començat preguntant i jo ja t'he avançat una resposta que ara l'expert estava confirmant, no? Que en realitat estan fent cosmètica, no? És la paraula que ha utilitzat, no? De totes maneres, Joan, sobre l'evolució del mercat immobiliari dels darrers 60 anys, clar, si comptes els 60 anys, és que hauríem de comptar... Mira, per començar, quan el Jordi abans parlava...
3: Però un moment, això explica com estem ara, eh?
12: Sí, sí, clar, però
3: explica tot.
1: La persona tot que fa 50 anys se li va donar una casa de protecció oficial
3: a un preu assequible
1: tampoc
13: és culpa
1: del propietari,
13: això.
12: No és culpa del propietari, però és que no és només això. És que, a veure, jo com que els tinc als 60, puc analitzar això des de la perspectiva de la que he viscut, el que he viscut els meus pares, els meus avis, o jo mateix, no? En el món aquest, bueno, bàsicament a Barcelona i al voltant, no? Mira, per exemple, la relació, és que puc posar exemples concrets, de coses que jo he viscut, entre els sous i el lloguer, segurament s'ha duplicat o triplicat en aquests darrers 20 o 30 anys. Això, quan el Jordi deia que els salaris són baixos, bueno, són relativament baixos si el preu de l'habitatge no fos el que és.
3: Exacte.
12: Però clar, la relació és tan escandalosa. O sigui, ha pujat tantíssim el preu de l'habitatge i, en canvi, els salaris han pujat molt menys, han pujat, però molt menys, que ens sembla que són molt baixos.
13: Crec que la relació és 12% respecte al 60%.
12: Doncs imagina't. Segona cosa. Durant un temps, aquí, també ho puc... És que recordo tot això, no? Per exemple, jo cada vegada parlem de l'habitatge. Aquí es feien, per exemple, comptes d'habitatge amb desgravacions fiscals, que és una cosa que es reivindica constantment i que es diu que no, perquè això encara incrementarà les ganes de tenir més cases. Vale. Però també es feia durant molts anys les grans... La Caixa, per exemple, les caixes, tenien molt habitatge de lloguer, a preus raonables. I el que van fer durant un moment determinat és vendre aquests pisos als propietaris.
4: Sí, sí.
12: Als propietaris, a preus també raonables. Però aleshores va reduir completament el mercat de lloguer. Cosa que no passa, quan comparem amb altres països europeus, no passa, perquè ja el mercat de lloguer és el doble o el triple que a Espanya. Clar, tot això i la sensació que deies tu també, de que, perquè aquesta sensació la té tothom, de que si no tenies un pis no saps què passarà en el futur, cosa que es demostra amb la realitat, perquè ara el lloguer no et garanteix que dintre d'un temps
0: et quedis
12: sense casa directament. És més, segurament alguna d'aquestes mesures el que provocarà un altre cop, perquè això ja ha passat, és que molts petits propietaris venguin les cases. El preu que estan ara guanyarà molt més diners que si les han de llogar de manera, per exemple, indefinida. Això és evident que per gent que té un pis o dos pisos i que ho va comprar, segurament, no sé si per especular o no, però tothom el que compra el que vol és treure un rendiment, evidentment, tant si estàs en un lloc com estàs en l'altre. El problema és quan estàs en el lloc de víctima, en el lloc inferior, no?
13: És a dir...
12: Però vull dir que tot això explica el que ha passat als 60.
13: Tot això explica que hem permès que es pugui fer, benefici amb un dret, que és el dret de l'habitatge. Mm-hmm. Sí, escolti'm, si vostè vol tenir una rendibilitat, compri joies.
12: Sí, sí.
13: Compri fons d'inversió.
12: Clar, les joies no
13: però
12: pujat
13: no ho faci amb l'habitatge. No,
12: vegades.
13: S'ha permès que es faci amb l'habitatge. S'ha permès, no hi ha hagut cap topall. No,
0: un segon, perquè ara justament que parlàveu del tema dels sous, del preu de l'habitatge, de com és impossible pagar una cosa tenint en compte l'altra, fa una estona l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha parlat d'això, de salaris relacionat amb el preu dels lloguers i amb les hipoteques. Ho ha fet durant l'acte d'empresaris de PIMEC, que es fa aquest vespre al Palau Sant Jordi. Allà hi tenim la Montse Martí. Montse, com estàs? Bona nit.
14: Bona nit.
0: La cosa anava per aquí, oi? De salaris i parlar de preus de lloguers i d'hipoteques, que és el que ha dit Jaume Collboni.
14: Doncs sí, en aquest acte, que és la gran festa dels empresaris de PIMEC, s'ha posat un altre element, diríem, damunt la taula en aquesta equació de les dificultats d'accés a l'habitatge, que els últims dies no havia sortit, ho ha fet ara fa una estona en tertúlia, però que són els salaris. Jaume Collboni diu que els esforços que fan les administracions per facilitar l'accés a l'habitatge no serveixen del tot, no acaben de servir si després els treballadors doncs no cobren uns bons salaris. I en aquest acte de PIMEC, amb centenars d'empresaris, insistim, del país, l'alcalde de Barcelona ha reivindicat llocs de feina de qualitat i bons sous.
15: Bones pràctiques per a aquest teixit econòmic que volem innovador, que volem fort, que volem que pagui bons salaris i que creï bones condicions de treball per tenir també una societat més justa i que, entre altres coses, es pugui assumir també el pagament d'un lloguer o el pagament d'una hipoteca.
14: El president de PIMEC, Antoni Cañete, li ha agafat de seguida el guant.
16: Des del món empresarial, des de PIMEC, diem que els sous han de créixer. Hem de pujar els sous. És urgent i necessari. Però el que no podem fer és fer-se trampes al solitari, perquè puguin créixer els sous necessitem realment tindre canvis estructurals importants.
14: I ha emplaçat Antoni Cañete a negociar-ho a les taules de diàleg social amb els sindicats. Sobre els decrets d'habitatge del govern espanyol, sí que ha dit PIMEC, ha demanat garanties que els decrets d'habitatge doncs, no acabin destruint l'oferta de lloguer. També ha demanat seguretat jurídica, viabilitat econòmica, sobretot qüestiona PIMEC una mesura, la renovació automàtica dels lloguers. Creu la patronal que és una mesura que limita de forma, diuen, desproporcionada la capacitat dels propietaris doncs, de poder recuperar finalment un habitatge i els impedeix doncs, fer plans, preveure la durada del compromís. Ha advertit també que l'acumulació de normativa fa que al final generi incertesa doncs, i que acabi bloquejant la presa de decisions i això sabem que al sector empresarial doncs, no li agrada. Per cert, en aquest acte de PIMEC, que encara va a aquesta hora...
0: Sí, ho sentim de fons,
14: La conductora de l'acte, Danae Boronat, ha preguntat directament a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que està aquí també sopant, què votaran divendres. Ah. La portaveu de Junts ha dit que La frase ha estat: defensaran les famílies i els emprenedors catalans a Madrid. Danae ha insistit en aquesta pregunta, ha dit, però sí, però què votareu divendres? I ha acabat dient, doncs, que divendres se sabrà. Per tant, continuem igual, de la mateixa manera.
0: Doncs haurem d'esperar. Gràcies, Montse, des del Palau Sant Jordi, en aquest acte dels empresaris de Pimec. Que acabi d'anar bé. Bona nit.
14: Bona nit, bona nit.
0: Pràcticament 3:15 de la nit. Voleu fer algun comentari molt ràpid? Però més, res. Però un segon, Jordi?
4: Sentir Jaume Collboni parlant d'això em fa una mica nerviós. És a dir, fa 4 anys hi havia la campanya electoral on només, exclusivament, van parlar tots plegats de Superella sí, Superella no. I de Consell de Cent sí, Consell de Cent no. I en cap moment es va portar un tema que ja era molt incipient, que era aquest drama de l'habitatge, que sembla més irrespirable que abans, però que ja ho era aleshores.
1: Jo insisteixo... Ara fins i tot en parla ja de Colau.
4: I ara, sí, ara parla en primera persona, només faltaria. El cas és que jo convido a fer aquesta reflexió. El 2008 va haver-hi aquella bombolla immobiliària que va acabar finançant els bancs i amb una precarització dels salaris i de les condicions laborals, però també els pisos van baixar molt, el que passa que la gent no podia pagar-ho perquè les hipoteques s'havien de pagar igualment i els pisos tot i així havien baixat. Ara la causa és diferent, ara ja no estem parlant de que hagi patat una bombolla, sinó que estem parlant de un model productiu que no encaixa, un model social-econòmic que no quadra els salaris amb els preus dels pisos, i per tant que ara mateix l'alcalde Collboni parli d'augmentar els salaris, que és una cosa evident i certa, no treu això que també deia el Joan abans, que és això ha de ser complementari amb el fet que aquesta especulació excessiva també faci que el preu de l'habitatge sigui raonable. És a dir, tu no es tracta només que aquí tots puguem assumir un preu desorbitat de l'habitatge. També es tracta que el preu de l'habitatge no sigui desorbitat.
13: Sí, jo només volia fer un apunt. Es dona el cas que aquelles persones que estan contra les mesures, per exemple, de topar els preus de l'habitatge i que volen la llibertat absoluta per la propietat, perquè la propietat pugui fer-se negoci, són exactament els mateixos que quan es parla de pujar el salari mínim interprofessional i voten en contra. A partir d'aquí que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
0: També hi ha una trampa amb això de pujar els salaris. Si es pugen els salaris per mantenir els mateixos preus dels habitatges o fins i tot per pujar-los, ens trobarem sempre en la mateixa situació.
13: No, l'especulador, a més, amb un cap. I sap que pugen els salaris, cobrarà més.
4: I el que s'ha de pujar, el que s'ha d'intentar pujar no és el salari mínim. El salari mínim és molt... està molt bé intentar-lo pujar i que sigui just. Ara, el que s'ha d'intentar pujar és el salari mitjà. El salari mitjà és el drama, és el que fa que la cosa funcioni, que la màquina més o més pugui fer compra-venda i lloguer. I aquest és el que no està funcionant, el mateix, no encaixa les peces.
12: No, que anava a dir que fins a quan s'hauria de pujar els salaris, fins i tot, és que conec casos de gent jove amb dos bons salaris que en aquests moments no poden comprar un habitatge per 400 o 500 mil euros. És que no es pot.
13: És que si no tens un ajut per l'entrada...
12: L'objectiu
13: no ha de ser comprar-lo.
12: Però tampoc pots jugar. Bueno, el tenen llogat, però estan llogant per una quantitat que és molt superior al que pagarien d'hipoteca si tinguessin diners per pagar l'entrada.
4: Tal qual.
12: Que això és una altra història que dius, és al·lucinant.
1: Però
12: o sigui, s'està pagant més diners per llogar un pis que si poguessis comprar-lo, però com que no pots...
1: Perquè no pots estalviar. El concepte d'estalvi que fa potser 60 anys funcionava, ara no funciona, perquè el teu estalvi més, és a dir, més del 50% del seu estou està destinat al lloguer.
12: Però és ja que no, encara que estalvis, tampoc podries comprar-lo.
0: No cridis, Silva, no cridis.
12: Ah, perdó, estic cridant.
0: Una mica.
12: Baixa'm el volum. Baixa'm el volum, Jordi.
0: Va, vinga, 12 minuts per arribar a les 10. Fem una pausa i canviem totalment de tema amb aquest anunci que ha fet avui Salvador Illa de canviar el codi penal i d'endurir les penes per les persones que tinguin armes blanques o també armes de foc. De seguida en parlem.
17: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundoffice, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundoffice.es. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
18: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
17: Entrades a auditori.cat. Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
19: Descarrega.
17: Podcasts exclusius.
19: Streaming.
17: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
19: Contingut a la carta.
17: I escolta el que vols quan ho vols.
19: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
20: RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: Ho explicàvem avui a l'informatiu davant d'aquestes dades que mostren un increment dels incidents amb armes i sobretot amb armes de foc de reals. Avui Salvador Illa ha anunciat durant el debat de política general que vol endurir el codi penal per les persones que tinguin armes de forma il·lícita. Aquesta és la proposta que vol aprovar per portar-la després al Congrés dels Diputats.
21: A l'article 563, que fa referència a la tinença d'armes prohibides o d'armes reglamentades modificades substancialment, voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos. I a més proposem també modificar les circumstàncies agravants i les circumstàncies atenuants per fer que aquelles persones que facin exhibició pública a l'espai públic d'aquestes armes, en fi, tinguin una pena agravant i vagin a la part alta de la pena.
0: Això, com dèiem, s'haurà d'aprovar al Parlament i després enviar-ho a Madrid i serà el Congrés doncs, qui ho haurà d'avalar. Volem analitzar l'efecte que realment podria tenir aquesta mesura si s'acaba aplicant a l'expert en seguretat Amadeu Requesens. Senyor Requesens, bona nit.
22: Bona nit, senyora Ballonesta.
0: Què li sembla d'entrada aquesta mesura que ara detallava Salvador Illa?
22: Bé, la mesura em sembla bé, és a dir, tot el que sigui reforçar la dissuasió i la penalització d'aquest ús d'armes que s'estan proliferant cada cop més a casa nostra, em sembla bé. El que passa és que també, diguem-ho tot, això trigarà mesos, si no anys, perquè això estem anant a un canvi de legislatura que s'albira ja aviat, i això vol dir doncs, que hi haurà canvi de govern, nou govern a Madrid, a partir d'aquí s'haurà de tornar a entrar a la iniciativa i aprovar-la. I veurem quines majories surten a Madrid també. Clar. Per tant, com a mesura em sembla bé, però ho fiem a molt llarg temps.
0: S'hauria d'haver fet abans, potser, no? Veient una mica la tendència d'aquests últims anys?
22: Bueno, s'havia d'haver fet abans i hi ha altres mesures que es poden fer que no requereixen una modificació del Codi Penal i que podrien ser també interessants, com és la modificació del reglament d'armes, que és més ràpid i es pot fer més fàcil.
0: I, per exemple, què podria incloure aquest reglament d'armes?
22: Miri, per exemple, podríem demanar que hi hagués una traçabilitat de la venda de navalles. És a dir, estem parlant d'armes blanques i navalles. Si parlem d'armes de foc ja és una altra cosa. Uh-huh. Però si parlem d'armes blanques, a mi em sembla al·lucinant que es pugui vendre a les benzineres, sí, o que en una casa de souvenirs es pugui comprar una katana. Uh-huh. És a dir, aviam, podríem portar llibres de registre en els establiments que venguessin armes, autoritzar només a vendre armes a determinats establiments, demanar-los una autorització administrativa que porten un llibre de registre i que qui va comprar una arma li demanin el DNI i l'arma pugui tenir un trucalat, igual que ho té una arma de foc, i marcar la traçabilitat. Si aquesta arma després es troba en un homicidi, sabrem qui l'ha comprat i li podem preguntar què ha passat amb aquesta arma. És a dir, això és modificació reglamentària, no cal modificar el Codi Penal. Per tant, bueno, em sembla bé modificar el Codi Penal i endurir-lo, em sembla bé, però també hi ha coses que es poden fer a nivell administratiu que podrien anar més de pressa.
0: Darrerament també els Mossos han alertat que estan especialment preocupats per l'augment de les bandes criminals. Quin tipus d'armes sobretot fan servir aquestes bandes?
22: Bé, això és un altre tema, és a dir, jo deslligaria el que és armes blanques, navalles, sí, que seria l'ús,
0: sí, o l'ús aquest
22: del que és armes de foc i armes intimidatòries, diguem-ne, utilitzades per aquests grups. Aquests grups, hi ha diversos grups, hi ha el grup de narcotraficants d'organització internacional, per dir-ho així, que utilitzen l'arma bàsicament per matar-se entre ells. Hi ha els grups, diguem-ne, locals, de narcotraficants que utilitzen les armes per marcar territori en determinats barris de Catalunya, això ho sabem, o que l'utilitzen per defensar conreus de marihuana que estan proliferant a Catalunya.
0: Sí.
22: Això és un tipus d'ús d'armes diferent del que es pugui fer en altres entorns. Per tant, Mossos d'Esquadra quan parlem de crim organitzat i de narcotràfic, bàsicament, es trobaran, i s'estan trobant ja, amb el problema aquest de les armes de foc, essencialment.
0: Però la presència d'armes de foc a Catalunya en els últims anys ha augmentat significativament. Vostè creu que realment no només de les armes blanques, sinó les armes de foc, pot ser que tinguem un problema proper per aquesta quantitat d'armes que s'estan acumulant aquí?
22: És probable que tinguem un increment d'armes perquè hi ha hagut un increment del fenomen narcotràfic i també un increment del tema de les màfies internacionals. També és veritat que no ha augmentat el número d'homicidis. Per tant, vol dir que aquestes armes s'estan fent servir amb un ús molt restringit i molt limitat. És a dir, aquestes no són les que ens haurien d'espantar a nivell d'inseguretat general. És més preocupant per mi l'ús d'armes blanques que es pot fer en el carrer, la cultura de l'arma blanca que s'està produint. És més preocupant com es poden aconseguir aquestes armes blanques

0: un augment de la corrupció policial vinculada al tràfic de marihuana. Això és el que ha dit.
1: Hi ha moltíssima marihuana per tota Catalunya, per tot el sud d'Espanya també. Llavors, totes les patrulles, tots els policies, tots els investigadors estem en contacte i molts de vostès segur que teniu amics o coneixeu que els han agafat amb marihuana o tenen plantació. Hi ha molt de contacte ciutadà-policia amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana.
0: No sé si li sorprèn aquest avís per part dels mateixos Mossos.
2: No, ja coneixia les declaracions. Aviam, és un tema... Avui el president Illa deia que tenim una de les millors policies del món. I estic d'acord, Mossos d'Esquadra és una gran policia. Però, esclar, a mesura que va tocant temes de policia integral, i el tema del narcotràfic és un tema que s'està introduint ara Mossos d'Esquadra, quan tradicionalment ho portava la policia de l'Estat, doncs això comporta, com deia molt bé el comissari, un contacte més proper, i per tant s'ha de vigilar. És un repte que tenim. Afers interns funciona, necessitem molta més intel·ligència policial, vull dir, informació policial. És a dir, Mossos d'Esquadra s'ha de posar les piles en un tema que és nou per ells, i que és nou també a nivell de Catalunya. Per tant, jo penso que màxima confiança a Mossos, però també màxima prudència i vigilància, perquè això, evidentment, el narcotràfic corrompeix, el que hem organitzat corrompeix, i aquesta corrupció s'ha de tenir controlada.
0: Amadeu Recasens, expert en seguretat, un plaer, com sempre, poder parlar amb vostè. Gràcies, que vagi bé, bona nit.
2: Igualment, bona nit.
0: Algun comentari sobre això, ràpid?
3: Ha plantejat coses que són molt interessants, és on es ven, és a dir, on es venen part d'aquestes armes blanques, però ja no només on es ven, perquè al final una arma il·legal, és a dir, no fa mal sola, sinó després n'hi ha un ús. El que passa que el fet de que generi aquesta sensació d'inseguretat i que això sigui un debat avui al Parlament de Catalunya és perquè alguna cosa ha fracassat, és a dir, perquè vol dir que la seguretat, la convivència, s'estan produint casos que no generen aquesta seguretat o tranquil·litat a la ciutadania.
4: Molt ràpid, el tema de la delinqüència, de les armes i de la droga, que és molt reiteratiu, també dintre d'un temps, direm com és que ara buscarem alguna manera de fer un parche, perquè el tema de la marihuana ja fa molt de mesos i anys que n'estem parlant. Doncs aquí estem, em sembla que som la regió major productora de marihuana de tota Europa. Doncs fantàstic, doncs aquí seguim.
5: No, en la línia del que deia la Magda, a mi m'ha sobtat que el president li hagi donat aquesta volada a aquest tema, perquè ens ha alertat a tots. Si el govern planteja aquestes mesures, és que tenim motius per tenir cert amor, no? I m'ha estranyat també perquè, clar, ara em pregunto què farà l'Aliança Catalana amb això. Votarà a favor, no votarà a favor, perquè és socialista, com ho manegarà això, no? Perquè entra directament en el seu discurs, això.
0: Veurem què passa, Jordi, no per tancar.
6: No? Entra directament en el seu discurs sense entrar-hi, perquè no s'esmenta. Però si estem parlant ara d'aquest augment preocupant de les armes blanques i també de les de foc...
3: Sobretot entre menors, eh?
6: Sí, sobretot entre menors, podria tenir a veure amb un xoc cultural que s'està produint, amb un canvi demogràfic que em sembla que és evident i que podria ser que hi hagués uns costums que aquí no teníem i que es van adquirint a poc a poc dintre la població mateixa catalana. I això s'ha de controlar molt més que abans.
0: Ho deixem aquí, Magda Gregori, Joan Julivert, Josep Manel Silva, Jordi Cabré. Gràcies, una setmana més. Ens veiem aviat.
6: Vinga, bona nit.
0: Fem una pausa i de seguida actualitzem la informació.
7: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
8: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
9: Arriba la 114a edició del Kio Barcelona.
10: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
9: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
10: Patrocinat per La Vanguardia.
11: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
12: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
13: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa. El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat.

0: Seguretat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
1: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
0: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
2: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
3: Vinga, una mica més!
2: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tarraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
4: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
2: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
3: Primer creu, segona i castell, carregat!
2: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
5: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
6: Les 10 i 2 minuts. Actualitzem la informació amb el Pep Tormós. Pep, bona nit.
7: Bona nit.
6: Què és el més destacat a aquesta hora?
7: Doncs que el sindicat de llogateres convoca concentracions per demà a les 8 del vespre davant els ajuntaments per protestar contra el suïcidi del Javier, l'home de 60 anys de l'Hospitalet, a qui anaven a desnonar del seu negoci. El Digital El Món assegura que l'home hauria deixat una nota escrita informant que se suïcidava perquè no tenia capacitat per aturar el desallotjament. També han convocat una gran manifestació per aquest dissabte a la ciutat, ho anunciava la portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
8: És un cas relacionat directament amb un negoci de l'habitatge que està acabant amb les nostres vides. I per això és important que aquest 3 d'octubre, el dissabte, sortim als carrers. Hem d'omplir els carrers perquè sabem perfectament que únicament la classe treballadora tindrà la capacitat de defensar els seus interessos.
7: És Gisela Bermúdez. Un cas, aquest del Javier, que arriba justament quan al Congrés divendres s'ha de votar un decret per prohibir els desnonaments i un altre que veta durant 2 anys la compra d'habitatges per part de fons d'inversió amb finalitats especulatives. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el professor de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, expert en fons d'inversió, Jordi Bonsoms, ha qualificat la mesura de cosmètica.
9: Els grans fons d'inversió ens pensem que compren molt, però els grans fons d'inversió a Espanya no compren, gestionen. I gestionar és molt diferent. Estan gestionant encara les hipoteques fallides que venen de la crisi immobiliària del 2008 amb paquets gegants que han de passar per subhastes judicials, que s'han de gestionar i que a més tenen molts beneficis fiscals perquè hi ha transmissió de patrimoni sense pagar impostos.
7: Mentrestant, la negociació política pels decrets continua viva, encara sense tenir garantit el suport de Junts, Podem i el PNB.
6: I atenció a això, els Mossos localitzen la víctima d'un segrest exprés diumenge a Calella, al Maresme.
7: La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació sobre aquest possible cas de detenció il·legal. Segons un testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els Mossos, això sí, no han donat més detalls sobre el lloc on l'han trobat.
6: Gràcies, Pep, bona nit.
7: Fins ara.
6: Els esports, Aleix Pariser, com estàs?
10: Hola, bona nit.
6: Què fareu? Avui t'ho diràs.
10: Doncs mira, tertúlia amb Toni Padilla i Ferran Martínez. Hem de parlar de Cristiano Ronaldo, que van donar la concentració de Portugal després de no jugar l'últim partit, s'ha emprenyat, hi ha hagut reunions i avui ha decidit marxar. Ha fet un comunicat dient que algun dia explicarà per què ha abandonat la concentració de Portugal. Rafinha, avui es confirma el que ahir ja apuntàvem a la nit, que només té una molèstia, un cop a la cuixa esquerra, i l'han fet tornar cap a Barcelona. Estem esperant que aterri en les pròximes hores. Avui també explicarem novetats sobre el possible retorn a la tercera graderia de l'Spotify Camp Nou. Quan es podria obrir, quan no es podria obrir. I entrevistarem Carles Pérez, nou jugador del Girona, ex de la Masia del Barça, va debutar amb el primer equip del Barça i ara juga al Girona a segona divisió i la Champions femenina, que el Barça ha golejat a la Roma 0-6. També en parlarem d'aquesta victòria contundent del Barça en la segona jornada de la Champions.
6: Doncs de seguida t'escoltarem. Gràcies, Aleix. Fins ara.
10: Fins ara.
6: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
11: Bona nit.
6: Demà haurem d'estar novament pendent de les pluges. Explica'ns on ha de descarregar amb més força.
11: Doncs sí, pendents novament d'aquests possibles aiguats. Matí, migdia, ja en alguns trams de la costa i del prelitoral hi ha una alerta del Servei Meteorològic de Catalunya per aquests xàfecs de 30-40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, molta intensitat d'aquesta pluja a prop de la costa durant el matí, migdia, i després a la tarda s'hi afegirà el Pirineu, la Catalunya central i també pendent sobretot de la nit, que és quan aquest episodi de pluges es podria intensificar a l'Ebre. Atenció, Terres de l'Ebre, demà a la nit i divendres al matí, perquè podríem parlar fins i tot d'algunes inundacions, perquè podrien acumular-se 100, 150, puntualment 200 litres per metre quadrat. Aviam si podem afinar de cara demà aquesta previsió, però amb molta, molta precaució, perquè l'escenari doncs ens porta aquesta realitat. Tot plegat amb una temperatura que baixa aquest final de setmana i continuaran els ruixats divendres i també el cap de setmana. Per tant, a l'octubre, que li donarem la benvinguda amb aquest ambient una mica més de tardor. Ja.
6: Ara sí, ara sí, ho anirem seguint. Gràcies, Martí, i bones vacances, per cert, eh? Que gràcies. Trobarem a faltar durant unes quantes setmanes. Gràcies. Que vagi molt bé.
11: Fins ara, bona nit.
6: 10 i 6 minuts, una pausa, i de seguida el Pep Antoni Roig aquí al 9C de RAC1.
12: RAC 1. Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
13: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
12: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
13: Patrocinat per La Vanguardia.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
14: Us hi esperem.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: RAC 1.
5: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
6: Les 10 i gairebé 8 minuts.

0: Com ja sabeu, aquesta temporada del 9C ens hem proposat conèixer doncs, una miqueta més a fons la història d'alguns edificis i d'alguns racons també de Catalunya en aquesta secció que es diu Turisme d'Interiors, i l'encarregat de portar-nos doncs, a fer aquesta ruta és en Pep Antoni Roig. Pep, com estàs?
1: Bona nit.
0: Benvingut de nou, perquè entre els futbols, ara sí, ara no.
1: Feia dies que no ens vèiem.
0: Sí. La primera secció, per qui no se'n recordi o per qui la vulgui recuperar al nostre podcast, vam parlar del Mas Perxés d'Agullana, l'Alt Empordà.
1: Sí.
0: Molta història, la Generalitat, la Guerra Civil... Vaja.
1: Història interessant. Sí. És una secció de recuperar, crec.
0: Exacte.
1: No voldríem aquí tirar-nos floretes.
0: Que qui no l'hagi sentit en directe, que vagi al podcast i que la recuperi, però ara no. Ara que es quedi i que escolti el Turisme d'Interiors d'avui, que anirem on?
1: Avui anirem molt amunt.
0: Ah?
1: Força amunt.
0: Sí.
1: Jo no sé si tu ets molt d'anar a la muntanya.
0: Sí, força. Sí,
1: jo no gaire, però aquest tipus de muntanya sí. Avui anirem al Santuari de la Mare de Déu del Món, a 1.124 metres d'altitud, i just un territori de frontera entre la Garrotxa, l'Empordà, el Pla de l'Estany, i amb unes vistes que avui ho explicarem són impressionants.
0: Explica'ns per què avui has seleccionat aquest espai d'alçada.
1: És un santuari amb moltíssima història i anem perquè a l'estiu de 1884 un home important, que ara explicarem qui era, hi va pujar amb la intenció de passar-hi uns quants dies i va acabar fent una cosa que avui, amb una mica de generositat lingüística, podríem anomenar un confinament voluntari. Una quarantena voluntària.
0: Val.
1: Es va quedar
0: un retir.
1: Un retir espiritual, però amb una intenció de productivitat literària, es va quedar tancat allà fent de les seves un total de 38-39 dies, una quarantena allà. L'home en concret era mossèn Cinto de Verdaguer.
0: Home,
1: un personatge important. En aquell moment, Verdaguer tenia 39 anys i estava treballant en el que acabaria sent el llibre de la seva vida i una de les obres més importants, crec jo, i sempre ho reivindico, de la literatura catalana contemporània. Però no vull fer spoilers i prefereixo anar passet a passet. Per tant, som-hi.
0: Ja ens hem situat una mica. Sabem on som. I amb qui farem aquest viatge,
1: Estem escoltant la Marina Rossell, aquí, cantant-li a la Verge de la Mare de Déu del Món, Així.
0: A veure, escoltem-la. I ens netegi el cor,
1: Mare de Déu del Món. Aquesta Mare de Déu del Món, que s'escriu separat, Mare, espai, de, espai, Déu, en majúscula, però que deu el seu origen a una Mare de Déu, tot juntet i en minúscula, perquè que s'escriu tot junt.
0: Quan estudiàvem Història de l'Art, no ens ho explicàvem així, Mare de Déu.
1: Jo reconec que he tingut sempre una certa dislèxia amb aquest tema, per tant, m'hi aturo un moment, és ben fàcil. El Santuari de la Mare de Déu del Món es diu com es diu i es troba on es troba perquè just allà fa una pila d'anys s'hi va trobar una Mare de Déu. Mira això. Una estampeta arran del cor.
0: S'ha perdut això de les estampetes,
1: Sí, s'ha perdut una mica. A la cartera, una estampeta a la cartera, aquí. Aquella butxaqueta d'aquí, la camisa.
0: Aquí, el pit.
1: Que el senyor s'hi posava amb un paquet d'educados tou. Troben la Verge. El més lògic, doncs, és fer-hi un santuari. El santuari actual es va començar a construir a principis del segle XIV, entre 1311 i 1318, i va ser una iniciativa de l'abat Bernat de Sant Llorenç de Sous, que és, diguéssim, és l'ermita que hi ha a sota.
0: Val.
1: La història és més antiga, però. La Mare de Déu ja era venerada, almenys des de 1222, se'n té documentació, al monestir benedictí de Sant Llorenç de Sous, als peus de la muntanya. I aquí apareix una de les llegendes més boniques, que, com tota llegenda, qui lo sa, si és veritat o no. Diuen que els monjos tenien la idea d'intentar construir el santuari en un altre indret que no fos tan amunt, diguéssim.
0: Que era una mica incòmode, no pujar el material fins allà.
1: Un indret una miqueta més còmode. Què els hi passava? Doncs ells van intentar començar a construir aquest santuari, però cada matí, quan arribaven a l'obra, es trobaven les eines lleugerament mogudes una mica més amunt. Com si algú durant la nit les hagués pujat uns quants metres i s'havien d'emparrar una mica
0: més.
1: Mira,
0: així menys esforç si algú els hi pujava la nit, també t'ho diré.
1: I, total, al final van interpretar, en aquella època suposo que s'interpretava de manera més fàcil que no pas avui, que la Mare de Déu volia que el santuari fos allà.
0: A dalt.
1: Si avui el santuari és conegut, però no és tant per aquesta història, per aquesta llegenda, sinó per una altra cosa, que és pel que deien, perquè Verdaguer s'hi va autoconfinar. No hi havia Covid, tampoc no era cap càstig, no és qüestió que el condemnessin. Hem de recordar que el confinament va ser un tipus de condemna judicial durant molts anys en la història de l'estat espanyol, però no és el cas. Al contrari, ell va decidir anar-hi i, sobretot, va decidir allargar la seva estada perquè estava encantat d'estar allà dalt, sense cap mena d'inconvenient. Per tant, no vull explicar la història d'un home empresonat a una muntanya, diguéssim, sinó la d'un poeta que descobreix que la solitud li prova, per bé que, per una vegada, no té cap pressa per tornar a casa. Però la pregunta és, i per què allà? Quina vinculació tenia Verdaguer amb aquest santuari o amb aquest entorn? Verdaguer puja a la Mare de Déu del Món, sobretot perquè quan vas a la Mare de Déu del Món hi ha una cosa al davant molt...
0: Tens bones vistes, no?
1: Hi ha una cosa molt important, que és el massís del Canigó.

0: El coneixes, aquest que canta?
1: Mira, doncs no, no el conec.
0: Desgraciadament és normal que no el coneguem. És un cantautor rossellonès, és viu encara, Pere Figueres.
1: Mira, no el
0: aquesta
1: conec.
0: Cançó es
1: no
0: diu...
1: el conec, però m'ha agradat, eh?
0: Sí, aquesta cançó es diu País meu, i té aquest primer vers, País meu, ets un arbre... Un cantautor de l'altra banda, diguéssim, d'aquesta frontera dolentíssima que tenim allà, que ens separa entre dos estats. He volgut triar aquesta cançó provinent de la Catalunya del Nord, perquè sense la Catalunya del Nord no s'entén el Canigó, i sense el Canigó no s'entén la Catalunya del Nord. Canigó serà el llibre més important de l'etapa verdegariana. No sé si l'has llegit.
1: No l'he llegit, no.
0: Bueno, ara en parlarem.
1: Mira que crec que a casa meva potser... No, a casa meva ara no, però crec que l'he tingut allà a l'estanteria, però és d'aquells llibres que dius, no, sí, algun dia me'n llegiré, però no.
0: Tinc una bona notícia per tu.
1: Què?
0: Aquesta setmana s'ha reeditat.
1: Ah, mira.
0: Just el van presentar a la Setmana del Llibre en Català fa uns quants dies, sí, a les publicacions de la Fundació Jacint Verdaguer.
1: A més, crec, ara, si no em corregeixes, no és molt llarg, no?
0: Home, sí? Aviam, tampoc és molt curt.
1: Val, no, doncs ara tinc un mal record.
0: És un poemari llarg que s'ha reeditat amb una edició de Joan Santanach, el professor Santanach, que jo li tinc una veneració brutal. Total, Verdaguer puja allà dalt, i ell té la idea de començar a escriure aquest llibre uns quants anys abans, sí. El 1880, que és quan, després d'haver conegut de prop el massís del Canigó fent excursions, es queda fascinat per la seva història, per les llegendes que la gent que es troba per allà li comença a explicar. Verdaguer decideix retratar tot allò en un poema, però és un poema que l'hem d'entendre gairebé com una novel·la en vers, perquè és un poema narratiu, un poema llarg, amb molts càntics. Es proposa escriure un poema èpic, com ja havia fet amb l'Atlàntida, però aquesta vegada vol que sigui, com diu ell, una llegenda pirenaica en temps de reconquista. Clar, ens hem de preguntar, o ens hem de situar, qui era Verdaguer en aquell moment. Verdaguer ja era un dels poetes més importants de Catalunya, ja havia guanyat els Jocs Florals de Barcelona, amb aquella mítica història que va anar a buscar el premi vestit amb espardenyes de set vetes i barretina, i tothom se'n va fotre, etc. I ja havia publicat l'Atlàntida, que era un llibre important ja en aquell moment. Hem de pensar que Verdaguer... sempre ho dic així, va ser en el seu temps una barreja de la Muixca del moment, poca conya,
1: a veure,
0: i que a la vegada tenia el flow de la Minya Mal. Però al mateix temps ens hem d'imaginar que és una barreja entre un mossèn de poble, un raper que fa cançons de trap i un poeta romàntic alemany, i fins i tot podríem dir un coach espiritual de TikTok.
1: Uf! No m'ho puc imaginar.
0: Si tu poses en aquesta coctelera aquestes quatre coses...
1: No sé si m'ha ajudat aquesta imatge mental,
0: sí,
1: a situar Verdaguer.
0: Verdaguer era entès d'aquesta manera, un poeta molt popular i que connectava moltíssim amb la societat i fins i tot amb la gent que no llegia poesia. També havia vingut i ha anat d'Amèrica un fotiver de vegades, perquè fins aquell moment ell havia estat capellà de la companyia del marquès de Comillas, de la companyia transatlàntica, i havia travessat l'oceà un fotimer de cops. Quan se'n va cansar una mica, va començar a fer excursions. En part, jo crec que el mite del catalanisme lligat a l'excursionisme, allò de Jordi Pujol veient la llum de la veritat del Daltaga, i allò tan típic que ens passa de pujar un cim i trobar-t'hi una estelada i dos socis de l'ANC amb calçat quechua, ja ve una mica de Verdaguer. Jo crec que ve una mica de Verdaguer. Ell pujava cims amb una obsessió, volia trobar-hi a Déu o apropar-se a Déu, no?, al cel, però sobretot volia conèixer personalment les muntanyes sobre les quals s'havia fonamentat els orígens mítics de la seva nació, de la nostra nació. Va pujar al Canigó, al Puigmal, a l'Anet, a la Pica d'Estats i altres cims, i durant tot aquest temps, a poc a poc, anava escrivint aquest poema, aquest Canigó, que des de l'any 1880, com hem dit, se li anava
1: ja
0: fent dintre.
1: Ja tenia el cap.
0: Però l'estiu de 1884 s'adona que li falta alguna cosa. Necessita una perspectiva concreta. Necessita veure el Canigó des de la banda de llevant. I això és el que el porta fins al santuari de la Mare de Déu del Món. Ja hi és.

0: Aquest, amic...
1: aquest sí que el coneixes.
2: Home, home, i tant.
1: Roger Mas.
2: Sí, sí.
1: Ja hi
2: posa Roger Mas sempre, sí, sempre que vulguis.
1: Sí, podríem tirar perquè... la cançó un fotimer d'estona, eh? Ja hi he navegat prou pels mars de la Terra, escriu Verdaguer. Mm-hmm. El poema el va musicar de manera magistral en aquest disc increïble, que és Les cançons telúriques. Roger Mas ja deu fer 15 anys. En efecte, Verdaguer ja havia navegat prou i a finals de juliol de 1884 surt de Barcelona en tren cap a Girona. Compte, surt el 18 de juliol.
2: Sí.
1: Tardarà 7 dies arribar al Santuari de la Mare de Déu del Món.
2: Surt
1: de Barcelona
2: perdut,
1: en tren cap a Girona. Continua fins a Banyoles. Allà s'hi allotja una casa que es diu Cal Morro. Mm-hmm. Després, amb el seu amic Pere Alsius, apotecari de Banyoles, emprèn el camí cap a la muntanya, Besalú, Beuda, Can Oliveres, Sous i, finalment, el Santuari. I arriba el 25 de juliol, segons està documentat.
2: Sí.
1: És quan arriba a dalt...
2: Una setmaneta
1: de viatge. Sí, una setmaneta de viatge. És quan arriba a dalt que descobreix exactament el que buscava. I el Canigó se li obre davant seu. I és aquí quan ell, que tenia previst quedar-se allà un parell de dies, tres dies...
2: Diu, calla,
1: bueno, la cosa
2: que no passa res si ho allarguem,
1: sí,
2: això,
1: la cosa
2: no?
1: Se li comença a allargar perquè no s'hi va quedar dos dies, sinó que s'hi va quedar unes quantes mm-hmm. setmanes, ben bé 6-7 setmanes, aproximadament. L'Atlas Literari de les Terres de Girona situa l'estada entre el 25 de juliol i el 9 de setembre. I la frase que millor explica què ell va trobar és la que escriu el seu amic, el canonge Jaume Cullell, el 28 de juliol, i li diu: "Veig lo Canigó de cara a cara i faig amb ell algunes enraonades." M'agrada molt.
2: Home,
1: o sigui,
2: clar,
1: enraonar passava, amb el Canigó... Eh?
2: Passava allà el dia, no?, pensant, meditant, gairebé sol, allà dalt a la muntanya...
1: Correcte.
2: Li donava temps fins i tot a parlar amb el Canigó.
1: És una frase preciosa perquè sembla que el Canigó fos realment un interlocutor, no? Mm-hmm. I és molt bonic perquè Verdaguer comença l'estada amb una intenció concreta, que és contemplar el Canigó, treballar en el poema, passar uns dies tranquil, però al cap d'un temps va descobrint alguna cosa més, que és que està molt millor allà que no pas a la ciutat. En la mateixa carta, el seu amic Jaume Cullell li diu: "Verament, jo no he nascut per viure a les ciutats." Recordem que Verdaguer era del poble de Folgueroles, no? I és que la Mare de Déu del Món, a finals del segle XIX, devia ser un lloc extraordinàriament eficient per desconnectar. No hi havia notificacions del mòbil, no hi havia WhatsApp, no hi havia correu electrònic i, sobretot, no hi havia els turistes que avui sí que hi ha,
2: yeah.
1: Després en parlarem, però compte que Verdaguer sí que s'hi troba algun altre tipus de quiris.
2: Ah, a veure.
1: Sí, com que era un santuari marià, és a dir, com que allà la gent sabia que s'havia trobat una verge, feia molts segles que hi pujava gent. Al llarg dels segles hi havien pujat pelegrins de tota la rodalia i hi havia hagut processons, romeries, promeses, pregàries, etc etc. Entenem que no són guiris de xancleta i mitjons,
2: diguéssim. Dels que ens estem imaginant. No, no devien fer gaire xivar,
1: correcte,
2: tampoc.
1: Per tant, Verdaguer arriba a un lloc que ja té una història religiosa molt antiga, però el que aconsegueix és que hi afegeix una altra mena de peregrinatge, que és el que molts de nosaltres fem avui. És un peregrinatge filològic, un peregrinatge literari. Mm-hmm. I és aquí, pel meu gust, on la cosa comença a posar-se interessant de debò.

0: Líria. Aquest el reconeixes?
1: Costa una mica, perquè no fa la veu habitual.
0: Ara, ara, aviam, aviam, aquí. Encara no, ara, ara
1: no,
0: pujarà.
1: No.
0: És l'Arnau Tordera.
1: Sí, sí, sí, però...
0: L'Arnau Tordera d'Obeses.
1: Així d'entrada no ho sembla.
0: Això és la cançó Lo cor de l'home és una mar, que és el vers més conegut del cant de Gentil, que és el millor que s'ha escrit en la història de la poesia catalana, i ho dic així de clar. És un poema brutal, que és el poema més important de Canigó, el cant setè, i el llibre Canigó és una història medieval, plena de cavallers, de fades, de monestirs, de llegendes, però al darrere hi ha una mirada molt concreta sobre Catalunya. La muntanya com a lloc de memòria, d'origen i d'identitat. L'escriptura d'aquest llarg poema té dos objectius, doncs. D'una banda, parlar del paisatge pirinenc, fer un llarg viatge des de que els Pirineus neixen al mar fins que arriben a la zona d'Aragó, diguéssim, i sobretot recuperar les restes del passat històric gloriós de Catalunya des de la seva fundació, Ripoll, Sant Miquel de Cuixà i Sant Martí del Canigó. Diguéssim que el contacte amb el paisatge va ser el que va fer comprendre Verdaguer quines eren les arrels de la seva cultura i la seva llengua, i de l'altra no cal oblidar que, evidentment, Verdaguer participa del moviment de la Renaixença, que és un moviment que precisament escarba una miqueta en les glòries de la Catalunya medieval, no?
1: Sí.
0: És un moviment lleugerament lligat a la part verdagueriana, a l'òptica del catalanisme conservador. És a dir, el que reivindica la Catalunya cristiana com a origen de la nació. I tu, que ets de Vilafranca, suposo que ja et sonarà Torres i Bages,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí, home, i tant.
0: Doncs Verdaguer...
1: A banda de ser el nom de la biblioteca, que evidentment ha quedat
0: evidentment,
1: també
0: sí.
1: En el pòsit vilafranquí.
0: Doncs sense Verdaguer, aquest llibre de Torres i Bages, aquesta visió de la Catalunya cristiana, potser no hauria existit igual. El que fa Verdaguer amb el Canigó són dues coses. Recordar que el país neix en terres que actualment són territori de l'estat francès, molt important, i recordar que el país neix i s'expandeix cap al sud en aquells temps de lluites contra els sarraïns. Per això Gentil, que és el protagonista del llibre, té la missió de defensar el seu castell per si venen els moros a atacar, fins que apareix una temptació. Apareix la fada Flor de Neu, que el sedueix i li diu: deixa de vigilar el castell. Vols venir amb mi a fer un vol pels Pirineus amb la meva carrossa alada? I el pobre Gentil, què ha de dir, no?
1: Diu, a veure...
0: I diu, som-hi, total. Mentre Gentil fa el vol amb Flor de Neu, l'exèrcit enemic ataca. La trama del poema, doncs, aquesta. Hi ha dos germans, Gentil i Guifré, cavallers catalans en l'època de la Reconquesta, i Gentil, impulsiu, un dia puja al Canigó i en lloc de trobar-hi un pastor amb cabres hi troba aquesta fada. Se n'enamora, oblida la seva missió militar i patriòtica i... spoiler, la cosa acaba malament. Molt malament. Canigó, però, no és només un conte de cavallers amb faldes i bruixes, amb corones de flors, és també una metàfora, jo crec, poderosa sobre la lluita entre la fe i la passió, entre l'obligació col·lectiva i el desig individual, i entre la fidelitat a la pàtria i la seducció al misteri, crec.
1: I se sap si Verdaguer va estar en una habitació concreta o si encara existeix o no aquest espai?
0: Se sap i està perfectament museïtzada.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí. És una de les coses que fan que aquesta història sigui especialment bona per una secció com aquesta, perquè aquí no ens hem de limitar a imaginar-lo. És a dir, podem entrar a l'espai...
1: Es pot visitar.
0: Podem entrar a l'espai on Verdaguer va fer aquesta estada. El santuari conserva la cambra on va sojornar, no només durant aquests 38-39 dies, sinó també i va tornar l'any següent per acabar.
1: Li va agradar tant i va dir...
0: Bueno, li faltaven quatre versos que aquí no trobava la inspiració.
1: I va dir, allà no els puc fer, exacte, he d'anar
0: sí,
1: fins al santuari.
0: I avui, de fet, com a turista filològic que sóc, has de saber que hi ha un llibre de signatures i aleshores... És una mica, si Verdaguer interlocutava amb el Canigó, els flipats com Pep Antoni Roig que pugem al santuari de la Mare de Déu del Món, en el moment d'escriure en aquell llibre de signatures intentem interlocutar amb el mestre Verdaguer. Avui, si pot arribar amb cotxe, no tardarem set dies a arribar-hi, tenim carretera, tenim restaurant, tenim cafeteria, tenim una terrassa i si ens ve de gust podem mirar el Canigó des d'allà, a sobre fer-nos un selfie amb una estàtua que allà a Verdaguer, que està molt bé. Sí, sí. Clar, Verdaguer no tenia res d'això, o sigui, la carretera fins al santuari no arribaria fins molt més endavant i el tram final es va completar al segle XX. I potser aquesta és una de les grans aportacions de Verdaguer, haver aconseguit que un paisatge que podia semblar simplement espectacular es convertís en una història i en un reclam turístic lligat a la poesia.
1: Clar, qui sap si Verdaguer no hi hagués anat, si avui en dia hi hauria aquest restaurant, aquesta cafeteria, si s'hauria fet la carretera o no. No ho podem saber,
0: no
1: però
0: podem
1: clar,
0: saber, no podem
1: potser
0: saber.
1: Va obrir camí, no, Verdaguer?
0: Sí, jo crec que o sigui, gràcies a Verdaguer, el Canigó va deixar de ser només una muntanya del Pirineu per convertir-se, crec, en una peça de l'imaginari català.
2: Et se vai a l'hotel Supramonte e guardi il cielo vedrai.
0: Aquest et sona?
1: Tampoc em sona, eh?
0: He decidit acabar la secció amb Fabrizio De André.
1: No em posis tant a prova, perquè, clar, aquí queden al descobert totes les meves mancances.
0: Fabrizio De André és un cantautor genovès, italià, meravellós.
1: Aquesta
0: cançó es diu Hotel Supramonte, una casa sobre el món, perquè Fabrizio De André va estar segrestat dalt d'una casa en una muntanya a Sardenya, en el tram final de la seva vida, va fer aquesta cançó increïble. I l'he volgut posar perquè Verdaguer no va estar segrestat, però també va estar...
1: Era per voluntat pròpia,
0: també va estar per voluntat pròpia d'una muntanya, no? Després d'aquests 38 dies, Verdaguer baixa, ho fa després de la festa de la Mare de Déu, el 8 de setembre, però l'estada no és un episodi aïllat. Com hem dit abans, l'any que ve, l'any següent hi tornarà a pujar, i un any següent, el 1886, publica, per fi, Canigó. Per tant, podem establir una relació molt bonica entre aquell estiu del 84 i el llibre. El poeta arriba al santuari de la Mare de Déu del Món buscant la millor perspectiva possible sobre el Canigó i acaba convertint aquella perspectiva en literatura. Reconec a tothom que hi vagi, és una visita que val molt la pena.
1: Home, n'han vingut ganes, eh? He vist moltes vegades el cartell, però, mira, per una cosa o una altra, no m'ha anat bé.
0: És una visita, fas un tou de xecs, o sigui, vas a Besalú a fer la típica visita a Besalú, allà amb
1: aquesta,
0: les espacetes...
1: Aquesta ja la tinc feta.
0: Exacte, vas a Besalú, puges allà dalt, hi ha restaurant, cuina...
1: Això sempre està bé, sempre va bé.
0: Hi ha un bar on fer l'aperitiu, pots fer la visita, pots visitar l'església, i també recomano que, si algú no es vol quedar a dinar allà dalt, a baix, al poble de Beuda, poble molt petit, hi ha un restaurant que es diu Cala Montserrat, un restaurant on et serveixen els macarrons en safata de plata, que és meravellós.
1: Això és un extra, això ja és com un regal d'aquesta secció, de dir, mira, us hem estat definint aquest santuari, però a més, si hi aneu, podreu fer això i recomanacions de bons restaurants sempre...
0: Es diu turisme d'interiors, Anna. L'altre dia no vam fer tanta recomanació turística, m'he permès això. Bé. Ja està, això és una mica tot.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Quin viatge avui, eh?
0: Sí, no hem agafat el carro alat de Flor de Neu ni envoltat pels Pirineus, però ens hi hem apropat.
1: Tampoc no preteníem fer aquesta fantasia, aquests viatges, però sí que és veritat que una mica és l'objectiu d'aquesta secció, precisament, la d'anar a aquests llocs que són coneguts, però segurament no per tothom, i que també ens permeten, a banda de visitar un lloc, doncs conèixer la història i culturitzar-nos una miqueta més.
0: Tant de bo així és així.
1: No, segur que sí. Ens apuntem a aquesta visita al santuari del món, on Verdaguer doncs, hi va passar aquesta quarantena. Gràcies, Pep, que vagi
0: Gràcies
1: molt
0: tu,
1: bé.
0: Gràcies a tu, bona nit.
1: Fins d'aquí a uns dies. Nosaltres ho deixem aquí i ara us deixem amb el Tu diràs i tornem demà. Bona nit.

0: tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Avui s'acaba el mes de setembre, demà arrencarà el mes d'octubre. Recordo que demà, 1 d'octubre, dijous, tindrem públic a l'estudi. Encara ens queda alguna plaça. Si voleu venir, entreu al compte d'X a Twitter d'EsportRacú, @EsportRacú, i allà el primer tuit que trobareu, la primera piulada que trobareu, està fixada i diu, per venir de públic, cliqueu aquest enllaç. Només heu de clicar l'enllaç, omplir quatre dades i podreu reservar una de les poquíssimes cadires que queden per omplir la planta 3 d'aquest estudi de RAC1 demà, públic en directe, per veure com fem el programa. Encara hi sou a temps, insisteixo, si voleu inscriure-us per venir. Avui ha estat un altre dia molt intens esportivament parlant, amb un munt de notícies que ara repassarem i amb un munt de partits d'equips catalans. A més, avui tenim un gran protagonista al programa. Avui entrevistarem Carles Pérez, l'extrem granollerí format al planter del Barça, que aquest estiu ha fitxat pel Girona i que ha tingut un bon inici de temporada. Ha fet ja dos gols i una assistència en les primeres jornades a segona divisió. Aquest migdia l'hem visitat a la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, i hem xerrat de tot amb Carles Pérez. D'aquesta temporada del Girona, evidentment, de les opcions d'ascens, del seu debut amb el Barça, de la mà d'Ernesto Valverde, de la seva sortida del Barça cap a la Roma, que entrenava Mourinho, va tenir Mourinho com a entrenador Carles Pérez, del seu pas pel Celta i de moltes coses més. Avui descobrirem una mica més aquest nano de 28 anys només, Carles Pérez, amb el Miquel Agut, que també ens ha acompanyat en aquesta conversa, que escoltarem de seguida i que després comentarem a la tertúlia d'avui amb Toni Padilla i Ferran Martínez.

0: Com deia, un dimecres amb moltes notícies, una de les més destacades és d'aquest mateix vespre. Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal, emprenyat perquè no va jugar l'altre dia ni un minut contra Noruega. Hola, Roger Saperes.
1: Bona nit, París.
0: Com ha anat tot plegat? A veure.
1: Doncs esperpent de Cristiano Ronaldo, que no ha paït gens bé la suplència de diumenge, i avui, després de la roda de premsa del seu tècnic, Jorge Jesús, el portuguès ha decidit tirar pel dret i ha abandonat la concentració en una furgoneta de la federació per després agafar el seu jet privat i volar cap a Madrid. Tot plegat hores després de la roda de premsa del seleccionador, prèvi al partit contra Dinamarca, el tècnic ha dit que estava pactat que Cristiano no jugués els partits de Noruega i el de demà contra Dinamarca, i ha llançat un missatge contundent.
2: En un club mana el president. En aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Ja n'he tingut amb molts jugadors, no en creem ara un que no existeix.
1: Doncs Cristiano ha considerat que sí, que hi havia cas, deixant el seu seleccionador amb el cul en l'aire, perquè, com dèiem, ha marxat cap a Madrid i no jugarà al partit de demà contra Dinamarca. Aquesta tarda hem tingut comunicats de la Federació Portuguesa, que s'ha limitat a dir que el jugador no s'ha entrenat, era evident, perquè l'han captat les càmeres marxant de la concentració, i del mateix Cristiano a Instagram. Diu el futbolista que ha pres la decisió després de les converses que ha mantingut avui amb Jorge Jesús i amb el president de la Federació Portuguesa, que avui ha volat expressament cap a Copenhague per reunir-se amb ell, i diu també que algun dia explicarà tota la veritat sobre aquest cas. Recordar que en aquesta aturada va ser titular i va jugar 67 minuts en el primer partit contra Gales abans del famós duel contra Noruega, on no va disputar ni un minut, tot i que sí va escalfar-se la segona part.
0: Ja li agradava ser protagonista al Madrid durant tota la seva carrera, ho ha volgut ser, a la gespa, fent gestos ostentosos, quan tenia un micròfon, una càmera al davant, sempre li ha agradat ser protagonista, i avui també. Quin final de carrera més trist que està tenint Cristiano Ronaldo, i quina diferència abismal que hi ha amb el final de carrera que tindrà Leo Messi d'aquí, menys d'una setmana. Més tard ho comentem en tertúlia, perquè aquesta és de les grosses. Mira que n'ha fet de grosses Cristiano, però aquesta és de les més grosses. Per cert, aquesta matinada l'Argentina juga el primer dels tres amistosos. Aquest és sense Messi, no, Saperes?
1: Sí, juga contra Bolívia, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de les dues de la matinadora catalana, com deia, sense Messi i sense que cap futbolista llueixi el 10 a la samarreta fins al partit de dimarts, quan l'ex del Barça s'acomiadi oficialment de l'albiceleste en el duel contra Benín, que jugarà al Monumental de Buenos Aires.
0: Avui no dormiràs, no? Surs d'aquí i a les dues et poses l'amistós, no?
1: Començo a escalfar motors pel darrer partit. Home, el dia que Messi deixa l'albiceleste haurem d'estar atents a tot el que passi.
0: El de Messi és a les 10 de la nit, hora catalana, dimarts que ve. Vull dir que aquest és un bon horari. A més, el seguirem aquí, el t'ho diràs.
1: Ho farem atentament.
0: Molt bé, gràcies, Aperes. Fins ara.
1: Que vagi bé.
0: Hola, Marta Ramon.
3: Hola.
0: En clau seleccions, ahir en vam parlar moltíssim. Sí. Ahir, el t'ho diràs, ja us vam dir que per les informacions que teníem properes a Rafinha no era res greu, no semblava res important, i avui hem sabut que torna a Barcelona per precaució i que no està lesionat.
3: Sí, s'ha decidit de mutu acord entre la Confederació Brasilera i el Barça, que Rafinha torni i no es corri cap tipus de risc. Té una edema a la cuixa dreta. Això és el que ha demostrat la ressonància que li han fet els serveis mèdics de la selecció del Brasil. La previsió és que Rafinha aterri demà al vespre, que reposi després d'un viatge llarg de 24 hores i que ja sigui divendres quan des del Barça li repeteixin la ressonància per comprovar que tot està bé. La previsió és que estigui disponible per rebre el Getafe el 10 d'octubre. Això sí, a hores d'ara, el més plausible és que Rafinha pugui començar el partit a la banqueta donat el seu historial i el calendari que li ve a sobre a l'equip. De totes maneres, tot dependrà, evidentment, de les sensacions que tingui i del que parlin amb Hansi Flick.
0: Per cert, avui també explicarem després en temps de tertúlia novetats sobre l'Spotify Camp Nou, perquè ja és definitiu, no s'obrirà la tercera graderia del Camp Nou aquesta temporada.
3: Sí, ens ha posat sobre la pista el diari Esport, i des de RAC1 us en podem donar més detalls. Fa uns dies l'Ajuntament va denegar al club la llicència per fases i els va comunicar que només els donaria una llicència única. Amb aquesta condició, el Barça va veure que només tindria llesta tota la tercera graderia de cop per 3-4 partits al final de curs, i tenint en compte que per posar la coberta a final de temporada s'han de treure tots els seients d'aquesta tercera graderia, des del club consideren que no té sentit el cost econòmic que implicaria això per 3-4 partits. La idea és acabar la temporada, per tant, amb 67.000 espectadors aproximadament, no amb els 70-75.000 que s'havia proposat al club darrerament, tal i com ja s'havia exposat a l'Assemblea de Compromissaris. Serà ja la temporada vinent, amb la coberta ja col·locada i després d'haver tornat a jugar a Montjuïc, que s'obrirà la tercera graderia.
0: Molt bé, després ho ampliarem i ho comentarem. Gràcies, Marta.
3: Fins ara.
0: En clau de seleccions, una última cosa. S'ha confirmat el que ahir ens deia el Damià López des de Sevilla. Alejandro Grimaldo deixa la selecció espanyola, també per molèsties. De la Fuente ha cridat en el seu lloc Fran García, que ara està al Betis, l'ex del Real Madrid. Fran García, doncs, juntament amb Marco Corella, seran els dos laterals esquerres pels dos partits que li queden a Espanya. Un és contra la República Txeca aquest dissabte a Oviedo i l'altre és contra Croàcia un altre cop, en aquest cas a Split, dimarts de la setmana vinent. Aquesta tarda ho hem viscut a RAC+1, hem tingut el segon partit de la Champions femenina pel Barça i no ha fallat. L'equip de Pere Romeu ha superat clarament la Roma a domicili. Ho ha narrat la Clara Rodergues. Hola, Clara.
4: Bona nit.
0: Una 5-0. Més, eh?
4: Sí, 0-6 en la segona jornada, com dius, aquesta fase lliga, amb doblets de Grella, amb Ipina, un altre d'Eva Pallor i una en pròpia porteria d'Oladipo. El Barça ha passat per sobre les italianes i, de fet, el marcador encara podria haver estat més ampli. Golejada després de dos partits en què les sensacions dins el vestidor no eren les millors. Així ho ha fet evident Clàudia Pina a TV3.
5: Teníem ganes de sentir-nos una mica millor en el joc durant aquests últims partits. Crec que avui ho hem aconseguit, bones sensacions. Crec que hem gaudit bastant dins del camp i crec que és l'important per què ens queda.
4: El Barça suma el 6 de 6 i diumenge, recordem, toca clàssic contra el Madrid.
0: Sí, a les 5 de la tarda, a l'Spotify Camp Nou, també el viurem en directe a RAC1, dins del Superesports. Partidàs del Barça. A més, s'estan venent entrades a molt bon ritme, Clara, vull dir que s'espera que estigui ple el Camp Nou.
4: De moment més de 30.000 i s'espera que vagi pujant.
0: Perfecte. Després s'ha sentit més reaccions d'aquesta victòria del Barça. Fins ara.
4: Fins ara.
0: De la Champions femenina de futbol a l'Eurolliga femenina de bàsquet, perquè l'Espart Girona es jugava aquest vespre l'accés a la fase final de l'Eurolliga i al final no ho ha aconseguit. Ha acabat perdent l'equip gironí a Fontejau i ha estat el Dani Aguilar allà i ja és a la zona baixa l'Aguilar protagonista. Hola, Dani.
6: Doncs sí, Aleix, amb la Juana Camilion després d'aquesta derrota, que és una derrota dolorosa, evidentment, tenint en compte totes les expectatives que s'havien posat, una de les nouvingudes, es volia jugar aquesta Eurolliga, ha estat un partit complicat, no us heu sentit gaire còmodes en cap moment, Juana, com ho veus tu? Bona nit.
7: Buenas noches. Sí, es una derrota dura, porque al final nosotras como jugadoras, especialmente yo creo que las que nunca hemos jugado Euroliga, queríamos hacer esto especial, queríamos jugar en este pabellón con la gente y traer Euroliga a Girona otra vez. Pero como tú has dicho, no hemos estado cómodas, ellas venían ya de haber jugado una previa, o sea, la previa de la previa, entonces venían con un poco ahí más de confianza y nosotras, eso, no, hemos tenido pues fallos, a lo mejor fallos en defensa, en ataque no hemos estado cómodas y nos ha costado la derrota y bueno, nada, toca cabeza arriba y seguir trabajando que la temporada es muy larga.
6: Deixem que et pregunti pel partit, encert, també físic elles, a dins molt fortes, però no sé si tenint en compte això que deies del moment en què arriben tots dos equips, això també ha marcat molt el rodatge que portaven elles i el poc rodatge potser que porteu vosaltres, això ha influït?
7: Sí, seguramente, o sea, ellas, como he dicho, vienen ya de jugar la previa, venían ya con la confianza de que estaban a un paso de conseguir Euroliga, y nosotras era todo o nada a un partido, ¿no? Era como una final para nosotras y bueno, nos ha salido cruz y ya está, o sea, han sido muy físicas, hemos intentado igualarlo y bueno, no ha salido esta vez.
6: I una més per part meva, això marca una mica la temporada, afecta d'alguna manera com vindrà la temporada?
7: Bueno, afecta.
6: Entén la pregunta, ¿eh?
7: Sí. Afecta porque eso, porque teníamos ilusión de jugar, pero como ya he dicho, la temporada es muy larga, nos quedan muchos partidos, al final ahora, pues bueno, vamos a Eurocup, pues nos tenemos que centrar en Eurocup, y en la Liga queremos dar la nota, queremos estar ahí arriba, queremos competir por estar ahí arriba, entonces a que duela esto, irnos a casa con el dolor, descansar, dormir y mañana ya es un nuevo día y seguir para adelante.
6: Gracias, Juana.
7: Nada, a vosotros.
6: Amb la Juana Camilion, amb una de les noves incorporacions a l'Eix avui que no ha pogut classificar el seu equip ni ajudar, o vaja, no ha pogut classificar-se juntament amb el seu equip. Ha fet un partit d'en punt d'honor la jugadora balear, nascuda a l'Argentina, jugadora que des de molt petita ja va anar a les Illes Balears i que doncs explicava aquestes sensacions prèvies, aquestes sensacions després del partit, un partit complicat però que, com diu ella, doncs això tot just ha fet que comença i el Girona que ha jugat a l'Eurocup.
0: Perfecte, doncs com a mínim hi ha una reacció lamentant aquesta no classificació per l'Eurolliga, sí que jugaran per això la competició europea, la segona, com deia el Dani. Després ho comentem, Dani, i parlem del Manresa també. Gràcies, fins ara.
6: Molt bé, Aleix, fins després.
0: Fins ara. Un Manresa que ha perdut a la pista del Pau de Salònica a l'Eurocup masculina, 93-78, després de l'odissea de viatge que han hagut d'afrontar per culpa de les tempestes, retards aquí a Barcelona, van perdre la connexió del seu vol Atenes-Salònica, han dormit poquíssim, i a sobre, durant el partit que estava igualat, una cistella estava més baixa del que marca el reglament i han trigat 45 minuts a arreglar-ho. El Manresa ha hagut d'esperar-se allà a la banda, igual que el Pau de Salònica, amb el partit igualat. Quan s'ha reprès el partit, el Pau ha sentenciat aquesta victòria. Tot plegat ha estat un desastre, el viatge, el partit, la cistella, el tram final del programa. Mirarem de trucar a l'entrenador del bàsquet Manresa, Diego Ocampo, perquè ens expliqui com ho han viscut. Pràcticament 3:15. Deixeu-me tornar un moment a la Champions femenina de futbol, perquè a banda de la victòria del Barça aquesta tarda, em deixava d'actualitzar un marcador molt important, Clara, que tenim a aquesta hora.
4: Sí, amb el partit de la jornada, dos grans favorits per classificar-se entre els quatre primers, que són el Lió i el Chelsea, de moment 86 de partit sense gols. La qual cosa és una notícia molt bona pel Barça, perquè implicaria que els dos equips es deixarien punts en aquesta fase lliga i, per tant, quedarien per sota del Barça i no igualarien aquest 6-6 de les Blaurana. El Bayern, un altre rival del Barça, està guanyant 0-2 a camp del Benfica, però com dic, ara el Barça amb aquests resultats seria el líder en solitari, Lió seria segon amb 4 punts, també el Bayern amb 4, i només l'Inter demà, si guanya, podria igualar el 6-6. En tot cas, queden 3 més afegits.
0: Perfecte, doncs a veure si s'acaba aquest Olímpic de Lió 0, Chelsea 0, ara cantem al final i també com queda la classificació, que com diu la Clara, seria sorprenent, eh? Després de dues jornades, només el Barça i l'Inter de Milà demà podrien fer el 6-6 a la Champions femenina. A banda d'això, hem tingut un munt de partits aquest dimecres amb molts equips catalans de diversos esports. Hola, Quim Salvador.
8: Hola, Aleix, bona nit.
0: Fem un repàs de tota aquesta jornada poliesportiva que hem tingut.
8: Sí, continuem. En futbol, el Terrassa ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa Federació, ha perdut 4-1 al camp del Sestao River, i amb aquesta derrota, a més, l'equip agarenc es queda també sense accedir a la Copa del Rei, perquè els semifinalistes, ja ho diré, de la Copa Federació, tenien també el premi de jugar la Copa del Rei. L'Europa femení s'ha classificat pels setzens de final de la Copa de la Reina, golejant per 4-0 a casa del Villarreal. Passem a l'handbol, el Frenkie Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol 40-31 a la difícil pista del Flensburg alemany. El Club Natació Atlètic Barceloneta és campió de la Supercopa d'Europa masculina de waterpolo, ha guanyat 10-8 al Marsella a casa, a la piscina de Sant Sebastià, i el Barça de futbol sala ha golejat o per 6-1 al Palau en partit avançat de la setena jornada del trofeu d'obertura. Els blaugrana, amb aquesta victòria, se situen líders provisionals.
0: Déu-n'hi-do, quin dimecres. Gràcies, Quim.
8: Fins ara.
0: Ara sí, 3:15, clavats i en punt. Hem repassat tots els resultats, les notícies més destacades del dia, que ara comentarem en tertúlia amb Toni Padilla i Ferran Martínez. Abans, però, ens traslladarem radiofònicament a la ciutat esportiva del Girona per xerrar una estona amb Carles Pérez, un dels grans fitxatges de l'estiu del conjunt gironí.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a alianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
13: RAC 5, 4,
14: 3, 2, 1.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. A
14: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
21: 21, 30, 36, 43 i 48, els sols, l'1 i el 5.
20: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Som a la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, aquí al costat, en un entorn magnífic, on el conjunt de Quique Álvarez acaba de fer un dels entrenaments d'aquesta setmana de cara al pròxim partit que tenen aquest diumenge contra el Mallorca, a Montilivi. I ens acompanya aquí en una de les sales d'aquesta nova ciutat esportiva del Girona un dels fitxatges d'aquest estiu del conjunt gironí, que és el Carles Pérez. Hola, Carles.
22: Hola, bones, què tal?
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Com estàs?
22: Molt bé,
0: sí?
22: Content, sí.
0: Ha anat bé l'entrenament d'avui?
22: Sí. Preparant-nos pel Mallorca.
0: Clar. Oficialment no fa ni un mes que ets jugador del Girona. Dissabte, de fet, no? Farà un mes que vas arribar o que es va fer oficial. Uh-huh. Com està sent aquest aterratge? Com et sents?
22: No, la veritat que molt bé, molt content. Jo, sent d'aquí que del costat de Girona ja... Bueno, sé, no? Més o menys...
0: Pues, de Granollers, no? Ets,
22: sí,
0: tu?
22: Sí. I, bueno, pues, l'he anat seguint. Evidentment, tinc companys que coneixia abans d'arribar aquí. Bueno, vaig estar parlant amb ells, també. I res, la veritat, que molt content.
0: T'ha sorprès alguna cosa que no t'esperaves del club?
22: A veure, moltes coses, sincerament. No m'ho esperava tan professional com és. A nivell de lo que és tant d'estaf, tant fisios, tant la importància del gimnàs, la recuperació... Jo és dels llocs que he estat més professionals que he estat.
0: I tu, personalment, què tal de rendiment? Perquè havies d'anar progressivament agafant ritme, però escolta, m'has començat com un tro.
22: No, a veure, jo millor no podia haver començat. Sí que és evident, hòstia, vos dius, bueno, va, pues un golet o dos més. Saps? Al final sempre tenir aquesta gana, però la veritat que no, que molt content i, evidentment, com vaig dir, encara tinc que agafar alguna cosa de ritme. Perquè sí que a vegades als minuts 80 ja començo que
0: sí, se m'acaba
22: una mica l'energia, sí. Jo, o sigui, jo que em conec el meu cos. Però bueno, això al final és a nivell de més minuts i d'entrenos, això al final amb un mes ho tinc.
0: O sigui, encara no hem vist el millor Carles Pérez, creus?
22: No.
0: Ni de conya, eh?
22: No.
0: Que bo. Del primer gol, te'n recordes? El que vas fer amb la samarreta del Girona?
22: Sí, el de Gijón.
0: El de Gijón.
22: Sí.
0: Vols recordar-lo com el vam viure a RAC1? Posa't aquests cascos que serà divertit, ja ho veuràs. Narració del Miquel Agut, aquí ara...
22: Els dos.
0: Sí, aquí ara saludarem, que el tenim també aquí amb nosaltres.
23: Condueix la pilota, pot xutar des de la frontal, gol!
22: Ai, gol! On sí que hi és?
23: Gol, gol, gol! Del Girona! Arriba i moldre! En un parpalleig, en un mossec, en un obrir tancar d'ulls, en inspirar i exhalar, una jugada per la dreta del Girona, la passada de Morante per Carles Pérez, que té les cames fresques, que té les cames robustes, que té les cames de marbre, no l'han pogut fer caure, cavalcava sobre la gespa, en paral·lel a la banda, quan s'ha acostat a la frontal en diagonal, ha fet una finta, ha retallat el rival, i des de la mitja lluna ha sortit el sol, amb una rematada col·locada,
0: impecable, impecable, eh? Poesia, com ho relata el Miquel. Hola, Miquel,
22: molt bé,
0: eh?
22: Sí, molt top.
0: Molt top, no?
22: Molt top.
0: Sí, sí, mira, felicita el que el tens aquí.
22: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Ara, tot això no ho tens apuntat, vull dir, tot això et ve al cap,
1: tot això no es pot apuntar, clar, perquè clar, la jugada jo no la puc preveure. Però no, això en tot cas, vull dir, tu vés fent gols que jo aniré improvisant. És el pacte que fem
22: perfecte,
1: en aquesta conversa.
0: És sorprenent, no? És sorprenent, eh?
22: Hòstia. Sí, oh, sí, sí. Com un Arment, cuidado, eh?
0: Sí. Mira, millor que els teus sprints, eh? A vegades t'aguanta. No, ja està, si vols posar els cascos, gràcies, Carles. És un gol molt, molt, molt teu, molt del Carles Pérez que recordàvem, el planter del Barça, amb el primer equip del Barça, també, bé, després amb els altres equips que ha estat, el Celta, sí, la Roma...
22: Bueno, a veure, al final sempre ha sigut la meva posició, la d'extrem dret, d'anar cap a dins, i, bueno, crec que hi ha jugadors molt semblants que... Els que veiem jugant aquella posició i és la jugada del típic extrem dret de cama canviada. Però bueno, crec que com també es va veure el dia del Càdiz, puc jugar per l'esquerra. Vull dir, jo al final, com ho vaig dir a l'arriba aquí, jo estic aquí per sumar i a mi si em posen a l'esquerra bé, si em posen a la dreta bé.
0: Però hi ha alguna que estiguis més còmode o no, de banda?
22: Bueno, evidentment estic més còmode a la dreta.
0: A cama canviada.
22: Evidentment. Però tampoc és un problema jugar a l'esquerra. I crec que es va poder veure el dia del Càdiz que no tinc problema.
1: El gol de Gijón és jugant per la banda dreta i fent aquesta rematada amb l'esquerra, anar-se tancant buscant l'espai, i el gol de Cádiz és totalment diferent, és arrencant des de l'esquerra i després, en comptes d'anar cap a dins, perquè això hauria de representar xut amb la dreta, que no sé si és de fusta o no, això et ho diràs tu, però sí que s'anar cap a la línia de fons.
0: És per pujar escales o no, només?
22: Era abans era pitjor, l'anem millorant.
1: Mira, està millor. Mira l'Àlex Moreno l'altre dia, la centrada que fa en el primer gol del Girona és amb la dreta.
22: Amb la dreta.
1: Però bé, tornant a tu, el gol de Cádiz és línia de fons i després el pal del porter, sí, i marcar són dos gols totalment diferents.
22: Sí. El dia del Càdiz és més que res perquè jo sé que ell em deixarà tot l'espai per sortir per fora. Llavors, si jo només que li faci que es cregui com una mica cap a dins i amb el canvi de ritme, només que tingui un petit espai ja et dona temps de tant sigui de xutar com de centrar.
1: De fet, amb el canvi de ritme contra l'Albacete, Agus Medina, que no és lateral i aquell dia jugava allà una mica per urgència, es va parar boig perquè cada vegada que acceleraves una mica...
22: Sí, és que la de la bicicleta la tinc bé. Aquesta la tinc bé. Són de les poques que per fora la tinc bé, no? Perquè sí que m'agrada molt anar per dins, a cama canviada, però, clar, la que fas dos o tres per dins ja diu, hòstia, aquest cabron sempre se m'ha volgut per dins.
1: Clar.
22: I llavors li fot la bicicleta.
1: I la bicicleta i l'assistència a Doni pel segon, que ella regira i després acaba molt bé la jugada.
22: Un golaç.
1: Molt bé la jugada. Només una curiositat dels gols, Carles. A Gijón, la Ver Quirófan, a Cádiz, la negra. Et fa falta... L'altre dia te la van treure, eh?
22: Me la van treure perquè jo l'estava dins, jo l'estava celebrant.
1: Hauria estat el 3-0 contra l'Albacete, no va arribar. Falta el tercer, l'has de marcar a casa?
22: Sí. Sí, falta amb aquesta camiseta. Arribarà.
0: Arribarà.
22: Arribarà.
0: Perquè, sí, fer gols és un dels teus objectius?
22: Home, bueno, evidentment, jo crec que com tot extrem, al final els números són importants. Però, bueno, crec que no és el que ho engloba tot, sinó també és la manera en què jugues, com ajudes a l'equip, també com diu el míster, no? El tema d'ajudar tant cap amunt com cap avall, que també és important i crec que és el que s'ha de mirar d'un extrem que sigui complet. Però, evidentment, pues, tot el que en puguin ser més gols o assistències, que jo feliç amb les dues coses, pues, molt millor.
0: L'altre dia parlàvem amb Quique Càrcel, a RAC1, amb el director esportiu, i ens deia que, evidentment, hi havia molts jugadors que no volien jugar a segona i que ha estat un estiu molt mogut, no? No sé si això s'ha notat quan has arribat o no, o veus ja un equip unit, implicat, un cop s'ha...
22: Bueno, jo vaig arribar que crec que... jo tampoc sé molt del tema, no... Algo ho he llegit, però bueno, jo vaig arribar que ja crec que tot més o menys s'havia solucionat. No ho he viscut des que vaig arribar el primer dia.

0: partit a partit i no pensar en el que passarà d'aquí 6 mesos o com estarem. Però, evidentment, que nosaltres, i jo el primer, la idea és, vamos, ho tenim claríssim,
1: Si
0: és
1: has vingut
0: pujar.
1: aquí a tornar al Girona a primera divisió.
0: Sí.
1: Veient el que has vist fins ara, creus que és viable? O encara estem molt aviat en aquest inici de la segona divisió?
0: A veure, jo mai he estat a segona divisió, per lo que diuen, la hipertensió és aquesta,
1: Sí,
0: diuen
1: sí,
0: que pots
1: sí.
0: començar molt bé
1: És puríssim el nom,
0: i
1: era.
0: acabes a baix. Llavors, clar, jo no ho he viscut mai, però sí que és molt llarg, però sí, hòstia, jo veig l'equip amb moltes condicions, evidentment, doncs, s'han de polir coses perquè, ja et dic, hi ha nous jugadors, jo inclús, que no fa ni un mes que estic aquí, coneixen-nos també doncs, més amb la gent de l'equip, però ja comencem a fer una inèrcia bona i a demostrar que estem aquí.
2: Perquè a quin percentatge de rendiment esteu?
0: Jo crec que encara ens queda molt marge de millora. Evidentment, sobretot en el que és amb el tema de pilota, jo inclòs, crec que podem pues, donar molta més calma i tenir molta més pilota i controlar millor els partits. Però bueno, jo crec que estem bé i anirem millorant. I ho treballem durant la setmana i jo crec que cada setmana pues, es veu una més evolució. Evidentment, pues, no? A vegades hi ha trams dels partits pues, que ens costa controlar més, però bueno, pues, són coses que, per exemple, pues, això ho tenim que millorar, però després, per exemple, a dalt anem com un tiro. Vull dir, per exemple, en transicions, en tot això. Pues, llavors, bueno, hi ha coses que s'han de millorar i tots ho farem perquè així sigui.
2: El dia que et van presentar amb el Girona vas dir que havies fet unes passes equivocades a la teva carrera abans de venir aquí. Pots ser més concret amb això, Carles?
1: A què et referies, Carles?
2: No, t'ho dic perquè no, normalment
0: Sí, sí, sí.
2: quan un jugador diu aquestes coses
0: Sí.
2: o, vaja, normalment no les diu i si les diu d'alguna manera en petit
0: Bueno,
2: comitè i tu,
0: sí.
2: recordo als oients que
0: Sí.
2: vas sortir del Barça, vas anar a la Roma, de la Roma al Celta, vas estar cedit al Getafe,
1: A l'Aris de Salònica, no?
2: ara a l'Ares de Salònica i
0: Sí.
2: no sé a què et referies.
0: A veure, no entraré en noms ni molt menys, però bueno, jo crec que al final, a veure com ho explico. Jo crec que des que vaig sortir del Barça he estat a tres molt bons equips. Bueno, Barça, Roma, Celta. Jo en un any pues, decideixo pues, fer un canvi a la meva vida de les persones que m'acompanyen en el seu moment. Que jo en el seu moment pensava que era lo adequat que tenia que fer, bueno, pues, per circumstàncies. I pues, m'he adonat que no és així. Saps? Al final, doncs, mira, a vegades tries persones que ja està, i és el que hi ha, i jo ho he dit, mira, no tinc cap problema, doncs, tinc aquesta situació, vinc aquí, feliç, content, a ajudar. A veure, resumit, és que a vegades doncs, confies en persones en les quals doncs, penses una cosa i després és una altra.
2: I això li pot
0: I
2: passar.
0: això repercuteix en el futbol.
1: Ens
0: I
1: ha
0: per,
1: passat,
0: me,
1: ens
0: i
1: ha
0: per
1: passat
0: més
1: a
0: que jo crec
1: tots.
0: que jo doncs, digui, hòstia, home, doncs, jo no tindria que estar passant aquesta situació perquè crec que tinc el nivell tal, tal, tal. La realitat és la que hi ha i ja està, ja em referia a això. Però és això.
2: Tu et vas desvincular del Celta aquest estiu per
0: Sí.
2: venir com a agent lliure.
0: Sí. Però jo aquest estiu ja vaig canviar de gent.
2: Però llavors, fins a final de temporada a Girona, en cas d'ascens, segur més temps a Montilivi.
0: Home, jo per aquest mes que porto aquí, la família que tinc al costat, la meva dona, he tingut un fill ara fa 3 mesos, i el millor que pot tenir és estar aquí a prop i per com jo estic aquí, hòstia, i m'encantaria. A partir d'aquí ja això és molt llarg perquè sentin amb el repres amb el... Bueno, amb la directiva, doncs, evidentment jo primer he de donar... No? He de donar context al camp i si ha d'arribar, arribarà. I jo feliç d'estar aquí.
1: O sigui, de moment tens aquesta temporada.
0: Sí.
1: I heu de decidir què passa, si hi ha ascens, si no hi ha ascens,
0: Sí.
1: però t'agradaria continuar pel que estàs veient, no? Entenc.
0: Sí, o sigui, per com jo em sento i com estic tan, pues, tan bé a l'hora que surto de casa i amb la gent que em trobo per Girona i tal, jo feliç. Però, evidentment, pues, primer has de demostrar i després ja pues, arribar a un acord tots. Però, vamos, la meva part no hi faltarà.
1: El Carles Pérez té 28 anys, tot i que hagis ja voltat, com ara deia el Miquel, per uns quants clubs. Al teu palmarès hi ha una lliga amb el Barça, una Conference League amb la Roma d'en Mourinho,
0: Sí.
1: ara et preguntarem d'això, i hi ha una Champions juvenil amb el Barça,
0: La League.
1: la 17-18, o sigui, la 2017-2018 tu eres juvenil,
0: Sí.
1: i guanyes la Champions juvenil amb un 11, l'entrenava Pini,
2: Sí.
1: aquell Barça juvenil, que guanya contra el Chelsea, la Youth
0: Contra el
1: League.
0: Chelsea 3-0. Sí,
1: Mira,
0: sí.
1: Iñaki Peña a la porteria, Mateu Morey, aquí, Mingueza, Chumi, Miranda, Jandro Orellana, Riqui Puig, Àlex Collado, Abel Ruiz, que el tens aquí,
0: Sí.
1: Alejandro Márquez
0: No?
1: i tu.
2: És l'11 de la final.

0: Bon 11, aquell, de
1: Josh Lee. 3-0 al Chelsea.
0: 3-0 al Chelsea.
2: Al Chelsea
1: i al Chelsea que estava el Hudson-Odoi aquest.
2: Hi havia Hudson-Odoi, hi havia Gallagher, hi havia, crec que era Rhys James.
1: Sí, hi havia 4 o 5 havia... que van estar al primer equip del Chelsea. Sí.
2: Bueno, i Marc Gay.
0: No, anava a dir-te perquè he recitat l'11 perquè, hòstia, hi ha molts jugadors d'aquests que evidentment no són al Barça però que s'han acabat guanyant la vida com Déu mana, com tu, no? I ara coincideixes amb el Mateu i l'Abel Ruiz. Què tal, tants anys després? Heu mantingut la relació o no?
1: Bueno, no, a veure, al final la que fos un marxa cap a Itàlia, l'altre marxa cap al Dortmund, a l'Abel a Portugal, ja al final a distància si no hi ha contacte, però bueno, s'han tornat a juntar i com si... Al final tens relació, saps, d'haver estat tan junts.
0: S'aposta tant pel planter ara com abans del Barça, creus, o no? Ara, perquè tu vas arribar a pujar al primer equip amb en Sufati. Sí, ara més, eh?
1: Sí, abans era impossible pujar.
0: Però tu vas arribar a jugar allà...
1: Sí, primer a l'Alenya, després jo.
0: A l'Alenya, tu, en Sufati, recordo, ja aquella època.
1: Vull dir, dels primers vam ser, va ser a l'Alenya i... Primer a l'Alenya, el primer de tots. Després jo, després en Sufati.
0: Quants anys tenies, ho recordes?
1: Tenia 20.
0: 20 anyets.
1: Sí.
0: I amb 21 anys, tu debutes a la Lliga amb el primer equip. Era l'última jornada de Lliga, la 18-19.
2: Sí.
0: No? Val. 2-2 contra l'Eibar va ser.
1: Aipurua, és veritat.
0: Aipurua.
1: És veritat.
0: Aquest és el dia del teu debut.
1: És veritat.
0: Vale.
1: És veritat.
0: Tens un bon record aquell dia o no?
1: Sí, molt, bueno, sí, perquè vaig debutar.
0: Molts nervis o no, content. En aquell vestidor?
1: No, perquè ja, si no recordo, la Lliga ja estava guanyada, crec. Estaven ja... Però bé, feliç. O sigui, al final el que busques sempre des de ben petit. Saps que porta tants anys al Barça i al final... content.
0: Però arribes allà, Messi, l'altre, i què? No impressiona, això?
1: No, sí. Però, bueno, t'he de dir que també un vestuari espectacular, eh? I de gent bona, i evidentment, hòstia, entres i veus, pues, la de noms que hi havia, pues, però la veritat que molt bé.
0: Mesos després, la temporada ja 19-20, amb Ernesto Valverde a la banqueta, tu jugues un partit de Champions de la fase de grups al Giuseppe Meazza.
1: Sí, contra l'Inter.
0: Inter-Barça. 1-2, guanya el Barça, que ja estava classificat per la següent ronda,
1: sí.
0: Amb gols d'Ansu Fati i d'un tal Carles Pérez.
1: Sí.
0: El recordes, aquell?
1: Sí, perquè ja s'han passat el contracte al primer equip.
0: Com?
1: Amb aquell gol i aquell partit se'm feia el contracte al primer equip.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: O sigui, si feies aquell gol...
1: Bueno, no el gol, sinó era com
0: els minuts que jugaves.
1: Els minuts i el tal, que se'm feia automàticament jugador al primer equip.
0: O sigui, ho tenies al cap, allò?
1: Bueno, ho sabia.
0: Ho sabies.
1: I si ho puc rematar amb un gol ja, doncs millor que millor.
0: O sigui, aquell dia va ser superespecial, clar.
1: Sí.
0: Clar, llavors el contracte pujava de volum, entenc.
1: Sí, amb tot, sí.
0: I eres ja jugador del primer equip a tots els efectes.
1: Sí. Que bo. No sé si... Bueno, tenies que jugar X minuts i X partits per poder ja... passa directe.
0: Que bo. Recordarem aquell gol narrat pel Joan Maria Pou, el narrador del Barça, a RAC1. Carles Pérez marcant a San Siro, a veure, el Josep Meazza en aquell cas, perquè era contra l'Inter, un golaç a la Champions.
3: Guagué a l'extrem. Guagué li tornarà la pilota al francès, que la posa a l'interior de l'àrea. El control d'Arturo per Carles Pérez, gol!
4: Gol del Barça! Gol d'un aprofitador d'oportunitats descomunal, Carles Pérez! Gol del Barça, que ha deixat el Giuseppe Meazza absolutament mut.
0: Emocionant, no? Emocionant, marcar un gol a la Champions amb el Barça.
1: Té molts anys que no ho escoltava.
0: T'emociona o no encara, una mica? No?
1: Sí, a veure, al final és una època molt, molt bonica de la meva vida.
0: Amb Valverde, què tal? No era un entrenador que destaqués per donar massa oportunitat al planter, però mira, amb tu...
1: No, jo molt bé. O sigui, ja et dic, d'aquella època només puc dir bones coses. Evidentment, doncs, sempre et quedarà l'espina, no?, d'haver pogut seguir més anys allà. Però bueno, és també gràcies a jo, doncs, he pogut fer la carrera que he fet.
0: Passa que en la teva posició, com deies, era molt... De fet, és molt... O sigui, no, o ets la Minya Mal...
1: I ara ja.
0: O és molt difícil.
1: Bueno, abans ho era, ara ja.
0: I ara ja, impossible, no?
1: Ara ja sí.
0: N'éreu conscients, allà a la Masia, de dir, hòstia, jugant de davanter això serà molt difícil?
1: Arriba bueno, al final, quan jo pujo, deia, bueno, pues, escolta'm, tia, per sortir 10, 15 minuts, 20, estic aquí, a la costa de la família. Evidentment, pues, després potser vas creixent i tens, pues, més ganes de sortir perquè vols més minuts, però en aquell moment, amb 20 anys, dius, hòstia, estic aquí, amb els noms que hi havia, que si vols sortir el minut 70 i entro jo els últims minutets, deixa'm que ja entro jo, saps?
0: Partit liquidat ja i jo entro a gaudir, no? Sí.
1: Però bueno, però ara...
0: Que ara, no, seria, que ha... ara seria impossible, no?
1: No, el que hi ha...
0: Mira, tu jugues més o menys a la mateixa posició que Lamine Yamal.
1: Sí.
0: I veient-lo ara, què en penses? És tan bèstia o no, tu que ets futbolista professional? Sí,
1: sí, eh? Sí. Al final, fes les coses que fa ara amb 20 i tants anys, et diria, bueno, mira, però amb 17, 18, 19, una barbaritat.
0: Però la gran diferència, a banda del talent tàctic, és que és intel·ligent al camp, que sap llegir el partit. Això és el que el fa diferencial, sí, també, moltes
1: sí.
0: vegades.
1: Sí, però bueno, jo crec que també ja són... És el que ell té innat. Vull dir, per exemple, jo comparant-me, jo sóc un extrem molt més de potència. Vull dir, jo sóc de tirar-me la llarga de... Bueno, però perquè tinc l'innat de ser ràpid. Lo seu és... És molt... O sigui, jo ho he intentat treballar, el fet d'arranco, freno, faig així, finta. Això ho tens o no ho tens.
0: Ho has treballat, això, també, tu? Sí,
1: sí, però és difícil. Això ho és innat o tu el veus com es mou. Vull dir, per la dreta, per l'esquerra, et freno, tal. És molt difícil. Això, si no ho tens, és...
2: Clar, tu has treballat, però ell li surt.
1: Si et surt sol, és molt difícil. Perquè és que no saps per on et sortirà.
0: És el millor del món, ara mateix?
1: O el millor entre els tres millors. Va. Que també a l'Olis aquest també és una barbaritat. Després, evident, tens l'Mbappé i Harry Kane, però així com extrems que dius... Sí, jo, per exemple, recordo el partit de l'Olis contra el Madrid de la Champions passada.
0: Sí.
1: És una barbaritat.
0: Que els remata, els hi fot el 5-3 i els remata la tornada. Sí.
1: Llavors, bueno, que també és semblant a la Mins, saps? De freno, d'amago, tal. Llavors és el que et dic, això, si ho tens, doncs, hòstia. I si no, les que no ho tenim, doncs tenim que treure altres coses, saps?
0: Tens una carrera tan interessant que m'agradaria preguntar-te un parell de coses més, i ara amb el Miquel rematem l'entrevista. Vas dir a Mundo Deportivo, si no recordo malament, que Setién, quan marxa Valverde, hi ha la pandèmia i tal, Setién et diu en poc temps que et busquis equip. Mm-hmm. I que et va molestar una mica, no? És just quan fas del Barça a la Roma, no? És aquell canvi. Sí. Va ser així, això? O sigui, t'esperaves que t'ho digués abans? O t'esperaves seguir?
1: No, m'ho esperava directament.
0: Ah, no t'esperaves. Tu t'esperaves seguir, entenc, el Barça.
1: Sí, sí, clar. A mi no m'havien dit res. Clar, jo no sé si... Ah, jo vaig dir en aquell moment a l'entrenador, però perquè jo no sé si venia de dalt, d'aquí hi havia o no. Vull dir, jo no en tinc ni idea. El que jo crec que havia, hòstia, m'ho havia currat i havia fet uns bons minuts tot el que havia sortit. I d'un cop el dia següent em diuen això. Ei, clar, no sé, ja et dic, potser venia de dalt,
0: clar.
1: No tinc ni idea. Ja et dic, aquest... Ara amb 28 anys ja ho tinc més que superat i no hi ha ningun problema. Però bueno, dues setmanes després diuen que ojalà m'hagués quedat, saps? Llavors, ja m'ho podien haver dit.
0: Ah, sí? No recordava
1: sí,
0: això.
1: Sí, va sortir, sí.
0: A la Roma, com va ser allò?
1: Molt bé.
0: Amb Mourinho bé?
1: Sí, molt bé.
0: Què tal és?
1: Molt bé.
0: Perquè sembla un polemista,
2: però... No és esquerp, ni... No?
1: Jo crec que és una mica la imatge que té la gent d'ell i potser pues, una mica també el que ell vol mostrar, diguéssim, quan està... O, bueno, o com, la manera que ho viu ell. Perquè ja et dic, jo com a persona un 10. I proper, bromes...
0: Com a entrenador, també?
1: Molt bé.
0: És que ara al Madrid li trobo faltar algun matís tàctic. És tot més molt semblant.
1: No sé...
0: No.
1: Suposo que també, evidentment, pues, no és el mateix entrenar a la Roma que...
0: Clar.
1: A nivell de noms i de pes que hi ha al vestuari.
0: Et va portar alguna cosa diferent o xula? Perquè, o sigui, en parles molt bé.
1: No, molt bé. A veure, jo també et dic, jo, per lo que vaig viure amb ell, és un entrenador... molt més a nivell motivacional de parlar i pues aquesta garra tal, de comunicar-t'ho que no del que tu fas tàcticament. Hi havia alguna cosa de tàctic, però al final era pues no, potser una mica el que feia el Madrid o el Chelsea, les rondos, partits curts, tal, possessió...
0: Però et va sorprendre positivament això,
1: molt
0: la part
1: bé.
0: Emocional,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: La part emocional.
1: Sí, sí.
0: I va ser una bona etapa per tu, va guanyar la Conference,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sempre ho he dit.
2: Que ell, diguem-ne, que de portes endins... És oposat de com es veu de portes en fora, d'alguna manera?
0: Sí, potser fa un paper per picar els rivals. No?
1: Això, o potser és que ja el partit els viu d'una manera que... No ho sé, però jo dic de portes cap a dins, jo... Hòstia, per mi un 10.
0: Alguna anècdota que es pugui explicar o no? D'aquella etapa amb Mourinho.
1: Va haver-hi una que crec que va sortir tots llocs, que és quan vam perdre amb el Bodoglim 6-1.
0: Ah, sí, allà.
1: Allà,
0: no, al sí. Cercle Polar Àrtic, sí.
1: Que va sortir dient que hi ha jugadors que no podien jugar ni a la...
0: Barrajar,
1: ni a la Sèrie C.
0: Va rajar, és veritat, va rajar.
1: Aquell dia va pillar bon cabreo.
0: Tu hi eres, a l'equip?
1: Sí, però jo vaig marcar.
0: Tu vas fer l'un.
1: I jo vaig estar bé. Llavors no sé si anava per mi o no.
0: Però què, es va fotre molta bronca?
1: Sí, joder. Buah, 6-1, tu diràs.
2: I quan us esbroncava, com era? feia silencis, cridava molt, gesticulava molt, us mirava fixament i us
1: desmuntava? No, no cridava, sinó que et deia les coses com eren. I si t'agradava bé i si no, també. I si et va dir, mira, tu no dones, no arribes, no dones al nivell, t'ho diu i tu tens que tragar. I ja està. Però això està bé, perquè al final és una persona directa. Jo prefereixo això, a que no em digui, no, hòstia, que bo ets, tal, i després cada cap de setmana sentat al banquillo. Pues digue'm que no t'agrado, o digue'm que, mira, pues, hi ha això, això i això, no ho estàs fent malament. I ho intentaré solucionar.
2: No sé si has arribat a treballar amb De La Fuente...
1: No, a la sub-21 vaig anar. I la veritat que molt bé. Res dolent a destacar, ja et dic. De fet, bueno, la idea que s'ha transmet ara a l'absoluta,
2: sí.
1: pues el que tenia ell a la sub-21. Evidentment, és que l'equip que tens, pues...
2: Va sol.
1: Tia. Que no li dec ningú mèrit, eh? Perquè ell els ja haurà segur que els ja haurà, vamos, posat, pues, fes això, fes l'altre, i ell com a entrenador heu posat el seu gra de sorra segur, però, hòstia, tens un equip que... És que és un 10. O si no, un 9 en 8, saps? Per dir alguna
2: cosa. I, bueno, ja que hi som parlant d'entrenadors, tornem un moment al Girona. Quique Álvarez, què tal?
1: No, molt bé. Jo ja el coneixia del Barça, i molt bé. La idea de joc, al final, és la que a mi m'agrada i em sento còmode, també. Que al final és una mica estil, no?, a l'estil del Barça. Amb l'estil que ha tingut el Girona tots aquests anys. Mm. Pues intentar prosseguir amb això, evidentment, pues, cadascú amb les diferències de... Pues, potser ser una mica més directes o tal, però la veritat que molt bé.
0: És ell qui t'acaba de convèncer? O qui és el primer contacte, qui t'acaba de convèncer? Si ho tens clar des del principi, Carles.
1: Bueno, ha sigut un estiu molt llarg. Un estiu molt llarg.
0: Clar, per això que deies del canvi de gent i tot això, suposo, també, no?
1: Sí, entre això, equips, moltes coses. Però, bueno, després crec que van sortir altres coses que crec que no era el moment per agafar-les. Ja et parlo de fora.
0: Fora de Catalunya i d'Espanya, sí.
1: I, a part, crec que no era tampoc, ho vaig dir, ni el millor per mi, i quan em va contactar tant el primer, el míster, després el Quique.
0: Ah, sí? O sigui, la primera trucada és Quique Álvarez?
1: Sí.
0: El míster?
1: Sí.
0: I et convenç, ja?
1: Sí, sí, quan m'ho va... Bueno, primer em va avisar el meu rebre. Després em va trucar Quique i, evidentment, pues, jo... Sí que vaig dir, hòstia, pues, mira, és segona, però... Al final és segona, però és un primera. Vull dir, no és que et truqui amb tot el respecte d'un altre.
0: Mm-hmm.
1: I, evidentment, pues, després, amb la idea de joc que tenen, estar al costat de casa, tot el que engloba el que és el Girona i tal, vaig dir, hòstia, pues, al final és una oportunitat de puta mare, i pues, vaig allà encantat.
0: Que bé. Tant de bo tinguis molta sort aquesta temporada.
1: Moltes gràcies.
0: Anirem rematant l'entrevista, mica? Ens queda alguna cosa per preguntar-li al Carles Pérez?
2: Sí, alguna pregunta així més breu de respostes com les que ell fa al camp, amb aquests canvis de ritme en bicicleta, doncs una mica d'aquest estil... Primer et vull demanar, ja que parlem de joves talents, per júnior.
1: No, molt bé. Hòstia, molt bé. Jo sempre és d'elevar que tu amb 16 o 17 anys estiguis diguéssim, a segona o a primera i mostrant el nivell que està mostrant. Perquè jo en el seu moment, amb 17 no hi era. I si arribo a estar, no sé com hagués anat. Llavors, que estigui amb 17 anys ja diu molt d'ell i bueno, si ja veiem com de la manera que juga i de la importància que té també en nosaltres en la defensa, ja parla molt bé d'ell.
2: I Iago Aspas és tan vinagre com sembla?
1: Nah. Què va, un 10.
0: S'emprenyen els partits, però deu ser un catxondo,
1: sí, No, molt bé, molt bé. És persona 10, ja dic, abans d'arribar missatge d'ell, de Hugo Mayo, t'obre les portes del club, està pendent de tu si necessites qualsevol cosa, o sigui, com a futbolista és un 10, però com a persona molt millor. O sigui, molt bé.
2: L'alegria i el vinagre del vestidor del Girona actual?
1: Hòstia...
0: Ha d'haver-hi un que sigui molt, molt bromista.
1: Aquí mates, tio.
0: Ha d'haver-hi algun
1: bromista,
0: molt...
1: Bromista, sí, hi ha Francesc, Àlex...
0: Hi ha algú que sigui més tímid, més calladet?
1: Però vinagre no hi ha ningú, així vinagre, que diguis... Buah, vaya cabreo, saps?
2: Encara no coneixes prou Porto.
1: No serà perquè porto aquí poquet temps.
0: Pot ser.
2: Com porta la paternitat d'un nen de 3 mesos un futbolista professional?
1: Doncs pues mira, et diré que fins ara molt bé, però ara fot 4 nits que m'està plorant i... Buah. No, però molt bé, molt feliç. O sigui, és el primer.
2: Teo?
1: Teo, sí. És el primer i la veritat que molt feliç. Ja et dic, ara sí que m'està costant més que dormi, que ahir ja estava al punt de dir, que ve al Mallorca, li vaig dir, me'n vaig a una altra habitació, li vaig dir la dona.
0: Com està la mare? Que...
1: La mare està bé.
0: Això és l'important.
1: Està bé, sí, és l'important. És l'important. Està bé. Sí que és veritat que, hòstia, jo ara que ho estic vivint és de donar-li les gràcies a les mares perquè, cuidado, la feina que fan. que sí, nosaltres sí sortim aquí a córrer i molt bé, però la meva dona és la que està a les 3 del matí desperta donant-li pit i jo dormint allà al costat del llit, perquè he tingut la sort que el nen doncs, no vol biberon, vol estar enganxat allà i és de... dir-los gràcies a les dones, la veritat.
0: Sé del que parles. Jo en tinc un d'un any i tres mesos. O sigui, res, porto un any de diferència. Ja t'arribarà, ja.
2: Sí, però...
0: Si ara no dorms, ja t'arribarà, ja.
2: El que no et diu és que la seva dona està més contenta amb el nen que amb el pare.
0: Això també, això també és veritat. Però ja t'arribarà, ja.
2: Carles, quin és el millor entrenador que has tingut?
1: Uf.
0: Ah, em pots dir un o dos, si vols.
1: Jo entrenador que he tingut... A veure, no te'ls podria dir mordre, però Pimienta 100%. Ernesto Valverde també molt bé.
0: De José n'has parlat molt bé, de José.
1: Mourinho també molt bé. Clar, és que de tots al final treus algú. Per exemple, el que vaig tenir a l'any del Celta, que vaig fotre el primer any de puta mare de...
0: Qui era?
2: Benítez?
1: No.
0: Claudio, no, no. Claudio Benítez, es deia?
2: No, Giralde.
0: Ah, Claudio Giralde, de Ciudad. No,
2: Benítez, no, no, no, Benítez, no, Benítez deia... de les segones.
0: El Rafa?
2: Sí, perquè Rafa Benítez a Llavigo no...
0: Però sí, va estar un període molt curt de temps, no?
2: No, massa temps hi va estar, segons alguns.
1: Massa temps. No, hòstia, se m'oblida el nom.
2: Carvallal.
1: Ah, aquest. Carvallal, molt bé. Bordalàs, molt bé, també.
2: Home, és veritat.
1: Et diré, molt bé.
0: A Getafe vas estar cedit, és correcte.
1: Et diré, molt bé. Que, evidentment, és una altra manera de fer diferents. Bueno, és que tots t'aporten les seves coses, saps?
2: Quin seria el teu podi de la pilota d'or?
1: Clar, que això ja també és una mica a nivell de que miris de lo que han guanyat, no? O a nivell de...
2: La teva preferència.
0: Bueno, ha parlat d'Olisser, de Lamin, n'has
1: parlat
0: molt bé.
1: Jo et diria, sí, per mi està entre aquests dos. Pots més
0: que Kane?
1: Pots posar Ousmane allà dins, també.
0: Kane, no?
1: Sí, no, Kane és un...
0: No, t'ho dic
1: perquè... Una barbaritat. Però, dic... però a nivell de lo que tu veus o al camp, al final Kane és gols, una barbaritat. Mm. Mbappé també gol, sí que té més, però dels qui veus allò de que dius buah, és que em posaré un partit perquè per veure'ls.
0: A tu t'agrada això?
1: Per veure el que fan, que si per aquí freno. Si
0: els Carles Pérez li agraden, una mica els, el mi, seu estil, no?
1: Per mi, és que són aquests dos.
0: Va.
2: Com a granollerí, ets més dels blancs o dels blaus?
1: Ningú dels dos.
2: Si ho ha fet amb això de Granollers, qui sàpiga de què va el tema.
1: La veritat que m'heu viscut, ningú dels dos.
2: D'acord. Ha jugat a grans clubs i a grans ciutats. On es viu millor, a Barcelona, a Girona, a Madrid, a Vigo, a Salònica o a Roma?
1: A veure, t'he dit que ara aquí porto un mes i estic vivint de puta mare. Però, clar, només porto quasi un mes.
2: Bé.
1: Et diria Barcelona perquè tinc a prop la família i és on sempre he estat, però et diré que a Vigo es viu que flipes.
0: Clar, bé.
1: Es viu molt bé.
0: M'ho apunto, aquesta.
1: Molt bé.
0: M'ho apunto, aquesta.
2: Aniré a treballar.
1: Es viu molt bé.
0: No, m'ho apunto per visitar
2: Vigo. A la quants idiomes parles?
1: Parlo català, castellà, anglès, me'n puc defendre.
0: Italià no?
1: Italià sí.
2: Quants tatuatges tens?
0: Molts. Jo els estic veient des d'aquí, molts.
1: Molts.
0: Però el braç, si no et queda forat el braç, ja.
1: Molts. Uf, ma mare em pot ni veure. No li agraden els tatuatges.
2: Estan amb maniga llarga. Perquè...
0: Però alguna temàtica especial o no? O vas fent coses que...
1: Bueno, aquest és més simbòlic per mi.
2: El del braç dret.
1: Que al final és, bueno, un nen amb una pilota, escales com si hagués aconseguit, bueno, anar pujant... I aquestes més coses que a mi m'agraden.
2: El braç esquerre.
1: Sí.
0: Te'n faràs més?
1: Tinc algú pendent del meu fill. Tinc algú pendent del meu fill. Però no molt més, no molt més.
2: Va. El dia més feliç en un camp de futbol?
1: Et diria que el dia que vaig marcar amb el primer equip del Barça, contra el Betis.
2: Acaba la frase, si el Girona puja...
0: Vigila amb Cucurella que...
1: Li una que flipes.
0: Ah, val. Vull dir que no et tatuïs, Quique Álvarez.
1: No, però li una que flipes. Amb el cabell, amb el foto, m'és igual, del color que vulgueu.
0: Va. No, del Girona, blanc i vermell.
2: Blanc i vermell.
1: Blanc i vermell, em foto el cabell.
0: Perfecte.
1: I tant.
0: Per la celebració, clar que sí.
2: I per acabar, ja que estem tancant l'entrevista, una cançó per tancar-la, quina seria la banda sonora que voldries per aquesta conversa?
1: Doncs tindria que mirar.
0: Ja veuràs ara.
1: La veritat.
0: Ja veuràs ara la cançó que ens dirà, Miquel.
2: Serà la primera vegada que sonarà RAC1 perquè ens dirà alguna cançó.
0: Estàs sent jove amb el reggaeton i aquestes coses o no?
1: No. Aquesta.
0: A veure. Ja la
1: resta. La primera. All My Life.
0: All My Life, featuring J. Cole.
1: Aquesta.
0: De Lil Durk and J. Cole. Okay.
1: La última, estic escoltant.
0: Perfecte. Doncs ara la posem per tancar l'entrevista.
1: Perfecte.
0: Un plaer conèixer-te. Molta sort aquesta temporada i tant de bo puguem tornar a parlar amb el Girona Primera Divisió, Carles.
1: Perfecte. Moltes gràcies. Segur que sí.

0: No.
1: Així ara la conversa amb Carles Pérez, aquest migdia a la ciutat esportiva del Girona. Agut, pensava que seria pitjor el que ens ha proposat per tancar l'entrevista.
2: Pensava que diries ell.
1: No, dic la música, pensava que seria pitjor, encara m'agrada.
2: A mi m'ha agradat molt xerrar amb Carles Pérez, perquè m'ha semblat tal com raja, un tio que realment val molt la pena i que jo crec que així com nosaltres hem estat a gust amb ell, ell ha estat a gust durant la conversa i que això es nota, i m'ha agradat el que ha dit, i fins i tot m'ha agradat la tria musical que ha fet.
1: Sí, sí.
2: Que això no m'ho esperava.
1: Jo tampoc, ja t'ho dic. No, no. Hola, Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo.
3: Què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Toni Padilla, company del Derbi Ara.
4: Bona nit, tinguem.
1: Bona
3: nit. Molt bona l'entrevista, Carles Pérez. L'estava escoltant a baix al cotxe, de fet l'he acabat d'escoltar la pujant cap aquí.
1: Que tu coneixies bastant, no?, de l'època del Barça Atlètic.
3: Sí, sí, sí, del juvenil, aquell Barça Atlètic.
1: El juvenil ho hem recordat, aquella Champions
3: sí,
1: que guanyen.
3: Bueno, és que l'11 que heu recordat és brutal.
1: Sí.
3: I aquell equip guanya, crec que ni fa 5 a les semifinals al Manchester City, que jugava Eric García en aquell Manchester City, sí, de lateral dret, ja. jugava Eric García i ni fa 5 en un partidàs també, una generació espectacular. Carles Pérez juga a les dues Final Four, perquè l'any anterior juga amb Mboula, encara i companyia, i Cucurella. Que no l'heu dit, l'any següent ja no hi era Cucu.
1: No.
3: I un equipàs i un tio espectacular. Realment després, jo sempre recordo a l'època del confinament, i ho recordem també a baix a Mundo Deportivo, nosaltres havíem de treure un diari cada dia, bueno, com el Toni també, i me'n recordo que el Carles es va posar a disposició, ell estava a la Roma, vam fer-li una entrevista, un reportatge... Sí. Ell explicant-nos com ho estava vivint allà sol, perquè estava sol a Roma, ens va passar ell les fotos que se les va fer ell amb una bicicleta estàtica que es va comprar a la piscina, bueno, espectacular, un tio que a part la família encantadora, perquè quan viatges seguint el juvenil i això doncs, encara mantens aquest vincle amb
1: sí,
3: la família,
1: i van
3: la
1: els pares moltes vegades
3: i et porten amunt i avall, t'ajuden també amb el que necessitis, o sigui top, top, i espero que li vagi molt bé allà on vagi, i ara és a Girona, doncs a Girona.
1: Sí, ha arrencat molt bé, a més, amb dos molt bons gols, eh?
3: És que és molt bon jugador,
1: que el recordàvem. Sí, sí.
4: Decidint partits sí, a més molt, molt igualats, com el Miquel anava explicant, i marcant diferències, que al final és el que necessites en un moment... Crec que segurament el destí del Girona, que tant de bo acabi bé i pinta que les coses han de reaccionar, però l'inici de temporada va ser horrible. El partit de Còrdoba, l'empat a casa la primera jornada, l'ambient era molt, molt tòxic, la roda de premsa Quique Càrcel, hi havia la sensació de que es podia trencar alguna cosa, i segurament sense els gols de Carles Pérez vés a saber què hauria passat, no podem fer ficció, però que va ajudar a calmar moltíssim les coses i a poder generar a través dels resultats, més que del joc, que el Girona anés creixent i ha marcat diferències, és un jugador que no és de segona divisió. Està un club que per estructura és de primera divisió, que per una cosa, per una mala temporada és de segona, però ja és un futbolista d'equips que poden estar jugant a primera.
3: Ell ho ha dit quan el va trucar Quique, Quique Álvarez, bueno, el seu representant li va dir sí, és segona, però és un club de primera. I per això va anar cap a Girona.
1: Sí, i a mi m'ha agradat molt també quan ha explicat de forma molt sincera, perquè va deixar caure-ho a la roda de premsa de presentació, i el Miquel aquí li ha burxat una mica, tots els problemes que ha tingut de per refiar-se amb gent, agents, gent de comunicació, d'imatge, suposo que anava per aquí una mica, tot el seu entorn futbolístic en aquests últims anys, i que no han acabat bé, no? I ha vingut a dir això de dir, he hagut de canviar de gent i ara estic molt més tranquil perquè, bueno, a vegades a la vida te n'adones que comets errors, no?
2: És que això també a vegades, suposo que quan tu, i cada vegada passa més, que com que els jugadors despunten més joves, cada vegada els jugadors que són ja no adolescents, sinó preadolescents, els van a buscar representants, agències de comunicació, departaments d'imatge. I hi ha casos que no han acabat bé. Penso, per exemple, en Vilas Moriba, que estava al planter del Barça i que el va venir a buscar una agència de comunicació que, d'alguna manera, el va segrestar, se'l va fer seu...
3: No, de representació directament.
2: Doncs, sí. Que, vull dir, que a vegades ha de ser molt difícil per un jugador a aquestes edats i per la família que l'envolta, quan potser no tens prou eines per jutjar-ho, que de sobte comencin a caure propostes d'aquestes característiques i que tu hagis de discriminar quines són les que t'afavoriran i quines són les que directament van a captar-te d'alguna manera.
3: Tracten el futbolista com si fos gènere.
4: Ets un negoci, és que ets un producte.
3: Sí, sí.
4: I per seduir-te generen una complicitat amb tu, amb la teva família, però en veritat, o sigui, si vas a parar un fons de representants que són mala gent, que existeixen, et tractaran malament. Si sap per alguns que tenen doncs, una forma de treballar ètica, et cuidaran, t'assessoraran, però clar, ha, com cal que ve més calés, apareix cada cop més gent que el que volen és que cada any canvis d'equip, que no pensen... Això molts futbolistes t'ho expliquen després, no? Que et diuen, et ve el representant, o fins i tot a vegades el meu familiar, i diuen, aquest club ofereix tants calés, accepta. I tu els dius, bueno, però qui s'anirà a viure aquesta ciutat horrible que sí, fa fet sóc jo, no tu. Tu seguiràs vivint a un dúplex amb piscina a la Costa Brava. És a dir, el futbolista a vegades està traït per gent amb qui li genera confiança, i el que explica el Carles amaga, és la punta d'un iceberg, que per exemple el futbol sud-americà ha arribat a casos terribles de joves que amb les seves famílies signen uns papers que donen als representants tot el poder per decidir què fan amb ells, i que en alguns casos s'ha arribat a produir, fins i tot que han acabat davant de la justícia ordinària, perquè hi ha representants que han arribat, per exemple, a fer-se, a tenir en propietat el passaport, els documents dels jugadors, decidint a quin edifici viu, amb qui es mou, i gairebé esclavitzant-lo. O sigui, una presó d'or, perquè això ha passat amb jugadors de primera divisió.
3: No, però aquí, a Sud-amèrica, ho pots portar a la justícia ordinària. El problema és quan això passa al futbol africà, que això està passant moltíssim a Àfrica. I ja no només aquí, o sigui que ara hi ha molts representants que el que venen és oferint calés per endur-se un jugador. Li ofereixen a la família, escolta'm, el teu fill té 16 anys, està jugant al juvenil d'aquest equip que està despuntant, no, jo tu et pago, m'invento 200, 300, 400, 500 mil euros, depèn del que sigui el jugador, fins i tot quantitats més altes. I en aquell moment tu t'apartes de la carrera del teu fill i el seu tutor esportiu, per dir-ho d'alguna manera, sóc jo el seu representant, perquè jo te l'estic comprant.
1: Ja, per sort aquest no és el cas del Carles. Vull dir,
3: No, però és que està passant moltíssim.
1: Sí.
3: Però és que està passant a la ciutat esportiva del Barça, a la ciutat esportiva de l'Espanyol. O sigui, ara la majoria de representants, o molts representants, ofereixen diners a la família per captar el seu fill.
1: Ja, és increïble.
3: Abans tu et confiaves doncs, amb la bona fe, la manera de treballar, la reputació que tenia un representant. Ara no. Ara et venen amb els quartos sobre la taula i ja està, i deixes de tenir cap tipus de poder de decisió sobre el futur esportiu del teu fill.
2: I un apunt sobre això, evidentment no és el cas de Carles Pérez, però sí que estem parlant d'acostaments de professionals de certs àmbits que envolten els futbolistes que no han acabat de funcionar, en el cas del Carles, però, per exemple, a la Lliga Anglesa els representants no poden accedir als partits de futbol formatiu. Tu vas a un partit de futbol, no sé, de cadets o d'infantils, del Barça, de l'Espanyol, del Girona,
1: de l'Adam,
2: de qui sigui, i a les graderies hi ha o representants o gent propera a representants per captar futbolistes.
3: I a la Vins, també. A la Vins i tot. Si és que és el...
2: No, clar, és, són sangoneres, a vegades. Però en el cas del futbol anglès, que també té moltes coses que s'han de polir, evidentment, que no estem parlant d'un futbol paradisíac, sí que és veritat que en partits de futbol formatiu els representants o representants de jugadors no hi poden entrar i només hi ha famílies, és a dir, s'intenta mantenir en la mesura del possible i amb totes les cometes del món la puresa del joc.
1: Bé, aquesta ha estat una part de l'entrevista que jo crec que ell ha volgut expressar-la i ja està, i tancarem aquesta carpeta perquè hem parlat més de futbol i de la seva carrera. Molt interessant, ha elogiat Valverde, ha criticat una mica la seva sortida del Barça quan li comunica a Quique Setién, no l'ha culpat només a ell, creu que hi havia d'altres persones que no van fer-ho bé, li van dir tard, li va costar trobar un equip i continuar amb la seva carrera, ell era molt jove, pensava que podria seguir al Barça en aquella època de la pandèmia, va acabar una mica amb aquest mal regust de boca, i després ha elogiat Mourinho, que a mi m'ha sorprès molt, li encantava Mourinho com emocionalment, no? els treballava i els motivava a la Roma, van acabar guanyant la Conference League.
4: És que a Roma és l'últim projecte de Mourinho que més o menys hi surt bé, que agafa un equip molt trencat i li dona un títol europeu, que era tot just el segon de la seva història, que és la Conference, que no és res d'altre món, però dona un títol, i a Roma se l'estima molt. I això també ens demostra una altra cosa, que és que és bastant difícil trobar futbolistes que han treballat amb Mourinho que parlin malament de Mourinho.
1: Bueno, és que ha elogiat a Bordalàs també, no, perquè va jugar al Getafe i ha dit, és que Bordalàs també va ser un bon entrenador per mi,
2: passa,
1: i en canvi, fora la sala de premsa, els dos són una mica odiosos, entre cometes. No?
4: Creu el Mica.
2: Jo he parlat, que recordi, amb dos exjugadors de Bordalàs, es treuen el barret amb l'entrenador.
1: No? Ja. Dos quarts de 12. Vull tocar un moment per rematar això a una persona que coneix molt bé la segona divisió i el Girona, però hem de fer una pausa. Així que, un segon, I ara passem ja a la resta de qüestions del dia, que avui torna a venir farcit, eh? Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal, una més a la llista d'arrogància i de coses estranyes que fa Cristiano Ronaldo. Hem de parlar de Rafinha, que torna cap a Barcelona, de la Champions femenina i de moltes coses més. De seguida.
0: dirà, amb Aleix Pariser.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC1, emissora oficial.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
10: Vinga, una mica més!
9: El diumenge 4 d'octubre, des de 3 quarts de 10 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
11: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada 2 anys.
9: El diumenge 4, des de 3 quarts de 10 del matí, Castells a RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
12: Primer peu, segona i castell, càrrega!
9: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
13: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
14: 42.048 42048.
13: Sèrie
14: 49049.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Avui que hem entrevistat Carles Pérez, us vull parlar també d'un moment d'Andrés Iniesta. Tots recordem els grans moments d'Iniesta, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara podeu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés darrere del futbolista. Iniesta Experience, el joc interior, a partir de ja a Barcelona. Trobareu totes les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. No, per acabar de tancar aquest primer bloc del programa en què hem entrevistat un jugador del Girona, que malauradament està a segona divisió, intentant tornar a primera, volia trucar un moment, Toni, Ferran i Miquel, a l'Albert Fernández, tertulial, el tu diràs els divendres, aquest divendres el sentireu amb el Ballera, però l'Albert Fernández és el narrador del partit en obert de la segona divisió, de la Lliga High Promotion. Hipertensiones, com li ha dit el Carles Pérez.
2: Sí.
1: Doncs això, és el narrador del partit en obert de la segona divisió que es fa al canal Replay. Hola, Albert, bona nit.
15: Hola, Aleix, què tal? Sí, això de Replay és nou, el que era gol, no? per la gent més o menys que ja està acostumada a gol, doncs ara es diu Replay, bàsicament.
1: Va, o sigui, on tenia sintonitzat Gol Television, ara hi haurà Replay.
15: Exacte. Ara, sí, i la diferència principal és que a partir d'ara el partit es pot veure també a YouTube, que d'alguna forma crec que fa una mica més fàcil a qualsevol que vulgui seguir també la segona divisió allà on sigui.
1: Va, i cada jornada feu a YouTube Replay o a Replay Televisió, que abans era gol, feu un partit.
15: Exacte.
1: Un partit cada jornada.
15: Un partit.
1: Val.
15: Exacte, sí, un partit.
1: Qualsevol, o sigui, Sabadell i Girona els aneu fent de tant en tant.
15: De tant en tant, sí. De moment el Girona no l'hem fet, el Sabadell sí, però no va ser un bon partit, va ser la derrota a Mallorca. No va ser un partit terrible, però...
4: Ah, l'única derrota la vas fer tu.
1: Sí, la de l'Albert.
4: Mira que t'estimo, Albert, però...
2: No facis el Girona, Albert, no facis el Girona.
15: I amb un dels jugadors amb més partits, amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell, com és Juvenal Etxogo, de comentarista. Amb la qual va ser, diguéssim, sí, una mica funeral, no? Sobretot per la seva part, però és el que hi ha.
1: Quin feu aquesta jornada, ho saps, Albert, al replay?
15: Sí. Les Palmes Valladolid, va. Que diríem que no són dos equips que ara mateix estan en una bona situació de cara a l'afició, sobretot al Valladolid, que porta dues temporades terribles. Em sap molt de greu per l'amic Gavi Ruiz, que va estar, com el Toni, comentant la Copa del Món, el Mundial aquest estiu, i que està patint molt, no?, a la secretaria tècnica del Valladolid. Avui ha fitxat un japonès, a Ito, però la veritat és que no acaben de sortir de la part baixa.
1: No acaben d'arrencar. No, t'hem trucat simplement, per ja que tu narres la segona divisió a replay, saber una mica com veus el Girona i el Sabadell i per tu quins serien els favorits per intentar pujar a primera, fer un tastet després d'aquestes primeres jornades que estem veient a segona, aprofitant que avui parlàvem amb Carles Pérez.
15: Mira, del Girona diré que per mi és un dels candidats per pujar, òbviament, per una lògica aplastant, no? Manté molts futbolistes que la seva categoria real, la futbolística, no és la segona divisió, sinó la primera, i fins i tot jo et diria que hi ha jugadors que tenen nivell de bon equip de primera divisió. I crec que, a més, aquesta temporada pot ser un any on alguns d'aquests jugadors, Banat, Yacer Asprilla, el propi Carles Pérez, aprofitin, no?, aquesta oportunitat per demostrar que això és un mal moment com a futbolistes o com a equip i que siguin diferencials, com ho estan sent, de fet ho estan sent, per pujar. Tinc més dubtes amb el Girona, sobretot al mig del camp i la porteria, la defensa, on no hi ha futbolistes segurament tan, no?, tan distintius com els que té a la part del davant, però crec que en general ha de ser un candidat per pujar. Jo sí que hi confio bastant en Quique Álvarez, crec que a més la dinàmica, ho sap perfectament el Miquel, ara mateix és bona, va començar estranya, però ara mateix és bona, fins i tot es guanya amb internacionals que no estan, per tant el tinc com top 6, no segur, però tinc bastanta seguretat que serà top 6. Veurem el fet de lluitar per estar en l'ascens directe i el Centre d'Esports Sabadell, està el Toni, que també el coneix perfectament. Clar, el problema que té el Sabadell, primer, és que òbviament hi ha jugadors que, tot i que han començat bé, no coneixen tant la categoria, hi ha jugadors que no han estat tants anys al futbol professional, i això sempre pot dificultar a llarg termini, però té també un problema greu, que és aquesta lesió de llarga durada de Joaquini, que havia començat molt bé, havia marcat 3 gols, era una mica, no?, el fitxatge que portava tothom la il·lusió a Sabadell, i ara li queden, doncs, a Gaston Valles, li queda Nikolaj Obolski també, el rus, però crec que no tenir un punt de diferencial li pot costar, però té una cosa molt bona, que és un gran tècnic com Ferran Costa.
1: Clar. Si el Sabadell fa play-off d'ascens és un miracle, si se salva és el...
15: No, tu coneixes perfectament el Centre d'Esports Sabadell, no sé què dirà tu.
1: Ha començat molt bé, si aguanta aquí dalt serà un miracle meravellós, si no, escolta'm, amb la salvació a l'últim partit jo em conformaria. I dels favorits, a veure, digue'm dos o tres equips que diguis, buah, aquests estaran a dalt. Castelló i Almeria, per exemple, o no? O això pot canviar?
15: A veure... Per plantilla, l'Almeria per mi és la millor plantilla. Jo mantenc una mica la idea que tenia la temporada passada, però no sé què els hi passa, sempre acaba, no? Sempre els acaba sortint malament en el moment clau. L'Eibar va molt bé, però tinc dubtes de que pugui mantenir el ritme brutal. Crec que el Real Oviedo pintava molt bé, però també problemes de lesions li faran baixar bastant. I després està el tema del Castelló. Clar, quan un mira la plantilla del Castelló, I comprova els jugadors, la gent, fins i tot la gent de futbol, no coneixerà a molts dels futbolistes d'aquest Castelló. Però el tema és que, clar, és un equip que cada any, d'aquesta forma que té amb el president, buscant estadístiques, buscant futbolistes que donen més rendiment que nom, doncs està on està. I ara mateix és un equip pràcticament imparable, no? No ha perdut cap partit, ha guanyat 6... I l'any passat ja van estar ben a prop. Jo crec que sí. Castelló, Almeria, Mallorca també, per suposat, són els equips que estaran lluitant, crec que amb el Girona, per l'ascens directe. Seria preciós, no?, aquest escenari difícil d'imaginar, on s'entra l'Esport Sabadell i Girona, per exemple, estan en el top 6 i per primera vegada, no sé quants anys, crec que des dels anys 40 hi ha una opció de tenir dos, quatre equips catalans a primera, però bé, això ja és somiar moltíssim ara mateix. Sí.
1: A veure si algun dia ho veiem. Re, Albert, que moltes gràcies, et seguirem a Les Palmes Valladolid d'aquest diumenge i també divendres a la tertúlia amb el Ballera.
15: Molt bé.
1: Una abraçada.
15: Molt bé, Aleix.
1: Gràcies, Albert.
15: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu, Albert Fernández. Aquest cap de setmana, mira, dissabte, 6:45 PM, la Nova Creu Alta, Sabadell, Andorra. Andorra, de Gerard Piqué. De fet, Ferran Costa contra el seu equip. Correcte. Perquè Ferran Costa va ser entrenador de l'Andorra i ara és entrenador
4: de Sabadell. Piqué el fitxa quan ell estava al Badalona Futur i era l'entrenador més jove segon, va ser una aposta molt, molt, molt valenta i no acaba d'anar al tot bé. Però Piqué va demostrar que tenia un olfacte escollint a Ferran Costa, que segueix sent l'entrenador més jove de segona divisió.
1: Sí, sí. Dissabte, 6:40 PM, Sabadell, Andorra. I diumenge a 9:00 PM, com ara comentàvem, Girona, Mallorca. Partidàs a Montilivi amb Carles Pérez. Esperem que torni a fer un golet i que el pugui celebrar com Déu mana.
2: I que el faci a Montilivi, perquè això voldrà dir que el fa amb la samarreta blanca i vermella, la primera equipació del Girona, perquè, com li dèiem, fins ara els dos que ha fet, l'un amb la segona i l'altre amb la tercera, però no ha fet cap amb la primera. Per tant, li fa falta per la col·lecció la blanca i vermella.
1: I si ja sents, pintada de cabells del color del Girona.
3: Contra un altre ex del plantell del Barça, com Arnau Tenes, que
1: de porter.
3: Que va jugar, que era el tercer porter d'aquell equip que va guanyar la Youth League.
1: Que bo, que bo. Sí, sí. Tota aquella generació al final s'acaba col·locant i guanyant-se la vida, no? Encara que fos a segona divisió o a l'estranger.
3: Sí, Tenes,
1: s'ha
3: comprat molt bé.
1: PSG, Villarreal...
3: Ara sí. Mallorca, però perquè hi ha el Luis García, que també té molt bona relació amb ell, i amb el seu agent, Ivan de la Penya, de fet comparteixen agent.
1: Ah, clar, van jugar junts a l'Espanyol, Luis García i Ivan de la Penya. Molt bé. Sí. Perfecte, doncs això, ja que avui fèiem Carles Pérez, volíem parlar un moment de la segona divisió. Gràcies, Agut.
2: A disposar, ja ho
1: saps. Vinga, fins ara, diumenge et sentim des de Montilivi, cantant molts gols, espero.
2: Molt tant de bo.
1: I desitjo. Un minut i anem per la resta de l'actualitat. Cristiano Ronaldo, la Champions femenina.
10: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Venta! Ocasión Plus.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
10: Autovivo. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
18: RAC 1. Tots som 1.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Tres quarts de 12, aquí seguim amb el Toni Padilla, amb el Ferran Martínez. Ara entrarà més gent a l'estudi de RAC1. Ho recordo, cada mà obrim les portes del Tu diràs. Si voleu venir de públic, entreu a X, a Twitter, al compte @esportrac1 i allà trobareu un tuit fixat amb un link on hi ha un petit formulari que heu d'omplir amb quatre dades personals per reservar una de les poques cadires que queden per omplir aquesta magnífica tribuna de l'estudi de RAC1. Demà ens ho passarem bé perquè el Mutante vindrà amb els seus personatges a fer un resum de l'actualitat i farem un concurs amb dos oients, concurs musical, d'aquells que feia el Molló durant el Mundial. Saps que anava posant sintonies de diversos Mundials i havia d'encertar quin Mundial era? Doncs alguna cosa semblant farem demà. I a més es dirà el millor concurs musical de la història. Així es dirà.
3: Aquest any amb els títols semàntics de les seccions.
1: Sí, ens agraden molt. Ens agraden. Sí, sí,
3: la
1: sí.
3: Xavi Puig.
1: Sí, el Puig està bé, també. Hola, Ballera.
20: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Clara, de nou.
20: Hola.
1: Re, ja que avui han jugat i han guanyat 0-6, abans d'entrar amb Cristiano Ronaldo volia repassar una mica la Champions femenina. Però, com s'acaba l'Olímpic de Lió-Chelsea?
20: 0-0. Per tant, el Barça ara mateix líder en solitari perquè s'han deixat tots els equips 2 punts. Per tant, el Lió i el Chelsea, que havien guanyat en la jornada inaugural, tenen 4 punts, els mateixos que el Bayern, que va empatar contra el City la jornada 1 i avui sí que ha guanyat 0-3 contra el Benfica. I l'Arsenal, que també ho hem comentat, que guanyava 0-2 contra el París, ha acabat empatant a 2 amb aquest penal que t'explicava, que ha explicat el RAC més 1 al Ballera, de, com el de Pubill i Juan Musso,
1: sí,
20: que serveix el porter, agafa pilota amb les mans.
1: He vist la imatge.
3: Que ara sí és penal.
1: He vist la imatge.
20: Penal, doncs Missa, no Musso, Missa, i Lia Williamson, la futbolista de...
4: L'aliat Williamson.
1: L'aliat Winsor, sí, Williamson. He vist la imatge, he vist la imatge i... Clar, a diferència de,
20: no es veu, ja,
1: de Musso, Musso va posar la mà a la pilota per plantar-la a terra i la va tocar amb el peu. Missa no posa la mà. Se suposa que la pilota està plantada. I llavors Missa sí que amb el peu la colpeja cap a la defensa de l'Arsenal i la defensa de l'Arsenal...
20: És que no hi ha un pla general.
21: Jo crec que aquí, o sigui, la normativa diu que si la pilota està plantada ja es considera que està en joc. No cal posar-hi la mà, perquè a vegades molts futbolistes... posen la mà per plantar-la, precisament, per aturar-la i que aleshores tu puguis jugar a la pilota.
1: O sigui, aquí estava parada la pilota a l'àrea.
21: Clar, entenc,
1: i
21: que,
1: la colpeja amb el peu.
21: Que si la pilota no està aturada, aleshores sí que es pot interpretar de que el porter, o la portera en aquest cas, no serveix de porteria. Però estic d'acord amb tu que si tu analitzes la jugada, és encara més penal. Sí. El que va fer Musso amb Pubill la temporada passada, que no el que fa Missa amb la central anglesa de Lia Williamson. Vull dir que
1: Sí, però t'he de dir que si una portera dins l'àrea et passa la pilota amb el peu, no l'agafis amb les mans. Sí. Vull dir, venim del cas de Pubill, que ha canviat la normativa.
21: Sí, no, és
1: ridícul.
21: És una
1: més,
21: cagada. És una
1: més,
21: cagada
1: i punts,
21: aquesta
1: no?
21: vegada, a més, amb el precedent de que la UEFA ho va recordar a l'estiu, que era, que havia de ser penal, la jugada que no va sancionar qui era l'àrbitre, no recordo qui era l'àrbitre d'aquell partit contra l'Atlètic de Madrid, doncs l'àrbitre ho tenia molt fàcil i no ha calgut ni que intervingués el VAR, eh? L'àrbitre de camp ha xiulat directament al penal, si no jo crec que hagués entrat al VAR, però l'àrbitre de camp ha xiulat directament al penal a la gespa.
1: Va, crec que Vincic o
20: un dels dos que, ara, que va xiular al Barça.
1: Ara ho miro. Anem a sentir reaccions de la victòria. 0-6, ha guanyat el Barça al camp de la Roma.
20: Sí, 0-6. La setmana passada Pere Romeu havia dit que el canvi s'havia agradat del partit contra el París, que va acabar 5-2, havia estat la reacció de remuntar amb el 0-1 inicial, però va deixar clar, i ho va repetir més d'una resposta, que no estava content amb el partit, amb el joc, que hi havia moltes coses a treballar i millorar. A Logroño també va costar, 0-2, però amb el rival xutant més que el Barça. Les cares de les jugadores ho deien tot, de fet no estaven satisfetes, però avui sí. Avui ha estat el Barça que vol veure Pere Romeu.
22: Aquest és el Barça que jo vull veure, el Barça que jo entreno i el Barça que jo em sento més reconegut que mai. Control de la possessió, de control del mig del camp, de dominar els tempos del partit, de dominar què et requereix cada partit, de quan accelerar un atac, quan parar-lo. I parles de la fase defensiva perquè tot va lligat. Hem atacat tan bé que hem pogut defensar millor. Així que el global del partit és molt bo i molt positiu i el partit d'avui s'aproxima molt al que vull veure jo durant l'equip durant tota la temporada. I que estic convençut que ho veurem.
20: L'MVP del partit ha estat Graham Hansen, autora d'un doblet, també va ser-ho contra el París, elogis del seu entrenador.
22: Està increïble. La Caro ja no és només aquella futbolista de jugar obert a la banda dreta, de rebre pilotes i encarar-te, que també, però és que avui el primer gol ve d'una posició interior que acaba al sector esquerre, acaba creuant-se la dreta un altre cop i xuta. Crec que el marge de creixement de la Caro aquestes últimes temporades és altíssim, crec que el compromís defensiu de la Caro cada vegada és major i crec que el grau de determinació que té és molt, molt, molt, molt alt.
1: Deixa'm dir que era Kovacs, eh? Ivan Kovacs, l'àrbitre que no va xiular aquelles mans claríssimes de Pubill que haurien estat penal. Va.
20: I escoltem precisament la noruega Graham Hansen, que ha recordat que la Champions és molt llarga i que el Barça, sí, té rival. Declaracions a TV3.
23: Claro que tenemos rival. Hace una semana no estaban tan contenta con nuestro jugador, es todo bien, así que es fútbol. Lo importante es ganar, hemos hecho, seguimos ganando, pero queda muchísimo de la temporada y un montón de partidos de jugar y sabemos que hay muchos equipos que lo hacen muy bien en Europa y bueno, a ver cómo estamos cuando y si estamos bien cuando toca, parte que toca al final de temporada.
20: I també a TV3, Clàudia Pina ha reivindicat també la feina de l'equip.
5: Fem el nostre treball dia a dia, entrenem i millorem cada dia per intentar estar al màxim nivell com cada any. Seguim en aquest nivell, hi haurà partits i partits. L'equip és el Barça i és on ha d'estar, a l'alt d'Europa, i intentarem que així sigui sempre.
20: Han reaparegut Van Aasten després de la lesió i també tres campiones del món sub-20, Aisha Kamara, Carla Julià i Rosalia del filial. De demà et destaco dos partits dels que juguen. A 6:45, un Àustria-Viena-Inter. I diràs, per què? Doncs perquè l'Inter és l'únic equip que pot sumar els 6 punts i empatar amb el Barça al capdavant de la classificació. Aquesta sorpresa, els italians, les italianes, que ja van eliminar el Wolfsburg a la fase prèvia. I a les 9, Manchester City-Real Madrid. Oh. El Madrid, rival del Barça, recordem, diumenge, el clàssic al Camp Nou, que tindrà menys descans. De fet, no massa, perquè, clar, el partit és a les 5 de la tarda. I a veure com li va demà l'equip de Pau Quesada, si suma algun puntet, si tanto se'n torna a deixar, i si algú pren mal.
1: Per tant, és el clàssic i aturada de seleccions? Sí. És aquesta aturada, sí, que van als Estats Units a jugar dos partits. Val.
20: Sí.
1: Home, aquest diumenge a les 5, a l'Spotify Camp Nou, Barça-Madrid, per agafar encara més distància a la Lliga F, perquè el Madrid ja s'ha deixat punts, no? I molt bon ritme d'entrada, venda d'entrades. No?
6: Ens comentava el Barça aquesta tarda més de 30.000 entrades venudes i que confiaven que en aquests últims dies, com ha passat en els precedents que tenen, és a dir, ja tenen documentat que en els últims 2 o 3 dies habitualment s'accelera el ritme de vendes, i creuen doncs que s'accelerarà i que estarem, doncs, potser, jo deia aquesta tarda, més a prop dels 45 que dels 30, o dels 50 que dels 30. No hi haurà potser el ple que hi va haver la temporada passada, que n'hi va haver 60, però, vaja, jo crec que serà una bona entrada igualment, tenint en compte que és un partit de Lliga i no són uns quarts de final de la Champions.
20: De fet, també hi havia un pack Barça-Madrid i Barça-Arsenal.
1: Que és l'11 de novembre.
20: Sí, que podies comprar les dues entrades a millor preu.
1: Sí, són els dos partits que de moment obriran pel Barça femení.
7: Quina hora és el Barça-Arsenal?
1: A 3 de 7. A 3 de 7, sí, sí. És que és molt bona hora, l'11 de novembre.
7: És que l'altre dia era a les 9 del vespre, el partit de Champions.
1: Sí, contra el París va ser a les 9. Però aquest de l'Spotify Camp Nou de l'11 de novembre, Barça-Arsenal és a 3 de 7. Les entrades són uns preus bastant assequibles, o què, del Barça femení? He vist, hi ha entrades a 25 euros, no, algunes?
6: Sí. Home, si ho compares amb el...
1: No, clar,
20: per això ho dic. Potser sí que les han rebaixat una mica més d'anteriors partits en què les havien augmentat bastant.
6: Sí, el Barça al final fa la llei d'oferta i demanda. Al final, si diguéssim que encara queden moltes entrades a la venda, baixa el preu. Vull dir que això és així. Igual que passarà amb el masculí, que potser no en quedarà cap a la venda i no baixarà el preu en cap moment. I es quedarà la més barata, no sé si ho comentàveu ahir, 600 o...
1: No, mira, ara he entrat al web i és veritat que les més barates ja s'han venut. Ara estan a 60, 70 euros, 80 euros... bé, són preus evidentment molt més assequibles del que seria el clàssic masculí, que ahir en parlàvem.
6: Sí. És una altra. Però tot i així, hauríem de fer una anàlisi de les persones que van anar, per exemple, al seu primer Barça-Madrid al Camp Nou. Bé, alguns hi van anar de forma gratuïta el 2022. Quan ha anat augmentant el preu? Perquè ho trobaríem...
7: L'any passat anaves a veure... crec que eren 20 euros o 25 euros a tribuna el dia a la semifinal contra el Bayern, va ser?
1: Sí, contra el Bayern, sí, el dia que plora Alexia.
7: Sí, són... Clar, sí, nosaltres, si tenim una família de 4, són 100 euros.
1: Mm. Ja, però...
7: Sí, sí. Ara val 80, no? Estem parlant...
20: Sí, sí, no, jo el primer clàssic recordo com em vaig comprar entrades i... Por ahí.
6: Percentualment, sí, sí, potser ha crescut més el preu de diguéssim, sí, sí, d'un Barça-Madrid femení que no el masculí.
7: No són preus populars. Mm. Vull dir, ara no. Qualsevol això partit de primera divisió masculina o de Champions, fins i tot a l'anglesos, els preus són això,
1: sí. Sí, sí.
21: Alemanya, per exemple, primera divisió masculina Bundesliga, que tenen pactes entre clubs i topalls, les entrades són això, tu pots anar a veure un Borussia Dortmund-Bayern i pots trobar l'entrada per aquest preu.
1: Per 70-80 euros, vols dir?
7: Sí, sí, sí.
21: Pitjors localitzacions, però sí, hi ha normatives.
1: Val, val. Doncs això, diumenge a les 5. Avui el Barça, jo l'he anat veient de cuadulla a la redacció i us anava seguint a RAC+1 a la transmissió que fèieu, Ballera, Clara, amb la Soraya Chau i el Pere Aragay. I escolta, Graham Hansen, el primer gol que fa... És que donaria la volta al món. Si això ho fa Messi al futbol masculí, donaria la volta al món. O sigui, ha agafat la pilota al mig del camp, al mig, ha anat de 2 a 3 jugadores, ha arribat a la frontal de l'àrea, ha amagat una, ha amagat dues, pam, barraca. Està en un moment de forma estel·lar, eh? Ara mateix aquesta jugadora.
6: Bueno, una jugadora... Parlem de les que s'han format a la Masia, com Alexia, com Aitana, com Patri, el millor mig del camp que veurem mai, però jo recordo que aquesta futbolista va arribar al 2019...
21: i que s'ha adaptat com la que més, que sembla que hagi sortit de la Masia, però que no és de la Masia, vull dir que, diguéssim, que ve d'un país més fred com és Noruega, i que ha estat igual d'important que Aitana, que Alexia, que Patri en la consecució de tots els èxits que ha tingut aquest equip. I ho vull remarcar perquè és veritat, a vegades ens tira molt parlar de casa nostra i de les que han sortit d'aquí, Aitana, Alexia, si jo ho entenc, i segurament s'han fet estimar més perquè l'idioma, tot el que tu vulguis, però Graham mereix el reconeixement, és la millor futbolista estrangera de la història del club, sense cap mena de dubte, si algú que m'ho vulgui rebatre, que m'ho rebatri, però jo crec que no hi ha cap mena de dubte, i es mereix el reconeixement. I espero, doncs, que aquesta temporada, que potser doncs, els focus estan una mica més repartits, els posem una mica en Graham Hansen i en tot el que està fent.
7: I sobretot quan també es parlin de premis individuals, perquè ella ha estat molt temps poc reconeguda també en els premis individuals.
1: Sí, no té aquell glamour que tenen d'altres futbolistes, o no té les xarxes, que el ressò sí que tenen d'altres futbolistes, però és que avui m'ha semblat... De fet, és una de les jugadores que ha de ser ara ja, líder, no?
20: Hem comentat també que a més és una de les capitanes, no? Que també Pere Romo li ha donat aquest lideratge extra, no només dins de la gespa, sinó també al vestidor, no? De ser una futbolista important, que a més parla clar també a les entrevistes.

0: Kege Barça a Dinamarca. I el següent ja és l'11 de novembre. Vull dir, ara, 29 d'octubre i l'11 de novembre el Barça-Arsenal a l'Spotify Camp Nou.
1: L'Arsenal en crisi, eh? Mm. Compta amb la seva entrenadora i amb tot el que està passant allà a Londres, perquè potser ve amb entrenadora nova, ja veurem. No les tinc totes que arribi aquí amb la mateixa.
0: Aquest diumenge us escoltem des del Camp Nou, a les 5, Barça-Madrid, i a la nit us faré venir el Tudiras, també, eh? A veure com ha anat el clàssic femení.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Ballera, Clara.
2: Adéu.
0: Vinga, una pausa i parlem de coses menys agradables. De Cristiano Ronaldo.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba. Fidels al que és autèntic des de 1893.
7: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
9: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
10: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
11: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
9: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
12: Les seves entrades, sisplau.
13: És que nosaltres estem convidats.
9: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som u.
3: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: La mitja nit, en punt. El Tu diràs de RAC1, la nit esportiva de Catalunya amb Ferran Martínez, Toni Padilla i Roger Saperes. Amb contingut bona premium. Amb contingut premium.
1: Sí, bona anàlisi futbolística.
0: Amb contingut premium durant la pausa.
1: M'ha agradat.
0: Pausa, sí.
1: M'ha agradat.
0: Parlant una mica de tot.
2: Ja és mitjanit, ja podem parlar de temes pujats a to, no?
0: Sí, com Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo.
1: D'això, d'això.
0: Anem a... Va. És que a l'inici n'has fet un tastet, però...
1: Sí. Sí,
0: anem a aprofundir en què ha passat i després vull saber la vostra opinió d'aquest personatge.
1: Deixa'm, si et sembla...
0: Funest pel futbol.
1: Que comenci una mica per l'última hora, l'últim F5 que tenim d'aquest cas, que passaria pel post de la germana de Cristiano. Beiro, que ha carregat contra tothom per haver provocat, segons ella, la decisió del seu germà d'abandonar la concentració de Portugal. En un post a xarxes diu: Cristiano mereixia més respecte, la selecció mereixia més estructura, el periodisme mereixia més competència i menys especulació, i pel que fa al poble portuguès, doncs bé, no es mereixen el millor en res. Som envejosos, despectius, ignorants i mereixem tornar a la mediocritat que sempre vam tenir en futbol abans de Cristiano. Aquest és el post que ha penjat la...
0: Una germana, sí. una cosa ponderada... Sí.
1: S'ha quedat descansada, com dic, Elma Aveiro.
0: O sigui, perdona, si no juga el meu germà, que es fotin a la selecció de Portugal, sí, que ho perdin tot, no? Una mica.
1: Seria un bon resum.
0: Val, val.
1: A partir d'ara que vingui al desert. També hem tingut comunicat, ho hem dit abans, del mateix Cristiano, confirmant la decisió d'abandonar la concentració de Portugal després de reunir-se avui amb el president de la Federació Portuguesa, que ha volat d'urgència a Copenhague per aquest motiu, i el seleccionador Jorge Jesus, assegurant en aquest comunicat que algun dia els aficionats de Portugal sabran tota la veritat sobre el que ha passat aquests dies. Tot això, Cristiano ja hauria de ser a Madrid, perquè aquest vespre ha agafat un vol des de Copenhague fins a Barajas, una bomba que ha esclatat després que Cristiano no tingués ni un minut en el darrer partit de Nations League contra Noruega, i Jorge Jesus

0: l'envies a escalfar-se a la segona part.
1: Un sacrilegi que s'escalfés durant 20 minuts i no jugués, perquè això no passa mai al món del futbol. El dia ha estat realment molt mogut, eh?
0: Sí, hi ha molta expectació per saber què deia avui Jorge Jesús a la prèvia del partit contra Dinamarca. D'entrada ha dit que només respondria a dues preguntes sobre aquesta qüestió. Ha dit a la sala de premsa, una és poc, tres són massa, per començar. Ho ha dit literalment, eh? Per tant, han estat dues preguntes. La primera, si s'havia negat a entrenar Cristiano, ha dit que no, que va estar al gimnàs ahir perquè no s'entrena l'endemà dels partits per temes de recuperació física, que per la seva edat, diu, ja ho feia també a l'Al-Nasser, a l'Aràbia Saudita. I la segona, per si havien parlat de la seva suplència. Jorge Jesús ha dit això.
2: Tiramos un plan.
3: Tenia un pla amb ell, com el tenia per en Bruno Fernández, i en el cas d'en Cristiano li vaig explicar que no jugaria els partits contra Noruega i Dinamarca.
2: De Noruega i el joc de Dinamarca,
1: per tant,
2: no hauria jugat.
1: No va jugar l'altre dia, i això ho va complir, i no hauria jugat tampoc a aquest pròxim partit.
0: Aquesta és la versió del seleccionador. A partir d'aquí, el tècnic portuguès ha volgut reforçar la seva autoritat amb un missatge contundent, remarcant això sí que no hi havia cap problema amb Cristiano.
2: No club... Manda un president.
3: En un club mana el president, en aquest equip mano jo, en tot el que té a veure amb els jugadors. Sembla que vulgueu que hi hagi un cas entre en Cristiano i jo, i no és cert. Ja n'he tingut amb molts jugadors, no en creem ara un que no existeix.
2: Fazer d'això un cas que no existe.
1: Això és demà, eh? A 3:15.
0: Deia el seleccionador, no creem un cas que no existeix. Casualitat o no, després d'aquestes declaracions, Cristiano ha decidit fer les maletes i abandonar la concentració de Portugal. Ha marxat, com dèiem, en una furgoneta de la federació per agafar el seu avió privat i volar cap a Madrid. A tot això està bé recordar també que Jorge Jesús era el seu entrenador a Aràbia, a l'Al-Nasser, i que ho havia estat per desig del mateix Cristiano, amb qui ara tornaven a coincidir a la selecció. De fet, el tècnic ha posat especial èmfasi en destacar aquesta relació que tenien tots dos quan ha volgut demostrar, sense sort, que no hi havia cap conflicte entre ell i Cristiano. Aquesta ha estat la seqüència, una situació a l'eix que crec que ha radiografiat també molt bé el periodista Pedro Cunha, a DAZN.
4: Está a tener muchas dificultades a aceptar el ciclo de la vida. Desde el momento que Cristiano se ha cambiado para el fútbol saudí, principalmente ahí, se nota una quiebra muy grande de su rendimiento deportivo. No es compatible con el nivel que presenta en la cancha en los últimos 4 años. Y eso empieza a crear problemas a los entrenadores.
1: Patapum, eh?
0: Sí, no sé si haurà escoltat aquest missatge, aquesta declaració, la germana de Cristiano. Veurem si diu alguna cosa. Recordem que en el primer partit d'aquesta Nations va ser titular, va jugar 67 minuts contra Gales abans de ser substituït. Després va venir el partit de Noruega i tota aquesta polèmica que hem estat explicant.
1: Demà hi ha aquest Dinamarca-Portugal i diumenge hi ha un Portugal-Noruega a terres portugueses, que aquest suposo que sí que l'hauria jugat Cristiano davant de la seva afició, pel que ha explicat Jorge Jesús avui. Què en penseu? Això és la seqüència, són les versions...
0: En aquest sentit, ara que deies tu això, Aleix, el que deies, a Jorge Jesús també ha explicat que a Aràbia, quan hi havia 3 partits per setmana, a Cristiano no els jugava, és a dir, que feia una seqüència com de jugar i després descansar, que entenc que és el que volia fer, que en jugués un, descansés i tornés a jugar.
1: Sí, descansés 2 pel mig, que eren en viatges, i tornés a jugar. No ho sé, és que el personatge, vull dir, és que clama al cel, no? Tota la seva... És un resum de la seva carrera. I el mateix resum el viurem dimarts que ve a l'Argentina.
5: És
1: no?
5: Exacte, aquesta és la clau.
1: És brutal la diferència.
5: Aquesta és la clau perquè és inevitable comparar-los, com s'ha fet durant tota la seva trajectòria, també ara a l'hora de posar punt i final a la seva carrera o a la seva carrera internacional amb les seleccions. Tu veus el que ha fet Messi, a més com ha arribat Messi al Mundial, que fa un Mundial estratosfèric amb 40 anys gairebé que té.
1: 39-40, sí.
5: I veus Cristiano Ronaldo... Doncs en una Portugal que és un dels grans fracassos del Mundial i que després d'aquesta competició segueix fent el ronso com per quedar-se allargant la seva carrera en Portugal quan ja no té cap tipus de pes futbolístic i bé, tot cau pel seu propi pes i acaba fent el ridícul per no saber marxar quan li tocava.
6: Hi ha un punt de... Òbviament que és un personatge que és poc simpàtic per moltes persones i que costa empatitzar-hi, però hi ha un punt que fa pena. Pena en el sentit d'una persona que ha perdut un cert control de la realitat. Perquè jo no estic del tot d'acord que sigui un resum de la seva carrera.
1: Bueno,
6: durant bona part de la seva carrera...
1: Ho he dit a l'engròs, Toni, ho he dit a l'engròs. M'has entès el que volia dir. Sí. Arrogant, no? Ell primer que la resta, i sí, avui ho demostra amb aquest acte.
6: Hi ha també una evolució en la seva carrera, no? Primer jove que em pot acceptar encara certs consells o acceptar rols més o menys secundaris, i a mesura que veu que ell té un gran poder, comença doncs, a evolucionar cap a aquest personatge odiós, no? Que té molt poder perquè fa tants gols, juga i sap moure's en aquest sentit, un punt pèrfid, calculador, que segurament encaixa molt en el retrat de persona que fa tot això perquè en el fons s'amaga unes inseguretats que deu arrossegar des d'una infància tan complicada com la que va tenir, perquè va tenir una infància molt complicada que és difícil sortir d'aquesta infància sense algun petit trauma, no? Sense alguna esquerda. I crec que l'has anat arrossegant i que l'has anat tapant tota la seva vida per intentar projectar una imatge. Aquesta obsessió de projectar una imatge. Està molt obsessionat en vendre's com una persona triomfadora, guanyadora, estèticament atractiva, eternament jove, sembla que estigui perseguint una eterna joventut, tal i com es cuida el gimnàs, com es pentina, no sé si s'ha ficat botox o no, o com es vesteix. Dóna la sensació com que vol ser eternament jove, que és una cosa que els hi passa molt a senyors amb poder, que no accepten que tot se'ns cau al cabell, tenim canes i ens surt panxeta, que no passa res. I això és que contacta molt amb un Messi que a nivell estètic dóna la sensació que li importa un rave. Sí, sí. I no són detalls menors, crec que forma part d'algú que no està bé, en el fons. I en lloc d'assumir que ha tingut una carrera gloriosa, perquè, òbviament, nosaltres aquí som de Messi, i és quan el comparem no hi ha debat, però si comparem Cristiano amb el 99,9% de la resta de futbolistes, ens agradi o no, aquest tio ha triomfat. Ha guanyat Champions, botes d'or, pilotes d'or, un títol en Portugal, guanya tot menys el Mundial. És a dir, quants futbolistes haurien volgut tenir la carrera de Cristiano? Jo seria el moment de dir... Per què segueixes jugant?
1: Els 1.000 gols.
6: Per què?
1: Però ara vol arribar allà.
6: Ara els 1.000, ara això. Llavors, i ara per què t'enfades amb Jordi Jesús, que a més és un entrenador que l'has de respectar molt, a Jordi Jesús, que és una persona molt important a la història del futbol de Portugal. Un tio que també que t'ha aconseguit títols també a Brasil, a Portugal. O sigui, no és un xavalet que acaba de sortir de l'acadèmia fa... O sigui, és que és Jordi Jesús. I que si ho ha explicat com ha explicat, no t'està dient et faig fora, ja no jugaràs més, sinó que diu anem a evolucionar el teu rol a una nova realitat. Llavors, que faci això... A mi em parla de, més enllà de que és una figura que no hi he empatitzat mai i per el fet de que sóc messiànic he pogut celebrar fins i tot les seves derrotes o les seves eliminacions, a mi lo avui m'ha semblat ja aquest punt una mica trist, sabeu, dels últims anys de, o sigui, m'està mutant gairebé als últims anys d'Elvis Presley. Sabeu aquella figura trista? De dir, ets ric, ets poderós i estàs perdent el control i no saps el que fas, i en lloc de ser feliç ets infeliç, quan ho tens tot per ser feliç. Llavors, Sí que el que veig molt clar és que aquest joc de miralls amb Messi, no? Messi, ara dirà, vale, mira, estàs a Miami, que és un lloc mil vegades millor que viure abans que l'Arabia Saudita, amb la teva família, passant de tot, i escolta, i la teva, ja ho deixes la selecció i saber deixar les coses, és tan important a la vida saber deixar les coses.
1: Però més, Mundial i ho deixa, no el va guanyar tampoc, va fer millor Mundial que Cristiano, però Mundial i ho deixo, sí. L'altre, no, Mundial, vam arribar a 8 anys, no, però vull seguir jugant i vull arribar als 1.000 gols, i no és que, sé, és una mica trist, com dèieu.
0: Aquesta és bastant la clau, perquè té un punt del conte del rei despullat, no? de creure's que encara és el jugador decisiu, que com deia el Toni, segurament està l'únic capaç de fer-li un pols a Leo Messi, l'ha perdut, jo crec, perquè el millor de la història per mi és Leo Messi.
1: No sé si un pols, però va ajudar a que Messi fos millor.
0: Sí, segurament.
1: Segur.
0: I segurament en un moment va motivar a Messi a seguir sent el millor per aquest pols que mantenien tots dos, quan un estava a Madrid i l'altre al Barça. Però ara, segurament, Jordi Jesús el que li ha dit, noi, això s'ha acabat. La realitat és aquesta, li ha posat el mirall al davant i per mi la diferència és aquesta, de com han acabat, fins i tot Messi no guanyant el Mundial, acabarà marxant havent estat decisiu fins l'últim dia, fins i tot en la derrota, és a dir, en la final que perd contra Espanya, però Argentina va arribar a una final gràcies a Messi i se'n va havent estat un jugador decisiu, i en canvi a Cristiano li han hagut de dir que ja no ho és.
1: Sí, és trist, la veritat.
0: I tots ho vèiem, no discutia. No ha perdut la qualitat, perquè qualitat n'ha tingut sempre, però veies els partits de Portugal... I feia patir.
1: No, és que a més, Joao Félix ara està rendint i Portugal està guanyant, perquè Portugal ha guanyat els dos partits, diria, i a més amb bons gols de Joao Félix. I Joao Félix està rendint pel mig, en una posició una mica més centrada, les bandes les té més o menys ben cobertes, Portugal, jo pel poc que he vist, tampoc sóc un expert.
6: Però Portugal té una generació molt bona.
1: Però vull dir que té una generació molt bona de jugadors i estan guanyant.
6: Clar, sí, saps? Portugal fa anys que va...
1: No el necessiten.
6: Està fent una feina a nivell formatiu increïble. No paren de sortir bons jugadors portuguesos, sí, sí, en totes les posicions. És cert que un Cristiano n'és. És clar, que torni a la mediocritat. Però quina mediocritat? Sí, que Portugal ja va ser gran abans vostre, eh? De Cristiano, que Portugal ja va tenir una generació... Sí, va haver-hi la generació d'Eusebio i del Benfica campió d'Europa als anys 60, semifinals del Mundial del 66, l'Eurocopa del 84.
5: I la generació d'abans de Cristiano.
6: Clar, que hi ha un tal Figo, que també no ens cau molt bé, però hi ha un tal Figo, no?
1: Però ell diu, Toni...
6: Quina mediocritat parla?
1: Ell diu que els únics títols internacionals, que són l'Eurocopa del 2016, la Nations League de l'any passat contra Espanya, als penals, i una altra cosa que han guanyat, que això és amb ell sent al camp, o amb ell sent titular.
6: Però amb un rol
1: ell defensa
6: menor.
1: Només això, títols.
6: Sí, ja són amb un rol més menor. L'Eurocopa, de fet, ell no està al terreny d'això quan marca Nedre i quan la guanyen, i no és el rol que havia tingut. A l'època del millor Cristiano... que tenim el pal de pell a la selecció, segurament és l'arc que va de Sud-àfrica a Brasil, aquells mundials, en què Espanya que solia ser el butxí de la selecció portuguesa. Quan passa, ja comença a haver una nova generació, amb un fons d'armari, un projecte col·lectiu que l'acompanya. Però és que molt trist haver de dir que la teva germana ha sortit d'aquesta frase de la mediocritat que havia abans. Per quina mediocritat? Si els portuguesos, des dels anys 60 sempre han tingut bones generacions.
0: No, i mira quina ha estat la maduresa de Messi amb l'Argentina, que és quan ho ha guanyat tot. Ha guanyat les Copes Amèriques més enllà dels 30, ja. Ha passat els 30.
1: Sí, i no en el seu millor moment, no?
0: La millor versió de Messi amb l'Argentina.
1: Estava veient ara Portugal, que juga amb al mig del camp és Palinha, Conceição, Pedro Neto i João Neves. Clar, és que aquesta és la nova generació. Uns estan triomfant al PSG, l'altre al Chelsea, i a dalt està amb João Félix i Gonçalo Ramos, de moment. Però vull dir que té d'altres jugadors. Té Rafael Leão, té a Trincao, el del Barça, que aquí no va acabar de triomfar, però està fent bones temporades. No sé, té jugador Vitinha, l'altre dia no va ser titular, però és veritat que té una generació de futbolistes interessants.
0: I sobretot anem a una cosa, és a dir, que el futbol, que ho deia l'altre dia Lamine, això va també últimament de córrer i esforçar-se tots.
5: Sí, sí.
0: I Cristiano, si ha d'anar endavant i endarrere, no li dona el cos ja.
1: Cristiano és més Mbappé.
0: Una cosa és que sigui Mbappé, un jugador que per la seva qualitat encara et pugui decidir un partit, perquè segurament ho pot fer, un xut, una falta, però en tot un partit... A vegades és un llast.
6: I una cosa molt, molt bona en això, si s'acaba que... no sé si segurament tenen un retorn, intentar tornar, però si s'acaba el període de Cristiano Ronaldo de la selecció portuguesa, estic convençut que no estic sol en això, crec que som molts catalans que tenim amics portuguesos, que Portugal com a país ens cau molt bé, i que ens morim de ganes de desitjar que li vagi bé a Portugal. I entre aquest i un altre que es deia Luis... Portem com 20-30 anys a la nostra vida i que no podem celebrar...
0: I el José.
6: Però a la selecció no l'ha entrenat.
0: Allà no.
6: Imagino un futur en què el dia que Portugal arriba un torneig i guanya i pugui dir, que bé, que fins i tot ha atacat l'època del pobre Robert Martínez, que em moria de ganes que l'any anés bé en Portugal i estava ell per allà emprenyant. Portugal mereix... Jo vull animar Portugal.
1: Saps què podria...
6: Però 30 anys esperant, em cauen bé. És un gran país.
1: Saps què podria passar ara? Que marxés Cristiano i no anés bé Mourinho al Madrid i el fitxessin a la selecció, llavors no podria celebrar res. Això estaria molt bé. Seria una putada. Bé, doncs així està. Ha marxat, demà, Dinamarca-Portugal, sense Cristiano Ronaldo, i a veure quin dia ens explica la veritat. Ella ha dit al comunicat, un dia explicaré la veritat.
0: Sí, sí, els aficionats portuguesos sabran la veritat del que ha passat aquests dies.
1: Ara anem a la Minyamal, que tu vas ser ahir al Pizjuán, amb el Damià López. Ferran, doncs ara et pregunto per la Minyamal i per la selecció espanyola. Però, parlant de portuguesos, bé, de l'idioma, del portuguès, Rafinha. No? Vull dir, ho he lligat bé o no?
7: Quina manera de lligar-ho.
1: Bueno, Rafinha parla portuguès.
5: Sí, sí.
1: Bueno, doncs què?
6: I va passar per Portugal,
1: és veritat.
0: Sporting de Lisboa.
1: Sporting de Lisboa,
7: sí, senyor. D'acord.
1: Com dèiem abans...
7: Aceptamos barco com animal aquàtico.
1: Aplaudim que Rafinha ahir notés una molèstia al genoll, demanés un canvi al descans, i aplaudim que Ancelotti hagi decidit que torni cap a Barcelona sense lesió, important, li han d'acabar de fer les proves i confirmar-ho, però pel que sabem, i ahir us dèiem, no hi ha lesió, i només hi ha molèstia, Marta.
7: Molèsties a la cuixa dreta, que és la seva zona sensible. S'ha decidit de mutu acord entre la Confederació Brasilera i el Barça, que Rafinha torni, i que d'aquesta manera no es corri cap risc. Té un edema a la cuixa dreta, és una petita acumulació de líquid al teixit muscular, és una dolència lleu, ja ho dèiem ahir, que desapareix en qüestió de dies. Això és el que ha demostrat la ressonància que li han fet els serveis mèdics de la selecció del Brasil enviant la imatge al Barça, que han pogut comprovar que Rafinha no té res greu, com, insistim, ja apuntàvem ahir en aquest programa. La previsió és que Rafinha aterri demà al vespre, que reposi després d'un viatge llarguíssim de 24 hores des d'Austràlia, amb escala inclosa, i que ja sigui divendres quan el doctor Pruna el revisi i li repeteixin la ressonància per comprovar que tot està bé. Com que no està lesionat i ja han vist que no té res important, no és urgent examinar-lo i pot descansar una mica. Un cop ja li hagin repetit la ressonància, li faran un seguiment i la previsió és que estigui disponible per rebre el Getafe quan el Barça reprengui la Lliga el 10 d'octubre. Per tant, Rafinha estarà a la convocatòria. Aquesta almenys és la previsió que es té ara mateix al Barça. Això sí, també ens diuen que a hores d'ara el més plausible és que Rafinha pugui començar el partit a la banqueta, donat el seu historial amb aquesta cuixa i el calendari que li ve sobre l'equip, que enllaçarà després del partit a casa contra el Getafe, tres desplaçaments, Galatasaray, Betis i Paris Saint-Germain. Per tant, el calendari farcidet i ambiciós. De totes maneres, òbviament tot dependrà de les sensacions que tingui Rafinha i del que acabin parlant amb Hansi Flick.
1: Sí, sí, quan es reprengui la competició fa pujada pel Barça, la Champions, amb aquests desplaçaments a Turquia i a París, la visita al camp del Betis i després un clàssic, després de tot això. O sigui, és Getafe, tres desplaçaments i el Barça-Madrid. Déu-n'hi-do el calendari que tindrà el Barça quan reprengui la competició. Escolta, magnífiques notícies, no? Que hagi madurat també en aquest aspecte el jugador i que Brasil l'alliberi, que no haguem tingut aquestes discussions eternes de perquè el forcen...
5: Sí, la pega és que s'hagi hagut de menjar els 35.000 quilòmetres que haurà de fer, però bé, almenys s'estalviarà...
7: Anar a Calcuta.
5: El partit de Calcuta, que allò a nivell... bé, per condicions, per clima, per tot plegat, hi havia encara més risc de lesió, no?
1: El fet que siguin amistosos haurà ajudat, no? El fet que siguin amistosos, entenc.
5: Sí, home, clar.
1: Toni i Ferran, és curiós que estigui passant tan sovint? O sigui, Eric és evident que va tenir molèsties en un escalfament jugar a Wembley, jo entenc que no es va voler esborrar Eric, vamos, segur, no? Partit d'Anglaterra-Espanya-Wembley, sinó que el nano va dir, ui, tinc una molèstia, no forço. Mbappé ha passat, ara Rafinha.
8: Grimaldo,
1: avui també amb l'Atlètic de Madrid. I d'altres que se'ns escapen, de Suècia o d'Alemanya, vés a saber.
5: A part que Europa és diferent perquè t'està jugant partits oficials amb aquesta Nations.
1: Sí, però no és una competició que el jugador forci, no?
5: Als jugadors els hi agrada la Nations. Sí? Perquè és un torneig on jugues contra grans equips. Si ja no et dic, doncs abans en un classificatori un europeu, doncs sempre dins del grup tens dos equips, o en un mundial, si tens dos equips que fan mandra. En una Nations potser et diria que els hi pot fer mandra el partit d'Oviedo contra la República Txeca. Perquè a més és un equip contra que ja han jugat en els últims anys, a la Nations també un parell de cops, i bé, se pot fer una mica de bola. Quan has jugat a Wembley, quan jugues contra Croàcia, que és un altre equip, però els hi agrada. En canvi, clar, jo ara veus els partits sobretot dels sud-americans, que ho parlàvem la setmana passada.
7: Sí, que han d'organitzar amistosos perquè...
5: Perquè no tenen competició oficial.
1: Però això només passa aquest any. Normalment, l'aturada de setembre i d'octubre tindran coses importants per classificar-se per mundials. Tenen
8: classificatoris de mundials.
1: Val, o sigui, passa puntualment un any, crec, això.
8: El darrer partit de Messi contra Benin, amb tot el meu respecte per Benin, és de dir, hòstia, estàs veient...
7: Són els convidats que assistiran a un moment històric.
8: Hi haurà una gent d'aquí uns anys a Benin que dirà, tenen una foto amb Messi...
7: Jo estava allí.
8: I gent dirà, no, intel·ligència artificial.
9: Crec que és la millor decisió possible. És a dir, després del final que va tenir, que va ser una mica trist, t'has d'assegurar com sigui que l'últim partit sigui plàcid i que tingui un 99% sí. Jo ho veig en aquest sentit, ha de ser el guió perfecte.
1: Un porter justet que li pugui clavar una falta, uns defenses que pugui driblar-los...
7: Que li clavaria la falta igualment, encara que no fos justet.
9: Un partit contra una selecció forta que li acabi fotent l'aigua a casa en aquell partit, no? Com acabes?
8: Que no et sortia...
1: El marciòleg número 1.
8: Que no et sortia el Mosinha de torn.
9: Al final de la història ha de ser de la llimeta, però...
8: Responent al que deies, al final és suma com més partits ja més opcions de fer-se mal, com més viatges més, i en el cas de més toros, a la que no tens un cop una molesteta cap a casa.
1: Però jo el que anava és casualitat o els jugadors o els jugadors pensen, bueno, tampoc això és tan decisiu, escolta, penso més en el club.
8: Crec que hi ha una suma de factors.
1: Pot ser, no?, sí, que hi hagi un punt
7: jo
1: això.
7: Jo crec que hi ha una suma de factors i una mica el que parlàvem ahir a l'eix d'aquestes converses Hansi Flick-Rafinha del final de la temporada passada, aquest estiu, quan Flick parla amb ell i li dona la capitania, també li demana que bé, li deixa clar que...
1: Compromís i cuidat, no?
7: Que vol compromís, que no vol que torni a passar el que va passar la temporada passada i que el vol al màxim de temps possible a la gespa. Vull dir que aquí ja també, això també pesa després de tot el que va passar la temporada passada.
5: I a part, Marta, que, bueno, jo no vaig veure el partit, no el vaig poder seguir, però després mirant el resum dels minuts dels gols i això, es fa un gol de penal al temps afegit de la primera part, o sigui, que fa el gol, el celebra
7: tot bé,
5: el Panxo, i després el descans
7: ja
5: el canvien.
7: Ja no surt la part.
1: Ja no surt,
5: Perquè té unes molt... O sigui,
1: perquè té un cop,
7: A mi, em sembla una mica tot... a veure, que no dubto que alguna cosa hagi sentit Rafinha, però que si aquests partits no fossin de costellada, aquesta molèstia no l'hauria notat, i que hi ha una part que és... que jo ho celebro i crec que ha pres la lliçó de compromís amb el Barça i no prendre riscos innecessaris.
1: Clar.
7: Que si s'estiguessin jugant alguna cosa amb la Canarinha, doncs potser l'escenari que tindríem ara mateix seria un altre, però tenint en compte que són amistosos de costellada, que a més anar-te'n a la Índia amb tot el que això suposa, em fa molt la sensació que aquí també hi ha hagut una mica de pedagogia amb Ancelotti i que aquí tothom ha remat una mica a favor de la lògica.
9: És que l'any passat ho va ser pel tram en què es lesiona i que el Barça es queda sense un jugador fonamental en el tram decisiu. Ara, amb l'inici que havia fet, seria una tallada de rotllo...
1: També us he de dir que em sorprèn que Vinícius no hagi tingut un cop. No? Vull dir que si tu mires de l'òptica del Madrid també podríem
9: pensar...
1: Però
9: potser és un jugador que necessita, no?
7: O potser el que sent Rafinha ara mateix envers el seu club no és el que sent Vinícius.
8: O potser no és Vinícius, sabeu aquesta teoria que hi ha al Brasil, que és un clon.
1: M'encanta. Aquests fils de Twitter a mi m'encanta.
9: Jo cada cop que el veig, Iñaki Williams.
1: Li falten els ganxitos al cap, però sí.
9: Amb la barba i l'operació que s'ha fet és Iñaki Williams.
1: No, però és que hi ha realment hi ha fotos que penses, pot ser que sigui un doble.
8: La gent analitzant els lòbuls de les orelles, els bíceps, dient, no sé.
1: La intel·ligència artificial pot enganyar-te moltes vegades, però és divertit aquesta conspiració que hi ha, no? O aquesta història que hi ha al Brasil.
9: Està en una situació radicalment oposada a la de Rafinha, que en el seu equip s'està sortint, està fent gols, està en un moment en què lidera. Segurament Vinícius el que necessita és el contrari, potser... agafar una mica de moral amb la selecció, perquè està que no acaba de marcar, que deia Mourinho, necessita marcar aquest gol, potser necessita més jugar amb la selecció a nivell anímic que no pas ho necessita Rafinha, que ja està en un nivell excels al Barça.
1: Arriba, has dit, aquest dijous al vespre, arriba.
7: Sí, demà al vespre, sí.
1: Imagina't, quin viatge.
7: I per això el deixen que descansi.
1: Descansi i divendres.
7: No és que no hi ha cap urgència a fer-li res, perquè...
1: I divendres per si de cas anirà a la ciutat esportiva, alguna revisió, i després tindrà tota la setmana per preparar el partit de dissabte, dia 10, contra el Getafe. Sí. Si no és titular, si no, com deies ara, per precaució, per guardar-lo per la Champions, hi ha alternativa al lloc de Rafinha o què?
7: Sí, a veure, ja n'hem parlat abastament també aquí a RAC1, per darrere de Rafinha, ara mateix el número 1 per Hansi Flick en aquesta posició, hi ha el nouvingut Gabriel Jesús i a Hamza Abdelkarim, que són les alternatives naturals més evidents, però Flick també té en compte Olmo, Fermín i fins i tot Adeyemi, va parlar-ne de fet abans del partit al Camp del Llevant.
10: Hi ha tres perfils diferents per aquesta posició, però també tenim Gordon, Adeyemi, Dani Olmo, que ja ens ho ha demostrat aquests últims dos anys, que és capaç de jugar-hi, igual com Fermín. Tenim moltes opcions i en aquest moment Rafa està jugant realment fantàstic, en un altre nivell. És increïble. Quan juga així, és per a mi un dels millors jugadors del món.
11: He's for me one of the best player in the world.
1: Per tant, aquest també, Gordon, Adeyemi, Fermín, Olmo... De fet, Rafinha ens deia... En el debut al camp de l'Elx, la prova en l'entrenament prèvia és Gordon a l'esquerra i jo al mig. I hi ha un moment de l'entrenament que Flick em diu estàs còmode o poso Gordon de davanter centre i tu a l'esquerra? Diu, no, no, estic còmode. I a partir d'aquí Rafinha s'ha quedat de davanter centre, però
9: sí que
1: si no
9: estava,
1: Gordon,
9: eh?
1: Gordon, sí que ho estava. Sí.
7: Hem vist després amb fets consumats que la comoditat era,
1: home,
7: era de debò.
1: Si no arriba Rafinha contra el Getafe, jo crec que Gabriel Jesús hauria de tenir...
9: Jo tinc ganes de veure, és el que t'anava.
1: No, en sí, aquest sí, tipus sí, de partits pot ser un davanter que et pugui sí, rendir 70-80 minuts, després fes el canvi per qui vulguis, per Fermín, per Olmo, no sé... A Hamza, fins i tot.
9: A les estones que ha tingut a marcar, jo tinc ganes de veure'l també de titular un dia. Mm. I no perquè li hagi de treure el lloc a Rafinha, que evidentment és indiscutible
7: també
9: ara mateix,
7: ser,
9: però tinc ganes de veure.
7: També pot ser un context, encara que Rafinha ja el vegin recuperat, tenint en compte el calendari tal com ve, per no forçar la màquina, també de gestió de vestidor, posar totalment Gabriel Jesús de titular, encara que no sigui
5: Getafe,
7: estrictament necessari.
5: O sigui, el Getafe amb Gabriel Jesús has de poder guanyar, i per mi el partit clau del mes d'octubre de la tornada és el de Galatasaray. Perquè això t'allibera una mica el partit del PSG. Ja sí, sé que em direu que sóc anar al PSG, hem d'anar a guanyar... Tal,
1: sí, però sí, dels 8 sí, en pots fallar un.
7: Sí, però no? Si PSG, som pràctics...
5: Aquella setmana el partit important és el del Clàssic.
1: Home, és un gran debat aquella setmana, eh?
5: No,
1: sí, sí.
5: És el del Clàssic, perquè pots deixar la Lliga absolutament sentenciada i fins i tot et pots carregar el projecte Mourinho. Perquè si...
9: T'interessa carregar-te'l ja?
6: O no vols allargar-lo una mica?
5: No. Jo...
9: Bueno, abans, sang, implosió ni tot, millor, no?
1: T'he de dir que abans...
7: Sí, ara ja, l'octubre, bye-bye.
1: Abans del clàssic hi ha un Madrid-Villarreal i un Madrid-Sevilla, vale, que compta aquí, també, vale, que no vagi implosionant.
5: No, vull dir que aquí sí...
6: És que és
5: difícil.
6: Li he canviat la mirada al Ferran, li he vist una mirada... No, saps quan un tigre o un lló...
5: Sabeu què passa? Que
6: jo jugo amb una presa i mata'l ja, no?
1: En suma.
5: Vinc d'una setmana convivint amb molta premsa madrilenya i madridista.
7: I això t'alimenta, no? T'alimenta una mica.
5: I sí, ells estan relativament tranquils, però dic, bueno, a veure... Bueno, dentro d'un mes ja lo veremos. Dic, sí, és que dentro d'un mes pot ser que se'n faci a Norris.
1: Al Camp Nou.
5: A Norris, el projecte, una altra vegada, el mes d'octubre, com va passar l'any passat amb...
1: Xavi Alonso.
5: Sí, bueno, que la situació era molt diferent, perquè ells estaven 7 punts per sobre del Barça, no?
1: I guanyant aquell clàssic, que Vinícius fot l'estirabot i assenyala Xavi Alonso davant de tothom.
5: Però vull dir, és igual, ara no vull fer tampoc aquí de futurista, però si palmen algun... Sí, després pot haver-hi algun col·lega que ens estigui escoltant que digui, bueno, sí, com el Barça es deixi algun punt a Getafe...
1: No, és el Camp Nou, és el Camp Nou aquest.
7: És el Camp Nou,
5: contra el Getafe,
7: sí,
5: perdona.
7: Contra el Getafe,
5: sí. Encara podrem... Després correm-hi tots. No, tranquils.
1: Home, jo espero que el Barça continuï amb la ratxa triomfal, no? Un cop
5: tu guanyes Getafe i Galatasaray...
1: I vas molt tranquil.
7: I agafes una mica d'aire.
5: I fa baixada.
7: Sí, sí.
1: És cert que després d'aquella setmana és dura, perquè vas al camp del Betis, vas al camp del PSG,
5: sí, però...
1: i reps el Madrid. Vull dir, són tres partits molt exigents.
5: Al camp del Betis, també, efectivament. Però al PSG, els culers, sisplau, no ens tornem bojos. Sé que tots tenim moltes ganes de veure el Barça, aquest Barça, competint contra el doble campió d'Europa, bla, bla, bla. El PSG ha guanyat les dues últimes Champions anant a la repesca.
1: Sí, a partir del març les ha guanyat.
5: Exacte.
1: Abans ha anat fent...
5: I ara, el partit important, si tu és que si surts del Clàssic a 9 punts, és que és mitja lliga.
7: Sí, sí.
1: No s'ha remuntat mai a la història.
5: És mitja lliga.
1: Ni Barça ni Madrid, entre ells dos, mai han remuntat una distància tan gran a la història.
5: Encara que sigui l'octubre. Perdó, ja està. Ja
1: no, m'agrada que hi encetis aquest debat, perquè serà molt interessant en les pròximes setmanes. Tu que vas ser a Sevilla.
5: Sí.
1: Va ser tan bèstia en directe, el que estem veient de la Minya Mal. Mira, avui el club ha fet una informació a les seves xarxes, als seus canals, que la Minya Mal tanca el mes de setembre, perquè s'acaba de tancar ara mateix el mes de setembre, amb 9 gols i 7 assistències.
5: 11 gols i 7 assistències
1: i a més, principi de temporada. I a més, a l'agost havia fet un parell de golets més. 11 gols i 7 assistències en 10 partits oficials, 8 amb el Barça i 2 amb Espanya.
5: Sí.
1: Vull dir, el tio ha participat en 18 gols en 10 partits oficials.
5: Mira, és que tinc la dada perquè ho he buscat.
1: Són números d'autèntic crac ara mateix i de jugador diferencial, sí, en un partit.
5: Ara mateix...
6: I només com Rafinha els ha superat, el Barça, potser han quedat en algun moment una miqueta amagats, perquè Rafinha està directament pornogràfic, però clar, li dones continuïtat amb la selecció, cosa que demostra que aquest futbolista està...
5: No, Toni, és que l'únic que el supera és Rafinha. Perquè tu agafes, per exemple, Mbappé... i el total són, entre gols i assistències, 11. 9 gols, 2 assistències. Agafes Harry Kane...
1: 18, Lamin, eh? 11 més 7, eh?
5: Sí, i Harry Kane són 10. 2 assistències, 8 gols, 2 assistències.
1: Ja, els està pràcticament doblant.
5: Comptant, entre tots, partits amb clubs i selecció.
1: Sí, amb el que portem fins ara. Sí que són 10 partits oficials.
5: I ja no és només el...
1: No, però en directe. O sigui, va ser tan bèstia això d'ahir, o què?
5: Bé, sí, sí.
1: I a Wembley també hi eres?
5: Sí. I a Wembley, o sigui, hi ha aquest punt de que veus un equip que ja és molt bo. Mira, ho deia el Carles Pérez, no? Bueno, amb aquest equip com que gairebé va sol.
1: Home, és que porten 40 partits internacionals sense perdre, eh? A veure, en una selecció,
5: no li,
1: això...
5: Jo no li vull treure mèrits, ja, tampoc a l'entrenador, perquè d'entrada és qui ha muntat aquest equip. Però és que el fet d'haver-te guanyat, d'haver guanyat una Copa del Món et dona un aura, ara que es diu això, que Lamine, o sigui, realment va calavita pel camp. I això ho transporto en clau Barça, i aquest plus d'autoconfiança, que aquesta generació d'això ja va sobrada, si a més li dones aquesta, aquest punt d'aura de campió del món, crec que es pot ser molt optimista en clau culer també, perquè bueno, és que són 8 i 8, vull dir, són la columna vertebral de la selecció espanyola és el Barça. I sobre el que dius de l'exhibició de Lamine és que sí, vull dir, li surt tot bé. Per mi li segueix faltant aquest 1 contra 1, ahir contra Guardiol. Jo crec que Guardiol...
1: Ja, però li fa el gol pel seu costat, eh?
5: Sí, bueno, el gol és una jugada bastant...
1: Aquí l'Ivakovic va fallar una mica, dic el segon.
5: Ah, no, no, sí, també, però bueno... Però moltes
1: el primer,
5: vegades...
1: El primer està descompensat Croàcia
5: i... Crec que se li va una vegada a Guardiol. Mm. Però bueno, és igual, és que també ha après, perquè moltes vegades quan se li enrocava algun defensa, abans Lamine era d'anar-hi, anar-hi, anar-hi, i es posava nerviós. Ara té la capacitat de dir, bueno, si d'aquest tio ara ho estic provant, no me'n surto, dono la volta, tiro enrere, i jo me'n vaig al mig, vaig a buscar un altre espai, apareixo per una altra banda... I és un futbolista molt més madur. També crec que està en un molt bon moment personal.
1: Parles de la xicota i de la família.
5: Sí, crec que està en un moment bastant estable a nivell emocional, que això també l'ajuda. Físicament es troba molt bé. Ell està molt centrat en la part física, també. Entès que per estar al màxim nivell, després del que va veure l'any passat, ha d'estar molt ben treballat i molt fort físicament. I amb el talent que ja té, que li va rodar, doncs mira.
1: Toni, suposo que vas seguir o has vist alguns highlights del partit d'ahir. Què t'està semblant aquest inici de temporada que repassàvem amb xifres de Lamine?
8: A mi el que més m'agrada de Lamine és que tinc la sensació que encara anirà més durant la temporada. Que no, o sigui, jo el Lamine més explosiu, el que més l'he gaudit, va coincidir amb el tram de la famosa eliminatòria perduda amb l'Inter a semifinals de la Champions. Sí. Okay? Per mi és el millor Lamine a nivell individual.
9: Tot i que,
8: com deia el Ferran, Toni, potser per pecats de joventut ara ha après a buscar un pla B, que és molt important. Però que aquell Lamine per mi segueix sent una sensació molt, potser irracional, perquè les dades potser et porten la contrària, però molt similar al primer Ronaldinho partit del Gaspatxo o els primers dies que Messi fa de les seves, no?
1: El Gamper amb la Juve, per exemple.
8: El Gamper
1: amb la Juve, sí, sí.
8: Llavors,
9: sensació de jugador que es posa l'equip a les espatlles.
8: Correcte.
9: I que en un moment diu, això ara, o com aquell dia de l'Inter, això ara ho aixequem. Mm.
5: Sí, estic d'acord, però respecte a com que l'any passat ell va veure que si el físic... No, aquell moment hi havia, estic molt d'acord amb el que dieu, un punt d'inconsciència juvenil.
7: I de vaig tan sobrat de talent,
5: de tot,
7: i m'ho passo tan bé...
5: I ell, quan veu que fa això al camp de l'Inter, que és capaç de fer-ho, el que feia la Ciutat Esportiva, que també és capaç de fer-ho en una semifinal de Champions contra l'Inter, ell diu, tu, nois, jo aquí sóc el puto amo.
7: Saps? Vull dir, sí, sí.
5: I l'any passat és un cop de realitat de dir, ei, sí... Però aquí,
7: però si no treballo...
5: no n'hi ha prou.
9: És que me recordo que li va haver una entrevista no fa gaire que diu, me pensava que era de plàstico, diu que no em lesionaria, que tot anava, el que diu el Ferran, rodant.
1: Amb el Valdano, diu això.
5: Sí, que puc menjar el que vulgui, sí. Que puc menjar burgueses...
8: Per això tinc ganes de veure l'evolució, no? Perquè al final ve d'un Mundial, que per mi és un bon Mundial de Lamine, però no està lluny de la seva millor versió, o sigui... Com és Lamine, si li lligues una cama i li lligues un braç, seguiria sent un dels millors jugadors del món, però no és la millor versió de Lamine en el Mundial. No crec que puguem dir que Espanya guanya el Mundial per Lamine. Guanya per el col·lectiu i, si de cas, per altres futbolistes. I això també, d'alguna forma, crec que també el va motivant, de dir, val, hem guanyat el Mundial, però no... Potser també a l'inici es pensava... Clar, el camí del Mundial és que ja estava amb un nivell de publicitats que a nivell Michael Jordan als Estats Units. És que ets ja la cara del Mundial per, a nivell... O sigui, els anuncis eres tu, Lionel Messi i Bad Bunny. Saps? Tots allà posats. Llavors, té un punt tot de que va aprenent d'una forma relativament dolça, és a dir, ha tingut lesions, però no són molt greus. Potser el Mundial ell sap que no acaba de ser protagonista, però ha guanyat. I tot això jo crec que ens va portar a un escenari molt interessant que l'hem d'anar cap on porta, de que aquí Flick tindrà molt a dir de si podrem veure de nou una versió de Lamine com la d'aquells partits contra l'Inter en un Barça on mani el col·lectiu, no? Que han continuat amb aquest equip. Jo em dono la sensació de que si tot va bé, tocant fusta, ferro, el que faci falta, caps buits, però tal com va Lamine i tal com va el Barça, és temporada de traquem mocador.
1: Sí, fa bona,
7: és que sembla que tot ha de conjugar cap allà on volem que conjugui. Eh?
1: Que és el 5 de juny al Metropolitano. Sí.
8: No diguis per un tema de...
1: Jo he dit la data i el lloc, només.
5: També us dic que abans...
1: Vinga, que hem de fer una pausa, digues.
5: Tots anàvem amb aquest fre de mà, de, bueno, és que la Champions és diferent, tal... Però ara crec que l'equip, i a més amb un tio com Rodri, que també t'aporta aquesta experiència, aquest equilibri, ha après a jugar i té la confiança com per haver jugat també tornejos com les Champions, que són eliminatòries, perquè ja han guanyat el Mundial. És que, ho hem dit, és que ja hem guanyat el Mundial.
1: Vull dir, més pressió no es pot tenir, ja.
5: Sí,
1: no?
5: Exacte, ja està.
9: No, i en aquest sentit, Ferran, de la Champions, dues coses molt ràpides. El mateix Rodri, em sembla que era Mundo Deportivo, que deia sí. Això d'ahir. Hem de saber a la Champions el que s'ha de fer. De moment, som un dels candidats, però favorits, tranquils, que s'han de fer moltes coses bé, i un és saber tenir pausa en determinats moments. I també Lamine l'hem escoltat aquests dies dir tornéssim a jugar contra l'Inter, no ens remunta.
1: No ens remunta nada.
9: Sí, l'equip ara té més.
1: Sí, i jo també.
9: Tot i que vam gaudir d'aquella inconsciència, també.
1: Sí, sí, sí.
9: Allò també va ser espectacular.
1: Marta, no, abans de fer l'última pausa, i ara tancarem la tertúlia, recorda'ns això que dèiem a l'inici, que ja és definitiu, no s'obrirà la tercera graderia de l'Spotify Camp Nou aquesta temporada.
7: Sí, ens ha posat sobre la pista el diari Sport i des de RAC1 us en podem donar més detalls. Pel que ens expliquen des del club, fa pocs dies l'Ajuntament els va denegar la llicència per fases i els va comunicar que només els donaria una llicència única que implica obrir-la tota de cop. Amb aquesta condició, el Barça va veure que només tindria llesta tota la tercera graderia per 3-4 partits a final de curs i tenint en compte que per posar la coberta a final de temporada s'han de treure tots els seients d'aquesta tercera graderia, des del club consideren que, clar, que no té sentit el cost econòmic que implicaria fer això per 3-4 partits. Per això decideixen deixar-ho com està i el que sí que mantenen és la previsió d'obrir l'anella VIP, una qüestió que, com ja us havíem explicat a RAC1, està acordada amb els inversors i amb Goldman Sachs, almenys el 75% ha d'estar en funcionament, recordem-ho, al març. La idea és acabar la temporada, per tant, amb 67.000 espectadors, aproximadament, no amb els 70-75.000 que s'havia proposat al club darrerament, tal i com s'havia exposat a l'Assemblea de Compromissaris. Serà ja la temporada vinent, amb la coberta ja col·locada i després d'haver tornat a jugar a Montjuïc, que ja s'obrirà a tercera graderia, convé recordar, però que no serà fins a la temporada 28-29 que el Camp Nou pugui funcionar a ple rendiment ja amb la totalitat dels 105.000 espectadors.
1: Trobo lògic el que avui explica el club i han explicat els companys del diari Esport i arran d'això n'hem sabut més detalls, però, home, llavors no tornis a vendre que obriràs per fases la tercera graderia i que la gent es pugui il·lusionar de tornar a la tercera graderia.
7: Clar, que, el que
1: espera,
7: diu el club,
1: espera
7: el que
1: a saber
7: diu el club
1: que
7: és que l'Ajuntament els hi ha denegat fer-ho per fases fa molt poc temps, que fa qüestió de dies.
1: Val, però...
7: I que per això mantenien una mica el pla d'aquella manera, també, perquè... Val.
1: Llavors...
7: Perquè s'anava a acabar s'anava a acabar aquest curs amb 70-75.000, tampoc s'anava...
1: No, vull dir, no passa res, jo crec que la gent ja li és igual, ja és, mira, acabeu-lo i ja tornarem a la tercera graderia quan toqui, perquè com a mínim ja s'ha pogut tornar a la segona graderia, tot i que hi ha algunes coses que es
7: poden... Hi ha hagut molts cops de timó i és comprensible que la gent...
1: Com que ja venim de ara sí, ara no, ara sí, ara no, doncs o ho tens lligat amb l'Ajuntament, que faràs tres fases i per tant pots afirmar, com es va afirmar abans de l'Assemblea, que es tornaria per fases a la tercera graderia, o si no, espera't, no passa res, i després s'explica, si és que és molt lògic el que diuen. És una tonteria, si no et deixen obrir-la per fases i l'has d'obrir sencera per tres partits i has de posar uns seients i treure'ls, no té sentit. Si és que ara ho entenc, però espera't. No costa res. Vinga, Marta, gràcies, bona nit.
7: La de vegades que hem dit això, sí. Amb tot el tema de les obres del Camp Nou, és com el dia de la marmota. Bona nit.
1: Gràcies.
7: Que vagi bé.
1: Vine la una. Una pausa molt curta i ara rematem la tertúlia. Us vull demanar només una opinió sobre el cas del City avui que parla Pep Guardiola i ja està.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
14: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
13: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
14: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
15: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
16: El 29 de novembre l'Aliança Jambuena arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuena.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
17: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
18: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mare de Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: pràcticament 3 quarts d'una de la matinada. Ara tanquem la tertúlia amb el Ferran Martínez, el Toni Padilla, també encara segueix per aquí el Roger Saperes, i de seguida trucarem als components, en aquest cas el tècnic del bàsquet Manresa, perquè han viscut una odissea, pobra. No, se m'escapa el riure perquè em sap greu en el fons. Van perdre, es va enredar el vol a Barcelona per anar cap a Grècia, llavors havien de fer Atenes-Salònica, perden la connexió, han hagut de dormir a Atenes a una hora de l'aeroport d'Atenes, han hagut de, aquest matí, llevar-se a les 6 del matí, anar a l'aeroport d'Atenes un altre cop, viatjar a Salònica, jugar...
1: Sense poder entrenar-se.
0: Sense poder entrenar-se. A més, contra el Parc de Salònica, una pista
1: campió
0: calenta.
1: Campió de la competició.
0: Sí, i quan estava la cosa igualada al tercer quart, s'espatlla la cistella i han estat 45 minuts aturats. I quan s'ha reprès el partit els hi han fotut una tova. Ara trucarem al Diego Campo.
2: Hi ha dies que no surt res.
0: Sí, és com...
1: Ara, és molt de pistes gregues, això, que balli l'alçada de la cistella.
0: Sí.
1: Això...
0: Ara espero que puguin tornar directe, tranquil·lament, a casa.
1: Demà.
2: Salònica, una imatge molt mítica del Sant Lluït, crec que és un partit del CAI Zaragoza contra l'Aris, que el partit havia començat i a la cistella darrere havia un aficionat pujat votant, i tant la cistella s'anava movent i van estar 20 minuts per fer baixar el senyor que estava, i és un vídeo que està per xarxes, es pot buscar, crec que és, no sé si a Salònica és un lloc on veus coses molt, bueno, el Carles Pérez també ho ha viscut.
0: Va jugar l'Aris, és veritat, sí, a Salònica, sí. Tens tota la raó del món, avui que l'entrevistàvem, el futbolista
2: gran ciutat, però no trobes ningú assenyat.
0: A veure, per tancar tertúlia, el cas del Manchester City que continua viu, Pep Guardiola ha enviat un missatge a les últimes hores d'ànim a l'afició del City i també de suport al club, no?, que ha dirigit durant 10 anys. Ara sentirem aquest missatge de Pep Guardiola a les xarxes. Abans, però, Andy Burnham, primer ministre del Regne Unit, que era l'alcalde de Manchester abans d'esdevenir primer ministre, i ha reconegut l'impacte del City Group a la ciutat. També, d'alguna manera, li ha llançat un cable.
3: Agraeixo molt al City Football Group i a la propietat els diners que han invertit no només en l'Etihad Stadium i el campus que l'envolta, sinó també a la ciutat. Em semblaria molt preocupant perdre un soci tan important com ells en la construcció del Manchester modern i en la transformació del Manchester City en la potència futbolística global que és a dia d'avui. No puc intervenir més en aquest procés perquè seria un error, com també ho seria arribar a alguna conclusió abans d'estudiar tots els detalls del cas.
0: Prudent, doncs, el primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham. I Guardiola, ell ha fet un comunicat a les xarxes escrit, li han posat una veu nostra de la ràdio per que pugueu sentir una mica el que ha volgut transmetre Pep Guardiola.
4: Vull que tots i cadascun dels seguidors del Manchester City sàpiguen que sóc aquí, més que mai. Sóc i sempre he estat i seré al costat del meu club, del propietari, del president, d'en Ferran, dels jugadors, del cos tècnic, de l'Enzo i de vosaltres, els nostres seguidors, que sou únics. Deixeu-me ser clar, us superarem junts. Us estimo a tots.
0: Mica, això és el que ha dit a les xarxes.
2: I no és accent de Santpedor, eh?
0: No, és de l'Miquel Agut. I l'última, el patrocinador principal del Manchester City, Etihad Airways, ha amenaçat avui d'emprendre accions legals contra la Premier, després que els hagin acusat com a culpables d'aquests 114 càrrecs de irregularitats financeres. No, molt ràpid, Toni i Ferran, què en penseu? I així rematem la tertúlia d'avui.
2: És un tema extremadament complex, perquè recordem que en el seu inici hi ha una filtració d'un pirata informàtic, del Rui Barros, crec que es deia.
1: Rui Pinto,
2: que va crear aquest portal Football Leaks, i hi treu una sèrie de documents que obliguen a iniciar l'investigació. Per tant, molt una sensació en el món del futbol és que l'arribada de fons inversors relacionats amb famílies que governen territoris, especialment al Golf Pèrsic, d'alguna forma molts clubs o molts d'aquests grans empresaris han estat sempre trobant la forma de burlar les normatives de la Lliga anglesa o d'on sigui i de la UEFA per poder ficar tota la mortada dins que volguessin, no? I que en aquest conflicte el City, com se li treuen els papers en això, doncs és que on va la investigació. De fet, una de les declaracions que va fer Ferran Soriano va ser no acceptarem que nosaltres paguem perquè altres clubs, quan altres clubs no... Com venia a dir, com que altres clubs hauran fet el mateix i no han estat bons gestors i nosaltres que ho hem fet bé, pringuem perquè ens van a per nosaltres, perquè som els guanyadors, no? En aquest cas, és un cas extremadament complex perquè del que se'ls acusa és de que els propietaris del City mouen diners de les seves butxaques d'una banda a l'altra. I algú dirà, no han robat, perquè al final el que estan fent és, si jo soc propietari d'una empresa i vull passar diners a una altra empresa meva, que és el Manchester City, puc fer-ho. Però no pots fer-ho perquè hi ha unes normatives. Les normatives estan especialment en el món del futbol per garantir la viabilitat dels clubs si un dia el propietari decideix marxar o té una fallida econòmica. Llavors, per això hi ha aquestes normatives. Llavors, clar, la gent del City podrà dir, si m'ha comprat aquesta família reial de Abu Dhabi, que també està darrere d'aquesta companyia aèria, està tot relacionat, i volen ficar-me 1.000 milions, per què no els deixes? Home, doncs perquè hi ha unes normes econòmiques que creen un balanç d'entrades i sortides per garantir que no tot depengui d'una sola persona, perquè si aquesta persona un dia decideix que se'n va o el que sigui, et pots passar com li ha passat al Glasgow Rangers, el club més gran d'Escòcia, que va fer fallida econòmica, va desaparèixer, va haver de començar quarta, perquè un senyor impresentable ho va gestionar malament. Llavors, per això s'intenta garantir que funcioni com una empresa i que pugui tenir, doncs, uns guanys econòmics sense que arribi llavors un senyor i fiqui els diners amb el que falta, no? Llavors, tu pots estar d'acord o en contra de la normativa, però clar, l'has de complir. Llavors, tots els grans magnats i això, arriba un senyor dels Estats Units, un senyor de Rússia, un senyor dels Emirats, i dona com és que no em diuen com que jo no puc ficar més diners si els tinc. Per què no em deixeu? Bueno, perquè les normatives són aquestes. Llavors, a partir d'aquí comença aquest debat moral de com ho faig, i comencen a buscar alternatives. I això és el que s'està jutjant, bàsicament, que és que diners del mateix grup han estat fingits com contractes publicitaris, com si fossin empreses externes, o que es pagaven a sous a jugadors i entrenadors fingint que eren altres coses quan eren activitats que al final, si tires dels fils, la companyia aèria, el grup City, les empreses, tot va el mateix, que és la família que mana a Abu Dhabi.
0: O sigui, aquí el que deien és que
5: el City...
0: Sí, a França i a tot arreu. Aquí el que diuen, jo avui sabent més detalls dels 114 càrrecs, és que el City diu que ha ingressat en aquests 9 anys 1.000 milions en patrocinis, dels quals, segons la Premier League, 140 són legals. Els altres 800 o 900 són això. Un suposat patrocini, però que els diners sortien de la família reial o d'on sigui, o del propietari del City. Això és el que s'està jutjant.
2: Correcte.
0: La Premier diu que ho ha fet malament perquè ha intentat enganyar, el City diu que no, que ho ha fet tot bé.
5: A mi el que em sorprèn, perquè no és un tema que hagi seguit tampoc, no en sigui especialista, l'ha seguit molt de prop, però sí que és veritat que, pel que he anat llegint això, a mi el que em sorprèn de tot plegat és com la Premier no ha controlat molt més, o no té un control molt més...
0: Com Tebas, no vols dir?
5: Sí,
0: clar.
5: Exactament.
1: Però clar, també Ferran...
5: O molt més, no, diria, o temporada, o molt més, o sí, està molt més a sobre.
0: Que surti de cop, ara, no?
1: Jo crec que tant el City com tots aquests equips, com deia el Toni, segurament ho portaran d'una manera que era difícil de detectar, però quan hi ha un hacker que t'aixeca tot,
2: correcte,
1: i ho fa públic, és difícil no ficar el nas llavors allà.
5: Sí.
1: Que segurament ho han fet molts i han tingut estratègies per seguir aquesta manera de finançar el club i injectar-li calés, segurament sí, però aquí li han destapat el pastís. S'ha de veure si realment el que feien és el que pensem, clar, que podia arribar a ser tot això.
0: Aquí s'ha de veure si és il·legal, segons les normes, o amoral, no? Si hi ha un punt també moral,
1: pot ser
0: i no il·legal.
1: Potser que hagin estat competint al City amb clubs que han estat fent el mateix i tots han anat injectant de maneres diferents, però a tu et van... Hi ha un hacker que et va destapar.
2: Sí, al final és això, són gent molt rica que entra al futbol i tenen una ambició i és no crearan un pla de negoci com per guanyar d'aquí 15 anys i diuen, si jo tinc els diners, fotem-los ja, no? I busquen la fórmula. El que et diran des del City és que ells han trobat la fórmula legal a través d'empreses, societats correctes, i el que dirà la investigació feta per la Premier és que si tires del fil, totes aquestes empreses que han ficat en publicitat, en veritat pertanyen a la mateixa propietària, que és la família, aquesta família que és la que mana a Abu Dhabi, que és un dels 5 més importants estats dels Emirats Àrabs Units, i que, per tant, doncs, tot ve de la mateixa font, i, per tant, els haurien enganyat. Recordem que d'aquests 114 casos, n'hi ha com a mínim 30 que són no cooperació. No cooperació o amagar informació. És a dir, que quan la Premier, el que deia Ferran, perquè la Premier el que diu és que quan nosaltres a vegades demanem informació, el que hem descobert és que ens enganyaven o que no ens donaven informació necessària o que no cooperaven. I en aquests anys d'investigació, a part dels 114 delictes, hi ha 5 categories diferents. Un és no complir normativa de Premier, que això engloba com més 20 delictes. Un altre és no complir amb les normes de UEFA. Una és obstrucció a la justícia i l'altra són amagar informacions i no col·laborar amb contactes de publicitat i l'altra en nòmines de jugadors i això. Per tant, el primer acte que diu és nosaltres demanàvem informació. Pues que ells, no, o sigui, dèiem, donin tots els papers, aquí en ten. No, aquí falta, vull saber aquest... No responien, no l'enviaven i aquí estem. No? Llavors, és un cas complex, caldrà veure, òbviament, la sentència i, a partir d'aquí, veure si fa tremolar altres grans magnats i altres grans clubs que hauran fet coses similars, potser.
0: Ho veurem, perquè d'això segur que en seguirem parlant, perquè si ara, abans de divendres, recorre el City, com ja va anunciar ahir Ferran Soriano, això es pot allargar, pot anar a una instància superior i a veure judicialment on arriba tot aquest procés. I a veure com respon el City i l'afició del City a la gespa aquesta temporada, o als seus rivals quan el City els visiti, no? Perquè tot això, evidentment, ha arribat a orelles a tothom. Ho deixarem aquí, que és tardíssim, 7:01. Ja està. Ah, tranquil, que normalment marxareu abans.
5: No, sí, bueno.
2: Que em rebeu el punyeter.
0: M'ha mirat amb una cara com dient, hòstia, avui ens has apretat, eh? Sí, sí.
5: Ai, 50, quan has dit ahir 37, anem tancant tertúlia?
0: Que és que sense... Us heu allargat
5: posant? No, li dic al Sape. Mínima i 52.
0: No, és que s'han allargat ells, jo no ho volia. Sí. Sou molt bons.
2: Tots coneixem una persona que quan diu adéu no marxa fins al cap de 20 minuts.
5: Sí. I és el
0: dispens. Sí, gràcies, amics. Vinga, fins dimecres que ve. Adéu. Vinga. Una pausa i truquem a Salònica, a veure com està el bàsquet Manresa.
6: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
8: Esto promete, Manu.
7: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
8: Huele a compra, Manu.
7: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
8: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
7: Venga. Ocasión, Bruce.
6: Autovivo Prunes. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes, quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes.

0: 5 minuts i la 1 de la matinada. Ara saludem un altre cop el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Girona, i el tenim aquí a la redacció per explicar-nos, malauradament, la no classificació de l'Espart Girona per l'Eurolliga femenina. Ha perdut en el duel directe avui a Fontejau amb l'equip turc que tenia de rival, i per tant les gironines jugaran l'Eurocup, la segona competició. Però abans, volem anar cap a Salònica, perquè la nit ha estat realment negra pel bàsquet català. El Manresa ha perdut a la pista del PAOK després d'una odissea de viatge, i tenim en línia el tècnic del conjunt manresat, Diego Ocampo. Hola, Diego, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Déu-n'hi-do, tota l'odissea que heu hagut de viure, i després el partit l'heu lluitat i al final heu acabat perdent 93-78 per culpa d'un últim quart en què no ho ha estat massa bé, o com a mínim així ho reflecteix el marcador, però és que a més han passat moltes coses al partit, una cistella trencada, vull dir que ha anat tort ja tot, el viatge, el partit, tot, no?
1: Sí. Bueno, són coses que passen. L'anada ha sigut un fracàs perquè, bueno, era un problema meteorològic i, clar, hem d'esperar i no l'enlace cap a Salònica on estava disponible. Así que la companyia te reubica en el de les 7 de la matí. Les 7 de la matí són les 6 en Espanya, no la menys. I te pone un hotel a una hora en taxi des de l'aeroport fins a l'hotel. Hem perdut 2 hores. Así que ens presentem aquí sense dormir, però competim molt bé. Crec que això és el més important, no pensar en les excuses i competim molt bé. L'últim quart és debido a que el Tairi ha jugat molt bé, ha ficat 4 triples i nosaltres hem fallat algun tiro fàcil.
0: Realment, per això, no sé si hi havia alguna altra manera de solucionar-ho, perquè vosaltres no n'heu tingut cap culpa, no? I heu arribat condicionats al partit. O sigui, ahir arribeu a Atenes, com dius, sí, perdeu l'enllaç...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
0: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Jugar aquí en esta pista y vivir lo que hemos vivido por la canasta es que estaba más baja. Entonces la tuvieron que arreglar, necesitaron media hora. Pues que luego la nuestra sigut... también estaba más baja.
5: Que això ha sigut increïble. O sigui, el partit ja a l'últim quart i de cop i volta s'adonen que la cistella estava més baixa. Això qui s'han adonat compte durant el partit?
4: No, fent mates, la canasta va baixant. I, però la nostra també estava més baixa, 2 centímetres, però l'àrbitre m'ha dit, vols jugar així? Sí, que m'has de... A veure si s'hi fiquen alguna més, però no.
5: No, Val. O sigui, no. És que realment ha estat tot ha sortit al revés avui. Torneu normal cap a casa o què?
4: Demà tenim un vol directe a les 3 i entrenarem aquí per a les 11 i intentarem fer recuperació, però també ir preparant el partit del dissabte. Aprofitarem el temps i esperem que el vuelo vaya bien y directo i a les 8 estem en casa.
5: Què heu fet durant aquest temps a Atenes, les hores mortes? Vull dir, com heu superat aquests moments d'espera? Diego.
4: Bueno, en l'aeroport treballant, els jugadors passant el millor, però també visualitzant partits, que han fet molt bé, i després està matí a l'arribar aquí, hem almorzat i descansar tot el possible i treballar en el vídeo antes del partit. Sí. Però te digo, per mi és una experiència positiva, perquè els equips i els entrenadors ens fem millors en aquestes situacions.
5: Molt bé, està bé que t'ho prenguis així com a mínim. Això de la cistella, crec que el partit ha estat 45 minuts aturat.
4: Sí.
5: Què heu fet? Perquè la sensació és que això us ha tret ja del tot del partit i us ha acabat de rematar, no?
4: Sí, perquè nosaltres juguem en ritme i és clau, en ritme defensiu i ofensiu. I de fet hem fallat alguns tirs per estar fora de ritme. Però de nou lo mismo, hay que adaptarse. Hay que mirar, no era el moment per fer-ho, però crec que si el partit estàs més de mitja hora, s'ha d'aplaçar. Però, clar, aquests partits s'han d'aplaçar perquè hem de jugar, si no tens que tornar aquí. Però sí, perquè lo terrible és que després s'han d'anar compte que el nostre aro també hi va baixar.
5: Ja, ja, ja.
4: Però, bueno, ja hem jugat.
5: Va. Hòstia, és que em sembla increïble tot el que hem hagut de viure. Acabo. Què has fet durant 45 minuts mentre arreglaven l'alçada de la cistella? Vull dir, no sé, com passeu el temps? Vull dir, els has donat 4 indicacions, però això es fan 5 o 10 minuts. Vull dir, la resta que heu fet?
4: Sí, les indicacions i després, antes de començar, altres explicacions, perquè si no, a algú se l'olvida.
5: Però mentrestant, què fèieu?
4: Els jugadors, perquè clar, com una canasta no pots tirar, els dos equips no poden tirar. Así que hem estat, bueno, calentamiento, mobilitat, un poco no queda, no estar fred. I jo, pues com a entrenador, intentar mantenir la concentració i no emprenyar-te, perquè si t'emprenyes és pitjor. Mantenir la concentració i pensar en lo que queda.
5: És el més surrealista que has viscut en una pista de bàsquet?
4: Bueno, tengo alguna más.
5: ¿Ah, sí? ¿Quina?
4: Tengo una experiencia que no comencé en el partido, sino que el partido necesitó una hora y pico más para comenzar, porque la canasta estaba mal.
5: ¿Això? Sí, ¿quan sí, et va passar, sí, això?
4: En mi yo, fines, en la meva experiencia personal.
5: Bueno.
4: Sí, sí, así que estas cosas pasan de Pascuas en Ramos. Y lo más importante es adaptarte, no empreñarte.
5: Molt bé. Molt bé. Et felicito per com tu estàs prenent en filosofia. Bon viatge de tornada i a oblidar ràpid aquest viatge horrorós a Salònica, la derrota d'avui, i a veure si a casa, no?, el Congost contra el Breogán a l'ACB i després contra l'Ulm alemany us podeu refer i aconseguir ja la primera victòria.
4: Sí, sobretot els jugadors nous, que tenim 10, que vivan amb passió el partit de la nostra casa, que no han vingut, no, no.

0: lo han vivido aún, ¿no? Creo que es una experiencia y seguro que lluitaremos más y seremos sólidos porque a nuestra gente nos hará correr más.
1: Perfecte. Bon viatge de tornada, que no tingueu més imprevistos. Diego Campo, una abraçada.
0: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Gràcies al Diego Campo i a les gestions també del Manresa per poder trucar en directe a aquestes hores a l'entrenador, que avui estava realment cansat, se li notava també en la veu. Daniel Glavin, tornat de Girona.
2: Moltes gràcies, Aleix. És
1: el món del bàsquet,
2: fascinant que passin aquestes coses. A més, a una de les pistes, i contra un dels equips que el que pretén i el que vol és consolidar-se a l'Eurolliga, perquè aquest és l'objectiu del Pau Saloni, que és un dels nous rics del continent, i si o sí vol ser un dels nous equips que formin part de l'ecosistema Eurolliga, doncs no, hi hauran de solucionar moltes coses, més enllà de les inclemències del temps que va provocar el que va provocar per al viatge. Però el Diego sempre és d'aquests tècnics molt constructius, i sobretot n'hi ha que són molt, com tu diria, molt ploramiques, per així dir-ho. El Diego no. El Diego mai l'escoltaràs queixar-se. És un entrenador d'aquests que és autocrític i sempre dient, noi, si això és el que és, hem d'aprendre d'això.
1: A veure si a casa es poden refer d'aquest mal inici de temporada, sí, que tenim del Manresa. Vens de Girona. Ens explicaves a l'inici que l'Espar ha perdut davant l'Elmat Conut i que s'ha quedat fora de l'Eurolliga.
2: Sí, tornarà a l'Eurocup, a la segona competició continental. De fet, Aleix ja en coneix els rivals. Serà el grup K, jugarà contra el Keltern alemany, l'Ostrava Txec i el Montana de Bulgària, és a dir, una situació molt diferent a jugar a l'Eurolliga. D'aquí a dues setmanes, el debut contra l'Ostrava. Teníem pendent escoltar què havia dit Roberto Íñiguez de la sala de premsa. Compta amb el que ha dit sobre la seva plantilla.
3: Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. O sea, les queremos poner en este punto, pero estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil. Bueno, pues así. Esa es la realidad.
1: Déu-n'hi-do.
2: La realitat a 30 de setembre.
1: Contundent i realista.
2: Sí, però
1: i
2: la plantilla s'acaba de fer.
1: Ja, ja, ja.
2: Vull dir, bé, veurem fins on considera que ha d'arribar Roberto Íñiguez, que ha parlat en tot moment de que no hi ha qualitat de la plantilla. Doncs, bé, el document que s'acaba d'explicar, en tot moment, no? El document ha felicitat a les jugadores, l'esforç, que li sabia greu per les jugadores, evidentment, però aquest és el document més destacat de la roda de premsa de Roberto Íñiguez. Dissabte, debut de l'Espar Girona en Lliga, a la pista del Movistar Estudiantes del català Isaac Fernández.
1: Perquè a l'Eurocup tenen més opcions d'arribar lluny i d'intentar lluitar,
2: sí,
1: per la competició?
2: Evidentment, sí, evidentment, està claríssim, però recordo que el que vam viure l'any passat a la Final Six, ho recordaràs, a Saragossa, classificant-se per les semifinals de l'Eurolliga. Deixem dir que avui les quatre eliminatòries prèvies de l'Eurolliga han guanyat els quatre visitants. Ara t'ho diria de memòria, però ha perdut, per exemple, el Venècia a Final Six l'any passat contra el Carolo, ha guanyat l'Estrella Roja a domicili també. Bé, han perdut tots els locals. Això és el que ha dit Roberto Íñiguez. Insisteixo, aquesta és la seva anàlisi en principi de temporada, doncs esperem que es pugui redreçar la situació.
1: Molt bé, demà dijous fem última possessió i fem tota la prèvia del Besiktas-Barça, d'Eurolliga, que tindrem divendres.
2: Perfecte.
1: Gràcies, Dani.
2: Bona nit.
4: Winamax, el més important és guanyar.
1: Ens queda, com sempre, l'últim minut del programa amb l'Oriol Jové. Hola, Oriol.
5: Hola.
1: Per acabar de repassar la resta d'informacions que tenim pendents.
5: Sí, mira, tirant d'agenda, perquè aquest dijous arrenca ja la tercera jornada de la Nations League amb quatre partits de la Lliga A a partir de 8:45. Dinamarca-Portugal sense Cristiano, però amb Cancelo. Alemanya-Sèrbia ja sense Deiemi. Els Països Baixos de Xavi visiten Grècia i també es juga un Gales-Noruega. També juga Espanya sub-21, en aquest cas partit del preeuropeu contra San Marino a 8:45 amb Marc Bernal i Xavi Espanyol part com a representants blaugranes. I futbol al marge, el Barça d'handbol buscarà guanyar el setè Mundial de Clubs de la seva història contra el Veszprém hongarès d'Emil Nilsson, el que és la reedició de la final de l'any passat. Arrencarà a Egipte a partir de les 8.
1: Molt bé, doncs tot això demà és el que us explicarem, entre altres coses, el Tu Diràs. Gràcies, Oriol, bona nit.
5: Bona nit.
6: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar.
7: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: A RAC1, tu diràs.
7: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
8: Winamax, el més important és guanyar.
9: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
10: A Codere, sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
11: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
12: RAC 5, 4,
13: 3, 2, 1.
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
12: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mola de Déu.
12: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
12: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Amb això marxarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs i amb públic a l'estudi. Si voleu venir, encara hi sou a temps. Fins demà a la tarda tindrem obert aquest formulari que teniu penjat a x@esportsrac1. Si encara voleu venir, si teniu ganes de veure com fem el programa en directe, apunteu-vos-hi, que encara hi sou a temps fins a última hora. Demà us esperem aquí amb una gran festa de ràdio en públic a l'estudi. Descanseu, bona nit.
19: Tu diràs.
12: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
20: Bona nit, passant 10 minuts de la una. El suïcidi d'un home de 60 anys a l'Hospitalet de Llobregat ha encès encara més les protestes dels sindicats d'habitatge a només 36 hores perquè l'escut antibesnonaments arribi al Congrés dels Diputats. El sindicat de llogateres ha convocat concentracions per aquest dijous a les 8 del vespre davant dels ajuntaments de tot el país per protestar justament contra el suïcidi del Javier. És un sabater de l'Hospitalet a qui anaven a fer fora del seu negoci. Segons el Digital El Món, havia deixat aquest home una nota dient que se suïcidava perquè no havia trobat manera d'aturar aquest desallotjament. També han convocat als sindicats una gran manifestació per dissabte, ho anunciava la portaveu nacional del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, que s'ha mostrat així de contundent sobre aquest cas.
21: És un cas relacionat directament amb un negoci de l'habitatge que està acabant amb les nostres vides. I per això és important que aquest 3 d'octubre, el dissabte, sortim als carrers. Hem d'omplir els carrers perquè sabem perfectament que únicament la classe treballadora tindrà la capacitat de defensar els seus interessos.
20: Aquest cas arriba quan justament ara fa una hora mal comptada a la mitjanit d'aquest dijous ha entrat en vigor el decret que, entre d'altres, prohibeix justament els desnonaments. El segon decret, que és el que ha d'instaurar contractes de lloguer indefinits, en principi, es publicarà aquest dijous i entrarà en vigor divendres, però tots dos decrets podrien tenir les hores comptades perquè divendres mateix s'han de votar al Congrés dels Diputats, on podrien quedar en paper mullat. La negociació política a aquesta hora continua viva, encara sense tenir garantit el suport de Junts Podem i el PNB, que són imprescindibles perquè aquests decrets tirin endavant. I atenció a tots els conductors i conductores, perquè aquesta mitjanit també ha començat a funcionar la nova normativa de trànsit. El canvi més important és que a partir d'avui mateix els menors de 15 anys tenen prohibit conduir patinets elèctrics i tota la resta dels usuaris que vagin en patinet han de dur casc obligatòriament i de nit armilla reflectant i llum. Els motoristes ja no podran conduir amb xancletes, obligatori, calçat tancat, i hauran de portar guants quan vagin, això sí, per carreteres. I a tots els conductors, quan avancin una bicicleta, a banda, evidentment, de deixar el metre i mig obligatori de distància, hauran de reduir 20 quilòmetres la velocitat respecte del límit màxim d'aquella via. Incomplir aquestes normatives portarà, evidentment, noves multes. I des de fa una hora i escaig també és 1 d'octubre i, per tant, fa 9 anys exactes del referèndum d'independència. I coincidint amb aquesta efemèride, aquest dijous declaren els 4 únics policies espanyols imputats per les agressions d'aquell dia. Són l'escopeter que va buidar un ull a Roger Espanyol i 3 superiors seus. Serà l'última sessió del judici. Les acusacions demanen 13 anys de presó per cadascun, mentre que les defenses, evidentment, demanen que els absolguin. Aquest dimecres, per cert, no hi ha hagut problemes amb el servei de traducció en aquest judici, com sí que havia passat en sessions anteriors, però hi ha hagut altres problemes. Per exemple, la sonoritat era molt dolenta i faltaven cadires i també micròfons. I un últim apunt abans dels esports. A Barcelona, els Mossos han detingut un home que tenia una ordre de detenció internacional per un homicidi al Pakistan amb arma de foc. Es tracta d'un jove de 25 anys que hauria comès el crim l'any 2018 i que estaria vinculat també en un altre homicidi, en aquest cas, de l'any passat. El detingut ja ha passat a mans del jutge. I ara els esports amb Quim Salvador.
13: Carles Pérez té entre cella i cella l'ascens del Girona a primera divisió. El davanter ho ha dit en una entrevista al Tu Diràs.
16: Crec que tots tenim clar. Evidentment, també ho vaig dir, s'ha d'anar partit a partit i no pensar en el que passarà d'aquí 6 mesos o com estarem. Però, evidentment, que nosaltres i jo el primer, la idea és, vamos, ho tenim claríssim.
1: Si has vingut aquí a tornar al Girona a primera divisió.
13: Sí. El Barça femení ha golejat la Roma per 0-6 i lidera en solitari la Champions després de 2 jornades. Cristiano Ronaldo ha marxat de la concentració de Portugal a la Lliga de Nacions, empipat amb el seleccionador Jorge Jesús. L'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina de bàsquet al perdre a casa contra l'Emlak Konut Turk per 69-81. L'equip gironí jugarà a l'Eurocup. I també ha perdut el Quitzenàs Manresa 93-78 contra el Pau Cassalònica a la primera jornada de l'Eurocup masculina. En handbol, el Fracking Granollers ha perdut a la pista del Flensburg 40-31 a l'estrena a la Lliga Europea. El Club Natació Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Europa masculina de waterpolo, guanyant 10-8 al Marsella a casa. I el Barça de futbol sala ha golejat 6-1 per Rulo al Palau en partit avançat de la 7a jornada del trofeu d'obertura. Els blaugrana són líders provisionals.
20: I acabem, com sempre, amb la previsió del temps, perquè aquest dijous tornarà a ser un dia marcat pels xàfecs i les tempestes localment fortes. Descarregaran, sobretot, a partir del migdia, a prop de la costa i durant la tarda i el vespre, també a l'interior i al Pirineu. Però atenció, perquè Protecció Civil avisa que aquestes pluges es podrien avançar ja al matí i per això ha activat en prealerta el pla Inuncat per possibles inundacions. De cara a aquest dijous a la nit, les pluges més intenses es concentraran al sud del país, amb possibles aiguats a les Terres de l'Ebre, tot plegat acompanyat d'un ambient més fresc fruit d'aquestes pluges. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
19: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
22: a RAC1.cat.
19: El portal de RAC1.
23: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
24: Ciutadans de Catalunya.
23: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
25: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
2: Mataró! Sí! L'Hospitalet! Sí! Sabadell! Sí! Sants! Sí! Sarrià! Sí! Gervasi! Sí! Clot! Sí! La Família! Sí! Sant Pladret! Sí! Vicent de Montal! Sí! Coloma Gramenet! Sí! Marquès! Sí! Vilassà! Sí! Cabrils! Sí! Vall d'Hebron! Sí! Reus! Sí! Santa Perpètua! Olesa! Sí! Sí! I Sant Esteve Sarrovira!
3: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
0: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
22: Bon dia, Òscar Dalmau.
0: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
22: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
0: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
22: A aquesta hora, els acampats de plaça Catalunya de Barcelona voten fins quan continuen la protesta per la crisi estructural de l'habitatge.
0: Perdona, cosa, tots aquests acampats sí. Podrien votar a quina data haurien de començar a cotitzar, no?
22: Però què diu?
0: Si podeu dir o no?
22: Per què?
0: Home, quin tipus de gent pot acampar a plaça Catalunya a les 12 i 8 minuts del migdia?
22: Ara són les 12 i 8, sí, si ho estàs sentint en un altre moment
0: tot
22: i tal...
0: Aquesta, bueno, que es fotin. Si ho estan sentint en un altre moment, no penso ara fer una hora menys la Comunitat de Londres...
22: La Comunitat de Londres...
0: No.
22: Bueno, escolti...
0: Quin tipus de gent pot acampar a plaça Catalunya a aquesta hora del migdia?
22: Doncs...
0: No és gent que hagi d'anar a treballar a les 6 del matí. No,
24: potser deixar la tenda de campanya allà i a marxar...
0: Sí, home, sí, sí, amb un candau, sí. Sí, sí, sí. És una mica com el públic que teniu aquí. Sí,
24: gent que ha vingut a acampar a l'estudi de RAC1.
22: Què diu ara?
0: Ja pots comptar, collons, quin tipus de feina tenen aquesta gent?
22: Bueno, el que tinguin, no sé.
0: Gent que a les 12 del migdia ve amb les mans a les butxaques i no té res millor a fer que venir aquí a veure com fer un programa de ràdio de titelles.
22: Escolti, titella, vostè sí que és un titella.
0: Ja veieu qui teniu de públic, funcionaris o parats.
22: Bueno, prou. En fi, un centenar de persones, com deien, han passat la primera nit d'acampades al Passa Catalunya. Aquest matí han marxat a intentar aturar un desnonament del barri de Sants.
0: No, va, escolteu, suposo... que aquest problema ja està solucionat, home.
22: Ah, sí?
0: No en podeu parlar, ja.
22: Bueno, doncs ja
0: perquè
22: està.
0: Perquè Pedro Sánchez ja va escriure ell, a mà, dos decrets llei que ho solucionen tot.
22: Eh?
0: En un matí tot arreglat,
22: tot arreglat.
0: Déu-n'hi do, Pedro Sánchez, quan s'hi posa... S'hi posa. Sí, dos, no un.
22: Sí.
0: Fixa't, no, perquè potser un no ens el tombaran, però posa-ho més xungo, posa-ho un altre.
22: Ahir es van anunciar, efectivament, dos decrets.
0: No,
22: sí, però...
0: S'ha escrit ell,
22: Sí, d'acord.
0: Una caligrafia.
22: Molt bé. De puny i lletra.
0: Lletres majúscules, fa unes S's.
22: Unes S's amb retoladors de colors diferents.
0: Sí, amb sanefes.
24: D'haver estudiat a les monges.
0: Bueno, sí, fa el marge, abans de començar, amb un regle i el marge amb un color de verd. Està molt bé.
24: Amb pauta.
0: Per fer la línia recta.
22: Ahir es van anunciar dos decrets lleis, però no estan ni aprovats,
24: Divendres, en principi, han de passar pel...
0: Però aprovar-los és un tràmit.
22: Sí,
0: només s'han de posar d'acord Junts, el PNB, el PSOE, el Sumar, Esquerra Republicana...
22: Un senyor que passava
0: per allà, no sé què...
22: Unión de Murcia, Ja no ve unida,
24: El Pozo Murcia.
0: Sí. Al matí, Pedro Sánchez.
22: Interviu Lloyds.
0: Escolta'm, no, però siguem seriosos.
22: Què?
0: Informeu. Això és un programa informatiu? Doncs informeu.
24: Ahir es va arribar al Consell de Ministres, al matí, ja ho vam explicar, van aprovar aquests dos decrets llei que han de seguir tot aquest tràmit parlamentari.
0: Doncs ja està, al matí, ahir, Pedro Sánchez va arreglar el problema de l'habitatge.
22: Mm-hmm.
0: I al vespre va anar a ajudar la Mínia Mal a golejar amb la selecció espanyola.
22: Però què barreja?
0: Sí.
22: Pedro Sánchez no va anar al partit de la selecció espanyola, que ahir jugava contra no sé qui.
24: Però Croàcia-Sevilla, sí.
0: No hi va anar, però hi era. Pedro Sánchez no hi va anar, però hi era.
22: Mira, com nostre senyor, no?
0: No us hi vau fixar, amb la Mínia Mal? La Mínia Mal, quan va marcar el segon dels 17 gols d'ahir...
22: No.
0: M'ha dit xiu-xiuejant. Fixeu-vos en les imatges, si us passeu a càmera lenta, els llavis, les labials. Diu, se lo dedico a Pedro Sánchez, el mejor presidente de España.
22: Això diu...
0: Sí, i us hi vau fixar que després del marcar el gol al Lamín, dibuixava uns números amb les mans, dibuixava el número 304.
22: Clar, perquè el 08-304 és el codi postal del barri de Rocafonda, de Mataró.
0: No.
22: Ell és català, malgrat
0: que
22: pugui dir...
0: Que no. Lamín va fer el 304 amb les mans perquè és el nombre d'escons que traurà el PSOE i les eleccions.
22: Sí.
0: 304, majoria aclaparadora. Això no ho diuen les enquestes, però ho diu Lamín i Amal.
22: Sí, bueno, avui a la competència parlarem del preu dels pisos, dels desnonaments, de l'acampada, tot plegat ho farem amb en Justo, però abans hi ha altres... Hi ha altres qüestions també.
0: Nenes, alarma!
22: un moment, aquesta alarma...
0: És l'alarma sí. Del tema que interessa.
22: El tema que interessa.
0: No les pluges.
22: No.
0: És una altra alerta.
22: Les pluges...
0: És un altre tipus d'alerta.
22: Avui han pujat una mica les temperatures...
0: No, escolta, avui que avui estic veient aquí... Hi ha una actriu aquí.
22: Hi ha una actriu.
0: Una actriu,
22: sí,
0: bueno, una actriu, una ballarina de claqué, eh?
22: Sí.
0: Que la segueixo a Instagram perquè es diu la Florence.
22: Sí, però un moment...
0: No... Arroba la Florence.
22: Sí, sí, però no pot anar comentant tothom.
0: Bueno, escolta, vull dir, vas veient a la cara del públic i me sona la d'aquesta noia.
22: Sí, aquesta noia.
0: Aquesta noia agafa.
22: Sí.
0: Els muntatges que pengeu de l'Instagram.
22: Sí.
0: Quan parlo jo...
22: Sí.
0: I fa doblatge.
22: I fa doblatge, sí.
0: Se'ls aprèn de memòria.
22: Sí, això sí que...
0: I es
22: sí.
0: Posa unes ulleres com si fos una abuela, jo no ho entenc. Això sí, és l'únic que no ho entenc.
24: Home, s'aprèn de memòria el guió, que ja és molt més del que podem dir de vostè.
22: Que podem dir de nosaltres.
0: Però escolta, molt bé.
22: Sí, molt bé.
0: Molt bé, gràcies, per aquests homenatges. Sí. Molt bé. Sí. Que pots ballar una mica de claquet?
22: No, estem a la ràdio.
0: Saps ballar claquet, eh?
22: Sí, sí. Saps ballar claquet, també?
4: Sí.
0: Claro,
4: sí.
0: Que no la seguiu a l'Instagram.
22: Sí, la segueixo, però no la setxo. O sigui, no
0: a tu si et diguéssim, per exemple,
22: sí,
0: claquet.
22: Claquet no diu...
0: És la Florence.
22: Sí, val, sí. D'acord.
0: Jane Kelly, també, però...
22: Jane Kelly...
0: Home, no,
22: Jane
0: Kelly...
22: Jane Kelly podria ser el seu revésavi.
0: El meu?
22: No, sí, bueno,
0: escolta'm! Que és que estem parlant d'un tema i us n'aneu ara a parlar de l'Instagram.
22: Però si ha sigut vostè.
0: No, he sigut jo.
22: Sí.
0: Estic dient...
22: Sí.
0: T'estic dient...
22: Aviam.
0: Que ha sonat l'alarma.
22: Ha sonat l'alarma. Sí.
0: Perquè s'ha de parlar, nenes... El tema, eh? Després
22: no.
0: De lo del mango.
22: No, és igual, és igual.
0: L'altre, eh?
22: No, no.
0: Ojo, eh?
22: No.
0: La xamana, eh?
22: No.
0: En direm la xamana. Bueno, no en dic jo, es veu que la gent, les amistats i això, la coneixien.
22: Sí, però sé per on va... I
0: bueno, la mort d'un arquitecte,
22: bueno.
0: Que era amic de l'Isaac Endic.
22: Sí.
0: Va, Josep Joan Pere.
22: Sí,
0: avui els diaris en van plens, els diaris, en van plens de dades, de detalls,
22: sí.
0: Que jo crec que no. Cal comentar.
22: No cal comentar. És veritat que tant La Vanguardia com El País publiquen detalls a la interlocutòria del jutge de Viella, que porta aquest cas,
0: bueno,
22: però...
0: Bueno. Ho heu llegit
22: no?
0: Ojo, eh?
22: No, perquè aquesta gent...
0: Tot és a comprar el diari, ara, eh?
22: Sí.
0: Ojo, perquè, escolta'm, avui ho envia la Conchita Imperguat.
22: Sí.
0: Bueno, primer m'ha enviat un missatge de bon dia.
22: Sí.
0: Cada dia m'ho envia. Bon dia, preciós, eh? És la foto d'un gat.
22: Sí.
0: Un gat amb ulleres de sol, amb camisa hawaià. Fixa't tu, un gat amb camisa hawaiana ja fa gràcia, no? Perquè dius, com se l'haurà pogut posar i botonar?
22: Sí, clar.
0: Perquè va fins al botó del coll, tot...
22: Sense esparracar-se la camisa amb les ungles, no?
0: No, és molt maco, molt maco. Jo sempre li diem, Conchita, d'on t'ho treus, això?
22: Sí.
0: És una rata d'internet, eh?
22: Sí.
0: Ho troba tot, eh?
4: Era una elogi?
22: Sí, la rata d'internet.
0: Però escolta, ves la foto d'un gat amb camisa hawaiana, no us ho creureu, mirant una posta de sol.
22: Sí.
0: I a sobre, un text que diu, que tinguis un dia tan bo com bona estàs tu. Que em coneixen, les amigues em coneixen.
22: Sí, i diré una cosa.
0: Sí.
22: És estrany que, per dir bon dia, li enviï una posta de sol. O sigui, hi ha una mena de...
0: Espera't un moment, que m'ho miro bé.
22: No, de distorsió en aquest missatge. Que...
0: Ah, sí, pues sí.
22: Sí.
0: Ara que ho dius. Ara que ho dius, potser no és una posta.
22: Ah.
0: Sinó l'alba.
22: Ja, en una foto...
0: Quan surt el sol...
22: Sí, sí.
0: Clar, ho deu ser quan surt el sol, per això diu bon dia.
22: Clar.
0: Ara em quadra més, sí.
22: I una fotografia té això, que no saps si el sol està sortint o
0: clar,
22: està entrant,
0: clar,
22: perquè
0: clar.
22: Està congelat.
0: Clar, jo al veure el gat amb camisa hawaiana, doncs
22: sí.
0: Ja poses que deu estar a Formentera.
22: Bueno, què volia? Volia dir alguna cosa? O,
0: no, res, a veure, us poso un antecedent.
22: No, mare, no cal. Sí.
0: Àlex, posa'm una música neutra d'informatius, que una cosa que sigui neutra per no influir en les opinions dels oients, digues.
22: Sí.
0: Música informativa.
24: Mm-hmm. Això és la sintonia de Crims.
22: Sí.
0: Bueno, per això fem periodisme.
22: Bueno.
0: Això és periodisme, això.
22: Sí, però...
0: Perdona, tu no has vist Telecinco com en parlen de tot això?
22: Sí.
0: O a l'Antena 3, la Marrosa Quintana...
22: No tinc
0: la Susana Grissom...
22: Sí, no,
0: el programa aquest que fan a l'Antena 3, a l'Espejo Público...
22: Sí, mira, intento no...
0: Posen músiques encara més tètriques!
22: Ja.
0: Que dius, ui, ara en parla... Ara... I
22: ara
0: estàs enganxada allà a la pantalla.
22: Molt bé, doncs...
0: Pues total, el cas de l'arquitecte i la seva parella coneguda com la xamana. Bueno... Vale, estem? Sí, estem?
22: Sí.
0: Vale. Estem situats?
22: Vale. Manera llarga, això.
0: L'any passat aquest senyor arquitecte fa el sopar de la nit de Nadal a la Vall d'Aran Que deu ser preciós per Nadal, tot allò.
22: Bueno, sí.
0: Amb neu, llumetes...
4: Sí. Gats amb camisa hawaiana.
0: Sí, sí, gent rica...
22: Tot el que necessites per un Nadal.
0: Què hi havia al sopar de la nit de Nadal, et preguntaràs?
22: Oh, ni ho sé, crec que ni m'interessa, no ho sé.
0: Pues escolta, un sopar familiar amb l'arquitecte, la seva parella, a qui li direm la xamana.
5: No, té un nom i un nom.
0: I un nebot.
22: Un nebot, molt bé. D'ella o
0: d'ella? I de cop i volta, l'home se sent malament durant el sopar...
6: Les ostres, s'ha d'anar a donar compte, perquè quan ets a la Vall d'Aran, al riu no hi ha ostres, han de venir les portes de mar.
5: No hi ha ostres a la Garona, eh?
6: Exacte, no, que és la Garona.
5: La Garona és un riu que surt de la Vall d'Aran i desemboca cap a França.
0: És igual, és que m'he cansat. Bueno, escolta'm, aquest senyor s'aixeca...
6: La dada d'Oriol, perdona.
0: Aquest senyor s'aixeca de la taula dient no em trobo bé, i cau a terra, i pam, es dona un cop amb un radiador. Típic radiador que es mou just per posar-te sota el cap quan caus.
22: Podem anar una mica més ràpid, radiador amb...
0: Ara resulta que jo no...
5: No.
0: Ara resulta que quan ho estic explicant i ara ho ha d'explicar un home?
22: No.
0: Més ràpid?
22: No, però hem d'anar per feina, perquè realment això actualitat no és.
0: Com que no és actualitat?
22: Pues
0: explica-li La Vanguardia, que és el diari que et paga tu el sou.
22: Ja s'ho faran. A mi La Vanguardia no em paga res. Escolti.
0: Mira tota la nòmina.
5: El tema és que Joan Pere va a l'hospital perquè té un cop al cap, li posen, em sembla que són 3 punts en aquesta ferida i...
6: És que l'Espanyol
5: li dona... No, crec que no. I li donen l'alta i decideixen tornar.
0: Fixa't tu com és la gent rica, que com que s'ha de netejar la casa, de dir, ara quan tornem s'haurà de netejar la casa.
5: Fixa't
0: que la gent rica sempre... Diuen, s'ha de netejar.
5: Sí.
0: No hem de netejar. És una fórmula impersonal, una forma verbal. No?
5: Sí, això passa a moltes cases que sempre hi ha algú al vespre que diu s'hauria de baixar la brossa.
0: Exactament, el condicional també, sí. Sí, doncs això, s'havia de netejar la casa. Mm. Llavors, què fa la gent rica? Doncs dius, bueno, ja ho farà la nena.
22: La nena.
0: La noia.
22: La noia, sí.
0: Però nosaltres, en lloc de tornar a casa, anirem a dormir en un hotel. Mm-hmm. Llavors decideixen llogar 3 habitacions d'hotel.
22: Així m'agrada. Si ets ric, que despari la taula una altra i tu a l'hotel.
0: Efectivament. Però analitzem els fets, sisplau, aquí. Quantes persones sopen? Un arquitecte?
22: Sí.
0: Una xamana?
22: No.
0: I un nebot?
22: Professional, nebot.
0: I quantes habitacions d'hotel agafen?
22: 3.
0: I quanta gent són?
22: 3.
0: I quantes habitacions?
22: 3.
0: I quanta gent?
22: 3, acabo de
0: dir. No, és que de vegades això ho fan els judicis.
22: Però
0: els abogats pregunten i tornen a preguntar perquè quedi clar i la taquimecanògrafa agafi la nota de dir 3.
22: Ja no sé si van amb
0: taquimecanògrafa. No, 3.
22: 3, sí.
0: 3. Tu te creus que qui fa la reserva a l'hotel, que deu ser ella, perquè ell no estava per gaires històries, no ha d'agafar una habitació doble per ells dos?
22: És que no sabem, això. Ja, jo què sé, però...
0: No és sospitós que ella i ell dormin en habitacions separades?
22: No, hi ha parelles...
0: Per què? No, la pregunta aquí és per què, senyoria? Per què?
4: Ella la senyoria no ho sap.
0: No. Ella roncava com un hipopòtam.
22: És
0: això el que passava?
22: No ho sabem ni ens interessa, diria.
0: Ah, no? A tu no t'interessarà. Nosaltres sí, no, nenes? Sí. Home, per favor, no es parla d'altra cosa.
7: No, en el programa segur que no.
0: No,
5: i el jurat popular realment sempre ha sigut una mala idea, eh?
0: Total! A tot això encara no ha arribat a casa.
22: No, clar.
0: Dormen a l'hotel, cadascú en una habitació.
22: Sí.
0: No m'imagino jo després el compte. Clar, aquesta gent se'n va de dir, no, escolti, el check-in, ai, el check-out, o el que sigui.
22: Sí, okay.
0: T'han pres algo al minibar? Però que ho has de fer la mateixa pregunta 3 vegades. Perquè, clar, són 3 habitacions diferents. Sí. Saps què t'ho vull dir? Bueno, salten el compte i tornen a casa.
22: Sí.
0: Tornen a casa.
22: Que ja han d'esperar la taula, uns fullets han d'esperar la taula. No entenc que...
0: Sí, s'ho troben tot net.
5: I estem al dia de Nadal, perquè això m'ha passat la nit
0: de Nadal. La nit de Nadal.
5: Sí.
0: Per Nochebuena, doncs és Nochebuena i mañana és Navidad. Ja estem a Navidad.
22: Nit de Nadal.
0: Eh? Vale. Dia de Nadal.
5: Sí.
0: El nebot, que no ha anat a casa... Bueno, ha anat a casa, però d'ell. Els tiets ja han anat a casa d'ells i el nebot truca per veure què tal està son tio.
22: Sí.
0: Suposo que per preguntar-li als tiets, doncs, lo típic també que es pregunta el dia de Nadal, no? De dir, escolta, vosaltres avui sopareu o què?
22: Sí.
0: Perquè, escolta, jo com a molt el dia de Nadal, un iogurt. Perquè, escolta, tenim escudella, carn d'olla...
5: El nebot va trucar per veure com estava el seu oncle i la parella de l'arquitecte li diu que tot bé.
0: Tot bé. Però parla amb l'oncle?
24: No, no, crec que no.
0: No li passa el telèfon?
24: No.
22: No.
0: Sospitós, ja. Apunti-ho, això, també, senyoria.
22: Perquè he d'apuntar,
0: jo. Apunti-ho.
22: Apunti sospitós.
0: Exacte, apunti sospitós.
22: Número 1.
0: I què passa després?
24: Pues... El nebot torna a trucar.
0: Ahà, el nebot torna a trucar?
24: Sí.
0: Per veure si han sopat iogurt?
24: No, torna a trucar per veure com evoluciona el seu
0: com evoluciona. Oncle. I de cop, què passa? Patapam! Telèfono apagat! El telèfon de la tieta apagat.
22: Suposo que no estava...
0: Quina casualitat, eh? S'ha acabat la bateria.
22: Sí, no, clar.
0: Ara jo te l'agafo.
22: Bueno, però...
0: El nebot truca i truca, però no respon ningú.
22: És que no és il·legal.
0: Bueno, suposo que sí que li respon una veu que diu en aquests moments no li puc atendre perquè estic gestionant una cosa relacionada a la mort d'una persona.
22: No.
0: Que consti en acte això també, senyoria.
22: Això és tot mentida.
0: Bueno, però és una hipòtesi.
22: Si no consti,
0: és una hipòtesi de treball i això és les hipòtesis, s'ha d'anar estirant el fil.
24: Escolta, ja està, ja està.
0: Però que no heu vist, s'ha escrit un crim.
22: Sí, home, i tant.
0: Pues ja està.
22: Un crim... Bueno,
0: Angélica Fletcher.
22: Angélica Fletcher.
0: Vinga.
24: Escolti, diu, així l'està.
0: Total, el nebot, que tenia la mosca al nas, diu, escolta, mare, estic trucant i no m'agafa ningú el telèfon.
22: Sí.
0: Va fins a l'apartament.
22: Tocant el piano, eh? Com si fos Jessica Fletcher.
0: Va fins a l'apartament.
22: Sí.
0: Truca insistentment a la porta. Truca una vegada. No obren.
22: Ja.
0: Dues vegades, sí. No obren, continuen sí. Sense obrir, diu, bueno, doncs trucaré al timbre. Perquè tenen timbre, també. Clar, després penses tu, clar, quina tonteria.
22: Són rics,
0: quina tonteria de trucar.
24: Tenen electricitat.
0: Clar, hi ha electricitat en aquesta, a la Vall d'Aran hi ha arribat l'electricitat. Oh, llavors truquen.
22: Baixa.
0: Aquest també. Sí. No obren, tampoc.
22: No
0: de dir, bueno, pues de cop i volta s'han tornat sorts tots, o què passa?
22: No.
0: Sospitosíssim, això, eh?
24: I el nebot
0: que no intenta, obrin la porta.
24: Intenta obrir perquè té clau, però no pot perquè hi ha una clau passada per l'altra quadra.
0: Ah!
24: Sí.
0: Això ho heu fet a casa o no?
22: Sí.
0: Poses la clau, eh?
22: Tenir la clau passada.
0: Jo, quan em quedo sol a casa, escolta, la
24: si
0: clau,
24: vol...
0: poso la clau per dintre
22: sí.
0: I ja està.
22: Si
0: no pot entrar ningú. No.
24: Li llegeixo...
0: Aquí tinc un pany de fitxet que em va costar. A la torta un pare em va costar.
22: Sí.
24: Li llegeixo, si vol, textualment el que diu el diari El País. Perquè el nebot...
0: El nebot us quedareu de pedra.
24: Finalment sí que pot obrir la porta.
0: Diu, finalment final... ja has de... Però com? L'obra.
24: Diu, al final, gràcies a altra persona que estava en el lugar,
0: sí.
24: Lograron abrir la puerta por el método de la radiografía.
0: Apunta-ho, això, també. Si l'altre era sospitós,
22: sí,
0: això no em negareu que dius, home, això no passa ni en una pel·lícula de l'Alfred Hitchcock.
24: Sí, doncs no, això, diu que hi havia una persona que també era allà...
22: No, una persona que era allà.
0: La típica persona que passa per la Vall d'Aran sí. El dia de Nadal...
8: El Pare Noel.
0: Amb la radiografia de quan la van operar de la fractura de la tíbia al peroné, que dius, escolta, no tinc res, perquè hi ha gent que no sap sortir al carrer sense res a les mans. No, em falta el bolso, el mòbil, les claus del cotxe...
22: Una radiografia
0: de la tíbia al peroné.
24: Això és el que diu El País, he de dir que La Vanguardia, el Toni Muñoz, diu que van ser els bombers qui van ajudar...
0: No m'agrada aquesta hipòtesi. La Vanguardia menteix. Fake news.
22: És molt millor
0: la versió de que passa una persona
22: una
0: i casualment portava una radiografia i obre la porta.
24: Jo crec que era Rudolf.
22: Com que Rudolf?
24: El del nas vermell.
0: El rei del nas vermell, sí, del Pare Noel.
24: El nas vermell, perquè ells també tenen radiografies, bueno. Els animals.
0: Bueno, prou, total.
24: El que aconsegueixen obrir la porta, sigui per una radiografia, per un bomber amb una radiografia,
0: pues total,
24: o el que sigui.
0: El nebot entra i se'l troben a ell, força pajarito ja, i a ella fent una espècie de ritual.
24: Ja està.
0: Lluny d'estar ja preocupada, no res, perquè ella, segons els seus amics, és una xamana, que ja us ho he dit, i segons La Vanguardia, allí encontraron a l'arquitecto muerto y a su pareja a su lado haciendo una especie de ritual invocando a un ser sobrenatural para intentar resucitarlo. Mort?
22: Bueno...
0: Com està la gent, eh?
22: Si això és així, no va funcionar gaire bé, la cosa.
0: Sí, no va. No, avi.
22: No. Avi,
0: sisplau.
22: Vols veure una cosa que ha de ressuscitar?
0: Va, avi.
22: Prou, sisplau, ja està. És que
0: bueno,
22: no podem
0: allargar.
22: No, o sigui, hem de fer
24: ja
22: programa.
24: No sabem res més. Això surt de la interlocutòria del jutge, però evidentment és
0: bueno,
24: un cas que
0: encara
24: està en investigació i també aquesta interlocutòria, teòricament aquí hi ha secret de sumari, però vaja, es van saber les
0: coses. Bueno, doncs molt secret de sumari no deu ser, perquè ja ho sé tot.
22: Sí, no,
0: ja ho sabem tot, vull dir, escolta'n.
22: Sí, tot,
0: ja ho sabem tot, i que al final hi havia un ritual d'aquest esotètric.
22: No, és esotèric.
0: De vegades funcionen aquests rituals.
22: Sí,
0: jo cada vespre, com m'agrada fer-me un bany,
22: De què? De color.
0: Bueno, m'agradava perquè ara em vaig canviar, ja us ho vaig explicar, sí. I la banyera, vaig fer plat de dutxa, ara el puc fer abans.
22: No, clar.
0: Però abans amb la banyera m'agradava al vespre. Jo això ho he vist a les pel·lícules d'americanes.
22: Sí?
0: Un bany amb espuma.
22: Un bany amb espuma, sí.
0: Pràcticament d'aigua. Dos dits.
22: Dos dits.
0: Però tota la resta de la banyera espuma.
22: És com una cervesa ben tirada d'aquella.
0: Ah, exacte. És una banyera ben tirada.
22: És una banyera ben tirada.
0: És una banyera ben tirada. Però escolta, cada vespre va posar unes espelmes jo a la banyera, amb una de canyella i de vainilla.
22: Déu-n'hi-do.
0: M'encantava llegir l'hororòscop a l'Instagram.
22: Sí.
0: I escolta, em dormia de meravella, eh?
22: Sí, dins la banyera.
0: Sí.
22: Que quedava com una pansa. O sigui, dormia mentre llegia...
0: Què vols dir, amb una pansa? Quina edat creus que tinc?
22: No, que tingui.
0: Per robar-me com una pansa.
22: Però a partir dels 10 minuts...
0: Trauré la sabatilla.
22: No, home, no, ja. Bueno, en fi, parlarem d'altres coses avui, sí?
8: Sí, també parlarem avui d'una iniciativa dels supermercats Bon Preu.
24: Sí, perquè aquesta empresa de supermercats convertirà a menjar que ja no es pot destinar a consum humà, com el pa sec, les galetes, la pasta o l'arròs, en pinso per animals. És una iniciativa, perdoneu, per lluitar contra el malbaratament alimentari.
9: Hòstia, bon dia, què tal? Una cosa...
8: Bon dia, Nani.
9: Perdoneu una pregunta...
8: Digues, Nani, digues. Sense faltar, que ja t'estic veient les intencions.
9: O sigui, teniu algun pla secret per deixar de ser pobres algun dia? Que esteu agafant pa sec per donar-lo als animals perquè menys.
24: Bueno, és pa sec, arròs, pasta...
8: Si t'explico que hi ha gent que es fa sopes de pa sec, ben bones...
9: No sé ni... O sigui, aquest concepte... És que no el puc imaginar.
8: Que es queda sec, en lloc de llançar-lo, fa sopetes, fa sopa.
9: Sopeta.
8: Amb caldo.
9: Amb caldo. Aigua calenta amb pa sec. Nene, això ho he vist en una pel·lícula de Chaplin.
8: Però escolta'm una cosa.
9: Es menja també la sola de la sabata. No, per endur-se alguna cosa calenta a la boca.
0: I els cordons de la sabata, que fa com si fossin uns espaguetis.
9: Fideus.
24: En tot cas, és una iniciativa que sembla bona contra el malabaratament d'aliments, i aquest, doncs això, fan unes farines...
9: Fan unes farines.
8: Pinso per animals.
9: Això ja es feia, no?
8: Pinso per animals fets d'aliments que s'han de llançar.
9: No, per animals no. Pinso per humans amb poc patrimoni. No? O sigui,
8: pinso per a humans.
9: Frankfurt, o sigui, tot el que no... Frankfurt, de què està fet el Frankfurt?
8: El Frankfurt.
9: Està fet el material del que estan fet els somnis dels pobres.
8: No t'ho sabria dir.
9: I un altre... Clar, perquè no t'interessa. Tu t'interessa que t'ompli el ketchup. A tu t'interessa el ketchup.
8: Sí,
9: no,
8: has de
9: tenir una tela sobre la que dibuixar la teva pobresa. Aquesta tela és el Frankfurt.
8: Exacte,
9: no?
8: Sí.
9: I la pintura, l'oli...
8: L'oli, pintura l'oli.
9: És el ketchup, és la mostassa i és la maionesa. No? I són aquells pots de maionesa que ja els veus que si toco això són tres malalties.
8: Hòstia, la maionesa que queda incrustada justament al voltant del broc del pot de maionesa.
9: No cal, i on la gent toca amb les seves empremtes digitals de pobre.
8: Però escolta'm una cosa. Segons tu, el Frankfurt és pinso per humans.
9: Sí, i una altra varietat de pinso per humans són les barrites de mar, que ja no... Sí, ja són barrites de mar. O sigui, jo no he nedat mai, però jo que he vist barrites.
8: El Frankfurt marítim, eh?
9: El Frankfurt marítim. Barrites de mar, de quin mar? I sobretot la pregunta del milió, barrites de què? No? O sigui,
8: bueno, ja t'ho diuen de mar, no?
9: Fixa't que no diuen de pescado. No, sí, que és que els hi caigui una denúncia, perquè això no he vist un pescado ni a l'aquaforum aquest que teniu.
8: No ve d'animal viu, eh?
9: A l'aquari.
8: En cap moment, eh?
9: No, bueno, normalment, si te'l menges, és mort l'animal.
8: Nani, va, vinga.
9: Bueno, i una altra varietat de pinsos per humans és la gula del nord, que és una... Ara que parlaves de Nadal de pobre, no?
8: Sí.
9: Com que no tinc com que no tinc diners per comprar angules, compraré uns fideus salats fets de pasta de molts peixos, no? I els pintaré uns ulls com d'animal, amb un rotring zero.
8: I retolaré...
9: La línia, l'embellecedor.
8: Sí, retolaré el blíster com si fossin angules, però en lloc d'angula, gula.
9: Angula,
8: però llegit així ràpid, pot colar com angula. Mira,
9: per un pobre se li omple la boca d'angula.
8: Jo he anat a cases... Escolta, que he comprat angules.
9: Em sap greu. Em sap greu. He comprat angules. I no eren angules. Des d'aquí una crida a tothom que ens sent. Si sou pobres, com a mínim, dissimuleu, no?
8: Què vol dir dissimuleu?
9: No mengeu pinso, que sempre hi ha fruita, no? La fruita aquesta tocada.
8: Escolta.
9: Que ja... No espereu a les 9 que tanquen i feu com cua.
8: Escolta, no és qüestió de
9: pobresa. És que és una moguda, no?
8: Et canses fins i tot de parlar.
9: Mira, una nova lliçó del meu curs, saber si ets pobre amb una sola pregunta. Hola.
22: Això és un curs molt ràpid per saber si ets pobre.
8: No?
22: Soc nen informins, el d'abans. Avui, a saber si ets pobre amb una sola pregunta, us faig només aquesta pregunta.
8: A veure.
22: Heu retallat mai el fregall de la cuina per la meitat perquè així tens dos fregalls i duren més? Si ha passat això, és que ets pobre. Gràcies. I això ha passat a
8: algú d'aquí? Algú d'aquí ha fet aquesta pràctica?
22: No, aquesta senyora és de Sant Gervasi.
8: Bueno, una senyora, sí.
22: A dir que sí, la de Sant Gervasi.
8: Per aquí? Algú? Aquesta pràctica, sí, eh? No.
22: Jo he de dir que he entrat a la cuina de RAC1,
8: sí?
22: I ho he vist.
8: Hi ha un fregall retallat.
22: Hi ha un fregall retallat de dir no el gastem tot, no sigui cas.
8: No sigui cas.
22: No ens morim de netedat. El 50% ja funciona perquè tenia unes manetes molt petites com de nen d'aquests del segle XIX que van fer la revolució industrial gràcies a ells. Les màquines, els telers funcionaven perfectament. Després tot va anar pel pedregar perquè vol inventar els drets humans. Però abans les coses anaven millor. En fi, moltes gràcies, que vagi bé. Ja podeu continuar. Continuem amb aquesta dieta que teniu de Frankfurt.
8: Molt bé, gràcies, nani. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
22: Tot seguit la repassem.
23: No cal moure's de RAC1 per escoltar la competència.
6: Perdona, en algun moment parlareu de que s'ha trobat un nou pingüí?
8: Un nou pingüí? Mira, no entrava a l'escaleta del programa. Dins les prioritats informatives d'aquest programa no hi entra, la nova espècie de pingüí.
6: Ho ha enviat el Bru al grup.
24: Ho ha enviat una mica tard. Sí. És cert que han descobert una nova espècie de pingüí per primera vegada en 100 anys.
6: En 100 anys. Bueno, doncs deu ser gran el pingüí ja, no?
8: Sí, no és que tingués 100 anys el pingüí.
6: I no només un pingüí, sinó una nova espècie de... Ah, també,
8: Bueno,
6: mira que és difícil trobar una nova espècie... Fins ara que estaven els zoòlegs fumant porros. Perquè, clar...
8: És possible.
10: O potser ho estan fent ara i per això van descobrint espècies. No?
6: Bueno, que ben pensat. Però, al final, bro, moltes gràcies.
8: No, bro.
24: He de dir que t'agradarà molt, en Pol, tu no l'has vist, la foto amb la que il·lustren a la BBC aquesta notícia del pingüí, que són com dos pingüins que sembla que estiguin ballant claqué.
6: Mira,
24: com... Veus?
6: Sí, no, perfecte. A mi els pingüins m'agraden molt. Hi ha tot un... En cinema
8: sí?
6: Hi ha una... com es diu?
8: Un gènere cinematogràfic.
24: Un subgènere.
6: Sí, correcte, tot el que heu dit a un gènere que és pingüins.
8: Cinema de pingüins.
6: Cinema de pingüins, de documental, de pel·lícula de ficció, d'animació i de barreja de ficció, animació i documental.
8: Quina és la pel·lícula de pingüins que més t'ha frapat? La que diguessis per algú que ens senti, que es vulgui iniciar en el gènere de pel·lícules, cinematografia de pingüins?
6: Cinematografia o tele?
8: Home, però m'has dit el cinema,
6: és que també arriba a la tele, que hi ha Pingu.
8: Pingu,
6: per exemple, és un clàssic.
8: Perdó.
6: I a partir de Pingu... Hi ha un altre que no me'n recordo com es diu.
10: Sí, hi ha els pingüins de Madagascar.
6: Els pingüins de Madagascar també, que tenen la seva pròpia, el seu spin-off.
10: Sí.
6: També.
10: Hi ha Happy Feet, que ballen claqué, els
6: Happy
10: pingüins
6: Feet,
10: també.
6: És que no em
10: que no sigui
6: Happy...
10: que és el meu gènere preferit.
6: Happy Feet.
8: Compartiu gènere, sí, veig, sí. Gènere favorit
6: de
8: cinema.
6: La meva favorita de moment és Happy Feet i un documental que no recordo el nom.
8: Molt gràcies. Es deu dir pingüins.
6: Tu també l'has vist,
8: segur, oi? Segur. Bé, escolteu, deixem els pingüins de banda perquè continua avui el debat de política general al Parlament centrat en matèria d'habitatge.
6: Bon dia a tothom.
8: Bon dia.
6: Si voleu, ja us resumeixo el debat de política general d'avui al Parlament centrat en l'habitatge. Els representants dels partits discutiran sobre habitatge, sí? No es posaran d'acord, i si per un casual s'arribessin a posar d'acord en alguna cosa favorable als catalans i als seus habitatges, sí, el Congreso de los Diputados, el Constitucional, el Supremo, Manolo, el del Bombo Resucitat, s'aixugarien el cul amb la llei que surt del Parlament de Catalunya. I ja està. Resumit? Ha quedat resumit?
8: Sí, sí, ha quedat resumit.
6: Adéu, que vagi bé.
8: Molt bé. Perfecte, doncs...
6: Bruce... Santés, representa que sóc fora.
8: Ja, sí, s'ha tancat la porta.
6: Bueno, ja...
8: Bruce, sisplau, pots continuar.
10: Ahir Salvador Illa va anunciar...
8: Hi ha la Jèssica Albiach dels Comuns, ara parlant.
24: Sí.
8: És que està passant,
24: Bueno, està
8: passant,
24: el debat de política de política general.
10: Exacte, va començar... Va obrir el debat Salvador Illa...
8: Posa la pel·lícula del 324, ara.
24: No, ara es diu Trescatinfo, això.
8: Ah, Trescatinfo.
24: Sí, veu que cada cop ocupa més lletres de la pantalla.
11: ...de salaris baixos, que està massa centrat en un turisme que és extractivista o en el sector carni intensiu. A mi em preocupa...
6: Home, i en l'ocupació d'Espanya, és que sempre busquen altres coses que, i els 22.000 milions d'euros que se'n van, què faríem amb aquests 22? És que diu, la pobresa infantil és una vergonya del nostre país. El que és una vergonya és que estigui ocupat i que robin els diners dels nostres nens, que els nens estan, surten del col·legi i estan berenant un entrepà.
8: Sí?
6: I venen els castellans i els hi roben.
24: Tens dades, sí, això?
8: Ho hem contrastat,
12: no,
8: això?
12: No tinc dades, tinc ulls. Sí, no calen dades, sí, sí, sí. En un país ocupat es veuen les coses.
8: Alguna fotografia, ja. Bueno, escolta, tu no eres fora? Sí, que havies tancat la porta?
12: Sí, perdona.
8: Ah, tanca, tanca. Bé, ahir Salvador Illa va anunciar tres mesures per encarar aquesta crisi.
12: Perdona, ja tornes aquí.
8: Bueno,
12: havíem de parlar d'educació, sí, amb els mestres en vaga des de fa anys.
8: Sí.
12: Havíem de parlar de transport públic, que va com va el transport públic.
8: També
12: amb professional en vaga,
8: sí,
12: reclamant millors condicions.
8: Sí.
12: Havíem de parlar de trens que no arriben, de les biblioteques, sí, i de les condicions de les bibliotecàries, de la llengua, de la immigració, sí, de demografia, que no podem fer, no, sí, podem fer polítiques d'immigració perquè diuen que som uns racistes. En canvi, els espanyols la poden fer, però no són racistes. I del país en general. Havíem,
8: sí,
12: de parlar,
8: sí,
12: de tot
8: és
12: això.
8: Veritat, Mohamed,
12: i ara hem de parlar d'una senyora de Madrid a qui han desnonat i han tornat a casa en 48 hores. Per què? Perquè no és catalana. Adéu, que vagi.
8: Bueno, a veure, l'habitatge és un tema molt important.
12: Oi, tan important.
8: Bueno,
12: sobretot escolta, per Pedro Sánchez, que així fa veure que només hi ha dues opcions, que són o ser de Vox o ser del PSOE. És a dir, d'extrema dreta o d'extrema Espanya. Que és el mateix. Vinga.
8: Bueno, escolta, tanca ja per dins, ja. Vinga.
12: Per dins o per fora? Perdona.
8: Per fora, perdó.
12: No, perquè si he de tancar,
8: bueno,
12: per dins,
8: qüestió,
12: he d'obrir
8: no
12: la porta.
8: Tornis a obrir la porta.
12: Sí. No torni a obrir la porta.
8: És que estem intentant llegir una frase de guió.
12: Bé.
8: I no, és que no puc.
12: Veieu, per culpa de gent com aquest senyor Botifler.
8: Ara jo sóc Botifler?
14: No sé si ha obert la porta ara, però...
12: Sí.
8: No has obert ni la porta.
24: Jo, per si de cas, porto una radiografia, per si hem d'obrir la porta.
8: Molt bé, molt bé.
12: Estaves aquell dia a la Vall d'Aran, perdona. Per culpa de gent de Botiflers, com aquest,
8: sí,
12: senyor, són pobres, amb una economia, com deia Jessica Albiat, basada en el turisme, la mà d'obra barata, amb un país desfet. Som una parmentier de país, un país ocupat. Això és la part que no ha dit ella.
8: No ha dit parmentier,
12: Per un tema relacionat amb que...
8: Molt bé.
12: Ara ja t'ho
8: faig,
12: algun altre cop, eh?
8: Bueno, veure una cosa, perquè si no t'ho crispats.
24: Bueno, sí,
8: el meu consell, si voleu un consell, vull dir...
24: No volem...
8: Sabeu que jo...
24: Bueno.
8: No estigueu crispats.
24: No estigueu crispats.
8: És el meu consell.
24: Crispats. Molt bé. Bru...
8: Deixeu explicar les notícies al noi aquest.
24: Sí.
8: Bru.
24: Gairebé. Es diu Bru.
8: Sí. Bru?
24: Bru, sí, que és...
8: Però quin nom és Bru?
24: Morenet.
12: Morenet de pell, una
14: exacte.
12: Mica dia.
14: És com Mohamed en català, diguem.
8: Però Bru...
12: Perdona, és que Mohamed ja és en català,
8: Però Bru, això té sant? Té la Iglesia Catòlica Apostòlica i Romana, hi havia un papa que es deia Bru.
14: Hi ha una dita i
8: el
14: tot.
8: El papa Bru?
14: No, el papa Bru.
24: El papa Bru sona un poc estranyíssim.
12: Bru primer, no?
8: Però qui collons li posa Bru a una criatura? Què són els teus pares, hippies?
24: Però jo sí d'en Pau, tio.
8: Bru. T'admiro els ulls. I veig una criatura innocent que ha crescut en una llar on la mare pujava una galleda a la dutxa per emmagatzemar l'aigua abans que s'escalfés, perquè no se té de malbaratar l'aigua i perquè després regava l'alfàbrega, que va molt bé pels mosquits i per fer pesto.
24: Sí. Són dues alfàbregues diferents, aquestes, també li diré.
8: Veig la teva mirada, aquesta mirada trista que tens.
24: Sí, molt.
8: Veig que la teva mare també, quan tu eres petit, tenia a casa un pot on guardava l'oli, que ja havia utilitzat per fregir 23 vegades les patates. Per si calgués fregir un altre cop, una altra cosa.
24: Un cotxe.
14: És com si fos vostè.
8: Veus? És que és així.
24: Gent que cola l'oli de l'arrebossat, perquè llavors...
8: Però ara anem a la pregunta, Bru.
14: Això és boníssim. Anava amb boc en rol a l'escola, que era una funda pels entrepans, sí, lloc, per no gastar paper de plata.
8: La bossa de plàstic de tota la vida.
24: Encara existeix, i els que són pares ho hem fet servir una vegada, perquè sabem que allò és una merda.
8: Bueno, escolta'm.
24: A veure, una cosa, abans de començar a obrir molts melons, el que hem de fer, una cosa, el que hem de fer és la publicitat.
8: Ah, bueno, perquè després, ojo, molt important, el moment històric que viurà aquest programa.
24: Què és?
8: Un nen que es diu Bru, que va créixer en una llar desestructurada, com us estic explicant,
24: sí,
8: llegirà. Saps llegir, no?
24: Sí, en principi sí.
8: N'heu après a casa.
24: En principi sí. Si em dones una estona a la
8: un
24: publicitat...
8: Un nen que ha sigut educat a casa...
24: Homeschooling, eh?
8: No. Homeschooling. Llegirà,
24: però llegirà... Però aquesta no és la notícia. La notícia és que parlarem d'habitatge i en parlarem amb el Justo.
8: Home, això, Justo, preparat.
15: Perico dels bons.
17: No, sisplau, més pobresa, no.
18: El dependentista és podrit.
17: És la competència?
18: Sí.
17: Amb els
18: Oscars.
17: De dilluns a divendres.
25: A RAC1.
1: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de màsters, postgraus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
16: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
20: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
21: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
25: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
21: I allà, no dius pas podem tot?
25: Sí, que puc, sí, sí que puc.
26: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
27: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
29: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
30: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
29: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
31: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
32: La Fira Ecoviure t'espera al centre de Manresa.
33: El cap de setmana del 3 i 4 d'octubre gaudeix de la Fira de la Sostenibilitat i el Medi Ambient al Passeig Pere III.
32: Expositors, activitats per totes les edats, tastos i molt més.
33: Visita ecoviure.cat i no et perdis res.
34: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
35: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells de RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
36: Vinga, una mica més!
35: El diumenge 4 d'octubre, des de 3:15 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
37: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
35: El diumenge 4, des de 3:15 del matí, Castells de RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona.
36: Primer creu, segona i castell, carregat!
35: RAC 1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
22: Aquí passa un minut de 3:15 del migdia. Dèiem que el president Illa...
8: Bé, ho hem avançat a l'inici. Aquesta nit hi ha hagut unes 100 persones que han acampat a la plaça Catalunya de Barcelona per protestar pel dret a l'habitatge.
24: I ara estaven discutint teòricament a les 12 de si continuaven o no.
8: Ui, sí. Ui, sí. 100 persones?
24: Sí.
8: No una. No dues.
24: Sí, no. S'acaba el programa, no,
8: 100 persones per pressionar el govern a fer alguna cosa per acabar amb l'habitatge?
0: Una pregunta. La puc fer? Jo sóc aquí. Em queda que jo era aquí dins.
8: Sí, ets aquí. Bueno, aquest... no sé, ja no sé on eres.
0: Bueno,
8: si fora
0: jo sóc a tot arreu. Una pregunta. Aquesta gent que es manifesta per l'habitatge a Plaça Catalunya, on eren quan el Tribunal Constitucional Espanyol va anul·lar parcialment la llei catalana sobre l'habitatge el 2022? On eren quan la justícia espanyola va declarar inconstitucionals alguns dels articles d'aquesta llei, que entre d'altres coses obligaven els grans tenidors a oferir lloguer social a les famílies vulnerables abans de poder interposar determinades demandes judicials? Gràcies i bon dia.
8: Molt bé. Crec que era una pregunta sense opcions, eh? Sí.
0: No ho sé. Lo nuestro.
22: Avui en directe des de Can Sant. Molta gràcia.
8: Bon dia, Justo.
22: Bon dia. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has vist que l'única cosa que tens més inflada que les bosses dels ulls és la bossa escrotal?
8: Bueno, en cas de ser mascle, sí.
22: No has pogut dormir perquè el teu veí, que no té ofici ni benefici, s'ha comprat les entrades de Waze per fer una story d'Instagram i ara s'ha d'aprendre les cançons que no has cortat ni una vegada en su vida? Com creus que fa diners el teu veí que no treballa i per què sempre a partir de les 2 de la matinada hi ha cua de gent sense dents davant de casa seva?
1: Yo vengo a jugar al bingo, vamos a jugar al bingo. Yo quiero jugar al bingo, vamos a jugar al bingo.
22: No enganya ningú, vols jugar bingo. No et preocupis, estimadíssima Paqui, que ens truca des de Sant Llobregat, de Llobregat, un poble que m'acabo d'inventar per dir Llobregat moltes vegades. Yeah. Com t'estimo, Llobregat, en riu nascut a Castellar de Nuc. Llobregat.
8: De Nuc. No de Nuc.
22: De Nuc.
8: Castellà de Nuc.
22: Llobregat és el Danubi de la gent que guarda la paella en el forn perquè no té espai en la cuina. Però no et preocupis. Sempre podries estar una mica pitjor, sí. Perquè si tens el son més prim que una actriu de Hollywood, no pateixis, podria estar dormint en una tenda a la Plaça de Catalunya. I por decisión propia. Així

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
0: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A més, truca ara a l'empresa líder en cobrament de morosos.
5: Com es diu?
4: Manolo Escobrat. Hem passat de defensar la hipoteca a defensar lloguer. En dos dies estem defensant dormint al carrer. Vamos allá. A Manolo Escobrar, l'empresa, no hi haurà peseta que quedi sense pagar. I et preguntaràs, i això és legal?
5: No m'ho preguntava, però ara de sobte m'ho pregunto, sí, perquè...
4: No et facis tantes preguntes. I tu contracta el servei de Manolo Escobrar. A Manolo Escobrar tothom pagarà, i si no... Bueno, pues ya se farán unas cosas que se fan y
5: se
4: que no
5: se faran unes coses, què vol dir, se faran unes coses?
4: No es poden dir per la ràdio.
5: Per què?
4: Eh?
5: Exerciran violència.
4: No, se pondrán unos baffles molt gordos amb el millor hits de Manolo Escobar 24 hores, amb els altaveus a 120 de volum.
5: Però, no, perdona, això sí que és tortura, eh?
4: I tindré un hit célebre de Manolo Escobar com mi carro me lo ocuparon, per exemple.
5: Me lo robaron.
4: Eh? Però antes lo ocuparon.
5: Seriosament, això és legal o no?
4: Això és arte. Lo nuestro. Pepi, que truca des de Santa Coloma de Cervelló, que té el millor dels dos mons, és de Santa Coloma i estar Baix Llobregat. Viva lo nuestro i recorda, si els teus inquilins són morosos, Manolo Escobrar. Recorda el seu eslògan, si tu no cobres, cobraran ells.
5: Home, eh? Però això fa pinta d'il·legal, no?
4: No, si no ho veu la policia.
5: Gràcies, Justo.
4: A vosaltres.
6: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
13: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
17: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
17: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.